0: la vesprada i d'Altea, que és on estàvem, bueno, Altea, València, on sempre és un plaer visitar el nostre territori. Anem a fer una volteta pel món, però literal. El meravellós món dels viatges. Aquí no li han passat anècdotes, situacions curioses, anant de viatges, igual no memorables, però encara riurem més si eixes anècdotes viatgeres ens les conta un estimat humorista, que este dijous estarà al Teatre Principal de Castelló, Santi Rodríguez, amb el seu humor, el seu bigot i el seu bon rotllo. Xerrarem amb ell a partir de les 6 i 10.
1: També després tindrem musiqueta, a més, entorn, ja que estem en època de floració, les cançons...
0: Tot florix,
1: sí. Estarem d'acord que vinga, com vinga l'oratge este mes de maig, és el mes de les flors, per tant, i precisament de flors, en totes les seues excepcions imaginables, seran les protagonistes del raconet musical de Carme Juan. Flors i música, segur que fa bona lliga, sí o no? Amb l'audio de Carme acabarem el programa a partir de les 6:30, però per començar, què? Una de cine, un dilluns de cine, o què?
0: Tenim una pel·lícula que ens fa molta il·lusió compartir i presentar-vos, un cine que parla valencià, que se fa en les nostres comarques, en la nostra llengua, en producció valenciana i participada per la nostra radiotelevisió pública. A punt, esta setmana arriba a les sales Cowgirl.
2: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
3: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
4: No és més que una vaca. I ja està.
2: Tona és la meua vaca. L'única que me quede així, que no. No està.
5: Ned i Micaela ha arribat a viure a sa casa.
6: Quina vaca més bonica, no?
7: És que jo tinc molt bon rotllo, eh?
2: De rotllo sí que n'hi tens, sí.
8: Que la inseminació no funciona.
2: No me digues que és tan cert.
8: Deja que la monte un toro.
2: No. Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
8: Depèn.
2: Ai, Martín, fes el favor.
9: Gràcies del morro.
2: Quant val que el teu bou prenyi la meua tona?
10: 400 euros.
2: D'acord, però ha de ser demà de matí. Quina bèstia.
1: Quintas, més interessant. Cowgirl és una comèdia ambientada i rodada en les comarques del nord de Castelló que conta la història d'Empar, una grangera que necessita que la seva vaca es quede embarassada, que es quede prenyada per a mantindre la seva granja.
0: Una pel·li que s'estrena als cinemes este divendres, 22 de maig, però esta mateixa vesprada es presenta a Cines Lis de la ciutat de València. I allà se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Com va la cosa per allà? Com està l'ambient? Què diuen els protagonistes de la peli, directors, en fi, com està l'ambient?
11: Està l'ambient molt bé, ara, si no res, començarà a les 4:30, aquesta primera de les preestrenes, que se celebrarà així als Cines Lis. Per fi podrem conèixer la història de l'estimada vaca Tona en esta comèdia, Cowgirl, una comèdia rural en producció valenciana i que, a més, ha sigut rodada a casa nostra, també, als Ports, a l'Almaestrat, la tinença de Benifassà, una història que parla no només dels nostres pobles, sinó que parla de l'amor, de l'amistat, dels records, de les segones oportunitats, i que té com a protagonistes a dos dels actors catalans, valencians i catalans que ens encanta conèixer, que són Isabel Rocat i Pep Moner. Bona vesprada als dos, com esteu?
12: Molt bona vesprada.
0: Hola, bona vesprada.
13: Bona tarda, bona vesprada, perdó.
11: Així es diu, bona vesprada, bona tarda, també ho accepteu.
13: O bona vesprada també, no?
12: Yes.
11: Exacte. Vos volia preguntar una mica si esteu il·lusionats, no?, de que esta pel·lícula, de que per fi esta història de Cowgirl veja la llum, i més així a casa nostra.
12: Òbviament, estic molt emocionada, molt contenta i amb moltes ganes de veure, els comentaris de la gent, el públic, perquè la poqueta experiència que hem tingut en este camp de presentació de la pel·li ha estat molt bé, molt bonica. Tenim un feedback, que diu, uns comentaris molt emocionants i molt bonicos. Sí, sí, estem contents.
11: Isabel, comencem per tu, no? Conta'ns una miqueta d'Empar, d'este personatge que és una dona forta, una dona lluitadora, decidida, també, esta dona que decidix, que vol salvar la seva granja, i en això té molt a veure esta vaca, Tona. Com ha sigut interpretar a Empar?
12: Empar, com tu molt bé l'estàs descrivint, és una dona forta, autònoma, lleial als seus valors, a les seves creences, als seus vincles familiars, de comarca, de poble. Té una visió d'estar en el món i d'estar aquí. I és a través de Tona, de la seua vaca, tratant de mantindre la producció i la vida que queda embarassada, que Tona vehicula tota la narració de la pel·lícula a través d'Empar, de conèixer... van entrant en el món altres personatges i és bàsicament una pel·lícula humana,

0: íntima i és emocional.
1: Una pel·lícula humana, emocional, com el vincle que al final té amb altres personatges que comentaves, Isabel, com és el cas de Bernat, a qui interpreta Pep Moner. Pep, conta'ns una miqueta, com és la relació entre aquests dos personatges tan complexos?
2: Jo primer volia agrair el poder participar en aquesta pel·lícula, perquè crec que és una gran pel·lícula. En primer lloc, bueno, la relació que tinc amb ella és gairebé de tota la meva vida. És el meu amor, des de la joventut. Però és un personatge que sap entendre la vida, la sap acceptar i mai intervé en la vida dels altres. Intenta no intervenir, intenta no entrar dintre l'altre món si no està permès. És a dir, respecta absolutament a les altres, no? És una manera de ser, de personatge solitari com tots aquests, que en un moment donat els arriba una segona oportunitat, no? O potser no és una segona oportunitat, és una nova oportunitat. No una segona, perquè seria una continuació. Crec que és nou. Tot és nou, en la vida tot és nou. I jo crec que és una pel·lícula per sortir optimista del cine, per sortir satisfet, per sortir d'alguna manera a favor del món, a favor de la humanitat, i això està molt bé.
1: Una pel·lícula optimista, jo no sé si estaran d'acord en esta descripció els seus directors que ens acompanyen també així, que són Cristina Fernández i Miguel Llorenç. Bona vesprada als dos.
3: Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: Vosaltres esteu d'acord amb esta definició tan, tan bonica que ha fet Pep? O com?
3: Sí, i tant, per a nosaltres precisament és això, és una pel·lícula esperançadora i diem que crec que estarà molt bé anar al cine en estos temps foscos que estem visquent per tindre un poc d'esperança en la humanitat, perquè crec que és una pel·lícula, dèiem que nosaltres la etiquetaríem d'una nova manera, com deia molt bé Miguel, que seria vital, no? I és una pel·lícula que il·lumina això, un camí per a viure i amb ganes de viure, d'estar, de ser, de coexistir i d'entendre's, no?
1: O sigui, que eixirem emocionats, alegres, contents, vitalistes de les sales, no, Miguel?
4: Bueno, esperem que la gent ho rebre així, no? Però també amb certa consciència, no?, del que suposa el món rural, del que suposa viure en un altre lloc que no siguin les ciutats, del que en el segle XXI, clar, que és molt important, no?, i del que suposa pensar o dibuixar o imaginar un altre món, una altra manera de relacionar-se, una altra manera d'interactuar entre les persones, no? Nosaltres diem moltes vegades que aquesta és una pel·lícula per a fer comunitat, perquè la pel·li és una pel·li de comunitat, no? de com s'entén la gent, no? I com deien abans, no? Pues és un moment molt important per a que la gent puguem entendre-nos bé, no?
1: Parlaves d'aixer estar o viure en el camp. Crec que hem tingut l'oportunitat de veure algunes escenes de la pel·lícula en paisatges idíl·lics, formidables, fantàstics, però també on es veu, doncs, eixes dificultats o eixa reivindicació d'un accés, per exemple, a uns serveis públics, no? Que això també es veu en algunes escenes de la pel·lícula. Vosaltres, Isabel, Pep, heu tingut l'oportunitat també d'interpretar-ho d'esta forma.
5: Sí, de fet hi ha una escena molt específica, tampoc anem a desvelar res, però com bé ha explicat Miquel, se narra una manera d'estar en el món i de comunitat, i a la pel·lícula es veu, en Cowgirl es veu esta manera de coexistir, de tenir, de resoldre, la voluntat de resoldre problemes comuns, i es veuen punts de vista diferents a l'hora de lo que seria el futur de la zona, i això queda reflectit en la pel·lícula. Sí, sí.
6: Fa l'efecte, Cristina, Miquel. D'entrada, enhorabona. Estem segurs que de moment del feedback que esteu rebent després d'esta, bueno, esta preestrena, este passe, encara en tindreu més i que tinga un bon recorregut en els cinemes. No sé què trobeu, Cristina, Miquel, després d'haver estat en el rodatge també i compartint, bueno, en el dia a dia, en aquestes localitats rurals de les nostres comarques, que aquest sentit de comunitat que traslladeu en la peli està com més, no sé si més arrelat o més viu, o que, bueno, o que es viu d'una manera més intensa, no? Que pot ser, jo no sé si a les ciutats, als barris, estem perdent una miqueta aquest contacte directe, que encara als nostres pobles això es manté. Ostres, i tant de bo que continuï mantenint-se, no?
4: Bueno, sens dubte, no? Perquè sí que n'hi ha un sentit de comunitat, perquè la gent es necessita, no? Probablement a la ciutat no ens necessitem tant. La gent viu a edificis i no connecten amb els altres, no? Bueno, si se t'ha trencat la rentadora, pues igual estàs fotent
6: sí,
4: al de baix.
6: Tens una app a la que pots contactar en un manyà i això. Exacte. Però no vos fa l'efecte també en els pobles, que hi ha com una... Sí, aquest sentiment de necessitat també és important, no? Però que també hi ha el interessar-se pel que fa el veí, per la seva família, per el dia a dia de les persones, com una cosa, diguem, natural, que forma part també de d'una manera de ser. Almenys, no sé, és la meva experiència, no? Més enllà de que sí, en efecte, no? Una comunitat forta és també perquè se necessita, no?, d'alguna manera. Però que hi ha també una voluntat d'entendre's en l'altre simplement perquè, ostres, perquè és el veí, no? I d'alguna manera és una família estesa, no?
4: Clar, és conviure, exacte. I ja està, no? O sigui, compartir la vida. Si compartim la vida, doncs convivim, i és això el que passa als pobles, no? I quan més xicotets són, doncs més convivència, inevitablement. Sí, bueno. També més enemistats poden també sorgir, no? Yeah.
6: Però tampoc però hi ha més rotllos en els pobles, no?
4: Però també ens passa el mateix a les famílies, no?
7: Sí.
4: Bueno, de sobte tens molta afinitat amb la teua gent i de sobte, pues, igual no, no? Jo crec que és això. És veritat que els pobles afavoreixen ese sentit de comunitat, ese sentit d'estar en un lloc, no?, i de compartir la vida.
7: Jo vull donar l'enhorabona...
8: És que més enllà de la voluntat, que és una manera de viure, és que jo crec que és una cosa natural dels éssers humans que estem perdent. Vull dir que no és que facin res especial, és que seria la manera, no?, que ens seria de manera natural d'entendre-nos, ajudar-nos, recolzar-nos, sostindre'ns, no? I és el que estem perdent voluntàriament, crec jo,
7: Sí, hauríem de fer una repensadeta. Jo vull donar-vos l'enhorabona.
8: Efectivament.
7: Perquè amb coses a fer abans de morir, la primera pel·lícula vostra, jo em vaig emocionar d'allò més. Crec que te vaig enviar missatges i tot, Cristina, quan la vaig veure, perquè m'ha plegat moltíssim, o sigui que estic amb unes ganes boges de veure esta nova creació vostra. Però també vull que pareu una miqueta de la resta de protagonistes que té, de tècnics, de professionals, o d'actors com Carles Jaime, Verónica Andrés, Àngel Figol, amb que teniu... Formeu una família artística.
6: Sí, sí, fa anys que vos coneixeu, també, i fent tantes coses junts.
8: I tant. Bueno, és gent que jo admire moltíssim, són els meus companys. He crescut amb ells i he treballat amb molts d'ells i reivindico el talent valencià. Per suposat que el reivindique. O sigui, jo crec que tenim grans actrius i actors i que, malauradament, per com funciona la indústria, pues, no els podem veure tant com ens agradaria, però que tenen talent de sobre i es veu així. Jo crec que, precisament, en el cas d'esta pel·li, tant la gent valenciana com els catalans, o sigui, jo crec que estan tots fantàstics, i perquè ja el porten de casa, no és només una cosa nostra, el porten de casa, és fantàstic, de veres, ja ho veureu. Bueno, espero que vos sembli també el mateix que a mi.
6: Bueno, per no parlar de la vaca, de Tona, que també té un protagonisme... Com és això? Vos ha passat allò de...
7: Com va ser el càsting?
6: El tòpic de Hitchcock,
1: no? El compartir repartiment amb la vaca, per favor, Pep, Isabel, conteu-nos.
5: Bueno, compartir, jo crec que alguna vegada ho hem comentat, compartir escena amb la vaca és com fer jazz. Tu tens una estructura d'escena que saps que ha de passar, però hi ha un marge d'improvisació molt gran, perquè l'animal té la seva voluntat de... Igual, saps?
9: És com els nens i els gossos. Una vaca que mira...
1: Va per lliure!
9: Una mare, ja ho veureu, una vaca que mira l'objectiu, t'ensorra.
7: Clar.
9: Sí, ho fa, creieu-me que ho fa.
6: Qui ho supera, això?
9: I tant.
1: Escolteu...
10: A veure, Pep.
9: Albert Langa era valencià.
7: Yes.
9: I crec que creia en aquests actors valencians. Aquest sentit de la humanitat des de l'humor, però des d'un humor no forçat, és el que té l'actor valencià. I aquest repartiment ho té d'una manera increïble. Ja veureu seqüències d'un humor i d'una humanitat brutals. Cadascú amb el seu personatge, no estan fent el pallasso, saps què vull dir? Sí. És un humor que ni el notes, però, collons, fos un fart de riure, però són genials, de veritat, Sempre ho he pensat, que els altres valencians tenien un punt entre, com te diria jo, de tragicomèdia?
1: Sí.
9: Perfecte, no? Em recorda molt l'actor italià del sud, del tipus de Filippo, no? I ho té, és una cosa... Potser és per la manera de parlar, no? O, sí, no sé, no? Però...
1: L'accent de...
9: No.
8: No, visquem la tragicomèdia, constant en esta ciutat, així que... Això, oh, de veres.
6: Ben vist, Cristina, sí, certament. I no d'ara,
1: Repartim...
6: ja fa anys que estem ahí.
8: No, fa anys, fa anys.
1: Sí, sí. Repartiment valencià i català magnífic, també, tampoc sí. Oblidem a Carlos Cuevas, per exemple, o Joaquín Climent, també, que estan en este repartiment. I jo vos volia que, ja per acabar, que a les 4 i mitja, ja, si no res, vos heu de marxar, que vos quedareu o que em contareu en quin moment de la pel·lícula o en què creieu que es quedarà l'espectador, amb quina sensació final? Isabel, Pep.
5: A mi m'agradaria que l'espectador hagués de la pel·lícula amb aquesta paraula de vitalitat, amb la creença de que som éssers essencialment amorosos, amb una gran capacitat d'estimar i que som capaços de crear vincles des del respecte, des de la tendresa i de compartir responsabilitats.
1: Pep, tu amb l'humor valencià o com?
9: Jo ho diré més curt. Sí, jo crec que sortirà, més feliç de com ha entrat.
7: Oh, que
9: gran. I sobretot, amb una lliçó optimista de la vida, que li quedarà molt bé. Aquesta pel·lícula agradarà molt de veure. La gent sortirà molt satisfeta i l'explicarà.
1: Que bonic això. I Cristina, Miguel, ja per acabar, com a pares de la criatura, vosaltres també imagineu que heu gaudit molt de tot el procés. Quin missatge li doneu a l'espectador que avui compartís amb vosaltres aquesta pel·lícula?
8: Sí, sí que m'agradaria afegir abans d'acabar que el guió és de Rafa Albert, que ell també conta esta història. I quin missatge, bueno, veure que la vida a partir dels 60 és vida, pot ser més vida que mai, amb més saviesa, i jo crec que així parlem d'una dona de més de 60 anys que s'autodescobreix, que té una reafirmació i un descobriment de la vida, del desig, de, bueno, saber que n'hi ha molta vida darrere dels 60,
1: I tant.
4: Bueno, i que tot no passa a les ciutats, que n'hi ha un altre món, no?
1: I com d'important contar-ho, també, i que ho pugueu contar.
4: Clar, no? Que n'hi ha llocs que, com diguem sempre, no?, que ens proporcionen paisatge, ens proporcionen aliments, ens proporcionen felicitat i ens proporcionen biodiversitat, no? I ens proporcionen gent meravellosa, no? I jo crec que això també és una reivindicació i a la que nosaltres, humildament, intentem aportar el nostre granet.
1: Doncs a partir d'este divendres, Cowgirl a les sales de cinema, una pel·lícula feta des de les comarques del nord, des dels pobles, per a tots nosaltres. Moltíssimes gràcies, Pep Muné, Isabel Rocati, Miguel Llorenç, Cristina Fernández. Que vagi molt bé i enhorabona per esta pel·lícula.
8: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu, gràcies.
7: Gràcies, Mar.
1: Adéu.

0: penja d'un fil que remarem si hem de remar, però falta mans si ens fem petits.
1: La vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: vingut la Shakira. Però no ha vingut a soles. Ha vingut acompanyat de Fran Sevilla Surimi.
1: I senyor Llop, que ulla. Què tal, Franqui? Com estàs?
2: Ai, molt bé. Igual no tan bé com Shakira, no?
1: Imagina si estarà...
0: Aquesta xica acaben les coses i sin-li tot de categoria
2: mundial. Torredonet, torredonet.
1: Quina descarrega, haurà pegat, quina descansar també. I quin orgull, perquè ella se ho ha barallat realment durant tot aquest temps. És un dels noms propis del dia. Ella i l'inspector d'Hisenda, que li ha anat...
0: Que l'era tot darrere.
2: Així és, i darrere durant 8 anys, vull dir, una guerra judicial que ha durat prou, bastant de temps, no? I poca broma en la xifra, perquè Shakira

0: Digam, en el conte, i ara ja pot fer-vos d'ells, perquè ja són íntegrament seus.
1: Què serà el primer que se corromparà la Shakira quan puga accedir a això, 60 milions d'euros?
2: És
0: que... Clar, vosaltres què faríeu amb 60 milions d'euros? Vull dir, és que no, ni m'ho imagino.
3: És una xifra que no me cap en el cap.
0: No me cap en el cap.
3: I ella se suposa que si, és una minimíssima part d'allò que té.
0: Clar, perquè ja són 60 milions d'euros fins ara, que ha tingut retesos, ella seguir fent vida de forma normal. És anar a Miami amb els fills.
3: I s'ha canviat de...
1: Normal nivell Shakira.
3: El dos tant.
0: Clar, exacte.
3: Que els xiques no van vestits de...
0: De no.
1: Bueno, però que ja ha seguit facturant, inclús facturant més, diria jo, perquè tota aquesta situació, sí. la separació i allò, que l'ha feta encara tindré, no sé si una segona joventut com a, com a artista, però que està plenant-ho absolutament tot.
3: Correcte.
1: Clar, 60 milions de pavos.
0: 60 milions d'euros.
1: Jo dic coses que ha dit... Amb
3: els interessos de 60 milions de pavos no són els interessos de 1.000 euros,
1: Durant 8 anys, quina seria la rendibilitat a poc que tinc que 60 milions d'euros invertissis regularment un 3, un 4, un 5%, però ja ho tens per 8 anys.
0: Per 8 anys.
1: És una pasta.
3: Shakira, si no sabes com gastar-te-lo, ara te donaré un número de compte.
0: Exacte.
3: Una amiga.
0: Jo t'ajudo a gestionar-ho, no et preocupes. I bé, tot aquest...
3: Això com va ser.
0: Este conflicte que ja fa 8 anys que va en marxa entre Shakira i Hisenda, era per a que Hisenda tenia que determinar si la cantant era resident fiscal a Espanya en l'any 2011, que va ser quan ella...
3: tenia la relació...
0: En Gerard Piqué. Exacte.
3: Vivia més o menys... Espera,
0: vivia entre si allà. Perquè ja estava entre Barcelona, fent gira... Que precisament això és el que ha argumentat la seva defensa, que ella en 2011 tenia més de 120 concerts en 37 països diferents. Aleshores, bé, entre això i alguna coseta més que li hauran dit, han pogut demostrar que Shakira no va viure aquests 183 dies que es determinen de forma obligatòria que has de viure en Espanya per a tindre que tributar així en Espanya.
3: O sigui, i evidentment no hauran pogut demostrar que la residència seva fiscal estava així, o clar, perquè no estaria així.
0: Perquè no estaria així.
3: I dic jo, i per què se claven ahí? Si vull dir, no, és que no tinc ni punyetera idea de lo dificultós que ha de ser això, però el remat està en tractar d'averiguar on està donant la residència fiscal.
0: Clar.
3: Han tardat 8 anys.
0: 8 anys.
3: No sé jo.
0: Ja, sí, igual la cosa ha anat una miqueta...
3: A pedals
0: oxidats.
3: Tindria les seues dificultats.
1: Bueno,
3: no
1: i que haurà tingut, diguem, el jui i el contrajui, després
3: un procés, no?
1: la demanda, no estar d'acord i tot allò, i tal igual, perquè ha sigut un procés judicial, i entenc que d'ahí els 8 anys de dilació.
3: De demora o de dilació.
1: No obstant, de totes les coses que ha dit Shakira...
3: Ha dit algo ja?
0: Ha dit.
1: Ha dit moltes coses, no? Però jo volia destacar una, i és que la dona ha dit, diu, mire, jo, lo fotut de tot això és que hi ha certa, ha posat de relleu certa indefensió ciutadana davant les inspeccions d'Hisenda, en tant que normalment a la justícia ordinària és la justícia qui ha de demostrar que tu has comès un delicte.
0: Clar.
1: Però sembla ser que en este cas, segons explica ella, ha sigut el contrari. El que ha hagut ella és d'argumentar que el que deia Hisenda no era correcte.
0: Era...
1: És a dir, que el delicte no estava... el suposat delicte no estava aprovat. I això em sembla una reflexió molt interessant.
0: Sí, així,
1: però molt interessant. Per a que se l'aplica a Hisenda especialment. I
3: Hisenda i la justícia, clar, en general. Justícia. Perquè en teoria tot això innocents fins que no es demostre la culpabilitat qui pretén dir que som, assenyalar que som culpables en l'àmbit que siga. I la realitat de les coses fa que sigui un poc al revés, que hagis de demostrar o hagis de demostrar el presumpte delinqüent que és innocent.
0: Sí, també igual així també influeix el factor mediàtic, no? Que te Shakira.
3: I en aquestes personalitats també sol ser com exemplificador, ja ho diré, el càstig.
0: Clar, el mateix va passar amb Lola Flores. No? Quan tot aquell...
3: conflicte.
0: Tot aquest deute que tenia en Hisenda, d'ahir va néixer la famosa frase, no? De si cada espanyol pusiera una peseta d'ella, no? Clar, estos casos transcendeixen molt més a la societat.
3: A la societat.
1: I sobretot l'estrès que ha passat també, perquè...
0: Clar.
1: Que, a veure, que 60 milions per a ella no és qüestió de vida o mort. Es veu que no.
0: Es veu que no.
1: Estem parlant de la diferència impositiva que Hisenda considera dels tributs d'aquell any, any
0: 2011.
1: Impagats a Espanya.
0: Clar.
1: És a dir, estem parlant d'una part relativament... d'un any, una part xicoteta dels guanys de Shakira. que seria, jo no sé, traspolable a la ciutadania general de que

0: estem parlant, és que però millor per a uns i per a altres, jo què sé, pues estàs parlant del millor de... Bueno, 6.000 euros o 10.000 euros te fan un roto, sí, sí. Però, claro, 60 milions d'euros no és igual per a Franz Mimi que per a Shakira. És que mira,
1: no poden atribuir això, que jo he facturat aquests diners. Ni a sí, ni a ja, ni a jo.
0: Però el patiment que ha tingut ella també de vores en el centre mediàtic i tot això, no?
2: Sí, el cap, el pagament de les costes, que això també, això que ho paga ara.
1: Això ho haurà d'assumir l'agència tributària, exacte. Sí. Tots nosaltres, també un poc, no? Shakira, en el comunicat este que ha publicat, ha dit, bueno, ha fet al·lusió precisament a això, no? Que ja s'ha sentit... bueno, que la seva figura pública s'ha vist afectada per tot això, no? Això, que ha sigut... Sí. Bé, en tots els mitjans se comentava sense aquestes proves... sense proves es deia que Shakira havia comès este frau, no? I tot el món es prenava la boca acusant a Shakira d'això, quan en veritat no.
2: Atén-me, i ahí hi queda.
1: I queda.
2: Vull dir, queda. La justícia ha determinat això, però sempre hi ha gent que dirà... I no està bé.
1: Clar, psicològicament, Shakira no ho ha passat gens bé per tot aquest motiu. Se li va juntar en la ruptura de Gerard Piqué.
2: Desastre.
1: I de més, però com bé dèiem, Shakira... fa el que sap fer, que també és treure profit i benefici de totes les situacions. Trenca amb Piqué i es marca un hitazo, que és el que escoltem de fons.
2: Ara farà una cançó? Ara dedicarà una cançó a Hisenda?
1: Jo pensé que sí,
2: a la Hisenda.
1: Que hauria de dedicar una cançó a Hisenda.
0: Senyor inspector.
2: Toque el pito. A otro. Toque el pito a otro.
1: Claro, a mi ja no.
2: A mi ja me l'has tocat bé.
1: A mi ja no. Però bé, després també, a banda d'això, també està tot el tema este del 2012 a 2014, on sí que va arribar un acord amb fiscalia, no, i va reconèixer els delictes fiscals que va cometre i va haver de pagar una multa milionària per evitar entrar a la presó. Que això no l'ho lleva a ningú tampoc, eh?
2: Clar, una cosa és 2011 i l'altra 2012 i 2014, ahí, una cantó.
1: Ell sí que va dir, ei, aquí sí que assumís la meva responsabilitat, sóc culpable, ja paga el seu deute i no entrarà a la presó. Però bé, Shakira, 60 milionets, xica, jo trobo que això ho podràs invertir ara en la gira de Les Mujeres Ja No Lloran, perquè les mujeres facturen i continuen facturant. I res, què penseu? També una dada que he trobat investigant sobre tot això, que el tour de Les Mujeres Ja No Lloran és la gira llatina més taquillera de la història.
2: I a més crec que va augmentant dies de... Perquè, clar, suposa que la reclamaran, dies d'actuacions.
1: Exacte, així a Madrid ha ampliat una setmana més els concerts. Ja muntarà un estadi, tot un estadi en el seu nom, bueno, un estadi com un recinte, un festival en el seu nom, i allà passarà de tot. Hi haurà, a banda del seu concert, hi haurà molts festivals que ocorreran allà. Vull dir que és una superproducció, on Shakira s'ha gastat els dineritos.
2: Les perretes, s'ha gastat els perretes.
1: Però que això s'ho cobrarà per 4 o per 5.
0: Bé, pues xica, sí. Molt bé. Doncs pues mira, m'alegre molt per ella. Sou molt fans de Shakira, així com a artista.
2: Vaig a dir-te que jo no especialment.
1: No
2: me desagrada,
0: no,
2: però no és...
0: Patata,
2: no és de les que m'hi atrauen...
0: Passa un poquet en general.
1: A mi tampoc. Sí que és
0: no deixa de ser estupendíssima i balla a la Mundial.
1: Sí, jo fa molt bé, canta...
2: Sí, sí, sí, i comprenc el ganxo que tinga. A mi no m'acaba de convèncer.
1: No, a mi tampoc.
2: No me cau mal tampoc, però no és...
1: Jo vaig estar a punt de comprar-me les entrades per a
0: Madrid.
1: Sí, però després vaig pensar, xico, entre el preu que tenen les entrades, que eren caríssimes, més a banda...
0: És tot un... És que tot un...
1: És un festival. És un festival, no? Literal, un festival amb el seu nom. Que el mateix va fer Adele farà un parell d'anys en la seva última gira, que va muntar un festival allà on anava. I per això havia de fer residència de diversos dies, inclús setmanes, en el mateix lloc, perquè traslladar...
2: Perquè traslladar tot allò... Una barbaritat de
1: coses. Sí, sí, sí.
2: Vinga el tràiler, vinga el tràiler.
1: Vinga el tràiler. Passes el dia, sí, sí.
0: El dia, dines,
2: allò... Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: És en plan... És un Terra Mítica de...
2: Pues, literal, de la Shakira.
1: De la Shakira.
2: Pues a ella no li va mal. Així que, xica, atén-me una cosa. Que la justícia li ha donat la raó a Shakira, però és un altre titular que, per favor, llis-lo.
1: Ai, la justícia li ha donat la raó a Shakira, però també li l'ha donat al Gai Kiki.

0: raca, t'has sentit...
1: És que la Shakira i els galls Kiki estan enhorabona. Contant, a fa què és això?
0: Ai, bones notícies per a Kiki. El gall podrà seguir cantant sense cap problema, companys, i així ho ha decidit un jutge, no ell mateix. Ell mateix, per ell, seguiria cantant. Sempre no agrada deixar mai de cantar.
1: Correcte.
0: Però bé, el jutge l'avala. I qui és el gall Kiki? El
1: això m'ho pregunto jo.
0: És un gall que ja ens...
1: Estem parlant d'un gall en cresta?
0: És un gall en cresta.
1: En plumes,
0: d'un gall. Kikiriki. Exacte. Este conquistat el cor, la veritat, sí. I viu junt amb quatre gallines, que són les seues companyes, companyes de corral, en una localitat de l'est de França, i portava molt de temps sent el centre del conflicte veïnal, allà a la France. Ja m'ha après, ja m'ha après de França que això dels sorolls dels animals els agrada molt.
1: Els agrada moltíssim.
0: Sí, però sembla que quan ve d'un animal real...
1: Friqui dels francesos, claro, de la Maria.
0: Però quan ve d'un animal real sembla que no els agrada tant. Si eres un imitador, sí. Si eres un animal que canta, no.
1: Que raro.
0: Perquè resulta que un espavilat d'allà, dels veïns, va portar el cas als tribunals denunciant el gall per cantar massa pronte i cantar molt. I això a ell li molestava. Sí.
1: I què volia?
0: Que deixava de cantar. Sí, sí. Aleshores,
2: no pots dir a un gall...
0: Deixa de cantar.
2: No, la solució. No. O canta a l'hora d'esmorzar.
0: Tampoc.
2: Des del matí. No pot controlar. El gall ha de... Una cosa també li dic,
0: clar. Si
2: persona... No té la culpa, si l'animalet, la de que és aixina, ell.
1: És la natura.
2: Siga Kiki o siga Cucu.
0: O siga Cucu. Coco.
2: Tens un gall, canta, clar. I canta, inicia el sol. Ai, pensa, perquè és un gall. Ja està.
0: Ja està.
1: I aquesta persona visquera en una ciutat se tornaria tan un mala persona. Ai, perquè estàs a tota hora sentint quan una ambulància, un no sé quant, quan no sé què...
0: Ai, però hi ha molta gent que preferís abans això, o està més acostumbrada a això, que realment quan estàs un espai en silenci i de sobte escoltes algo perturbador, que és el gall Kiki.
2: És perturbador.
0: Chica,
2: pot,
0: perturbador.
2: Pot ser perturbador.
1: Posa't uns tapones a les orelles per dormir i ja està. I saca el gall. Explaye.
0: I ja està.
2: Però total, que és del
0: cante.
2: Poble del costat de Kiki, de la granja, havien denunciat a Kiki.
0: Del mateix barri de veïns.
2: Ah, del barri.
0: En el barri de veïns.
2: O sigui que la granja està en un barri, està en un poble.
0: Sí, bueno, no és una granja com a tal, simplement és un home que...
2: És un
0: que
2: Kiki. Té Kiki i les quatre gallines.
1: És el jardinet a casa.
0: Exacte.
1: Té Kiki i les quatre
2: gallines.
1: I el gall, doncs quan li
0: venia bé. I el gall, quan això li venia bé, doncs igual no canta a horari gai convencional, igual cantava una miqueta abans,
2: ah, sí?
0: I això, a un únic veí, de tots els que eren, un únic veí, agarri denúncia.
1: Un veí por culero.
0: Home,
1: veig que ho ha portat a la justícia, ha fet un
0: sí, lluís. S'han gastat els diners, que això val diners, en denunciar el gall.
1: I la justícia
0: però la justícia...
1: Això.
0: Exacte, li dona la raó a Kiki. Visca la justícia, ah! Que ha mirat per Kiki.
1: Som,
0: sí.
1: Som de l'equip del Kiki.
2: Visca Kiki. Ara, Kiki...
1: Visca un Kiki! Pollastre,
2: visca el
1: adelante.
2: Visca el Kiki.
1: Visca el Kiki.
0: Visca el Kiki.
1: Que me dius que... Bueno, això, continua.
0: Bé, que dona la raó a Kiki, pues, al seu propietari, no? I clar, ara el denunciant, este veí, haurà d'assumir els costos judicials, que ronda uns 1.000 eurets, i té que pagar una indemnització de 100 euros al propietari. I 100 euros em pareixen pocs.
1: A mi també em pareixen
0: pocs. Em pareixen pocs.
2: Ara, jo, del propietari...
1: Tindria que haver pagat un any de pinso pel Kiki. Home, i les amigues.
0: Com a mínim.
1: No. Com a mínim, digues.
2: No, que digui jo, que invertir els 100 euros en Kiki.
0: Claro.
2: A Kiki què li agrada?
0: Kiki
2: lo que li agradi a Kiki...
1: Pa d'ell.
0: Pa d'ell.
2: Pa d'ell.
0: Sense miraments.
2: Kiki. I Kiki què fa?
0: Mira, a Kiki lo que li regalaria jo també seria...
1: Jo li compraria un micròfon d'augmento.
0: Sí!
1: I li poses ahí...
0: També li faria unes infusions de gengibre perquè tinga la gola més fina, perquè pugui cantar més i millor. I així que este veí s'ofresca les conseqüències.
1: I la resta de veïns que hauran dit... Para
0: no, home, la resta de veïns...
1: Este hombre no está bien de la
0: cabeza. No está bien de la cabeza.
1: Le pongo el Kiki.
0: El que haurien de fer és fer-li el buit a este veí, que l'únic que sap fer és, bé, el que comúment es diu tocar
1: el
0: la fava. El Kiki.
1: Quan és tan fàcil com posa't unes...
0: Uns taponets.
1: Uns taponets.
0: Uns taponets.
1: Però
0: este no és un
1: cascos,
0: cas, este no és un cas aïllat en
1: Tenem
0: França.
1: Tenem
0: més Kikis. Tenem està llegint. I és que resulta que últimament s'estan registrant moltes denúncies per altres gais, altres cans de gais, per sorolls de campana, sons de campana, o també inclús per sons que fa les ranes.
1: Les granotes.
0: I ho han portat a juït. Perquè alguns veïns es queixen d'estos sons, que són els sons de la natura, que, escolta, claro, està abans que tu ahir i tu no has de vindre així a dir-li
1: res. A veure, si l'estiu també fan el cri-cri-cri-cri.
3: Altra cosa també t'he dit, que en una granja o sons de la natura, molt bé, tu de les granotes vius al costat d'un, què sé jo, una xarca allí, claro, no pots, bueno, pots, per poder, pots, però... Però igual tu estàs vivint en el teu adossat o la teua casa en jardí, on vivia aquesta senyora.
0: Exacte.
3: I al costat, la crompa, este altre senyor, l'amo de Kiki i les altres gallines, i les posa allí les en el jardí.
0: Allí. Igual també, això seria diferent.
3: Clar, és igual que això igual s'hauria de mirar.
0: Clar.
3: Perquè no és els sons de la natura, és un senyor que ha portat a Kiki,
0: ha portat
3: a casa.
0: Kiki a casa quan igual no tocava. Això seria
1: però
0: diferent.
1: Però Kiki
0: no és el cas de... Kiki

0: Qui té el dret a viure?
1: Qui té dret?
0: I no és el cas del nostre Quiqui.
1: No.
0: El nostre Quiqui està ben fet.
1: Perquè ho diu la justícia francesa.
0: Perquè ho diu... La justícia avala que el nostre Quiqui està bé.
1: Molt bé. Clar
2: que
1: sí.
2: O sigui, que no te mudes al camp si no vas a aguantar els sorolls del camp.
0: Clar.
2: O tapar les orelletes i te mori. Perquè les campanes també.
0: Home, i jo conec més casos d'estos on jo... Vaig a dir, on jo veraneig, que jo veraneig, passo molts estius en Cantàbria, i allà molts pobles de tota la vida de la Cantàbria profunda han rebut denúncies per part de nous veïns perquè els molesta l'olor als abonos que tiren en els cascs. Perquè allà s'abona, clar, en estiu, fan un compost amb algues i demés, és un olor molt fort, i es molesta, i han denunciat al paisanuco, que està ahí de tota la vida, fent la seva feina.
2: Però si això s'adopa a la terra, clar, i per les plantetes, que és una meravella. Claro, fa budentina.
1: Una abraçada quan estan fent mans.
0: Però, Ximo, si tu arribes allí... No, si tu arribes nou allí, te compres una casa allà, t'aguantes el que
1: hi ha. Jo m'he d'acoplar.
0: Que si home ha de generar els seus ingressos.
2: Ves-te'n a viure al costat d'una fàbrica i olora el tarriquim.
1: Però fer mar fa mal olor.
2: Això fa mal olor. Això però molt natural.
1: Passes per l'horta i t'arriba una brafa i no és agradable. Ara, has de conviure.
0: Has de conviure, saps el que
2: hi ha. Si vius al camp, aquestes coses passen.
0: Molt bé. Clar que sí.
2: Ai, quina risa, per favor.
0: Ai, però bé.
2: Però som solidaris amb el gai Quiqui.
0: Sí, a tope con Quiqui, tot el nostre suport a Quiqui, perquè atenció, que este home ha dit que no se va cansar i que va tornar a recurrir a la justícia.
2: El justiciero.
0: Sí, que li donin la raó. Bé, jo penso que la guerra està perduda, que prepare diners i que guanyi, i que pague, perquè no va guanyar, la veritat.
2: I no hi ha 203, ni un altre... La justícia dona la raó a Shakira, al gai Quiqui i a Quime.
0: De moment no tenim a ningú. Però sí que tenim diners. Tenim diners per a tota aquesta gent que té que pagar multes. Perquè hi ha una empresa de videojocs que regala un tresor. Eres mi tesoro, cada segon.
2: Espera, torna a repetir-ho.
0: Hi ha una empresa... Ho dic en el mateix to?
2: Sí,
0: per favor. Hi ha una empresa de videojocs que regala un tresor. Eres mi tresor, cada segon m'enamoro, m'enamoro, m'enamoro, m'enamoro, m'enamoro. Un tresor valorat en mig milió de dòlars.
2: Ai, s'està posant la cosa. Ah. Interessant.
0: Ah, interesting people, eh?
2: Oh, my God.
0: Com m'heu obert els ullets.
2: Clar.
0: Com m'heu obert els ullets.
2: Jo no sé jugar, però igual la meva filla...
0: Igual a tu et fies a fer-ho, clar que sí. Mira, això forma part d'una campanya publicitària. És que se'ns bala el cap d'una manera increïble.
2: Les persones no estem bé.
0: No estem bé i les empreses estan pitjor.
2: I les empreses les fem persones i tenim caps que ens segueixen la bogeria. Sí, senyor.
0: Mireu, això forma part d'una campanya publicitària que ha llançat l'empresa i estudi de creació de videojocs Ubisoft, per a promocionar el seu últim joc, que és una saga de jocs, i ara van a treure la nova versió, on la pirateria és la temàtica principal.
2: Però la pirateria del pirata Garfio?
0: Del pirata, sí. Bàsicament, el joc consisteix en batalles entre assassins i templaris per aconseguir un tresor amagat en les aigües del Carib. I utilitzant este pretext, l'empresa ha llançat la iniciativa de Encuentra mi tesoro, que val mig milió d'euros.
2: Vale, jo vull. Ximo, tu t'apuntes?
0: Voleu participar?
2: Sí.
0: Mireu,
2: per
0: a participar heu de comprar una entrada, que l'entrada és una caixa, val? Pot ser en versió virtual o en versió física. La versió virtual és la més barata, són 35 dòlars, o sigui que tu pagaries un tiquet per accedir a aquesta
2: caixa virtual.
0: Per 35 dòlars. O sigui, la inversió... Mira, vaig a posar-me en modo Javi González. La inversió inicial és 35. És xicoteta, 35 dòlars, assumible. Ja. Després, dins d'aixa caixa que ells et donen, dins d'aixa entrada, van 15 endevinalles i tu has d'anar averiguant aixes, resolvent aixes endevinalles per a trobar el tresor.
2: Si tu saps la resposta a una d'aixes endevinalles, què fas? Contestes...
0: Clar, sí, no cal que aneu al Carib per a poder
2: pues
0: escolta, trobar el tresor.
2: Qualsevol excusa és bona per girar per a rodar pel món.
0: Però igual ja tens més car el
2: joc, no? Són 35.
0: Igual i sin perdent.
2: No són prou.
0: Pots participar qualsevol persona, val? I el que has de fer és, com tu vas saber les respostes, les emplenes en un formulari web.
2: Molt bé.
0: I les envies. Si encertes i totes aquestes endevinalles, saps on està el tresor, i pots accedir a aquest premi final del tresor valorat per mig milió d'euros.
1: I si n'hi ha diversos, què fem? Supartim?
0: Varios encertants. Això m'he preguntat jo també. I no sé com reaccionaria l'empresa.
1: Vale.
0: Perquè la mateixa pregunta m'he fet jo i no he trobat resposta.
1: Estan convençuts que només encertarà una persona.
2: O ninguna.
0: Bé, imagina que igual...
2: No seran fàcils, les endevinalles no seran fàcils.
0: No, a més diuen que

0: com això és una saga de jocs, val? Que és la continuació d'esta saga. Si tu ja eres jugador de la saga, si tu ja has jugat prèviament a este
1: joc... Te donen pistes? T'ajuden?
0: Tens més coneixement sobre el tema, aleshores pot ser que tingues més papeletes per a poder
2: guanyar. Pues no me gasto yo 35 pavos.
0: No, no accedim directament.
2: No, no serà per mi el mínim. A un berenar.
0: Sí. Però a berenar què? Què vols que berenar?
2: A mi el que entre per $35, no ho sé.
0: Una paella, per exemple?
2: Una paella no dona per una paella, però bé, si voleu berenar
0: no
2: paella...
0: Tu creus que no dona per una paella $35?
2: Euros? A mi, no, molt, molt barat, no, has de comprar.
1: Pa una ració, al millor sí.
2: Sí,
1: no?
2: Okay. Una paella per a... 3 o 4.
0: Jo t'asseguro,
2: sí, el condumio igual sí.
0: Mireu, els diners ja no seran un problema per a menjar paella.
2: Ah, no?
0: Ja no hi ha excuses. No, no poseu aquesta excusa de convidar una paella, no, perquè és massa cara.
1: Perquè
0: arriba una nova inversió que vos rebentarà el cap, perquè les papilles gustatives no, ja vos ho dic.
3: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella.
1: Dijous paella. En ma casa és de diumenge, però dijous també està bé.
0: Ja, en ma casa també són de diumenge.
1: Sí, en ma casa eren dijous arròs al forn, diumenge paella. Jo què sé, mira, aquestes coses, costums de pobles.
0: Sí.
2: Jo també, de diumenge. Sí, de diumenge. La paella, sí. Sí.
0: És que en dijous no hi
2: ve, no. M'he menjat en carxofes i faves i
0: com estava?
2: I era dilluns.
0: I era dilluns. I t'ha sentat genial.
2: Bueno, però era un tàper.
0: Ah, bé. Ai, és que en el món de la paella, companys, què no hem vist en el món de la paella?
1: Mare, hem vist coses boniques i sacrilegis. I
0: sacrilegis, sacrilegis. És de paelles congelades. Que, mira, de fet, este matí el nostre company Santi, en la redacció, ens ha ensenyat una paella envasada que venen a Alemanya, en un supermercat. T'ho imagina't això?
1: Quina
0: com
1: por.
0: Estarà? La pinteta no era bona, ja vos ho avance.
2: Però posar-ho
0: al microones.
2: Al microones.
0: Sí, és que van en paper film i li fas 4 forats i et posa al microones. Bé, però és que el que vaig a contar-vos ara, ja vos dic que les papilles gustatives no explotaran, però el cap sí. Opa. Perquè dels creadors dels fideus instantanis, sabeu, els fideus que es cuinen en 5 minuts...
2: Ell ja té soba i
0: tot. Ell ja té codo i tot el rotllo este.
1: El yakisoba. Val.
0: Pues ese mateix format ha arribat al món de la paella. Sí!
1: Pum!
0: Sí! Pum! Pum!
1: I
0: llegó la paella. Una companyia japonesa ha tingut japonesa, és que no sé, ni valenciana.
1: Quan estic en yakis, mon amor, deixa'm per la paella.
0: Tu dedica't a l'udon, al teriyaki, per la paella.
1: Bueno, pues una companyia japonesa, perdó que t'interrompa.
0: Una companyia japonesa ha tret este format de paella que va deshidratada dins d'un got de cartó i que es prepara en tan sols 5 minuts. Afegint únicament aigua bollint.
2: Igual
0: que el yate soba, ya te como, ya te digo.
2: Però si això... Mira, quan ve la Clara Llorenç demà, demà li ho direm. Perquè això té que tindre. Glutamato.
1: Glutamato.
2: I de tot lo peor...
1: Disruptores endocrinos.
0: Disruptores endocrinos.
1: En poques gotetes. Sé que distrole, que distrole.
0: Las enzimas de no sé què. Segur. O sea, el glutamato sea lo millor que tinga, lo més healthy que tinga.
1: Això veu la macrobiota perquè està dins amagat, perquè si la macrobiota ho vera des de dins...
2: Per favor.
1: Se n'anava corrents.
2: Tu has vist algun gotet?
1: Emigrava de cos.
2: Per favor. Això com... O sea, és un gotet i dins que n'hi ha.
1: Però tu has vist... Exacte. Això tu has vist... Sí, sí, sí.
2: Tu has obert això?
0: No ho he obert, i ara vos contaré per què no ho he obert.
1: De l'agonia de dona.
0: No, però bé, podeu buscar el vídeo en internet que està l'anunci, que a més l'anunci és un croma falsíssim. El protagonitza un cantant d'estos de K-pop, superfamós del Japó,
1: sí,
0: que és ell, feliçment, en el seu gotet de cartró, menjant-se el condumio és de la paella, i els cromes de darrere... super mal fets, és Barcelona i Madrid. Barcelona i Madrid, no és València.
1: Venga,
0: i estàs fent un anunci de la paella.
1: Venga,
0: o sigui, ja, per començar, la estratègia de màrqueting està mal feta.
1: Sí, senyor.
2: Molt mal.
0: Està
2: molt
0: mal feta.
2: Està tot molt mal.
0: Sí.
4: Molt bé.
0: Pues muy bien, clar, és que tot mal, tot mal.
1: I segons escriu l'empresa...
0: Segons escriu aquesta empresa, el plat està cuinat amb un caldo de marisc, que ells diuen que li dona un sabor intens i profund, i es corona amb unes gambetes, calamar, bajoques... i pebrera roja per donar-li un acabat vibrant i colorit que promet, segons el fabricant, gaudir del sabor d'Espanya en tan sols 5 minuts. Mira, com vas a saboretzar Espanya en tan sols 5 minuts, en una preparació de 5 minuts? No, així tenim molts sabors.
1: Vas a saborir glutamatos.
0: Sí, colorants.
2: Com es diu el llatec? t'arroje.
1: I t'arroje.

0: ¿Cómo es decirlo? El ron comercial está roje.
1: Ya está roje.
0: Está bien, se está roje. Por favor.
1: Ya está roje.
0: Caldo de marisco con un sabor intenso y profundo.
2: Pues mira, yo pensaba que los franceses estaban bochos, pero los japoneses no usáis ma vida.
3: Ay, sí, sí, no, no, están la verdad que más cap allá que cap así. Y resulta que la empresa es... Però no tenien prou en el que han dit. Que seguissin dient
1: que... I diu que la idea naix amb la intenció de posar a disposició dels japonesos, mm-hmm, que ja sabeu que porten uns ritmes bojos de feina, que ells no paren ni un minut ni per a respirar. Bé, és per posar-los a la seva disposició menjar autèntic internacional, autèntic, segons ells, autèntic internacional, sí, sense la necessitat de viatjar a l'estranger ni menjar fora de casa.
2: Pues
1: el porten el sabor d'Espanya a la taula de ta casa, d'ahir de l'oficina.
2: Perquè li fiques una xorrita d'aigua japonesa al micro i sigui cap a dintre.
1: Sí, però si n'hi ha gent que s'endú, gent que viu a Madrid o viu a Barcelona o viu en qualsevol punt d'Espanya, del món, que s'endú en marraixes de València per a fer la paella, per a cuinar en l'aigua d'ací, perquè diuen que no hi és igual. Tu com penses que tirant-li aigua bullint d'allà de la Japó? De la Japó japonesa més profunda? Això va saber.
2: S'han enganyat. S'han enganyat.
1: Tot mal.
2: A mi els japonesos...
0: L'hauria ser l'au de menys. L'aigua ser l'au de menys. Perquè són gambes d'allí.
1: Clar, és que...
0: És marís d'allà. És un calamar... És un calamar japonès.
2: Japonès.
0: Una batxoqueta. L'arròs serà japonès, també, que aquí ho fan dur.
1: Batxoqueta japonesa.
2: Pebrera.
1: Això, li falta que li posen, jo què sé...
2: I després tot fossilitzat dins d'un got.
1: Dins d'un got.
2: Fet polvet o color que siga, fet dins d'un got.
0: I li fas quatre forats, ho poses en el micro i en 5 minuts, paella...
1: Tu li tires directament l'aigua bullint i ja està.
0: Tarroge,
1: i en 5 minuts
2: tarroge,
1: paella.
2: Tarroge,
1: i tu em preguntaves, Ximo, has comprovat això? No ho he comprovat. Perquè,
2: ni
1: mira,
2: pensé.
1: Ni pensé comprovar-ho, perquè l'únic bé que han fet en la paella és que no van exportar-ho.
2: Ai,
1: que no s'ho estarà
0: fora del
1: Japó i no arribarà ni tan sols així.
0: Ja te como, ja te vale.
2: Que venen els companys de les notícies, deixem-los parlar.
1: Vinga, va, que parlen ells ara.
2: Fins ara.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Toque la teua pell, m'electrocuta i
1: castanyoles a les 6. Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura. I tu i jo. De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'hora de la cultura. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu. I tu i

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juárez.

0: De Cañero,
1: sí, de Cañero. A mi sí, sí. Què
2: faries tu per diners?
1: Què faries tu per... Oh, tots tenim un preu, tots tenim un preu.
2: No ho sé, no ho sé. Pendents de la celebració a partir de les 6 de la vesprada de les Iques de València Bàsquet, flamants guanyadores de la Lliga Endesa. Sí. I a més, el doblet, la festa, festa gran, serà a partir de les 7 i mitja, s'obrin les portes en el Roig Arena i a partir de les 8, la gran festa. Anirem a Ca Joan Alte a menjar probablement un dels millors carns de bou o de vaca.
1: Que, a la brasa. Que te pots morir. Mira, això al Javi també li agrada.
2: I un escarxofes. Sí, ja estàvem parlant d'esta.
1: Sí, veritat.
2: Saludarem a Santi Rodríguez, el que tots recordem com el frutero de Siete Vidas, però que és un actor fenomenal, sí, de comèdia.
1: Que se'n ve a Castelló a fer un monòleg d'humor i ens el presentarà així a nosaltres.
2: Sí, pues mireu, sí, si sí, tenim un menú de categoria i ara per arrencar esta segona hora anem a parlar dels dinerets.
1: D'estalviar. D'economia. Dels ganxos.
2: Estalviar. Quantes voltes, Javi González, hola Javi, bona, què tal?
3: Bona companys, què tal, com esteu?
2: És el nostre guia per l'economia, anem a dir-ho.
1: El nostre líder espiritual.
2: Deixem un guia.
3: Anem a deixar-ho ahí. Guia. Exacte. O acompanyant. No,
2: però sí, de l'economia.
1: Explicaor.
3: Acompanyant, està bé.
2: Sí. Moltes vegades ens ha explicat el power que té començar a estalviar i quan abans. Si pot ser als 30, millor que als 40 o als 50, que igual ja se te passa l'arròs.
3: Això és així, perquè el temps en este àmbit té molta importància, corre sempre en contra nostra.
2: Per no parlar de l'interès.
3: Per no parlar de l'interès, en efecte. En efecte. Però mira, cert que quan parlem d'estalviar, molta gent després me comenta, Javi, és que tot això que comenteu

0: en el programa jo després no, no puc aplicar-ho. Val? És cert ja. Que si mirem les xifres, el 80% dels ciutadans espanyols sí que aconseguís guardar part dels seus ingressos, però sí. Solament el 20% aconseguís els nivells financers recomanats per a destinar a un fons d'emergència, a la compra d'un habitatge, a inversions... És a dir, que solament el 20% aconseguís estalviar el que hauríem de poder fer en principi.
1: Que seria un matalàs de el 30% del jornal anual.
0: Bueno, exacte, podem estar parlant de lo que serien les teues despeses fixes de 3 a 6 mesos.
2: I els que sí aconseguissin, les persones que treballen i estalvien?
0: Ahí anem. Anem a parlar d'això, perquè les persones que treballen i estalvien a Espanya tenen un element en comú i és que els diners en comptes a la vista van aconseguir el passat 2024 la xifra de 875.000 milions d'euros, val? Amb una rendibilitat de tan sols el 0,17%. I això què vol dir? 0,17%. I això què vol dir?
1: Això no és ni rendibilitat. No,
2: ahí anem. Això és micorieta.
0: Que això és el problema, que això el que ens indica és que estem guardant els diners en comptes corrents que no tenen cap remuneració.
2: Ajà.
0: Que és com tindre-los en el matalàs de tota la vida. Ajà. Ja sabem, ja m'he explicat moltes vegades, que això porta, comporta, que anem perdent el nostre poder adquisitiu i precisament fa uns dies
2: sí.
0: que hem vist un canvi
2: sí.
0: En el mercat bancari, perquè el Neobank 3 Republic ha pujat l'interès del seu compte remunerat del 2 al 3%.
1: Quin banc has dit que és?
0: Trade Republic.
1: Que s'escriu Trade Republic?
0: Trade Republic. La pronúncia tampoc la tinc jo
1: del
2: 2 al 3.
0: Del 2 al 3.
2: Ojo, cuida clar. Que això és important. Mm. No?
0: Sí, perquè mentre ells ofereixen un 3%, la majoria se queden en el 2, que al cap i a la fi és el que marca el Banc Central Europeu. Però, clar, no és solament l'únic aspecte que hem de tindre en compte. Jo vull que analitzem bé tot això i per això hem convidat així a l'estudi a Leonor Vargas, que és la directora financera de la Fundació d'Estudis Bursàtils i Financers. Leonor, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Hola, Leonor.
2: Hola, Leonor.
0: A veure, Leonor, portàvem molt de temps amb els diners parats al 0% en els bancs tradicionals, però ara veiem aquestes entitats que comencen a oferir fins a un 3% o fins i tot més en funció una miqueta de l'entitat, a ella cada un que faça una recerca exhaustiva. Exacte. Per què es dona ara esta carrera, podríem dir fins i tot agressiva en funció de les campanyes que estan fent, per captar el nostre estalvi?
3: Bueno, pues mira, al final la mayoría de los bancos que están haciendo este tipo de propuestas son los neobancos, ¿vale? Vamos a diferenciar que los neobancos son bancos que han nacido directamente en Internet, son 100% digitales y que se caracterizan porque sus comisiones son muy baratas. Ellos utilizan economías de escala automatizando toda la parte de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que están haciendo es intentando captar no solo dinero, sino clientes de la banca tradicional.
0: Ajá.
3: Están intentando tener más clientes que generen en el futuro, pues más comisiones, más márgenes para sus beneficios a través de otros productos financieros. Y al final no solo es captar dinero, es captar más clientes, más vinculación, más productos que le generen un futuro pues con unos márgenes superiores.
1: Claro, parles de neobanks. ¿Quina seria la definició de neobank? Que no té oficina física o ne té poques,
3: claro,
1: però són dependents de bancs més grans? És,
3: depende.
1: Quin tipus de banc és?
3: Pueden ser un banco que ha nacido directamente en Internet, a 100% digital con comisiones más bajas y automatización de muchísimos servicios, mucho más ágiles, y puede ser que sean que detrás de ellos haya corporaciones, por ejemplo, en el caso de My Investor hay corporaciones españolas detrás, es un banco español, un neobanco, pero por ejemplo el que hemos comentado antes, el Trade Republic, es un banco alemán. ¿Vale? Entonces ellos sí que están supervisados también por el Banco Central Alemán y están cubiertos por el Fondo de Garantía de Inversiones. Además, tiene eBay, Iván Español
0: desde julio del 2025. ¿No, Leonor? Que sabes, comentaban que es importante, tindreu en compte, si volem comenzar a treballar en alguno de estos bancs, el fe de que tinguen ese Iván Español.
3: Claro, dependemos un poco también de nuestro perfil inversor y de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, este tipo de cuentas remuneradas que estamos comentando son productos de ahorro, en realidad apropiados para la mayoría de los perfiles conservadores, que lo que buscan es primero preservar su capital y obtener un poquito de rentabilidad que nos mantenga en el tiempo.
2: Pues y que no, poder es muy de risk, no es muy de riesgo.
1: Comprador de letras del tesoro, podríamos decir, o de bonos del tesoro.
2: Pero si el Banco Central Europeo tiene tipos de interés, digamos, oficial, els congelats al 2% o al 2%, com és possible?

here, as if to say, here lives a wealthy man.

0: Era l'únic, això. En esta melodia, cada dilluns, arriba a estes horetes l'hora de parlar de les coses de menjar, però de menjar, de disfrutar, de que ens facin feliços en una taula, i així en el territori de la Comunitat Valenciana tenim tant de bo i tant de privilegi. Imagineu que, Anna, fem un exercici d'imaginació i ens n'anem a la platja de l'Olla, allà en Altea.
1: És un sí.
0: O muntem dalt.
1: Bé.
0: Allí, al mirador, que hi ha la banda de dalt, on està l'església i tot allò.
1: També, és un sí.
0: I una volta que ja has pegat una volteta d'això, ens agarra gana. I dius, ostres, que és hora de dinar. I estem en Altea.
1: Sí, però vull...
0: Però jo voldria...
1: Quiero gozármelo, baby.
0: Ostres, una carn, per exemple.
2: Una carn.
0: Torradeta.
1: I el nostre gastroturista, Vicent Gil, ens diu què hem de fer.
3: Hola, Vicent. Molt bona vesprà. Jo m'he passat molt de temps que quan deixia de l'autovia i creuava per allà davant i dic, Cat Joan, i això és una sabonetida. Tindré que vindre algun dia així i tal, perquè jo, com sóc un carnívoro confés i declarat, i un dia anava amb el meu amic Pedro, diu, va, vamos hoy a Cat Joan. I, bueno, un escàndol.
0: Perquè... O dos, si són pequeñitos.
3: Realment van ser dos escàndals.
1: Definís l'escandalera, va.
3: Una va ser un xuletó de 45-50 dies de maduració, no va estar mal, i l'altre, i ara teniu que provar este. De un any i una setmana, de 53 setmanes de maduració, i jo el veia en tota la grasa, en un color groc.
1: Mira,
3: si
1: va la boca,
3: jo dic, però això... I a voltes...
0: Només li faltava que parlar.
3: Claro, jo pregunto i la gent me diuen, però, che, un any, això estava bo. Dic, estava bo. Té un sabor molt intens.
1: Sí, senyor.
3: Té que agradar molt la carn. Hi ha gent que li agraden sabors més suaus i tal. Però, bueno, ahir tenim així el rei de la mauració a uno dels... Jo crec que dels més icònics que tenim a la Comunitat Valenciana, que Joan, a Joan Soldevila. Joan, què passa en les mauracions?
0: Què tal, Joan?
4: Bones tardes, què tal?
0: Una miqueta més al
4: micro. Bones tardes, què tal, com esteu?
0: Bé.
4: Bé, les mauracions, però, bueno, al final ha sigut una miqueta una revolució de tot el sector càrnic. Sí, pense sí. Que... Bueno, ara estem pegant un passet darrere, estem baixant una miqueta la potència, estem posant una miqueta més alerta, no? I bueno, per mi ha sigut un espectacle, per mi i pel públic, perquè al final sense el públic no podem fer res, però la veritat que aquests sabors que es aconsegueixen, aquestes fijacions en escala i aquestes ternures, pues bueno, la veritat que...

0: que és espectacular tant pel comensal com pa nosaltres que ens dediquem al món de la car, i al final pues, quan tu la teva feina la veus plasmada i dius, ostres, pues, pues molt, molt guai, si ha valgut d'algo.
1: Eres un obsessiu, no sols de la car, sinó del producte en general. El producte, tot el producte que podem tastar en Can Joan és un espectacle.
2: Les carxofes també parlen.
1: Hombre, no, dili a la moa, dili a la moa dona els berberechos, que ella sempre diu, cada volta això diu, ui,
3: les closques a mi flipen totes.
1: Ella ho conta i diu, el berberecho més gran que m'ha menjat en la vida. Dic, carinyo, això ho digueres l'any passat jo quan vam vindre. Ella sempre repeteix, però clar, però a més, ell és dels que el producte els agrada toquetejar-lo lo mínim.
0: Lo mínim. Lo mínim. A mi Ricard Camarena, quan començàvem, em comentava, Joan, el teu producte ni el toque, el roses. Rosalo, sale Rosalo. I bueno, li han fet cas a Ricard.
3: Però el que s'has de fer és controlar el procés, vull dir que siga el millor producte. En les carns sí. És des de la procedència de l'animalet, el que l'animalet ha menjat, com s'ha criat, l'educació que ha rebut.
1: Però mira, sí que...
3: Si és de bona cosa, família, tot això conté, no?
1: N'hi ha una cosa
0: conta,
1: que...
0: Conta, tot suma.
3: Després ja ve la maduració.
1: Tinc curiositat jo, Joan. Només carn de bou i de vaca. No t'has volgut complicar la vida en més històries?
0: Bueno, ara toquem una miqueta de cordes lechal, tant siga la paletilla com són els xulletetes xicotibos, els de lechal. Al principi sí que tocaven més coses, però bueno, al final n'hi ha que centrar-se en un producte i no tocar més, i en aquest producte ser el millor, o sigui, buscar-li totes les voltes per poder treure el major jugo.
1: Ara podré portar la moda, perquè ella diu, no, és que com allí l'únic que menges carn eres tu, ara si tens xulletetes...
0: Clar, li fem un trosse de peix i tot,
1: sí, home, entonces sí. Escolta, i bueno, ho comentàvem abans d'entrar, tens sardines valencianes del Cantàbric, de Rafa López.
0: Home,
3: o sea, perquè les sardines valencianes naden on volen.
1: Venen del Cantàbric, exacte. Palcos són valencians.
3: Home, ja.
1: Que és el millor producte. Però els espàrrecs de Navarra... Vull dir que...
0: Sí, cada zona... Jo penso que cada zona tenim un país espectacular i cada zona té el seu producte, i la veritat que pues intentem en la seva estacionalitat pues tindre el producte
1: a banda
0: en casa.
1: De que tu tens la teua horteta.
0: Seguim en ella, seguim en ella. Sí, anem fent tomaquetes, anem fent pebreres, anem fent una miqueta de tot, sí.
1: Bueno, i una cosa que a mi me meravella de Can Joan, que són els salassons.
3: Ole, ole.
1: I dius que en la Marina són molt de salassons?
3: Sí.
0: Pues sí. És la veritat. Un salat ben treballat i una bona tomaca. Podem fer dos o tres garres.
3: Deixo d'oli per damunt, ratxa d'oli, una moixama bona, un huevo, jo què sé.
0: Una bona hueva. O, al final, un bon capellà.
3: Un bon capellà.
0: Un bon capellà ben torraet a la llama, això és una virgueria, això és una barbaritat.
1: Menos mal que fa poc que he candidat. Menos mal.
0: Mi sento una miqueta de salat encara em podia cabre.
1: Això sí.
0: Això no hi ha problema.
1: No, això sí, no ho han pensat. Escolta, i bueno, en Can Joan anava tan bé, que n'hi havia molts clients de madrilenys que li diuen, oye, ¿por qué no montas algo a Madrid? ¿Y por qué no montas algo a Madrid? I la més agarratxa era a Madrid.
0: No vam anar a Madrid, així no va ser. Sí, la veritat que va ser una experiència espectacular. Van tindre els accidents que van tindre, però bueno, al final de la vida...
1: Va patir dos incendis.
0: Van fer dos incendis grans, però bueno, al final està tot marcat i les coses estan per superar-les. Pense que al final totes aquestes coses ens pues, fan més durs, ens fan veure les coses d'una altra manera, n'hi ha que treure-li els punts bons i ja està.
1: Clar, que al final has dit, si tinc que diversificar... Millor fer una Altea que anar-me'n a Madrid. Sempre podré controlar-ho més a prop. I bueno, has vingut acompanyat de Vicenç Saragossí, que a mi me fa molta gràcia, perquè ells tenen un vídeo en Instagram que se presenten els dos. Jo soc Joan Abril, i ella diu, no, jo soc Vicent el de Asambra. Ell no diu Vicent Saragossí, no, Vicent el de Asambra.
3: Eres l'Asambra.
4: Què tal, Vicent? Com estàs?
5: Bona vesprada.
3: Com això?
5: Bona vesprada. Hola.
1: Escolta, i com va ser això? Que tu anaràs a buscar a Joan, Joan te va buscar a tu, de cop per repente girar un cantó i sabeu xocar? Què ha passat ahir per aquest invent que heu fet nou ara?
5: Bueno, Joan i jo ens coneixem de fa anys, inclús ja vam tenir un negoci conjunt fa anys, i la veritat que la relació sempre ha sigut molt bona, i pues, sempre que ens juntem pues, tenim el negoci en ment i pensem en estaria bé això, estaria bé allò, i ja està, que ha quallat.
1: Ha plegat el moment.
5: Ha plegat el moment.
1: Perquè a Sambra, per exemple, era un local...

0: més d'arrossos, de menjars casolans, de menjars típics.
1: De cullera, sí.
0: I ara, de cop, per repent, el local nou, que s'anomena Murmur, que ara mos explicaràs el perquè del nom, Murmur, arròs i brases. Per què és? Perquè l'arròs és pel migdia i les brases per la nit. Això com funciona?
1: Bueno, més que res perquè Joan és més de brasa i jo som més d'arròs. Entonces és com la unió dels dos, i com a que aporta la part i la sabidoria de la brasa. I jo un poquiu, molt lluny de Joan, no? Que és un expert del sector, però aporta un poquet de la part de l'arròs, claro, que és el que domina un poquet.
0: Altea, que siga la cúpula del Mediterrani, i tenga ixe tros tan ibicenc i tant, però jo crec que és probablement el raconet més cosmopolita que té a la costa alacantina. Allí teniu guiris de tot arreu. I això és quan te plega la nit, també te demanen un arrosset.
1: Sí, sí, per supost. Passa que ells venen antes. El que fa nosaltres és dinar tard, per a ells és sopar pronte.
0: O sigui, que ells sopen allà a l'Esa de la Prat, i demanen la paella, clar.
1: Sí, sí, sí.
2: A l'Esa de la Prat ja tenen la paella en dansa.
0: O sigui, és un berenar o és un sopar.
1: Sí, sí, així és.
0: I vos comentava jo antes d'entrar que esteu en un lloc que evidentment no és de pas, ja que anar a buscar-vos. Això en ningú moment vos ha coartat, heu dit, mos dona igual, vosaltres anem ahir que segur que triomfem.
2: Bueno, al final hi ha que fer les coses ben fetes, defendre el producte, fer les coses en temps i en hora i com Déu mana. I al final, què cosa més xula n'hi ha d'alçar-te un diumenge, agarrar-te la teva dona i dir, mon anem, com si mon anem d'expedició, mon anem així, com mon anem allà, correcte. I dir, che, i dinar de categoria. Doncs pues bueno, a veure, tenen el club de tenis d'Altea, que la veritat que és un puesto espectacular. Estem dins i estem fora del poble, perquè està ja el poble quasi que s'ho ha menjat. Lo bo que tenim ahir, pues, al final, és pues, que no sents motos, no sents cotxes, no sents res, ni una tranquil·litat espectacular.
0: És una zona molt tranquil·la.
2: Sí. Entonces, pues bueno, pues Vicent me lo va a proposar y ya, ya me va a decir, como estamos acorralados, no tiene manera de escapamos de ahí. Claro, pues suerte y al toro. Així no va ser.
3: El nom, Murmur, és això, una Murmur. Paraula... Té una sonoritat molt xula. D'on ve la idea? Sí.
1: Bueno, en Murmur significa el soroll que fa la ola al tornar, no? La ola del mar al tornar. I pues, parlant de l'agència d'imatge i comunicació i això, en la que treballem, pues, mos feia preguntes a què mos recordava Murmur i el lloc i què és el que buscàvem, no? Pues, al final nosaltres som molt del poble, nosaltres som els dos alteans. I pues, clar, pues, volíem algo que representara, no? I al final què més que el soroll de la mà.
3: A més, ara que estàs mencionant-ho, no sabia, perquè imaginava que tindria més a veure en la paraula castellana de murmurar, no? Quan hi ha algú que murmura, no? Que susurra, no? Que parla, diguem, en veu baixa, o algo així. Però no tenia ni idea de que era el so de la ona quan torna.
0: Mira, que Ximo també és del poble mariner, eh? Aquell és Pixaví, ell és de Gandia.
3: La ona, quan torna en la platja de Gandia, però quan torna en una platja de pedres...
2: Ahí está.
3: Això és, mira, el so més zen, més brutal, que ho pugues per a dormir, per a relaxar-se, no hi ha una altra. De veritat, és que m'encanta.
2: I si d'agut t'agarres un dia d'eixos... que fa que olora salitre i dius, buah, te sentes a la costa de la mar i és impressionant.
4: Sí, sí, sí.
2: Impressionant.
3: De veritat que sí. Jo crec que la nit que millor, més profundament, més relaxat de la vida del món he dormit va ser una nit a Campomanes. Va ser una Pasqua, que va ser una Pasqua boníssima, de xamba vestint d'una primera línia perquè va ser una cosa d'última hora i tal. I jo en la tornada, i jo encara me'n recordo deixar un somie en aquella nit. És una passada, és una passada.
4: Jo nosaltres ho hem viscut en Altea, perquè la Michelle té apartament
3: no
4: a primera línia.
3: És que
4: i si deia jo, hem experimentat aquest murmur és en primera persona.
3: Aquí és orgàsmic, això. És que és una cosa així, que no ho ha viscut.
4: És absolutament meravellós.
3: Això s'ha de viure una volta en la vida. I si tens un apartament que te'l... Che, arriba un acord en el teu amic i te'l deixa una nit o el que sigui, o te'n vas a un hotel, això
0: bueno,
3: s'ha de viure.
0: Escolteu, anem a arreglar-ho, perquè Joan també va tenir una iniciativa en uns apartaments allà en Altea, això, que està en marxa.
4: Bé, que Joan és valent, com el Cid.
0: Ell no para.
2: Diners no en tindrem mai, però en cert i trastos en tindrem és que vulguem tindre. Això mai mos faltarà. Però sí, mos vam clavar ahir en una història del casc antic. Tenim ahir quatre apartaments turístics que la veritat que són espectaculars, perquè tenen, a veure, perquè tenen unes vistes, no, perquè és que el teatre dona per tindre unes vistes espectaculars, i el que estava dient ara mateix a Ximo em recordava al principi de Tildos, jo i la meva dona...
0: Aneu a provar-los, no?
2: No, collons, ja estem en la prova.
0: Que sé.
2: I me'n pujàvem igual a les 6 del matí i veies quan t'alçava el sol i és que senties hasta les oles de baix que dius, és que és impressionant.
4: És impressionant.
2: És impressionant.
0: I els amaneixers que ahir en Altea el sol ix per darrere del... Com se diu?
2: Del penyó.
0: El penyó de Faig.
2: No, penyó de Faig.
0: Això és el penyó de Faig.
2: Sí, penyó de Faig. Bueno, morro de Toix i penyó de Faig, correcte.
0: Morro de Toix, exacte, sí, sí.
2: Sí.
0: Espectacular.
2: Sí. El raconet aquell és...
0: I el castell de l'Olla també esteu que veure allà dalt, vamos, d'aquella manera.
2: El castell de l'Olla brilla, en el poses brilla.
4: Pues si tot això ho adobes, amb una carneta de les de Joan, amb un arrosset de les de Vicent...
3: Que meravella. Jo tornant a lo de la carn que comentava Vicent, no? Que l'amic Joan és un mestre de del procés de la brasa i de l'elaboració de la carn, tinc ahí clavat com el primer dia... El dia que me portareu a veure el procés de maduració de cans allà dins, que sí. Entenc que igual no devia contar-ho,
2: però les càmeres.
3: Un privilegi que tinguereu, diguem, els amics. Però també entenc que no és perquè anar a llegir o anar allí, que és una cosa que si algú mostra interès, com sou tan apassionats, és que te peguen una volta per allí i que t'ensenyen les carxofes, mira, i així es fan la brasa, i així i esta carn, i vas a menjar-te un tros d'esta carn i dius... Però que meravella. És crec que fer això, eixa, traslladar eixa estima,
4: eixa
3: que el remat és cultura també, està molt guai que ho feu també, eixa divulgació, no?
2: Claro, si és que la gent puga entrar dins d'una cuina i veure el que es treballa, com es treballa, que puga entrar dins d'una nevera, que veus el producte en feo, com dic jo, perquè el producte està en feo, quan deixa la taula ja va ben arreglat. O sigui, que al final, que el vegis del quilòmetre zero d'on va, o sigui, per mi és espectacular.
0: Però i això va ser una lliçó... Que això és improvisat, eh? No és que ell prepara per si algú ve... Perquè... No, no, o sigui...
2: No, a mi m'agrada que la gent...
0: Tu ho veus tal qual, no és que està...
3: Estan allí penjades les banques.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Literalment.
3: En el cuny,
2: sí,
3: tot
2: sí,
3: allò.
2: Sí, sí,
3: claro. I tu li parles de tu, clar, perquè tu les coneixes...
2: Home, ja són de la família.
3: Jo estava allí dient, bueno, bé, ja veurem quan arriba el moment de disfrutar-lo.
0: No, però ella...
3: No, però mola molt.
0: De totes formes, té les càmeres de mauració, allí a l'entrada la gent pot veure les peces, i més, quan tu demanes, que dius, de quan? Doncs de quilo i mig. És més atrevist demanant de quilo i mig. I en si ja te la porten...
3: Però tu sols quilo i mig?
0: Sí.
3: Ja, Vicente.
4: Que tu sol, és que Vicent és el mas.
2: Si es fa, està que fer-te.
4: Jo me'n faria, però compartiria.
0: No, per això dic que quan anem, la moda... No, claro, quan tu mitges carn... I jo, bueno, jo de la picaeta jo faré poquet, perquè, bueno... Allí te fa una tomaqueta, una tonyina i tal, que te pots morir, els berberechos... Bueno, i té una gamba de Denia també espectacular, o sigui que... Ah,
4: pues. Evidentment, el producte vas a buscar-lo
0: claro,
4: al
0: claro.
4: Millor proveïdor.
0: Tot, tot si això no...
2: Del món, com no anem a tindre el millor producte? Si és que tenim costa, és que, tenim muntanya,
4: és que
2: tenim
4: casa
2: tot.
4: Nostra, pràctic...
2: Que ho tenim tot.
0: Clar. Hasta el pa.
2: El pa.
0: Hasta el pa.
2: Molt bo el pa.
0: Però dic, jo soc molt carnisser, vull dir, jo m'entretendria ahí, vamos, en un entrecot, bueno, tira'm entrecot.
3: Rosegant.
4: I però jo vull preguntar per les brases, perquè això també és... No tot el món sap manejar-les, cada brasa, cada carn, cada... necessita un ritual diferent, no?
2: Sí.
0: I l'altura bueno, de la graella.
4: Claro, bueno, doncs ho teniu assumit, però des de fora això crida
2: molt l'atenció. Mira, l'altre dia vaig baixar a Sevilla, que vaig anar als bous, que m'anava a muntar els bous, i li vaig enviar una xulla al xicón del taxi, que és molt amic, perquè com, sí. No, si no tens un amic taxista, no pots menjar, no te venim a un costat. I en dia... ¿Y cómo hago la carne? ¿Cuánto tiempo le pongo por un lado? Y el otro día, ¿cuánto pone la carne? Yo qué sé, ¿cuánto pone la carne? ¿Sabes qué pasa? Que al final, como vas bebiendo, vas tocando. Y claro, ahí vas fembo y el que des ahí, bueno, y al final le vas a explicar al chicón y ahorita que le va a ir súper bien. Pero que al final, pues toques temperatura, veus temperatures, vas mirant a veure com estan les temperatures, però jo què sé, és que és...
0: Home, depèn també
2: de
0: l'hora
2: que sigui el xuletó. Claro.
3: Però quina nyenya gasteu?
2: Carrasca, seca, carrasca. Se gasta tot carrasca, tant en nyenya com en carbó. La nyenya la tinc perquè el ciclo és molt més gran i quan em fa falta espentar, que em fa falta brasa en seguida, espentequen el carbó.
3: I què feu? Teniu, diguem, una brasa sostinguda per a que quan arribi el moment de la punta de la nit o d'això, i després vas afegint?
2: Clar, al final anem afegint-li per els costats. Si li afegissis damunt, l'únic que vas a fer és afegar la brasa. Llavors, què passa? Que al final el carbó, com s'encén per contacte, en que vagis arrimant-lo al costat,
0: poquet a
2: poquet. Ja està, clar.
0: Escolta, no, i la nyenya esta cubana, com se diu, que també està molt de moda?
2: Cabracho? No, cabracho
0: no, no, cabracho no és. Sí, sí.

0: Una que gasta el nostre amic Pablo Chirivella i Edu Espejo.
1: El gran Pablo Chirivella.
0: Pablo i Edu sé que la gasten. Però jo sé que està molt de moda, no sé, però bueno, tampoc...
1: Sí, sé lo que en dius. És que no és ni arbre, és com si fos un arbust. Sí. Que allí es fa gran. Mm. Ja no me'n recordo ara com es diu.
0: I parlant d'experiències, a Vicenç Saragossí me'l vaig trobar allí, en la teua zona. Fa dues setmanes.
2: En Castelló.
0: Un dilluns, participant en les semifinals del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I aquesta experiència com va anar?
3: Pues mira, estàvem avorrits, no teníem quasi faena. I van dir, anem a fer alguna cosa més. No, pues mira, es va plantejar i, bueno, com ha dit anteriorment, a mi el que m'apassiona és l'arròs. I es va plantejar i, pues nada, a ello vam anar.
0: Claro, que paella, això és una paella kafkiana, perquè, claro, una paella en conill i pollastre i...
1: Ja estem tocant la tecla.
0: En Alacant fan altres arrossos, que me pareix perfecte, però bueno. Però què vas veure per allí?
3: Bueno, va ser una experiència inolvidable, molt bé, perquè vam estar en companyia d'altres restaurants, en total eren 40 de la Comunitat Valenciana. Vam fer una paella totalment diferent de la que estem acostumats a fer. Nosaltres la fem en el sistema alicantí, que és sofregint l'arròs, i allí les condicions eren per a tots les mateixes condicions, i clar, eren ingredients diferents, varietat d'arròs diferent, fet a llenya.
0: A llenya, cuidado.
3: Que nosaltres normalment
0: perquè este sí que treballa a llenya, però tu no, jo a gas.
1: No, però jo si em despiste ja em guanya, perquè farien 200 racions d'arròs a llenya, que, sí. I hasta que no tenia 2 mil·límetres, jo, no sé què, dile Vicent, tira.
0: Ja anava tastant.
1: Sí.
3: Va ser un rato, però ho van passar molt bé, que era l'important, i ho van disfrutar.
0: És que em diuen, Jec, ahir, que han dit que n'hi ha un socio de Joan, ahí, fes-li una foto i tal, i veig a veure com va i tal. I dic, però com un soci de Joan? Dic, però que així estem fent paelles. Diu, sí, no, és que és una història nova que porta ella en marxa.
2: I saps quan te vas enterar del murmur que tenien estos dos?
0: Ahí, hi havia un murmur ahí que no sabies lo que era. Pues era Vicenç Saragossí.
4: En quant al tema de que has obert el meló dels arrossos a la valenciana i els arrossos a la cantina, a mi m'agradaria aprofundir... No, però no en la polèmica, no tens. Al contrari.
1: No, perquè...
4: Soc amant absolut, però de bot.
2: Sí a tot.
4: Però sí a tot. Per conèixer més, parlaves, Vicent, de sofregir l'arròs. Sí. Per exemple, l'anyora. Eixe preparat que feu... Com és allò?
1: L'all, el julivert
4: i l'anyora. Que teniu ja això preparat prèviament.
0: Se diu la
1: salmorreta.
4: Claro, a mi salmorra... Jo tinc
1: la pebrera, la tomaia.
4: Efectivament. Jo salmorra se me creu un poc això, però que és un sofregit que teniu fet prèviament. Això seria el que distingiria l'arròs a la cantina del fet a la valenciana, diguem-ho, què més?
3: En veritat, el que diferencia principalment és la tècnica, entre cometes, de l'elaboració. En València es bull, o sigui, es fa el caldo en la pròpia paella i després afegint l'arròs posteriorment al caldo. Bueno. I en Alacant el que fem és sofregir l'arròs i després posar el caldo, normalment calent, és millor.
0: Per això es diu que els d'Alacant són descendients d'escarletins. Perquè els carletins també sofregeixen.
3: Sí.
0: És com l'aldea Gala, allí al mig de la Ribera. Ells són els únics que sofregeixen l'arròs, però bueno.
2: He de dir-vos una cosa, a mi m'agrada molt aquest procediment, sí.
0: Bueno, en l'hostaleria se gasta molt perquè això alleugera el temps de preparació de la paella. Mm. Estan els puristes que diuen que no, que hi ha que bullir, i n'hi ha gent que no, que li peguen una sofregideta i prepara la paella. Això t'estalvia 10-15.
4: Però tens un caldo 10-15. Prèviament fet?
0: No.
3: En Alacant n'hi ha gent que no, hi ha gent que el fa en aigua, i n'hi ha gent que el fa...
1: Bàsicament, si és de car. Si
0: és de conill i pollastre. Si és de conill i pollastre, la gent no...
3: I en peix sempre és en caldo.
2: En caldo de peix.
0: En peix, sí, en peix has de fer el fumet, això ja
2: és... I quin és el teu favorit?
3: Bueno, que estiga ben fet. Així és el meu favorit.
2: Quina bona contestació.
3: Que estiga ben fet, que després el producte m'agrada.
0: Però és d'Altea. Què li poses? Alguna galereta, cigala...
3: Jo soc de mar, m'agrada el producte de mar.
4: I això que diuen els cuiners d'arròs, que l'arròs te parla, jo ho he intentat... No, a mi no.
3: No es contesta.
4: A mi és la meva dona la que diu, no veus que ja està?
0: Mira que Ximo presta atenció, que ja està allà al tanto.
2: De bona mà, Paguis.
4: Però com te parla l'arròs?

0: És un poc per el que deia Joan en el tema de la brasa i això, pues, de tant de fer-ho, no? De tant de fer-ho, al final no està parlant, però tu ja estàs ben lo vindre, no? Pues l'arròs un poquet igual. Ens hem enganyat tantes voltes fent-lo i hem vist les conseqüències de quan va per un costat o va per l'altre, pues ja quan va venir per un costat ja sabem més o menys...
1: Jo crec que el nas també influeix molt.
0: Sí, clar.
1: Tant en la brasa com en els arrossos. Perquè jo veig que mon pare n'hi ha voltes que diu...
0: El gesto ese de...
1: Vaig a apagar ja el foc.
0: Està socarrant.
1: Ui, que, claro, que...
2: Sí. Imagina't si ho tenen això fet vegades... que ho apercebixen de seguida.
1: Ho tenen automàtic.
3: Per exemple, el tema de les mauracions, nosaltres tenim quatre neveres grans en el restaurant, per anar passant, cada nevera fa un tractament diferent, jo un nòctic per l'olor.
2: Clar,
3: veig no tant l'olor i dic, ui, ja sí el tinc ja. Este és. Ahí està, ahí està.
4: Que fort, també.
3: Al final jugues en temperatura.
2: Jo, experiència.
4: Fins que bueno, no supere el meu rècord en un arròs, de destrossar un arròs. Vaig esclatar i cru, i l'ànima crua, el mateix arròs.
1: Això com pot ser?
2: Això també és difícil. De cagar-la també és difícil.
1: Eres enyenya.
4: Supera-me-lo.
1: Era enyenya. Era gas. Això que és més difícil.
2: Supera-me-lo. Això és que estaria entretingut. Que se s'acaben els últims minuts, igual se volies dir alguna
1: cosa. Sí, sí, antes de que se'n vagi. Una curiositat. Encara seguixes fent la ginebra?
3: Encara seguim fent la ginebra.
2: Mare, Joan, fas de tot?
1: Fa una ginebra espectacular.
4: Ginebra en casa?
3: No, me la fan fora. Me la fan fora, però sí, una marca que vam crear nosaltres i la veritat que molt bé, pues, va rodant i de cine. Per això dic, que diners, bueno, diners, no. Però
1: sempre que vaig,
2: m'emporto un parell... a la piscina que siga.
1: No, jo sempre m'emporto un parell de botelles quan vaig. I si algú va, jo li recomano que es faci un gin tònic en la ginebra de Cachoeiro. Una locura.
4: Ai, que ganes de tornar al Altea pronte.
2: Tindre...
4: Moltes
2: sí.
4: Gràcies per la visita.
2: Bueno, i anar al Altea i dar un topetar en ells. Bueno, en ells ve alegria i de tot, però el que ells són capaços de guisar.
4: Bueno, farem esos arrossos sí. En murmur.
0: Clar que sí, com
4: vulgueu. I farem un lloc que per a casa. Clar que sí.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Vicent, per la setmana que ve.
1: Setmana que ve, emparint la clotxinera.
2: És que m'hi flipa, emparint la clotxinera.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
7: Palmando.
5: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida, 105.2.
9: De tu!

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
1: De tu.

0: Qué maravilla, come fly with me. Ens n'anem ara mateix de viatge a l'entorn de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, perquè sabeu que després de la consecució del títol de Lliga Femenina per part del València Bàsquet, estem avui de celebració. A partir de les 7:30 s'obrin les portes en el Roig Arena, a les 8 és la gran festa, però anar a la Mare de Déu, Gemma, això és precís oferir-li la samarreta.
1: Això és imprescindible.
0: I el que farà falta.
1: Gràcies a la televisió veiem imatges, però gràcies a Salva Gomis, el nostre company, és que està allí, sabrem com s'ha viscut aquesta experiència. Hola, Salva. Conta'ns l'ambient, l'alegria, el que heu viscut.
0: Bona vesprada.
2: Què tal, companys, com esteu? Bona vesprada. Pues, dins d'uns dies de celebració i d'alegria, perquè evidentment no tan sols per l'àmbit masculí, en el que també estem pendents de celebrar coses, però ja la setmana que ve, però esta temporada per a les xiques de València Bàsquet, per a les xiques de Rubén Burgos, pues, ha estat una temporada històrica, no? Guanyant un doblet, guanyant la Copa de la Reina a Tarragona i en el cap de setmana guanyar la Lliga davant Casa de Mont-Saragossa, a més en tota la emoció que varen viure així en Apunt Ràdio també, en eixa última cistella d'Ivonne Anderson per a guanyar 68-67 a Casa de Mont-Saragossa. I en el dia d'avui, pues, el protocol, les celebracions, acaben d'eixir de la Basílica ja de la Mare de Déu dels Desemparats les capitanes, Leti Romero, en Queralt Casas i en Cristina Ovinya, acompanyades de Rubén Burgos i també del director general Enric Carbonell, després d'ofrenar el títol a la Mare de Déu així en la Basílica.
1: Imparables són aquestes xiques, no?
3: Que...
1: Imparables, admirables,

0: Salva, va ser un trepidant i sa canasta en l'últim moment. Que guerreres que són,
1: és que això només ho té el bàsquet, i sa emoció fins a l'últim segon, només de la proporciona al bàsquet en molts casos.
2: Sí, sí, perquè a més jo crec que tenen un gen competitiu, s'ha parlat molt, no?, del caràcter competitiu de València Bàsquet, de que és de veres que estem, pues, davant el fi d'un cicle, no?, de moltes jugadores que, pues, que l'any que ve no estaran, que han donat moltíssima glòria al club i que, bueno, pues, no podia acabar d'una altra manera, no?, la temporada per a València Bàsquet. Per exemple, també n'hi ha que no són tan veteranes però se'n van, com és el cas d'Aguafam a la WNBA, i que, bueno, pues, també d'ella, no?, que ella volia anar-se'n en títols, i en títols se n'ha anat, en la Copa de la Reina i en la Lliga, a més per la via ràpida, guanyant en Saragossa i guanyant en el Roig Arena, sense deixar anar al tercer partit a un Casademont Saragossa, que va ser un rival molt més que digne en esta final.
0: Escolta, Salva, i ens han comentat, que comentaves lo de Saragossa, que tots aquells que anaren a donar suport a l'equip en el primer partit, hi haurà un sorteig especial esta vesprada, que a partir de les 7:30 que ja s'obrin portes, i a les 8 és la gran festa en el Roig Arena.
1: Tu vas darrere d'elles tot el dia.
0: Que allà va ser, clar. Tu estàs avui
2: pendent. Sí, sí, jo d'ací me'n vaig cap allà, jo me'n vaig cap al Roig Arena, i el que digueu, no?, pues també se premia la fidelitat, no?, d'una afició que entre 100 i 150 persones varen estar a Saragossa en un viatge un dijous a les 9 de la nit, tornar. Jo arribo a València a les 4:30 del matí després. No. Vull dir que el viatge, si al dia següent et tens que alçar a treballar, pues no és agradable,
1: és
2: no?
1: Dur, però, sí.
0: I què se va fer, Salva? Com un sorteig a la gent que va anar, algun tipus de premi o algo?
2: Sí, jo crec que algun tipus de reconeixement, no? d'agraïment, perquè varen ser fonamentals en aquest partit d'anada, en un ambient sempre caldejat, no? Perquè el Príncipe Felipe de Saragossa, pues, és sempre un dels pavillons que més apreta, no? i que més exigís, i ahir València Bàsquet va eixir en el 1-0 en la sèrie, i després, pues, la faena la va fer el Roig Arena i també les xiques de Rubén Burgos. Així que a partir de les 8 en el Roig Arena continua la festa en la plantilla de València Bàsquet, que, bueno, pues, ja tanca la seva temporada i se'n va de vacances.
0: Que meravella, que meravella. Quan tens Caibón, mare meva, aquesta canasta que va fer, allò, el Roig Arena
1: se'n vindrà avall.
0: El disfrutarem, clar que sí. Gràcies, Salva Gomis, per contar-nos seu.
1: I per seguir a d'elles. I anem connectant els diferents programes. Besets.
2: Un abraç.
3: La vesprada de punt.
4: Brilla el sol, fa calor, torna eixa sensació. Ja pensem en excursió.

0: Aquesta versió ha estat la de la Cyrus, de la Miley.
1: Sí, però està feta per... Bueno, és un conte de la Carmen, però mira, floretes se mereixen les jugadores del València Bàsquet. De molt estil. I floretes són avui... Carmen Juan, estem en la teva secció.
2: Sí, sí,
1: floretes
2: sí.
1: Que són protagonistes, avui o com?
2: Exacte, perquè xiquets és que estem en plena primavera, o la Ximo, en el mes de maig...
1: Ximo, jo estic mirant l'estornut cada dia.
2: El mes de les flors i d'estornudar.
1: Sí?
2: Exactament, per el pol·len. Però per això hem començat esta secció en les feretes d'ací de la casa, cantant floretes, parlant-nos de la primavera versionant ni més ni menys que a Miley Cyrus en Flowers.
1: Efectivament.
2: Que és la cançó favorita de la meva germana, que ho sapigueu.
1: Sí, és una de les que més m'agrada. Sí.
2: I això.
1: Un bon rotllisme espectacular.
2: I això, mes de maig, mes de les flors. Així que la secció avui per a les floretes.
1: Rebé.
2: Així que seguirem amb totes les flores de presuntos implicados que va llençar el 97 en l'àlbum titulat 7. Que a veure, que en principi esta no era una de les cançons més estimades pel públic, no penseu. La van eclipsar altres com més potents, no? Però és que va pegar molt fort quan els Javis la van incloure al seu musical La Llamada en 2013. Li van donar com una espècie de segona vida a esta cançó. Escoltem-la.

que no, no són de les que em peguen més en el seu moment, però resulta que la va petar després quan la llamada en els Javis. Era just la cançó en la que en la pel·lícula de la llamada, bueno, i en el musical també,

0: de presuntos.
1: Exacte.
0: Seguim.
1: I si avui parlem de flors, no podem més que homenatjar aquí a la família Flores, xiquets, oi, que és que ho porten en el cognom.
0: Flores.
1: Claro, des de la faraona, la Lola, als seus fills, que són els germans Lolita, Antonio i Rosario Flores.
0: Molt artistes tots.
1: Exacte, tots molt artistes. I dic, xica, no anem a posar-te una cançó de tots o se m'acaba la secció. Vaig a triar-ne un. Dic Antonio, per ser el gran compositor de la família.
0: Sí.
1: Escoltarem l'emotiva cançó que li va escriure a la seva filla Alba quan va néixer i que a dia d'avui, xiquets, és una gran actriu, és de les millors que tenim en este país.
0: Sí, eh?
1: En la cançó li diu que és la flor que sempre quise en mi jardín. S'entén que és el jardín de los flores. Pues deixa'm, Alba.

0: no sé por qué.
1: Maravilla, ¿eh? Y el documental también, como cuenta.
2: Sí,
1: está estos que momentos.
2: Que te quepe ser. Pero a ella es brutal, ¿no? Escoltar esta canción. Té que ser brutal.
1: El documental és molt important.
2: El seu pare, que va faltar fa tant de temps, tan gran compositor, i saber que tens una cançó tan especial teua i que se sap tota Espanya. Vull dir, jo crec que no n'hi ha ningú que no es conega aquesta cançó. Bé.
3: Ai, la Flor Grisbrix, Alba, la seva filla, la filla d'Antoni Flores. Preciós. De los Flores, Flores, Flores.
2: Això. Escolteu, les flors han estat sempre el regal per excel·lència de la mostra d'estima, no? Es regalen flors als malalts per animar-los, als esportistes quan guanyen, als actors en les estrenes, en qualsevol aniversari, en un sant i en qualsevol event, per Sant Jordi, una roseta amb el llibre, o en les ofrenes, sobretot a la Mare de Déu.
3: Sí, una cosa emocional.
2: Exacte. També, sí. Però diríem que, sobretot, les flors que més sentiment tenen no són aquelles que es regalen els dies dels enamorats. Que siga el nostre Sant Donís cada 9 d'octubre junta a la Mocaora o a Sant Valentí cada 14 de febrer. En la cançó que posarem a continuació, les flors eren d'amor, però arribaven en primavera o cada 9 de novembre i emocionaven una dona casada en veure que tenia un admirador secret. Escoltem una cançó que Cecília va traure en el 74, Un ramito de violetas.
4: Escribía versos, dime quién era.

0: Ai, és entre tristota i preciosa al mateix temps.
1: Sí. Per què qui era l'amor secreto, xiquets, vosaltres que sabeu la cançó sencera?
0: Era l'home.
1: El seu home! Que se veu que era un...
0: Un espoilerazo per esta cançó de la Satana.
1: Claro, no, però és que no, se veu que era el dia de normal i l'home era un orso. I va dir, vaig animar jo a la meva dona i com no s'atrevia a fer-ho en primera persona, se va inventar la història.
0: Una història tendra i trista i bonica. I bonica. Tot al mateix temps, sí senyor.
1: I del ramell de violetes al ramell estrella per als enamorats. Parle de les roses, a poder ser roges, perquè diuen que simbolitzen l'amor apassionat, el desig, l'admiració i el compromís més profund. Així ens ho explicava Maya Montero en la primera etapa, que va estar amb l'Oreja de Van Gogh, en una cançó del disc, atenció, que és llarg el títol, eh? Sí. Diu, lo que te conté mientras te hacías la dormida...
0: Sí, emblemàtic.
1: De 2003.
0: Emblemàtic.
1: En esta cançó reconeix que, tot i que sembla que regalar roses està passada de moda, xica, a ella li emociona. Escoltem Rosas. Por eso estoy...

0: Amaya Montero que ha vuelto, el retorno.
1: El retorno. De la Montero.
0: Que no le es fácil, pero
2: está
0: bueno.
2: Un poqueta y sin reguleros en ella. Sí. Que no
1: chica,
2: está...
1: pero chica, te guapia, pasa molt malament. A la que se recupere, que se mos recupere.
0: Sí. Ani, sempre.
3: Això és lo principal. Xicona, això és lo principal.
1: La salut, lo primer.
3: La salut, lo primer. Cosa primera. Amaya, tu cuida't molt.
1: A veure, de vegades, xiquets, no cal fer un remei sencer.
0: No cal.
1: Amb només una flor ja arriba el missatge d'amor i estima sop per als més agarrats que n'hi ha els quasi escoltant-nos, vale? I així ens ho feia saber Nino Bravo en el 72, quan va llançar una cançó que acabaria convertint-se amb el pas del temps en un himne.
0: Ah, sí.
1: Una de les cançons més exitoses de la seva carrera i potser de les més cantades als karaokes. I on la flor representa l'amor en un moment de comiat. Xiquets, al partir...
0: Un beso i una flower.
1: Això és.

0: Jo, que a més, vam entrevistar fa poc de Seguretat Social.
1: Ah,
0: que
1: clar.
0: No deixa el nom.
2: Sí, home, Casany.
1: El Casany.
0: Casany.
2: Sí, Casany.
0: Que acaba els seus concerts sempre amb esta cançó.
1: Sí, sí. I a més,
0: si
1: la versió que ell fresqueta, com ell fa, que està molt
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: la versioneta.
0: Sí, sí, sí. Partir un beso i una flor, sí. Sempre sí.
1: Exacte. Que et dic jo que no, tampoc sabem quina classe de flor. Igual, partir un beso i una flor, no diu quina.
0: Cadascú la que més li...
1: A saber quina seria a la que es referia Nino. Però si abans hem parlat de la rosa per als enamorats, ara parlarem de la margarida, que és el símbol de la puresa i la innocència, de l'alegria, de l'amistat incondicional i dels nous començaments. I a més, la favorita de la meva germana Gemma. Oi
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Sí?
0: Sí, senyor. Sí, la que m'agrada.
1: Exacte. Sobre com renaix la vida amorosa simbolitzada en la margarida, tracta la següent cançó.
2: Oh.
1: Sí. La va composar Dijavan, que no sé si ho he dit bé o malament, en el 76 en portuguès, perquè aquest home era brasiler. Però disfrutarem de la versió espanyola flamencada que Ketama va traure en el 95. Flor de Lis.

0: Ave Maria.
1: Pisar de chafar, no de pisar, eh? Ja. Pues la carne es colocar en el pisar.
2: Es una versión muy valenciana, esta. No, no, no. Pisaba de chafar.
1: De chafar.
2: Vale, vale.
1: No de micción.
2: Exacte. Vale. Perquè si no és normal que la Margarita se seque, claro.
1: La flor de pis, mos diu el Tani de Sograsi.
3: No, no, la
1: flor de pis. Vinga, seguim. Anem a reprendre el fil, per favor.
3: Sí, per favor.
1: La Margarida és, a més, la primera floreta que aprenem a dibuixar quan som xicotets, sí o no?
3: Oh, sí,
1: que és
3: bueno,
1: la més fàcil.
3: Jo m'he quedat ahí, jo m'he quedat
1: ahí. Tu t'has quedat en la Margarida. Així que anirem amb una cançoneta dedicada als menuts de la casa del nostre cançoner popular. I de la mà del nostre estimat cantautor infantil de capçalera, que és...
3: Dani Miquel, a qui li desitgem a més que es recupere, que està maluset.
1: Ai, mira, vinga, ànims. Que de vegades veu floretes allà on mira i de vegades no, en Serra de Mariola.

0: No son floretes, que no es herberetes allí.
1: Sí, no,
0: que fan un herbero.
1: L'herberet de la Serra Mariola. Ja, així, ja vos heu disficaciat, eh?
0: Sí, esteu despiporrat. M'heu despiporrat vosaltres,
1: Damià. Vinga, abans, en venim un poquet més pa cací, més a l'actualitat musical, més recent, per escoltar una cançó del 22 d'una mexicana que enamora amb la seua veu. Parla de la cantautora Natalia Lafourcade i del seu disc De totes les flores, de jazz i folk, on trobem inspiració en diversos ritmes llatins, com el bolero, la cumbia, la bossa nova, la samba o el son. No ens podem perdre esta preciositat que dona títol a l'àlbum, De totes les flores.

0: espectacular. Escolta, ara està dona, eh?
1: Ja se mos ha passat la tonteria ràpidament.
2: Ens hem quedat encisats en la forcada.
1: Mira, i nominar ara les roses bugambilles, que també és una flor que a tu t'agrada molt.
2: M'encanta la bugambilla molt, és de veres.
1: Escolteu, que dia jo que ja que dediquem...
3: És un poc brut, també, al jardí, també t'ho dic.
2: És de veres, perquè va caent... Sí,
1: sí, és de veres, tens raó, Ximo, sí, això també és de veres. És que estarà granant sí, sempre.
2: Però si el veus en un jardí d'una altra persona, dius, que bonica...
3: És molt bonica.
2: Que bonica té la bugambilla, excepte la meva germana, que se li, la té fet un moniato.
1: I esta persona que viu així dins, que neta és, que ho té sempre a granaet, que queda bonic. Això també ho penses, no?
2: També ho penses.
1: Vinga, va, ja que dediquem este espai a les flors, jo tampoc volia evitar cançons que utilitzen la flor de manera metafòrica, perquè trobem verdaderes perletes. Mira, començarem per una cançó que va traure Malú al seu àlbum Aprendiz de 1998, que vos va encantar, perquè d'ahir van eixir grans cançons de Malú que tenim tots, i esta no és tan coneguda, però és una preciositat. Compara la fragilitat d'una transexual amb la d'una flor. Escoltem Com una flor.

0: Però quina beguarra trau així la Malú.
1: I si vas escoltant tota la lletra de l'estrofa i tal, és que se te posen els pèls de punta. Clar, és el que pateixen els transsexuals, totes les coses que se mengen, quan, que és la comparació tan bonica, quan ells l'únic que volen és que es deixen sentir com una flor, no? Que és l'únic que volen, no és qüestió de si sóc home o dona, és sentir.

0: No la coneixia jo,
1: Pues mira, no diu, lo que estava veient ara, de peinar-se no se trata, se trata de Yahuel, tant de temps ante el moño llarg, pa parecer una chica, pa que no se burlen de tu. I gràcies a Déu evoluciona, lo que diu un poquet, que evoluciona la vida, i ara ja no te digo en res perquè te canvies la manera de pentinar-te, no? És molt bonica, molt bonica.
2: Sí, com una flor de malú. Sí.
1: I ara una meravella valenciana.
0: Una meravella valenciana.
1: Una meravella valenciana. Perquè compara una rosa de paper amb la nostra llengua. La lletra, evidentment, són versos de Vicent Andrés Estellés, ja ho haurà descobert la gent d'escoltar. I la música i la veu vindran de la mà de Jonathan Penalba, del seu àlbum de Socarrel de 2018. Vos deixe amb Cançó de la rosa de paper.

0: dolce, Juli.
1: Ai, que dolcet, no? Comparar en una flor, no? La llengua i com se la passen de mà en mà per mantindre-la viva, no? Això és molt bonic, molt bonic.
2: Que bonic, que hi ha ja un poema, no? Exacte. Costat, acompanyant, a més, una melodia molt bonica i molt tendra de Jonathan Penalba, que ja sembla lletra.
3: És tot un...
2: Això és, eleva, diguem, la qualitat també de la cançó.
3: Ah, musicar versos, tela.
1: I dia que avui és el dia dels museus, el dia internacional dels museus, sí. I a mi m'ha vingut una imatge, sé que és ràdio, però segur que la gent fa plaf, no? La de los girasoles de Van Gogh, per exemple, que és un dels meus quadres favorits, sí. No? Jo dic, mira, parant de les floretes, anem a anomenar també una imatge visual, no? Encara molt que bé. No siga musical. Anem amb la versió.
3: Anem amb la versió, però explica primer què vas a fer.
1: Clar que sí, mira. Era un dia especial per a dedicar-li a la meva germana una de les seues cançons favorites, com hem dit al principi. I és que això vull fer, dedicar-li Flowers, de Miley Cyrus, oi, en valencià.
3: Oh, madre, sí. Que cosa més bonica.
1: Però jo...
3: Però jo, les feretes?
1: Això no va dir jo, però jo tractaré de ser fidel a la lletra original, perquè les feretes se peguen una...
3: Les feretes són següents. Elles van a la següa. Elles van a la següa.
1: Exacte. Això que jo tractaré de ser un poc més fidel a la lletra. I... te convide, si pots, perquè vull que me graves, perquè això m'agrada tant, que vull que me graves. Però sí, és que...
3: Tota l'hora no...
1: No sé si podràs, però si pots en algun moment, nena, cantant-me. Ai, mos graves tu, Ximo? Sí, vinga, va, aixina, a veure si Gemma Seyans a cantar-me una miqueta, que és la seva cançó favorita. Si t'atrevisses...
3: Bueno, pero tú cuando yo ya está. Voy a apretar así el botonete este.
2: El botón es rojo, ¿no?
1: Me encanta porque estén describiendo a todos.
3: El que estén fent.
1: El que estén fent, me encanta.
3: Hala, pues venga, va.
1: Anem a ella, vinga, va.
3: Flowers.
1: Flors. Perfecto.

0: Mira que pagueses tant.
1: És que tenim així, tens un clec, tota la clec.
0: Ha entrat la clec, així, pa ballar.
2: Pues a mi esta cançó m'ompli de bon rotllisme.
0: I què tal en valencià?
2: Pues molt bé, una experiència molt xula.
1: Sí, sí, sí.
0: I estàs un poc més fidel a la lletra, he de dir-vos, no?
2: Sí, clar, perquè les feretes ho han adaptat pels xiquets, claro. Clar, cada cosa al seu moment. Uh-huh. A més, la va traure... Saps, és un moment que ella tirava endavant d'una relació que havia sigut fallida i m'agrada molt la manera tan positiva que ho trau endavant.
0: Clar, és com que per a que les coses vagin bé hem d'aprendre a estimar nosaltres primer. I això és el que va decidir ella, va dir, a veure, regalar-me flors puc jo soles i jo me sé donar estima a mi mateixa. Quan jo ja estiga bé, ja anirà per un altre, però de moment me cuidaré jo.
3: Molt ben dit. Molt ben dit la Miley i vosaltres també. Molt ben explicat en valencià, també.
2: Sabeu que és que la Miley a mi m'agrada.
0: Però que t'enamoraries d'ella...
2: Jo no era de Hannah Montana. No, m'agraden les cançons.
0: Ho has dit d'una manera que m'he
2: flipat. Bueno, guapa és, atén-me. Però sí, m'agrada la música, com canta, la música que fa, com és ella d'artista i de valenta i de...
0: També estem acostumats a que se lluïsquen molt per dalt, no?, les cantants. I ella té una veu de mezzo-soprano molt bonica, que brilla molt per els baixos. I quan una dona canta molt bé en greus, a mi se'm posen els pèls de punta. A mi m'agrada inclús més que les que se lluïssen per dalt, de vegades. Sí, sí. És que realment té més mèrit, estar ben afinada i tot això en els greus és molt més difícil.
3: Sembla que n'hi ha, o tens una veu molt, molt personal, o hi ha un punt en el que moltes veus se poden inclús assemblar.
0: Exacte.
3: I és més de lo mismo, està bé, tècnicament és preciós, no sé què, però me falta... Soul.
0: Ho has descrit molt bé. No? És que en les veus greus sempre se sol dir això de quina personalitat que té. Fixeu-vos que sempre se diuen les veus greus. Home, també n'hi ha casos concrets de molt agudes que també se diu, no? Però aquesta personalitat sempre és quan ho té uns greus potents que se diu en cos, que se diu també, no? Que és molt difícil, és molt difícil.
3: Bueno, pues veus, mira, estava pensant en la veu de Nina Simone, per exemple. Una veu totalment inimitable. No és una veu que puguis dir i mira que feia jazz i allò i que arribava la dona, tenia un registre molt important. Però sobretot era escapar la boca i dir, oiga...
2: Ole usted, senyora.
3: I a grans... molt vindicativa que era ella.
0: Però n'hi ha grans veus greus molt importants, jo que sé, la Edith Piaf, ¿sabes? Els tots greus d'ella eren de...
2: És que després està la... La interpretació, que també claro. Li dona...
0: I com se dia l'americana esta de la butan rasgada, que no m'hi serà el nom? És ma... Com se dia?
2: Bonnie Tyler?
0: Bonnie Tyler!
2: Que estava maleta,
0: oi? És i greus, vull dir, és que...
3: Buah. Cantava com Rod Stewart.
0: I a que de totes això
2: sí.
0: Diríeu.
2: Sí? Sí, sí, sí, sí.
0: Diríeu,
2: sí,
0: quina personalitat, a què diríeu això, no? I se cos fent-ho molt bé per baix. Ahí está.
2: Pues todo lo que digo en estos tienen raó. Mira lo que posaba del tono, me es chulo. Esta es un sí.
3: No sé quién es, pero es un sí.
0: La Nina Simone.
2: Pero eso es un sí.
0: A veure, anem a explicar a l'audiència. És que el senyor Ximo de tant en tant se lleva els calcos. I està el tècnic dient-li que té ficat a Nina Simone i ell ni s'enterava.
3: Ja, no em passa. No, a veure, no és per excusar-me, però és que...
2: Té una explicació.
3: Sí, tinc una malaltia en les oïdes. Tinc tinnitus.
0: Ala, ja ho he dit, jo, perdona, Ximo.
3: No. I he de dosificar-me el temps que passen els auriculars. Me xifla, m'encanta posar-me la música forta. Cristo Jesús. Ens quedem ens quedem en...
2: Jo crec que sí, ens quedem en Nina Simone. I amb això n'anem, escoltem les notícies. Després vindran altres a fer programes, la Reis.
3: I vos convidem, cada un que pague lo d'ell. A les 4 de demà, no?
2: A les 4 de demà, sí, quedem?
3: No?
2: Vinga.
3: Carme, gràcies.
0: A vosaltres. I want a little sweetness down in my soul.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
7: Al mando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algun lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.
9: De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
5: Què és això? No tinc ni idea.
4: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí? Sí! I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
6: La iaia li la dona.
4: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
7: No sé. El iaio els les regala.
4: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
6: La iaia li l'explica.
4: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia. L'enhorabona.
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
9: Ho fas molt bé.
10: Això és el més gran del món.
11: Està de categoria.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
12: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
1: De dilluns a divendres, amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
2: Sonem. Descobrís la música que t'envolta en la ràdio d'A Punt.

els somnis que no podran ser. La vida es deté en un instant, la pluja ha ofegat el futur, la visca ningú va salvar. I ja fent camins plens de fang, que han bloquejat cada rumb, que han esborrat els records, que han abandonat els seus llars. Quan mires al cel ja no creus,

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apun Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apun Ràdio al seu web www.apunmedia.es, a TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu, X o Twitter, @90Minuts, X o Twitter, @90Minuts, i 90 en xifra, en número, TikTok, 90 Minuts Ràdio, i si 90 també va en xifra, també va en número, Instagram, 90 Minuts Ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que està en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a l'Europa League, per a la Conference League, perdó? I és la pregunta que vos fem. Vos genera il·lusió el fet que el València tinga opcions de classificar per a la Conference League, per a la prèvia de la Conference League? Estas són unes setmanes on sembla complicat mantindre l'equilibri que ha de presidir, sobretot, les opinions dels periodistes. Els periodistes informem i opinem. I a qui no li agrada que opinem, però, com deia la cançó tan antiga, la vida és així, no l'he inventat jo. I el periodisme, i més el periodisme esportiu, és així. Com deia, és complicat mantenir l'equilibri a l'hora d'emetre determinades opinions. El fet que el València tinga remotes aspiracions d'entrar en la prèvia de la Conference League no ha de variar els plantejaments ni les valoracions sobre la manera de governar el club, sobre la temporada o sobre l'entrenador. Bàsicament, perquè per molt que el València poguera entrar en Conference, tenint en compte lo barateta que està, eixa possibilitat hauria d'estar ja lligada. Bastaria amb haver guanyat els punts que te deixares contra el descendit Oviedo. I això demostra que la temporada ha sigut un desastre absolut. Sé que molta gent dirà allò de que som negatius o todomaristes, i aquest palabra que se va inventar des de el món, des de la meritònia. La realitat és que l'autèntica lluita de l'equip ha sigut des de l'inici la de no baixar a la segona divisió. Torne a recordar objectiu que va ser l'últim objectiu fet públic pel València Club de Futbol fa ja 3 temporades. Per part de, en aquell moment, la seva presidenta, Lai Jun, que l'objectiu era no baixar a la segona divisió. I enguany s'ha continuat per ahí. Quan es va prometre, ja fa quasi un any, allò de la tornada a la Lliga Europea. Que Meriton va utilitzar les mínimes opcions europees per a la seva propaganda, com diuen els moderns, ni cotitza en les cases d'apostes. Te vendran que a la fi no ha estat tan mala temporada, t'intentaran convèncer que està més que justificada la renovació d'un entrenador que en el seu segon any ha acabat fregant els jocs europeus, i tiraran d'esta circumstància ocasional, possibilitat de jugar la prèvia de Conference, per a no gastar diners en futbolistes i oferir algunes renovacions més que dubtoses perquè fa el rendiment dels jugadors que se vagin a renovar. Malauradament, i ja sabem com no se'ls gasta Meriton, Europa provoca més incredulitat que il·lusió pel que es pot tastar entre la gent. Si les plantilles dels últims anys de Meriton cada volta han sigut pitjors i el retorn econòmic de jugar la Conference no és gran cosa, i és la realitat, no s'alvira una plantilla sòlida per a fer front 3 competicions, quan a dures penes has pogut confeccionar plantilles que no lluitaren per cap altre objectiu que no fora la permanència jugant només Lliga i Copa. A més, i com ja sabeu, hi ha una protesta organitzada per Libertad UCF, i la milonga de recolzar l'equip per si es classifica per a la Conference va ser el mantra del club esta setmana per a que la gent no secunde una protesta
tan necessària com justificada. L'altre discurs per a desviar l'atenció és el de donar una alegria als jovens que no han vist el València que nosaltres veiem. Però algú els ha de fer veure a aquests jovens, que tenen molt de mèrit, que la protesta és necessària i que si no protestes, no és que no han disfrutat del València que nosaltres veiem. És que si continua tot igual, no el coneixeran mai. O el que és pitjor, això serà el màxim al que puguen aspirar com a aficionats, a no baixar a segona i que es quedi ahí la cosa. D'esta temporada no s'hauria de salvar quasi res ni quasi ningú en un club amb l'exigència del València que hem conegut. Però precisament per això van a vendre esta mínima opció final com un triomf, perquè a més de nivell d'exigència, el València mai tornarà a ser el que un dia va ser. I sense exigència, els paràsits que fagociten la sang de la rata penada van a continuar vivint molt tranquils. En aquella famosa dita castellana de l'Ande yo caliente, ríase la gente. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 10 minuts. Saluda ja Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Com estàs?
2: I jo molt bé.
0: Tu... te causa il·lusió que el València tinga la possibilitat de jugar prèvia de Conference?
1: Te dic la veritat?
0: Sí.
1: A mi sí.
0: A tu sí.
1: Sí.
0: Està bé.
1: A mi m'agrada veure València en Europa, encara que siga contra el Videoton de Hongria, que no sé si equip, però era un equip que a mi me molava molt de nano. El Videoton.
0: És un equip clàssic dels 80 d'Hongria.
1: No sé si continua o què. Ara ho
0: està el Bassas de Budapest,
1: no, però
0: el Videoton.
1: Videoton.
0: El Videoton, que va perdre una final de la Copa de la UEFA contra el Madrid.
1: Videoton, efectivament.
0: On jugaven els germans Ditzel, Peter i Laszlo,
1: me perd.
0: Que un era el porter i l'altre era el central, que també eren internacionals.
1: Perc.
0: És que m'has tirat per lo viejuno i tu saps que jo ahí tinc una mina.
1: Perc, ahí. Videoton.
0: 11 i...
1: Potser buscar si encara existeix ara.
0: Ara ho mirarem. 11 i 10, com deia, està la pregunta inicial. El que sí que fa il·lusió és veure València Bàsquet, el femení, cada volta a celebrar ja, fins i tot en un any en el que no partien com a favorites.
1: Bueno, han celebrat en el dia d'avui, ara mos ho contarà Salva Gómez, el quart títol consecutiu de Lliga, i al final la temporada, Manolo, pues és fantàstica, han guanyat la Copa i han guanyat la... la Lliga i avui ho han celebrat, perquè és que tenen que celebrar. Hi ha motius per a celebrar, sí.
0: Hi ha motius per a celebrar. 11 i 11, com venen les fotos?
1: De celebració. Celebra València Bàsquet. Les Taronja de Rubén Burgos han celebrat en la pista central del Roig Arena, al costat dels seus aficionats, el títol de la Lliga Femenina Endesa, aconseguit diumenge contra Casa de Montsaragossa. Abans de la celebració, Burgos i les jugadores Leti Romero, que era el Casas, i Cristina Oubiña han realitzat la tradicional ofrena floral en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, acompanyats pel president del club, Vicent Solà, el director general, Enric Carbonell, el director esportiu de la secció femenina, Esteban Albert, y el director de Relaciones Institucionales, Víctor Luengo. Parla Rubén Burgos.
3: Nos ha costado mucho, en poco tiempo. Somos afortunadas, hemos de poner en valor lo que tenemos, los recursos que nuestro mecenas nos ofrece, si no nada de esto sería posible, y que nuestra afición en los momentos menos buenos de esta temporada nos ha seguido apoyando. Por eso el equipo ha creído y ha acabado con esta mentalidad de ir hacia arriba, y ayer lo demostró especialmente en el partido.
1: Porque nos sobran los motivos. Nova iniciativa de Libertat VCF, la plataforma opositora a la gestió de Meriton, ha convocat una manifestació de protesta per a dissabte 23 de maig. La marxa per a denunciar la gestió fraudulenta i destructiva de Peter Lim partirà a les 5 de la vesprada des de la plaça de l'Ajuntament per a finalitzar a les portes de Mestalla. El Villarreal es juga a la tercera plaça i la seua pitjor ratxa de Lliga del curs. El submarí s'enfrontarà a l'Atlético de Madrid este pròxim cap de setmana amb l'objectiu d'aconseguir la tercera plaça amb una victòria, però a més l'equip podria firmar la seua pitjor ratxa de resultats en Lliga de perdre en esta última jornada, ja que una derrota seria la tercera consecutiva en este campionat, cosa que no ha succeït al llarg de tot el curs. Premia la temporada de Afen Gruber, el defensa central de l'Elx, és la principal novetat en la llista d'Àustria per al Mundial, anunciada este dilluns pel seleccionador Ralf Ragnitz, que ha apostat pel central després de la seua gran temporada en el futbol espanyol. El Llevant incentiva el viatge a Sevilla. Els Granota tenen 720 entrades per als seus aficionats. En el partit de dissabte ve la Cartuja davant el Betis, en el qual es jugaran la permanència en primera. I a més han organitzat un desplaçament per als seus seguidors, tant amb tren com en autocar. El Llevant ofereix als seus aficionats un viatge amb tren d'anada i tornada per un preu de 210 euros, amb l'entrada de 30 inclosa, o en autocar per 75 euros també, amb l'entrada inclosa en la zona visitant. Hi haurà un equip valencià en primera divisió femenina després del descens del Llevant. El València i el Villarreal han accedit a la final del play-off d'ascens i un dels dos tornarà a l'elit. El conjunt blanquinegre va eliminar el Alba Fundación i el Villarreal se va imposar a l'Atlético Osasuna. Els dos equips de la Comunitat Valenciana jugaran per ascendir en una final a doble partit, on el partit de volta es jugarà a Paterna. En cas d'empat hi haurà pròrroga, però no penals, ja que pujarà el quadre blanquinegre en haver quedat en millor posició en la Lliga regular. Castelló coronarà els millors clubs d'Europa. Les pistes del Gaità Huguet acolliran este cap de setmana el Campionat d'Europa de Clubs, una cita en la que el Faxa Platges de Castelló i el Diputació Club d'Atletisme València aspiren a tornar a coronar-se campions, com van fer en altres edicions. A més dels equips espanyols, l'Sporting de Portugal és un altre dels favorits en categoria femenina, en la que hi haurà 13 equips, i l'Enca Turc és l'altre favorit, però en la masculina, en la qual hi haurà 11. La cita tindrà 22 proves i participarà en prop de mig miler d'atletes.
0: Les 11 de la nit i quasi 15 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok. 90 minuts ràdio, també 90 en xifra, en número. I 90 minuts ràdio, també per a Instagram, però sense xifres ni números. Tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra veu i la vostra opinió al nostre WhatsApp, ja sabeu que el número és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. I la pregunta que estem fent avui: us causa il·lusió que el València tinga opcions de jugar la prèvia de la Conference? 11:15, una pausa per a la publicitat i en tornar d'ella parlem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y de...

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Vols dir 18? Són Rollins?
2: És l'última de Rollins, Manolo. La última que van entrar fa aproximadament, no sé si un mes. Baix el nom antic que eren les cucaratxes. Baix el nom que tenien antigament quan començaren, que eren les cucaratxes.
1: Ah, sí?
2: Va haver una campanya de màrqueting prou important a l'hora de llançar esta cançó. Sí, sí.
1: Bueno, pues el Rolling, que duen retirant-se pues, des que jo tenia moño.
2: No, és que Rolling, Manolo, són tenen 80 tacos.
1: Ja, ja, però que fa 20 anys que van dient no, que se retiren, que se retiren, però... Ahí continúen, els tios.
2: No, sonen, anava a dir una barbaritat, sonen de categoria.
1: Sonen molt bé.
2: Anava a dir de puta mare, no categoria.
1: 11 i 19, València, bàsquet...
2: No volem el modern, este, si li agrada la música. Eh? Pregunta-li.
1: Espera, primer anem a...
2: No, ja, sí,
1: ara li pregunta-li a Salva Gómez, que ha estat allí, amb el València bàsquet femení, que avui ha celebrat el seu títol de Lliga, el eixir de la Basílica, el míster Rubén Burgos atès els mitjans de comunicació i, entre altres coses, ha comentat estes.
3: Ahir va ser una passada, compartir la nostra gent, el primer en el Roig Arena, però no, no deuríem acostumar-nos perquè és molt difícil, ho hem de posar en valor. Arribarà el dia en què això no passa, així que disfrutem-ho.
4: Rubén, unas horas después del título, ¿sabe un poquito mejor, teniendo en cuenta todo lo que rodea a, no solo al año, sino a todo el recordatorio que hacías en el día de ayer?
3: La mayoría sabía muy bien, no sé si sabemos, a mí ya me sabía muy bien ayer. Bueno, yo creo que todos los años son complicados, diferentes, no más ni menos, y creo que autoconvencernos o yo pensar este vale más porque ha sido más difícil quitaría mérito a los anteriores. Nos ha costado mucho, en poco tiempo somos afortunadas, hemos de poner en valor lo que tenemos, los recursos que nuestro mecenas nos ofrece, si no nada de esto sería posible, y que nuestra afición en los momentos menos buenos de esta temporada nos ha seguido apoyando. Por eso el equipo ha creído y ha acabado con esta mentalidad de ir hacia arriba, y ayer lo demostró especialmente en el partido.
5: ¿Cómo viviste esa última canasta para ganar el título de Liga?
3: ¿Cómo?
5: ¿Cómo viviste esa última canasta?
3: Bueno, pues como todos, esperando, mirando, y estamos en las manos de Ivón. No, es una pasada, una similar de Ivón el año pasado, nos deja fuera de la final de Euroliga y tenemos muchas batallas, afortunadamente ayer iba de naranja. Y no solo esa canasta, sin muchas cosas que pasan antes, sin mentalidad, sin el triple de agua, sin buenas defensas, sin la decisión de Roberto Hernández del tiempo muerto, te saquemos de delante para tener dos balones en vez de uno. Bueno, son todo un cúmulo de detalles y ese lo vivimos pues como si fuera una peli. Es una pasada.
6: Rubén, ¿on es fica el llistó ara del equip i del club? Perquè Copa de la Reina, Lliga... sembla que estem acostumant a que guanyi tot o que guanyi molt el València Bàsquet.
3: Jo no sóc qui fica els llistons, no crec que els llistons han de ser propis, almenys el meu és anar-me cada dia a dormir, saber que he donat el meu 100%, que m'he preparat per ser millor, que he ajudat els meus companys i companyes, que he sabut confiar i delegar i fer créixer a la gent que em rodeja després. Si això te dona per guanyar, és que guai. Si no, tu has fet tot el que podies. Estic d'acord amb tu en que no hem d'acostumar-nos, hem de valorar-ho, i ara mateix no. No m'agradaria que ningú pensara en llistons ni en la propera temporada, que ui, anem a celebrar el primer títol en el Roig Arena, per favor.
1: 11 i 21, seguint tota la celebració, ha estat el company que ahir ens narrava la cistella guanyadora d'Ivón. Salva Gómez. Hola, Gómez, què tal?
7: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
1: Bueno,
7: suposo que hi ha secció després de cultura musical, no?, en Salva Folgado.
1: Bueno, tu saps que Salva Folgado és
2: policia de la música.
1: El policia de la música.
7: Sí.
1: Ho dic per a que estigués...
2: No, ja ho sap.
1: Ves en compte, eh?
2: Ja ho sap.
1: Ves en compte. Salva Folgado és el policia de la música.
7: El patís. El patís de manera habitual. Però bueno, ell també me patís a mi, eh?
2: Sí, també.
7: És mutu, és mutu.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Salva, conta'ns una miqueta la successió d'esdeveniments, de fets que han corregut en el dia d'avui, després entrarem en a lo millor detalls sobre continuïtats o no continuïtats, però com ha sigut avui aquesta celebració?
7: Bueno, pues ha començat en el protocol habitual, que és en la Basílica, que és el que estàvem escoltant ara, aquestes paraules després de Rubén Burgos, també ha parlat Leti Romero, i bueno, pues després del protocol en la Basílica, de l'ofrena a la Verge i a la Mare dels Desemparats, pues han anat al Roig Arena, on vora un miler d'aficionats pues estaven copant i s'agradaria aquesta part de la tribuna, no?, central, per a celebrar amb els jugadors, han parlat quasi totes, bueno, hem vist vídeos de inèdits del vestidor, de la celebració, de detalls que, bueno, pues estaven graciosos, també els agraïments a Leo Fivich i a Wafam, i, bueno, pues les paraules també de Rubén Burgos, agraint, evidentment, a tota la plana major, a Enric Carbonell, a Juan Roig, a la seva dona, bueno, tots els que fan possible també que València Bàsquet, pues, siga un equip competitiu i que, pues, cada any esté mal acostumant-nos, perquè m'agrada dir-ho així, a guanyar coses.
1: Bueno, quin ambient has percebut? Parle de sensacions, de pell, Víctor. Perdona, Salva. De que este és un punt final en una part del projecte, uh-huh, i que hi ha molta gent que no va continuar, que va haver una renovació com besurante en l'ambient i aquesta idea. Quina sensació has extret del que tu has viscut esta vesprada?
7: Bueno, lo primer de festa, perquè evidentment, pues, molta alegria, però sí que estic d'acord i portem parlant de segona ja setmanes, no? que veu un fi de cicle, que va haver un canvi i una renovació en la plantilla de València Bàsquet, i que és evident, pues, que era l'últim títol de no vaig a dir moltes, però sí d'unes quantes jugadores d'esta plantilla, no? Jo crec que estem, pues, davant d'un canvi generacional o de cicle, perquè generacional tal volta sona a edat i no té res a veure en l'edat, però sí que estem, pues, davant d'un canvi evident de cares, de projecte i bueno, pues de plantilla, que jo crec que es renovarà prou de cara a la pròxima temporada.
2: Podem parlar de noms, Salva?
7: Sí, sí, bueno, avui s'han fet oficials així des de Leo Fivich, que acaba contracte, i també d'Agua Fam, que ja ho sabien que se n'anava a la NBA,
2: sí,
7: en el Project B. En este cas, bueno, pues, n'hi ha jugadores com és el cas de Cristina Oviña o de Keral Casas, que, bueno, pues, acaben també.
2: Sí,
7: no és públic, però sí que, bueno, pues, sabem que l'any que ve, pues, lo normal o lo que està parlat és que no continua.

0: moment.
1: Cap de les, i, cap de bueno, les dos, Salva?
0: Cap de les dos. En aquest cas, Cristina i Queralt pues, acaben la seva etapa a València Bàsquet i l'acaben en un títol, no? N'hi ha altres jugadores que semblava que podien eixir, com és el cas de Leti Romero, però a mi esta vesprada me deien que és molt probable que l'any que ve Leti Romero encara estiga a la plantilla de València Bàsquet, i n'hi ha altres que han aportat molt, com és el cas de Kalia Hilsman, no? Que a mi em diuen que és complicat que l'any que ve continua a València Bàsquet, que pot ser que hagi estat un reforç de temporer, no? Perquè va arribar a mitja temporada, li ha donat molt a València Bàsquet en lo físic, en la pintura, en els rebots, en, bueno, pues, en eixa Copa de la Reina i també en este tram de Lliga, on en el primer partit pues, va fer 20 punts, no? I va ser providencial. I bueno, pues veurem què passa en altres jugadores. Jo crec que per exemple, Ivan Anderson té moltes opcions de continuar, de seguir en esta plantilla, i, per exemple, també va renovar Ben Abdelkader, no? Jo, esta jugadora, pues, també té pinta que continuarà.
1: Que bueno ha estat, no? En els festejos, Abdelkader.
0: No ha estat. Ens han dit per motius personals. Jo, de veres, no sé què li haurà passat. Igual, home, espera que no siga res greu, no? Evidentment, però no ha hagut d'estar en els festejos i era l'única absència, la belga. A Maria Araujo, per exemple, pues, li queda un any de contracte i continuarà. I, bueno, pues, ve una renovació de...
1: Buena vida
0: de
1: continua, no?
0: Que... Qui?
1: Buena vida.
0: Sí, bona vida. Jo, a veure, això és com tot, eh? Ara arriba l'estiu i arriba un equip que li fica diners d'Eurolliga, de fora, i estem veient molt de talent espanyol que estan encent a Turquia, a equips de l'Eurolliga que estan ficant diners, no? Jo crec que l'any que ve, per exemple, Alicia Flores tornarà i té que ser important, que ha fet una temporada espectacular en el Sino Lugo. I, per exemple, també s'està parlant del fitxatge de Marta Suárez, de la pivot, que està a la NBA, que va estar també nominada en estos drafts i que estava en Golden State Valkyries, i que, bueno, pues sembla que vol tornar a la Lliga i que podria arribar a València Bàsquet. És una jugadora del 2002, per tant, de 24 anys, i que és una de les que, bueno, pues se'n va anar també molt jove cap als Estats Units i sembla que podria ser un reforç internacional amb la selecció espanyola de luxe de cara a la pròxima temporada. Esta jugadora, que és Marta Suárez, nascuda a Oviedo.
2: Perfecte, Salva, pues...
1: Más fotut, Salva, si no continua Julka, más fotut.
0: Ja, no, jo també, tinc que avui, quan m'ho han dit, dic, buah, a mi m'agrada molt, jo penso que te dona moltíssim, eh? Sí. La jugadora Kalia Hilsman, que l'altre dia li preguntava, no, si li agradava i té mal nom de Julka, i diria que bueno, que sí, perquè veu les pel·lis de Marvel i li agradava. Que entenia la comparació, evidentment, en tot el respecte i carinyo, perquè va més per la part positiva, no? Lògicament.
2: Molt bé. Salva, gràcies, com sempre.
0: Un abraç, bona nit.
2: 11:29, estem... ho hem viscut amb Salva Gómez, el que ha sigut la celebració de València Bàsquet. Ara de seguida entrarem a parlar dels números que tenen que fer els nostres equips, però abans vull parlar amb el PSI de Libertad UCF, amb José Pérez. Hola, José, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit, Manolo, què tal?
2: Molt bé, doncs torneu a la càrrega amb una manifestació, una protesta en contra de la gestió del club, que té un lema com el de la cançó de Joaquín Sabina: no sobran los motivos.
3: Sí, muy acertado, creo yo, ¿no? Para la situación en la que vive el valencianismo ya desde hace muchos años. Yo creo que ha sido una temporada, una más, donde tenemos que padecer lo que está haciendo Peter Lim y la gente de aquí de Valencia, que trabaja para sus intereses, por parte del valencianismo, y bueno, ha llegado el momento de salir y volver a denunciarlo y volver a protestar en la calle, aunque mucha gente, ya lo sabemos, intenta invisibilizar esa denuncia.
2: Imagine que sabeu y que sou conscients que la carta que va a jugar el club esta semana es, bueno, está ahí la posibilidad de poder entrar en Europa, ya que centrarse no más que en animar. Bueno, es la clásica, pero sabeu que Aneu tendría que lluitar contra eso.
3: Bueno,

0: 42. Shakira, que en el comitè organitzador dels Mundials, quan arriba el Mundial, diuen la sintonia, diu, encomana-li la Shakira.
1: Shaka-shaka, dai-dai, tots són apareguts, pues ja està, Shakira.
0: Shakira, que us ha dut una alegria del fisco, eh?
1: Ho acaba de dir José Navas, les mujeres facturen.
0: Sí, sí, però 60 quilates que li tenen que tornar,
1: sí,
0: Shakira.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que li sent de la teva butxaca i de la meua, eh? Bueno, el rei que ja... Sa Majestat del Rei, Felip VI, Salva, que ja ha assegurat, mitjançant fons de Zarzuela, que anirà a Mèxic per a presenciar l'Espanya-Uruguai.
1: Bueno, ho va fer públic avui Zarzuela, no se vol perdre. Felipe VI, este partit, Guadalajara, 26 de juny, enfrontament entre Espanya i Uruguai. Això sí, Manolo, no podrà veure Fermín, el futbolista del Barça. Va perdre's el Mundial, té una fractura en un dit d'un peu, ho ha comunicat avui el Barça, i és una baixa notable per a la llista definitiva. Què ha de donar en breu el seleccionador nacional Luis de la Fuente?
0: Si no recordo malament, ja han dit que és dilluns quan es dona la llista definitiva del Mundial. Per cert, ja que estem en temps de Mundial, acaba de fer oficial el Brasil de Carlo Ancelotti la seva llista. La gran sorpresa és que va Neymar. Neymar va al Mundial amb Brasil.
1: Me sembla molt, molt llest Ancelotti.
0: Sí?
1: Sí. Bueno. Jo crec que és un moviment estratègic d'Ancelotti. Sensacional, Manolo.
0: Ja veurem, perquè ixe vestidor també, controlar-lo ha de ser...
1: Com el del Madrid.
0: Bueno, l'argentí Montiel, l'home que va fer el gol definitiu en la tanda de penals contra França, que podria perdre's el Mundial.
1: Sí, és el lateral argentí de River, va patir un desgarro en el quàdriceps esquerre durant el partit el passat dissabte contra Rosario Central. Cas de ser citat per al Mundial 2026, arribaria molt justet.
0: El cachete Montiel, com diuen allà a l'Argentina. Polèmica a Alemanya. Sembla que estava molt a prop, o que està molt a prop, la tornada de Manuel Neuer, porter del Bayern, ja amb una certa edat al combinat nacional, però ja n'hi sit veus discordants.
1: Neuer, que moltes vegades quan se tira ja fa el saquete, això que ja sí, te deixes caure.
0: El bric de llet.
1: Sí, en este cas, l'esporter del Bayern de Múnich i de la selecció alemanya, Oliver Kahn, bueno, pues ha pronunciat en contra que Neuer torne a la selecció, possibilitat que Nagelsmann no ha volgut descartar. Ha dit Kahn, textual, sí. Si Nagelsmann té la idea de fer ara un canvi a la porteria, serà una cosa aventurera en un programa de televisió alemanya.
0: Molt bé. Com ja he dit, la gran novetat de la llista d'Auste, com ha dit en els titulars, Salva, és la de defensa de l'Ells, d'Avian Affengruber.
1: Affengruber va dir Sarabia fa unes setmanes que seria un crimen, no?, que Affengruber no estiguera en la llista d'Àustria, i bueno, pues, avui el seu seleccionador, la donada, Ralf Ferran, aposta pel defensa Affengruber, és novetat en la convocatòria. Ojo, també està David Alaba, tots els seus problemes de genoll. Recordem que Àustria jugarà en el grup J amb Argentina i jugarà també amb Argèlia i Jordània.
0: Bé, altre que també és molt jove en el Mundial, Luka Modric en la llista de Croàcia serà el cinquè Mundial de Modric.
1: Sí, Zlatko Dalic, el seleccionador de Croàcia, ha revelat que bueno, pues estarà Modric present en el Mundial de Mèxic, de Canadà i en els Estats Units. Jo pensava que ja no estaria, però segur que el seu bon nivell, que s'ha donat, té molt bones crítiques.
0: En el Milà diuen
1: que Itàlia ha donat un bon nivell i a partir d'ahí bueno, pues, estarà en aquesta convocatòria. Croàcia, que jugarà en el grup L, grup L en el Mundial, juntament amb Anglaterra, Panamà i Ghana. I bueno, pues, entre altres, Manolo, està Livakovic, que és el porter, està Chalet Achar, està evidentment Guardiol, està Kovacevic, suenen el sempre, Pasalic, Blasic, Susic, Toni Fruc i Nicola Moro, que són, diríem, novetats, i els també altres clàssics com Kramaric, com Perisic, com Budimir o Marco Pasalic.
0: Pues este és la ració diària que conforme vagin passant els dies anarà creixent de Mundial, del qual també anem a estar molt pendents així en 90 minuts, que... tanca així la primera part, la informativa, que fa una pausa i que després de tornar d'ella entra en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folcato.
3: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent. Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: al voltant d'un comentari que ha fet Salva la primera part del programa, diu: m'encanta el videotón de no sé dónde. És d'Hongria. I ese equip, que a més ha baixat este cap de setmana a segona divisió. S'ha assabentat. Més coses. A veure, per exemple, en el perfil de TikTok, diu: BF, cap il·lusió, no tenim equip per a jugar a Europa. Scott Mann diu: pues si el tema està... pues el tema està, i siguem realistes, per a mi crec que no val la pena Europa, ara mateix, perquè si soles juguen un partit ja van fundits, imagina't dos de la setmana. Si els ve només gran la lliga, diu Juanjo, pues no ho sé, i Salvador Sebastià, que diu: para nada. Folgado, i en els àudios, què s'ha dit la gent?
1: A veure, tres àudios. El primer no sé identificar.
2: Buenas noches, Japón. Deciros que sí que me hace mucha ilusión que el Valencia se clasifique. Pero, aparte de eso, quiero decir, habéis comentado que las opiniones de los contertulios a veces gustan y a veces no gustan. Y vosotros tenéis que opinar sobre el fútbol, sobre las cosas. Vale. Pero no veo bien de que un señor diga antes del partido Elche contra Getafe que él es de Bordalás. Y que Bordalás, él es de Bordalás. Pues, macho, emite solo para Valencia, ¿vale? Un beso.
0: Són opinions, no t'agraden, està bé. Per cert, identifica't, vull dir, que volem saber qui és...
1: No, la gent, quan t'enviem un àudio, té que dir...
0: No, a mi no toca.
1: Però, bueno, jo esta crítica la passaré a la persona, que és Paco Polit, que, evidentment, suposo que no s'aguantaria i diria que ell és de Bordalàs. Però, bueno, és una opinió de Paco, que li pot gustar més, li pot agradar més, li pot agradar Bordalàs.
3: És evident que no agrada. Però si no jugarà de más Getafe, Elche, no?
1: No sé, va ser algun dia que jugaria en Xut.
3: Ah, vale.
1: Sí.
3: No, però vull dir que Getafe Elche este para este último partido, ¿no? El Elche juega pero... Girona y el Getafe juega con Osasuna.
1: No, pero va a ser en
3: la previa del
1: partido. Bé, este es Vicent desde Barcelona.
4: Bona nit, bona nit, companyia, Vicent des de Barcelona. Il·lusió no em fa gens. Si enguany, jugant un partit setmanal, estem en la jornada 37 i s'acabem de salvar, imagineu-se jugant una competició més. Bueno, a novembre segurament estarem en segona. Ara, suposo que ja la maquinària del valencianisme s'està posant en marxa en Ron Gurdi al cap per a fitxar a Guardiola, que suposadament ja els mitjans britànics donen com a clara la seva retirada del Manchester City. Però bueno, suposo que ja tenim entrenador, no? Vinga, bona nit.
0: El que hi ha que vigilar és que el Manchester City no s'endú a Corberan. Més coses, Salva.
1: Salvador des de València.
5: Bona nit, soc Salvador de València. A mi no m'il·lusiona res lo de la Conference League o Telegram League o Burofax League, lo que vulguin dir. Si este any ja, sense només que en dos competicions, la Copa i la Lliga, ho han passat com ho han passat, l'any que ve, en la Conference League, i sense inversió, perquè este no es gasta ni un gallet, doncs anirem a pitjor i el descens ja serà una realitat. Molt tindrien que canviar les coses per poder veure que servís d'algo la Ligue, és ja que vol, que s'han muntat. Per la demés, amb un terror en estons, com sempre. Moltes gràcies, bona nit, i amunt València.
0: Gràcies, amic. La que ha triomfat en guany és la Tanatori Ligue, a més.
6: Bueno. Amic, hasta no, la última jornada.
0: Diu és el millor nom que s'ha inventat en temps. Escolteu, es queden 5 minuts, i xina que tampoc vull 10 segons de resposta, però sí que corre certa pressa. César Tàrrega.
6: Sabia que iba a
0: ser. L'any passat va rendir per damunt de les seves possibilitats, o és que este any ha tingut una mala temporada? Com ho veieu?
6: Yo creo que está... Yo quiero creer que está tenido una mala temporada, sinceramente. Vale. Quiero creer que está... ha estado especialmente desacertado, sí. Y que claro, las expectativas y el fútbol y lo que demostró la temporada pasada a nivel de juego, incluso de jerarquía, pues está muy lejos, ¿no? de la imagen de esta temporada, en la que a mí me parece tremendo pensar que ha sido la pieza más endeble de la defensa. Es muy triste y muy duro que por momentos Chomert se haya erigido como el hombre fuerte en ese centro de la defensa. Uh-huh. Más allá de que las cualidades y que las capacidades, ¿no?, que es la palabra estrella de la noche, acompañen mucho más a Tárrega, pero por lo que sea, pues circunstancias personales X o las que hayan afectado el rendimiento de Tárrega, pues es evidente que se han plasmado con demasiada frecuencia

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
2: De tu a tu.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents.
4: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, dimarts 19 de maig. Fins a passades les 2 de la matinada ha durat la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per arribar a un acord que desconvoque la vaga educativa que avui enfila ja la 7ª jornada. I sembla que hi ha avanços, però insuficients per a la major part dels sindicats del professorat. Marc Candela, del majoritari STPB, diu que és de la trobada amb un gust agredolç malgrat alguns avanços.
2: Per altra banda, ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant a tema valencià.
0: De seguida ampliarem què diu aquesta última proposta de conselleria i quins són els punts clau que encara ocasionen algun conflicte. També han posat el focus en els avanços des d'UGT, Maite Tarazona i des de Comissions Obreres, Txelo Valls.
3: S'haver agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització.
4: Aspirem a que hi hagi un text encara millorat i que si hem arribat a este text, en aquestes millores, és precisament per la pressió del col·lectiu en el carrer.
0: I des de CESIF i AMPE també s'aclamen a eixa pressió en el carrer. Diuen que els sona bé la música, però s'emplacen al que diran els seus associats. La conselleria ha convocat els sindicats docents a una nova reunió que volen que siga definitiva. Serà avui dimarts a les 2 de la vesprada. Carmen Ortí, consellera.
5: Aspectes que eren coincidents en moltes de les propostes que ells ens han presentat, però que també s'han enriquit amb les seues propostes. Entre elles, evidentment, pues, estava contemplada una pujada salarial que ficarà al professorat de la Comunitat Valenciana en tercer lloc, sols per darrere de Navarra i el País Basc.
0: I mentrestant, a les portes de la conselleria, Esther Alsó, que ha acompanyat eixes llargues negociacions entre conselleria i sindicats. De seguida ampliem informació en este sentit. Abans repassem el sumari titulars. I el primer d'estos titulars és clau per al futur de Ford Almussafes. La planta valenciana és la triada per a produir el nou model de la companyia, Toni Cano.
6: Sí, ho ha desvelat la direcció. La factoria valenciana produirà el nou SUV anomenat Bronco. Serà a partir del 2028. Els sindicats i el clúster de l'automoció consideren que amb Bronco, que amb este model, queda garantit el futur d'Almussafes. Carlos Faubel, UGT del País Valencià.
7: Sí, hoy se hace oficial el vehículo que teníamos ya asignado Multienergía de la familia Bronco, pero además se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo, la verdad, que están pensados para la fábrica de Valencia. Creo que vamos a tener muchas posibilidades, por lo tanto, vamos a por más y vamos a ir a por ellos.
0: Compareixença important avui en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés, la de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar Mazón el dia de la barrancada.
6: Ahir va ser el torn de Miguel Polo, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va criticar l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència en el Secopi i va defendre que mai hi ha hagut cap apagada informativa.
8: Es que yo, que a estas alturas, si se sigue hablando de eso, el apagón entonces estaba en la cabeza de algunas personas. La información se transmitió, la información estaba disponible, la información se podía consultar en tiempo real en la página del SAI, la confederación mandaba los avisos de lluvia, que eran los más importantes, y de caudal, evidentemente, también.
0: I del món destaquem un nou tiroteig als Estats Units.
6: Ha passat en una mesquita de San Diego, a Califòrnia, i s'ha saldat amb 5 persones mortes. Segons les primeres investigacions de l'FBI, els dos presumptes autors del tiroteig, de 17 i 19 anys, s'haurien suïcidat. Els cossos els han trobat en l'interior d'un vehicle prop de la mesquita. Les autoritats investiguen l'incident com un crim d'odi.
0: En els esports parlarem del dia després per al València Bàsquet, que ahir sí va compartir un nou títol amb l'afició Escarforés. Hola.
9: Hola, Alba, bon dia. Sí, el València Bàsquet va acudir primer a la Basílica per a oferir aquest quart títol de Lliga aconseguit fa 2 dies, per a després desplaçar-se al Roig Arena i celebrar amb la seva afició i aquest nou trofeu en les seues vitrines. Escoltarem els i les protagonistes d'este títol. Recordem, Alba, que les Taronja han tancat una temporada brillant amb un doble triomf en la Copa i també en la competició regular.
0: Després ampliem en l'horatge. Tenim per davant una setmana de calor d'estiu, Antonio Sánchez.
10: Sí, Alba, tenim per davant una setmana de calor d'estiu perquè tindrem una falca anticiclònica que ens deixarà un ambient ben càlid i també anticiclònic, és a dir, que no tindrem tempestes, o serà

0: més difícil veure-les, però sobretot les temperatures més altes. Ja avui el termòmetre pujarà en tot el territori, però després contem tots els detalls del que vindrà esta setmana en l'espai de l'oratge.
1: Vinga, t'esperem. I pel que fa al trànsit, ara mateix ja trobem les primeres retencions a les carreteres, fonamentalment a València, en la CB30 a Paterna i en la B30 a Mislata. Així es presenta de moment el dia, de seguida en aprofundiment tot. Vicenç Ober està en la producció, Patricia Valero al comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
2: A Punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
5: De tu a tu.
6: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: 7:07 del matí, ho hem contat, ho hem avançat en aquests titulars, acaba sense acord la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. La trobada va començar a les 4 de la vespre d'ahir, en la que seria la sexta jornada de vaga, i ha acabat fa poques hores, al voltant de les 2 de la matinada. La Conselleria ha convocat els sindicats de docents a una nova reunió que vol que siga definitiva, avui dimarts a les 2 de la vesprada, per a tancar aquest acord que desconvoque la vaga. N'estarem pendents, però abans, Toni Cano, què és el que diu aquesta última proposta de la Conselleria?
7: Des de les 4 de la vesprada, com diem, i fins vora les 2 de la matinada, sindicats i conselleria han negociat els 8 punts de l'acord per a la millora del sistema educatiu. Així ha anomenat la Conselleria d'Educació el document de 8 punts, o esborrany, que es va presentar in extremis i que reconeix també les reivindicacions salarials. En aquest sentit, Educació oferirà una pujada de 200 euros al mes, 75 euros que se sumarien a les nòmines a partir de setembre d'enguany, una altra pujada de 75 euros a partir de gener del 2027 i 50 a partir de gener del 28.
1: Toni, això pel que fa a les reivindicacions salarials, hi ha més punts sobre les ràtios. Què és el que diu esta última proposta?
7: Conselleria proposa seguir el que marca la llei estatal. Això vol dir un màxim de 22 alumnes en infantil i primària i en secundària de 25 a partir del curs 2027-2028 i de forma gradual. La proposta de sindicats és de baixar a 15 alumnes en infantil i 20 en la resta. Les aules UECO continuarien, segons Educació, amb 8 alumnes. Quant a les infraestructures, s'aprovaria una línia de subvencions perquè l'Ajuntament passi millores directes. I sobre la taula també la posada en marxa d'un pla director d'infraestructures que inclouria un pla de climatització i també un pla d'accessibilitat per a centres.
1: Un altre punt de fricció el trobem en les plantilles.
7: Educació ha oferit optimitzar l'actual sistema de substitucions i proposa un pla de substitució anticipada en primària amb l'assignació de mestres addicionals a cada centre com a recurs estable de substitució anticipada. La reducció de la burocràcia és un altre dels punts, però també en aquest cas hi ha més acord i, en contraposició, el desenvolupament en canvi de la llei de llibertat educativa que forma part del preacord com a proposta d'un dels sindicats, però que per a la resta és una línia roja. Volien eliminar o derogar aquesta llei. Asseguren que concretament aquest punt no l'acceptaran.
1: Toni, això és el que proposava Conselleria. Escoltem ara quines han sigut les reaccions de les parts en eixir d'esta llarguíssima, llarguíssima trobada negociadora.
7: El coordinador d'acció sindical del sindicat majoritari, l'STPB, Marc Candela, ha assegurat que eix de la segona taula de negociació amb un sabor agredolç, ja que hi ha línies roges que han quedat fora, com la baixada de ràtios en el curs 2026-2027, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on Candela ha subratllat que el seu sindicat rebutja frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa.

0: Un sabor agredolç, perquè n'hi ha coses que han acceptat, altres coses que s'han quedat fora, com per exemple baixar les ràtios ja a partir del curs que ve. Desenvolupar la llei de llibertat educativa, quan nosaltres el que volem és derogar-la. Per tant, ens estan demanant que firmem desenvolupar la llei de llibertat educativa, no? I això, òbviament, és una línia roja que tenim claríssima que no anem a firmar.
1: La responsable d'ensenyament d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona, ha assenyalat que els hauria agradat que aquesta última proposta d'educació haguera sigut el punt de partida, no de final, ja que, a pesar que hi ha coses que s'han millorat, diu Tarazona, es queda curt per a la UGT.
2: Ens hauria agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització, perquè sí que hi ha coses que han intentat millorar, però per a la UGT es queda encara un poquet curt.
1: La secretària d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Valls, s'ha referit, igual que l'STPB, a la llei de llibertat educativa i ha mostrat el seu rebuig total.
3: He mostrat el nostre rebuig absolut a la llei 1/2024, la mal anomenada de llibertat educativa, i res que tinga referència a ella i menys un desenvolupament d'aquesta llei va tindre el nostre suport.
1: I José Seco, president d'Educació de CESIF, Comunitat Valenciana, troba que la pressió de la vaga ha donat fruits i creu que l'acord té marge de millora, igual que president d'AMPE, Comunitat Valenciana, Lauren Bárcena.
4: Llevamos una huelga indefinida y creo que toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos y creo que la Conselleria, en este sentido, ha acogido algunas de las propuestas que CESIF ha llevado.
5: Sí que es un paso muy muy muy grande el que hemos dado. Mañana, que estamos convocados a las 2, diremos lo que ha decidido nuestros órganos y si se puede mejorar aún más este acuerdo.
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit que la proposta que han presentat situa el professorat valencià entre el millor retribuït d'Espanya i confia que avui s'arribarà a un acord.
6: Avui hem donat un altre pas molt important per a l'alumnat de la Comunitat Valenciana, per tal que ningú es quede darrere. És un document que posa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els primers, no sols a nivell retributiu, sinó també a nivell de condicions laborals, i que jo crec que és un document que seria molt difícil de justificar que se rebutjara de manera unilateral.
7: La sexta jornada de vaga, per cert, va tindre ahir un seguiment de vora un 40%. Mentrestant, la pressió de la comunitat educativa continua augmentant. El suport explícit de la majoria de les associacions de famílies este dilluns s'ha fet la vaga indefinida de l'estudiantat i la possible dimissió en bloc de més de 1.200 membres d'equips directius de centres públics.
1: L'amenaça estava en l'aire en els últims dies i ahir es van reunir a Picanya, a l'Horta Sud, per abordar l'assumpte. En l'assemblea de directors s'ha decidit que, si no hi ha un acord en la taula de negociació entre sindicats i conselleria, presentaran, efectivament, una dimissió coordinada dels equips directius en els pròxims dies. Alerten que el sistema educatiu valencià suporta mancances estructurals, sobrecàrrega burocràtica, insuficiència de recursos i una resposta clarament insuficient per part de la Conselleria d'Educació davant de necessitats que afecten, diuen, directament l'alumnat, el professorat i famílies, i reclamen a la conselleria una negociació real, lleial i efectiva, amb compromisos concrets, amb un calendari i amb un pressupost alba suficient.
8: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
7: Són les 7 i 13 minuts. A esta vaga del professorat valencià de la pública s'ha fet des d'ahir una nova vaga mèdica setmanal. És la quarta de l'any i ha tingut un seguiment de prop d'un 90% segons els sindicats convocants. La Conselleria de Sanitat, Toni, xifra el suport en menys d'un 10%.
1: Entre les reivindicacions, aconseguir un conveni propi que incloga, entre altres, més personal i millores laborals i professionals. Unes reivindicacions adreçades tant al Ministeri com a la Conselleria de Sanitat. Escoltem el president del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana, Alejandro Calvo.
9: En les 35 hores que ja podria haver implantat el conseller des de que va prometre que les implantaria quan va fer el programa electoral, que estava en l'oposició del PP, i no ho ha fet, mos ha mentit durant 3 anys, i les altres comunitats autònomes, excepte Madrid, ja ho tenen. Un tema molt important és l'apertura de PAS i PACs 24 hores, que és una mesura que també se van comprometre, perquè això descarregaria les urgències hospitalàries.
7: Ford ha anunciat un pas clau per al futur de la planta d'Almussafes. A partir de 2028, la factoria valenciana fabricarà el nou model Bronco. Una decisió que dona aire a la planta, però que arriba enmig d'un context encara delicat per a la plantilla. Iñaki Espeso.
10: Ford ha aclarit este dilluns l'horitzó d'Almussafes. La planta valenciana fabricarà a partir de 2028 el nou Ford Bronco per al mercat europeu. Es tracta d'un SUV multienergia que garanteix continuïtat industrial i consolida el paper estratègic

0: i de la factoria dins del pla de futur de la marca Europa. L'anunci posa fi a una espera llarga. 5 anys després de l'acord d'electrificació i amb una plantilla reduïda, el Musafes necessitava un senyal clar de futur. Escoltem Dani Portillo, de STM Intersindical.
1: La plantilla se ha reducido con 2 ERES y era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal.
0: Ara com ara, la planta només fabrica el Kuga i manté un ERTO actiu amb parades de producció, mentre els sindicats reclamen concreció sobre quants vehicles es faran, quina ocupació generaran i si s'assumiran altres models pendents d'assignar.
1: Porque de ahí depende que se mantenga la plantilla, que o que incluso pues aumente la plantilla.
0: Carlos Faubel es de UGT.
2: Se han anunciado otros 4 vehículos, 2 que se fabricarán en sociedad con Renault y 2 que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
0: Per la seva banda, el teixit empresarial valencià interpreta l'adjudicació com un senyal positiu per a l'ecosistema de l'automoció a la Comunitat Valenciana i un missatge de tranquil·litat per al sector auxiliar. Francisco Alonso és el president de FEMEVAL.
3: És una notícia que recibimos con cariño y que pensamos que puede hacer que el sector vaya un poco mejor.
0: El model ja està assignat. Ara la clau és saber si garantirà ocupació i futur per a tota la plantilla.
4: I sobre la Dana, avui, compareixença important en la Comissió d'Investigació al Congrés, la de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar l'expresident Carlos Mazón el dia de la barrancada fins a ben entrada la vesprada. Ahir va ser Miguel Polo, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, qui va parlar, Toni.
5: Com ja va fer al Senat i davant de la jutgessa instructora de Catarroja, Polo ha negat la pagada d'informació que han atribuït a la Confederació i ha dit que el SECOPI estava dirigit per incompetents. Miguel Polo ha criticat novament l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència en ese copy.
6: A la vista de lo ocurrido, es evidente que no hubo ninguna planificación y desde luego, eso se lo puedo asegurar yo, cuando nuestra asistencia en el CECOPI telemáticamente vimos que aquello era un caos y que quien tenía que tomar las decisiones no las tomaba.
5: No hi havia decisions en un òrgan, el CECOPI, que s'havia convocat molt tard, ha dit.
6: El problema del CECOPI no es el formato en el que se convoca, sino las horas a las que se convoca y luego pues la capacidad de quienes tenían que tomar las decisiones. Si se convoca tarde y las personas que toman las decisiones no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, pues ese es el problema, no es un problema de formato. Es un problema de sujetos, no de circunstancias.
5: Ell assegura que ja va demanar un avís a la població a les 5 de la vesprada i ha negat que l'acusació recurrent d'apagada informativa. Res d'això ha evitat els atacs de Vox i el Partit Popular. Miguel Polo ha debatut així amb els diputats Ignacio Gil Lázaro i César Sánchez.
7: ¿Por qué no ha tenido la decencia de presentar su dimisión? Nada más y muchas gracias.
6: Sí, vale. Pues simplemente por una razón, por toda la sarta de mentiras que ha dicho usted aquí. La Confederación dio información suficiente para que Emergencias hubiera tomado medidas ante esa crecida inminente que se sabía con la información de las lluvias. No, y eso que acaba de decir, no se lo admito.
8: Señor Polo, señor Sánchez...
9: No informó a nadie.
6: Solo ha dicho una cosa, que tiene toda razón. Ha dicho varias veces, sería bueno que se aclararan ustedes. Eso les digo yo. Sería bueno que se aclararan ustedes porque entienden lo que quieren y lo que no quieren no lo entienden.
5: Avui també compareix, en este cas, en la Comissió d'Investigació oberta al Senat, la ministra Sara Hessen. Serà, Alba, este migdia.
4: I a les Corts, Vox i el Partit Popular han consensuat un dictamen conjunt de conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dana, un document de 125 pàgines que està centrat en 3 qüestions, la falta d'infraestructures hídriques, la falta d'informació rebuda en l'emergència i la deficient, diu el text, gestió de la catàstrofe. L'oposició d'Esquerres rebutja esta proposta de dictamen, considera que la Comissió d'Investigació ha sigut un frau a la ciutadania, PSOE i Compromís creuen que es tanca en fals i sense aclarir responsabilitats. Això en clau parlamentària. En el vessant judicial de la Dana, este dilluns ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas l'exalcaldessa de Requena, la popular Rocío Cortés.
5: Ella va ser una de les primeres autoritats municipals que van decidir suspendre les classes i també avisar la població del perill que ja s'endevinava. També va ser de les primeres a telefonar a emergències per advertir de la gravetat de la situació. Una telefonada que va fer poc abans de la 1:30 del migdia. Rocío Cortés.
10: Nosotros es que sí que avisamos a la población. La avisamos a las 8 de la mañana, la avisamos a la 1, llamamos incluso a la gente del polígono, las grandes empresas, para que se fueran a su casa. Tenemos muchos alumnos a esas horas moviéndose y puesto que estaba ya la tormenta bastante fuerte, decidimos cerrar. Fuimos a ver cómo estaba el cauce y el cauce estaba muy lleno. Los barrancos que tenemos, las zonas inundables, y estuvimos controlándolas hasta que a mediodía ya vimos que la cosa era muy difícil.
4: Música. De les eleccions andaluses, els partits fan balanç. La clara victòria del Partit Popular no ha sigut suficient per a revalidar la majoria absoluta i Juanma Moreno haurà de veure com aconsegueix el suport de Vox per a governar. A la seu central del PP a Gènova ha sigut rebut amb aplaudiments, mentre que en el PSOE assumeixen una derrota autonòmica més després dels comicis d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. La crònica és de Magda Nicolau.
9: A dos escons de la majoria absoluta, Juanma Moreno defen que ha de governar en solitari.
11: Otra cosa és que la dinàmica de parlamentària nos lleva a buscar acuerdo.
9: Ignacio Garriga, el secretari general de Vox, ja marca prioritats.
12: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben.
9: Juanma Moreno explica la segua en considerar que té marge de maniobra després d'una victòria contundent.
11: No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
9: Pedro Sánchez també carrega contra el concepte en l'Assemblea de l'Organització Mundial de la Salut.
13: Frente a quienes hoy invocan prioridades nacionales para excluir.
9: Però guarda silenci sobre el pitjor resultat dels socialistes a Andalusia. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha evitat l'autocrítica.
14: Hay partido, hay militancia.
9: I tracta de desviar el focus.
14: ¿Cuánto poder más le va a entregar el Partido Popular a Vox?
9: María Jesús Montero, Evitat Ferraz, y desde Sevilla confirma que sí queda.
15: Dejaré el escaño como comprometí y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición.
9: Juanma Moreno sí que acudit a Génova, on entre aplaudiments la victòria és llegida per Núñez Feijó en clau nacional.
16: España quiere cambio.
9: Tota l'espera de conèixer les condicions de Vox.
4: El cicle electoral deixa també una lectura en clau valenciana. Els partits extrapolen així resultats d'Andalusia. Uns destaquen la dependència del PP de Vox i altres que la societat ja no vol aquí estar al costat de Pedro Sánchez.
5: I moltes mirades es dirigien a ir cap a Diana Morán després que els resultats andalusos no acompanyen una altra ministra de Pedro Sánchez. El síndic socialista valencià José Muñoz defen que Morán està, diu, on ha d'estar.
17: Es positivo que Diana Morán sea ministra del Gobierno de España. Está haciendo política para la Comunidad Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
5: Compromís es mira a l'espill d'endavant d'Andalusia com a força política arrelada al territori. Joan Baldoví, síndic.
18: Parlar de así, dels problemes de así, és el camí, és el que il·lusiona, és el que ciutadans esperen escoltar fora del ruïdo de la M30.
5: L'hegemonia de la dreta preocupa l'esquerra, mentre que Vox trau pit en la veu de José María Llanos.
19: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
5: I per a Juanfran Pérez Llorca, el cap del Consell, el que es posa de manifest amb estos resultats a Andalusia és l'esgotament del govern de Pedro Sánchez. Així s'expressava ahir a les portes de la reunió del Comitè Nacional del Partit Popular.
20: El sanchismo ya no se quiere en España.
21: El PSPB, la Comunidad Valenciana, dejó de existir hace mucho tiempo. Son socialistas plegados a los intereses de Pedro Sánchez y, por lo tanto, yo creo que la lectura para ellos es muy, muy, muy negativa.
5: Els populars es queden amb la victòria, conscients que caldrà pactar amb Vox, però asseguren que a la Comunitat Valenciana la relació entre les forces de la dreta és fluida.
4: I sobre política valenciana ha parlat el president de la Generalitat, que ha clausurat esta nit la gala dels Premis Comunitat Valenciana de la Razón. Juanfran Pérez Llorca ha reivindicat en l'acte una administració útil i pròxima i ha apostat per la unitat i l'estabilitat institucional.
22: Somos garantía de futuro y se consigue haciendo una administración mucho más cercana, mucho más útil y mucho más comprometida en solucionar los problemas de todos los valencianos y de todas las valencianas que en estar buscando tu posicionamiento político o entrar siempre a guerras continuas y a crispaciones.
4: Set i 23, comencem la informació del món pels Estats Units, on un tiroteig en una mesquita s'ha saldat amb 5 persones mortes. Innocenci Ortín, bon dia.
23: Bon dia. Ha passat al comtat de San Diego, a l'estat de Califòrnia. Ho explica el cap de la policia local, Scott Wall.
24: So we have our two suspects that are deceased. We have three victims at the Islamic Center.
23: Tenim dos sospitosos que han mort i tres víctimes al centre islàmic. Segons les primeres investigacions de l'FBI, els dos presumptes autors del tiroteig, de 17 i de 9 anys, s'haurien suïcidat. Els cossos els han trobat en l'interior d'un vehicle prop de la mesquita. Una de les víctimes és un guàrdia de seguretat que s'ha enfrontat als agressors. Un dels atacants està vinculat a una escola pròxima al lloc dels fets i va robar tres armes de foc de la casa de sa mare. Les autoritats estan investigant l'incident com a un crim d'odi.
4: I un dia més parlem de la guerra al Pròxim Orient. Donald Trump acaba de revelar que tenia previst atacar l'Iran avui, però que ho ha ajornat perquè li ho han demanat els seus aliats.
23: Segons Trump, l'Aràbia Saudí, Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països de la regió li han demanat a

0: contra la poderosa empresa d'intel·ligència artificial OpenAI i el seu director executiu, Sam Altman, per, suposadament, incomplir la seva missió fundacional sense ànim de lucre. Elon Musk va ser, juntament amb Sam Altman, un dels fundadors de la companyia tecnològica el 2015, però dos anys més tard se'n va desvincular. Els directius d'OpenAI han qualificat la demanda de Musk, que té la seva pròpia companyia d'intel·ligència artificial, com un intent d'obstaculitzar un competidor directe per mitjà del sistema judicial.
1: Innocència Ortín, gràcies. Anem ja als esports. I comencem parlant del València Bàsquet, que ahir va celebrar el títol de Lliga amb l'afició.
2: Sí, Alba, i està fent-ho com una tradició, no? El mateix recorregut de les últimes temporades. La celebració de la quarta lliga consecutiva va començar a la Basílica amb l'ofrena de flors en representació de l'equip, l'entrenador Rubén Burgos i les capitanes. Leti Romero encara no es creia de la manera en què es va aconseguir este títol. L'escoltem.
3: No nos lo creíamos. Al final yo creo que todos tuvimos un momento de que nadie sabía qué estaba pasando. Yo estaba corriendo porque todo el mundo estaba corriendo, pero tardamos un poquito en procesar que habíamos ganado porque realmente fue una canasta de último segundo y de infarto.
2: Després acte en la pista central del Roig Arena. El més destacat, les llàgrimes d'Aguafam per a dir adeu a l'equip on s'ha format i el debut musical de Raquel Carrera, que va cantar al costat d'Artur de la Fúmiga la cançó Mediterrània. I un altre dels protagonistes, Rubén Burgos, que no va aclarir encara el seu futur a la banqueta de València Bàsquet. Escoltem l'entrenador taronja.
4: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en l'equip i en el club i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
2: El que sí que està confirmat és el primer fitxatge, serà la pivot asturiana Marta Suárez, número 16 del draft de la Woman NBA femenina, on està jugant també els Phoenix Mercury.
1: I del futbol, Òscar, la temporada de Lliga finalitza i la salvació està que tira fum.
2: Sí, està tot molt apretat. Comencem amb l'Elx, que és qui més complicat ho té. Els de Saràbia s'enfrontaran a un rival directe, que és el Girona. Necessiten puntuar a Montilivi. Si perden, dependrien de si cauen el Llevant i l'Osasuna i el Mallorca aconseguirà guanyar l'Oviedo. El Llevant també depèn d'ell mateix per a salvar-se en la cita contra el Betis, un rival que arriba amb l'objectiu de la plaça Champions ja aconseguida. En aquest partit decisiu, a Sevilla, els de Castro estaran ben acompanyats. En el club ja han començat a preparar el desplaçament de l'afició. Este matí a les 10 es tancarà el termini per a reservar un paquet que inclou entrada i viatge. Tindrà preferència qui més partits hagi vist fora de casa esta temporada. El preu, 210 euros si acudeix en tren o 75 en bus. D'altra banda, el Villarreal es jugarà a acabar tercer o quart precisament amb qui li disputa eixa tercera posició. L'Atlètic de Madrid, que diumenge a les 9 de la nit visitarà la Ceràmica en l'últim partit de Marcelino García Toral com a entrenador groguet. I a falta d'un partit per acabar la temporada, el València ha començat a pensar en Europa. I com se sol dir, ara mare, aconseguir la plaça europea passa com a mínim per guanyar-li al Barça a Mestalla. Amb eixe partit en ment, l'equip tornarà als entrenaments esta vesprada a les 5. Mentrestant, els jugadors culers han confirmat la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial perquè haurà de passar pel quiròfan. Una mala notícia per a la selecció i per a Luis de la Fuente de cara a aquesta llista que farà la setmana que ve, Alba.
1: Després ampliem. Gràcies.
2: Adéu.
5: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: L'Etno presenta l'exposición La Mar Épica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
8: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló. 103.7.
9: De tu a tu.
1: Són les 7:00.

0: Mitja del matí fins a passades les 2 de la matinada ha durat la reunió entre Conselleria d'Educació i sindicats per arribar a un acord que desconvoque la vaga educativa, que avui, per cert, enfila ja la 7ª jornada.
1: Sembla que hi ha avanços, però insuficients per a la major part dels sindicats del professorat. Marc Candela, del majoritari STPB, diu que eix de la trobada amb un gust agredolç i des de Comissions Obreres i UGT posen el focus en els avanços, tot i que es consideren insuficients, mentre que SACIP i AMPE trauen pit de la pressió al carrer. La conselleria ha convocat els sindicats de docents a una nova reunió que vol que siga definitiva avui a les 2 de la vesprada.
0: I també titular important pel que fa al futur de la planta d'Almussafes. La planta valenciana és la triada per a produir el nou model de la companyia.
1: Sí, parlem de Ford. Ho ha desvelat la direcció de la companyia nord-americana. La factoria de la Ribera Baixa produirà el nou SUV anomenat Bronco. Serà a partir de l'any 2028. Els sindicats i el clúster de l'automoció valencià consideren que amb Bronco, que amb este model, queda garantit, Alba, el futur d'Almussafes.
0: I compareixença important avui en la Comissió d'Investigació de la Dan al Congrés, la de Maribel Vilaplana, la periodista amb qui va dinar Mazón el dia de la barrancada.
1: Ahí va ser el torn de Miguel Polo, el president de la Confederació Geogràfica del Xúquer, que va criticar l'equip de la conselleria que dirigia l'emergència en el Secopi i va defendre que mai hi ha hagut cap apagada informativa.
0: Anem ja amb el trànsit, són les 7:32. Ara mateix tenim, atenció si estan circulant en cotxe, per estos punts, cues a les carreteres de València, com ara la B30 a Mislata, la CB30 a Paterna, la B31 a Sedaví i a Silla i la CB36 a Picanya. Tenim també cues a l'A3 a l'entrada de València. I pel que fa a l'oratge, ens contava ja Antonio que ens esperen dies de calor, jornades caloroses. Antonio, amplia.
2: Bon dia, Alba. Ens espera una temperatura, la veritat és que molt alta avui en tot el territori, tindrem el vent de ponent, i això farà que les màximes pugen per damunt dels 30 graus en algunes comarques, com per exemple l'Horta, sobretot la part més oest, també el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Costera, punts de la Vall d'Albaida, i fins i tot, si ens anem més cap al sud, també el Baix Segura, Baix Vinalopó, tindran aquests valors alts en els termòmetres. On més notarà avui la pujada és no només cap al prelitoral, sinó també al litoral centre, i és a dir, avui a València el termòmetre arribarà a una màxima de 28-29 graus, però sobretot als barris que queden més cap a l'oest. Si ens trobem un poquet més a prop del litoral, el vent de llevant sí que farà aquesta brisa marina que refreda un poquet més ambient i les màximes quedaran entre els 26-27 graus. Cap a l'interior també es notarà aquesta pujada en el termòmetre respecte a ahir, però només 2-3 graus. Vull les màximes al Racó Ademús, al Penúltil Requena o cap a la Vall de Cofrents Llores quedaran entre els 26 i els 27 graus. Per als ports i al Maestrat, els 24-25, i cap al Comtat, l'Alcoià, encara estarem en els 26-27 graus. En general, sí que és una jornada amb temperatures més pròpies del mes de juny que del mes de maig, i de fet, avui ja ho hem notat que este matí el termòmetre encara es queda alt. Això no ha fet més que començar, perquè els pròxims dies veurem com tindrem una baixada xicoteta en el termòmetre demà, degut a l'entrada de vent de llevant de nou, però després, dijous, dissabte, divendres, són uns dies marcats per la calor, i sobretot divendres i dissabte sembla que el termòmetre en algunes comarques es trobarà a prop dels 35 graus. Pel que fa a l'estat del cel, encara tindrem ambient marcat pels núvols alts i mitjans, però això sí, assolellat i sense precipitacions, que és la gran diferència amb la resta de dies. Ja els pròxims dies veurem com les tempestes seran molt difícil veure-les, i en tot cas, si arriba algun ruixat, serà a les comarques del nord interior, sobretot pels núvols d'evolució que apareixeran de vesprada degut a aquesta energia que es produeix per la calor.
0: Antonio Sánchez, estarem per tant pendents, però ens preparem per a eixa calor. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Alba.
0: Adéu.
3: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
0: Són les 7:35 minuts. Acaba sense acord, els ho hem contat, la reunió entre Conselleria d'Educació i sindicats. La trobada va començar a les 4 de la vesprada d'ahir en la 6ª jornada de vaga i ha acabat realment fa poques hores, al voltant de les 2 de la matinada. La Conselleria ha convocat els sindicats de docents a una altra reunió que vol que siga definitiva per avui a les 2 de la vesprada. Volen tancar un acord que desconvoqueixa vaga indefinida. Veiem, repassem quines han sigut les reaccions de les parts.

0: en eixir d'esta llarguíssima trobada negociadora. D'una banda, el coordinador sindical d'acció sindical del sindicat majoritari de l'STPB, Marc Candela, ha assegurat que eix de la segona taula de negociació amb un sabor agredolç, ja que hi ha línies roges que han quedat fora, com ara la baixada de ràtios en el pròxim curs, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on ha subratllat Candela que el seu sindicat rebutja frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa.
1: Un sabor agredolç, perquè n'hi ha coses que han acceptat, altres coses que s'han quedat fora, com per exemple baixar les ràtios ja a partir del curs que ve. Desenvolupar la llei de llibertat educativa, quan nosaltres el que volem és derogar-la. Per tant, ens estan demanant que firmem desenvolupar la llei de llibertat educativa, no? I això, òbviament, és una línia roja que tenim claríssima que no anem a firmar.
0: La responsable d'ensenyament d'UGT al País Valencià, Maite Tarazona, ha assenyalat que els hauria agradat que esta última proposta d'educació haguera sigut realment el punt de partida i no el de final, ja que diuen, a pesar que hi ha coses que s'han millorat, el text es queda curt per a l'UGT.
2: Ens hauria agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització, perquè sí que hi ha coses que han intentat millorar, però per a l'UGT es queda encara un poquet curt.
0: I la secretària d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Baix, s'ha referit, igual que l'STPB, a eixa llei de llibertat educativa. Ha mostrat el seu rebuig total.
3: He mostrat el nostre rebuig absolut a la llei 1/2024, la mal anomenada de llibertat educativa, i res que tinga referència a ella, i menys un desenvolupament d'eixa llei, va tindre el nostre suport.
0: Per la seva banda, José Seco, president d'Educació de CESIF a la Comunitat Valenciana, troba que la pressió de la vaga ha donat fruits i creu que l'acord té encara marge de millora, igual que el president d'AMPE, Comunitat Valenciana, Lauren Barcena.
4: Llevamos una huelga indefinida y creo que toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos y creo que la Conselleria, en este sentido, ha acogido algunas de las propuestas que CESIF ha llevado.
5: Sí que es un paso muy muy muy grande el que hemos dado. Mañana, que estamos convocados a las 2, diremos lo que ha decidido nuestros órganos y si se puede mejorar aún más este acuerdo.
0: També va parlar la consellera d'Educació, Carmen Ortia, l'eixida d'eixa llarguíssima reunió. La consellera ha dit que la proposta que han presentat situa el professorat valencià entre el millor retribuït d'Espanya i confia que avui, com els hem contat a partir de les 2 de la vesprada, s'arribi finalment a un acord.
6: Avui hem donat un altre pas molt important per a l'alumnat de la Comunitat Valenciana, per tal que ningú es quede darrere. És un document que posa al professorat de la Comunitat Valenciana entre els primers, no sols a nivell retributiu, sinó també a nivell de condicions laborals, i que jo crec que és un document que seria molt difícil de justificar que se rebutjara de manera unilateral.
0: N'estarem pendents d'eixa trobada, com els estem contant, a partir de les 2 de la vesprada d'avui. Mentrestant, repassem altres assumptes. A l'Audiència Provincial de València, un jurat popular ha declarat culpable per unanimitat l'home acusat de degollar-ne un altre amb un ganivet al pont de les Moreres del Cap i Casal. Va passar favor a 2 anys. El jurat considera provat que l'acusat no tenia alterades les capacitats en el moment de cometre el crim. Per estos fets, la Fiscalia demana 20 anys de presó. I a Dolores, al Baix Segura, s'està pendent del resultat de les autòpsies del guàrdia civil, la dona i el fill morts a tirs este dissabte. Dani Ortega, la Camp, bon dia. De moment no ha transcendit el resultat d'aixes autòpsies.
7: Bon dia, Alba. No, encara no s'ha fet públic, però s'espera que les autòpsies puguen aclarir què va passar exactament dins de la casa quarter de Dolores. La principal hipòtesi continua sent l'assassinat masclista, tot i que la Guàrdia Civil insisteix que totes les línies d'investigació continuen obertes. Va ser un company de la gent qui va descobrir els cossos dissabte, cap a les 11 del matí. La dona i el fill estaven en una habitació coberts amb un llençol, mentre que el Guàrdia Civil va aparèixer en un passadís pròxim, amb una ferida de bala al cap i la seua arma reglamentària al costat. D'altra banda, la subdelegació del govern ha confirmat que no hi havia denúncies prèvies per maltractament i que la dona no estava inclosa en el sistema Biogen. També s'investiga si hi va haver intervenció de terceres persones, encara que les instal·lacions tenen videovigilància i control les 24 hores, i de moment no hi ha indicis d'accessos externs. Els tres cossos, el de la dona de 51 anys, el de l'home de 55 i el fill de 24, van ser traslladats dissabte a l'Institut de Medicina Legal d'Alacant. L'agent portava 30 anys destinat a Dolores. Ella treballava com a conductora d'autobús escolar, fet que feia que foren molt coneguts al poble. L'alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, explica que la commoció continua sent enorme.
8: Ha hecho que un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos, en Dolores, estemos todos en shock, ¿no? Una familia que vino a vivir del año 1996 a Dolores, desde que él termina la academia, después viene ella, se casan, tienen un hijo que ha sido nacido en Dolores, es que estamos todos totalmente consternados, estamos que no se nos va de la cabeza.
7: Mentre continua la investigació, ahir acabaven els tres dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament.
0: Dani Ortega, gràcies a Navarra. La policia foral investiga la mort d'una dona de 44 anys a la localitat d'Arguedas, també com un possible cas de violència masclista. L'home, parella de la víctima, està detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en l'àmbit de la violència de gènere després d'entregar-se en dependències de la Guàrdia Civil. Tot va passar ahir de vesprada, tot i que les primeres hipòtesis apunten que el crim s'hauria comès durant la nit de diumenge. El cos de la dona el va trobar al domicili un familiar, mentre que, com deien, este presumpte autor s'ha entregat en les dependències de la Guàrdia Civil d'una localitat pròxima. Com en el cas de la dona de Dolores, no consten denúncies prèvies relacionades amb violència de gènere i la dona tampoc figurava en el sistema Diogen. Recordem, el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista, és gratuït i no deixa rastre en la factura, tot i que cal esborrar-lo del registre de telefonades. Un apunt més per a la Ford, que ha anunciat avui un pas clau per al futur de la planta Almussafes. A partir de 2028, la factoria valenciana fabricarà el nou model Bronco, una decisió que dona aire a la planta, però que arriba enmig d'un context encara delicat per a la plantilla. Ens heu contat, Iñaki Espeso.
9: Ford ha aclarit este dilluns l'horitzó d'Almussafes. La planta valenciana fabricarà a partir de 2028 el nou Ford Bronco per al mercat europeu. Es tracta d'un SUV multienergia que garanteix continuïtat industrial i consolida el paper estratègic de la factoria dins del pla de futur de la marca Europa. L'anunci posa fi a una espera llarga. Cinc anys després de l'acord d'electrificació i amb una plantilla reduïda, Almussafes necessitava un senyal clar de futur. Escoltem Dani Portillo, de STM Intersindical.
10: La plantilla se ha reducido con dos ERES y era una noticia que da por fin certidumbre a la plantilla y ya tocaba, ya lo necesitábamos porque la plantilla lo está pasando realmente mal.
9: Ara com ara, la planta només fabrica el Kuga i manté un ERTO actiu amb parades de producció, mentre els sindicats reclamen concreció sobre quants vehicles es faran, quina ocupació generaran i si s'assumiran altres models pendents d'assignar.
10: Porque de ahí depende que se mantenga la plantilla que incluso pues aumente la plantilla.
9: Carlos Faubel es de UGT.
11: Se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y dos que están pendientes de asignar, que yo creo la verdad que están pensados para la fábrica de Valencia.
9: Per la seva banda, el teixit empresarial valencià interpreta l'adjudicació com un senyal positiu per a l'ecosistema de l'automoció a la Comunitat Valenciana i un missatge de tranquil·litat per al sector auxiliar. Francisco Alonso és el president de FEMEVAL.
12: És una notícia que recibimos con cariño y que pensamos que puede hacer que el sector vaya un poco mejor.
9: El model ja està assignat. Ara la clau és saber si garantirà ocupació i futur per a tota la plantilla.
0: Quan són les 7:44 minuts, parlem amb les nostres companyes de la televisió per a saber què podrem veure avui en les notícies del matí. Elena Riego, bon dia.
13: Bon dia, Alba. Doncs parlarem dels detalls de la reunió de 10 hores entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. Estarem pendents de les reaccions que hi pugui haver durant este matí, que de segur que hi ha, i també estarem pendents del Congrés. Estarem allí en directe, de fet, perquè avui està previst que comparega Maribel Vilaplana en la Comissió de la Dana i al Senat. En la Comissió d'Investigació pels mateixos fets del 29 d'octubre octubre del 2024 compareix la ministra per a la transició ecològica i repte demogràfic, Sara Aegesen. Avui també estarem en directe a la Marxaleria, a Castelló de la Plana, perquè més de 200 vivendes podrien regularitzar la situació en menys d'un any, i a la platja de la Malvarrosa, on avancen en l'obertura de restaurants del passeig. Tot això, Alba, a partir de les 8:30 en la televisió d'Apunt.
0: Temàtica variada avui. Gràcies, Elena. Adeu.
13: Adeu.
0: Assaja ha qualificat d'insuficient la reducció de mòduls de l'IRPF que ha publicat el govern este dilluns en el butlletí oficial de l'Estat. Consideren que queden fora cultius, produccions i zones greument danyades el 2025, com ara les afectades per la Dana. Ens ho conta Marc Grau.
14: En concret, l'organització agrària ha criticat que l'ordre es publique amb la

0: campanya de la renda avançada i en plena tramitació de la sol·licitud única de la PAC. Això obligarà milers de professionals del camp a rectificar les seues declaracions. Ramon Espinosa, secretari tècnic de l'Organització Agrària, ha denunciat l'excessiva burocràcia.
1: Del 8 d'abril s'abrió el plazo de la, para poder presentar la renta y hoy, 18 de mayo, es cuando se publica la orden. Hemos perdido casi un mes y medio y esta es la burocracia que tanto denunciamos y que tanto nos agota i nos cansa.
0: Asaja ha posat el focus en particular en els efectes de la Dana, que tampoc es pal·liaran amb esta ordre, ja que la Dana encara va tindre efectes molt negatius en les produccions durant la campanya passada. L'organització agrària reclama, a més, una rebaixa específica del 35% en la factura del gasoil i del 15% en la dels fertilitzants, com a mesures imprescindibles per a sostindre la rendibilitat de les explotacions.
2: I anem ara cap a l'Ajuntament de Castelló, que ha iniciat la tramitació de les primeres llicències provisionals per a regularitzar vivendes de la Marjaleria construïdes abans del 2014. Una mesura que podria permetre a centenars de propietaris eixir de la situació d'irregularitat urbanística en què estan des de fa anys. Ja ens ho ha avançat la nostra companya Elena Riego. Estarem en la televisió de Punt d'Ací uns moments en directe. Lluís Llinyana, bon dia. Condans.
3: Bon dia, Alba. La regularització de vivendes de la Marjaleria de Castelló comença a fer els primers passos. L'Ajuntament ja tramita les primeres llicències provisionals d'ocupació per a cases construïdes abans del 2014. Segons les previsions municipals, més de 200 vivendes podrien obtindre esta autorització abans de la primavera del 2027. El permís tindrà una vigència de 10 anys, serà prorrogable i permetrà als propietaris accedir de manera regular a servicis com l'aigua potable, la llum o el clavegueram. Fins ara, moltes d'aquestes cases estaven en una espècie de buit legal. Eren vivendes legalitzables, però els propietaris no podien regularitzar-les sense desenvolupar primer un programa urbanístic conjuntament amb la resta del veïnat, un procés que era molt llarg i costós. La nova fórmula aprovada per l'Ajuntament permetrà tramitar la regularització de manera individual, una reivindicació històrica dels residents de la Marjaleria. D'ací uns minuts anem cap allà i parlarem en directe amb Maria Faulí, secretària de l'Associació de Veïns de la Marjaleria, i serà en directe per a la televisió, en les notícies del matí, de Punt.
2: Lluís Llinyana, gràcies. Anem amb més assumptes. Vinga, fem parada i de seguida continuem.
4: Sostenibilitat, ve del llatí sostinere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
6: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi, perquè amb el Pla Més a Prop donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
7: Les notícies del matí.
2: Anem amb l'actualitat esportiva, que passa per les celebracions pel títol de Lliga que ahir va dur a terme el València Bàsquet. Òscar Forés, hola de nou.
8: Hola, Alba. Sí, les flamants campiones de Lliga van fer el mateix recorregut de les últimes temporades. La celebració de la quarta Lliga consecutiva va començar a la Basílica amb l'ofrena de flors en representació de l'equip, l'entrenador Rubén Burgos i les capitanes. Leti Romero encara no es creia la manera amb què es va aconseguir el títol. L'escoltem.
9: No nos lo creíamos. Al final yo creo que todas tuvimos un momento de que nadie sabía que estaba pasando, yo estaba corriendo porque todo el mundo estaba corriendo, pero tardamos un poquito en procesar que habíamos ganado porque realmente fue una canasta de último segundo y de infarto.
8: Després, acte en la pista central del Roig Arena, on l'equip va celebrar el campionat de Lliga i el de Copa de la Reina. El més destacat, les llàgrimes d'Agua Fam, per dir adeu a l'equip on s'ha format, i el debut musical de Raquel Carrera, que va cantar al costat d'Artur de la Fumiga la cançó Mediterrània. Apunta maneres, Raquel Carrera. I un altre dels protagonistes va ser Rubén Burgos, que no va aclarir el seu futur en la banqueta del València Bàsquet.
10: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en

0: l'equip i en el club i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
1: El que sí que està confirmat és el primer fitxatge. Serà la pivota asturiana Marta Suárez, número 16 del draft de la Women NBA femenina, on està jugant amb els Phoenix Mercury.
2: I fem un xicotet a punt més de bàsquet, Òscar, que ens arriba més enllà de les nostres fronteres.
1: Sí, acaba de treure del forn perquè esta matinada han començat a jugar-se les finals de la conferència de l'NBA, amb el partit que han disputat els vigents campions, Oklahoma City Thunder, i els Spurs en la conferència oest. Victòria dels d'Oklahoma 115-122 amb Víctor Wembanyama en pla estel·lar després d'anotar 41 punts, 9 d'ells en la segona pròrroga, Alba.
2: I ara parlem ja de futbol i deixa lluita per la permanència de cara a l'última jornada de Lliga, que és este cap de setmana ja.
1: Està ahí al tocar. Comencem amb l'Els, que és qui més complicat ho té de tots els equips valencians. Els d'Eders Aràbia s'enfronten a un rival directe, el Girona. Necessiten puntuar a Montilivi. Si perden, dependrien de si cauen el Llevant i l'Osasuna i el Mallorca aconseguirà guanyar l'Oviedo. El Llevant també depèn d'ell mateix per a salvar-se en la cita contra el Betis, un rival que ja no es juga res. En el club Granota ja han començat a preparar el desplaçament de l'afició. Este matí, a les 10, es tancarà el termini per a reservar un paquet que inclou entrada i viatge, 210 euros si es viatja en tren o 75 si es fa amb bus, amb preferència per a qui més partits haja vist fora de casa esta temporada. El Villarreal es jugarà a acabar tercer o quart, precisament amb qui li disputa la tercera posició, l'Atlètic de Madrid, que diumenge a les 9 de la nit visitarà la ceràmica en l'últim partit de Marcelino García Toral com a entrenador groguet. I a falta d'un partit per acabar la temporada, el València ha començat a pensar en Europa. Aconseguir la plaça europea passa com a mínim per guanyar-li al Barça a Mestalla. Amb aquest partit en ment, l'equip tornarà als entrenaments esta vesprada a les 5. Mentrestant, els culers ja han confirmat la lesió de Fermín, que lamentablement Alba es perdrà el Mundial perquè haurà de passar pel quiròfan.
2: Bé, no és la millor de les notícies. Òscar Forets, Forets, demà més.
1: Demà més i millor.
2: No sé què em passa amb el teu nom ara. Gràcies, adéu. Quan són les 7 i 52 minuts, parlem d'un assumpte que està a mitges entre l'economia i la justícia i el paper cuixé. Parlem de la cantant Shakira. Ahir l'Audiència Nacional li donava la raó i anul·lava la multa d'Hisenda de l'exercici 2011 en una sentència que insta l'entitat tributària a tornar a la cantant uns 60 milions d'euros. Són 54 milions de les sancions imposades més els interessos que han generat. Inma Vijuescas, bon dia.
3: Bon dia. És l'última batalla oberta entre Shakira i l'agència tributària. Ja sabem que l'advocat de la cantant demanarà de manera urgent l'execució de la sentència per a començar a rebre eixa quantitat que pagaria l'Estat, però també sabem que l'agència tributària no compartís este criteri i té previst instar l'advocacia de l'Estat a recórrer contra davant del Tribunal Suprem. La guerra no ha acabat perquè la sentència no és ferma.
2: No és ferma la sentència i sabrem què és el que fa a partir de avui en les pròximes jornades. La crònica tota se'ns ho conta el Pidia Viver.
4: Llegó el momento, caen las murallas.
5: L'Audiència Nacional considera que l'administració no ha acreditat que la cantant estiguera el 2011 com a mínim 183 dies a Espanya. Per tant, no hi hagué frau fiscal. És la xifra de dies que exigís la llei a l'hora de tributar l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per al Tribunal, Hisenda només ha acreditat la residència, sí, en 163 dies. Eixe any era el de la gira Sal el Sol, després del Mundial de Sud-àfrica, amb grans ingressos. I eixe exercici fiscal no es va incorporar en la querella de la Fiscalia presentada el 2021 perquè havia prescrit. En este cas es va iniciar una via administrativa contra la cantant. Esta via administrativa, l'Audiència Nacional, és la que ara ha anul·lat. Però res ha canviat respecte a la condemna a 3 anys de presó i multa de 7,3 milions d'euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014.
6: ¿Reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
7: Sí.
5: Shakira va reconèixer que havia defraudat a Espanya sent resident i va evitar el juí de resultant incert. I amb l'exposició mediàtica que comportaria, no declarar así les factures cobrades.
7: Nombre de persona buena.
2: Doncs amb Shakira de fons parlem d'una previsió interessant també en cultura, perquè sobretot els interessa si són vostès persones majors d'edat. I és que la gent major podrà seguir gaudint del cinema a un preu molt reduït. Iria Sebastià, bon dia. Quina és la notícia?
8: Així és. El Consell de Ministres tenen previst donar avui llum verda a la nova edició del programa Cine Sènior, impulsat pel Ministeri de Cultura, que prorrogarà un any més el sistema d'entrades a 2 euros per a persones de 65 anys o més. Este dissabte, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en la visita al Festival de Cannes, va explicar que el programa està funcionant molt bé i permet que les sales de ciutats mitjanes i menudes tinguem molta activitat. La mesura s'estendrà des de juliol del 2026 fins a juny del 27 i comptarà amb un pressupost d'11,5 milions d'euros.
2: Parlem ara no de cine, sinó d'arts escèniques, i és que l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya ha celebrat esta nit la quarta edició dels Premis Thalia, una gala combativa i reivindicativa a favor de la cultura, del no a la guerra, on hi ha premiats i premiades valencians, Imma.
9: Sí, es van sentir veus contra la violència, a favor de la cultura i el no a la guerra. Els triomfadors han sigut Los Miserables i Calentamiento en esta quarta edició. El musical s'han dut 4 guardons, entre ells el millor espectacle de teatre musical, Adrián Salcedo i Teresa Ferrer a millor actor i actriu, i a la millor direcció musical per al valencià Enric García. Una nit on la balladora i coreògrafa Rocío Molina va ser guardonada amb 3 Thalia, el millor espectacle de dansa per Calentamiento, el millor espectacle de teatre i la millor direcció van caure per a música per a Hitler, director és Juan Carlos Rubio, i l'actriu Natalie Poza s'ha alçat amb el guardó a millor actriu per l'obra Un tramvia llamado Deseo, i Ángel Ruiz s'ha endut el guardó a millor actor per El rei de la faràndula. Una altra valenciana, Blanco Añón, va replegar el premi a la millor escenografia per Orlando i va demanar ajuda perquè València continuï sent un lloc de producció cultural després de la Dana. I també un moment molt emotiu va ser quan l'actriu sevillana Maria Galeana va rebre el Thalia d'Honor. Emoció i reivindicació en favor de la cultura en majúscules.
2: I anem ara amb els llibres. Està en marxa la 14a edició de València Negra, on hi ha moltes novetats per als amants del cine negre.
9: Sí, en esta edició es tracta del pes de la memòria i dels capritxos de la mort. També tenim a Agatha Christie com a gran homenatjada quan se celebra els 50 anys de la mort d'esta escriptora de misteri. Per les jornades passen molts autors de novel·les policiaques i de misteris, tant nacionals com locals. Ahí, per exemple, Jorge Alacid i Pedro Tajada, i també l'autora galega Arantxa Portaveles van parlar al voltant de l'amor, la memòria i els crims en la ficció. També imprescindibles, a banda de les trobades literàries, en esta primera jornada de València Negra es va presentar una de les grans novetats, el podcast Cròniques del carrer Morgue, dirigit per la criminòloga Ana Mendoza.

I així tanquem avui. Tenim música dels Ramones. Celebrem el naixement de Joey Ramone, cantant de la formació banda fonamental per entendre la música punk.

0: amb els Ramones de fons. Tanquem avui les notícies del matí. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9 totes aquestes notícies i més. Donem el relleu ja a Sergi Olzina i la resta de l'equip de l'Amunt i Avall. Sergi, bon dia.
1: Què tal, Alba? Bon dia. Com ha anat el matí? Bé? Tranquil·let tot?
0: Poc de temps per a contar tanta notícia.
1: Bé, encara tirarem per davant unes quantes hores i, si voleu, jo vos deixo una finestreta oberta per allò que necessiteu. La primera la tindrem a les 9 del matí. Quedem a això ara, d'acord?
0: Quedem a això ara, gràcies. Bon dia.
1: Fins ara a tu. Són les 8 en punt. Això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Al llarg de la història, poques figures han simbolitzat amb tanta força la creativitat i la curiositat intel·lectual com Leonardo da Vinci. El seu llegat artístic i científic continua despertant admiració segles després de la seva mort, no només per la qualitat de les seues obres, sinó també per la profunditat del seu pensament. Entre les múltiples reflexions que va fer, destaca una cita que ha estat interpretada com una lliçó sobre l'equilibri entre inspiració i constància. És esta: els homes genials comencen grans obres. Els homes treballadors són els que les acaben.
2: Amunt i Avall, el magazín dels matins amb Sergi Olzina.
1: Què tal, com esteu? Comença un nou dia. Avui és 19 de maig de 2026 i ens disposem a compartir unes quantes hores de ràdio en esta, com vos dic, la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt. Estem disposats a donar tot el que siga necessari de nosaltres per a que passeu un matí entretingut, si voleu, a partir d'ara i fins les 2 de la vesprada, com vos dic, independentment de les parades que fem o les reincorporacions en cada etapa del programa. Així que benvinguts a este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: A aquestes hores el dia comença parlant d'eixe acord inexistent de moment entre el professorat valencià i la Conselleria d'Educació. A les 2:17 de la matinada acabava la mesa de negociació entre les parts i continuarà avui a partir de les 2 de la vesprada en el que és el 7è dia de vaga. La Conselleria d'Educació ha oferit este dilluns als sindicats docents una pujada salarial de 120 euros en el complement específic autonòmic per al pròxim curs, 60 euros el gener de 2027 i de 60 més el juliol del mateix any. La proposta arriba en la segona taula negociadora després de la convocatòria de la vaga indefinida del professorat que s'està celebrant a la seu de la Conselleria. L'esborrany que el departament dirigit per Mari Carmen Ortí ha portat a la taula de negociació, al qual tenia accés esta casa, a punt, es divideix en 8 propostes que contemplen qüestions arreplegades en les reivindicacions dels sindicats. Reducció de les ràtios, ara parlarem d'elles, simplificació burocràtica, plantilles docents, infraestructures educatives, ús i ensenyament del valencià, inclusió educativa, formació professional i condicions laborals del professorat. L'STPB, sindicat majoritari en el sector, ha indicat que la proposta de la consellera està encara molt lluny de les seues exigències sindicals perquè no compensa la pèrdua de poder adquisitiu dels docents en els últims anys, ni de moment es vincula a l'IPC. Per això han demanat negociar punt a punt tota la plataforma reivindicativa. D'aquesta forma, s'han tornat a presentar en el document amb les propostes que realment reclama el professorat i la comunitat educativa. Abril Peídona, bon dia.
3: Bon dia. Com diem, pel que fa a l'últim punt de l'esborrany presentat per Educació, contempla una pujada salarial de 120 euros en el complement específic autonòmic, que es faria efectiva, com hem estat comentant, en 2 trams. En este sentit, Educació ha puntualitzat que la proposta econòmica representa un hipotètic increment de 1.680 euros bruts anuals. Una altra de les propostes que es contemplen en este document és la reducció progressiva de les ràtios d'ací a 2030, començant per les d'infantil i primària en el curs 2027-2028, que es fixarien en 22 alumnes en el primer cas i almenys el que establisca reglamentàriament el Ministeri en el segon. Les ràtios de secundària i batxillerat també dependran del que dictamini el Ministeri i es modificarien en el curs 2028-2029 i 2029-2030, respectivament. Es tracta d'una proposta similar a la que presentaren en la primera taula, però inclou com a novetats un estudi de la normativa específica dels centres d'infantil del primer cicle i la redacció d'una regulació expressa per als centres amb característiques similars.
1: Lucy, bon dia.
4: Bon dia, què tal? Pel que fa a la simplificació burocràtica, la Conselleria proposa publicar un decret de simplificació administrativa educativa en el termini màxim de 6 mesos des de la firma de l'acord. Una de les mesures mesures que inclouria el decret és el pla de substitució anticipada en primària, segons el qual cada centre educatiu tindria entre un mig mestre i un mestre complet addicionals en funció de les unitats com a recurs estable de substitució anticipada. Així, en cas d'una baixa, el centre disposarà d'un recurs addicional que ha d'aprofitar amb autonomia, mentre que quan les baixes siguin dos o tres, haurà de reorganitzar-se exercint la mateixa autonomia que ja té quan compta amb el semestre extra. En este cas, afirma la conselleria, es garantiria la plantilla necessària per a la correcta atenció de l'alumnat mitjançant els procediments ja existents. En l'esborrany d'educació també figura una revisió i actualització de l'ordre de plantilles seguint les decisions de la comissió de seguiment i una optimització del sistema de substitucions que pare especial atenció a les baixes del professorat que atén alumnat amb necessitat especial o de batxillerat.
3: Quant a les infraestructures educatives, Conselleria proposa posar en marxa un pla director d'infraestructures educatives que incloga un pla de confort tèrmic i un pla d'accessibilitat en els centres educatius. També

0: preveu subvencions als ajuntaments per a millorar els centres educatius de propietat municipal i continuar impulsant el pla edificant.
1: Les mesures relatives a l'ús i ensenyament del valencià comporten un pla de formació del professorat amb especial incidència en les comarques valencianoparlants, un increment de dotació econòmica per a iniciatives de promoció lingüística i homologació de la formació en valencià per entitats col·laboradores. En la mateixa línia també figura la regulació de l'expedició dels certificats de capacitació en valencià i el diploma de mestre en valencià, com valorar-los com a mèrits.
2: Respecte a la inclusió educativa, es proposa transferir la competència del personal no docent de la Direcció General de Funció Pública, depenent de la Conselleria d'Educació, a la mateixa conselleria, amb l'objectiu d'agilitzar la cobertura del personal. En aquest sentit, recull també la possibilitat d'obrir almenys 150 noves aules dissenyades per a escolaritzar alumnes amb necessitats educatives especials durant la legislatura actual i també impulsar les unitats de detecció precoç en salut mental creades en coordinació amb la Conselleria de Sanitat i que només atenen el sistema educatiu. Altres mesures destacables són desenvolupar el marc normatiu del Pla Autonòmic de Convivència i desenvolupar un pla de benestar docent.
0: Finalment, comentem les mesures sobre formació professional que estableixen que l'oferta normativa seguisca criteris objectius, incorporant les propostes dels Consells Territorials de Formació Professional que s'informaran els docents a través d'una taula tècnica.
1: Per tant, els professors mantenen el pla de continuar amb les mobilitzacions. Este sext dia de vaga indefinida també coincidia amb la reunió que mantenien per matí a Picanya, a l'Horta Sud, més de 1.200 membres d'equips directius per abordar la proposta de dimitir en bloc, una mesura de pressió amb què amenacen de dimitir des de la setmana passada, com ja van fer els seus homòlegs d'Astúries l'any passat. En un manifest signat el dijous apuntaven a esta possibilitat si Educació no negocia les millores que reclamen en la xarxa educativa pública. En l'assemblea, que es du a terme en modalitat mixta presencial i telemàtica, decidien que si no es produeix un acord en la reunió d'ahir de vesprada nit, aquella que va durar fins les 2:30 de la matinada, entre sindicats i Conselleria d'Educació presentaran la dimissió en els pròxims dies. Però atenció, que no sols els docents, els metges de tota Espanya estan convocats des d'ahir dilluns a una nova setmana de vaga per la falta d'acord amb el Ministeri de Sanitat sobre la reforma de l'Estatut Marc. A la nostra comunitat autònoma, el sindicat mèdic CENS de la Comunitat Valenciana manté les aturades entre ahir 18 i el 22 de maig, convocant mobilitzacions demà dimecres a València, Alacant i Castelló de la Plana. A les portes, precisament, de tot això, de diversos hospitals valencians es produïen concentracions de metges, com la Fe de València, on ho feien juntament amb figures de metges cremats, amb flames dibuixades al seu voltant i una pancarta reivindicativa. També hi havia concentracions de metges amb les bates i els fonendoscopis penjats del coll a les portes de l'Hospital de Manises o davant de l'Hospital General de València, on es corejava el lema "No és vocació, és explotació".
3: Nosaltres podem estar, com jo portem la bata, 20 hores treballant i tindre que operar una persona, i la fatiga nostra és igual d'important i perillosa. Perillosa per a nosaltres i perillosa per als pacients. Això se té que acabar.
0: El conflicte arriba a la quarta vaga estatal de l'any sense avanços significatius entre el comitè de vaga i el ministeri que dirigeix Mònica García. A la ciutat de València, la manifestació principal tindrà lloc, com diem, demà dimecres 20 de maig. També hi haurà concentracions en centres hospitalaris i d'atenció primària d'Alacant i Castelló. A Alacant, la protesta eixirà a les 6:30 de la vesprada, des del Mercat Central fins a la Casa de les Bruixes, que és la seu del Consell a la ciutat. Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat defèn que la reforma plantejada millora les condicions dels metges amb mesures com la reducció de les guàrdies de 24 a 17 hores, descansos abans i després de les jornades o una limitació de la jornada setmanal a 45 hores.
1: Per cert, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions, ETSET, de la Universitat Politècnica de València, ha començat a utilitzar inhibidors de radiofreqüència per evitar que els alumnes copien els seus exàmens. Segons informaven a esta casa, per part del director d'ETSET, Héctor Esteban, la intel·ligència artificial ha disparat l'ús dels dispositius per a fer trampa a les proves. Molts d'ells resulten invisibles a primer cop d'ull, com és el cas dels nanoauriculars o les ulleres de Meta. A més, la intel·ligència artificial també els permet aconseguir els resultats de búsqueda en un temps molt ràpid.
4: La base de classe en un mòbil, en un segon, li fa una foto i automàticament té la resposta. Aixòs pinganillos, no?, que es claven dins de l'oïd, a la vista són indetectables, o les ulleres estes de Meta, que per fora no es veu, però per dins pel cristal li posa text.
2: Per tal de fer front a aquesta problemàtica, l'escola ha prohibit els mòbils a l'aula i ha habilitat l'ús d'aparells com detectors de metalls, però també d'altres més innovadors, com els detectors de radiofreqüència, capaces de captar freqüències d'aparells aparentment inofensius, com les ulleres.

0: eres Meta.
1: A l'entrada a l'aula, gastar un detector de metals, que pot ser este manual o bé un arc detector, que ja en tenim un, i així t'assegures que no poden entrar en un mòbil, perquè el detectaries. Este és el dispositiu detector de radiofreqüència. Jo l'arrimo al mòbil, pues, detecta la radiació, detecta que està funcionant, i en algun cas veus alguna cosa sospitosa, unes ulleres que podrien ser les de Meta, es diu detector d'unió no lineal, i això el que detecta són semiconductors.
0: D'esta manera, la universitat pretén assegurar la qualitat del treball de l'alumnat, ja que, en cas contrari, els títols que podrien donar des de la universitat no tindrien valor.
2: Ara tornem al sud i de nou ens situem en la comunitat autònoma andalusa, on el president en funcions de la Junta d'Andalusia i candidat del Partit Popular, Juanma Moreno, s'ha mostrat l'endemà de les eleccions autonòmiques confiat que podrà tornar a governar en solitari, perquè el resultat del diumenge és contundent. Així es pronunciava precisament ahir en declaracions als periodistes en arribar a la seu nacional del Partit Popular per assistir a la Junta Directiva Nacional del partit i analitzar la jornada electoral en què van guanyar amb 53 escons. Són 4 parlamentaris menys que en la legislatura anterior, cosa que els ha fet perdre la majoria absoluta que fins ara havia permès al Partit Popular governar sense dependre de Vox, com sí que ocorre en altres comunitats autònomes.
3: Con distintos acentos, pero una sola voz. España quiere cambiar.
0: En tot cas, el dirigent popular ha subratllat que el diumenge van sentenciar les urnes es pot permetre un executiu monocolor sense que entre Vox. Ha insistit que s'han quedat a 21.000 vots de la majoria absoluta i això dona al Partit Popular un marge de maniobra i una majoria solvent per a ell si govern en solitari. Una altra cosa, ha manifestat, és que la dinàmica parlamentària els portarà a buscar acords en l'hemicicle.
4: Creo que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
0: Per la seva banda, el candidat de Vox a la Junta d'Andalusia, Manuel Gavira, ha assegurat que la ciutadania ha deixat clar al Partit Popular que ha d'entendre's amb Vox. El partit a la dreta del PP ha aconseguit 15 diputats en els comicis andalusos, un més que en 2022, cosa que el converteix en clau per a la governabilitat de l'autonomia.
5: Vamos a defender esa prioridad nacional que ustedes bien saben.
0: En l'esquerra, la candidata del Partit Socialista i l'exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha reconegut que no han aconseguit una mobilització de l'electorat progressista. De totes formes, els socialistes han obtingut el pitjor resultat de la seva història a la regió, 28 diputats, enfonsant encara més el sostre que va marcar l'anterior candidat, Juan Espadas, el 2022, que va aconseguir 30.
6: Si su gran objetivo era reforzar al Partido Popular, lo que ha conseguido precisamente es debilitar al Partido Popular.
7: El Partido Popular traupit d'una victòria desviant el tir.
6: Si su gran objetivo era reforzar al Partido Popular, lo que ha conseguido precisamente es debilitar al Partido Popular.
0: El cap de llista per Andalusia, Antonio Maillo, també ha descartat una abstenció de la seva formació per a evitar que el Partit Popular negocie un govern amb Vox. La coalició manté amb 5 parlamentaris un resultat més modest del que esperaven, tot i que en cap cas li ha fet plantejar-se dimitir. Finalment, el candidat d'Endavant Andalusia, José Ignacio García, ha reivindicat l'espai propi d'esta formació i ha ressaltat que haver concorregut amb Per Andalusia hauria donat pitjors resultats.
2: I precisament l'endemà de les eleccions a Andalusia, en el que el Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla revalidava el govern autonòmic, però perdia aquesta majoria absoluta que tenia fins ara, els partits polítics valencians han fet la seva lectura particular d'eixos resultats. Les postures divergeixen segons la zona de l'espectre polític, clar, i van des de la satisfacció del PP i Vox, que veuen en els resultats un avís a Pedro Sánchez, a les crítiques de les esquerres, que veuen un fracàs en l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i remarquen la dependència dels populars del partit de Santiago Abascal.
8: Des del Partit Popular Valencià, el també president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interpreta els resultats dels comicis, que han guanyat, com diem, els populars andalusos amb 53 escons, com un triomf de la moderació i de Moreno. El cap del Consell veu un suport a l'estabilitat, la gestió i la moderació que contrasta, diu, amb la desfeta dels socialistes andalusos que han tret ixa xifra d'escons més baixa de la seva història en esta comunitat autònoma amb 28.
9: El proyecto del Partido Popular es el claro ganador de las elecciones. El sanchismo ya no se quiere en España.
10: El PSPB, la Comunidad Valenciana, dejó de existir hace mucho tiempo. Son socialistas plegados a los intereses de Pedro Sánchez y, por lo tanto, yo creo que la lectura para ellos es muy, muy, muy negativa.
8: Des de Vox, el síndic a les Corts, José María Llanos, ha tret pit dels resultats del seu partit, que creix en percentatge de vot i guanya un escó més respecte a la legislatura anterior, fins als 15 parlamentaris. En este sentit, ha recordat algunes de les mesures de què ha fet bandera la seva formació. Defensa del camp, lluita contra les polítiques del fanatisme verd en referència a la transició ecològica, prioritat nacional en les ajudes socials, accés a la vivenda. Vox confia que l'ha aconseguit per la formació. Andalusia és un pas més en el camí per a refermar-se com a segon força política rellevant també a la Comunitat Valenciana.
11: Frente a quienes están certificando todos los días nuestra defunción, pues lo que ocurre es todo lo contrario. Esperamos y confiamos que también ocurra en nuestra región.
0: A l'esquerra, el PSPB ha reconegut que els resultats de la seva filial andalusa són roïns, però han avisat que d'ací a res Andalusia sabrà el que és un govern en què l'extrema dreta de Vox entra per a fer el mateix que a la Comunitat Valenciana, que ha sigut, diuen, un laboratori de polítiques públiques de Vox, en paraules del síndic José Muñoz.
12: Es positivo que Diana Morán sea ministra del gobierno de España. Está haciendo política para la Comunitat Valenciana, defendiendo a los valencianos y estando donde hay que estar.
0: Finalment, Compromís es mira a l'espai d'Endavant Andalusia, que ha quadriplicat el nombre de seients al Parlament andalús en passar de 2 a 8 diputats. El síndic a les Corts, Joan Baldoví, ha celebrat l'esperançador resultat i s'ha mostrat convençut que això reforça el camí emprès en el seu moment per la coalició valencianista d'apostar per la proximitat arrelament a la terra i parlar dels problemes d'ací.
13: Refuerzan el camino que emprendió en su momento Compromís, es decir, cercanía, proximidad.
2: Deixem la política, són les 8 i 17, ens dediquem ara a altres matèries. L'equip Fórmula Student de la Universitat Politècnica de València ha revalidat el títol internacional en Fórmula SAE Michigan gràcies al triomf aconseguit en l'edició de 2026 d'esta prestigiosa competició que acull el Michigan International Speedway. Entre els participants figuraven algunes de les institucions més prestigioses dels Estats Units, el Canadà, Mèxic, Itàlia o el Brasil. La victòria, per tant, consolida a la UPB com una referència mundial en l'enginyeria universitària i la competició automobilística estudiantil, ja que en 2025 va esdevindre la primera universitat espanyola en conquistar esta prova internacional en la categoria de combustió. L'equip valencià ha competit junt amb 120 universitaris de tot el món i figurava com a únic representant espanyol de l'edició. Marina Perello, bon dia.
14: Bon dia. L'equip que l'any passat es va visitar al programa va desenvolupar un monoplaça que ha destacat tant en les proves estàtiques centrades en disseny d'enginyeria, costos i presentació del projecte, com en les dinàmiques on els equips posen a prova el rendiment, l'acceleració, la resistència i l'eficiència dels seus automòbils.
15: La competició de Fórmula Student nació en Estados Unidos a finales de los años 90, un poco porque las grandes empresas del sector de la automoción detectaron que los ingenieros recién graduados pues tenían un déficit o no estaban del todo bien formados en esa parte práctica. Desde ese momento hasta hoy en día la competición ha ido creciendo hasta el punto en el que cada país prácticamente tiene su propia competición y cada universidad tiene su propio equipo de Fórmula Student.
14: L'expedició desplaçada als Estats Units ha estat liderada per Dani Castiella, Carlos Marco i Arturo Pérez, que han treballat durant mesos amb l'equip en el disseny, fabricació i posada a punt de l'automòbil. El rector de la UPB, José Capilla, que ha acompanyat l'equip a Michigan durant la competició, ha felicitat els integrants de Generació Espontània en conèixer el resultat final. Fórmula SAE, organitzada per SAE Internacional des de 1981, és considerada la competició universitària d'automoció més prestigiosa del món i uneix cada any equips d'enginyeria de les millors universitats internacionals.
2: En un altre sentit automobilístic, en este cas empresarial, la direcció de Ford Almussafes ha convocat els sindicats demà, dimecres 20 de maig, per a iniciar una nova negociació amb l'objectiu de renovar l'acord per a la electrificació subscrit el 2022 que va establir l'actual marc laboral de la factoria valenciana. Actualment, la planta d'Almussafes només fabrica el model Kuga i manté vigent un expedient temporal de regulació d'ocupació, un ERTO, del mecanisme RED. Durant este mes de maig, la factoria pararà la producció de vehicles 8 dies i la planta de motors 2 dies. Els 4.152 treballadors de la fàbrica estan afectats per l'ERTO, com diem, de manera rotatòria, amb 996 llocs diaris en regulació i també amb el 90% del salari garantit, a més del 100% dels complements salarials. I una altra cosa, ara una miqueta més random, com diríem. Antonio Macià, un arquitecte d'origen il·lícita, es troba entre els finalistes dels guardons La Casa de l'Arquitectura, gràcies a la seva proposta basada en capturar els trets més significatius de la Torre de la Carrefola d'Elx i transformar-los en un perfum. El projecte, que porta per nom Arquitectura Líquida, consisteix en l'elaboració d'una sèrie de perfums inspirats en construccions arquitectòniques, de manera que combina arquitectura, olors i neurociència.
8: Un d'ells, Calahorra, fa honor a aquest espai històric de la ciutat il·licitana. La psicologia dels sentits, de les emocions i del benestar en les persones és una cosa molt present als nostres dies. Per tant, l'arquitectura ha de derivar també en aquesta direcció. Això és el que ha explicat l'arquitecte en declaracions a punt.
16: A què huele Elche? Diria a verde. I la composició tiene mandarina, tiene pimienta. Esencias asociadas al olor verde de las plantas, el olor a piedra húmeda. La psicología de los sentidos, de las emociones y del bienestar en las personas es algo que está muy presente en nuestros días, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura tiene que también derivar hacia esa parte.
8: Esta visió multidisciplinar li ha aconseguit la posició de finalista en els Premis La Casa de l'Arquitectura, concretament en la categoria d'investigació, on tenen cabuda publicacions, tesis, congressos, festivals, jornades, programes formatius, tallers, ponències, projectes audiovisuals o altres de similar naturalesa que visibilitzen altres formes d'exercir l'arquitectura. Uns premis que reconeixen projectes destinats a fomentar la cohesió social i territorial i actuacions que reflexionen sobre noves formes. De moment, mentre Macià es disputa el premi amb altres propostes de l'àmbit arquitectònic, el primer perfum de la col·lecció es troba disponible a la venda en 15 països.
2: I ara, amb el vostre permís, fem un poquet de memòria de la infantesa de molts dels que ens escolteu i, per qui no els recordeu, almenys que aprofite per descobrir-los. Figures del còmic que esdevenen immortals, alguns d'ells nascuts de la imaginació de gent d'ací. Vos diem això perquè Pumbi, Zipizape, el Capitán Trueno o la família Cebolleta són alguns dels personatges que eixiran a l'encontre dels vianants en els carrers de València. Seran els protagonistes d'una ruta dels personatges de còmic més icònics que impulsarà l'Ajuntament per a posar en valor este gènere, però també els dibuixants valencians i nacionals que l'han cultivat. Dins del projecte, els personatges de còmic més reconeguts de les últimes dècades prendran, mitjançant murals, les parets mitgeres que queden visibles des del carrer. Es farà una ruta que ha comptat amb l'assessorament de la Càtedra d'Estudis del Còmic de la Universitat de València.
14: L'Ajuntament ja té localitzades al voltant de 10 mitgeres al centre de la ciutat. La majoria de titularitat privada ja ha iniciat contactes amb les comunitats de propietaris per explicar-los la intervenció i sol·licitar les autoritzacions necessàries. Cada mural tindrà un QR que, en escanejar-lo, permetrà l'accés a la informació de l'autor, el context històric i l'impacte sociocultural que va tindre. Segons ha explicat este dilluns el regidor d'Acció Cultural, José Luis Moreno, amb els responsables d'este projecte, Álvaro Pons i Noelia Ibarra, especialistes de la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SMV, així com de nombrosos representants del món del còmic, la il·lustració i el disseny gràfic.
17: Des de l'Ajuntament de València apostamos por una nueva actividad cultural. Se trata de una ruta del cómic, una ruta del TVO que pretende recuperar ese género de la cultura popular, que es el cómic, y que consistirá en una serie de murales que reinterpretarán a personajes emblemáticos del cómic español y especialmente del valenciano.
14: Així, este projecte proposa un diàleg generacional entre autors clàssics com José Escobar, José Sánchez o Francisco Ibáñez i també il·lustradors contemporanis valencians. Estos últims seran els encarregats de reinterpretar les obres més importants del còmic espanyol i valencià, des d'una estètica actual i una presentació atractiva per a un públic general i no necessàriament versat en la matèria, segons fonts municipals. Pumbi, Carpanta, Super López, Zipizape, El Capitán Trueno, Mortadelo i Filemón, les germanes Hilda o la família Cebolleta són alguns dels personatges que, com han avançat els promotors d'esta iniciativa, eixiran de les tires del còmic per a il·lustrar les parets mitgeres de la ciutat.
2: I una nota artística més, l'Espai Cultural La Rambleta acull una exposició retrospectiva per a celebrar el desè aniversari de València s'Il·lustra, un projecte que ha reunit durant una dècada més de 120 artistes al voltant de la ciutat i les seues transformacions. La mostra obrirà les portes divendres i es podrà visitar gratuïtament fins al 31 de juliol, una exposició que proposa un recorregut visual pels barris, l'arquitectura i la vida cultural de la capital a través d'obres creades en les diferents edicions del projecte. La comissària Cristina Chumilla s'assegura que la mostra construeix una nova València i un itinerari totalment diferent per a redescobrir la ciutat des de la il·lustració.
18: Crear una nova València i un recorregut que va ser totalment diferent perquè tan sols anem a conèixer aquells llocs que els il·lustradors han triat per a mostrar-nos.
8: Entre les peces exposades també hi ha treballs amb una mirada reivindicativa vinculada a moviments veïnals i socials, com ara les il·lustracions dedicades a Salvem el Cabanyal o Benimaclet en lluita. Segons Xumillas, aquestes obres reflecteixen la implicació d'artistes que també són veïns i veïnes de la ciutat.
18: Hi ha dues il·lustracions en concret, una és Salvem el Cabanyal i l'altra és Benimaclet en lluita. Jo penso que ahí sí que hi ha una reivindicació molt important, no?, per part d'il·lustradors que no hem d'oblidar que són veïns i veïnes de la ciutat.
8: La il·lustradora Virginia Lorente, com a exemple,

0: Gio Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Pel que fa a l'oratge, avui dimarts continuarà la pujada de temperatures que es va iniciar ahir dilluns. Temperatures màximes d'esta jornada que seran, per tant, superiors als 25 graus de manera general i localment superarem els 30 graus de màxima.
2: A mesura que s'avance al llarg de la setmana vinent, s'imposarà l'estabilitat i dominarà un oratge més assolellat. Les màximes amb esta configuració atmosfèrica remuntaran dia rere dia màximes més altes per a dimarts, per avui, que bufarà un poc de ponent a l'interior central, i valors més baixos per a dimecres, quan s'imposarà un règim general de brises que suavitzarà les temperatures per tot arreu. Dijous tornarien a afluixar les brises i s'espera de nou un ascens tèrmic destacable amb valors que passaran dels 32-33 graus a les localitats habitualment més càlides de l'interior.
1: Per què fa el trànsit un accident entre 4 vehicles ahir dilluns al matí? Es deixava 9 persones ferides a la PSA al terme de Vilavilla Joiosa. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, els afectats eren... Són, millor dit, homes entre 23 i 60 anys i dos dones de 49 i 61 anys, generalment, que presentaven contusions i esguinçaments cervicals. El CICU mobilitzava una unitat del SAMU, dos unitats SFB i una ambulància convencional al lloc dels fets, uns dispositius que traslladaven 7 de les persones ferides entre l'Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i la Clínica IMED de Benidorm. Les altres dos eren traslladades a un centre sanitari pels seus propis mitjans. A aquestes hores, 8 i 27 del matí, d'este 19 de maig de 2026, les retencions habituals en les principals carreteres de la Comunitat Valenciana. Per tant, a falta d'ampliar aquesta informació, vos demanem precaució a l'hora de posar-vos al volant i circular per les nostres vies.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Més coses a aquestes hores en el nostre repàs de l'actualitat que conforma el dia d'avui. 13 dels 14 aïllats en el Gómez Ulla donen negatiu en la segona prova PCR. Estem parlant de l'antivirus. A partir d'ara podran començar a eixir de les seues habitacions, accedir a zones comunes i rebre visitants dels familiars, segons informava el Ministeri de Sanitat, Lucy.
4: Sí, el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública permet moviments dins de la mateixa planta en la qual es troben i visites que hauran de seguir les mesures de protecció i prevenció establides. En cas que les pròximes proves també resulten negatives i les persones en quarantena no presenten símptomes, podran abandonar l'aïllament després de complir els 28 dies des de la data d'exposició. No obstant això, hauran de continuar la quarantena en els seus domicilis i serà avaluada i, si correspon, actualitzada, depenent de l'evolució de la situació epidemiològica de l'antivirus i de l'evidència científica disponible. Dels 14 espanyols que van arribar a l'Hospital Gómez Ulla, un d'ells, el pacient de 70 anys, va donar positiu en antivirus, per la qual cosa haurà de continuar en la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell fins la seva recuperació clínica. La quarta prova PCR per antivirus realitzada a la dona que estava en seguiment ací a Alacant va resultar negativa, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
1: I ahir dilluns es va obrir el tràmit d'inscripció a la prova d'accés a la Universitat La Pau per a alumnat que estudia als centres d'ensenyament secundari i els que cursen cicles formatius que també vulguin realitzar la fase voluntària.
4: Seran els centres els que facin el tràmit, que estarà habilitat a través del sistema electrònic i entre els dies 18 i 22 de maig, fins a les 2 de la vesprada per a la convocatòria ordinària, i entre els dies 15 i 18 de juny, també fins a les 2 de la vesprada, per a la convocatòria extraordinària. A més, la Conselleria ha posat en marxa un portal digital renovat que, a banda de donar informació concreta sobre els exàmens, unifica totes les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb el sistema universitari valencià. Altres qüestions, l'alumnat podrà trobar resposta a dubtes recurrents, com ara quantes vegades em puc examinar de la Pau, com seran els exàmens de la Pau per als estudiants de batxillerat o de cicles formatius, i si vaig aprovar la Pau anteriorment, quines assignatures em serveixen per a ponderar. En esta edició, la convocatòria ordinària de les proves se celebra els dies 2, 3 i 4 de juny, i la convocatòria extraordinària tindrà lloc els dies 30 de juny i el 1 i 2 de juliol. Les dates de publicació de les qualificacions, que es podran consultar, s'avancen enguany un dia respecte al curs anterior, de manera que les notes de la fase ordinària es faran públiques el pròxim 12 de juny i les de l'extraordinària el 7 de juliol. L'adjudicació de places universitàries per a les dues convocatòries es farà el 10 de juliol, també un dia abans que la convocatòria de l'any anterior.
1: I tornem a parlar de Fort d'Almussafes. En este cas, l'horitzó de la factoria s'aclaria ahir dilluns. La planta valenciana de la multinacional

0: automobilística fabricarà a partir de 2028 un nou vehicle, el Bronco. Això segons confirmen des de la direcció de la companyia.
1: Almussafes feia mesos que estava a l'espera d'este anunci, l'assignació d'este model a la fàbrica valenciana que ha confirmat el president de Ford Europa, Jim Baumbick, suposa la continuïtat de la càrrega de treball per a la factoria valenciana. El nou encàrrec de la direcció de la companyia dona un respir a Ford Almussafes. A hores d'ara, esta planta sabem que només fabrica el model Kuga, com comentàvem abans, i té vigent un ERTO, que és, com diem, un expedient temporal de regulació d'ocupació del mecanisme RED. De fet, al llarg de maig, la fàbrica ha previst 8 dies de parada de la producció, 2 en el cas de la planta de motors.
0: I en crònica de successos, un tiroteig a Ejido, Almeria, deixa 2 morts i 4 ferits greus, Abril.
1: Sí, el tiroteig va tindre lloc a última hora d'ahir dilluns i deixa, com diem, pel moment, 2 menors d'edat entre els ferits. En concret, els fets es van produir a una zona coneguda com el Canalillo, pròxima a la localitat veïna de Balanegra. El presumpte autor dels dispars és un home que es troba fugit a hores d'ara i és familiar presumptament de tots o de part de les víctimes.
0: I abans d'acabar, Marina, donem una ullada a les profunditats.
2: Efectivament, a l'Atlàntic portuguès, a 20 quilòmetres de la costa de Viana do Castelo, 3 plataformes flotants generen electricitat per a 25.000 llars. Wind Float Atlàntic és el primer parc eòlic marí flotant semisubmergible del món, amb 25 megawatts instal·lats en aigües d'entre 95 i 100 metres de profunditat. El que passa sobre la superfície ja es coneixia, però el que passa baix, l'aigua, ha tardat 8 anys en documentar-se. Al Wind Europe Annual Event 2026, Ocean Winds va presentar els resultats d'estrès seguiment. 272 espècies conviuen a l'entorn del parc. Polps, ratlles, taurons, dofins comuns, orques i un tauró pelegrí formen part d'un ecosistema que els investigadors no esperaven trobar amb aquesta densitat ni aquesta varietat. Al més pur estil, Finding Dory. Les estructures submergides de les plataformes han actuat com a esculls artificials. Musclos, percebes i anemones van colonitzar les parets de metall i esta cadena tròfica va atraure els depredadors. Els polps aprofiten els racons de les estructures per amagar-se i caçar en un fons que abans era majoritàriament arena. Dins l'àrea del projecte es va registrar més abundància de polps i biomassa de peixos que a les zones de control properes, especialment de les mobraquis, el grup que inclou ratlles i taurons. L'efecte reserva explica una bona part de resultats. La zona delimitada pels aerogeneradors exclou la pesca comercial, cosa que redueix dràsticament la pressió sobre la fauna. Els dofins comuns van augmentar la seva activitat durant la fase operativa, segons les dades de monitoratge.
0: I a aquestes hores també fem un repàs dels titulars dels diaris d'ací, nacionals i la resta de l'actualitat internacional. Anem a començar per Levante, el mercantil valenciano. Què tal, Abril?
1: Què tal? Bon dia. Sí, Levante obri amb educació i sindicats que afronten el seu 7è dia de vaga, com comentàvem abans, sense acord després d'una reunió de 8 hores. A més, la imatge que destaca el diari és la de València Bàsquet Femení i en concret la de la seva capitana, que era el Casas, al Santi Xacopa, i el titular, volem el màxim. Pel que fa a les províncies, mateixa imatge, la de Queralt Casas alçant la copa i titula La festa de les campiones. I respecte a la vaga d'educació, este diari destaca la vaga continua, Educació puja la seva oferta, però continua sense convèncer els professors.
0: Què mos conta València Plaza, Lucía?
3: Sí, Educació proposa una pujada progressiva de 200 euros al mes i emplaça als sindicats a una nova reunió. També en la portada d'este diari, Ford despeja la incògnita, Almussafes fabricarà el Bronco i retarda el llançament a 2028. Pel que fa al diari El Espanyol, en la seva edició d'ací, de la Comunitat Valenciana, també fa referència a eixa notícia de Ford. El titular és que fabricarà Almussafes el Bronco, però només 200.000 anuals des de 2028 i pot ser per a rellevar el Kuga. També destaquen el batacazo de María Jesús Montero reobri el debat sobre si Diana Morant ha d'anticipar la seva eixida del Ministeri.
0: Això ho comentarem d'ací a uns minuts, però anem a donar una ullada nacional i internacional que mos conta El País, Abril.
1: Comencem, com dius, amb El País, que titula que Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumisca la prioritat nacional. I també en la portada, Illa i Junqueras que segellen l'acord per als pressupostos catalans. Pel que fa al Mundo, el Partit Socialista deprimix els seus alcaldes i barons, diuen que no es veuen guanyadors, i també parla d'aquesta absolució de Shakira que aviva el descontent amb Hisenda.
0: Toquem l'altra part, l'ABC, què mos conta?
3: Sí, este diari destaca en la seua portada el següent titular. Els d'Abascal eixiran al Partit Popular, exigiran al Partit Popular negociar amb proporcionalitat, però sense regalar els seus escons. I pel que fa, per últim, al diari La Razón, també dos titulars acaparen eixa portada. Moreno s'adapta a la via Feijó per al canvi i negociarà amb Vox. I, per últim, els d'Abascal sent

0: en un control de Chiva. Y también contaros que la acumulación de barro y piedras tras las tormentas de días atrás ha provocado el corte de un tramo en la Nacional 3 a la altura del pueblo de Siete Aguas. Y relacionado con los sucesos y también con la política, contaros que la Generalitat Valenciana ha abierto un nuevo plazo para solicitar las ayudas al alquiler destinadas a las familias afectadas por la dana. Y también de la dana, contaros que la Generalitat ha acordado con Ribarroja de Turia la construcción de 36 viviendas protegidas industrializadas en el marco del plan Vive Dana. Y sin salir del ámbito de la política, contaros también que el Ayuntamiento de Chester ha recibido al embajador de Cuba en España y al periodista Ignacio Ramonet. Y otro titular es que los partidos políticos de Buñol han rechazado institucionalmente la instalación de plantas fotovoltaicas y de biogás en el entorno de Farrajón. Y acabamos con un par de propuestas culturales para el fin de semana. Avanzamos que este próximo sábado Buñol acoge la cuarta fiesta del libro y también contaros que Cheste se prepara para disfrutar de su Vina Chest, que durante 3 días llenará la localidad de degustaciones de vino, de música y de otras propuestas culturales. Bueno, y estos son algunos de los contenidos que os podemos resumir en la portada de hoy de tucumarca.com. Salutacions.
1: Salutacions. Ahora, ¿qué mos conta Sergi García? Ya un poquet més desplaçats cap a la Marina. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, companys. Pues així a la Marina Alta, l'actualitat, lògicament, ve marcada en bona mesura pel seguiment de la vaga en el sector de l'educació. Per al dia d'avui, els sindicats i el professorat mantenen una ampla agenda d'actes i protestes que inclou reunions amb els ajuntaments, així com una concentració de caràcter comarcal que tindrà lloc esta vesprada al municipi de Parcent. Fora ja d'esta qüestió, a Dénia han començat les obres per restaurar una de les cases més antigues de l'històric barri mariner de Baix la Mar, que es salva així de la destrucció. L'Ajuntament vigilarà perquè es preserven els seus elements característics del segle XVII. En el plànol estrictament polític, destaca l'anunci fet per l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, que no seguirà com a regidor el dia que cedisca l'alcaldia de la ciutat al valencianista Rafa Carrió. El PSPB i Compromís van pactar aquest relleu en el seu pacte de govern i fins ara Grimalt havia mantingut que seguiria com a regidor. Finalment, no serà així. Per altra banda, a Calp, fins a 99 nacionalitats es van donar cita en la celebració del Dia d'Europa. Passem al capítol de tribunals. L'Audiència Provincial d'Alacant demana 12 anys de presó a un home per intentar matar a punyalades a la seva dona en Dénia. Per altra banda, també contem que més de 55.000 persones han visitat l'exposició feta pel Museu Arqueològic d'Alacant, el Marc, sobre els vestigis del canibalisme en el Neolític trobats al poble de Pedreguer.
1: En això mos quedem i també en que el preu màxim de venda al públic de la bombona de butà de 12,5 quilos ha baixat un 5,87% des de 8 de març. Baixa als 15,39 euros. Això hi ha tres coses. Vos les amplien ara mateix els nostres companys de servicis informatius encapçalats per Alba Requejo, que ja arriba ara mateix a les 9.
3: Són les 9.
4: A punt. Notícies.
5: Bon dia. A les 2 de la vesprada estan de nou convocats els sindicats a una nova reunió amb la Conselleria d'Educació per a buscar un acord que desconvoqui la vaga indefinida. Avui l'aturada enfila ja la 7ª jornada. Passades les 2 de la matinada, els sindicats de l'ensenyament teixien d'una reunió maratoniana damunt la taula una pujada salarial i progressiva de 200 euros en 3 anys, que és l'oferta límit de la Conselleria. Hi ha també avanços pel que fa a la resta de reivindicacions, però els consideren insuficients. Maite Tarazona, UGT, Txelo Baix, Comissions Obreres.
6: S'haver agradat moltíssim que això haguera sigut un document de punt de partida, no de finalització.
7: Aspirem a que hi hagi un text encara millorat i que si hem arribat a aquest text, en aquestes millores, és precisament per la pressió del col·lectiu en el carrer.
5: Per al majoritari STPB hi ha línies roges que han quedat fora de l'acord, com la baixada de ràtios este pròxim curs, la millora de les plantilles o el punt del València, on ha subratllat Marc Candela que el seu sindicat rebutja frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa.
8: Per altra banda, ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant a tema valencià.
5: També trauen pi de la pressió als carrers. José Seco, des de SESIF, i Lauren Barcena d'AMPE.
9: Decir que no suena bien la música. Llevamos una huelga indefinida, llevamos dos convocatorias de un día de huelga. Toda esa presión, pues evidentemente, al final ha dado sus frutos.
10: Paso, un paso muy, muy, muy grande el que hemos dado a día de hoy, a estas horas.
5: I per a la conselleria, l'acord situaria el professor valencià entre el millor retribuït d'Espanya. Escoltem la consellera Mari Carmen Ortí.
11: Aspectes que eren coincidents en moltes de les propostes que ells ens han presentat, però que també s'ha enriquit amb les seues propostes. Entre elles, evidentment, pues, estava contemplada una pujada salarial que ficarà al professorat de la Comunitat Valenciana en tercer lloc, sols per darrere de Navarra i el País Basc.
5: A les 2 de la vesprada, dèiem, és la pròxima cita negociadora. La nit ens deixa també un tiroteig a Elegido. Almeria, dos persones han mort i quatre han resultat ferides greus, entre elles dos menors, un de 2 anys i l'altre de 7 mesos. Els fets han ocorregut passades les 11 de la nit a la zona coneguda com el Canalillo, pròxima al municipi de Balanegra. Diversos equips mèdics i efectius de la Guàrdia Civil, inclosos agents del grup d'acció ràpida, s'han desplaçat fins al lloc per atendre les víctimes. El presumpte autor s'ha entregat a la policia. A les dependències de la policia local. Segons algunes informacions, és el fill de les víctimes més majors i pare del menor de 7 mesos que està en estat crític. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació. I també la Guàrdia Civil, amb salvament marítim, ha rescatat este dilluns un total de 49 persones en 3 pasteres. Han arribat a Formentera. Dani Ortega Lacan, més detalls.
12: Sí, Alba, com comentes, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim han rescatat este dilluns 49 migrants en 3 embarcacions localitzades a prop de Formentera. La primera l'han trobada a Punta Sacala, amb 20 persones d'origen subsaharià a bord. La segona, a la zona de Sestufador, amb 12 migrants d'origen magribí. I la tercera ha sigut rescatada de 9 milles al sud de la Pitiusa Menor, amb 17 persones més. Enguany han arribat a les costes de les Balears 1.592 migrants en 80 embarcacions. Segons dades recopilades per EFE, a partir de la informació facilitada per la delegació del govern i el Ministeri de l'Interior.
5: Gràcies, Dani. El Congrés continua avui la comissió d'investigació de la Dana. Després d'haver escoltat ahir el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a les 11 d'este matí intervé la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb l'expresident Carlos Mazón el dia de la barrancada. Anem en directe allà a Madrid. Lucía Mas serà a les 11, com dèiem, d'este matí.
13: Sí, a les 11 està citada la periodista en la que serà la seva primera compareixença pública per aquest assumpte. Els diputats tractaran que donen detalls sobre els passos de Mazón aquella vesprada, des que van eixint del restaurant El Ventorro fins que arriba a este copi a les 8:28. Vilaplana ja va declarar davant la jutgessa, segons ella, la sobretaula es va allargar fins a les 6:45 i hauria tardat uns 10 minuts en arribar fins al pàrquing al que la va acompanyar Mazón i allà es van despedir, però el tiquet registra l'eixida a les 7:45, fet que ha alimentat els dubtes. En paral·lel, quasi en paral·lel a les 12, declara la ministra de Transició Ecològica a la Comissió de la Dana, en este cas del Senat. De la compareixença s'havia tornat per motius de salut i finalment compareix avui coincidint amb la declaració de Vilaplana. Igual que la seva predecessora, Teresa Rivera, Agensen ha rebut moltes crítiques per la gestió del seu departament durant la tragèdia, especialment pel que fa als avisos sobre el barranc de Pollo per part de la conferència del Xúquer. I també serà preguntada per les obres hidràuliques que no es van executar abans de la tragèdia.
5: Lucía Mas, gràcies. A més, abans dels esports hem de parlar d'una notícia d'última hora, perdó, i que estan publicant ara diversos mitjans. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sigut imputat per blanqueig de capitals en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El titular del jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional l'investiga en una causa que analitza si els 53 milions d'euros amb els quals el govern espanyol va rescatar la companyia després de la pandèmia van servir per a llevar fons. Ampliarem esta notícia en pròxims bulletins. Ara, si esta setmana s'acaba la Lliga en primera divisió i els nostres equips la viuen, Eva Casany, de forma prou diferent.
14: Sí, el Levante entrenarà d'ací a mitja hora per a preparar el partit vital de dissabte a casa del Betis. S'han de treure un punt i certificar la salvació. També podrien esperar altres combinacions de resultats si perden, però els granota no volen especular i l'afició tampoc. A les 10 acaba el termini per a inscriure's al viatge que organitza el club cap a Sevilla per a donar suport als de Castro. L'Elx és qui més complicat ho té i porta des d'ahir venen ja les 306 entrades que tindrà perquè l'afició Franja Verda es doni suport a Girona. I el València somien acabar la temporada a llocs europeus. A les 5 entrenarà amb l'objectiu de trobar la forma de guanyar el Barça.

0: a dissabte. Mentrestant, el Villarreal, que està lluitant per la tercera plaça contra l'Atlètic de Madrid, farà este migdia el dinar de fi de temporada. I el Club Deportivo Eldense celebrarà a les 7:30 d'esta vesprada l'ascens a segona divisió amb una rua que portarà l'equip de l'estadi a l'Ajuntament.
1: Gràcies, Evan. Estarem pendents. És tot de moment. Tenen tota la informació en les xarxes socials d'Apunt i en el web d'Apunt Media. En la ràdio, la pròxima cita informativa a les 10. Continuen amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
6: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
2: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
2: Som la veu de tots. Som Apu. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
8: I vos donem la benvinguda de nou a esta nova hora, la segon del nostre magazín d'avui, amb el que és la notícia que ara mateix acaba de prendre protagonisme. Este és l'espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que posem en antena tots els dies en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. I el titular és José Luis Rodríguez Zapatero, que està citat com a imputat en l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el cas Plus Ultra. Les investigacions efectuades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Policia Nacional en els últims mesos impliquen a l'antic secretari general del PSOE en el cobrament de comissions il·legals i el rentat de fons, segons publica, entre altres mitjans, el Confidencial, que estic veient ara, i mentre es fa referència també a que és la primera vegada en la història de la democràcia espanyola que un expresident del govern és investigat en una causa per corrupció. La imputació de Zapatero ha sigut acordada pel magistrat José Luis Calama, que és titular del jutjat central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, encara que la decisió té el seu origen en la primera fase de les diligències sobre Plus Ultra que va liderar en el seu moment el jutjat d'instrucció número 15 de Madrid. En això damunt la taula, que crec que ja és un suficient entrat apetecible com per a analitzar-lo, saluda a Salva Enguix. Què tal, Salva? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Bon dia.
8: Benvingut a la ràdio. José Carnau, què tal? Bon dia.
10: Muy buenos días, Sergi, què tal?
8: A veure, tinc aigua del Carmen, Tranquimacin, Valium...
10: I... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
8: Per si te'n fa falta alguno.
10: No, si lo está muy bien, empezamos el día con buenas noticias.
8: Val. Vicent Climent s'ho prendrà d'una altra forma des del seu nou punt de vista.
11: No te penses, perquè jo tinc nervi en cara i sang en les venes, no m'he insuflat horchata ni res paregut, entonces me continuen cremant les mateixes històries que me cremaven fa 4 dies.
8: I esta història, no sé el que suposa i el que posa en marxa amb esta imputació de Zapatero.
11: Pues imagina't si esta notícia d'avui, però clar, els jutges van en molta cura en aquestes històries, si arriba a ser coneguda 4 dies abans, quan estaven en plena campanya electoral andalusa, sí, quan Zapatero era un dels... de les figures principals.
8: És dels que més s'ha postulat en la campanya electoral.
11: Però bueno, estava també Chávez i Griñán, que ja han sigut condenats en el seu moment, és a dir, jo què sé, 3 de 3. Sí. Bueno, 3 de 3. 2 són condenats i l'altre és imputat, però vull dir, 3 convidats especials a la campanya d'Andalusia per part del Partit Socialista i les tres en problemes greus.
8: Salva, dius que reflexionar en aquests moments esgota una miqueta, sobretot perquè arribem a un moment en el que sí que és de veres. Escalfar-se el cap no és sa,
3: aquí hi ha un detall important que cal entendre en compte en aquesta qüestió, i és que ha sigut a partir d'una petició de la Fiscalia Anticorrupció. Sempre s'està parlant de que si la Fiscalia està dominada pel govern o no, i en aquest cas estem veient que és la pròpia Fiscalia Anticorrupció la que ha demanat la imputació de l'expresident del govern espanyol, la qual cosa dibuixa...
11: Sí, però en un matís, Salva, i és que la Fiscalia Anticorrupció té independència respecte de la Fiscalia General, sí, sí, que és la que estaria suposadament en mans del govern.
3: Sí, però és igual, sempre hi ha aquesta tendència a considerar els fiscals que no actuen com haurien, i en aquest cas la Fiscalia Anticorrupció la que demana, amb un informe de l'UDEF que ha fet la Policia Nacional, molt rigorós, sobre la possibilitat de que l'expresident del govern hagi malversat o que hagi actuat d'una manera en benefici propi, en portar-se comissions en l'operació Plus Ultra. Jo crec que, efectivament, com tu dius, és un tema molt greu. Estem parlant d'un expresident del govern, estem parlant d'una persona que fa poc jo la recordo al Senat, que va negar, quan se li van plantejar aquestes acusacions, es va negar rotundament.
8: En una actitud un poquet, també, que arribava a la soberbia per la seva part.
3: Sí, dia que tot era legal, que eren comissions, que havia cobrat uns informes, etcètera, etcètera. I, bueno, pues ara veurem com avança, però sí, jo crec que és una notícia molt dura per a el PSOE, és duríssima.
8: Joseca.
10: Bueno, parece ser que es que en esta historia lo que había era que sus hijas tenían como una asesoría o como una agencia de comunicación, de publicidad, marketing, eso puede ser. Hoy en día hay una palabra también comodín en el mundo profesional, que es una consultoría, y se consulta todo y se pregunta todo. Pero el objetivo al final era solo... Esto es el problema de cuando se supone que solo facturan a uno porque realmente están como... Si fueras lo de un falso autónomo que dicen estás contratado, trabajas para alguien, y él... Creo que facturava, a més, a través de la...
8: Ho estàvem parlant d'això precisament amb el president d'UCTA, te'n recordes? Del tema dels falsos autònomos i aquest sector de l'assessoria.
10: És que, i entonces, yo creo que puede haber irregularidades, pero cuidado, seamos realistas, aunque la noticia tiene un impacto grave, porque piensas, ¿es un expresidente del gobierno diputado? Sí, vale, investigado, lo que quieras. Pero esto tampoco tiene, yo creo, a nivel político, no digo judicial, porque tiene todo recorrido el mundo, posiblemente más impacto. Es decir, esto no afecta, creo yo, a la credibilidad o a la capacidad de influencia en los votantes del PSOE, porque han pasado millones de cosas.
3: Yo no estoy de acuerdo en eso,
10: y Andalucía, por ejemplo, yo lo decía ayer también en otra tertulia, que pensaba, para la mala candidata que era, yo creo, Montero, oye, 28 diputados, es que aún me parecen muchos,
3: no,
10: sinceramente, aunque ya sé que han tenido 60 y dices, hombre, es una bajada, vale, pero es que es increíble, o sea, es que pueden hacer, o sea, tienen un suelo electoral, y también el PP, no lo voy a negar, porque son dos megapartidos, que ya da igual
8: lo que
10: salga.
8: Però això ahir ja ho comentàvem, no, sí, que hi ha un sostre, que sea un no sol...
10: Salvo que haya a la izquierda algo, que de repente, como esto de adelanta Andalucía, que conecte que eso, mucho y se lleve
3: los
10: votos.
3: Que eso genera... Primera, yo creo que este tipo de noticias... Més, no olviden que Zapatero ha sigut el principal suport de Pedro Sánchez,
10: eso sí,
3: en els últims
10: eso
3: anys.
10: Eso sí.
3: Com ho era Ábalos en el seu moment també. Jo crec que este tipus de notícies generen molta frustració en una part important de l'electorat del PSOE, que provoca que molts d'aquests votants estiguin decebuts i, entre altres coses, se sumen al grup de l'abstenció. Jo tampoc estic d'acord en que el PSOE tingui un sostre. El sostre d'Andalusia s'ha anat reduint en les últimes convocatòries electorals. De lo que va ser el PSOE en Andalusia, no ens oblidem que tenim majories absolutes, fins a arribar a una xifra que és una xifra realment, per a lo que ha sigut el PSOE, inquietant i preocupant. Una altra cosa és que el PSOE no vulgui fer una reflexió profunda sobre aquesta situació en Andalusia o en altres llocs. Per tant, jo, per lo que diu Joseca, jo crec que sí que pot tindre un efecte molt negatiu, molt negatiu, per a Pedro Sánchez, com bé dia Vicenç, si això s'hagués produït aquesta notícia segurament fa una setmana, jo crec que encara hauria sigut pitjor per al resultat del PSOE andalús, i de cara a una pròxima convocatòria electoral general, jo crec que la suma de casos de corrupció, d'Ábalos, de Coldo, de Ferran, de... i si ara se complica la situació de José Luis Rodríguez Zapatero, jo crec que el panorama per al PSOE no serà...
8: És que no mos oblidem. Perdona'm, Vicent, la qüestió del germà, la dona, etcètera, etcètera, que sí, tot això està, sí, ara, però, per arribar, no?
3: Sí, però la gent, molta gent del PSOE interpreta que això, el de la dona tal, molta gent interpreta que això és l'ofer, no?, que és un poc tal, però sí, en aquests casos no. En aquests casos...
8: Sí, allò parlant... està un poc més amortitzat que això.
3: Claro, jo crec que això sí que la gent dius, bueno, escolta, què passa al PSOE, no? És a dir, què passa al final? Perquè, torna a dir, Rodríguez Zapatero ha sigut una figura... he sigut un puntal clau, fonamental, per a les campanyes electorals, per als posicionaments de Zapatero, fins i tot a nivell internacional. Jo crec que això li pot fer molt de dany al PSOE.
11: Quan les campanyes anaven mal, traien a Zapatero com a comodín del públic. Era el que anava als mítings i reviscolava un poc a la tropa. De totes formes, parlant del sol del PSOE, el PSOE té dos tipus de votants, igual que qualsevol altre partit, que són els fidels, els muy cafeteros, i la resta. La resta que pot votar un dia al PSOE i un dia a altra formació política. A la resta és a la que afecta este tipus de notícies. Als muy cafeteros no, perquè continuaran pensant que és lawfare, perquè el fiscal anticorrupció és Luzón, i Luzón és el que estava en el jui contra Ábalos i Coldo i companyia. Entonces és diferent de lo del fiscal general de l'Estat, que este sí que està més clarament posicionat en puestos de progressisme, per dir-ho d'altra manera. I sí afectarà a esta capa de votants que pot inclinar cap a una formació política o una altra el resultat d'unes eleccions. És el primer expresident del govern que entra en esta situació. És és una figura molt destacada perquè ha tingut moltíssima activitat pública durant estos últims anys, ha donat conferències, ha aparegut un poc com el, a banda del comodín del público, un poco como el guardián de las esencias, ¿no?
10: Bueno, es que realmente lo que decía Salva, él es el padrino
11: político de Pedro Sánchez,
10: porque por presencia, honestamente, también hay que hacer que Felipe González, Aznar, todos, y es normal, y yo lo veo incluso razonable y necesario que tengan esa presencia, que dan conferencias, que los invitan. Joder, son expresidentes del gobierno, que no hay 40, hay 4 o 5. Rajoy también se le ven historias, los invitan a un foro.
11: Sí, pero este también va a Venezuela y también va a tres países.
10: Este ha tenido mucha actividad.
11: Es diferente a la actividad de Aznar o a la de Rajoy.
10: Eso es verdad, que este ha tenido una actividad a priori que parecía más turbia, pero como siempre, lo tiene que dirimir la justicia. Si no, te dirían, oye, turbia, ¿por qué?
3: Pero Aznar no fa mítings polítics a favor de Feijó.
11: Exacte.
3: Ni Felipe González fa mítings polítics a favor de Sánchez.
10: Bueno, ara no, perquè està en contra.
3: Però Rodríguez Zapatero, no oblidem que els últims anys ha sigut el gran avalista de Sánchez ante la militància. D'alguna manera, salvant distàncies, Zapatero, com bé dia Vicent, s'ha convertit un poc en l'essència de l'esquerra tradicional del PSOE. És a dir, és un poc el que era Alfonso Guerra en el seu moment per Felipe González.
11: I que feia els pactes amb la resta de l'esquerra.
3: Claro, i a més ha sigut el manifacer que ha estat pactant en Sumar.
10: Esa paraula és meravellosa.
3: Bueno, manifacer és una paraula molt valenciana.
10: Maravillosa,
3: manifacer. Manifacer, en meu poble, és un manifacer.
11: Sí, senyor, cal recuperar-la i reivindicar-la.
3: És que el que fa és lío.
8: Fins i tot mediante en altres assumptes, diguem, de caràcter nacional, internacional.
3: No,
8: on també s'ha clavat Zapatero.
3: No, Zapatero, anem a veure, Zapatero ha tingut un paper...
10: De,
3: ha sigut l'home, sí. Ha sigut l'home de Sánchez en Venezuela.
11: I en Xina.
10: Sí, sí.
11: I en Xina.
3: Però especialment de Venezuela, que s'han estat allí fent maniobres, tal.
11: Tu fes el que se pensava, en alguns mentiders se parlava...
8: Bueno, fins i tot en Puigdemont també va arribar a clavar la
11: culpa. Sí, sí, sí.
8: És que, claro, se claven en tants fregos que al final...
3: Manifacer.
11: Sí, és el que estàvem contant. Però fixa't
8: que... Per no dir alcahuete, no?
11: Que fa alguns mesos que no és igual. No és igual manifacer que alcahuete.
8: Home, a l'hora d'establir alguns matrimonis, sí.
11: Estem parlant del que estem parlant, Sergi. No, però, centrat.
8: A veure, les relacions sí. Estas que s'han
3: muntat... Tu quan estàs en casa al Fallero, qui és el manifacer? Sí, el que arriba a l'acord en tots els proveïdors de cervesa.
8: Però jo dic, per les relacions d'amor que tenen alguns...
11: El tema que jo volia dir, que en alguns mentiders, especialment madrilenys, que són cuis totes aquestes coses de xafardeixos i d'històries polítiques d'alt nivell, se maliciava, se pensava... Que si a Zapatero l'imputaven seria per alguna actuació nord-americana, precisament per la relació amb Venezuela i aquest tipus de coses, i que mitjançant l'administració de Trump podria arribar a algun tipus de problema legal per al president Zapatero. Eren coses que se deien fa uns mesos, però que després de l'activitat político-judicial espanyola precisament d'aquell temps a esta part, però ja se veia que els problemes podien arribar per altra banda, com així n'ha sigut, no? Plus ultra. I veurem quin recorregut té tot això, perquè igual se queda en
8: no res, en bufes de pato, que també és una altra expressió valenciana.
3: Però... Ja veurem, ell no és aforat, per tant, sí que ràpidament...
11: I altra cosa, esta imputació arriba a un any de les eleccions generals, de les municipals, etcètera, etcètera, i les autonomies que resten.
10: I la pregunta és...
11: I en un any no se resol probablement este tema judicial de Zapatero, en la qual cosa esta causa arribaria viva a la pròxima campanya electoral.
8: Sí, és a dir, que produiria desgast, un desgast considerable.
11: Sí, aprofundir un poc en el que estàvem dient abans. Després
10: Andalucía, Extremadura, Castilla y León, todo lo que está ocurriendo, Aragón, yo pensaba, ¿hay vida fuera de ahí? Es decir, ¿existe alguien en el PSOE o algún como líder? Porque esto luego a veces más que de a las bases, tal, es de uno que es como el líder de la oposición, el que maneja, que esté planteando decir, bueno, tendrá que haber una sucesión, una relevancia. Es decir, ahora está en un momento, ya digamos, con mucha objetividad, no es de percepción, muy malo por los resultados electorales. Esto se suma, etcétera. ¿Hay alguien que diga, podemos salir de ahí o todo el mundo
11: sí, se... pero no se sabe.
3: Pero yo es que creo que lo que estén digan...
10: ¿Hay algún posible como liderazgo aparte?
3: Pedro Sánchez fa temps que ha plantejat un PSOE presidencialista. És un model molt jerarquitzat en el que hi ha anat col·locant les seves peces en les federacions per a controlar-les, que és el que ha volgut. I això un poc trenca la dinàmica històrica que ha sigut el PSOE en Espanya. El PSOE ha sigut un partit d'una forta pulsió federalista.
10: Federalista, com vull ser, claro.
3: On els òrgans federals tenen un pes molt important en les decisions que feia l'executiva. Això, Pedro Sánchez ha desaparegut. Això, jo crec que Pedro Sánchez ho fa des de dues perspectives. Una, des de la perspectiva perversa, crec jo, de que Zapatero pensa que al veure l'amenaça de Vox pendent del PP pot mobilitzar a tota la gent de carrers generals, que és l'única opció que li queda, i en el cas de no arribar a aquesta opció, jo crec que Pedro Sánchez el que vol és tindre el partit controlat.
10: Total, no?
3: Plantejar el que tu dius d'una opció d'intentar una substitució en l'lideratge del PSOE en aquests moments és molt difícil perquè té tant l'executiva com el poder de les federacions el controla directament.
11: Clar,
3: això és molt complicat.
10: Ja, però quan això fracassa, és a dir, quan tens fracassos electorals, perquè jo entiendo que ese control, si encima te va bien, dices, oye, és efectiu.
3: Però és que li dono igual les perifèries. És a dir, a Pedro Sánchez en aquests moments... O sea, yo creo que en el momento que tú presentes, yo creo que presentar a Montero en Andalucía me parece una barbaridad.
10: Es que es una barbaridad, es porque, pero objetiva.
3: Porque no. Presentes a la ministra Hisenda, que normalmente es la menos popular, y la presentes en un momento que además la presentes 15 días abans de la campaña, que es una cosa que yo creo que es muy perillosa, es decir, porque no ha estado un año abans fent campaña, guanyant simpatía, tal. És a dir, no, Pilar l'Alegria encara se'n va anar un poquet abans, però esta dona se va presentar 15 dies abans. Però jo crec que Zapatero, de veritat, jo he arribat a la conclusió de que li importa...
10: A Sánchez.
3: Jo crec que a Sánchez li dona igual el que passa en les federacions, és una prova evident, perquè ja fa temps que li està passant, i que el que en el fons Sánchez diu, bueno, a mi me dona igual perquè jo el que vull generar és el relat de que la gent veja que Vox pot tractar del PP i jo vaig a fer un Stalingrado en les eleccions generals. Vaig a fer un Stalingrado, me la jugué tota a les generals.
10: Sí,
3: jo crec que és una aposta de molt de risc, perquè això té un problema. La pregunta és, si no guanya, què passa amb el PSOE en Espanya? És a dir, has perdut, no tens ninguna autonomia important, espera, excepte Catalunya. Segona, no tens les principals capitals, no tens les províncies.
10: Por eso digo, és a dir, que
3: has permès que al final digues... Tens un mapa en Espanya on el PP i Vox van a governar totes les institucions.
10: Por eso digo que cuando el fracaso es tan brutal, alguien dentro del PSOE dirá...
3: Però tu ves un fracàs, però jo crec que ell no fa aquesta lectura que tu i jo fem.
8: No, estic d'acord. Ell creu que no va a fracassar.
11: Estic d'acord en la lectura de Salva, me pareix que és molt encertada l'anàlisi del que està passant pel cap, si és que se pot endivinar el que passa pel cap d'una persona, no? En este cas del president del govern. Jo crec que van per ahí els tirs. Ara... també és cert que hi ha un greu risc en esta aposta que fa per deixar les autonomies en mans de PP i Vox per a demostrar que Vox és el dimoni i l'única opció per a aturar-lo quan arriben les generals soc jo. I és que PP i Vox no facen cap escàndol, que vagin les coses mitjanament bé en estos temps. A Sánchez, veus, a mi també me passa igual, és que són dos cares de la mateixa moneda.
10: Ja ha salido, pues
11: bueno,
10: claro.
11: A Sánchez l'únic que li importa, efectivament, és la possibilitat de retindre el govern central i les federacions li importen un bledo i l'altra cosa que li importa, però perquè és prèvia per a poder conservar el govern central, és Catalunya. És Catalunya. De fet, avui hem sabut de les converses i l'acord entre Esquerra Republicana de Catalunya i el president de la Generalitat de Catalunya que no se podia haver donat a la llum, no se podia haver reconegut en públic 4 dies abans, precisament perquè estaven en campanya les andaluses, i Montero era la ministra, la exministra d'Hisenda i la munyidora d'aquest tipus de pactes. Bueno, pues al final hi haurà un acord de cessió de coses per a Catalunya, perquè Catalunya és bàsica per a que després, quan arriben les generals, se convertisca en... pues en

0: en el sac de vots principal per a...
1: Sí, però, en aquests moments, després de les eleccions, si mires els percentatges de vot i diputats que s'han tret del PSOE en Extremadura,

0: ja l'hem comentada, jo la veig tremendament arriesgada. Sí. És a dir, haver abandonat a les perifèries, perquè Sánchez ha abandonat completament. És a dir, en estos moments, mira, tu i jo que som més majors que Joseca.
1: Muy bien.
0: En Madrid,
1: muy bien
0: en
1: ese matiz.
2: No, i se nota, i se nota.
0: En Madrid el PSOE no existeix.
2: És de veres.
0: Galícia, el PSOE ha desaparegut. Mm. Ves agafant autonomies on el PSOE abans era un partit. En Andalucía...
1: Es que era el gran bastión salvaje. Entonces, claro,
0: aún te queda una cierta fuerza. Sí, bueno, Cataluña, te queda Asturias, te queda Navarra, pero ya no te queda molt més.
3: O sea, una pregunta, ¿per qué pasen com de puntetes per Asia? Si tampoc és que tinguen...
2: Espera, a veure quant de temps li resta a Diana Morán de ministra.
3: Fem una coseta.
2: Perquè lo que estava contant...
3: Vale, és que això sí que vull desmenuçar una miqueta més.
2: Salva, és més que possible... que s'haya après de l'experiència de Montero, que no ha tingut temps per aterrar en Andalusia, i a Diana Morán la facen...
3: No sé, la percepció dels ministres kamikazes és molt diferent segons...
0: De moment, l'aposta de col·locar ministres ha fracassat, de moment, en les convocatòries electorals que s'han produït, ha fracassat totalment.
3: Anem a desmenuçar això una miqueta, perquè al cap i fi és el que ens toca a nosaltres de prop i el que serà un futur també, no només per al PSPB, sinó per a la ciutadania, també l'oposició i la resta de la gent que conformen el govern valencià. Són les 9:28, ara continuem.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Nou i mitja en punt del matí, ja sabeu que això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Estem a 19 de maig de 2026, un dia ja que queda assenyalat almenys en les files socialistes i, com no, per a l'expresident Zapatero, que en aquests moments, segons m'arriba, la UDEF està registrant el seu despatx ara mateix. Presumptament imputat també per organització criminal. Pilar Tamayo on fire, enviant-me un munt de coses, igual que la resta de companys de la casa, diu, presumptament captaven diners d'origen il·lícit i el tornaven a clavar en el sistema, i també s'investiga si el rescat es va utilitzar per al blanqueig. Això ara desencadenarà una sèrie de circumstàncies, a lo millor, no sé si previstes o imprevistes, en les que... Mira, coneguent el personatge, m'agradaria veure la cara de Sánchez en estos moments.
2: A García Page l'estaven entrevistant en el moment que eixia la notícia en una altra emissora radiofònica. Jo venia escoltant-la perquè sabia que estava este senyor ahí i a veure què diu este.
3: Sí.
2: Bueno, la reacció d'ell ha sigut m'he quedado de piedra, textual, m'he quedado de piedra. A partir d'ara... tinc el dubte de si la resta dels socialistes, ja sabem que García Page és un poc diferent, el verso suelto, no? A veure la resta, a veure Ferraz i Moncloa com reaccionen, si reaccionen en m'he quedado de piedra o reaccionen en l'Ofer, ja se sabia que estaven buscant-nos, s'estava parlant molt de Zapatero i d'altres, això forma part d'una persecució contra el govern, la dona, el germà del president... A veure si envolten en este cas...
3: O per contra el deixen menys com altres.
0: Però això hi ha una diferència
2: dins
0: important.
2: De la resta aquí, o no, o se queden de piedra.
0: Aquí no, això no és un juez peinado, això és l'Audet.

0: és Fiscalia Anticorrupció.
1: I l'Audiència Nacional.
0: És l'Audiència Nacional, és a dir, són coses molt més sèries. Jo crec que l'impacte va ser duríssim per al PSOE, no? I per el que preguntaves abans, és a dir, el que estàvem parlant abans de les candidatures de ministres, jo crec que l'aposta ha fracassat. De moment l'aposta ha fracassat en Aragó, en Andalusia ha sigut un desastre. Entonces, jo crec, per el que abans del descans comentava Vicent, jo estic d'acord amb ell, jo crec que Diana Morán s'ha de replantejar seriosament la seva estratègia. És a dir, per què? Perquè el que està clar és que l'associació amb el sanchisme no te dona boig. Fins i tot te deteriora la possibilitat de tindre un bon resultat electoral.
2: Valter, ara com tires tu arrere en tot això?
3: És que si no,
2: aquesta
3: gran no,
2: aposta que has fet per el líder
0: suprem. Jo t'he dit el que he escrit jo avui. Jo
2: no,
0: que...
2: dic, no t'ho dic a tu, dic...
0: No. Jo el que crec és que l'única opció que té Diana Morán, si té una opció, és deixar el Consell de Ministres ja i encetar, intentar tindre un perfil propi, fins i tot plantejant qüestions que en aquests moments els valencians es preocupen i que el govern no està donant resposta. O sigui, jo crec que és...
4: Però tindria com que fer l'oposició a su propio
0: partido,
4: al gobierno.
0: No, tampoc se trata de fer oposició, però és molt complicat perquè si no, el fet de que siga... El que està clar és que el que estigues a prop de Sánchez no te dona boig a nivell autonòmic.
1: Te'l lleva.
0: És el que hem vist fins ara, eh? I no estic dient... No és una opinió, és el que estem veient.
2: Ha quedat demostrat que això, que l'estar prop de Sánchez provoca més rebuig que benefici.
1: És que s'està votant...
2: És el resultat de la majoria.
1: El fet de no avançar les eleccions generals està portant com a conseqüència que s'està votant en clau general en les autonòmiques. I el rebuig al govern de Sánchez és important.
2: I pot durar això, no sé si remotament, a què es planteja avançar-les?
1: I l'estan pagant els seus candidats, que alguns són ministres, han sigut ministres i altres no.
0: Jo crec que Sánchez no avançarà les eleccions, ni de conya, i tampoc crec que s'avancen en la Comunitat Valenciana. O sigui, jo crec que en aquest cas... Però avui, el que Vicent i jo estem dient d'una cosa, que jo, un amic meu que més col·labora en ell i admire molt, com és Bernardo Guzmán, clar, el dia avui, este matí, en la SER, a propòsit del tema Diana Morante, i dia, claro, però tampoc podem pretendre que el ministre del govern se posicione contra Sánchez.
4: Es que, no, eso digo, que es un poco locura. Ahora, ¿cómo te vas a colocar a hacer de lideresa del PSOE valenciano criticando todo lo que no haga el gobierno central?
1: Entonces, es molt més fàcil que tot això. És deixar el Consell de Ministres vindre així a la Comunitat Valenciana i començar a parlar d'educació i de sanitat.
4: Ja, però eso sería si hubiera habido un liderazgo propio.
1: I de finançament, i de serveis socials... Pues ells no parlaran tant, seran els altres els que parlen més.
4: Però, por ejemplo, una cosa, también ha laminado mucho el PSOE de València cualquier intento de que hubiera otros liderazgos. Es que pasa en todos los sitios. Cuando en su día quiso presentarse, creo que era Toni Gaspar contra Ximo Puig, o el Fernández Bielsa o el otro, también han tenido pero luchas banda, internas y siempre acaban mandando, pero, digamos, el que ya está gobernando,
0: pero,
4: que impone
0: algún candidato. Yo he visto esos congresos todos y es muy diferente. Mira, cuando se van a enfrentar a l'Arte Ximo Puig, eren batalles orgàniques en àmbit Comunitat Valenciana.
4: Sí, claro,
0: o sea,
4: claro.
0: No hi havia intervencionisme realment a penes de Ferraz perquè no controlaven així, perquè eren famílies polítiques, això Vicent m'ho sap, sí, molt fortes. Ara no ha sigut així. Ara és Sánchez qui directament ha dit a cada federació on vol colgar. Això no havia passat mai al PSOE. És que,
4: no, perquè tenia els partits com molt independents. El PSOE català, el PSOE valenciano...
1: Va ser Sánchez el que va decidir que la secretària general fora Diana Morán i va manejar els fils de la manera més adequada per a aconseguir-ho.
4: Per això mi pregunta inicial és, ¿hasta cuándo acepta todo el PSOE todas estas tensiones si es un partido que no tiene tradición?
1: Pasa una altra cosa en el cas de Diana Morán. No sols és ministra i li taca el tema de ser ministra a les seues expectatives electorals. És que, a banda, és una candidata que no és especialment forta.
4: No, hombre.
1: En si mateixa, és més bé...
2: És que això és el que jo volia comentar. No,
0: jo crec que...
1: No té un pes polític important per a il·lusionar, per a liderar, per a no sé què.
0: Vicent, estaràs d'acord amb mi en que últimament tu i jo, que hem vist moltes dècades de polítics, el nivell en general dels polítics no és molt fort, eh? Començant per Feijó. O sigui, a mi Feijó, per exemple, jo ahir quan vaig veure la roda de premsa de Feijó, dia, ostres, dic... tens una situació favorable que el PP té i forta, i jo no veig un... O sigui, en general, si diguen...
4: I quasi parece que pida perdó perquè a lo mejor ganen las elecciones.
0: O sea, a pesar de tot el que està caigent, i totes les meves reserves, que tinc moltes, a Sánchez el veig molt més fort que a Feijó. No sé si m'explica el que vull dir.
4: Totalment.
1: Sánchez se creu el seu personatge i Feijó no se creu les seues possibilitats.
4: Totalment.
1: I va...
0: Però on vaig, eh?
1: No dona sensació de seguretat.
2: De totes formes, per l'exposició que he fet abans.
4: Perquè és un gestor, perquè és que al PP li encanta lo de ser gestor.
1: Però no, a veure, és que hi ha que entendre tot. També
4: hi ha un
1: marge de psicologia ahí també molt important. Ell ha vist que Sánchez a pesar de tot, continua sent president. A pesar de no haver guanyat. A pesar
4: sea.
1: De lo que sea. Entonces,
4: juicios, ell té
1: por sí, també sí. de que Sánchez faça alguna a última hora, algun moviment sí, polític sí, sí. que, a pesar de lo que diuen les enquestes, etcètera, etcètera, li malbarate de nou, com en 2023,
4: ahí les seues possibilitats. De... personal
1: Entonces,
4: i política, totalment.
1: Això afeblís un poc també la imatge de líder de Feijóo.
4: Que és moltes vegades la crítica que la fa Vox i que la fa Abascal directament a Feijóo.
1: Que jo no crec que siga un
4: que
1: mal...
4: no tiene ningún liderazgo.
1: No, yo, des de lo que hi ha.
0: Jo no he dit que siga mal.
1: No crec que siga un
4: candidat.
1: No,
4: sempre és un gestor.
1: Però sí que s'ha de creure que és el candidat.
0: Però així, per mi, també...
1: I que és un bon candidat.
0: Així hi ha un problema. Jo entenc que Feijóo, el problema que té en aquests moments, és que ha intentat durant molt de temps allunyar-se de Vox, per no dependre de Vox, i al final està...
4: Això és una xorrada de Feijóo.
0: Està comprenent, està assumint que sí o sí va tindre que pactar en Vox, no lo soles en les autonomies, sinó un futur govern sí. d'Espanya. Que això és el que li trau la zona a Feijóo. O sigui, jo crec que... Claro, esto se pensaba en que Vox enfonsaria en Andalusia i Vox en Andalusia no s'ha enfonsat.
4: Ha crecido, tiene un diputado más
0: y es clave ahora es clave para governar.
4: Pero eso lo quiere muchísima gente que vota al PP. Lo dije ayer, la gente vota al PP por inercia, pero muchísima quiere que se apliquen las políticas que defiende Vox, que como decía en su campaña, hay que reconocer que muchas cosas son de sentido común. Pero si la dice Vox es ¡ay! Y cuando ya dice el PP dicen
1: estas
4: ¡ay!
1: Estas cosas de interpretar el voto. Yo no pero es como sí, cuando diuen sí, bueno, España quiere que tenemos, gobierne lo
4: bueno,
1: que hay ahora,
4: Vicente,
1: el Frankenstein.
4: De la libertad de expresión
1: pues
4: podemos
1: no,
4: hacer
1: cada,
4: comentarios
1: cada vot,
4: y elucubraciones. Entonces,
1: cada
4: voto
1: pretén que el
4: oye,
1: señor
4: que
1: votat no o señora votat, sí, millor, votada no. siga el president. Es decir, si yo vote, yo qué sé, a Abascal, yo lo que voy es que Abascal governe, no
4: pero,
1: que governe en Feijóo,
4: no,
1: ni en Sánchez,
4: pero en
1: ni en ningú.
4: En el caso del PP y el PSOE, que arrastran
1: no
4: un voto...
1: No hay candidaturas mixtas.
4: Pero que arrastran un voto brutal por inercia de chico, pues me cama el otro, pues vota al otro, de no le des vueltas, el blanco y el negro, el A y el B, son las como dos caras de una moneda muy parecida, porque han gobernado en muchas cosas con mucha similitud y en Europa se ve. Pues, no hay hay votante, no digo que todos, por supuesto, que dice... voto a estos porque no sé qué dices, pero no, a mí me gusta luego que tengan que gobernar y que pacten con Vox, porque les aprietan un poco. Es como decir, que va muy en la línea con lo que decía Salvador de la personalidad de Feijóo, que me ha gustado mucho que analizabas. Es como decir, este tío, seguimos en expresiones en Valencia, che, no te micha figa o no tiene carácter, dices, y Abascal echa un par, porque tiene mucho más carácter político, como político,
1: Abascal
4: como personalidad y discursivo. Entonces dices, pues que pacte con
1: sí,
4: este
1: es
4: y como... que le ponga la sal, por decirlo de alguna manera, ¿qué le falta? Y eso también
1: permís.
4: El votante del PP, que en el fondo lo agradece, aunque no lo vayan
1: tot
4: a decir
1: formes,
4: así.
1: Porque... totes aquestes eleccions autonòmiques tenen una virtut afegida, que és quan arribes a les generals, ja saps que o votes Feijóo, o és massivament, vull dir, des de l'espectre del centre dreta i els indecisos, o voten Feijóo, o ja saben que el govern serà de Feijóo i Vox. És a dir, per
4: mejor,
1: evitar que Abascal
4: mejor,
1: arribe al govern... l'única manera és votar
0: sí,
1: a Feijóo.
0: Que Joseca ha dit algo que hi ha que mirar també, no? I que està passant d'Europa. Hi ha molt votant del centre, diguem-ne, moderat, que s'ha escorat cap a les formacions d'Alemanya, per exemple, en aquests moments el partit amb més intenció de vot és el partit neonazi AfD. En Itàlia està governant el que era l'ultradreta, ara més moderada, perquè la Giorgia Meloni ha pres un poc la lliçó d'Europa. Però és el fenomen general, no? O sigui, jo crec que hi ha molta gent que veu que PP no du endavant polítiques que consideren, dic des de la perspectiva de la dreta, que són necessàries, i voten a Vox, entre altres coses, perquè també creuen que Vox pot pressionar el PP. Jo estic d'acord amb el que
4: dius. Però perquè hi ha una cosa, més que la gent...
0: Acabem seguida, jo ho faré curtet. O sea, que ja sé que
4: perdona,
0: No, no, jo ho faré curtet. Però sí que crec que, claro, que el PP el que no pot fer tampoc és renunciar al seu discurs polític i esgomar polític.
4: Però si és que ha renunciat i per això s'ha ido Vox.
0: Acabe.
4: Lo que iba a decir es que no s'ha ido a l'esquema de
0: Echanari.
2: És molt impulsiu ell, ja
0: ho sabem tot. És veritat que el que s'està demostrant que quan el PP renuncia al seu marc, li dones el marc a Vox i a Vox això li beneficia, no? Jo crec que la gran pugna que anem a assistir de cara a les generals, jo crec que la gran pugna que anem a assistir és Issa. Per una banda, el PP intentant mantenir de la seva essència i Vox, que és un partit que no oblidem que en el fons el que vol és substituir al PP. És que a vegades se'ns oblida, perquè això és el que està passant en tota Europa. O sigui, les forces ultradreta el que volen és acabar substituint a les forces de dreta tradicionals.
4: Perquè esas forces estan substituint a les forces d'izquierda tradicionals. És a dir, la evolución, esto es lo de la ventana de Overton, la evolución de lo que eran los partidos de la democracia cristiana, se han ido todos al socialismo, es decir, se han ido a la democracia socialista, pero porque al final el marco lo ha ganado mucho el relato del socialismo.
1: Mira,
4: entonces han surgido los partidos a la derecha diciendo, no, si lo que quiero decir Es lo mismo que decían estos hace 10, 15 o 20 años.
1: Están escorcollando.
4: Por eso tienen votos y tienen, mucha gente que los apoya y tiene sentido.
2: Que hemos avanzado.
1: La oficina de la de Les Filles, de la empresa de Les Filles de Zapatero.
4: Claro, porque es que la clave es que la yo lo he escuchado un día y claro, dices, madre mía, menuda historia. Es montas lo típico y dices, no, una cosa, yo te ayudo con esto. Esto son, está inventado. Pero contrata con la empresa de mis hijas. Claro, el trapicheo que tenían era así. Y luego tú eres el consultor que... También dices, un tío que ha sido presidente del gobierno y sabiendo, como se suele decir, que al final todo se sabe o todo sale, que se investiga,
1: un presidente del gobierno.
4: ¿Cómo la lías tanto? O sea, esta, la tienes que liar. No puedes decir, bueno, no la voy a liar tanto, aunque me puedan decir, ah, tienes relación o conoces o vas. Pero no puedes quedarte un poco al margen, aunque tengas alguna reunión, aunque asesores o hables con alguien, porque sueldo tienen igual que lo vitalicio. Sí. No es que no tiene para comer. ¿Qué necesidad tienes de meterte en
1: pues,
4: eso?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Un presidente del gobierno habría de ser un jarrón chino que diga Felipe
4: claro,
1: González.
4: Claro, lo de toda la vida.
1: Donar conferencias, asistir a actes, besar niños y no sé qué.
0: Iba
1: no
0: a decir
1: sé
0: una cosa en el Senado.
1: Recorde el caso de José Luis Olivas. José Luis Olivas va a ser presidente de la Generalitat Valenciana. Sí, sí. Después se va a pasar al BAN de Valencia. Yo recuerdo una conversación ahí y digo, pero tú quina necessitat tens de ficarte en un banc que siempre postindre ahí historias y tal. Bueno, al final...
2: Y de fet,
1: les va a tindre. Pero vamos, les va a tindre. Jo crec que un president del govern, precisament pel nivell de coneixements que té i d'altres coses, s'hauria de dedicar pues, a assessorar als seus companys de partit, a fer conferències, però no a clavar-se en temes que poden ser polítics, que poden ser especialment delicats com la intermediació i aquest tipus de coses.
0: Sí, va dir una cosa al Senat que em va quedar l'atenció. Jo vaig fer la seva compareixença i me va xirriar, no?, això que dius. Perquè li vam preguntar a l'empresa Les Filles.
2: Sí.
0: I que, efectivament, que les filles estaven... Ella estava aconseguint contractes i ell va reconèixer que ell era el que li aconseguia els contractes a Les Filles. Claro, jo el que diu Vicent té raó. És a dir, tu quan has sigut president del govern has de mantenir una actitud
1: institucional.
0: Pulcra, o sea, pulcra, perquè a més, primer tens un sou molt bo de per vida, perquè un president del govern té un sou de categoria de per vida. Ets un home que pots guanyar molts diners, el que diu, en classes, conferències, te van a fitxar de l'IS, de l'EADA, de no sé què.
1: Exacte.
2: Sí, van a fer bolos per un tour.
0: Però Aznar se'n va a una universitat nord-americana i per cada conferència li paguen $50,000.
4: Que li dé la gana, totalment.
0: O $100,000.
4: I tienen fundación, la fundación Idea.
0: La pregunta és, què necessitat tens? O sigui, és que estèticament queda terrible. O sigui, jo crec que això, ara veurem si hi ha corrupció o no, però estèticament jo crec que no se pot entrar en això. Per molt que sigues pare dels xiquetes, has sigut president del govern espanyol. Has de tindre una actitud impecable. És a dir, per això jo crec que ahir s'han equivocat. S'equivoquen quan plantegen que la vida privada poden recurrir als contactes que han tingut per ajudar la família. Jo crec que això no està bé.
2: Volia tornar a altra volta a lo de casa, perquè lligant el que havia dit José que abans, que jo pensava fa dos dies el mateix, i per l'exposició que tu mos has fet, és de veres que 28 escons, en base al que ha sigut el PSOE en Andalusia,
0: hombre,
2: històricament, és una misèria.
4: Però
2: clar,
4: era una animalada. És que això també era una animalada, tenir 60 i pico. Sí. Era una barbaridad, dices, comparado con aquellos, que eso es una locura.
0: Una animalada, pero así. Pero... El PP en València ha arribat a tindre majories absolutes en 57 i 58 diputats. O sigui, tampoc estem parlant...
4: Però són el doble d'habitants,
0: sí,
4: són 9 milions.
0: No, home, estic referint que Espanya en aquest moment polític hi havia grans majories absolutes, cosa que això ara ha desaparegut. Hi ha molt poques autonomies on hi ha majories absolutes.
1: Això són més escons, també, no? Claro. Andalusia.
2: Vull dir.
1: Més població, més escons.
2: I lligant-ho a casa... en aquests 28 escons d'Andalusia, en la mediaticitat que tenia la Montero, carne meme o no, però esta dona estava tots els dies eixint en els mitjans de comunicació.
4: La mujer más importante de la democracia española.
2: Si ella, només vull dir això.
0: Jo crec que traslladava, de veritat, vull dir que jo vaig estar en Andalusia un cap de setmana en Cádiz, en la campanya electoral, en gent poc sospitosa, molts d'ells socialistes, i jo la sensació que me traslladaven és que estaven preocupats perquè me diuen que ella traslladava una imatge molt negativa de la campanya. Això és el que m'he traslladat, gent socialista.
4: Eso es lo que digo, que no hay nadie que diga que estamos haciendo.
0: No és una persona que... Mira, Pilar Alegría, jo crec que era, en aquest aspecte, molt millor candidata que Montero, no sé si m'expliqué, perquè és una persona pròxima, va fer una campanya molt intel·ligent, tal... Però, claro, Montero és una persona...
2: Però, Salva, la gent ho percebeix, això és el que vos vull dir. Si en tot l'efecte mediàtic obtens aquests resultats, perquè al final la gent a l'hora de votar tampoc mos cal fer massa el cap. No estem ahí pensant en el que diuen, en el que no, escoltem els mítings, quines seran les
4: propostes... Ni analitzando todo, ni leyendo...
2: Que a Pia Suárez el votaven per guapo, les senyores.
1: Sí, així no és. I a Felipe també.
2: I s'ha passat de votar a l'esquerra i a la dreta de la nit al matí. I això és com a la zona aixina. Vull dir, i només diré això perquè pugueu discutir, que si la senyora Montero, amb tota la seva mediaticitat, i a més en el càrrec que ocupava, etc etc, i en els andalusos, que també tenen el seu caràcter, ha tret aquests resultats, què li espera a la mateixa formació en la Comunitat Valenciana
0: són
2: en un perfil prou més baix?
0: Són escenaris diferents, jo crec que són contextos diferents, i és

0: veritat, que tal. Ara, jo sí que... O sea, jo veig les enquestes que hem tingut ara, el que diuen és que el bloc de dretes continua sumant més que el bloc d'esquerres. A partir d'ahí, què pot passar d'ací un any i mig? Un any i mig en política ara és una eternitat.
1: Sí,
0: ara és una eternitat. O sigui, un any
2: perquè
0: i mig...
2: Passa qualsevol...
1: Tal com passen un any, les coses,
2: un any,
1: clar.
2: Un any, és com ara, un partit de bàsquet.
0: Ara passen coses d'una setmana. Ara, sí que ho ha dit Vicent abans i jo estic totalment d'acord amb ell. Hi ha un vot antisanchista molt mobilitzat. No sé si tot a través de Vox, no sé si a través del PP, o no sé fins i tot si part d'antisanchisme li pot afectar a votant del PSOE que se quede en casa. Mira el que te dic. Però jo sí que crec que hi ha un vot antisanchista i totes aquestes notícies com les de Zapatero òbviament no van ajudar.
3: O part que voten Compromís, que també estaria un poc dins de la colla de les esquerres perifèriques noves que estan...
0: Jo crec que Compromís
3: no va, però bueno.
0: A Compromís li anirà millor. Jo crec que Compromís és un partit que eixirà de força per dos raons. Primer, perquè és un partit que no està associat al sanchisme, com a partit.
2: Bueno, però l'apoyado també, no?
0: Sí, però no està associat.
3: Però d'imatge...
0: I segona...
2: Sol hay uno o dos.
0: I segona, jo crec que en les comarques d'Anna, a Compromís i a poc, els anirà molt bé. O sigui, jo tinc l'absoluta convicció
1: que
0: en la comarca d'Anna, jo crec que la gent... És que la gent a mi em fa gràcia quan els polítics parlen... Tios, aneu al carrer. Jo que sóc de la comarca de Ribera Alta i m'he patejat molt el Gemesí, que va estar el Magre, el Cudi, el Carlet...
1: Sí, sí.
0: La gent està molt decebuda del PP i del PSOE. En aquestes comarques... I la gent, al final, aquesta gent acabarà votant o a partits locals, tu ho saps?
3: Exacte.
0: O votaran a Compromís, que jo crec que Compromís obtindrà un gran resultat. Justament en una província, Compromís li va molt bé sempre, que és la província de València, i a Vox li anirà molt bé en la zona d'Anna. És que estic convençudíssim. Jo crec que els més perjudicats en zona d'Anna estem parlant de quasi 1 milió d'habitants, Un milió d'habitants. Els que pitjors l'aniran seran el PSOE i el PP. Jo estic convençut d'això.
3: Jo he pensat, he arribat a pensar en la creació de nous partits.
0: S'estan produint.
3: Exacte.
2: Bueno,
1: el propi alcalde d'Almussafes està creant una nova formació, que és un altre problema que té Diana Morant.
3: Sí.
2: Hay uno de municipalistas que era el d'Ontinyent, però que també era de nivell marca nacional,
3: no? Sí, en Sueca i en alguns altres puestos de la comunitat i fora.
0: En el Perelló, que vaig allà tenint allà.
2: Però jo, quan s'empieza a trocear todo i empiezas con parlamento multicolor, la governabilitat és més difícil, eh?
3: Algo s'està menjant en aquest sentit. De totes formes, tu dius, Montero, en tota la seva mediaticitat, crec que has dit, bueno, sí. Si és que és pitjor ser mediàtic en alguns casos, perquè clar, tu dius lo de l'accident laboral, de la Guàrdia Civil...
1: Sí, claro. Ho he dit, a pesar de ser carn de meme,
3: entonces,
1: com era,
3: com ella mateixa... Tots els focos damunt de tu,
2: bueno, però...
3: pues lògicament s'amplifiquen les coses que digues per a bé i per a mal.
2: Però un candidat sol va tenir.
3: Lo de la Guàrdia Civil, el fet d'haver sigut ministra de Hisenda, que ja recordava també abans Salvà, no és precisament la ministra més popular del món, no. La d'Hisenda.
2: Nunca lo son, és verdad que nunca lo son, perquè no lo era Montoro.
3: Però tornant a la Comunitat Valenciana, Diana Morant sempre és la pitjor valorada, la pitjor coneguda en les enquestes de ministres, o la pitjor o la segona pitjor.
1: Perquè tampoc té un ministeri d'una rellevància.
3: No,
2: com va ser por això el de transport? La gente lo que no se acuerda, ni m'acordava, és que fue alcaldessa de Gandia.
1: Sí.
2: Però ¿cuánto tiempo fue?
3: La major...
2: Porque Gandia es una ciudad importante, si hubiera sido 15 años alcaldesa, podria ser una alcaldesa
3: popular.
2: La major rellevància
3: del ministeri de Diana Morant ha sigut el problema del CNIO, el centre de lluita contra el càncer i tal, que depèn del seu ministeri i on s'han comprat obres d'art que la gent no entén com un centre que lluita contra el càncer.
2: Se gasta el dinero luego.
3: I han tingut problemes en la gerència, hi han hagut ahí canvis i moviments, un cert lío que no tampoc ha sigut especialment aprofitat per la... pel Partit Popular. Han fet un poc de soroll, però no massa en este cas. Suposo que serà una passa que estaran guardant-se per a quan s'arribi a campanya, no?
0: Jo crec que Diana Morant és millor candidata que Montero. Millor, perquè no té gestionisme, no ha tingut
3: no hiperventila.
0: I Vicent ha tingut raó i diu, claro, aquest excés d'exposició mediàtica te pot jugar una mala passada. Jo crec que Diana Morant és un perfil molt més tranquil, és una persona tal, però torna a dir, jo crec que Diana necessita, si vol ser una candidata que reactive o que puga liderar un projecte polític d'ací d'un any en les eleccions, jo crec que és molt important que s'ha de distanciar un poc de la seva tasca institucional.
3: De totes formes, sí que tenen una cosa en comú, Montero i Morant, i és que les dues han sigut ministres, o una encara ho és, de Sánchez.
1: I molt sanchistes, a més.
3: Exacte. I si arribem a la conclusió de que s'està votant en clau antisanchista, a Diana Morant li pot passar paregut al tema de
1: Montero. I dieu que vinga així, es sume a files del PSOE, del PSPB, que faci el seu treball, dieu, que deixi el càrrec ministerial, que vinga així i que treballi per la causa. Però en aquests moments el PSPB d'ací també és molt sanchista.
3: tot és sanchista.
1: Entonces es quedaría, per lo que dia, bueno, per lo que dia José Gallien, no van anar ella en contradirecció, no?
0: Ahí sí que tinc una resistència, perquè jo parlo amb la gent del PSOE. El PSOE en estos moments és un partit dit abans jerarquitzat, i així la gent està ara aguantant. Però no tinc l'absoluta convicció, i això ho dic així avui, que si Sánchez perdés el govern espanyol, s'obriria moltes federacions, fractures profundes, i una d'elles seria...
3: I està una de les que més, sí.
0: No, tinc l'absoluta convicció. És a dir, cuidado, perquè ara és un partit d'ordre, no? És a dir, ara és un partit que... Sí. És un partit d'ordre, un partit jerarquitzat, és un partit molt macronià, entenem l'expressió, molt presidencialista, i així tots callaus i tots són...
1: Supongo que quasi absolutista, conforme estan no darrere... Però
0: sí que te dic que jo tinc l'absoluta convicció de que si Sánchez, per alguna d'aquella, perguera les eleccions... No fora president, no fora president del govern espanyol, jo crec que s'obririen algunes federacions batalles...
3: Ho hem vist, que hem tingut ja discrepàncies en Morán de Fernández Bielsa...
2: Si no és president i no hi ha una guerra interna, estamos locos.
3: L'alcalde del Musafes en tot el lío este també s'han donat de baixa del Partit Socialista. Bueno, uns han sigut expulsats i altres...
1: Sí, bueno, però que està, a més, congregant
3: un nou partit. O sigui, està tenint vies d'aigua dins de la... del Prieta en les files del Partit Socialista del País Valencià. Però mencionaves a Page
1: com a màxim exponent de...
3: No, però parlant del PSPB, ha tingut ja vies d'aigua Diana Morán. I jo també estic d'acord en Salva, en que el més probable és que si Sánchez no arriba a tornar a governar, no a guanyar, perquè guanyar saben que no està ni tan sols en els seus càlculs.
1: Vos doneu compte que això la gent que està escoltant pot interpretar-ho com que s'estiga desitjant o estigueren desitjant des de dins mateix de la formació que Sánchez ja desaparega un poc?
3: Home, no? És que no estan en primera fila, clar.
1: Perquè en el moment s'esperen a que perga força o perguera unes eleccions per a provocar aquestes decisions, és perquè és com si estiguera esperant-se.
0: Molta gent del PSOE el que pensa és que en aquests moments... Claro, en aquests moments la gent no està per obrir crisis, perquè estem en any d'eleccions generals.
1: I n'hi ha que aguantar.
0: Però molta gent sí que pensa que el sanchisme no és un projecte que garanteixi un futur adequat al PSOE.
3: De fet, estan tremolant els alcaldes solament de la possibilitat de que hi hagi un superdiumenge en el mes de maig de l'any que ve, ajuntant les generals amb les municipals i les autonòmiques. Estan tremolant els alcaldes. No volen ni de lluny...
0: Jo t'he dit una cosa més. Hem resultat com el de l'Andorra. En un partit normal, en un partit, diguem-ne, federal, un resultat com el d'Andalusia, el que hauria d'haver provocat immediatament és la creació d'una gestora d'Andalusia, la substitució...
2: És que ja...
0: No acaba, és a dir, un resultat d'aquest magnitud del fracàs, jo crec que un partit seriós, així, en França o en Itàlia, el que haguera provocat és que digués, bueno, senyors, això ha fracassat, no tenim un partit organitzat, no tenim un partit, necessitem en estos 4 anys recomprir i anem a obrir una gestora organitzada i renovar tot allò. És que és lo normal.
3: S'ha perdut la cultura de la dimissió.
2: Però nada.
3: S'ha perdut. Això és exagerat. Des de Màxim Huerta i Carmen Montón, que s'ha perdut la cultura
1: aquella,
3: de la dimissió.
1: Aquella famosa pregunta
3: així,
1: que li va fer a Màxim.
3: Tenim el d'apagó i no passa res. Tenim Adamus
2: però
3: i no passa res.
2: Però s'ha perdut la izquierda, perquè al final mira com machacaron Amazon i dimitió. I dimitió bueno, i se fue a casa.
3: Sí,
2: però el PSOE
3: sí.
2: Ara s'ha dado cuenta que si se hace fuerte, al
1: encara
2: final
1: que la causa és absolutament
2: un escándalo tapa
1: diferent.
2: Otro, i otro escándalo tapa otro, i otro tapa otro. I és continu. Ara ja sale el Zapatero i la gent està perdida. Ara preguntes de Ábalos i dices, ya no sé exactamente qué está pasando. Tú preguntas Santos Cernal, lo vamos otro día, ¿está en la cárcel? ¿No está en la cárcel? ¿Dónde está? Si preguntas a cualquiera por la calle, te diría, yo qué sé.
1: Ese es el problema.
2: Ese era uno, es que te lías. Al final te suena Ábalos, porque obviamente, como notoriedad, te suena Coldo, porque el nombre es muy peculiar, Coldo, pero el resto dices...
0: Va tan ràpid que hi ha països que han tingut 6 primers ministres en menys d'una legislatura. O sea, la política ara avança a cop de tuit, que dic jo sempre, no?
2: Sí, porque es que influye
0: mucho. I això és molt perillós, no? Perquè la veritat, jo també crec que estem en un temps molt complicat en el que els canvis polítics són molt accelerats, i això també és molt perillós, perquè els projectes no duren molt. Si se n'adonem, no duren moltíssim. O sigui, estem en una situació molt complicada. Però, bueno, jo sí que crec que el PSOE... O sigui, a mi, jo el que critique per un partit com el PSOE és que no hagi sigut capaç 48 hores després d'haver fet ninguna autocrítica del resultat d'Andalusia.
1: Sí, de reaccionar.
0: Jo crec que això no li toca a un partit com el PSOE. No li toca. O sigui, jo crec que has d'obrir una... Has de convocar els òrgans del partit, has de fer autocrítica, has de posar raons, explicar-les... És a dir, això no ha passat. Així l'únic ministre segur que Montero ha dit que va seguir i que no sé què. No sé què. Escolta, a veure... has tingut el pitjor resultat en la història del son de l'ús.
1: Potser esperen ordres també de dalt. Sí, en aquest cas, més de dalt que mai.
0: Jo crec que el PSOE no és un partit... O sigui, no és un partit militaritzat, entens? És un partit que jo crec que encara hauria de tindre internament autocrítica, i no l'he vista. I no la vas veure en Aragó, i no la vas veure en Extremadura, i no la veig, i això és molt preocupant, perquè això vol dir que, bueno, pues,
3: el president del govern, el president del govern i secretari general del Partit Socialista encara no ha dit ni pruna de les eleccions, del resultat de les eleccions d'Extremadura.
1: Per cert, fa un rato estava veient que va compareixer, si no m'enganye, el 19 de desembre de 2025, precisament pel tema de Zapatero, el que, bueno, defenia per damunt de tot, com era lògic.
3: Pues sí.
1: Jo el que estic esperant és que, a lo millor també visc en un món irreal,
3: si
1: faci una compareixença d'un moment a un altre.
3: Si li passa alguna cosa a Zapatero, si això va a més,
1: sí,
3: pues Sánchez dirà lo mateix que va dir de Ábalos, era un gran desconocido para mí.
0: No, això no pot dir-ho de Zapatero.
3: Home, que no.
2: Bueno, si ja ho dicen de cualquiera, però és si que lo diria su mujer, diria Begoña. ¿Quién es Begoña? Si és que Zapatero, lo dicen de cualquiera.
0: Zapatero, és que jo, bueno, si diu això ja...
3: Sé el que vols dir i estic d'acord amb tu. Però que és capaç, que Sánchez és capaç de dir sí, que m'ha enganyat.
1: Que ara va pensar millor, això.
3: Claro.
2: Està sí, siendo muy turbio.
0: I no, i cuidado, i torna a dir...
2: Hablemos de otra cosa.
0: Zapatero no és aforat. Zapatero no és aforat. És que les coses se poden complicar molt.
2: Sí. Yo lo que quiero decir, que estoy muy contento, es que el Levante ganó el domingo.
0: Yo también.
2: El Valencia ganó también.
0: Muy
2: el
0: bien.
2: Valencia,
3: ¿y el
2: ya
3: Elche?
2: No sé casi si dicen que entra en Europa, pero se quedan, creo, y el Elche, que sí, creo que se quedan casi seguro todos los equipos de la
1: Copa. El Elche que pucha, por ejemplo.
2: Yo no lo veo solo desde un punto de vista del deporte, sinceramente. Yo siempre lo veo desde el punto de vista social y económico.
0: Yo que soy granota, el dissabte que hemos quedado. Ja sé
2: patir
0: que
2: un poquet,
0: patir,
2: no sé.
0: Patir
3: I
0: un
3: esto
0: poquet,
3: enllaça perfectament en Zapatero perquè tots estos porten sabates o sabatilles.
1: Ja m'estranyava que jo dic, ha perdut facultats.
2: Esa és molt bona.
1: I és molt curiós que no parleu de les xiques del València Bàsquet, que són
2: que també han
1: ganat, heroïnes i són les que... Home, per favor, crec que estan en el top.
2: Hoy en portada, en los diarios, si lo habéis dicho, en portada de todos los periódicos. Y luego van esta semana, también van a jugar los chicos la Final Four, Atenas.
0: Jo he dit que si el dissabte m'ho sabem, m'ha fet la barba. He dit als meus amics.
2: Estamos que nos salimos a nivell deportiu.
1: O sea, la setmana que ve... coses no te les
0: la jugues. La setmana que ve sí, me vas a afaitar.
1: Mare meva, jo no vendria si en tinguera que afaitar, però això no m'ho jugue. No?
0: Bueno, és que la barba mos dissimula la papada, que sí.
2: Ja, per que... l'amor de Déu, no contigues això, si estàs fenomenal.
1: La barba...
2: Perdona, sin barba te quitarías 15 años.
0: No.
2: Eso no
1: és mentira. La barba tapa els lletjos.
0: Sí, sí,
3: exactament. Però això me la vaig a llevar jo ara, perquè no la necessite.
2: Fíjate, sois 3-1, los 3 veis con barba y yo no.
1: Claro.
2: Y los 3 habéis hablado en valenciano y yo no, y me ha tirado de las orejas mi madre.
1: No vaig a dir res
2: del sinverbe.
3: Ya
2: nosotros no. ¿Per qué no parles en valencià com ells?
3: Exacte.
1: ¿Y per qué no ho fas? Podies
2: fer, no? Ja, però si puc parlar-ho, però també hay que hacer contraste.
1: Dona pas al boleto, que com casques no en dona temps. Vinga, digues que venen les notícies i
2: les notícies de las 10, en este martes 19 de mayo, con la actualidad a tope. Tenemos a Zapatero imputado aquí en Apunt Radio.
1: Ara tornem en 5
3: minuts. No ho fa malament, eh?
4: Són les 10.
5: Apunt notícies.
4: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per l'Audiència Nacional en el cas que investiga el suposat rescat públic irregular de l'aerolínia Plus Ultra, al voltant del qual es podrien haver pagat comissions irregulars. És el primer expresident del govern espanyol investigat en democràcia. El jutge instructor s'alinea amb el postulat de la Fiscalia Anticorrupció i l'ha citat per al 2 de juny. En la notificació se l'acusa dels delictes de blanqueig de diners, falsedat en document i tràfic d'influències. S'ha alçat el secret del sumari i s'ha sabut que el jutge ha ordenat 4 escorcolls, el d'un despatx de Zapatero i 3 mercantils més. L'empresa Anàlisis Relevante de Julio Martínez, l'empresari d'Elda i que només tenia com a client Plus Ultra, hauria pagat 600.000 euros a la consultoria de les filles de Zapatero. S'investiga si els pagaments van ser per treballs fets o eren comissions irregulars. Zapatero va negar les irregularitats al març en la comissió del Senat que investiga el cas de les mascaretes.
6: Todo lo que se han dicho son falsedades, enormes falsedades.
4: Reaccions ja del PP en xarxes socials. La primera ha sigut la del secretari general Miguel Tellado, que ha escrit que és d'una gravetat extrema. Continua dient que pels fets de ser el principal conseller de Sánchez, el govern ha de donar explicacions ja. I d'ací a 4 hores, a les 2 de la vesprada, estan convocats els sindicats a una nova reunió amb la Conselleria d'Educació per buscar un acord que desconvoqui la vaga educativa. Avui la parada en fila ja a la 7ª jornada. Passades les 2 de la matinada, els sindicats de l'ensenyament han eixit d'una reunió maratoniana. Damunt de la taula, una pujada salarial i progressiva de 200 euros en 3 anys és l'oferta límit de la Conselleria. Hi ha també avanços pel que fa a la

0: resta de reivindicacions, però es consideren insuficients. Per al majoritari STEP hi ha línies roges que han quedat fora de l'acord, com la baixada de ràtios este pròxim curs, la millora de les plantilles o el punt del valencià, on rebutgen frontalment la proposta de desenvolupar la llei de llibertat educativa. Marc Candela.
1: Per altra banda, ens estan complicant la vida per a poder firmar un acord en quant a tema plantilles i en quant a tema valencià.
0: I per a la consellera d'Educació, la proposta que han presentat situaria el professorat valencià entre els millors retribuïts d'Espanya. Carmen Ortí.
2: Una pujada salarial que ficarà al professorat de la Comunitat Valenciana en tercer lloc, sols per darrere de Navarra i el País Basc.
0: A les dues, com diem, pròxima cita negociadora. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill de l'empresari i fundador de Mango, Isaac Andic, que va morir el 14 de desembre del 2024 durant una excursió a les Coves del Salnitre, a la muntanya de Montserrat. El detingut l'ha traslladat als jutjats de Martorell, a Barcelona, per a prestar declaració. Jonathan Andic, un dels tres hereus de la firma Mango, ha negat des d'un principi tota responsabilitat en la mort de son pare i sempre ha assegurat que va ser un accident. Isaac Andic es va precipitar per un desnivell de més de 7 metres mentre caminava a soles amb el seu fill per les Coves del Salnitre a Montserrat. I en successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva dos homes com a presumptes autors d'un intent d'homicidi. Iria Sebastià.
3: Els fets van passar el juliol del 2025 quan els arrestats van disparar 5 tirs contra la façana d'una vivenda al Real de Gandia, on alguns dels trets van arribar dins de l'immoble. A més d'homicidi en grau de temptativa, els detinguts s'enfronten a càrrecs per tinença il·lícita d'armes, amenaces amb arma de foc i falsedat documental i danys.
0: I encara un altre succés, Síria.
3: Sí, així és. 5 detinguts a Castelló vinculats amb un decomís de 1.400 quilograms de cocaïna fet fa 2 anys. 2 han ingressat a presó per presumpta implicació en una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. Les detencions s'han fet a Moncofa, Nules, Borriana, la Vall d'Uixó i la Vilavella.
0: I en els esports, en este moment es tanca el termini que ha donat el Llevant per als abonats per a reservar el viatge a Sevilla per al vital partit contra el Betis de dissabte. Gonzalo López.
4: Els granotes han de puntuar a la Cartuja per a certificar la permanència. També podrien perdre i esperar altres combinacions de resultats, però els granotes no volen especular i l'afició tampoc, conscient que la seva espenta els donarà un plus. Han triat entre un paquet que inclou entrada i viatge amb tren per 210 euros o 75 si es fa amb bus. Tenen preferència per a qui més partits hagi vist fora de casa esta temporada. Mentrestant, l'equip entrena des de fa mitja hora a Bunyol a les ordres de Luis Castro, que ha ficat en continuar la bona dinàmica de resultats que els ha portat a dependre d'ells mateixos per a salvar-se en un any molt complicat.
0: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes avultades ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
12: Palmando.
13: Tu li has donat les claus.
14: Por algun lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
15: Descansa la vista.
16: Què és la inspiració per a tu?
17: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
18: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
15: Obri la ment.
19: Eres creient?
20: Depèn de l'estació de l'any.
21: Con les carxofes.
15: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
22: Què t'ha paregut?
23: Molt bona, molt bona.
24: Ara sí que me l'espera.
25: L'economia per a totes i tots.
26: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
25: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
6: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som Servei Públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
10: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
1: Mare meva, molts fronts oberts a aquestes hores i acaba de començar pràcticament el dia damunt de la taula de l'estudi i també en la redacció del programa i de la resta de taules de tota la casa, entre elles la dels nostres companys d'informatius que estan, clar, llançadíssims en esta notícia de la imputació pel cas Plus Ultra respecte al expresident Zapatero. No anem a parlar d'això ara, perquè ja ens ha donat per a tota una hora de conversa, pràcticament, però sí que tenim que dedicar-nos a altres qüestions socials que ens toquen més de prop. Este és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i això ens devem. Parlant de municipis, províncies, gent, pobles, ciutats, tenim una cosa que es diu atmosfera, sobre la que deriven moltes de les coses i que ens afecta directament, sobretot quan hi ha canvis de l'horatge. I d'ahir, Javi Miró, què tal? Bon dia, com estàs?
12: Bon dia, molt bé.
1: Assenyalar que, entre altres coses, si hi ha algo que va afectar-nos, hermano, és la pujada de les temperatures estos dies, no?
12: Sí, efectivament. I a pesar d'haver tingut un cap de setmana ben fresquet, perquè poc es parla que dissabte van tindre mínimes molt baixes i que van ser les temperatures més baixes pràcticament en 20 anys per al dia 16 de maig, així que una setmana càlida, però que venim d'un cap de setmana molt fred, sí, sí.
1: I dins d'aixa pujada de temperatures, m'imagino que tindrem una tònica habitual que ens durarà tota la setmana i que ja, tot i que encara estem en primavera, si no m'enganyi, i els canvis són, vamos, estan dins de la normalitat, no anem a tindre massa, o com va estar la cosa?
12: No, atmosfèricament este serà una setmana prou tranquil·la, de, si de cas, aprofitant que van les temperatures amunt, sí que podrien créixer núvols, sobretot en muntanyes de l'interior del nostre territori, descarregar algun plugim, però no tan fortes com les que van tenir, per exemple, el diumenge. I, com havies comentat, les temperatures van amunt. Avui ja pugen pràcticament a tot el litoral per el litoral central. Algunes de les temperatures més destacables podrien quedar per damunt dels 30 graus, avui, en Ribera Alta, la Foia de Bunyol, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, inclús cap a l'extrem sud, cap al Baix Segura, així que avui ja calor de la bona. Però demà baixen les temperatures perquè tindríem més brises i això faria que, sobretot al litoral i peritoral central, les màximes on avui tenim més de 30 graus, doncs demà baixaren bona cosa i com a molt tinguerem 24, 25, 26 graus. Mm-hmm. Però després, de cara a dijous, divendres, dissabte, continuen pujant les temperatures i de nou, per al cap de setmana, podríem parlar de màximes de més de 28, de 30 i de 32 graus. Així que la setmana es presenta càlida amb eixa sens tèrmic i estable, perquè llevar de les quatre tornades que podem tindre en punts de muntanya, sí, no? Ens oblidem d'aixes tempestes tan fortes que van tindre, per exemple, diumenge.
1: Mira, a mi em parles de calor i m'atemorixi en seguida.
12: Què vols que no, i a la península ja comencem a veure temperatures que...
1: Home, i 30 i pico a estes altures.
12: Que freguen els 40, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja sé que l'expressió no sona gens bé, però no em fotes. Que no, sí, no podem començar així ja en el mes de maig, Que si no estarem en juny... Ens plantarem en juliol i ja no n'hi haurà qui
12: m'ho. A mi em fa fredat, això,
1: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè...
12: Aquestes temperatures.
1: Bueno, no sé si això, i no vull aventurar-me massa ni clavar-te en un compromís, pot diluir que directament ja mos encarem, com hem tingut la resta dels anys, un estiu d'aixòs insuportables.
12: Probablement. Ahir no podem aventurar-nos en molt, però clar, en guany estem condicionats per eixe niño, no? Ja vam parlar fa unes setmanes,
1: sí,
12: del niño.
1: Sí, m'ho vas dir tu.
12: Farà un mes, amb les previsions de fa un mes, ja apuntava un niño extrem. Les de fa uns pocs dies, perquè les van traure com el 14, 15 de maig, de nou apunten a un niño extrem, així que, bé, sembla que durant aquestes pròximes setmanes eixa regió del Pacífic escalfarà bona cosa i això tindrà implicacions a nivell mundial.
1: Vamos,
12: el que no sabem és, clar, el que no sabem és a nosaltres com ens afectarà, perquè ja vam parlar, no, que amb aquesta situació de superniño o de niño fort, fent un estudi, no, tirant cap al passat, anys de niño fort a la regió nostra, més o menys a la península Ibèrica, doncs venen caracteritzats els estius per temperatures més fresquetes i més precipitació.
1: Això és com un putxero i l'olla de pito. No sabem en quina part estem, si som els cigrons, la cansalà, la creïlla, la carlota,
13: la cuixa i la besanca o el...
12: És bona metàfora, eh?
13: Sí, sí, sí, sí, sí, jo

0: Crec que això és la visió que acaba de tindre de nosaltres i d'esta part del món.
1: I si eres la botifarra o la cansarà, ens desfarem més o menys. Sí.
0: En fi, Javi, moltes gràcies, company.
1: De res,
0: adeu. 10 i 12 i deu un vot. No només ens quedem en aquesta actualitat referida a l'oratge, sinó també que donem una ulleta als nostres companys de les diferents emissores. Breument, saludant a Lola Manso, que està, com sempre, en Ràdio Ibi. Lola, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. En alguna ocasió hem comentat que la indústria d'esta comarca té moltes dificultats per a trobar mà d'obra, especialment en el sector metal, mecànic, plàstic i en comandaments intermedis. Al costat de l'absentisme laboral, este és un dels principals problemes del sector productiu i per això l'Associació d'Empresaris Foia de Castalla i Actayo, l'Acord Territorial per l'Ocupació d'Alcoi, Ibi i Ontinyent, han organitzat per a demà un interessant seminari sobre com atraure i retindre talent. I és que en un context de canvi cultural, generacional i també de transformació tecnològica, es fa necessari reforçar la marca d'empresa perquè els treballadors tinguin interès de pertànyer a esta per qüestions més relacionades amb la conciliació familiar, els horaris o les possibilitats de créixer dins de l'equip que amb el salari. En un altre ordre de coses, este pròxim divendres es presenten les trobades d'escoles valencianes que tindran lloc a Ibi el pròxim dia 30. Encara que ja hem gaudit d'alguns actes previs i, de fet, per a diumenge que ve s'ha previst el dia dels enfarinats infantils. Segur que coneixeu aquestes festes tan singulars que cada 28 de desembre tenim en la població. Eixa batalla de farina i ous entre enfarinats i oposició. Doncs bé, este diumenge els que prendran el comandament seran els xiquets, en una curiosa batalla, sense ous però amb molta farina, en la qual segur resulta guanyadora la diversió. I quan a la programació cultural, destaquem el musical Viatge a Oz, de Trencadís Produccions, que va rebre el premi al millor espectacle familiar de teatre musical en 2023. Salutacions des d'Ibi. Fins dimarts que ve. Bona setmana.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.

0: Avui, Sergi, encetem esta tercera hora de programa parlant de sanitat. Què els sembla?
1: Bé, crec que és el moment ideal.
0: És el moment, entre altres coses. És el moment perfecte.
1: Sí, sí.
0: El conte. El passat 4 de maig començaren les adjudicacions de les 9.276 places MIR que enguany ofereix el Ministeri de Sanitat. D'elles, 916 corresponen als hospitals valencians. Uh-huh. Una adjudicació de la qual depèn el futur laboral de milers i milers de metges i que, molt més enllà de l'anècdota que pot suposar per a nosaltres comentar aquestes especialitats i aquestes places, representa molt bé l'estat actual de la sanitat espanyola. I és que només hem de fixar-nos en les especialitats més demandades.
1: Que ens van quedar de pedra l'altre dia totalment, depenent de les preferències de cadascú.
0: Sí, mira, de les 100 primeres places cobertes, 9 corresponen a Hospital Valencians. I les especialitats més triades d'estes 9 van ser dermatologia i cardiologia. Però és que a nivell nacional, les especialitats de dermatologia i de cirurgia plàstica, estètica i reparadora es van esgotar, atenció, el primer dia. I és una cosa que passa molts anys.
1: Deixen-t'hi tots i tenen molt poques preocupacions.
0: Clar, què fa que aquestes especialitats siguin tan atractives? I per què no ho són altres com, per exemple, la medicina de família i comunitària? Perquè dels 100 primers MIR, ningú la va escollir. Ningú va escollir medicina de família. La primera va ser la número 109, l'andalusa Maria Ochoa. No obstant, això és resulta una miqueta contradictori.
1: Sí, perquè dius, una cosa tan vocacional, tu ser el metge de capçalera de la gent seria el més important, no?
0: I és que quan de xicotets ens imaginem sent metges, molts ho fem pensant precisament en aquesta especialitat, no? En aquesta consulta, en el contacte amb el pacient,
1: sí,
0: en la diversitat de casos al qual s'han d'enfrontar, perquè al final reben a gent de moltíssimes edats, moltíssimes
1: condicions diferents. I en conèixer tots els dies els teus pacients, etcètera, etcètera.
0: Efectivament, d'arribar inclús a establir certa relació de confiança amb el pla pacient. Què és el que està

0: passant a les hores. Maria José Ribas, vicepresidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, ho té clar. L'especialitat és atractiva, però les condicions no ho són.
1: Ese tener que saber un poco de todo para tratar a tus pacientes, el contacto cercano con ellos, y no solo con ellos, sino también con su familia, con su entorno, es una especialidad bonita. Lo que ya no es tan atractivo son las condiciones en las que últimamente tenemos que trabajar.
0: Però qui millor sap què és el que està passant són els mateixos MIR, que s'han hagut d'enfrontar a aquesta elecció fa només uns dies. Sergio Agulló és un dels 15.000 metges que s'han presentat en la convocatòria d'enguany.
2: Sergio, què tal? Bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Quina especialitat és la que has triat tu?
3: Pues yo he triat dermatologia, medicoquirúrgica i venereologia.
2: Molt bé, ahí estem ja pràcticament dins de les estadístiques. La següent pregunta, que és el que t'ha fet prendre esta decisió? No sé si era simplement la que més t'agradava o han influït també les condicions de vida i també, diguem, personals i mentals que ofereix?
3: Doncs, òbviament, la segona opció han influït de forma bastant dràstica les condicions de vida i la qualitat de vida a l'hora de prendre esta decisió i, sobretot, un equilibri entre allò que m'agrada i també algo que em pugui permetir compatibilitzar amb les meves aficions, amb la meva família, etc. Perquè ara mateix, com esteu dient, hi ha especialitats que aquesta feina es fa molt difícil, com poden ser especialitats com medicina de família o aquelles que tenen moltes guàrdies, com pot ser medicina d'urgències o medicina intensiva.
0: Uh-huh. I se te va passar pel cap en algun moment triar medicina de família o per a tu mai va ser una opció?
3: Doncs, a veure, durant la carrera, tu vas fent les pràctiques de la carrera i vas rotant per les diverses especialitats de la medicina.
0: Claro.
3: I és de veres que estic d'acord que medicina de família és una especialitat molt bonica en la que veus mil casos diversos i és molt entretinguda. Però, com veniu dient, penses en el que és el dia a dia d'aquests professionals que tenen 40 o 50 pacients al dia, que no els poden dedicar tot el temps que volen a cada pacient, i això va fent al final un deterioro en la salut mental i en com aquesta persona treballa en el dia a dia. I el que a mi personalment em va fer és que pràcticament en ningú moment me la vaig plantejar i em vaig centrar en aquelles especialitats que m'agradaven també, però que sí que veia que podien tindre un poc més de qualitat de vida.
2: De totes formes, penses que és una especialitat que definitivament als metges avui en dia ja no els atrau per a res, és poc atractiva?
3: Pues pense que durant la carrera els estudiants sí que ens sol agradar per això que dieu vosaltres també, que pues, la majoria de gent pues, sí que entrem en una certa vocació, i quan fas les pràctiques sí que t'adones que realment pues, pots ajudar a la gent, i això sí que resulta molt atractiu entre els estudiants. Però al final te plantes prenent una decisió que va afectar els teus pròxims 40 anys de vida laboral.
0: Total.
3: I tu penses molt bé, i al final jo pense que sols acabar elegint medicina de família, sobretot mentre se poden elegir altres especialitats, aquella persona que té molt clar que li agrada medicina de família i que està disposta un poc també a pues, com a donar-ho tot per allà, perquè si no et sorgeixen les dubtes i és fàcil que te plantegis altres opcions.
2: Està clar. Bueno, pues Sergio Agulló, desitgem molta sort en aquestes especialitats que has triat i t'agraïm molt que hagués participat amb nosaltres en este matí de la ràdio. Una abraçada molt forta.
3: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Gràcies. Adéu. Ell, com ens ha estat comentant, feia molta referència a aquestes condicions, però, clar, quina és la realitat actual dels metges de família?
1: Unos profesionales altamente cualificados que se ven desbordados por consultas saturadas, con agendas dedicadas casi en exclusiva a atender la demanda y sin tiempo para poder dedicarse a otro tipo de labores, como son la revisión de las historias, la consulta programada, la atención continuada, la docencia, la investigación.
0: Pensem, per exemple, en aquests temps de consulta. Jo crec que a totes i a tots ens ha passat, que ens han citat a una hora i han anat passant els minuts. Sí. I tu veus ahir que la cosa no avança.
2: No avança.
0: Que la cosa sí. No avança i que a tu precisament no el criden. Clar, els metges de família tenen al voltant de 10 minuts disponibles per a cada pacient. En alguns casos, si és una consulta així menor, això és suficient. Però en molts altres, i jo crec que inclús en la majoria, no. I això, per una banda, acaba repercutint en la qualitat de la consulta i en aquest servici que se'ns ofereix als pacients, però també en la situació del propi facultatiu.
2: És un estrès total.
0: Efectivament. Clar.
1: hay visitas que a lo mejor

0: Però jo no vinc així, Sergi, a... a desil·lusionar sí, no el personal, no vull ser jo
1: ceniza,
0: no, no vull no. ser jo. Per això, no tot són males notícies, perquè hi ha metges que, malgrat tot, continuen apostant per la medicina de família, per ixe primer contacte amb el pacient que, com hem estat comentant, és tan important. I això és el que volem reivindicar precisament avui, de 9 de maig, que celebrem el Dia Mundial del Metge de Família. I és que l'atenció primària és la base del nostre sistema sanitari.
2: L'atenció primària és la base d'aquest sistema i nosaltres som el primer contacte dels pacients amb el món sanitari. Però, a més, ens ocupem de tractar de forma integral els pacients.
0: Sara Avellán és la primera MIR en triar enguany Medicina de Família i Comunitària ací a la Comunitat Valenciana. I també hem volgut parlar en ella perquè és una d'aixes esperances que encara té l'atenció primària.
1: Un d'aixos mirlos blancs. Sara, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Anem a veure. Amb la teua posició podries, en dia, haver triat qualsevol altra especialitat, però tu vas tindre clar, Medicina de Família i Comunitària, en este cas a l'Hospital Doctor Peset de València. És a dir, una decisió totalment vocacional i assistencial.
3: Sí, la veritat és que sí, o sigui, jo vaig acabar decidint-me per triar-la perquè personalment em considero una persona molt propera i penso que la Medicina de Família és de les especialitats mèdiques més humanes que existeixen, no? Al final, pues el seu objectiu no és sols tractar la malaltia del pacient, sinó que, com heu dit, és una especialitat que té un punt de vista molt més integral i que intenta abordar pues, molts altres contextes, el context social, el context familiar de cada pacient, i bueno, penso que és molt bonic, i sobretot l'acompanyament i la continuïtat en el pacient. No sé, crec que és una especialitat que té un pes molt gran.
0: Sara, i tu ho has tingut clar sempre o abans de triar o durant el que ha sigut la carrera de Medicina t'has plantejat altres opcions?
3: Pues durant la carrera de Medicina és veritat que és la especialitat que més m'agrada sempre, però pues, traguem bona nota i tal en el MIR, és veritat que se t'obrin moltes, pues, diversos camins, intentes pues, posar una balança que te pesa més, que te pesa menys, i a mi pues, em pareix molt bonica i m'agrada molt. M'agradaria lluitar perquè les condicions foren millors, però no sé, jo estic molt convençuda de la meva decisió.
0: I abans de triar la plaça, coincidint amb el que ens comentes, de que amb molt bona nota te s'obrien moltíssimes possibilitats, no sé si vas rebre aquest pues, tipus de comentaris de que podries haver triat una altra especialitat, que ven com està la situació actual, potser no era la millor idea l'atenció primària, és a dir, has rebut aquest tipus de comentaris del teu voltant?
3: Sí, o sigui, del meu voltant no, però la gent que, pues, que ho veu i realment no sap què és el que t'agrada més i què t'ho diu. O sigui, al final crec que hi ha una falsa creença pues, a nivell social, inclús a nivell del món mèdic, sobre els metges de família, en què es pensa que realment no som especialistes en res i que, pues, que tenim com coneixements molt superficials quan la realitat és molt diferent a aquesta i pues, el procés formatiu és molt complet i no sé, i una medicina de família ben feta i ben exercida pot ser molt resolutiva.
1: És a dir, que ho tens clar, ja només per arredondejar-ho, en lloc de quedar-te en el peset, faltaria que te n'anares a un poble d'estos de l'interior i el convertires en metgessa de família, però rural.
3: M'encantaria.
0: Major contacte amb el pacient que ixe, jo crec que
1: clar,
0: no hi ha,
1: Ja, impossible. En fi, pues, Sara, moltíssimes gràcies, enhorabona, i sobretot també molta sort en allò que has decidit.
3: Gràcies.
1: Adéu, bon dia. Ho comentàvem abans, en el fons, els metges de capçalera o els metges de família són, encara que parega paradògic, els especialistes dels especialistes, perquè tenen que saber
0: sí,
1: de tot.
0: Sí, han de saber una miqueta de tot, han d'atendre a pacients de diferents edats, en diferents condicions, diferents patologies, i al final és un poc el que comentàvem, que tu quan penses en ser metge, jo crec que el primer que el ve al cap és ser metge de família. Després ja, evidentment, hi ha moltíssimes altres opcions, però també està bé que, encara que no en siguem mas

0: Sa, per degut a les condicions laborals, continua havent estudiants que opten per aquesta especialitat i el més important és seguir reivindicant aquestes millors condicions laborals per als metges.
1: Els metges, vinga.

0: valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En Apunt Ràdio.
4: Presentador de la Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
6: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
7: La vesprada de punt on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
8: Som la veu de tots. Som Apunt.

0: Ahir no només era el Dia Internacional dels Museus, sinó que pràcticament podríem dir que estem en la Setmana dels Museus, veritat,
1: Efectivament,
0: Marina?
1: Efectivament, i arreu del planeta, mitjans i xarxes socials, ens hem encarregat de fer recomanacions i reconeixements en alguns dels museus més importants del món, que ja els coneixem. Però avui potser és un bon dia per fer un repàs per museus que van més enllà. Eixos museus curiosos que tenim molt propet de casa i que potser no coneixem. Què et pareix, Sergi?
0: Sí, fem un recorregut com a mínim una miqueta particular i que no siga el mateix de sempre.
1: El típic.
0: El MoMA i aquestes coses.
1: Efectivament. Vinga. Avui fem un recorregut per museus especials i comencem per l'arròs. A València trobem el Museu de l'Arròs, un antic molí arrosser de l'any 1906 i emprat com a tal fins la dècada de 70. Està situat al barri del Cabanyal Callamelar i exposa una part tan important de la cultura valenciana com és, Sergi, la gastronomia de l'arròs.
0: Importantíssima, vamos, que seria de nosaltres sense l'arròs.
1: Està molt xulo perquè al seu interior podem descobrir amb tot tipus de detall com és el procés de collita, recol·lecció de l'arròs i processament industrial que abasteix des de la neteja fins a l'encaixat, passant pel blanquejat i la classificació per tamany. Però no només és això, sinó que podem endinsar-nos també en la història d'este cereal i com el seu tractament ha anat evolucionant des de principis del segle XX. En resum, una oportunitat per engrandir el nostre coneixement sobre la història de l'arròs i encara més en el desenvolupament de la cultura valenciana des de fa més de 1000 anys.
0: Perquè, entre altres coses, el nostre desenvolupament social, com a altres elements, ha anat associat a l'arròs.
1: Això és.
0: Diuen dels xinesos, però
1: que vagin darrere de nosaltres, que vagin. Però és que és ben cert, Sergi, que si parlem de cultura valenciana, parlar de gastronomia, i més si som tu i jo, ja saps que va de la mà. Pot ser, però això no és estrany, que hi hagi molts altres museus dedicats a elements de la nostra gastronomia. Viatgem fins a Guadalest per descobrir el Museu de Saleros i Pimenteros, un enclau que ha convertit en exposició més de 20 anys de col·leccionisme d'una veïna de la zona. En este enclau trobem més de 20.000 peces que han sigut catalogades i ordenades per a captivar els ulls de l'espectador. Des d'utensilis en forma d'animals fins a d'altres amb motius nadalenc, mòbils, casetes, peluixos, n'hi ha de tot. Què et pareix? Saleros i Pimenteros. I aprofitant que parlem de museus curiosos, tu sabies, Sergi, que Guadalest és el poble amb més museus per habitant d'Espanya?
0: És que és un lloc molt curiós, Guadalest. Poc es parla de Guadalest.
1: És que parla molt poc de la Marina per tot el que podríem parlar.
0: Sí que és de veres.
1: Amb poc més de 280 habitants, disposa de 8 museus. Un museu municipal, un museu de microminiatures, un museu medieval d'instruments de tortura que exposa més de 70 elements de l'època.
0: Que dona un llullo que pa què.
1: Que dona un mal rotllet, que no sé jo això com està.
0: Sí.
1: Un museu microgegant, un museu de belems i cases de nines, un museu etnològic i un de vehicles històrics.
0: Vamos, Guadalest, capital dels museus.
1: Capital dels museus, efectivament. Ni el Louvre ni res. A Guadalest
0: tot el món.
1: Ja tenen
0: eslògan. Per si no el tenien, ja tenen eslògan.
1: Però continuem amb la gastronomia perquè hem de fer ara parada a Castelló, concretament a les coves de vin romà, per descobrir el Museu Almírez dedicat als morters.
0: Jo he estat allí.
1: Sí? I què tal?
0: Pues que vaig al·lucinar. Vaig dir, com pot haver un museu dedicat als morters? Però sí, allí estan les coves.
1: Allí està. Per a qui no el conega, és un museu que ens permet recórrer la història de la gastronomia a partir d'este element indispensable a les cuines valencianes. I a més podem explorar totes les facetes d'aquest objecte i conèixer els seus usos també fora de la cuina, per exemple, al món de la indústria, la decoració o fins i tot com a joguet. Alberga

0: més de 400 peces de totes les èpoques, cultures i materials emprats en la cuina, la indústria i la botica.
1: Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme...
0: Semblant a este, però a Alacant i dedicat a un altre element típic de la quotidianitat valenciana, trobem el Museu de la Botija de Villena.
2: Tot un invent.
0: Tot un invent, eh? Fundat l'any 1970, exhibeix més de 12.000 exemplars de botiges de diverses èpoques, materials i parts del món. A més, es troba ubicat en una casa de principis del segle XX que conserva la seva estructura original. I acabem l'espai gastronòmic dels museus amb un museu dedicat a, potser, una de les coses que a mi més m'agraden del món. Un museu dedicat a les olives rellenes d'anxova i que va ser impulsat per la factoria Serpis a Alcoi.
2: I com sempre dic, en un lloc on no n'hi ha ni olives ni anxoves.
0: Ni anxoves, ninguna de les dues. En este museu hi ha des d'una exposició on podem observar com ha anat evolucionant la maquinària, com les diferents formes d'envasament i publicitat del producte. A més, tenen una sala de projecció on s'explica la història del producte i la factoria i s'acaba la visita amb la possibilitat de veure com funciona part de la fàbrica en l'actualitat.
2: Imagina't.
0: I tancat com tenim ja l'apartat gastronòmic, continuem amb les curiositats dels museus més enllà del menjar. Tornem a València per descobrir el museu més gran del món dedicat en este cas als soldadets de plom. Amb més de 900.000 peces exposades i una col·lecció de més d'un milió i mig, este museu ens permet descobrir aquestes xicotetes obres d'art fetes amb detall i pintades amb precisió mil·limètrica.
2: Tu saps quanta gent n'hi ha dins d'aquest museu?
0: És una barbaritat, eh? Igual és el lloc amb més persones juntes del món, eh? N'hi hauria que analitzar-ho. El museu té 15 sales on les miniatures estan ordenades per temàtiques i hi ha recreacions històriques, per exemple, del Tirant-lo-Blanc o de la batalla d'Almansa. I els que siguen amants de la història no poden deixar de fer també una visita al Museu del Pirata Dragut a Cullera, que permet recordar un episodi històric, l'assalt a Cullera que va realitzar este pirata turc en 1550.
2: Vamos, que més que un museu, és una atracció turística.
0: Té que ser xulíssim.
2: Sí.
0: El recorregut per la cova a un museu desperta la curiositat especialment dels xiquets i les xiquetes perquè poden contemplar la reproducció de vaixells, antics instruments nàutics, mapes, vestits, monedes, una col·lecció de peces que permet apropar al món de la pirateria en el món mediterrani durant el segle XVI i els avanços registrats de les tècniques de navegació. Més curiositats, en este cas, a on? A Orpesa del Mar, on la baralla de cartes, màxima expressió internacional dels jocs de taula, té el seu merescut reconeixement en el Museu del Naipe.
2: I això que tampoc es fabriquen allí, però
0: tampoc.
2: Tenen un museu dels naipes que no tenen on es fabriquen.
0: Efectivament.
2: Veus?
0: Compta amb més de 5.000 baralles, totes distintes, entre les quals es pot trobar la baralla més gran del món, per exemple.
2: Sí,
0: a través d'elles podem fer un viatge en l'art de la decoració i l'estampació de cartes segons les tendències de cada època.

0: I tu diràs, Maria Isabel, museus, Marina, que broma és...
1: Vos doneu compte l'efecte sobre el nostre organisme que tenen cançons com esta? Que mos posem com els xiquets a menejar-nos sense donar-nos compte.
0: Sí, com els gatets aixòs asiàtics, tu saps que fan aixina moviment?
1: Sí, sí, sí.
0: Un poquet aixina. Acabem al ritme de Maria Isabel amb un altre museu ben curiós i molt interessant que parla molt de la nostra història i la nostra tradició. Es tracta del Museu del Ventall a Aldaia, que és el MUPA. Al seu interior trobem una extensa representació de ventalls antics i actuals amb cronologies que van des del segle XVIII fins a dia d'avui, així com un ampli repertori de maquinària tradicional, peces i utensilis típics del procés d'elaboració del ventall.
1: Perquè ara, no tant, en su justa medida, però abans, escolta, dur ventall era tot una demostració de nivell i de classe. I és més, la gent podia fins i tot comunicar-se.
0: Tu saps jo quin record tinc?
1: Mitjançant les senyes dels ventalls.
0: Tu saps aquestes dones que anaven... Dones, perquè la majoria eren dones, que van a missa i es venten i comporten pulseres, fan així, es peguen en el pit i fa ruïdo de pulsera i palmito?
1: Sí.
0: A mi aquest ruïdet, la vida em dona.
1: Pues a mi saps de tots quin és el que més record s'endú? No només ixe de les pulseres que tu dius, sinó el rac, rac,
0: rac, obrir i tancar.
1: Obrir i tancar el ventall en ixa velocitat que només algunes dones poden fer.
0: Tu saps la seguretat que pot donar-te una bona obertura de ventall?
1: Sí.
0: Per fer-te la xuleta, o l'enfadar, o la digna?
1: No, no, jo crec que sí,
0: Oh, això dona un joc. Vaig a portar-me un palmito així.
1: La posició social del ventall.
0: Això diu molt, eh?
1: Pues ventalls per a tots. Gràcies, Marina.
0: Efectivament, gràcies, Sergi.

0: Una coseta que no volia que deixarem de banda, perquè també és, diguem, actualitat de servici, però també de primera necessitat. La DGT notificava a primera hora d'avui dimarts, del 9 de maig, un accident a la B31 a l'altura del Favar que provocava, fins fa no res, 4 quilòmetres de retencions sentit a Alacant. Segons les fonts de trànsit, el sinistre s'havia produït al voltant de les 8 del matí, fa cosa 2 hores i mitja, i es trobava fins fa no res, sinó encara, el carril esquerre tancat. A d'això, n'hi ha que sumar l'averia d'un autobús, també en eixa mateixa via, a l'altura de Sedaví, que també ha generat diversos quilòmetres d'embussos, també segons la DGT. El carril central és el que estava tancat i, a més, en eixa mateixa via s'han registrat altres 7 quilòmetres entre Silla i Sedaví en sentit València, en este cas. I a marge del sinistre, doncs les retencions habituals a conseqüència d'aquest repunt de tràfic en plena hora punta. En la B30, 4 quilòmetres entre Forn de Alcedo i Mislata, sentit a la A7, i 2 quilòmetres a l'altura de Paterna, sentit al port. Per una altra banda, la CB35 és qui presentava 2 quilòmetres entre Sant Antoni de Benaixeve i Creu de Gràcia, sentit a València, mentre que la CB36 ha registrat 2 quilòmetres entre Picanya i Forn de Alcedo, sentit València. I, per últim, en la CB30, 1,5 quilòmetres de cues notificats entre Terramelar i Quart de Poblet, sentit la B30. Però, com sempre, el millor que podem fer a aquestes hores i en qualsevol moment és actualitzar tota aquesta informació demà de la DGT. Alejandro Martín, bon dia.
1: Buen día, muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora especial precaución, ya que por un accidente van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de retenciones en la salida de Valencia, en el entorno de Sedaví, por la V31, y van a encontrar intransitable el carril izquierdo y el arcén derecho, así que especial precaución en esta V31. Se complica ya el acceso por la 3 a su paso por Chirivella, y ya también en la provincia de Castellón, en la carretera AP7 Nules, en sentido norte, en dirección Tarragona. Afortunadamente ya en el resto de carreteras de toda la comunidad valenciana se circula con total normalidad.
2: Envía'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: No deixem de mirar al nostre voltant i plantejar-nos moltes preguntes en quant a totes aquestes coses que succeeixen. Per exemple, contar-vos una altra qüestió. La demanda de perfils tècnics continua creixent a Espanya, mentre moltes empreses, avui parlàvem precisament en la temàtica dels autònoms, alerten de la dificultat per trobar professionals qualificats. En este context, la formació professional s'ha convertit en una de les principals vies de captació de talent, especialment en sectors industrials, tecnològics i també vinculats a la transformació digital. Segons diversos estudis que estan impulsats per la Fundació CaixaBank Dualiza, el relleu generacional, també ho comentàvem, i la falta de personal especialitzat representen ja un dels grans reptes del mercat laboral actual. Anem a parlar d'això amb Antonio Moncada Soto. Antonio és investigador de la Fundació CaixaBank Dualiza i anem a parlar d'ell, en ell, millor dit, sobre l'auge de la formació professional, de les noves necessitats de les empreses i els desafiaments que afronta el sistema educatiu per a donar resposta a una economia cada vegada més tecnificada. De fet, esta setmana també Educació ampliava moltes d'eixes branques d'EFP també en la nostra comunitat autònoma. Senyor Moncada, què tal? Bon dia, buenos días.
3: Bon dia, molt bons dies.
0: L'interès de les grans empreses ha fet que la imatge de la EFP hagi evolucionat positivamente, ¿verdad?
3: Es así. Mira, nosotros hemos hecho el primer barómetro sobre la formación profesional, una encuesta representativa de carácter estatal, y ahí lo que hemos descubierto es que 7 de cada 10 personas considera que la formación profesional tiene un prestigio alto o muy alto. Eso quiere decir que poco a poco se ha transformado esta imagen de un prestigio menor respecto a otros niveles educativos. Es así.
0: ¿Qué datos más significativos se extraen de ese barómetro de la formación profesional de la Fundación CaixaBank Dualiza, para ser un poco más exactos?
3: Sí, pues que la población considera que la formación profesional está muy apegada a la empresa, está muy apegada a las necesidades del tejido productivo. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, toda la industria de la automoción, ¿no?, que es una industria que tiene pues un extractor, ¿no?, de toda la economía de la Comunidad Valenciana, todo el componente tecnológico, ¿no?, todo el componente, digamos, que ya se habla de la automatización, la robótica, ¿no?, sensores, etcétera, la digitalización, pues la formación profesional responde de una forma pues mucho más apegada a esos conocimientos, ¿no? Entonces, el empleo, la inserción laboral rápida y apegada a las necesidades de las empresas es algo que ha penetrado en la sociedad española estos últimos

0: ordenada per un jutjat. Però això significa que no hi ha cap causa prèvia. Recordem, yeah. i ho torno a dir, que en gener del 2025 es va arxivar esta causa perquè no hi havia indicis de delicte. Fins les pròximes... Segurament s'acorda el secret de sumari, o almenys este cas té tots els elements, reuneix tots els elements perquè el jutjat la declari secreta. Tardarem en saber, no?, que, quines són les proves. Però també és important dir que hi ha molts crims d'esta naturalesa que tenen en total impunitat.
1: Sí, sí, bueno, ja ho hem vist.
0: Jo estic recordant ara pel 22 a Cullera, també eren dos joves que estaven en la muntanya de Cullera i que, malgrat que hi havia proves circumstancials que apuntaven a que uno l'havia espentat per la muntanya de Cullera, s'ha hagut d'arxivar precisament perquè el conte, perquè no hi ha càmeres de seguretat i no n'hi ha cap prova.
1: Però que
0: no?
1: De pel·lícules això, no? Alegra sí. t'espenti i te tire. Mm. Bueno, però és que estos dos encara, però lo del fill i el poderós, ahí n'hi ha...
0: Clar, és diners, no?
1: Els diners, el sòrdid tòpic dels diners.
0: Estem parlant d'una de les principals herències d'un empresari a Europa. Sí, sí. Clar, no és qualsevol cas, no? Jo crec que és antic, que era un home que es pot situar a la mateixa escala que el propietari de Zara o altres grans empreses del sector del tèxtil.
1: El
0: no?
1: de Versace, per exemple.
0: El de Versace també, no? Sempre són successos que costen molt d'entendre o de reconstruir per part de la policia. I aquestes zones grises en les que s'ha merejat este cas seran les que aprofitarà el fill per aconseguir-hi la llibertat. Clar.
1: Res, que en el món del fil i l'agulla també n'hi ha episodis oscurs i no és el fill.
0: I en el món dels rics també.
1: Rics, perquè els rics no només també ploren, sinó que també maten.
0: Efectivament.
1: Presumptament. Gràcies, Juan.
0: A tu,
1: adéu. Fins ara. Les 11 del matí, moment d'actualitzar tota la informació que tenim entre mans. Esta i altres qüestions, m'imagine, que són en les que treballen els nostres companys dels servicis informatius d'Apunt. Tornem en qüestió de 4-5 minuts. Ja estan ahí Maria Hernández Reynoso, Àlex Ladón de Guevara, tots.
2: Són les 11.
3: Apunt. Notícies.
2: La UDEF, la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional, ha acabat l'escorcoll al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero a Madrid, però continua en tres mercantils més, una d'elles vinculada a les filles de Zapatero. Del despatx, els agents s'han emportat diversos maletins amb documentació. Fa una hora hem conegut que l'expresident està imputat per l'Audiència Nacional per suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge instructor i la Fiscalia apunten al cobrament irregular de comissions a través de l'empresari d'Elda, Julio Martínez, a canvi de mediar en el rescat amb diners públics. Zapatero està citat el 2 de juny. Al Congrés s'han pronunciat de moment Verónica Martínez, de Sumar.
4: Tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías, o en general la judicatura, con algunos supuestos, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación. Vamos a ver lo que pasa en todo caso, porque es verdad que, así como he querido darles esta opinión, es muy indiciaria, es muy inicial, porque no tenemos información al respecto de este caso.
2: Més reaccions des de Sevilla, la del president d'Andalusia en funcions, Moreno Bonilla, en l'emissora COPE.
5: Pero es verdad que nunca hasta ahora había habido un proceso de investigación seria y ni mucho menos una imputación a un expresidente. Yo creo que es algo insólito y algo que sin duda alguna va a traer consecuencias y sobre todo explicaciones de muchas de las actuaciones que ha tenido el propio expresidente a lo largo de estos últimos años.
2: Y desde Toledo, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en Onda Cero.
6: Personalmente no deja de piedra. Yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica. Y le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender si es que realmente es así la situación, ¿no?
2: En el capítol de reaccions en xarxes, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, diu que el PSOE ha col·lapsat i exigeix eleccions anticipades. I la socialista Montse Mínguez ha escrit «No ens detindran». Des de la seu del PSOE es demana respectar la justícia i la presumpció d'innocència. Canviant d'assumptes sobre la dana, avui hi ha noves compareixences al Congrés i al Senat. Iria Sebastià.
7: Ara mateix a les 11 està citada a declarar en la comissió del Congrés la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb l'expresident president Carlos Mazón al Ventorro el 29 d'octubre del 2024. En anteriors declaracions va dir que en cap moment el va notar preocupat. Sobre esta compareixença acaba de pronunciar-se la diputada de Més Compromís, Àgueda Micó.
8: Lo que queremos es saber la verdad. Las víctimas, las familias, los valencianos y valencianas queremos de esta comisión de investigación, queremos reparación y justicia. Y pensamos que Maribel, porque estaba en ese momento pasando las horas más críticas con el expresidente Mazón, puede ayudar a que esa verdad salga a la luz.
7: Una hora després, a les 12, serà el torn de la ministra de Transició Ecològica, Sara Aquesen, en la comissió del Senat. Ahir, Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, va insistir que la gestió de l'emergència va ser un caos. A més, hem conegut el dictamen de la comissió d'investigació de la Dana Les Corts, pactat entre Vox i el Partit Popular. Esta és l'última que va començar i la primera que ha tancat. L'informe posa el focus en la falta d'infraestructures hídriques, la falta d'informació i la gestió deficient del catàstrofe. El PSOE i Compromís creuen que esta comissió es tanca en fals sense aclarir responsabilitats.
2: I pel que fa a la cultura, les arts escèniques de la Comunitat Valenciana han aconseguit 4 guardons en la 4a edició dels Premis Thalia que concedeix l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya en la gala que es va celebrar a nit. El valencià Enric García ha guanyat el premi a la millor direcció musical pels Miserables. A més, Blanca Añón ha aconseguit el premi a la millor escenografia per Orlando. Un habitual en les gales de premis, l'alacantí Juanjo Llorenç, ha obtingut la distinció a la millor il·luminació pel gospel ex aequo amb Pilar Valdevila. I en el capítol d'interpretació, Mamen García ha rebut el guardó a la millor actriu de repartiment de teatre de text per Caputxeta a Manhattan. I en els esports, l'Elx té 8 jornada de descans abans de la final de dissabte. Gonzalo López.
9: El club continua en la venda de les 306 entrades disponibles per a l'última jornada a Montilivi. Tenen prioritat els aficionats amb almenys 5 desplaçaments esta temporada. Si a les 2 d'esta vesprada no s'han esgotat, la venda passarà als que hagin acompanyat com a visitant en 4 partits. Un paquet que inclou entrada i desplaçament en bus per 50 euros. Tot per a un partit en què els d'Eder Sarabia es jugaran en la permanència contra el Girona, l'equip que marca el descens. En 42 punts, als il·licitants se serveix un punt per a mantindre's en primera. Inclús perdent, podrien salvar-se en funció dels resultats del Llevant, l'Osasuna i el Mallorca. També es va conèixer ahir que David Affengruber ha sigut convocat amb la selecció d'Àustria per al Mundial, igual que Rai Comert, a qui Suïssa ha seleccionat este matí.
2: Gràcies, Gonzalo, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
10: De tu a tu.
11: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
16: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: En Apunt Ràdio, amunt i avall.

0: matar-se per un suéter, per una americana, per un gorro de llana, per un calcetí foradat, com aquell que diu. No sé, és la reflexió que estic fent, no només perquè presumptament ha passat en Mango. Bueno, ha passat, presumptament. Presumptament és que hagi pogut ser el fill o no hagi pogut ser el fill, conforme publicaven fa cosa d'una hora i pico. Bueno, va confirmar Europa Press, ha sigut detingut pels Mossos d'Esquadra, i en estos moments m'imagino que està prestant declaració Andic, el fill del propietari de Mango, que va caure per una riba, l'home, mentre pegaven una volteta per la muntanya. Però, bueno, coses d'estes n'han passat en Versace, com dient, i en altres llocs on el món de la moda està, mai millor dit, tintat de negre. Són 9 els minuts que passen de les 11 del matí i estem en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana en les piles més posades que mai, amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i, evidentment, tota la gent que va desfilant des de les 8 del matí fins les 2 de la vesprada per este espai magazín d'Apunt Ràdio. Anem a saludar, home, nobleza obliga, al secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en Fael. No, no, a este, de casa totalment. Com està, Miguel Bailac?
1: Bé, molt bé, molt bon dia.
0: Tot bé, és que estaves al·lucinant de lo que estava contant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que no sabia per on anava la notícia. Com avui s'han despertat en diverses notícies de Xina, no sé...
2: D'infart.
1: Sorprenents.
0: Perdona, avui n'hi ha fills que estan emportant-se alguns disgustos. El fill de Mango i les filles de Rodríguez Zapatero.
1: Sí, sí, però això te deia jo, dic, no sabia jo.
0: Que, no sé, gòtiques ja no són, però s'hauran quedat ben blanques. Ben després blanques, de sí. Lo que ha passat avui.
1: Pues sí, la veritat és que sí.
0: Per què quan veniu vosaltres, Àlex Ladrón de Guevara, bon director dia, de València bon Extra, les coses no són tan sèries.
2: Perquè som així, no?
0: Però ja són, o sigui, lo de Rodríguez Zapatero pot desencadenar una sèrie de catastròfiques desditxes.
2: Bueno, vale. Va, te vaig a donar una cosa que te... Jo te retroalimento.
0: Tu en retroalimentes? Que chungo que eres. Com es nota que en coneix, també?
2: Perquè, clar, quan ixen estos casos de presuntes assassinats,
0: sí,
2: jo sempre li dic a la meva parella, és que a mi me podrías matar muy fácilmente. Porque soy como un gremlin. No le puedes dar leche, no le puedes dar picante. No.
0: Después de la mitjanit o durante todo el día.
2: Bueno, y puedo acabar ahí.
0: O sea, que matarte a tú sería muy fácil, sí, claro. Sí, en cualquier cosa, una reacción alérgica, un cacahuete, ¿no? Un...
2: Que me caigo fácilmente, soy tipo condriaco.
0: Es de veres, en tú, ay, míralo, es que era muy inútil, tropezaba en una rayola.
2: Se va a caer de una montaña.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que después de esa gente, es como si os olvidara, mala hierba nunca muere.
2: ¿Eh? Sí. Ojalá.
0: No, esta ixa frase, Miguel i Maria Hernández Reynoso, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
0: Recent arriba de viatge.
3: Sí, mira, recent arriba.
1: Bueno, recent arriba de viatge i ja pensant en el següent viatge.
3: Sí, claro. Si me'n vaig demà.
1: Per això t'ho dic jo. Que...
0: És sí. Lo que té la vida de Traveler Woman.
3: Sí, jo no. També sóc una miqueta com Àlex, també. Mon pare me dia, és que te pinto una ratlla de bol interra i en tropeces. I, de fet, me vaig pegar una castanya en París ahir.
2: Sí, important.
3: Sí, important, sí, sí.
0: Bueno, estaves ahir en el Museu de Louis Vuitton, no?
3: Ahir,
0: si no m'enganyes.
3: Sí, sí, és que va ser una...
0: Perdona.
3: Sí. Perdona. O sea, no sé si has visto tú que sé
1: el diablo viste de Prada y ella de Louis Vuitton.
3: Claro, tú no sé si has visto el reel que vaig pujar ahir a Instagram, una bicicleta de 22.000 euritos.
2: Mare meva.
0: Bueno, no fa falta que siga
3: un futbolín de Louis Vuitton, ¿eh?
0: No fa falta que siga de Louis Vuitton para que valga 22.000 euros.
1: Les bicicletes estan caríssimes.
3: No, pero esta es una bicicleta de paseo, o sea, no tenía més maquinaria, no, era una normaleta.
0: Una bonita, es que el otro día vaig passar pel Carmen, per una de les botigues de bicicletes i la roda valia ja 1.000 euros.
3: No, però és que està tira que pedalejar, no n'hi ha ningú motoret.
1: Jo tinc uns amics que són donats a bicicleta i quan parlen de 5.000, 6.000, 7.000 i dic, però esteu parlant de bicicletes o d'una altra cosa?
2: O de motos?
0: Tu que tens, una bicicleta o una moto aquàtica? Sí, tens tota la raó del món. Marc Gómez, com estàs?
4: Pues mira, pensando que les llega a pasar lo del dueño de Mango a Maria i a Àlex i nadie hubiera investigado nada.
0: Sense proves no hi ha delicte.
3: Jo ja veig que li dic a la meva germana, un dia me moriré en casa, me pegarà mentre no n'ataco o esbararé per l'escala, que també és prou probable, dic, i tu no t'enteraràs hasta que no portes 5 o 6 dies morta, que no digues, ai, la meva germana ja, fa dies que no me quidra.
0: Això és un mal rotllo, per què portem 2 dies parlant de morts? Perquè vam tindre ja prou dissertació en Manolo Mas, que la gent no podia apagar la ràdio en contaven ahir per la vespre, mentre explicava el procés d'incinerat d'una persona.
3: Ai, no.
0: I per un altre, el procés de com van dur a un amic que va faltar en l'urbanització ací a València sense que ningú es donara compte. Miguel, assentat en el cotxe,
3: Sí.
0: Al més pur
3: estil. En un cinturó cosa de títol.
1: Jo tinc... No la vaig a contar perquè és un poc llarga i, a més, és un poc... Però algun dia vos la contaré, igual fora de antena.
0: Sí.
1: Però perquè el tema... Una persona que també va faltar i que va ser un dia de les eleccions del poble. I va faltar... En fi, i va ser un poquet... Bueno, pues,
0: escabrós, el tema.
1: Sí, perquè damunt, clar... faltava en la casa d'una persona que estava fent la paella per a dinar la gent de poderes interventors. Claro, estava la policia i la Guàrdia Civil en la porta i la gent pensava que era el col·legi electoral i tot el món entrant allí
3: a votar.
1: I la persona allí falta... En fi, bueno, era de película de Berlanga.
3: Pobre home. Pobre família.
1: Però, sí.
3: Perquè l'home ja no se va enterar, però la família pobre també ho va.
1: Però ja després vos ho contaré, perquè és un poc llarg, però és que és de morir-se de risa, si no era...
3: Això Berlanga hauria fet una pel·lícula,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, t'ho dic jo,
0: eh?
1: Sí.
0: És que parlar de morir-se a voltes té les seues coses. Jo vaig conèixer una volta una persona que en contacte que va tindre un episodi d'estos febrils. És que depèn de com el pille la mort, és un poquet indigne. És a dir...
1: No te pilla mai bé.
0: Claro, no. I això de que estigues sempre asseat per si a cas tens que anar al metge, que mos diuen les mares, pa morir-te el mateix. Este, en contava, me'n recordo jo un dia, diu que va tindre un episodi d'estos de febre que al·lucines i diu és que vaig a palmar. I el tio es va vestir i tot i es va tombar en el sofà en posició ja post-mortem. Diu, per lo menos si venen i en troben, que em pillen a panyaet i no tinga que passar vergonya.
1: Ostres.
3: Això és com quan te
0: passava...
3: Jo també
0: penso lo mateix.
3: Quan te passava algo que te portava en urgència, és que lo primer que pensaves és, mare de Déu, no m'ha depilat. O sea, no. Sí, ai, mare de Déu...
0: Pues va morir-te igual, sí, dius, és que jo què sé, a més, quines formes, no? Dius, mira, Àlex, per exemple,
3: que
0: es posa a estendre i cau.
3: Claro.
0: Però és que, perdona, ja no és que caigues, és que com te van a trobar en terra?
1: Fatal.
4: Estampau. No és lo malo caer, és com.
2: Com cago, com te quedes.
0: Quina poca dignitat a l'hora de que el trobes.
4: Maria, pues seguramente Berlanga haría buen uso de todo esto, pero me recuerda, no sé si habéis visto la película de Costurica, Gato Blanco, Gato Negro,
3: no.
4: Que entonces creo que escondían al abuelo porque, claro, que se les acababa de morir allí con mucho hielo, porque les trastocaba los planes que tenían para esos días. Entonces, allí tienen al abuelo. O sea que sí, la ficción...
0: Si la gent contar de veritat coses que han arribat a fer en les persones que se'ls han mort, per qualsevol siga la circumstància, sí, perquè els ha pillat en una altra emergència, en festes, en unes eleccions,
1: no,
0: tenien que portar-lo a casa perquè no s'enterara ningú pel tema de la burocràcia, sense anar més lluny, escolta, al·lucinaríem. Lo que passa que
2: hi ha programa, eh?
0: Sí, hi ha un programa de capítulos.
2: Sí, hi ha programa
3: de sèrie. Programa de sèrie.
0: Tot bé, perquè parlàvem de la senyora congelà que portaven en el barco de l'antivirus, que, clar, sí, hi ha compte que la dona anava i que vam descobrir, a més, que resulta que els creuers, evidentment, portaran mortuoris.
3: Home, i tanto.
0: Si te palma una persona i tu això no mos havies contat com a bona viatjanta que eres.
3: Home, no, perquè,
1: és un tema molt bé.
0: Jo pense...
3: No mola.
0: L'últim que penses és que se te va morir algú en el creuer. Dius, pues, bueno, mostra que els calipos i posa la persona allí.
3: Un creuer que pot portar fins a 5.000 persones, que és un poble, en tots els pobles és mort gent.
1: S'ha recordat aquella època que caien del cel aerolitos, això del cel?
0: Sí.
1: S'ha recordat? Ja fa molts anys d'això.
0: Els coprolitos.
1: Pues jo me recordo que caiguen varios en València. I jo estava treballant en l'Ajuntament de València en Sanitat, Consum i Joventut, que duien. I, claro, Sanitat duia el laboratori municipal. I allà arriben les mostres del aerolito, que eren... En fi, tenia una pinta de botella de cul de botella, de fombella, tot, en les ratlletes i tot. Brutal, però bueno, allí estaven. I les analitzaven i les ficaven, no?, el congelador de les mostres del laboratori.
0: Claro.
1: En les mostres de gambes, de no sé què, de no sé quantos. Quan arriba allà a la televisió a gravar i, clar, comencen a veure les mostres tot i, clar, no sabien exactament l'aerolito què era
0: de tot.
1: Claro, si era una gamba congelada, si era un tros de carn congelada, i jo diia, mare,
0: bueno, això és com la nevera d'un estudiant de medicina. És a dir, que tu allí pots trobar-te de tot, exactament. Sí. Jo recordo que tenia, al principi, estava en un pis compartit així en Burjassot, quan vam entrar a la tele i tal,

0: que n'hi havia també uns estudiants de biologia, doncs, coses d'estes guarres que fan també quan estudien. I tenia allí pardalets i granotes i tal, en el mateix congelador on teníem les pizzas i tot el rotllo. Dius, bueno, si és que al final t'has d'acostumar, no?
1: Què més?
0: És la vida mateixa, o sigui que... Però bé, no anem a posar-nos més escabrosos, no. Que fa molta risa, però...
2: No, no, y yo creo que yo me pondría todo lo contrario. Ahora que estábamos hablando de turismo, ¿no, María? Que has vuelto, que te vuelves a ir. No sé si habéis oído hablar del turismo de longevidad. Es lo que se está poniendo ahora mismo de moda.
3: ¿Y tanto?
4: Pues no, mira.
3: Sí, pues no, yo tampoco.
4: Pues me apunto.
1: Sí, nos apuntamos, sí, nos apuntamos.
2: Cada vez está ganando terreno en nuestro país y lo que busca es ya no solo desconectar o hacer fotos para Instagram, sino que... El turismo de longevidad es una tendencia que mezcla viajes con bienestar y ciencia, ¿no? Con un objetivo muy concreto, vivir más. Lo comentábamos ayer, que no le dimos demasiada atención al hecho de que cada vez estamos tan obsesionados por vivir más, ¿no? Que hay gente que lo tiene controlado todo, ¿no? Lo que come, cómo se mueve, absolutamente todos los parámetros. Sí. No sé si habéis visto el documental de este hombre que es un súper rico, que quiere, no sé si llegar a los 120, ¿no? Que ya la ciencia le ha dicho que puede llegar.
1: Sí.
2: Y entonces eso también es una manera de no vivir, ¿no? O sea, que es, porque si te obsesionas con todo esto, no estàs vivint.
1: No, no, además arribaràs en 20 anys segons en quines condicions, perquè si arribes com estem nosaltres sin cara, estupendo, que estem perfectes i meravellosos, pues
0: vale. Deia Miguel abans una frase d'ixes de sobre la malaltia, la mort i aquestes coses, però n'hi ha una altra, que és la de tindre una mala salut de ferro,
1: claro.
0: Que és la gent que està tota la vida malalta fotent dels demés i els enterra tots.
1: Sí, saps qui diia això? Antonio Ferrandis, que era molt amic meu, i deia, sí. I sempre que li preguntaven com estàs, ell diia, jo tinc una mala salut de hierro, i era veritat, ell tenia una molt mala salut, però aguantava.
4: Però aguantava, resistia
1: molt bé. I me recorda a mi tia, que se passa la vida dient, no te veré comulgar, no te veré no sé què, i morir en 90 i pico d'anys, o sigui que va morir bé.
0: A mi aquesta gent em fa molta por. Últimament també conec algú que diu, jo no vull llegar a los 50. Dic, tu vas a fotre-mos a tots hasta última hora, ja veuràs. Vindràs a acompanyar-nos al cementeri a la majoria. Això dona molt de llullo, aquestes persones que diuen que se n'aniran antes que ningú i després karma els castiga i són els que més duen. Sí, sí.
1: Pues mira, per lo que dius, Mar, ja fa molts anys, jo vaig estar... Farà com 5 o 6 anys. No, és que crec que era abans de la pandèmia, però no me'n recordo. O sea, igual fa 5, fa 6. En Cofrentes, en el balneari de Cofrentes, on estan les termes, sí, posava clínica de longevidad.
2: Uh-huh. I jo m'has quedat... Mira, pues ja eren precursores d'esta idea.
1: I després vas dir, mira, clar, així la gent ve... Clar, jo si visquera així, també viuria 100 anys, no tens estrès, no tenies res que fer, ara massages, ara no sé què, ara no sé quantos... Però sí que hi ha moltes persones que van de turisme de balneari, turisme termal. Així en València, bueno, en la comunitat, sí, sí, valenciana, sí, ne tenim dos, molts, bueno, tres, ara que parla també del de Cofrentes. A Castelló estan les Termes Marines, el Palacet, que si no l'heu visitat, vos el recomane. Sí. Està davant de... Vaig a fer una miqueta de publicitat, davant del Voramar, enmig de la platja, o sigui, tens la platja i davant.
2: Además que estàs des de la piscina, oh, ves la playa,
1: una meravella, con i sus aguas, en Alacant tenim el Xauelnes, o Wellness es diu, sí, que no està, sí, no sé, està entrant a Alacant, un poquet abans d'ara de Alacant, que això és ultra lujo, o sea, este és top, i la veritat és que sí que molts dels meus clients que són ja, clar, ara pensem tercera edat, si és que nosaltres ja estem tots en la tercera edat, perquè ja consideren les agències tercera edat a partir dels 60.
0: O sea, ya, pues
2: incluso los estudios a partir de los 50.
1: Claro, dius, tercera edad a partir de los 55-60, perdóneme usted, que estamos en la segunda todavía, pero bueno.
4: Es ya inserso,
1: claro, inserso y programas de machorses a partir de 55 anys.
0: Mira, això segur que ho delimiten estos que te van parlant de vostè des de fa 4 o 5 anys, que te diuen senyor i coses d'este. A mi no me digues senyor, a mi dígame muchacho o una cosa allà. Senyor.
1: I sí que és cert que...
0: Perdona,
2: No, quan te dicen senyora, y giras, ¿no? ¿Y de a quién estar hablando?
1: Es a mí. Sí.
2: Pero María, fíjate que la diferencia con un spa o un balneario de estos nuevos centros es que aquí no solo se busca salir descansado, ¿no? O, sino que lo que buscan es cambiar hábitos,
1: sí, sí,
2: y optimizar el cuerpo cuerpo pensando en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que ofrecen pues análisis genéticos, control de estrés, todo. Alimentación personalizada, ejercicio, sueño, terapias orientales, medicina preventiva. O sea, que ahí yo creo que ya sales analizado y con un montón de tips, sí, y de consejos para poner en marcha para, bueno, para vivir 100 años.
1: I a més, tot això ho complementen en visites culturals, perquè ja que tindran en compte que aquestes persones de 55 anys ara ja no són les de 55 anys de fa 30, són persones que tenen, la majoria són professionals, són gent que ha estudiat, ja no són els incerts, tenen moltes inquietuds culturals, clar. Alguns són professionals liberals que ja estan jubilats, i tenen una capacitat de consumir cultura, sanitat, meravellosa. O sea, i a vegades que te sorprenen molt en les inquietuds culturals que tenen, que dius, bueno, ja no són aquells enllaios de l'incerso que t'emportaves, que, pobres meus, era a lo millor la primera vegada
0: però
1: que
0: si
1: hi ha del poble.
0: Persones, això dic jo, només en contindre tota tota la emoció que tenien damunt, claro, la majoria d'ells, que a lo millor no havien eixit mai de casa,
3: això,
0: ja tenien
3: suficient. Això i el bufet lliure era irresistible.
1: Bueno,
0: mare meva, els bufets lliures, poc es parla dels bufets lliures.
1: Poc es parla del mal que fan els bufets lliures, eh? Sí, sí, sí. El mal que fan.
4: Moltíssim.
1: Perquè tu no saps el que mengen aquestes persones pobretes que no han eixit del poble mai i que algunes ara ja no. Però
0: perdona, les persones que no han eixit del poble, Maria Hernández Reynoso i els guiris.
1: I els guiris, no,
0: que
1: no.
0: Que farten, però per l'amor de Déu, com es poden amontonar tants plats en una taula?
1: Esas bandejas plenes de menjar, que i el cinema que te queden, és que no me encuentro bien, coño, ja ho sabia jo.
2: Evidentment. ¿Cómo te vas a encontrar bien, criatura?
1: Si
2: yo
1: me menjé
2: eso
1: de muy...
0: Per favor, procure no morirse vostè, que com anem a dur-la en l'autobús, que no n'hi ha una part refrigerada per portar-la.
2: Entonces, en ese caso, el bufet libre no serà lo que habrá en estos centros.
1: Sí, bufet libre, pero controlado.
2: Ah, claro, porque y cada uno sabiendo lo que tiene que comer,
3: healthy,
2: y luego no sé,
1: muy temacha.
4: Temacha.
2: Y muy tofu, ¿no?
1: Que a mí me ha dicho una amiga, yo no he probado el temacha, pero me ha dicho que es como si bebieras césped.
2: Sí, es que
3: no la veo. Yo no la he probado mai tampoco, pero tampoco me fa ningún
0: efecto. No la has probado, yo tampoco la he probado, esa verdor en
1: donde. Sí, me ha dicho que es como si te estuvieras bebiendo un vaso de césped.
3: Yo es que no soy muy de infusiones y en matcha en cara me da la sensación de que estoy bebiendo.
4: No
2: me gusta.
4: El tofu no sabe
2: nada. Ay, el tofu tampoco, nada.
1: El tofu sabe a lo que le metas.
0: ¿Qué es eso? Una esponja...
1: Una proteína vegetal. Que el tofu está bo según lo que le coloques.
2: O como lo especies.
1: O como lo especies, pero el tofu...
0: Como el hummus. El hummus, realmente, a no ser que hayas que tirar un poquito de allí.
2: No, el hummus... Palabras mayores, el garbanzo.
3: La chía. Eso que es menchar de pardal, que digo yo. Sí. Es deberes, menchar de pardal.
2: Miguel, importantísimo. Humedecerla primero.
3: Sí, lo tengo clarísimo. Sí, porque si no se el estómago, tengo que hacer una reacción.
2: Realmente sería...
1: Polar el yogur.
3: Sí, se fija en el yogur, pero no sabe a res. Realmente
2: ese superalimento que te lo tomas como porque es muy bueno, claro, pero no sabe a nada.
3: Yogur,
2: y además tienes como que masticarlo. Sí, ¿no? Sí,
0: claro. Mira, como acompañarme puedo menjar la servilleta de celulosa y os matéis que si menjara el tofu o una mierda de...
1: Sí, pero el hummus está bueno, ¿eh? El hummus está bueno.
0: El hummus depende que el pasa, porque yo me echa hummus que no va a gustar res.
2: Y te digo una cosa, que yo no soy muy de comida preparada. Los hummus que están vendiendo ya preparados están muy bien.
3: Sí, está
2: bastante
3: bien. Apañados.
2: Están
3: apañados.
2: Muy bien.
1: Están apañados.
3: Sí. Yo no soy garbanzo. Un fan del hummus, pero sí que tiene sabor.
2: Claro, el garbanzo.
0: Mira, ni han menjars d'estos guais preparats que si te pega una llepa a la melena, está más bona la teua melena que lo que has comprat. T'ho juré.
2: Por eso te digo que yo no soy de comida, pero el hummus, sí, el hummus de verdad.
1: Hay que menjar cigrons, lentilles...
2: Claro, la legumbre, ¿ves?
0: Pero deshecha, no tengamos que masticar, ¿eh? No te preocupes. Como si fueran polluelos de cagarnera, no anem a...
2: Hombre, pero te pelas unas zanahorias y te lo tomas con
3: hummus...
2: Y que
3: siga bollida, que ya sé que...
2: Exacto, ¿no?
4: Meta, bollida.
0: Bueno, mengem cada porquería que... Clar, després de més programes estos de la tele o les receptes o parlem en Carmina i tal i dius, mare meva...
1: Però això n'hi ha que anar a aquestes clíniques perquè mos diguin el que tenim que menjar i així n'aguantarem 120 anys. I jo m'imagino 120 anys a mi en la bandereta pegant-me pel món i els 50 turistes darrere de mi...
0: ¿Te aguantaríeu anar a una clínica d'ixes i que vos digueren tots els dies el que teniu que menjar? I estoicament, mira, què contenta.
1: Vos que te conto una història. No, un dia, però un dia una amiga i jo se n'anarem a un balneari, perquè volíem...
3: Jo...
4: El wellness.
1: El wellness. Aguantarem 2 dies en el wellness.
2: Ai?
1: Dos. El tercer dia estàvem buscant per tota Múrcia, no diré el balneari que era, per tota Múrcia, perquè era agost.
0: Una hamburgueseria.
1: No, festes de poble en Botifarra, en Llonganissa, en Creies Fechides, volíem, i arribàvem al balneari i la gent mos dia buenos días, i nosaltres en les ulleres de sol, buenos días, perquè tanta wellness més de dos dies jo no l'aguanto.
0: Claro. Sí, sí, anem de modernes, però després no podem aguantar ninguna cosa d'aixes. I dir-te el que tens que menjar és com que te, com quan la mare te dia, no fumes tant, no facis això, i tu com que no, és suficient que m'ho digues perquè ho passa més. Doncs pues tu lo mateix en un centre d'estos. Menja vostè això, el tofu, el tal, i tu, el tofu. No. Ara mateix me'n vaig i m'amague, vaig de llit, els croissants de xocolata i tot el que me compre per ahí.
1: Que claro bueno. Que sí,
0: no podria, jo soc molt rebelde per naturalesa, per aquestes coses.
4: No, però me bueno, digues.
0: No és el pitjor que te pot passar, no, Margot?
2: No, entonces no series, no, un

0: que ha canviat molt el tema de... Perquè jo, hasta fa un any i pico, era de blanc i negre, almoçar dia sí, dia també, i el del mig.
1: I el faves i totes aquestes coses.
0: Sí, sí. No. Però ara l'embotit, per exemple, molt justet. Ocasionalment, no és que no... Però també és que me senta mal. És que m'ha fet major o no ho sé.
2: No, això que jo te parlo, jo tenia 20 anys. Ara no me menja això ni de casualitat.
1: Ara el menges la botifarra de l'arròs al forn i està repetint de 15 dies la botifarra.
2: Ara si entres a la meva nevera plores.
1: Sí.
2: Però plores de veritat, només n'hi ha avui.
0: Pues jo això no ho puc evitar. Jo, hi ha una beguda que, no sé si pot fer publicitat, és la Cero.
1: Sí, bueno.
0: Que sóc un addicto.
1: Assistent, jo també,
3: Este home també és molt addicte.
1: I bueno, i tenim també a Domènec.
0: I no puc evitar-ho.
1: Sí. No ho sé.
0: Jo... No, me dono igual.
4: Pues Miguel, te digo una cosa, los ceros suelen tener otras cosas que son peores que lo que han eliminado.
0: Que sí, que sí, que seguro.
4: Yo soy partidaria, más vale una normal cada mes que muchas ceros.
0: Vale que tindré... No m'agrada perquè és massa dolça pel gust. No m'agrada mai.
1: Vale que tindré renyons com dos ciruelas de Borges, però bueno, mira.
0: Però no engordaré.
2: Jo és que estic sanita.
0: Però no engorda.
2: Jo estic sanita perquè quan jo no bec alcohol...
0: No parlava d'alcohol, jo parlava de...
4: De la cera. De la Coca-Cola.
1: Realment, si ho penses, és de l'únic que m'alimenta, quasi, de l'acero. No almorzo, estic tot el rato sense menjar així, dos cafès en llet, vaig a casa, em menjo dos papes i dos guarrais, el primer que pille, perquè ara arribé canino i uah! I després, és que ho parlàvem este matí, Maria Joyo, i després no sope. O sea, la meva existència és...
4: Claro, claro, perquè te tienes que ir a dormir, perquè con estos horarios...
2: El teu cos diu, este home no me coloca energia, vaig a aguantar-me la tota.
1: No. Sí, la vitamina D del cel, del sol, millor dir, quan isc, el trosset, m'engorda. N'hi ha coses que m'engorden a mi, no engorden.
2: El teu cos està dient, Sergi no me dona menjar, vaig a guardar-me-lo tot. Tot per si de cas.
1: Vos ho dic de veres, no sé què està passant-me en el cos. No vull anar al anava a dir al lingüista, no vull anar al dietista este, al
2: nutricionista. Al lingüista.
0: Al nutricionista.
1: No, al endocrino, perquè tinc un trauma de quan era jovenet.
4: No sé cosa que te diga algo que no quieres escuchar.
0: Efectivament.
1: No, jo tinc una imatge d'anar allí a l'ambulatori on estava el centre d'especialitats, l'endocrino, quan, amor, jo pesava 56 quilos. Així la roba me l'agarraven en agulles darrere perquè les americanes, per i tot això, que em quedara bé. Perquè com gravava en un croma i no tenia que manejar-me, bueno, però almenys em quedava la cosa. I quan vaig començar a engreixar, que va ser quan vaig deixar de fumar, que me vaig clavar 22 quilos, que haguera pogut ser de matèria gris, que m'haguera tret més profit, però no, tot grasa. És que...
0: Bueno, algo de múscul hi hauria.
1: Bueno, pues vaig anar... Algo.
3: Algo.
4: Algo.
1: Afortunadament, per l'edat que tenia. No em tireu de la llengua, que és algo que són fàcil.
3: Tira.
1: Bueno, i vaig anar i jo li dic, mire, és que estoy engordando, cosa mala, i no sé por qué. I mirava ahí. I me diu, ¿usted come papas? I dic, home,
4: pues sí. Lo normal.
1: Pues no coma. Dic, i s'ha acabat la consulta.
4: Pues això sí, carbohidrato, no? Elimine la patata. No, la
1: papa. Jure com que estic així. És
0: l'únic que
1: m'ha
0: dit el paio. De capçalera, que ja va faltar ja fa temps. Don Diego sempre, o sea, sempre, jo sempre estava gros, de veres, o gros. I sempre que anava, me feia mal un queixal. Aprimat. Me feia mal l'orella, aprimat. Me feia mal el peu, aprimat. I dic, però és que...
3: A banda d'això,
0: que no se n'anava bé, que m'aprimara. És de veres que m'ha aprimat.
4: I ja no te duele
0: nada. No, ara me fa mal altres coses.
4: No te duele nada.
0: Però, bueno, s'arra con gusto no pica.
1: Ara no pots menjar-te una llonganissa sense que te senti mal. Per exemple, veus? Bé, doncs això, vos ho prometo, com que estic així, que això va ser la meva primera i única consulta a l'endocrino. Come usted papas. I me va tirar directament, vas dir...
4: Evite.
2: Jo com a papas.
1: Ja està.
2: Jo com a papas. Però,
4: hombre, que estan boníssimes.
2: Bueno, faltaria més.
4: Antes comentabas lo del buffet libre y he recordado una noticia de hace unos días que es un buffet libre que cobra un extra a los clientes que vomiten.
2: I ells com ho saben.
0: Que vomiten.
2: I ells com ho saben que vomiten.
1: I que netegen ja que estan, no?
3: Que vomiten.
4: I ponen en un cartel enorme, pidan lo que puedan comer. Sí que es cierto que hace ya un tiempo que en los buffets te cobran un suplemento.
1: Si el dices en el plato.
4: Lo he oído porque no he ido. Si te dejas en el plato. Pero el cartel pone, si un cliente vomita debido a haber comido en exceso, el restaurante se reserva el derecho de cobrar un suplemento por limpieza.
1: Pero això sí en España?
4: Sí. en España. Es un municipio sevillano, en Gelves. Claro, llama la atención porque es que se ve que había tenido varios altercados.
1: Ya, estos no han anat als bufets de Benidorm o de Gandía.
2: O de Peñíscola.
1: Mare meua.
2: Sí que és cert que en la majoria de bufets ja estan col·locant per tot el bufet.
4: Sí, que si te dejas coses...
2: Una, no, que posa...

0: Alguna cosa així com donem l'excés de el sobrant dels bufets a comedors socials, per favor...
1: Això és de veres?
0: Sí. Agarren el que vagin a menjar-se, perquè de les taules sí que no ho donen als comedors socials, ja. Del bufet sí que ho tornen, sí que ho donen. I clar, dona molta consciència veure les taules plenes de menjar, que uno s'emociona i s'agarra de tot. Jo he vist des de xunis en tortilla de creïlla, calamars, croissants, napolitanes, xurros, i dius...
1: Però
0: dona,
1: això per sistema només voreu i el dona ganes de bossar de bon matí.
0: Esta nit se me posa mala, i això que dius, esta dona esta nit està mala, efectivament. Té la tensió alta, té el colesterol, té triglicèrids, i s'ha fartat. A lo que s'ha fartat, pues és normal que per la nit se posi mala. Però sí que és
1: cert... I sort que no palme.
0: I sort que no palme, no? Que algunos sustos hemos tenido, y no te digo, ya te digo yo que sí, que algunos sustos hemos tenido.
2: I de manera, no som molt fan dels bufets.
3: No, jo tampoc. Al final...
0: A mi m'agobia.
1: Jo dels orientals, dels altres no, però dels orientals.
4: Jo no. Sí. Otra etapa de la vida sí, ara ja no.
2: Jo mai. És que al final, si ho penseu bé, quan hi ha tan bufet...
3: Comes más de lo que comerías en otro contexto.
2: I el menjar no està tan elaborat.
3: No.
4: Ja no. Ja te fartes, perquè sempre agarren el barril i el tercer dia ja no sé què menjaràs. Hi ha tant que...
1: Podríem fer una entrevista d'això, perquè si vos doneu compte, quan anem als bufets, bueno, igual només ho faig jo, que és una ànsia, no ho sé, però la gent va als bufets i ho agarrem tot, i s'ho volem menjar tot ràpid, quan abans millor, com si anara a faltar-vos. És a dir, no vos entra com una ansietat en el bufet.
0: Jo soc totalment la contrària. Jo faig mil i un caminitos al bufet.
1: Sí.
0: Vaig i potser m'agarre, jo què sé, una croqueta.
2: Que te conec.
0: Torne, me la menxe, i vaig i dic, ah, mira, ara una maqueta de tortilleta.
4: Això ho fas per a cremar. Per a cremar
0: sí, no, perquè...
1: Claro, lo que va menjant va cremant-ho fent viatges.
3: Bueno, però és una bona estratègia, perquè, además, ja vas comiendo, ja vas viendo si estàs saciado o no, perquè si te lo llenes d'entrada...
0: I la gent pensa que menja molt, bufet i torna, i vaig, i torna.
1: Que serà que no fas quilòmetres en un bufet, perquè un dia, perdona, són naves industrials, o sigui, vas a un puesto d'estos i tens que passejar-te mig polígono, que és, fer... que és de gran el bufet.
0: Fes lo que jo te dic, claro. Te'n vas i t'agarres un poquet d'ensaleta, dos o tres tosses de tomata, tornes, i després una miqueta
1: Maria,
0: de verd.
1: Tinc que pegar un bufet per menjar-me ensalada? Me ho estàs dient, en sèrio?
2: Hem de fer el reality.
1: Jo pagué un bufet.
2: Jo pagué un bufet.
0: I tu menges tot.
1: Per menjar per tota la setmana, vamos. Jo crec que Manolo Montalt i jo en un bufet faríem molt bona parella. Però anar a un bufet per menjar-me un verderol, a més, de veres...
0: Però si és que estàs en l'hotel i és el que te donen. Bufet de comida, doncs bufet, doncs ala, a passejar-te.
1: Però això és pel matí, pel migdia.
0: També n'hi ha alguns que també. I de sopar també.
1: Dime quins són per no anar.
0: Vale. Fora d'antena.
3: I luego, si decidimos ser un poquito más sano, no, es que dices, bueno, ¿os gusta la fruta? ¿Qué tal?
0: Mucho. Yo adoro la fruta.
3: La fruta, vale.
0: Me
3: pues,
0: gusta la fruta.
3: Me gusta
2: y
3: la
2: es
3: fruta.
2: Es estivo, ¿eh? A mí me agrada más.
3: Sí,
2: a mí
3: sí. Además, a cuando va llegando las diferentes estaciones y las fruterías se van llenando. Uf. Ahora, por ejemplo, que han llegado los nísperos, los albaricoques, las cerezas. Es una maravilla.
0: El meló de Tolany, el meló de Alcher, la piña, bueno,
1: la tardía, no te estás los nísperos que van duro, ¿no?
3: No.
1: Es va a agarrar Marina.
3: Es verdad, con lo que me gustan los nísperos.
1: Unos nísperos creo que. Com el meu cap de grans, eren.
3: I quan estan dulces. Sí, sí, pues bueno, no quiero aguaros la fruta, pero malas noticias. El 70% de la fruta que consumimos contiene residuos plaguicidas.
0: ¡Ay, la Virgen!
1: Mira, bueno. Quin descobriment acaba de fer. Qui ha descobert això?
3: No, pues no, la cuestión es que dices, la gracia es, no, hoy cenaré un poquito de fruta.
0: No, eso es fatal, fatal, fatal.
3: Eso es como un clásico.
1: En un poquet,
3: ¿no,
1: en un poquet de raid.
3: ¿Cuántas veces lo has dicho, Diva, en los últimos tiempos? No, no, porque lo tienes todo muy controlado.
4: Muy controlado, es verdad. No, no, yo solo fruta, no. Yo, si es que es de verdad...
3: Algo de proteína.
4: No, siempre. Intento poner mucha
3: proteína. Claro, pero porque tú ahora mismo tienes toda la información y la estás aplicando.
0: No sé, una cosa es tener la información.
4: Hasta el yogur es de proteína.
0: Y otra cosa es aplicarla. Si yo la teoría me la sé.
1: Es a decir, Miguel, que si se n'anemen tú a menjar, a sopar o algo, mos amargarás.
4: No, no, no, no, no creguis. No?
1: No serà d'això de, això, cuidado que porta, que tal, que no sé què.
4: No, però entre les opcions que n'hi ha, intentarà agarrar a lo mejor lo que más proteína tenga.
1: Pero no intentes convencer a los demás.
4: El huevo tiene mucha proteína y está muy buena, o la carne.
0: Sí, eso me recuerda al Mohamed, que siempre que yo dije, como a mí no me agrada cuinar, ya, que ya voy a decir varias veces, yo siempre me fea de cenar, una ensalada y fruta, y se me fea de proteína, y la frase era, y de proteína.
4: Yo
0: procuro
4: afegir-li qualsevol un huevo hervido. Porque sí que es de ver es que solen pecar de me echar menos, molt de carbohidrato y molt de... Solen pecar.
1: La celulosa es proteína, Mireia Vallarri.
3: ¿Qué tal?
1: ¿Es considerar proteína?
3: Comestible.
5: comestible.
1: Sí, no ho sé. Els xiquets i els gossos te poden dir que sí, que és comestible.
5: Mira, anem, farem així en este tema una distinció entre el que és comestible i el que és nutritiu. Perquè mengem moltes coses que no anem a morir-se perquè són comestibles en el moment, però que se les podíem estalviar perquè no serveixen per absolutament res.
0: Les xutxes, Mireia, carinyo, són comestibles, les xutxes.
3: Ai, però són nutritives para el corazón.
1: Algunes sí.
3: Com quines? Són emocionants.
1: Jo això ho he viscut de gominoles.
0: Sergio Encina, un, dos, tres, responda otra vez. Quina és nutritiva?
1: Rollizo i...
5: Traurem de les xutxes al xocolate, que és universal.
1: Veus, perquè a la pantera
5: rosa no la podem sacar. No, això és sucre de color rosa i ja està.
1: De totes formes, Mar Gómez.
3: Jo la pantera rosa la sacaria.
2: La recuperaria.
1: La recuperaria. On estan aquests venenars que ens pegàvem en la ràdio de Pink Panthers i Tigretons?
3: I nocilla con pimentón.
0: Nocilla con pimentón.
3: Nutella, Nutella de la Vera.
0: ¿Qué dius?
3: Una rebanada de nocilla con pimentón de la Vera.
1: Nutella en papes.
0: Que guarreries són eixes?
1: Perdona, agridulce. ¿Qué quieres?
3: Claro. Para dejar la papila.
2: Te escolta l'endocrit de la vida.
0: Mos van a tirar a la carrera.
1: No, mira, de xicotets menjàvem vi en sucre, plátano en colacao.
3: Quemàvamos l'azúcar para hacer caramelo.
1: Margarina en
3: no sé qué. Poco se habla, poco se habla.
4: Y les nubes
3: se quemaban. Sí, los masmelos se quemaban. Que aquello
4: tiene que ser... Tiene que ser tóxico, pero vamos. El uranio enriquecido es una mierda lo de eso.
0: Y les mares nos dan a Benquina San Clemente.
3: Y lo que decía, y el vinito con el azúcar. Y mira, súper sano.
4: Y ahora mal está... O te fama de quixar, fíjate un cotón pele en
0: coñac.
4: Chiquete sin canch.
5: Y me voleu dir que ara esteu preocupats per menjar-se la fruta amb pesticida.
0: No.
5: Per favor.
1: Però lo de la pesticida, qui ho ha descobert? Que li ho diguen a les abelles, que estan parlant totes per algo, per això.
5: Però és que n'hi ha una... A veure, és veritat que si el cultiu, la terra, porta el pesticida, algo va haver en la fruita. Però que també la podeu rentar en bicarbonato.
0: També.
5: Jo les rente sempre en bicarbonato.
3: Jo pongo vinagre. Jo, per exemple, a les fresas. Porque queréis saber cuáles son las frutas que más contienen? Especialmente, bueno, la uva, muchísimo. Y a mí me encanta la uva. Pimientos, naranjas y tomates también, ¿eh? O sea que...
1: Pero
3: y
1: hay hasta 14 pesticidas. A los tomates no se les tira sofre y punto pelota, y ya está.
3: No, no, se les tira también. De todo, sí, ver, sí, no. Sí. Sí. O sea que, bueno...
0: No viviremos 120 años.
2: No.
1: A lo mejor sí, pero eso sí. Mira, la gente de Pripyat, es que van a quedar allí en Chernóbil, estos están durando mucho, y míralos allí.
4: Hombre, si el pesticida se fa para que dure...
3: Los perros han hecho muy grande.
4: Fa que mos durem a
0: vosaltres, sí, no? Sí, però... I si no té igual, menjar-se un bon pollo.
5: Com diu mon pare, no menjar-se buen asco, vull dir, si te ho menges, tens que menjar-te i te va a sentar bé.
3: I si lo disfrutas, te tiene que sentar bien y no te tiene que engordar. Eso está clarísimo.
5: Exacte.
3: Bueno, pero no alarmemos demasiado. El Ministerio de Agricultura insiste
1: en que... Sí, que es una fonda lo más fiable, el Ministeri.
3: En que... El 99%, o sea, casi todas las muestras que ha controlado cumplen la normativa europea. Claro. Esa es otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: ¿Dónde
1: sí,
3: está
1: sí.
3: El nivel de la normativa?
1: ¿No vos habéis menjat mai una cosa aixina en asco de dir...
4: Sí.
1: Es que me la tinc que menjar i dius, com ho faig? En les pel·lícules es tapen el nas i coses d'aixes, però dius, és que jo m'ho tinc que engolir, com siga. Com fas perquè no passe per les papiles gustatives?
0: No, jo no ho faig. Directe, no me la menjo. No,
5: jo tampoc, que te sentarà mal, segur.
0: No, puedo.
5: Igual està bo, però si te ho estàs menjant en asco...
0: No puedo.
1: Sí, no, jo sí ho ha fet alguna volta.
4: Sí, jo també, però... No sé.
5: Però I quin era l'objectiu?
0: De fet, tu imagina't que a mi...
4: Saber a què sabe.
5: Ah, vale, provar.
4: Sí, sí, sí.
0: El metge de casa, que era amic de mon pare, me dia pinxades. Perquè jo li deia, jo si és jarabe o pastilla no me lo voy a comer. O sea, jo m'estimava més que me clavaren una indicció sí. A través de mujer.
3: Bueno, horrible.
2: El jarabe es que es de verdad, que son tela marinera.
1: Perdona, el metamizol en ampolles más conocido comercialmente como Nolotil. Això és la pitjor cosa que pot passar-te en la vida en oral.
4: Sí, perdó, que el meu fill xicotet, la culdina l'encanta.
0: La culdina, no puedo con ella.
5: I el dalsi, tu has provat el dalsi?
4: El dalsi, això és arrop
3: i tallat. Empalagoso, però estava bo.
5: Jo l'he provat, ho confesso, perquè el meu fill fa un canvi tan brutal d'esta de ànim que un dia vaig dir, jo vaig a posar-me dalsi la jeringa sencera, perquè això és
1: una experiència religiosa.
5: No, sí, la veritat que estava bo i jo estava bona enseguida també.
2: Ah, sí?
5: El dalsi és una cosa...
0: no, a mi que me lo pinxen, sí, però directament que
1: m'aixequen. I atenció, però en el cul no.
0: Me igual.
1: Jo no, jo vaig i entenen que punxar en el cul, mira. Paradògicament, no n'hi ha forma. A mi em dona igual que em posen un gotero, que em posen on siga, en el tal, però en el cul em dona un mal rotllo, no vore.
0: Lo que te está colocando.
5: Estás controlant. Mira, jo, sin embargo, preferís no vore.
2: Eres controlador.
4: Jo també, jo preferís no vore.
1: En canvi, em punxen el braç, ja te dic, me poden, jo que sé, el que vulguin,
0: però...
3: Ai, jo no.
1: Bueno, en fi, el tema de les medicines donaria per amor.
4: Lo que jo no suporto són els supositoris. Mai ho has suportat.
5: Això ja no existeix, eh?
4: Ah, no?
5: Jo crec que no. Mira que, mira,
4: jo ho odiava.
5: Clar,
4: odiava.
5: És que jo recordo quan eren xicotes, però mira, a mi no me'ls han prescrit mai per als xiquets i la majoria va complir 12.
4: Jo...
5: Mai m'han prescrit res en supositori i jo ho he viscut, eh?
1: Ai, mare. Jo he viscut i els recordo, i l'altre dia vam estar buscant-los en internet, aquells famosos supositoris mentolats, pseudomentolats, que anaven en una caixeta blava, clareta i tal. Mira, com el logo d'En Connexió, era el mateix color. Que es diuen Pilca, que això t'ho posaven i bueno, i ja veus tu que t'anava per on t'anava, pues, jo sé que eren pel constipat. No ho sé, però al xiquet que li posaven i al supositori, ja sabies que estava constipat en el cole, perquè és que era com una pastilla de Viva Porum en pàtel que caminava pel cole. Eren, atenció al tema, supositoris mentolats.
3: Sudava mentolado la persona.
1: De pectol, dixe o algo.
0: Por
1: salvase a la parte, pues imagina.
0: Pues imagina les punxades, és el millor. A més, te punxant, jo recordo que sempre tenia angines, cada dos per tres estava mala. I jo recordo que te donaven una pastilla per oral i te duraven les angines setmanes. Te punxaven i els tres dies estaves bona. Claro. I jo feia, no.
5: Més directe, clar.
0: A mi pinxada.
3: Vayamos a lo práctico.
1: Això sense contar que les nostres mares, en tota la bona voluntat, els supositoris mos els posaven al revés.
4: Sí.
1: Perquè tots mos hem pensat que realment entraven com lògicament tenien que entrar i justet anaven al
3: com
1: revés.
3: Com la bala, no? Sí, com la puntita.
1: Sí. Pues no, eren al revés, perquè anaren cap a dins. I clar... Després la meitat estàvem com estàvem.
2: Sí, no sé com hem acabat parlant de supositoris.
1: No, lo que no sé és com hem sobreviscut.
3: No. Eso tendríamos que hacer un debate, porque es imposible que fueran al revés, porque cómo ibas a empujar aquello si no eren tenías la superficie. Es perfecto,
1: eren al
3: es
1: revés.
3: Como una bala para que...
1: Te ho prometo.
2: Margomis, per favor, canviem de tema ja.
5: Anem a canviar de tema.
4: Té la jo, xica, que tu vius, però és com diu...
1: Sí. Quan estudies farmacodinàmica i farmacocinètica i aquestes coses...
5: Ara després busquem els vídeos en la IA i...
1: No, no, en serio, que no és conya, no són coses del Sergi, és que és de veres.
2: Un nou programa.
3: Realment, no he sido yo de supositorio entonces en la vida.
1: No éramos nadie, lo que pasa que entraven a la fuerza.
0: Ya tenim dos programes, Los ricos también matan y Las cosas de Sergi.
1: Las cosas de Sergi.
5: I sé que ho digueu pel de Mango.
1: Només una coseta, quan vos caieu un vaquier o xicotets, no vos posaven, ixos, no vos posaven una, a mi em posava ma abuela una moneda de 10 duros en mel i m'apretava el bony.
0: Perquè no t'esquera el bony.
3: Però tindria su cosa, perquè la llave estaria fresquita i el que necessitava era frío.
4: El orzuelo.
5: I la mel que pintava.
4: El esclau sin foraet, el orzuelo.
3: I te digo que és efectivo. I la llave en el orzuelo és efectivo.
0: I la alergia quan te cremaves en la moto, en el tubo d'escape de la moto, que mon pare tenia moto i jo me cremava molt, això de que a mi me passava de tot. Me posava en lejía en la crema de la moto.
5: Te la desinfectaven, Maria, però a fondo.
0: No, però no m'han quedat marques, sí. I podia tindre tots les cames apanyades.
1: Atenció a lo que diuen Miguel Bailac i Marc Gómez, és el mussol, sí, conegut en castellà por orzuelo, que és una mega infecció en el parpall, que al·lucines.
0: Sí.
1: Te poses una clau. Una clau que més ronya la clau no podrà portar.
5: No, no,
4: antiga,
5: ronya ha d'estar...
4: Té que ser antiga, de ferro.
5: Sí, pot estar rovellada, claro. Enrovellada i tot.
1: Sí, home, que tinga
3: més
1: substància.
3: Limpiar-la,
1: si no...
3: Mejor limpiar-la.
5: Cuidado en el tétano, eh?
3: Però
5: el tétano
3: és que... És efectiva.
4: Sí, sí, sí.
3: És efectiva. I lo dice la dona del metge.
1: Sí, sí, sí.
3: De l'oftalmòleg. I és efectiva. Lo negaré sempre. Quan me pregunten, lo negaré. Lo negaré. Lo negaré, però és efectiva.
1: És lo mateix d'efectiva que la cullereta perquè no se'n vagi al gas.
3: També és efectiva perquè... Seguimos haciéndolo.
4: Yo no lo
3: han pasado
4: ya. Yo
3: los años.
4: Sí, no lo
5: y el fan con las picaduras de abella, ¿això ho heu fet?
4: Sí,
5: matana total, ¿eh? No ho feu, no ho feu. Ja no ho feu, per favor.
3: Porque además te
5: puedo dir una alérgica a les picadures.
1: Sí.
3: Y además puedes incorporar ahí una infección.
5: Sí, que... es que yo damos soca alérgica y me la han posado varias vegades. Vos dic que les enllaç no és molt...
1: Una marrana que igual la aprofita para les picades que para desfer la escarcha del vidre del cotxe quan es congela.
2: Sí. Fòbia total, ¿eh?
5: Aquí, molt justificada.
2: Sí, a les abelles.
1: abelles.
5: Molt justificada. Avespes. Les abelles tenen la seva missió en la vida. Les avespes no l'acaba de comprendre jo encara.
2: Jo tampoc.
1: Pobreta, la teva parella.
0: A les formigues.
2: A les formigues?
0: Molta fòbia, molta. No sé per què. Segurament també vist Marabunta en algun moment. Però
3: és que esa pel·lícula marcó mucho.
0: Jo visc en el camp i tinc moltes formigues.
3: Cuando llega la Marabunta, sí.
1: Hi ha alguns països del món que sabeu per què les gasten? De sutures per les ferides.
0: A més, és que no se moren mai.
1: Sí, claro, les formigues són supergrans, les agarren, te les posen en les dues boques i en la ferida, elles apreten, es queden apretades, es arranquen el que queda de formiga i se te queda fins que cicatrisa.
5: Has dit el món?
1: Sí, el món.
5: Voleu saber
1: què
5: està passant pel món? Que ja no tinc molt de temps, què tal? A que vos avellís? Pues esta notícia vos va deixar xelats perquè com sou tots superfutbolers i superfutboleres,

0: esta taula, Miguel, confia en tu. Anem amb una notícia bomba que hem tret de les notícies. És que esta cançó... Jo sempre soc fan de Pep Guardiola. Ja sé que així la majoria no ho sereu.
1: Jo soc futbolera.
0: Era xiqueta loca de Guardiola quan jugava al Barça. I després ho vaig ser en els seus inicis com a entrenador. Val? Bueno, pues sabeu que ell és el més xulo d'Anglaterra, que està en el Manchester City des de fa 10 anys, que ha guanyat 20 títols. Pues avui la premsa anglesa diu que arriba a la fi, que pot que acabe el seu pas per Anglaterra. Segurament ja tenen fins i tot dia de despedida, que és el partit contra l'Aston Villa, però sí que inclús estan eixint ja noms per a entrenar al Manchester, com per exemple Enzo Maresca, del que també era jo molt fan quan era joveneta. És, per què se'n va ara Pep Guardiola? Cric, cric, cric, cric. Segurament té
2: una... Torna a la terreta?
0: No sé, n'hi ha per ahí futbolers i futboleres que diuen que va entrenar alguna selecció important després del Mundial, pot que siga l'espanyola, pot que siga la italiana, que fa molt de temps que no arriba ni a un Mundial, o qualsevol altra, però nosaltres volíem fer-nos ressò perquè és una notícia que recull...
3: Veus, no, sempre n'hi ha qui està pitjor. Els italians, per exemple.
0: Que en temes futbolístics, sí, perquè fa...
3: No,
0: hi ha
3: altres coses pobres.
0: Com quina?
3: Moltes.
2: Però tenim molt de patrimoni i es viu molt
0: cultural, bé. Sí, molt cultural.
1: Tenim molt de turisme.
0: Jo també.
4: I sempre tindran a la Carrà.
1: Sí, totalment. Sempre ens quedarà Rafaela.
0: I Laura Pausini, que és la seua heredera. Mira, Mar.
5: I Berlusconi.
4: Heredera no, eh? Heredera no.
5: I Berlusconi, bueno, que era un predecessor de Trump.
0: Ella,
3: sí, sí, sí, que era la seva heredera. Sí.
0: I per ella.
3: Rafaela Carrà era molt amiga de Sabrina Salerno,
5: sí.
3: Penseu que no, i de Laura Pausini. Eren molt, molt amigues, de fer moltes coses. I ella dia és de veres, ho constate, que era la seua...
4: Yo las veo a años luz, també te digo.
0: Bueno,
4: en cuanto a la música i a la repercussió.
3: Mireu si lo meu és el colmo de la desgràcia.
0: El context social és diferent.
3: Que per una volta que puc entrevistar a Rafaela Carrà, ho vaig fer quan se va morir el papa. I no vaig poder parlar d'altres coses. Mira, si és que lo meu és molt bon. Sí.
0: Que passen coses serioses al món. Avui és notícia la diplomàcia internacional, perquè ja sabeu que té moltes formes, hi ha cimeres, sancions... I després està la fórmula xinesa, que fa passar per casa en la mateixa setmana a Donald Trump i ara a Vladimir Putin. Putin arriba avui a Xina, ja estan col·locant a tots els militars, totes les banderes, ja està el desplegament preparat perquè Xi Jinping reba a Putin en un moment molt complicat. Sembla que d'alguna manera és el que diuen els analistes, és que vol mostrar que ell és el punt de cordura, ja que Trump...
3: Qui? Putin?
0: No. Xi Jinping.
3: Sí. Home, tal ni com està el panorama, jo crec que el xino és el més central.
0: Tu pensa que és...
5: El país de los ciegos, el turco.
0: Però tu pensa que és la típica casa a la que van tots a plorar-li. Vull dir, anar Trump en la seua pataleta a plorar-li a...
4: Bueno, antes fue Sánchez. Justo antes.
0: I molt poc abans, i no havia anat mai. Yeah. Després va anar Trump, que no havia anat des de 2012, i ara va Putin, que va moltíssim, és el que més coneix a Xina, ni se sentit.
3: És on estan els verderols i el poder, o sigui, que aniran tots allí a fer el que faça falta.
0: Clar, ara mateix ja sabeu que Putin depèn de Xina per a tot, per a tindre subministrament de petroli, que és un tema que li encanta a Àlex. Depèn de tot, inclús per a poder fer front a la guerra amb Ucraïna, depèn de Xina, i bueno, pues, estan molt pendents d'aquesta reunió, que ja sabem que Xina és com el germà de Zumosol, el cosí gran de Rússia, que és el que l'està subministrant, a veure, que és el que li ha dit a Trump anteriorment, i com diguem que acaba aquesta reunió, de la que estarem molt pendents, perquè, bueno, el món el manegen...
3: Mireia, mentre no s'emporten els bufets, que facin el que estan...
0: En Xina no hi ha molt de cultura de bufet,
3: Ells no, però sí que n'hi ha.
0: Ah, sí, sí.
3: Els han dut tots així.
0: Ah, sí, sí.
2: I t'agraden.
3: Però allí...
2: T'agraden.
3: A mi sí que m'agraden, ho he dit. Són els únics que m'agraden.
0: A ell li agraden els bufets asiàtics.
3: Jo vaig als bufets asiàtics.
0: Però en Xina no són molt habituals.
5: Ara
0: estaria molt
5: dels bufets asiàtics que no alçar-te, tu demanes...
1: T'ho porten, sí, sí.
0: És que la pitjor part del bufet és
2: ixa.
0: La pitjor part del bufet és la de no tindre sensació de taula. Per a mi, jo que som molt mediterrània, menjar és un poc el moment de taula. Si tens que estar... Ara va un, ara va l'altre.
3: Però entonces no cremes el que estàs menjant, que és el que fa Maria.
0: En un altre moment. Jo en aquest moment estic disfrutant, no estic... Ja crema en un altre moment.
2: Estàs de tertúlia i dinant o sopant.
0: Puig a la Gran Muralla. Allí puc cremar.
5: Jo estic, és molt xula.
0: Jo també.
3: La Gran Muralla.
0: Sí.
3: La peli de la Gran Muralla és molt xula, per cert, l'heu vist.
5: Sí, sí.
3: La peli és xulíssima i li dona una explicació a la construcció de la Gran Muralla. El resto és fantasia, però està molt bé la pel·lícula. Sí. Ja puestos.
0: Sí.
3: Té una aportació cinematogràfica.
0: I la veuré, jo no l'he vista, la peli.
3: Escolta, pareix que el Sergi no està bé.

0: Però el Sergi, a vegades fa aportacions. Marc Gómez ha descobert clàssics del cine gràcies a Sergi.
1: La Milla Verde.
2: I jo a Chihiro.
0: I tu a Miyazaki,
2: claro,
0: per exemple.
2: A Chihiro, claro, i algunes altres pel·lis.
0: Però després tenim la fama que tenim i no està justificada.
2: La mala fama la tenen els ayatolás perquè Aira, en un informe, està alertant d'ella, parla de Maira Amnistia Internacional, que la població està en un context de tensió interna i conflicte brutal, que hi ha més execucions i detencions de dissidents que mai i que l'aïllament polític és espectacular. Estem en un moment molt complicat i estem completament oblidats d'esta part, la part humana, i en este context pues, arriba Trump, com sempre, i a través de com hi vulgui dir les seues xarxes socials, fa les declaracions de Trump diguen que tenia un atac duríssim, casualment, preparat per avui dimarts, però no va poder ser. Perquè és que jo ja li ho han demanat els seus aliats de Emirats Àrabs Units i, clar, ell és un home de paraula en els aliats i no va atacar.
0: A veure, parla d'un atac internacional com si parlara de preparar una torra de túries o d'anar a comprar. Sí, és que és flipant.
2: Però sobretot és lo de ja no va poder ser. Anava a ser l'atac, però ja no va poder ser. Per tant, un dia més, benvinguts al món de Trump i aquestes declaracions que cada vegada tenen més sentit.
1: Pues i com sé que pensava que podria haver sido por el enjambre de abejas que recorrió y atacó la Casa Blanca.
3: Ah, sí? Mm-hmm.
2: No, qué valentes.
1: En un enjambre masivo de abejas que invadió y obligó a los reporteros a huir, sí.
0: Es soltaría él, posible.
2: Seguramente.
3: Yo veía una serie que es muy apocalíptica y tal, que está guay, que es Black Mirror.
2: Yo también.
1: Genial.
3: Y ni a un capítulo la veis, sí, que igual es en enviar.
2: Que de ahí la teguafobia, Potser, y todo.
3: Potser, más esa.
2: Bueno, yo como sé que en esta tabla son muy viatges y muy viatgeres, pues voy a posar en antecedentes de esta noticia. Un passatger ha sigut vetat de per vida després d'haver mossegat en un vol comercial que anava entre Austràlia i Estats Units, sí, a una persona de la tripulació, a un auxiliar.
3: Mossegar?
2: Però que ja no pot volar més. Mossegar, sí. I damunt, per a mi la pitjor part de tot és que la resta de passatgers i passatgeres, a banda de viure este moment de màxima tensió, que sembla que era el típic moment de n'hi ha que abrotxar-se el cinturó, no es pot fer no sé què, es van valentonar, la cosa anar pujant de tono i va acabar en mos. Què passa? Pues que no arribaren a destí. Tingueren que no arribaren a Hawaii, que era una navent. Imagineu-vos tots aixòs carregats en les tables de surf, les sandàlies... Pues,
0: sort va tindre que no el van a palejar entre tots, perquè aquest viatge baratet no deu de ser.
2: Pues no ho sabem, però clar, tu imagina que te'n vas a Hawaii de mitat camí per un que li ha mossegat a un de la tripulació i te diuen, mira, mateixa Àlex, ja no arribes a Chapó, ara te quedes...
0: Em pega un mos i de la palma en la boca no torna a mossegar a ningú.
3: Això m'ho crec.
4: Ni a volar.
0: En plan tia bizantica. Clar. Li pega una maneta en les dents que ja no mossega a ningú perquè no li queda ninguna dent, entre altres coses.
2: Mira, Sergi, jo ve pa Chapó... Mira, puxes tu per primera vegada.
1: Justo el momento que subes al avión
2: por primera vez
1: sale un can.
0: Això ho diuen les mares antes. Tu, mossega, que voràs. Mossega.
1: A la zapatilla, tu sacas ya la zapatilla.
3: És que sí, sí, hem de fer un reality, jo insistim molt.
4: És que ahir en el vol que jo vaig... li vaig dir a la zafata, per favor, me pots canviar de puesto perquè sobre la del grup, tot el rotllo que li conte perquè me tiren en una eixida d'emergència que són més grans.
0: Sí.
4: Perquè
0: jo soc, no, si no soc... te poses un poc psicòtica. No,
4: perquè ja, veure, jo soc una miqueta gran i un vol llarg, pues, tot.
2: Però tu en arguments, Maria, sí, tu ja saps els arguments que valen.
4: Sí, jo, és que soc la jefa del grup, tinc ganes de... El grup ho té que agir darrere de mi, perquè si no se me perden, i normalment me donen el... Total, que arriben una parella superpijos, supermaravillosos, i estava jo en l'eixida d'emergència, i el senyor que no s'assenta, i li queda la zafata i li diu... Perdone, en la salida de emergencia no tienen que ser solamente dos personas. Y la azafata le dijo, pues no, así son tres.
2: Ya está.
3: Ya está, solucionado.
4: Y me miraren, porque lo que volvían es que aquí yo me enanara, claro.
0: Claro, eres la chunga.
4: Me miraren y me varen dir, bueno, hola. Me recordat a este y ahora la mosega, porque va a ser aixina con, perdone, esta dona que fa así.
2: Clar, espere que no fora un vol molt llarg, Maria.
4: No, eren 2 hores.
0: Quina tensió, no?
2: Quina tensió, sí.
4: Sí, però
0: de totes formes, últimament, això de dir-li a algú no ho tornaràs a fer castigant-lo d'aquesta forma, està molt de moda, jo crec que és efectiu.
4: Ah, sí?
0: Per exemple, este, no tornaràs a volar per haver mossegat algú.
2: Castigat.
0: El de la Fontana di Trevi, no tornaràs a entrar a Itàlia per haver-te tirat en planxa a la Fontana di Trevi.
4: I així han vetat l'entrada, has que tirar en petardos i bengales.
0: O el de l'altre dia, el que va... bueno, és que no vaig a calificar-lo més voltes, a este energúmeno, que va matar a la gata de la parella, també l'han condenat a no poder entrar mai més en Espanya. Bueno, és a dir,

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la

0: 10 minuts per a que siguin les 13 hores, la una de la vesprada d'este dia de 9 de maig de 2026. Si em deixeu, voldria parlar ara d'un projecte musical també en el que el nostre pròxim convidat ha treballat des de fa més de 5 anys. Es diu Cançons per a Sida. És un projecte que dona els seus beneficis íntegrament a l'associació Un Grito a la Esperanza, una entitat solidària que té l'objectiu de donar visibilitat i recaptar fons per a la investigació mèdica sobre la malaltia denominada FOP, la fibrodisplàsia ossificante progressiva. Això és una malaltia ultrarara amb la que està diagnosticada SIDA, la filla del nostre pròxim convidat, que és Ferran Pardo. Anem a saludar-lo ja pràcticament de seguida, perquè, Ferran, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Estàvem escoltant Superheroi, i ara crec que de fons també Maria José ho farà, posarà Mi Pequeñita, temes del disc Cançons per a Sida. En primer lloc, Ferran, sí, entendre en què consisteix aquesta malaltia, el FOP que afecta a la teva filla, Sida, i com i quan va ser diagnosticada?
1: A veure, la malaltia consisteix en que el cos genera ossos nous on no n'hi ha bien. Normalment en les parts blanes, en els muscles, en els músculs, en tendons, i el que van fent és que van immobilitzant a poc a la persona.
0: És a dir, són parts blanes, com dius, del cos, que van solidificant-se. M'imagino que això, entre altres coses, va impedint la mobilitat de la persona, no?
1: Correcte. Això és el que va passant a poc, per això lo de progressiva.
0: I afecta molta gent?
1: No, és una, com has dit, una malaltia ultra rara i afecta, segons quin estudi diu, un de cada milió o un de cada 2 milions de persones.
0: Això vol dir que en Espanya n'hi haurà 30 o 40 casos, com a molt, no?
1: Sí, per ahí, sí.
0: I com treballeu? Com esteu fent-ho? Perquè m'imagino que anireu en conjunt tots a una, clar, el treball que fa l'associació Un Grito a l'Esperanza, perquè, bueno, aquestes coses es facen pues una miqueta, per dir-ho en castellà, más llevaderas.
1: Pues en cuanto a la asociación, es una asociación que van a crear unos pares de Jerez. Aleshores, ells fan pel seu compte en Jerez, organitzen molts events i per a recaptar fons, i nosaltres des d'ací, pues, lo que podem també.
0: Tu dones cançons per a Sida, i ahí, sí, bueno, ho combines en ixa, en aquesta llavor de fer suport social, campanyes de sensibilització i finançació directa de projectes científics, perquè n'hi ha tres coses que s'ajunten. El que la gent sàpiga, sí, que és això, el que empatitzem, clar, en el que li està passant a una persona, encara que siga una persona de cada milió i mig, i sobretot l'aconseguir, sí, diners, perquè sense diners no n'hi ha investigació. Això és el problema.
1: Clar, això és el problema, que com és una malaltia ultrarara, pues, els fons, pues, que nosaltres aconseguim és l'únic que n'hi ha per a investigació.
0: Tu, quan comences este projecte Cançons per a Sida, crec que el ve d'una idea, d'una adaptació que vas publicar en les xarxes en la pandèmia. De nou, la pandèmia mos canvia un poquet el rumb i la perspectiva d'algunes coses. A tu també.
1: Sí, vaig fer una versió, una adaptació, una lletra en valencià del Chiquitita de Ava.
0: Sí.
1: I perquè era una cançó que li agradava molt a Sira. I res, vaig publicar-la i vaig quedar molt content del resultat, me va agradar, i d'ahir va sortir la idea de fer un disc, no? Uh-huh. Un disc un poc centrat en Sira i en la relació amb Sira, un poc.
0: De totes formes, encara que és un projecte del qual dones els beneficis a l'associació de la que estem parlant, també vols destacar que no són cançons que parlen de la malaltia, sinó de totes aquestes altres coses que formen part de la vida de qualsevol, però sobretot de la teua filla Sida, no?
1: Clar, no. Com explico un poc en el lo del projecte, no puc fer, jo no podria fer un disc des de pensant en la malaltia. És un poc un disc de la meua nova relació en el món amb la meua filla, no? I és d'això de lo que parla. No podria fer un disc pensant en la malaltia, perquè no seria capaç.
0: De fet, tu dius, si eres un millor de coses abans que una xiqueta amb una malaltia rara.
1: Clar.
0: Clar, sí que m'imagino que tindràs alguna espècie d'eixida, un poquet d'enfado, de cabreig en la situació, però la realitat és que la xiqueta és moltes més coses que el que li passa.
1: Exacte. Mm. Sí, que els fons sí que van destinat a això, però el disc jo l'haguera fet igualment si ara no tinguera cap malaltia.
0: Puc preguntar-te com està en estos moments la teua xiqueta?
1: Pues de moment està bé, està bé perquè només té una ossificació, que és la que va tindre als 3 mesos quan li detectaren la malaltia.
0: És a dir, que vosaltres vos moment... doneu compte en 3 mesos de vida que tenia aquesta malaltia.
1: Sí. Correcte, sí.
0: Puc preguntar-te
1: bueno,
0: com va ser?
1: El diagnòstic als 5 mesos va ser el diagnòstic i l'ossificació als 3 mesos, 3-4 sí. mesos.
0: Ferran, i el dia, puc preguntar-te com va ser? Com vos doneu compte d'això?
1: Sí, pues estava jo canviant-la, crec, i vaig veure que no podia doblegar molt una cama, la cama esquerra.
0: Sí.
1: I vaig dir a la meva dona, vaig anar al pediatre, el pediatre al clínic... El clínic ja va fer proves i proves i proves i va passar com un mes o mes i mig que no sabien què era. Afortunadament no van fer res d'impacte que hauria sigut molt contraproduent

0: Res, van diagnosticar i a partir d'ahir ja, pues...
1: Però m'imagino que fins a aquest diagnòstic definitiu, amb un tot de diagnòstics diferencials, no?, per saber com donant... Mira, estava si fa un moment David Casinos donant palos de sec fins a saber on anava a desembocar, perquè potser ixa malaltia és un desenllaç que ningú s'imagina, ni els propis facultatius.
0: Clar, clar, és que era l'opció més estranya, no?, ixa malaltia. Però afortunadament van treballar molt bé i no van fer cap diagnòstic avançat i van tindre paciència i finalment ens van dir la malaltia que patia.
1: Bueno, anem a desitjar que les coses vagin tot el millor possible. Parlant del disc, quants temes té? No sé si són propis i si cada un està produït per algú diferent. Com has treballat este disc de Canciones para Siempre?
0: Són temes propis, excepte Loving You i Little Fishy, que són dos versions. Mm. Però la resta de cançons són temes propis i que han anat treballant a poc i un poc cada cançó és una història diferent, una orquestració diferent, un arranjament diferent. I és un poc el que me demanava cada cançó. Esa és la forma d'anar treballant. I he tingut la sort de comptar amb vora 40 músics que han col·laborat en el projecte de manera altruista.
1: Encara que n'hi ha més de 40 persones, Ferran, implicades així, tu nomenes especialment en els agraïments a Lluís Enguix, que és productor i tècnic de gravació, a la teva germana Laia sí. Pardo i a Laura Ochando, la teva parella, que també canta dos temes.
0: Sí, correcte. Lluís Enguix és que porta ja anys involucrat en el projecte i sense ell haguera sigut pràcticament impossible realitzar-lo. Com a tècnic de so, com a productor, ha sigut la meva mà dreta en tot el projecte.
1: Bueno, tens
0: després
1: que incloure...
0: Laia en la labor logística també i sí. Ha ideat el format del disc i les xarxes i tot això ho ha portat ella.
1: I algú més que tens que clavar, que és Josep Ramon Lluc, que és qui mos va posar en contacte precisament per a que poguérem conèixer esta obra teua, el cas de la teua xiqueta.
0: Sí.
1: I que, sí. Bueno, jo crec que a qui li toca el que li toca és això, també agrair-li, no?, que una persona es preocupe, sobretot per ajudar als demés, que si no ens ajudarem uns altres no sé què faríem al final.
0: Pues sí, això és de veres.
1: En fi, Ferran...
0: Jo he tingut la sort de que en aquest projecte ha col·laborat molta gent i he rebut gent que no m'esperava, que no coneixia.
1: Sí.
0: Ho esperes dels amics, però la gent que no coneixes te sorprèn, no?, que col·labore d'aquesta forma com si fos el seu germà, pràcticament.
1: I això
0: és el que m'ha sorprès del projecte.
1: I això són, com el dia, les coses bones de la vida. Bueno, amb Superheroi mos quedem. Ferran Pardo, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer poder parlar amb tu i, sobretot, difondre una cosa tan solidària com este Cançons per a Sira. Que vagi tot molt bé, repetix. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Adéu, adéu. Precisament, amb este superheroi de Ferran Pardo dins del disc Cançons per a Sira, arribem a la 1 de la vesprada. Temps per al pròxim butlletí de notícies. Ara tornem.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: Continúen els escorcolls de la Policia Nacional, oficina de l'expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, també a l'empresa de les seues filles, que estan presents en el registre, i a la mercantil d'una família veneçolana. Tot, després ja ho saben, que l'Audiència Nacional hagi imputat José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. A Zapatero se l'investiga per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental per presumptament haver blanquejat diners procedents del cobrament de comissions per mediar davant l'administració pública per afavorir a persones del seu entorn amb ajudes i contractes. A les portes de l'oficina de Zapatero a Madrid està Lorena Diego. Bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada, Patricia. Estem a les portes de l'oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, una oficina que justament està enfront de la seu de Ferraz. El jutge investiga si els 53 milions d'euros amb els que es va rescatar Plus Ultra van servir per a netejar fons i cobrar comissions il·legals. Zapatero està citat el 2 de juny en qualitat d'investigat per blanqueig, després que l'UDEF de la Policia Nacional duguera a terme una investigació en els últims mesos, finalitzant amb la vinculació de l'expresident Zapatero amb el cobrament de comissions il·legals i fons. Així estem centenars de desenes de mitjans de comunicació a les portes. És una incògnita si està l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero ara mateix dins el despatx, juntament amb els agents, juntament revisant aquest escorcoll que estan fent del seu material. És una incògnita si està dins l'expresident. Si hem vist fa un rato eixir d'ací del portal d'esta oficina uns agents que han introduït en un cotxe tres maletes precintades amb material d'esta oficina.
0: Gràcies, Lorena. I ja saben que en aproximadament una hora, comença una nova reunió negociadora a la Conselleria entre el Govern valencià, la Conselleria d'Educació, i els sindicats per tractar de desbloquejar la situació i arribar a un punt d'entesa que desconvoque aquesta vaga indefinida que va per el sèptim dia.
3: Sí, la Generalitat confia que la negociació amb els sindicats docents que reprèn esta vesprada arriba a bon port i sobre la taula l'última proposta d'augment salarial i de millora de les condicions laborals. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell, el seu portaveu, Miguel Barrachín, ha posat en valor esta proposta i destaca el caràcter dialogant del seu govern.
4: Y yo estoy confiado en que esta oferta, que es una oferta que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros maestros y nuestros profesores, pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
0: Bé, i acaba de finalitzar a Madrid la declaració al Congrés de la periodista Maribel Vilaplana, que recordaran que va ser la persona que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana. Vilaplana no ha volgut contestar a les preguntes dels diputats i diputades. Els ha explicat un a un que ja va declarar en seu judicial. Ha negat haver rebut pressions del Partit Popular i també s'ha emocionat en expressar com de difícil ha sigut per a ella el que ha viscut des d'aquell dia. Lucía Mas, Congrés, bona vesprada.
5: Bona vesprada, declaració molt ràpida de Maribel Vilaplana, que està acollit al seu dret a no declarar. Es remet a la declaració davant la jutgessa, on ha dit repetidament va complir amb la seva obligació contestant totes les preguntes. Recorda que no tenia cap càrrec polític i que no pot aportar res més, diu, a una comissió política. On comparteixen des del Partit Popular que acusen el govern de portar avui així a la periodista per a desviar l'atenció. Julia Parra, diputada del PP.
0: Bé, no tenim en aquests moments aquestes declaracions. Gràcies, Lucía. En tot cas, parlem d'altres coses. El grup de patrimoni històric de la Policia de la Generalitat ha intervingut 39 obres d'art falsificades de diferents pintors. Es tracta de 14 quadres d'Antonio Saura, 24 de Joan Miró i un de Jean-Michel Basquiat. Si foren originals, tindrien un valor en el mercat de 5 milions d'euros.
3: Es tracta de quadres que imiten l'original i també la firma de l'autor. Els agents van detectar que el comprador intentava certificar l'autenticitat a través d'una fundació. Després de citar-lo a declarar, van saber que havia comprat tots els quadres en els encants a un únic venedor que està detingut per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual i d'estafa. Antonio López és subinspector de la Policia de la Generalitat.
6: El propietario intentó certificar la autenticidad de estas obras a través de una fundación. Lo citamos a dependencias policiales. A partir de ahí nos dice que las ha adquirido en el rastro una única persona en diferentes momentos. Bueno, se observa que todas las obras están firmadas imitando las firmas de estos autores y su intención pues era respaldar esta falsificación con unos certificados para el día de mañana pues venderlas como auténticas.
0: I l'Ajuntament de València presenta avui el dispositiu de platges per als pròxims 5 mesos, ara que arriba ja l'estiu, un dispositiu que enguany s'avança una setmana per l'augment de visitants, també de les incidències.
3: Un dispositiu que amplia la seguretat amb un post policial 24 hores i 60 agents, que activa també el servici de socorrisme i que reforça la neteja. Entre altres mesures, es posen a disposició dels banyistes sistemes de localització de menuts i també de gent major a través de polseres identificatives. Maria José Català, alcaldessa.
7: Tendremos más de 8.000 pulseras, son identificativas, con un número de registro y donde se lo podrán poner a todos los niños o las personas mayores que precisen estar localizadas y que puedan no tener algún momento de despiste en la zona de la playa.
0: En els esports, Eva Casany, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Patricia. El Villarreal farà uns minuts el dinar de fi de temporada. Els groguets ja han aconseguit el gran objectiu de repetir en Champions de forma consecutiva per primera vegada en la seva història i dedicaran l'última jornada de Lliga este diumenge a disputar-li la tercera plaça a l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, el València buscarà un triomf per arribar a llocs europeus i Llevant i Elx lluitaran fins a la fi per aconseguir la permanència.

0: en primera divisió. Ara mateix estan gestionant les entrades perquè les aficions puguen animar-los a Sevilla i Girona en esos duels vitals. Per la seva banda, el València Bàsquet Femení treballa en la planificació de la pròxima temporada. El club té com a gran objectiu, segons els podem avançar, la francesa Leila Lacan, de 21 anys, 80 d'altura i ascendència del Txad. Seria per a reforçar la parcel·la exterior de l'equip. Esta casa ja els avança ahir el primer dels fitxatges. Marta Suárez, de la pivota asturiana, número 16 del draft d'enguany de la Women NBA, que juga actualment en la Lliga de Desenvolupament.
1: Acabem la 1:07, continua amunt i avall, nosaltres actualitzem a les 3, fins ara.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a
3: tu. Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
7: Presentador de la Safor.
8: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
9: Gemma Juan. Animal de companyia.
8: La ràdio.
10: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
11: La vesprada de punt, on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
6: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Ara sí que sí, estem encetant la sexta i última hora del nostre programa d'avui.
1: Por fin.
0: Us ho torno a recordar, por fin, diu. No, jo no, jo estic així. Roberto, jo estic encantat de la vida.
2: Si la gente que te está escuchando, que nos está escuchando ahora,
0: sí,
2: viera cómo estás sentado, que si yo me siento aquí, me tienen que sacar los porteadores de la Macarena.
0: Te tienen que escarcelar els bomberos de la Diputación, ¿no?
2: No. Me tenían que sacar los costaleros.
0: Es que yo tengo la costumbre, ho diem sempre, de asentarme damunt de la cama. M'assente damunt de la cama en la cadira.
2: Però sempre, aunque te inviten a una casa que no conoces.
0: Sí, sí, jo vaig a la casa de l'ambaixador i m'assente així.
2: No
0: ho faig, ho faig així. Ho faig així perquè les cadires són especialment baixetes i no sé per què, és com si estiguera assomat a un balcó. Necessito estar un poquet per damunt de la taula de l'estudi.
2: Això us passa a tots els bajitos.
0: És que tinc complex d'inferioritat, però bueno, aquestes coses són com són. Bueno, deia jo que mos queden ara 50 minuts de programa només per davant d'aquest espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que s'emet a través de Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana, i el que encetem precisament amb Roberto Roig. Fins la fecha, cap demodonació del Centre de Transfuncions de la Comunitat Valenciana. Però, claro, és que està... Si Vicent Climent està

0: pesat en lo seu. Roberto Roig també va allà, li va darrere.
1: Jo no estic pesat.
0: No, tu no estàs pensant-ho ni estàs...
1: No, que no estic pesat.
0: No estàs pesat.
1: Va. No. La veritat és que...
0: I encara no has entrat en el període eixe de ser una espècie de simpapeles, que és mentre el jubiles i no el jubiles.
1: Entre Pinto i Valdemoro?
0: Sí, que en dia Vicent Climent, que estava aixina, com que no sabia, encara no li ho havien confirmat, ho havia demanat, però sí, però no, i no, treballava, que... vacances,
1: no,
0: coses rares.
1: No, és que jo no tinc remei. Jo el 14 de juliol complit 70 anys i vull o no al carrer.
0: El tiren, directament. Sí. Que dur és això, eh?
1: No, és que... Tu saps el que passa? Que tu, durant tota la teua etapa professional...
0: Sí.
1: Estàs desitjant que arribi i la gent... Ai, que bien, te vas a jubilar. L'època del júbilo.
0: Mai millor dit.
1: I els veus per ahí, en la bolsa de Mercadona, en lo... mirant les obres i dius... Esto no es lo mío. És de veres que depèn. Efectivament, dependís de la professió o el treball que està desenrotllant tota la vida, no? No és el mateix una persona que té que baixar a la mina o té que pujar a l'andami tots els dies i una persona que el seu treball el porta en el cap, com és el teu cas, com és el meu també, no? Entonces, però bueno, vull dir que cada pedra fa paret. Ahí estarem. Sí. Sí, queda poc.
0: Mira, m'has escoltat parlar de l'entrevista que teníem fa un moment entre mans, que parlava d'aquesta malaltia ultra rara que consisteix en que alguns teixits blancs del cos van ossificant-se, i això el que fa és anar en l'edat i en el pas de la malaltia, anar impedint la mobilitat de les persones. I jo li he preguntat especialment, i t'ho dic perquè estaves davant, com és aquest procés en el que, en este cas, era una xiqueta, Sira, la filla de Ferran, a la que en el moment en què es donen compte que algo no va bé, vas a parar a un metge. Però el primer metge que vas sempre a parar, a no sigui que sigui el d'urgències, que també és un metge normalment de família, el primer que el veu, d'atenció primària, no? Mm-hmm. Vas a parar al teu metge de família. De capçal... I a partir d'ahir, el metge de capçalera. I a partir d'ahir, atenció,
1: metge...
0: eh?
1: Sí. Lo que abans era el metge de capçalera. Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, que és la persona que... És la porta d'entrada al sistema, no?
0: Sí.
1: La medicina familiar, la medicina comunitària...
0: Que no la vol ningú ara. Els MIR no volen la medicina familiar, saps, no? L'estudi que s'ha fet.
1: La veritat és que no.
0: 20 posicions, ara t'ho buscaré, este matí ho hem dit, de les 20 posicions, només la 21 era la que triava el metge de família.
1: I qual era la primera?
0: Dermatologia i cardiologia.
1: Claro. Que la gent busca assegurar-se una especialitat, bueno, pues no te conté la dermatologia, el futur que es té, i més així a València, que n'hi ha serveis de dermatologia fantàstics, però de tota manera, encara que siga la que fa 20 o 25, és igual, és una especialitat que sempre estarà vigent, sempre farà falta. La porta d'entrada al sistema és l'atenció primària. Lo que abans se dia el médico de cabecera,
0: sí,
1: que era metge, amic de la família, a voltes se quedava, tu te'n recordaràs, perquè ho has viscut, a voltes després te passava visita, però es quedava a dinar en casa.
0: Sí, bueno, és que mai millor dit, jo crec que entonces era més de família que mai, que el metge es quedara en casa,
1: sí, el que
0: en tota
1: que,
0: confiança.
1: El passa que li canviaren el nom des de l'any 78, que va la especialitat en Espanya. Pues medicina familiar y comunitaria, que es un modelo que ve, es un modelo clásico, que van a ser, pues como te digo, en la segunda década del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Sobre los años 70, 80, en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido...
0: Per lo que estàvem parlant de les dades. Mira, de les 100 primeres places cobertes en els hospitals, 9 corresponen a hospitals valencians, i les especialitats més triades en els hospitals d'ací van ser dermatologia i cardiologia, com t'acabo de dir. Però a nivell nacional, les especialitats de dermatologia i de cirurgia plàstica, estètica i reparadora es van agotar el primer dia que van eixir.
1: Minuto zero.
0: Sí, i dels 100 primers MIRs, ningú va escollir medicina de família. La primera va ser la número 109. Una andalusa, que direm el nom perquè l'han dit este matí, li diuen Maria Ochoa.
1: Li diuen Maria Ochoa i li diuen.
0: I, però dona compte, dels 100 primers ningú va voler ser metge de família.
1: Bueno.

0: Però el que t'ha dit jo abans és que hi ha que tindre una vocació molt
1: molt accentuada
0: perquè,
1: en tu.
0: Sí, perquè és la primera medicina, la que més falta fa. Derma i plàstica, pues, són dos especialitats que tenen moltíssim futur, i sobretot més que la reparadora, la plàstica,
1: sí.
0: I bueno, després estan les especialitats mèdiques, pues, la cardiologia, que també té futur, perquè la població cada volta viu més...
1: Però ja no parlen més... només de futur, Roberto, parlen de comoditat econòmica. O sigui, està primer el futur, després la comoditat econòmica i la compaginació en la pública i en la privada, depenent de l'especialitat, i després els pocs calfaments de cap, sobretot emocionals, que comporta l'especialitat. És a dir... no és el mateix una especialitat, tu saps, que comporta una càrrega emocional de persones que estan greus, que falten de cuidados,
0: sí,
1: paliativos, etcètera. Jo no diré quina de totes, a mi no m'agrada. Que una d'estes, per exemple, com la plàstica estètica, que és...
0: Bueno, però la plàstica estètica, que és molt bonica, però el dia que tens un problema... arremanga d'un cabal, eh?
1: Home, en l'època aquella en què van tindre que substituir tots els implants, te'n recordes?
0: Sí, sí.
1: Els implants mamaris, allò sí. Va fer història.
0: Sí, los PIP, los famosos PIP.
1: Els PIPs, sí.
0: Sí, perquè se feien de silicona, i, bueno, van tindre problemes perquè alguna silicona es tallava i crec que ho feren bé. Jo, de tota manera, jo sempre no sóc especialista, però sempre que alguna amiga o coneguda me ha preguntat me quiero poner, jo sempre li diré lo mateix, jo me lo pondría de solo fisiológico, perquè sobre...
1: Que si es desfà no passa res, no?
0: Que si es desfà, pues absorbís, no?
1: Claro.
0: I al final, pues el posa. Però tenen en compte que en este cas de la medicina plàstica, la medicina estètica, la medicina és una ciència de medios, no de resultados. ¿Eh? Le devolvemos la sonrisa, cuidadito.
1: Ya.
0: Cuidadito.
1: Te quitas las gafas.
0: Te quitas las gafas, dos gafas.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Entonces, hay que ser muy cauto, hay que ser muy cauto y, bueno, pues tener muy claros los aspectos que generan. Es verdad que hoy en día, desde el año 2000, creo que es el 2, no recuerdo bien, la ley 41, que es la de la protección de los pacientes, donde aparece el consentimiento informado, donde aparece toda esta serie de cosas, bueno, pues ya las cosas se van haciendo mucho, se van acotando mucho más dependiendo del tipo de intervención, tanto médica como quirúrgica.
1: De totes formes, jo em pregunto, què és el que més esgota un metge de família per no tindre tanta gana de ser metge de família? Perquè rutinari tampoc és. A veure, un metge de família, este matí ho dia mig en broma, mig en sèrio, és l'especialista dels especialistes, perquè té que saber de tot per saber derivar.
0: Bueno, es el médico de cabecera.
1: Claro, no sé, es como si en donar la sensación de que se infravalora al metge de familia.
0: Pues no debería de ser así, ¿no? Tú cuando arribes la primera vuelta a una consulta médica, no te está esperando allí el dermatólogo, el cardiólogo o el cirujano, te está esperando un metge de família.
1: Per això t'ho dic, claro.
0: Que per se, avui celebra el Dia Mundial,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per això estem parlant d'ells.
0: Ah, mira, qué casualidad. En l'any que va ser el 11...
1: M'alegre que ho hagis mencionat, no?
0: Sí, m'alegro que me haga esta pregunta. En l'any 2011 va ser la OMS la que va a señalar el 9 de maig com el Dia Mundial de la medicina familiar y comunitaria. Es que es la puerta de entrada al sistema. Tú no puedes entrar de una otra manera. Tú cuando arribes,
1: urgencias o per ordinaria, pero per un metge de familia.
0: Pero encara que arribes tú a la puerta de urgencias de un hospital porque portes un infarto damunt y al final te vola el cardiólogo o el intensivista. Pero de entrada, el triaje... Del faraón metge.
1: Claro, és el que jo estava dient.
0: Un metge de família. Sí.
1: M'acabes de mencionar a la OMS i jo crec que estos, buah, en tots els respectes, però em dóna la sensació últimament de que han perdido un poquito el rumbo. Estan com estan, bueno, en les últimes setmanes, en lo de l'antivirus, agraint que així som els que millors fem les coses del món, no sé, de la forma més encertada o no encertada, però en la forma en què aquestes persones anuncien les

0: epidèmies i les pandèmies, està començant a fer-me una miqueta de por, perquè ahir el titular era que al Lorito que viene el ébola otra vez. I este matí, un altre titular que trobàvem en la premsa, i no en la premsa del periòdic qualsevol, era que igual estem enfrontant-se d'ací no res a una pandèmia pitjor que la del coronavirus. La Organització Mundial de la Salut, Dixit, això...
1: Ja, jo crec que ja fa molt de temps que ells mateixos se desacrediten en aquesta manera d'alertar, d'alertar,
0: de crear temor entre la població.
1: A l'opinió pública.
0: Claro.
1: L'opinió pública sols falta, si tu la calfes també, ja té prou tots els dies en pito, flautes i de pagar el gas i la llum, com perquè damunt li digues, bueno, vamos a ver que s'estan dando casos de ébola en África, que és de veres que ha augmentat el, això, i en seguida es comencen a donar-li voltes a la pel·lícula i te creen un problema que no el tenies tu. I afegit, no? I de repente...
0: Ara... Sí, de psicosis col·lectiva, perquè
1: sí.
0: Ho hauràs vist tots els dies, en el tema de l'antivirus no tenia més importància que el que estava passant en el vaixell i alguna de les persones que se n'hagueren pogut fugir, que estava relativament controlat i donava la sensació de que la OMS és qui estava acrecentant el problema.
1: Bueno, no és que la OMS estava acrecentant el problema, que és de veres, sinó també que ha sigut el govern d'Espanya el que va salvar la vida a tot el món del món.
0: Això ja estava dient, tio, jo.
1: Saps?
0: Home, va vindre el director general així a dir que això, vamos, que menuda gestió, que no sé com no m'ho donen així,
1: sí.
0: La condecoració internacional.
1: El Buñol donen fullo de llorer.
0: Sí. Ja, sí.
1: Pues, així s'ha fet equivocadament, també t'ho dic, lo que se tenia que fer. I te dic equivocadament perquè aïllar un buque en una illa, això és el pitjor que pots fer. Per mitjos, per recursos, per tal... Bueno, jo crec que en aquest sentit...
0: Sí, és com si es deixares allí tots que se moriren i punto pelota, no?
1: En aquest sentit... Bueno, és
0: bueno
1: que
0: jo ho veig així com a persona de carn mortal.
1: Sí,
0: vamos.
1: Sí, jo crec que el president de Canàries estava molt carregat de raons per a dir les coses que va dir l'home.
0: Estava calentet, perquè a més de que li van carregar el mort a ell directament, clar, després és que tota la responsabilitat caia sobre ell.
1: Sí,
0: i així només ha estat des de més per penjar moltes medalles.
1: Però tu saps què passa? Que mentre se parla d'això no se parlen d'altres coses.
0: Bueno, això ja ho sabem tots.
1: I la gent ja té una altra pel·lícula en el cap, l'antivirus. Ja veuràs que d'ací tres dies... Bueno, ja per a colmo de la pel·lícula tiren a Fernando Simón a fer de corre, ve i dile, no?
0: Sí.
1: Este perquè s'han dugat totes les colleges que facen.
0: Això no ho he dit jo. Com a metge que eres, es mereix tot això, home, totes les que estan caent-li des del tema del coronavirus. No sé si per atrevit, per ser la voz de su amo, no ho sé. A veure, tot el món, la setmana passada o l'altra, es va encarnissar directament en el Fernando Simón, perquè ja és un meme, el pobre home.
1: Bueno, és que és. És que l'han ficat ahí, l'han ficat ahí de monigot.
0: Sí.
1: I este, és que si te dones compte i pogueres creuar les converses de quan el Covid ara, és que és lo mateix. Aquí no passa nada. Bueno, pues lo que tindrà... este home, en todo caso... Uno o
0: un
1: dos...
0: Un caso aislado.
1: I, i una altra cosa que a mi em molesta més. No comprenc com este home es presta a fer aquest tipus de declaracions.
0: Per això t'ho dic jo, si se ho mereix, perquè al cap i a fi tu tens una dignitat, no? I per molt que te diga qui siga que mane o qui estiga per damunt de tu digues que això, que així no passa res i ja està. A veure, tu tens la suficient formació i entitat com va dir, perdona, no vas escoltar-me dir que no passa res perquè jo com a professional considere que la cosa és molt més greu.
1: Pues mira, li han donat per totes les bandes.
0: Ja, sí.
1: I jo crec que si ha sigut tanta gent del món científic i tal que li ha donat...
0: Per algo serà.
1: Claro.
0: En fi, no parlem del món científic, sinó d'un altre món que t'agrada a tu, que és el de la musiqueta.
1: Mira, este matí ja m'estaves dient... Què música...
0: Perquè no me'n recordava, perquè jo tinc els meus anys i no me'n recordava, però sé que havíem quedat després...
1: I per què havíem quedat en això?
0: En això, precisament. D'això sí que no me'n recordo.
1: Tampoc.
0: Veus? Si em poses en evidència davant de les persones que estan escoltant, això queda molt lleig.
1: Però resulta que fa una setmana era l'aniversari del que feu el d'actor en Bohemian Rhapsody.
0: Sí, és de veres que ho vaig veure, el Malik este no sé què, sí, sí, no me recordo el nom.
1: Salam aleikum.
0: Salam, no, té un nom així, vamos.
1: Ah, sí, este...
0: Em faràs buscar-ho mentre parles.
1: No, no, no el busques.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A veure, protagonista...
1: Pues, fa una setmana parlàvem d'ell, precisament perquè...
0: Rami Malek, un home de tota la vida, ben fàcil.
1: Sí, molt conegut.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Bueno, mira, l'home va fer un gran paper,
0: Sí.
1: A mi
0: sí,
1: m'encanta. Sí, sí. De fet, jo crec que l'he vist dos o tres vegades.
0: L'has vist? Sí, jo en una vaig tindre prou.
1: Bueno, jo soc molt Queens.
0: Sí, per veure la pel·lícula... Bueno, Bohemian Rhapsody, que es diu, de fet, la peli.
1: Bohemian Rhapsody, jo l'he vist una volta en el cine i almenys en casa dos.
0: I és l'única que has vist? Bueno, ja te vaig explicar la setmana passada.
1: L'única que he vist, no.
0: Dels biopics i totes aquestes coses.
1: He vist més pel·lícules.
0: Ja ho sé. Pues sort que tens tu. Tens temps per veure pel·lícules. Jo no veig res.
1: Bueno, però perquè tal ser molt pront i necessitem molt tard.
0: No,
1: i entre mig estàs marejant a tot arreu.
0: Tot el món ho sap. I vos ho jure que l'única tele que veig jo cada dia, sóc un antic, però a veure, n'hi ha un canal que es diu Vinted, TV, que fa El cotxe fantàstico, Les xiques d'oro, S'ha escrit un crimen, Falcon Crest, i ara estic veient Falcon Crest. Ja vaig... Ja ara no, ja porta temps. Vaig
1: per... JR
0: de Mufan, vaig per la...
1: No, JR el fan, no, JR de Falcon Crest.
0: No, JR és de Dinastia.
1: Ah, era de Dinastia.
0: Sí, Falcon Crest. De Falcon Crest és Angela Channing.
1: Ah.
0: Sí, sí. I ara vaig ja per la temporada número 8.
1: La malvada Angela Channing.
0: La malvada Angela Channing. Ja us... I és, vos ho promet a tots, l'única tele que veig en tot el dia.
1: Vinted horeta. TV... I això gratis?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és gratis. I tot, són totes aquestes sèries pa trasnotxar com jo.
1: Ja, ja.
0: Millor dit, lo de trasnotxar.
1: No, te ho passaràs bé. Ja.
0: Sí, sí, sí.
1: No
0: veig res més,
1: N'hi ha sèries molt bones. No, jo veig el telediari Antena 3 per la nit. Punt.
0: El de Vallès.
1: El de Vicent Vallès.
0: El de Vicent Vallès.
1: Sí, veig el telediari, a lo millor el Rosco i el temps de Roberto Brasero, que també és... incondicionalment.
0: Lo del Rosco ja és un poquet d'abuelos,
1: Pues també. Mira, saps lo que passa?
0: Sí, sí. Perquè totes les persones que jo conec que veuen el Rosco ja estan en els 70 i pico, 80 i pico.
1: Tu saps, per jo el
0: no
1: Rosco...
0: No, els 69.
1: El Rosco jo el veia amb ma mare.
0: Ja.
1: Quasi tot el veia, perquè mos reiem molt. I ja, pues imagina, va 10 anys ara que falta.
0: Sí.
1: I encara de quan en quan m'apunta a Antena 3 i...
0: Home, que tu ja el veies en la competència, quan es feia en Mediaset, entonces, no el veies en...
1: Jo no sé, jo sí, això sí, de Mediaset o Media 8, jo no sé lo que és.
0: Ai,
1: jo...
0: En Telecinco.
1: ¿Telecinco?
0: Claro, antes el feien en Telecinco.
1: Ahir vas fer un programa per Telecinco i de repente me diuen... Ah, pues esto no sabemos si saldrá en Telecinco o la 4. I diu,
0: claro, perquè és el mateix grup de comunicació.
1: Pues no ho sabia.
0: Que tenen varios canals. Berlusconi té un munt de canals.
1: Viu.
0: Claro, és de Berlusconi. Sí, sí, sí, és de Berlusconi.
1: I Berlusconi viu, pues no me'n recordava jo que visquera.
0: Ja, un dia volem fer un espai de quantes persones no se'n recordem que viuen i mos pensem que viuen, però no viuen. I anem aquí... Bueno, jo no te parle del meu mòbil com està de persones que ja no viuen.
1: Ah, no, és de... És de veres,
0: perquè... I no es borre, no sé per què no es borre.
1: Jo...
0: Dona palo.
1: De quan en quan... El dona palo?
0: Sí, borrar-les.
1: Més palo te dona el dia que te sona el mòbil.
0: I siga una d'elles, no?
1: Sí. això sí que fa por.
0: Bueno, i lo de Bohemian Rhapsody només tenia ese motiu ja per acabar. El que era l'aniversari de Rami Malek, me n'ha recordat de memòria i tot,
1: No, bueno, és que jo crec que... Jo crec que Bohemian Rhapsody va ser el tema que fica a Queen en el seu puesto.
0: Home, era l'aposta atrevida de totes les que se feien en aquell moment. Van dir, estos tios no estan bé de voler combinar tot això.
1: Súper atrevida.
0: Claro.
1: Té òpera, té rock, té... Fantàstica. I va ser... No, i com nosaltres no me fa falta guion, que enganxem una tonteria en una altra i som capaços de parlar dos hores sense dir res.
0: Sense res.
1: Pues en ese moment, digo, mira, pues hoy es el aniversario de Rami Malek.
0: Tu saps això en qui ho vaig aprendre jo?
1: En José Luis Tormo.
0: Sí, José Luis Tormo. Sí, senyor.
1: Gran personatge, jo el porto en el cor.
0: Sí.
1: I, de fet, el nostre grup, Son de Mar, porta un tema que el toquem en tots els concerts, que és d'ell.
0: De José Luis.
1: De José Luis, sí. José Luis, para mí, era una persona
0: excepcional, sí senyor. Sí. I molt sabuda, per cert.
1: Molt sabut.
0: Molt sabuda.
1: I un gran coneixedor de la nostra ciutat.
0: Exacte. Pues mira, d'ell vaig aprendre a poder estar 3 hores parlant sense... No sense dir res, però sí filant una cosa darrere d'una altra. De fet, sí. En ell ho feia, en la ràdio.
1: No, home, és que persones com tu, que poden fer ràdio 5 hores sense baver-se en la mà, no te penses tu que n'hi ha tantes, eh? Perquè hasta, inclús els millors, tenen que tenir el seu guió, la seva xuleta. No, i José Luis, sí que és de veres. José Luis era una persona... Un... Pues...
0: Rara avis.
1: Sí, molt rara avis. Jo crec que era un renacentista, no?
0: Exacte.
1: Era una persona renacentista. Sí. I podia parlar de pintura, d'escultura, de...
0: Història.
1: I contar-te unes pel·lícules que al final com t'ho contaven tant de convenciment, claro, t'ho creies.
0: T'ho creies, en fi. Roberto Roig, cuida, de la setmana que ve mos veiem.
1: Ja.
0: Aporta't, n'hi ha una moscarda, crec que de 15 quilos.
1: No, però no
0: meu.
1: No meu.
0: Que no sé d'on ha eixit.
1: No, meu no és.
0: Vinga, tinc bona setmana. Adeu. David Casinos ha vingut en el gos i tu en una moscarda.
1: Pues igual venia en el gos.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
3: En A Punt Ràdio.
6: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
5: Gracias por sintonizarnos. Som A Punt.

0: Marina Rebonica, que el porta per ací?
1: Pues mira, ha arribat el moment de la setmana que més m'agrada, juntament també de la cartellera.
0: No era que no volies anar-te'n sense acabar el programa amb mi.
1: Home, això lo primer. Ah. Això lo primer, tu ja ho saps. Però a banda d'això, ja que tenia que vindre, dic, què podria jo contar?
0: Sí.
1: Pues mira, dic, ha arribat el moment de la setmana de fer la vista enrere i descobrir què passava un dia com avui, però de fa uns anys. I mira que avui teníem efemèrides importants, eh? A mi m'ha costat triar, perquè podria haver-te contat que un dia com avui, però de 1536, Ana Bolena era executada a Londres, condemnada per adulteri i altra traïció.
0: No era qualsevol cosa, no la dona esta, el que li van posar en l'esquena.
1: Efectivament.
0: Sí.
1: També podria haver-te contat que fa menys, concretament 22 anys, un 9 de maig com este, el València es convertia en campió de la UEFA.
0: Ja, però somos o conten sempre l'Hermosilla i tal, estan molt ploms en
1: i
0: el tema del futbol.
1: No,
0: sí.
1: Lo de Ana Bolena em feia pena, l'altre em pareixia que ja
0: Cancino.
1: Es parla molt de futbol, sí. Així que he decidit optar per una altra efemèride. Una carregada igualment d'història i que va tindre una banda sonora per sempre inoblidable.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you.
0: Com seria eixe moment?
1: Com seria, eh?
0: Sí.
1: Pagaria per haver-lo vist allí.
0: Ja, perquè això és una cosa històrica. Això no es tornarà ni es tornaria a repetir en cap moment, clar.
1: Quan va córrer el 9 de maig de 1962 al Madison Square Garden de Nova York davant de 15.000 persones i 40 milions d'espectadors a l'altra banda de seus televisors, Marilyn Monroe interpretava este Happy Birthday per al 45 aniversari del llavors president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy.
0: Escolta, que molta Marilyn i molt de Madison Square Garden i molt de Kennedy, però per ahir abans ja havia cantat la Piquer, eh?
1: Sí, efectivament. És que es parla poc.
0: Es parla poc d'això. És de veres, sí, sí, sí.
1: El més important d'aquella actuació va ser, entre altres coses, aquest vestit ja històric dissenyat per Jean Louis, que era el mateix modista que havia executat el traje negre de Rita Hayworth en Hilda.
0: Sí.
1: La idea del disseny era simular que Marilyn anava nueta, envoltada només amb 2.500 diamants de bisuteria que estaven cosits a la pell, bueno, a eixa tela, no?, que simulava la pell.
0: Sí, com si fos una calça.
1: Efectivament. L'actriu va pagar pel vestit llavors $12.000. En 1999 el va comprar l'analista financer Martin Zweig per $1.26 milions.
0: O sigui, és a dir, que de $12.000 va passar a $1.25 milions.
1: Però és que ha sentat a la cadira, perquè es va conservar en una vitrina en l'hotel de Pierre de Nova York i en setembre de 2016, quan este home va morir, va ser venut a l'empresa Ripley's Believe It or Not per $4.8 milions i es va convertir en el vestit més car de la història. I per cert, fa 4 anys Kim Kardashian el va portar en una gala Met.
0: Ja, però crec que va haver un poc de jaleo ahí, perquè diuen que tenia el cul molt gran i el va donar de sí i totes aquestes coses.
1: Alguna coseta va passar ahí.
0: El mondongo de Kim Kardashian no és el mateix que tenia Marilyn Monroe, eh? I és normal que li el deixaren i la xica, pues, el donara una miqueta.
1: Una miqueta de sí.
0: Això estaria assegurat, però no sé qui és el que assegura això per 4, quasi 5 milions de dòlars.
1: Una autèntica barbaritat.
0: Un vestit, sí, sí, sí, una barbaritat.
1: Però tornant a aquells anys 60, hi ha molts altres detalls que contar d'aquella nit.
0: Molt amigues estes dos, t'ha de dir, eh?
1: Molt amigues, eh?
0: Sí, sí, sí, a la que escoltarem ara i sobretot a ella, perquè la va apoyar moltíssim. És una història molt xula, la de esta dona que canta i Marilyn Monroe. Are still around us. There's no
1: escape that I can see. Estem parlant de Ella Fitzgerald, que era una altra de les convidades que van presenciar aquell Happy Birthday i que també va actuar aquella nit. Estaven també Maria Callas, Judy Garland, Henry Fonda i públic divers que havia pagat fins a $1.000 per acudir.
0: A veure, per pagar-li a tota aquesta gent, imagina't tu.
1: Però $1.000 de l'època, Sergi?
0: Pues, tira-li.
1: Quina barbaritat és això?
0: No sé, el que seria avui en dia. Jo és que ja em perquen les xifres. El que valien abans les coses i el que valen ara és totalment desorbitat.
1: No
0: té res que veure, sí, sí.
1: He de dir-te que entre el públic, qui sí que no estava era Jackie Kennedy, la dona del president que, casualitat o no, va decidir no acudir a l'acte en enterar-se que sí que estaria Marilyn Monroe.
0: És a dir, no és que no es trobava bé, és que a dir,
1: no vaig. Ella va dir, no vaig. Podria no ser estrany tenint en compte que la història d'esta actuació i d'este Happy Birthday havia començat molt abans. I wanna be loved by you, just you. Durant els anys anteriors, Marilyn s'havia convertit en una espècie de deessa. Fotografies, pel·lícules, pòsters, fins i tot Andy Warhol havia fet d'ella una icona. Però la seva figura va passar del misticisme a la caiguda més absoluta en els seus últims mesos de vida. Els rumors del seu romanç amb Kennedy havien començat mesos abans de l'aniversari. L'actriu i el president s'havien conegut en un sopar privat, el que despertaria l'interès del president per convidar a l'actriu a la gran convenció del Partit Demòcrata que es destinava aquell maig a recaptar fons i a celebrar l'aniversari del president.
0: No estava bobo el president.
1: No ho estava.
0: No, veure,
1: ho estava.
0: No va agarrar a qualsevol.
1: Això seria el que portaria després a aquest Happy Birthday que avui compleix anys i que es va convertir en el més sorprenent de la vetllada. Tothom es va quedar sense respiració quan aquell 9 de maig de 1962 Peter Lawford, cunyat del president, presentava així la convidada estrella de la nit i que seria l'última en actuar.
3: Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe.
0: Que mal vocalitzen els americans.
1: Entre que s'escolta de l'època i que tens que fer un esforç sobrenatural per entendre-los...
0: És que vocalitzen molt mal els americans, no? No parlen bé l'anglès.
1: No parlen bé. No? Menos mal que vosaltres sí. Jo vos ho traduïsc. La presenta com la que sempre arriba tard.
0: Sí.
1: Després de la presentació la va haver de cridar tres vegades perquè apareguera ella dalt l'escenari i allà que va arribar Marilyn a l'atril encara amb un abric damunt i ja després se'l lleva i escolta la reacció del públic i ara sí arranca aquesta actuació icònica i canta el Happy Birthday.
0: I mentre Jackie Kennedy arrancant-se la pell en casa.
1: I Jackie Kennedy a casa, pues, no sé si plorant, si tancàs... Si...
0: Perquè, vamos, tot el món no tenia tele, però ella sí que entendria i estaria vegent-ho. És a dir, estaria reconcomia per dins, però ella estaria vegent-ho, clar.
1: Efectivament, perquè a més Marilyn va fer un esforç molt gran per estar en aquella festa perquè havia deixat el set de gravació de Something's Got to Give, la que seria la seva última pel·lícula i que va quedar inacabada. La va deixar el 17 de maig i es va passar els dos dies següents assajant a Nova York, segons conten els cronistes, amb molta ansietat. La mateixa ansietat amb què aquell dia pujava a l'escenari caminant cap al micròfon

0: és que ser el centre d'atenció de tot el planeta i no poder fer res, i fases coses bones o roïns, tot el món tinga que estar damunt de tu, és de veres, és perquè t'agarren no un atac d'ansietat, sinó per anar en la bolsa tot el dia en la boca. Clar.
1: Sí. Però és que a més aquella nit no va acabar ahir. Després de l'actuació de Marilyn Monroe, el president va pujar a l'escenari per concloure la celebració i agrair a totes les figures que havien format part de la gala. I clar, també li ho va agrair a ella.
2: Miss Carol, who was going to come, and to Miss Monroe. Left a picture to come all the way east, and I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet
0: home, claro, com una novadora i les gràcies a la novieta.
1: Li diu, gràcies a la senyorita Monroe que ha deixat una pel·lícula per a vindre a l'est. Jo ja puc retirar-me de la política després d'haver tingut un happy birthday cantat d'una manera tan dolça.
0: Home, bé, un happy birthday històric, això no ho tindrà ningú. Ningú mai més en la vida ni ho va tindre, tampoc.
1: No n'hi haurà ningú happy birthday
0: com ixe.
1: Com este, en la vida, això és així. Sí, sí, sí. Després de la gala, totes les personalitats estaven convidades a una festa privada en què es va fer la que és l'única foto que existeix dels dos junts, del president i de Marilyn Monroe, i que dispararia encara més tots els rumors.
3: The French are glad to die for love. They delight in fighting.
1: Arran de l'actuació i el to íntim i seductor que Marilyn va emprar, es va fer que la relació entre els dos començara a ser ja comú en la conversa entre la ciutadania que apuntava a eixa possible relació extramatrimonial del president amb Marilyn Monroe. Poc temps després es parlaria fins i tot d'una relació de l'actriu amb Bobby Kennedy, que era germà del president.
0: La cosa era caure en la família,
1: sí,
0: no?
1: Sí, enrotllar-la en algú. Sí, sí, sí. D'això no tindrem mai certesa. El que sí que sabem és el que va passar després, i és que la Fox, que llavors anava de capa caiguda després de les pèrdues de la pel·lícula Cleopatra, va emprar este viatge i esta actuació per a que l'actriu carregara amb les culpes de retards en el rodatge d'eixa última pel·lícula i que acabaren per acomiadar-la i complicar encara més la seva situació. Era una gota més de l'ampla motxilla que ja carregava Marilyn Monroe i que va conduir a la seva mort el 4 d'agost, quan la van trobar en la seva residència de Los Angeles.
0: Només 32 anys, després. Eh? Sí, sí, sí, uns mesos després d'això. És a dir, d'estar en la cresta de la ola. És que aquestes coses tampoc es parla molt. Quan eres carn de psicòleg o de psiquiatre, que el fan creure que eres lo millor del món i tu entres en eixa voràgine i de la nit al matí no és que s'obliden, sinó que inclús el maltracten i tot. Clar. I ja no eres res.
1: I sobretot les exigències que el poses tu sobre tu mateix, perquè clar, si al final està tot el món mirant a veure què fas, a veure què no, amb qui t'ajuntes, amb qui no. És que,
0: no, una mala vida.
1: Una mala vida.
0: Una mala vida.
1: Puguem tindre-ho tot i al final... Res.
0: Res, la felicitat no està ahí, però en fi, massa jove.
1: Massa.
0: Què ha quedat d'ella? Que és un mite de la humanitat, com aquell que diu, jo que sé, igual que Groucho, igual que Chaplin, igual que, jo que sé, Amy, molta gent, és l'únic que li queda, no?
1: I Michael, la seva màgia i aquesta aura, no? Que al final les acompanya sempre, encara que ja no estigui.
0: Home, un tipasso, eh?
1: Home, i una cara, aquesta cara.
0: Si tu no el veus en un vestit d'aixos com los caballeros las prefieren rubias...
1: Ojalà.
0: Només això també us va portar Madonna, per exemple, també.
1: També.
0: En Like a Virgin.
1: Les grans.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no te'n vagis.
1: Les grans i jo.
0: Les grans i tu, que eres gran. La gent no ho sap, però ella és supergran.
1: Molt gran, 2 metres de persona.
0: Diuen que la gran és Abril, però no, la gran és Marina Perelló. O sigui que sí. Sí, som tots altíssims.
1: Tots molt grans.
0: Per jugar en la NBA directament. En fi. Bueno, un quart d'hora només per a que siga ja les 2 de la vesprada. Un programa que passa superràpid. Alguns teniu, jo què sé, el detall de començar el dia amb nosaltres des de les 8 del matí, que es diu Prompte, però ahir estem des de les 8 del matí, i fins i tot depenent del vostre torn, perquè al cap i al fi fem com un torn laboral de 8 a 2, doncs a lo millor mentre esteu treballant el feu amb nosaltres i nosaltres vos ho agraïm moltíssim. Però, en fi, com està... vaig a saludar a David abans, que és l'únic que no ha entrat encara, ni ha vingut... Bueno, sé que has vingut a la ràdio, però no has entrat, González.
4: Clar, clar, jo estava per així, per aquest edifici, però no he entrat en el micro.
0: Bueno, però tampoc, de l'edifici tampoc te pegues el pisto, estàs assentat en la teva taula, com tots.
4: Clar.
0: Qualsevol diria que està ahí fent... és el dron del centre de producció.
4: Avui he passat... hasta per enginyeria, fixa't. Sí? O sigui, jo avui m'he pegat una volta per així, per a punt, que no veig.
0: Sí, ja has estat ahí passejant. Bueno... Poc més ja arribes a ajudar els fusters i tot, pues a fer ahir algun decorat.
4: M'ha faltat això.
0: En fi, Lorena, què tal?
5: La Hola, cosa? Què tal?
0: Tu com estàs entre dos aigües, ara?
5: Jo
0: pues,
5: vaig i vinc, i puja i baixa i tot, sí. Correguent.
0: I Gómez ja ni el conte, no?
5: Amunt i avall.
0: Amunt i avall. Ai, mare, bueno, ja estic mirant els dies com passen, de si no res ja estem dient que estem en juny.
5: Y Marilyn, que estabais hablando, qué maravilla.
1: Sí.
0: Sobretot, qué maravilla de vida, d'existència. Sí, no? Bueno, a ningú que li passin aquestes coses. I passen més del que pareix.

0: Juguets trencats d'estos n'hi ha a tot hora. També els d'Eurovisió, t'ha de dir, eh?
1: També els d'Eurovisió. Mira, jo, mare em va retar a traure les meves versions i, clar, de què anaven a
0: però
1: ser?
0: Però les teves versions de què? De pues... cançons aixina conforme va fer l'altre dia Marina i ella i
1: exacte,
0: tal? Les teves d'Eurovisió. Però s'han fet versions de cançons d'Eurovisió, no
1: clar,
0: ho sabia?
1: Home, clar.
0: Bueno, bueno, s'han fet, per exemple, jo què sé...
2: Era, era versions en general.
1: Era versions en general, però jo les he portat al meu terreny, no? Clar.
0: A veure, xiqueta granada cap a casa, que és normal,
1: clar,
0: no? Però versions...
1: Però ja li he promès que és l'última vegada que parle d'eixe concurs en estos micròfons hasta l'any que ve, eh?
0: No, a mi no m'importa.
2: No, i a mi tampoc. Jo ja t'he dit que yo no soy de la de los que dicen, "Ay, Eurovisión, eso es para".
1: No, no, pero anem a posar ya.
0: No, lo que pasa que en guany, pues tampoco a mí lo que en reconcom es que hagan pagat i hagin fet el bleda sense participar. És de veres, perquè escolta, això se paguen diners de tot el món, també.
1: Sí, sí, sí.
0: I si hi ha aquesta pagança, pues per lo menos deixa-li el dret a l'entreteniment al personal. O sigui, tu vols fer la gala o lo que sigues, no vols participar, bé, però ja que estem pagant, deixa que el personal disfrute
2: sí,
0: del que paga.
2: Sí, perquè creo que lo que contraprogramaron no lo vio nadie, ¿no?
1: No, va tindre un 9%.
0: Va ser el programa este que hicia...
1: La Casa de la Música.
0: Sí, Jesús Vázquez i Rafael. Perquè Rafael és la persona que més actuacions ha fet en televisió espanyola. Bueno, que Rafael... Tu, a este pas serà la persona que més ha actuat en el món perquè, vamos, és que no para.
2: És incombustible.
0: Sí, sí, sí, sí,
3: fa
0: sí,
3: un
0: sí,
3: any
0: sí,
3: dèiem que no continuaria més concerts i mira, estava... ahí estava encara fent a muntó.
0: No està bé. Eixes coses estan lletges. Això no es fa. Igual la setmana que ve estic entrevistant-lo i no li ho podré dir, però això no es fa. Tens que deixar pas als que venen darrere. Bueno, i no donar un disgust, perquè allò de morir-se en l'escenari al final és que ho farà realitat, també. N'hi ha molts d'estos que li donarà el parraque ahí. Sí, sí, sí. No,
1: dona por, això.
0: Sí.
1: Vinga, anem a escoltar la primera, que no és d'Eurovisió la cançó.
0: En què quedem, David?
1: No és d'Eurovisió, però té la seva relació.
0: Vale, va.
1: Jo crec que la cançó és reconeixible des dels primers acords.
0: Sí. Home, sobretot els sí, que van viure en els 80, claro.
1: Clar.
0: A veure.
1: Vos vaig a retar a que encerteu qui la canta.
4: Trabajabas por las noches en la barra de un bar cuando te conocí. Yo te elegí, te molde, yo te convertí.
2: Yo me es la original es de Human Lee.
1: Claro, sí,
2: pero
1: sí,
2: esta voz
4: después el mundo.
2: Ah, tú lo sabes.
1: Ya usas.
2: Tú lo sabes.
0: ¿No? Usamos dos personas, pero no va a chadiro.
2: Yo marisqueo también. A ver. Un momento, a ver.
4: Podría sufrir un revés.
0: Vale, pero lo mal que canta deberías de saberlo.
3: Ay, pues entonces es Tamara, ¿no? No, Llurena. ¿No, tampoc?
1: No.
3: Ay, yo pensando en cantar regular.
0: No, hombre, per favor, com li pots dir?
3: No, Marta,
1: cap a la terreta, vine cap a...
0: Sí, sí, i cap a Eurovisió.
1: I cap a Eurovisió.
3: La terreta i Eurovisió. Que difícil ho heu ficat avui, eh?
0: No.
2: O sea, és una cantante que luego ha ido a Eurovisió.
0: I tan luego, fa poquet.
1: Fa poquet.
2: ¿Cómo se llama la que fue hace muy poco?
5: ¿Nebulosa?
1: Ahí está.
3: Ah, amiga.
2: Mira,
3: mira Marina, calladeta.
2: Fen con quinofa, que sí.
0: Mira la del Bercher.
2: Con su mirada en el portátil.
1: Claro, es que del Bercher.
5: Mira, claro, pillaban propio.
2: Nebulosa. Claro, es que no escuché Nebulosa. Me perdí.
0: Yo tampoco, no podía. No me agradaba. En París, que es una canción...
2: Creo que la escuché el día ese de la...
0: A ver, los de Eurovisión teníamos el vostre criterio. A mí en París, que es una canción súper irreverente y que no és precís. Pa anar de guais dir aquestes coses. O sea, i mira que t'ho dic jo, que sóc desllenguat com jo soles, eh? Que lo que no sé com no tinc càries de les coses tan lletges que dic. Però no m'agrada una cançó, i una cançó que representa Eurovisió dient... No.
1: Bueno.
0: Que es convertisca en un himne, no.
2: A ti te gustó?
0: Llámame
1: a mi. A mi em va agradar, però a mi la lletra és que em dona igual. A mi m'agradava el so...
3: La posada en escena.
1: No, això tampoc. Això tampoc. M'agradava. Jo l'escoltava, però la posada en escena ja no.
0: Vamos, que ni la lletra ni la posada en escena, l'únic que aprofitava era la música.
1: Sonava bé.
5: Però eren d'Ondara.
1: I eren d'Ondara.
5: Això compta també, Sergi.
1: Marina, crec que te vas a fer un 2x1, eh? Perquè la següent...
2: No, però un moment. I d'on està Human Lee original?
1: No, és que com és reconeixible, jo... Anem a passar per la versió.
0: Anem a lo pràctic.
5: Déjame ganar, Mar.
2: Però, oye, Human Lee, com molava, eh?
1: Com molava,
0: sí. Ja, és que, a veure...

0: Identifiqueu la cançó.
1: No. Ni la canció, res, ni la voz.
2: Res, res de res. Vull ser, vamos, estic
1: ver,
2: en blanco, a ver, total. En
1: blanco. A ver.
0: La veu jo crec que és reconeixible.
3: La original és Paloma San Basilio.
1: No és Rigoberta Bandini.
2: Mònica
3: Naranjo. No, l'original és una d'estes d'Eurovisió tota la vida. Igual m'ha confundit jo amb Paloma San Basilio.
0: L'original és Anabel Conde.
3: Sí, això, Anabel
0: Conde. Va quedar segona en Eurovisió 95.
3: Esta xica super traumatitzada i encara repetint.
0: És veritat, sí.
3: Sí. Però n'hi ha que saber qui és la de ara.
1: I la versió...
0: Després de Nebulosa, qui va aixafar l'escenari per part d'Espanya?
3: Chanel.
0: No.
3: És que jo no estic massa posat.
0: Ha sigut l'última, ha sigut l'última.
2: Sí, no me ve el nom, però sí. Sí.
1: La que és flamenquita.
2: Esta. Blanca Paloma.
1: Blanca Paloma.
0: No.
2: Mare de Déu.
1: Melody.
2: Oh. Dos de dos.
1: Dos.
3: Jo lo di.
1: Dos.
3: Jo lo di. Mare meua, per favor.
1: Però vaig dir-te una cosa, jo pensava que anaves a posar més músiques que jo coneguera i...
0: Ja, però ja.
3: Però Xineto no te va mal.
1: És veritat, estic guanyant.
3: Amore, estàs guanyant, Marina.
0: Vinga, Marejo, anem a anar-nos a la 5, ¿vale? Que és una cançó també ben reconeixible, però no us vaig a demanar qui la canta, sinó l'idioma.
1: Uf, ui.
3: Este no torna a vindre així, eh? Pa fer-mos quedar mal.
0: La cançó sí, no?
1: Sí.
2: ¿Cómo que sí?
1: Es famosa, ¿no?
2: ¿Cuál? ¿Cómo? Sí. ¿Quién? ¿Cuál?
1: Espera, ara. Ara ve.
4: Me renranta, tú me cuyentas, intenta volverte. Voy que...
1: Primera vez en la vida que escucho.
0: Mar.
3: Pero eso es un idioma.
0: Eso es un idioma. Bonico no, pero un idioma.
1: ¿No es la canción de Beth?
0: És la cançó de Beth.
3: Sí, la cançó és la de
1: Beth. Beth, la de Beth.
3: Sí.
1: Jo sóc que és turco.
0: Eurovisió 2003, Espanya. Beth...
2: Sí, que llevava rastas.
0: Sí, exacte, sí.
1: De Operación Triunfo.
2: Sí, però no ubico con...
0: Vinga, i el radar...
2: A ver, a de Xipriota.
0: Més cap a dalt.
2: Xipre.
1: Ahora sí.
3: Sí, lo que pasa es que no entenem lo que diu.
1: Yo creo que eso es...
3: Albanés o una cosa d'estes, no?
0: Sueco.
1: Noruego?
0: Per ahí.
1: Finés?
3: Finés. Uau. Finés, però que sona molt raro per ser finés.
0: Eixa cançó va pegar molt fort allà.
1: Però que tu sos finés?
0: Sí.
3: Però sona molt raro, no sé. El finés no sona més com si anares a Ikea a comprar.
2: Sonava com a griego. Sonava com a otro alfabeto absolutamente distinto al nuestro.
0: No, pero es totalmente diferente.
2: O sea, pegó tanto que llegaron a hacerle una versión.
0: Que Eini, que yo no sabía quién era, pues lo viste, es una de las cantantes fineses más importantes, va a hacer esta versión.
2: Fíjate la vez.
1: ¿Qué te parece?
0: Es que venga.
1: Nunca te
3: a mí me digo que es Esperanto o cualquier cosa de este, sí. Y no creo.
2: Hombre, esto sí.
3: Este sí, castizas donde las haya, claro.
0: Vais a demanar vos el mateix, l'idioma.
1: ¿El idioma? Vale, va, afinamos los oídos.

0: Vamos que ir por el sur,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Esto es más cap al sur. Sí,
2: mira, lo sí, único que se nos ha ocurrido a todos. Sí.
0: Cap a Egipte, mira ahí. Malta.
3: Seguime en Europa.
4: Es grec.
5: En este caso es turc, al final.
3: Es turc.
5: Es turc.
3: Ah, es turc.
2: Claro, claro.
3: És que...
5: Però pues són elles cantant en turc?
3: No, no, no.
5: Ah, aquestes no es donava tant com va batallar.
3: És Askin Nur Yengi, no sé qui és tampoc. Però
0: bueno, sí que és cert que tenen su tono de voz,
5: sí,
0: eh? Parece con IA, el Azúcar Moreno.
3: Podria ser una versió en IA.
0: Cantando su canción en turco, eh?
5: Sí. Bueno, el que més ha cantat, crec que en idiomes internacionals, és Julio Iglesias, no? Que ha cantat de tot en tots els idiomes.
0: Mira.
5: És que se ho faria com Nat King Cole. Ell cantaria tal qual, no?
0: De oído. Clar,
5: de oído. Perquè altra cosa no podia, vamos, en tots els idiomes, en xinès i tot. En fi, estàs satisfet, no?, de lo que estàs fent.
3: Estic molt satisfet.
5: Ja ho sé, ja.
0: I està, claro, també una enloquecida d'esta banda per fer una versió, no?
3: Clar, esta cançó va, segons he llegit, en els Balcans, en Croàcia, bueno, en Iugoslàvia, en aquell moment, i en Turquia, clar.
0: Molt bé, molt bé.
3: Anem a la següent, tornem a l'espanyol. Pues demane també cançó que és cert que és dels 80, o sigui que anem molt lluny, però el grup jo crec que és fàcil.
5: Buah, que mal sona, eh? Es nota que...
3: És...
5: Sí.
4: Però això és la versió?
3: Esta és la versió. La cançó és una guanyadora d'Eurovisió versionada
0: sí?
3: per un grup espanyol.
0: I què ganó esa...
3: Esta cançó originalment era...
0: Que el país, dinos el país.
3: Regne Unit.
5: Sí, claro.
0: Regne Unit.
3: Any 81.
5: Jo no participe, perquè després vos clareu en mi. No, no.
0: Però tu lo sabes?
5: Jo no sé res, avui.
4: I això què és, parxís?
3: Eh?
4: Mare meva, me vaig a comprar un boleto de la loteria.
5: Sí, sí, sí.
3: És parxís, és parxís. I...
5: Madre meva, parxís, però, clar, és que estan en l'època, sí.
3: Clar, estan en l'època. A mi m'agraden molt aquestes versions així, de...
5: sí, sí.
3: En aquesta època que es versionava tot.
5: A veure, haguera pogut ser pitjor, haguera pogut ser Enrique Llana.
4: Que
5: I pitjor,
4: que
5: haguera pogut ser Enrique Soles, o sigui que... Què voleu que vos diga? En fi, i pel temps que el queda no sé si te caben una o dos.
3: Vinga,
5: o sigui que...
3: anem a la número 11. Anem a la 11 que... La cantant també, la veu és reconeixible.
5: En la i... número 11, però tu que el pensaves que tenies 6 hores de ràdio o què?
0: Pues tenemos que repetir, eh? No, habrá que volver a Eurovisión.
5: Vol la revancha.
4: Vol la revancha perquè he guanyat jo.
5: Claro.
3: També és antigueta.
5: Això, la antiga. Versió original és Pupé de Sí, Pupé de Son. Claro.
3: I la cantant?
5: Home, un altre grup d'estos infantils, no? Sona...
0: Marisol?
3: Va per
0: Carina?
3: Carina. És Carina.
0: Una Marina.
4: Una a dir.
0: Però la de... La de l'honor.
4: Sí, la de...
0: Escolta, que avui anaves a pillar total, per favor.
5: L'altra diu anaves a pillar.
0: Ni una, vamos.
3: Eren ben facilets.
5: Bueno, quan Carina, encara també, la dona tenia un poquet de trellat, de veu i coses d'eixes ara...
3: Aquí seria joveneta, perquè era abans de que ella anara a Eurovisió.
5: Abans de que anara a Eurovisió, i va anar a Eurovisió encara en blanc i negre.
3: Sí, va anar en el 71.
5: Claro, ella va començar en el programa aquell de Passaport a Dublín, que era l'Operació Triunfo de la dècada dels 60, en Nino Bravo, en Rocío Jurado...
0: I després estuvo aquí,
5: I molta gent. A veure, és una superbona persona, però bueno, quan et converteixen en el que el converteix la societat i els mitjans de comunicació, doncs és el que...
3: Saps el viral amb aquesta cançó de... Ponte las mascarillas, ¿os recordeu d'això?
4: Canta, David, canta.
5: És que... Sí, sí, sí. I no vos vaig compartir ahir un vídeo de Concha Velasco entrevistant a Posí, perquè no... Perquè ja em va donar...
0: Comparte.
5: Sí, sí, sí, vos l'enviaré si voleu. En fi, a Lucía le agradó molt el Posí. I es queda tota satisfeta. Bueno, David, Lorena, Mar... Marina i Maria Jocollada, que som els que quedem així com a residuals del programa, i a la gent que vos escolteu fins ara, dir-vos que demà tornem. Ara arriba Hermosilla i després les notícies. Adéu.
6: Esports a punt.
7: Què tal, com esteu? Esta setmana és de calma tensa en part del nostre esport, perquè el nostre esport viu una setmana intensa i per descomptat amb milers de seguidors i seguidores preparant la maleta plena d'il·lusió, acompanyant l'equip del seu cor en l'aventura. D'un costat, el final de Lliga, amb èxode d'aficionats del Llevant, per exemple, A Sevilla, la Cartuja contra el Betis i de l'Elx a Girona, a Montilivi. En joc, continuar en primera divisió. Ara de seguida, Pepa Benetó es contarà què i com han preparat els dos clubs esta caravana d'aficionats. De l'altre és de València Bàsquet, que demà començaran l'èxode cap a Atenes, on també estarem en esta casa. Samu Borges, Nacho Rodilla, ja ho tenen tot preparat per a eixa Final Four. Avui a les 2:30 farem un aperitiu del que a partir de demà viurem en esta casa, que no és altra cosa que eixa semifinal contra el Real Madrid. Però n'hi ha més, perquè en el València, ja assegurada la permanència i la mirada posada en la Conference League en l'última jornada, tenim setmana en què també l'afició ha de fer un pas avant. Libertat VCF ha convocat una manifestació dissabte per a protestar per la gestió de Meriton una vegada més. A nit en la banda va estar Santi Cañizares, a qui li preguntaren per si ell podia fer un Sergio Ramos en el Sevilla, és a dir, comprar el club, però, clar, en el València. I esta és l'explicació de l'esporter del conjunt valencianista.
1: Uno,

0: Primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos, ¿no? No es mi caso ninguno de los tres. Es probable que Peter Lim atienda a alguien en Singapur. Es probable que Peter Lim abra su puerta a alguien en Singapur. A mí no me la va a abrir. A mí seguro que no. O sea, no sé si sería bueno.
1: Bueno, que queda molt clar, que Santi Cañizares no vol fer de Sergio Ramos. Hem quedat també amb Víctor Lafuente, amb el director esportiu del Club Deportivo Eldense. Flamant nou equip de segona divisió després d'un any, només un any, en primera ref. Té molt de mèrit, com també el de Claudio Barragán. Avui és dimarts i ens visita David Casinos en la nostra flama. I en la tertúlia tindrem a Cristina Bea i a Pep Serer. Però primer començarem per les dobles campiones de València Bàsquet que ahir celebraren i de quina manera la festa, que va tindre una miqueta d'un punt trist, no? Sobretot per els comiats, alguns anunciats i altres previstos. Eva Casany, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Massa comiats.
2: Prou. Avui Fam no va reprimir les seues llàgrimes en un club, en el seu comiat a este club en el que ha crescut i s'ha format com a jugadora. Ha promès que tornarà, si no pronte, quan puga, a la fi de la seva carrera. També dia adeu Leo Fibic, que no parla en castellà. I Cristina Ubiña i la Capiqueral, que tindran un acte un poc més avant.
1: Un poquet més avant, però també és un adeu. Ah, i una notícia que acabem de conèixer, Recordareu la caiguda del ciclista d'Altea Jaume Guardeño, que li va provocar greus lesions neuronals. Va ser el passat 31 de març mentre entrenava per carreteres catalanes. Va topar amb una pedra en la carretera i es va estavellar contra un cotxe. Fins ara estava hospitalitzat en l'Hospital Art Taurí de Sabadell, però el seu equip, Caja Rural, ha anunciat avui en un comunicat que serà traslladat a la Clínica Goodman de Barcelona, que són especialistes en este tipus de lesions neuronals. Des d'ací desitgem la recuperació total de Jaume, del bo de Jaume Guardeño, i volem traslladar també a la família tot el suport com ha fet l'equip en el mateix comunicat. Patricia Valero està a la realització tècnica del programa. Al micro Dani Hermosilla, uns consells i se n'anem de festa.
3: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València.
4: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Esports a punt.

0: Ja són les 2 i 5 ja en la festa de València Bàsquet després d'eixe doblet històric abans d'entrar en la festa. Anem amb una notícia ja relacionada amb la pròxima temporada i que els avançarem a ir en esta casa. Eva.
1: Sí, segons ha confirmat a punt, Marta Suárez es convertirà en el primer fitxatge per a la pròxima temporada de la pivota asturiana número 16 del draft de la Women NBA d'esta temporada. Juga actualment en la Lliga de Desenvolupament. A més, el club té com a gran objectiu la francesa Leila Lacan, de 21 anys, 80 d'altura, i l'ascendència del Txad, que arribarà per a reforçar la parcel·la exterior de l'equip. Està formada en l'Angers, va fitxar pel Bàsquet Landes en 2024, té amb elles dos lligues, també ha tingut experiència amb la seva selecció, i en l'Eurolliga, on ha disputat dos anys, però només ha arribat a quarts de final. A pesar de la seva joventut, també té experiència en la Women NBA. Va ser triada 10 del draft en 2024 en els Connecticut Suns, però va acabar jugant en l'equip de rookies de la temporada, on ha fet bones xifres. En la seva trajectòria es fixa, com diguem, en la

0: seva selecció. Ha sigut plata als Jocs Olímpics de París, tercera a l'Eurobasket en 2023 i quarta en el de 25. Té molts pretendents, volem si acaba quallant este fitxatge.
1: A veure, esperem que si ara comença la planificació d'un equip que canviarà i molt, ja ho hem explicat amb aquest canvi del paradigma del bàsquet femení europeu. Ara en parlarem, però primer l'alegria i primer a la Basílica i després a la festa del Roig Arena, Eva.
0: I un miler de persones que acompanyaren el València Bàsquet en esta celebració de la quarta lliga consecutiva que ja està pujada al sostre del Roig Arena, que van fer el mateix recorregut de les últimes temporades en esta celebració. Comença la Basílica, l'ofrena de flors en representació de l'equip, l'entrenador Rubén Burgos i les capitanes Leti Romero. Encara no es creia com van aconseguir el títol.
2: No nos lo creíamos, al final yo creo que todas tuvimos un momento de que nadie sabía qué estaba pasando, yo estaba corriendo porque todo el mundo estaba corriendo, pero tardamos un poquito en procesar que habíamos ganado porque realmente fue una canasta de último segundo y de infarto.
0: En l'acte en la pista central del Roig Arena es van anar destacant detalls d'aquesta celebració amb totes les jugadores per a celebrar esta última lliga i la Copa de la Reina. El més destacat, les llàgrimes d'Aguafam per dir adeu a l'equip on s'ha format.
3: Lo he dicho mil veces, Valencia es mi segunda casa. Llegué con 12 años sin saber que iba a ser esto. Y ahora pues puedo decir pues con mucho orgullo que estoy orgullosa de pertenecer a este club. Ahora es una despedida, pero tengo claro que volveré en algún momento, espero, ojalá. Muchas gracias a la afición, de verdad, no sabéis lo importantes que sois. Nos hacéis muy felices, estáis en cada momento. Quiero daros las gracias porque desde que pisé la pista, la Fonteta, con solo 15 años estuvisteis ahí apoyándome. Que esto ha sido increíble, que es un adiós, pero seguramente un hasta luego.
0: També va ser el comiat de Leo Fibis, però deixaran més avant un altre acte per a Queralt Casas i Cristina Ovinya pel seu paper destacat en tots estos anys en el club i fins on l'han fet arribar. A més, vas tindre un debut musical inesperat. A Raquel Carrera li van fer cantar al costat d'Artur de la Fúmiga la cançó Mediterrània i este és el resultat. I no va estar Gina Abdelkader per motius personals. La jugadora acaba contracte i una data positiva amb la que acabem esta temporada. La mitjana d'assistència han sigut 4.291 espectadors, creixent davant d'este gran repte, i recorden que en aquesta final es van registrar 7.647 espectadors.
1: Efectivament, un registre impressionant. Ara sí, parlem de futur. A banda de Marta Suárez, n'hi ha més coses.
0: Sí. A banda de les novetats, es poden dir que de moment la plantilla per a la pròxima temporada estarà formada per Leticia Romero, Maria Araujo, Elena Buenavida, Alicia Flores i Raquel Carrera. I els dos passaran l'estiu als Estats Units i tornaran quan acaben la seva participació. A més, el tècnic Rubén Burgos també acaba contracte el 30 de juny, però no vull pronunciar-se sobre la seva continuïtat.
4: El meu cap està, com sempre, en València Bàsquet, el meu compromís en l'equip i en el club, i la meva alegria i felicitat d'haver treballat i de treballar i de seguir treballant en el grup humà en el que estic en el dia a dia.
0: Són moltes les preguntes al voltant de la seva continuïtat, perquè en la roda de premsa posterior a aconseguir aquest títol, les seues paraules sonaven acomiat. Xutxen.
4: Jo me trobo tranquil i agraït, me sent valorat, me sent respectat i me sent molt afortunat perquè des del primer dia que estic així està rodejat de companys i companyes d'estaf espectacular. Marta en el seu treball individual, també entrenant un equip de cantera. Crec que l'arribada de Glòria ha sigut determinant a nivell emocional. A nivell bàsquet me sent tranquil cada partit i cada entrenament perquè Roberto Hernández és un tio brillant a nivell bàsquet. Això me fica la faena molt fàcil i sé que guanyarem o perdrem, però anem a estar preparades i anem a tindre un plan de partit espectacular.
1: Bueno, anem a veure quin és el futur de Rubén Burgos, que com ella ha dit, en tot cas, i com va, ens va contar ahir Josep Carbonell, lligat en tot cas a València Bàsquet segur. I este matí, a la seu de la Fundació, Trinitat Alfonso ha tingut jo el reconeixement a Vega Jimeno per la seva reconeguda trajectòria com a jugadora, Eva.
0: Sí, després de que la valenciana anunciara la seva retirada, ara comença una nova etapa com a coordinadora del bàsquet 3x3 a la Federació Espanyola, on tants èxits ha tingut. Destaca a Vega la importància de treballar en les categories inferiors i l'objectiu que es marquen amb l'equip femení y masculino.
5: El principal objetivo dentro de la federación, lo que queremos es, tanto con el masculino como con el femenino, estar en Los Ángeles. Creo que, bueno, el principal objetivo es meternos en los preolímpicos y a partir de ahí pelear lo mejor posible para estar ahí y conseguir estar en esos juegos. Y luego, evidentemente, empezar ya a inculcar desde categorías de formación el venenillo, ¿no?, del 3x3 para que se enganchen. Al final nace todo desde la base y vamos a trabajar muy duro ahí.

0: Comencem amb la nostra, o continuem amb la nostra portada. Parlem de notícies relacionades ja en eixe Mundial, que està ahir a la vora del canto. Fermín, baixa amb Espanya, Eva.
1: Sí, una baixa sensible perquè el futbolista es va trencar el quint metarsià del peu dret, un ditet pel qual l'operaran. El temps de recuperació s'estima en 2 mesos i el jugador del Barça no podrà anar al Mundial.
0: Qui sí estarà en el Mundial és el central austríac de l'Elf, David Affenbrugger, que està en la llista d'Àustria, i també Neymar.
1: Carlo Ancelotti sí que li ha oferit un joc en aquesta llista per al Mundial. El retorn de Neymar és la gran notícia de Brasil. Ara està en el Santos, va rebre fa 4 dies la telefonada. L'italià li expressava el desig de que estiguera en la llista, però també les condicions de convivència i de rol. D'inici, no és com a titular.
0: I també Erai Chomer està en Suïssa.
1: Sí, el futbolista acaba contracte amb el València el 30 de juny. Vol resoldre el seu futur abans d'anar-se'n concentrat amb la selecció. Estigué cedit en les últimes temporades al Nant i al Valladolid. Torna al València esta temporada i ha sigut una peça fonamental per a Corberan en la segona part de la temporada.
0: També hem de donar el tret d'eixida al mercat a una jornada del final de la Lliga, a punt d'acabar-se, com diguem, en aquesta temporada. Anem primer amb els entrenadors i les novetats.
1: Sí, hem conegut la continuïtat ja confirmada de Hansi Flick en el Barça fins al 2028, 2 temporades més. S'afegiran a les 2 que ja porta el club.
0: D'altra banda, 2 rumors que sembla que van a concretar-se les pròximes hores.
1: José Mourinho és el primer a rebutjar l'oferta de renovació del Benfica i tot apunta que tornarà al Real Madrid per a les pròximes 2 temporades.
0: I d'altra banda, Pep Guardiola. A Anglaterra es parla ja que el tècnic anunciarà que abandonarà el City a final de la present temporada. El City juga avui en el camp del Bournemouth i necessita guanyar per a impedir que l'Arsen capte victòria, és a dir, guanyi la Lliga. I en aquest cas, Pep Guardiola podria anunciar la marxa al City després de 10 temporades. Enzo Maresca seria el seu substitut. Fins i tot el periodista especialitat en el mercat, Fabrizio Romano, va anunciar fa unes hores la marxa de Pep i l'arribada de l'italià Maresca.
1: Acabem amb futbolistes amb llarga trajectòria en els seus equips que han anunciat la marxa dels seus clubs. L'últim en anunciar ha sigut el capità del Madrid, Dani Carvajal, que des que es lesiona de gravetat no ha tornat a tindre protagonisme. El cap de setmana s'acomiadaren 2 davanters tops de la Lliga, Lewandowski en el Barça i Griezmann en l'Atleti de Madrid.
0: Canviem d'esports, anem amb vol. Com sabeu, el primer cap de setmana de juny es disputa a Alacant la fase final de la Copa del Rei d'handbol masculí, on León és l'anfitrió i jugarà contra el Badajoz en el partit de quart de final. Doncs bé, el club ha presentat avui la camiseta de la Copa, seguint la té estat Bernat Picó.
2: Què tal, Dani? Bona vesprada. Encara no ha acabat la Lliga, queden 2 partits, però amb l'equip ja salvat, ara és inevitable estar pensant ja en la Copa, que es disputarà al Centre de Tecnificació d'Alacant els dies 5, 6 i 7 de juny. Ja té camiseta exclusiva de la Copa l'equip alacantí, amb els colors de sempre. La gran novetat és la segona equipació de color taronja, que a més es posarà a la venda per als aficionats. És un torneig en el que León té llicència per a somiar, perquè va pel costat del quadre oposat al del Barça i, per tant, només es trobarien amb els blaugrana en una hipotètica final. Eixe partit ja seria més complicat, però arribar a ell és perfectament factible. El debut en quarts serà contra un equip que ara està jugant per no descendir, el Badajoz, on jugava precisament la temporada passada Javi Fernández, el jugador de León Alacant, que avui, en l'acte de presentació de la camiseta, estava també perquè s'ha anunciat la seva renovació per una temporada més.
3: Huesca va ser un partit molt complicat i luego nos cruzamos contra la Vega Villasoa, que son 2 equipos top de la Liga Española, a los que no hemos ganado en el campeonato, pero los que hemos competido bien, y sabemos que con el apoyo de la grada aquí en Alicante, con lo que nos hemos ido desarrollando como equipo, pues tenemos posibilidades de llegar a la final, y luego, bueno, pues en la final seguramente estará el Barça y eso ya es otro animal.
0: Parlem de tenis, la fase prèvia de Roland Garros ha començat amb 11 tenistes espanyols.
1: I ja han passat a la segona ronda la valenciana Leire Romero, que ha superat per 2-0 la mexicana Sánchez, i amb ella estarà Marina Bassols, que ha guanyat la francesa Mandine Monod. Per contra, s'han acomiadat ja Andrea Lázaro i Eva Guerrero. En xics han guanyat el primer partit Pablo Llamas i Alejandro Moro, i està en marxa l'enfrontament entre Roberto Carballés i Lautaro Midón. L'espanyol s'acaba d'endur el primer set. Esta vesprada serà el torn de l'alxirenc Pedro Martínez Portero contra el japonès Sakamoto. El sorteig del quadre principal serà ja dijous a les 2 de la vesprada, amb les absències destacades en la nostra delegació de Carlos Alcaraz i Paula Badosa.
0: Molt bé, i acabem, com sempre, amb ciclisme i el Giro. Després de la jornada d'escars d'ahir, avui prova individual contra el crono, una etapa que podria ser decisiva per a la victòria final.

0: final, on Jonas Vingegaard pot marcar diferències perquè és una crono més llarga del que és habitual últimament.
1: 42 quilòmetres totalment plans entre les localitats de Viareggio i Massa, en què l'italià Filippo Ganna és el màxim favorit per a emportar-se el triomf. Recordem que el líder és el portuguès Alfonso Eulàlio, de Bahrein, amb 2 minuts i 24 segons d'avantatge sobre Vingegaard, que és el segon.
0: Ens anem ara a Elx, parlem de natació, ens espera Àngela Martínez.
2: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona
0: empoderat, el micro... Parlem avui de natació en el nostre espai Teica per a l'esport femení perquè la il·licitana Àngela Martínez ha tornat a brillar en la Copa del Món de Natació d'Aigües Obertes. En una setmana s'ha adjudicat dos plates en la meitat de les proves del campionat i prepara l'última. Uns grans resultats que li han donat un bitllet per a representar també Espanya en l'europeu d'est estiu a París. I ja la tenim amb nosaltres. Bona vesprada, Àngela, com estàs?
3: Hola, què tal? Bueno, muy bien, la verdad.
0: Bueno,
3: muy contenta.
0: Supose que també amb molt de treball d'entrenament, com has arribat a dosificar tot aquest esforç per a totes aquestes proves?
3: Bueno, al final nosotros entrenamos mucho y bueno, estamos preparados para eso, para seguir pues un 10 kilómetros y a la semana siguiente pues otro y también mezclarlo con relevos y tal y bueno, pues con mucho entrenamiento básicamente.
0: La tua forma de competir comença des de darrere remuntant posicions en la braçada més poderosa, vas de més a menys o de menys a més, millor dit. Com te motives per a poder créixer a mitad de la prova, Àngela?
3: Bueno, es verdad que siempre me cuesta un poco empezar porque, no sé, siempre al principio hay como mucha gente, muchos golpes y pues hay muchas veces que no lo sé gestionar bien. Y bueno, ya cuando se empieza a dispersar el grupo, ahí es cuando empieza a subir porque me siento más cómoda.
0: La Copa del Món, Àngela, són quatre proves. Les tres disputades fins ara les has guanyat de forma incontestable. Les ha guanyat l'australiana Mosa Johnson. Quin és el seu punt fort o quin és el seu secret?
3: Pues la verdad, que no lo sé.
0: Si ho saberes, no? Si ho saberes...
3: Sí, no sé, es que ella pues tiene una estrategia de empezar delante y ya quedarse ahí. Entonces, pues... No sé, la verdad, no sé cómo lo hace, es que es muy rápida.
0: Uh-huh. Estás ahora segunda en la general. ¿Quines aspiracions tens per a l'última prova de la Copa del 20 y 21 de juny a Setúbal?
3: Bueno, como ya la primera está bastante destacada y a no ser que se retire, pues no se puede coger, pues nada, mantener el segundo puesto e intentar, pues eso, volver a repetir como Ibiza y Golf Aranjuez.
0: Molt bé. En agost tindrà lloc a París l'europeu. La competició reunirà més de 1.100 atletes i marcarà una fita important després dels Jocs Olímpics. S'utilitzarà el Sena com a escenari principal de les proves de resistència. Tu encapçales, junt a Pablo Otero, les representants espanyoles en aquest esdeveniment esportiu. Com vas rebre la notícia? Com tindràs aquesta competència? Perquè ahir no estarà Johnson, no?
3: Sí, la verdad que bueno, súper contenta de haberme clasificado y bueno, pues lo veo como un reto de decir, pues hay que dar un paso más hacia adelante. Uh-huh. Y bueno, pues ya que no está Moesha, pues a ver si puedo ganar o algo, que si no...
0: No hay manera.
3: Pero no, es que parece que no, pero bueno, yo lo voy a intentar.
0: Escolta, la natació en aigües obertes està creixent moltíssim en una part impulsada, lògicament, per aquesta presència olímpica, sempre per a un esport és importantíssim. Com veus el futur?
3: Bueno, pues con entusiasmo y con optimismo. Y es verdad que pues en París no me llegué a quedar totalmente satisfecha porque, bueno, fueron condiciones nuevas para mí. Uh-huh. Pero bueno, a ver... Lo cojo con optimismo y con muchas ganas de seguir trabajando para clasificarme y poder hacer un buen resultado allí, en Los Ángeles.
0: Una curiositat per acabar. ¿Cuántas horas entrenes al día?
3: Uf, pues como 6-7.
0: 6-7. ¿Y en aigües obertes cuántas?
3: Ninguna.
0: Ninguna. No, era una curiositat, eh? Jo tenia aquesta curiositat i volia preguntar-te, ninguna, no? Totes en piscina.

0: Mira, bé, Àngela, que ha sigut un plaer tindre't així. Te continuem seguint la teua trajectòria i esperem pront poder parlar amb tu. I anem a veure si també abastem algun dia a Moixa, no? Per què no?
1: Sí. A veure, pues nada, a veure si cal. Moltes gràcies.
0: Vinga, hasta luego, adeu, adeu.
2: Teica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
0: Anem ja amb el futbol, quan són les 2:22 en el Villarreal. Preparen la final per la tercera plaça de diumenge contra l'Atleti de Madrid, però avui se celebra el tradicional dinar de final de temporada on ja està la nostra companya Isabel Adam. Hola, Isa, conta'ns.
3: Hola, bona vesprada, Dani. Pues ara mateix encara està produint-se un poc el que diguem la prèvia del dinar. Està tenint lloc quasi la gespa de l'estadi de la Ceràmica i des d'ací veiem unes pantalles acompanyant la prèvia, unes pantalles amb el victòries del Villarreal durant el durant tota la lliga. Després es passarà al restaurant del Ceramista, que està al mateix estadi, i allí serà un acte més íntim. Serà l'últim dinar del Villarreal per a Marcelino, per a l'entrenador del Villarreal, que era, podem dir, l'últim que arribava a esa prèvia. Com estàvem comentant, Dani, en este escenari diumenge el Villarreal sols es vol guanyar si volen fer podi, si volen fer podi i anar després de Barça i Real Madrid en esta lliga, un fet inèdit el que el Villarreal estigui en la tercera plaça, però sols es vol guanyar contra l'Atlètic de Madrid així a casa. I ser forts a casa, comentava Gerard Moreno, que és la clau per a diumenge, es mostra convençut que poden iniciar d'aquesta ratxa de dos derrotes consecutives i fer assenyalar un poc la importància de que el Villarreal, la transcendència de que el Villarreal puga ser tercer en esta lliga, on també han aconseguit el joc Champions. L'escoltem, Gerard Moreno.
4: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. L'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important. I per tota la gent també, que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content que al final he pogut acabar la temporada pues, amb continuïtat i a un bon nivell.
3: Gerard Moreno comentava que, parlant del Mundial, que no li importava no estar en aquesta prellista del Mundial, on sí està Moleiro, que és un dels protagonistes després d'este Villarreal, després de fer una gran temporada amb 10 gols, i sobre això se li ha preguntat, per supost. Per una banda, diu que guanyar diumenge seria un somni, i també un somni seria dilluns estar en aquesta llista de la Fuente, diu, un somni des de xiquet.
5: Al final, cuando consigues un objetivo tan difícil como el que hemos conseguido en una temporada larga, es normal que al final haya momentos de relajación, una alegría de quedar terceros, que es un objetivo muy bonito para nosotros y vamos a afrontarla con mucha gana e ilusión. Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces veré la convocatoria, estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Yo no deseo ninguna lesión a nadie. Si voy, pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno.
0: Entre altres, la del jugador del Barça, Fermín, que li podria obrir les portes.
3: Isa,
0: moltíssimes gràcies i a la picaeta.
3: Molt bé, Dani, així Vinga. Estem, disfrutant de Villarreal i de este solet.
0: Molt bé, gràcies.
3: Adeu, Dani, adeu.
6: ¿Por qué no haces lo de Sergio Ramos por el Sevilla?
7: A ver, lo primero, para que se produzca una venta en un club, el que tiene las acciones tiene que querer venderlas. Hace 13 meses exactamente, yo me reuní con una persona que estaba tratando de llegar a Peter Lim para, con un grupo, comprarle las acciones de Valencia. No fueron capaces de sentarse con Peter Lim, ni a través de intermediarios, ni con Peter Lim en persona. Aquí no es una cuestión de que no hay dinero para comprar el Valencia. Aquí lo primero es que hay un dueño que no quiere vender. Muy bien, uno primero tiene que tener un patrimonio, luego tiene que querer gastárselo en el fútbol y luego tiene que querer defenderlo con sus conocimientos, ¿no? No es mi caso, ninguno de los tres. en mi caso, ni tengo un patrimonio como el de Sergio Ramos, ni quiero apostar el que tengo por el fútbol, ni quiero trabajar en un equipo de fútbol. Es probable que Peter Lim abra su puerta a alguien en Singapur. A mí no me la va a abrir. A mí seguro que no. O sea, no sé si sería bueno.
0: Meahir va a estar en la banda, comencem amb la informació del València, Santi Cañizares, i li preguntaren allò de fer un Sergio Ramos del que ha fet en el Sevilla, que es compra el Sevilla amb el València, i la resposta és clara. José Luis Sánchez, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Dani.
0: No hi ha dubtes, ell no està interessat en comprar el València.
8: Bueno, ha dit que ni té els diners, ni vol dedicar-los al futbol, ni dedicar-se a gestionar-lo posteriorment. Jo crec que ell sí que és una cara visible molt reconeguda i estimada en el valencianisme, que en cas de que n'hi haguera un fons inversor, jo crec que seria una bona perxa, diguem, per a aquest projecte. Però és de veres que ell ho diu molt, clar. Aquest grup inversor amb interès en comprar el València ni tan sols va poder sentar-se amb Peter Lim.
0: Ni contactar amb ell.
8: És a dir, de moment sembla que està prou clar que el magnat de Singapur a curt termini no t'interessa en vendre.
0: També va parlar de, bueno, el que s'està parlant en el valencianisme esta jornada, que és, o esta setmana, no? Que és l'objectiu d'Europa, i té una opinió molt particular, la de Santi Cañizares. No?
8: Sí, bueno, i és la de molts valencianistes. Sí, sí, Hem de recordar que venim de 10 mesos on el València ha estat coquetejant amb el descens, 5 jornades ha estat en zona de baixar a segona divisió, i el deber és que en l'últim moment, en l'última jornada, és l'única volta que ha tingut a menys de 3 punts els jocs d'Europa, en este cas la Conference League. N'hi ha qui pensa que pot maquillar la temporada, diu, n'hi ha qui pensa que pot ser el Bosch, no te deixa tapar el cel. El cas és que Cañizares, ahir, en el programa de la banda, va donar la seva versió de la situació.
7: Yo creo que ahí es donde creo que el Valencia suspende, pero sobre todo suspende no por los jugadores, sino por el entrenador, que también tiene su parte de culpa. Suspenden porque siempre lo hemos dicho, al menos yo es lo que defiendo siempre, que detrás de una plantilla tiene que haber una gestión, y esa gestión tiene que ver con poner objetivos, esa gestión tiene que ver obviamente con un club caliente por dentro, ¿no? No un club absolutamente frío, donde el jugador entrena, se marcha a casa, no hay dirección, no hay grandes responsabilidades, y lo que hemos hablado siempre, ir a Europa, pues si nadie lo ha dicho durante el año, ¿no? Entonces, eso para mí es el error. O sea, realmente este jugador es talento discutible o no, pero este, el que sea, le hubiera valido para estar en Europa.
0: Efectivamente. Y acabada prácticamente la Lliga en cuanto al objetivo de permanencia, saben que el Valencia está en primera división, ya comencemos una otra vegada. Bueno, tota esa història social que està darrere del València i davant de les protestes contra la gestió de Meriton, no?
8: Demà tractarem el tema en profunditat. Simplement recordar-li als aficionats que l'associació Llibertat BCF ha convocat per este dissabte, el mateix dia del partit, a les 5 de la vesprada, una manifestació que recorrerà el centre de València des de la plaça de l'Ajuntament perquè volen criticar la gestió que s'ha fet des de les administracions públiques i recorrerà els carrers de València fins a l'estadi de Mestalla, on també volen protestar per l'enderrocament de l'estadi Centenari i l'endeutament que suposa marxar-se al nou Mestalla. Això ho tractarem demà en profunditat. Avui l'equip torna als entrenaments a les 5 de la vesprada. De moment, la notícia del matí en el València ha sigut que el seu central era Isomer.
0: Sí,
8: ha sigut convocat amb la selecció de Suïssa per al Mundial 2026.
0: Qui li ho anava a dir, Qui ho anava a dir? Sobretot a l'inici de temporada.
8: I qui sap si tornarà a deixar Mundial com a valencianista o en un altre equip.
0: Ell diu que vol anar-se'n ja amb el futur aclarit. Anem a veure.
8: Ho té complicat.
0: Vinga, gràcies, José.
8: Adéu.
0: L'última jornada per a l'Elx i per al Llevant, dos desplaçaments que en principi van a ser massius, tant d'aficionats de l'Elx com d'aficionats del Llevant Unió Esportiva, perquè s'han previst viatges organitzats tant de l'Elx com del Llevant Unió Esportiva. Comencem per l'Elx. De primeres cal dir que el Girona ha oferit menys entrades que les del Betis al Llevant per un tema de capacitats. Pepa Benetó, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Sí, Montilivi no té les dimensions de la cartuja i en este cas els fans xavers disposen de 306 entrades de la graderia visitant. El club està distribuint-les atenent les peticions dels aficionats que volen viatjar i atenent quin més desplaçament s'ha fet al llarg de la temporada, en funció de si has fet 5, 4, 3, aniran distribuint al llarg de les pròximes hores. El club, a més, contractarà un autobús i el cotxe particular

0: Tindrem tota una secció dedicada a esta Final Four. De seguida parlem amb Nacho Rodilla, però tenim una última hora en la llista de Portugal i jugadors que juguen en els nostres equips.
1: Sí, en el Villarreal, Renato Veiga, que se'n va a ser mundial, també Guedes, l'exvalencianista Samu Costa del Mallorca i Cancelo del Barça.
0: Molt bé, i és quatre dels jugadors que juguen la Lliga Espanyola així per a Portugal. Parlem ja del València Bàsquet, perquè els de Pedro Martínez tornen avui a la faena per a preparar aquest duel contra el Real Madrid, semifinals... Què dir? Final Four, que tindrà lloc divendres a Atenas. Eva.
1: Sí, han tingut descans este dilluns i avui ja s'han exercitat per a definir aquest pla de partit que es permeta superar el Real Madrid. A més, els metges estan tractant de recuperar a marxes forçades a Josep Puerto de les Guins. També estem pendent de com evolucionen del virus Montero i Saco. El tècnic assegura que la seva presència en Grècia no perilla, però veurem com estan adaptant-se als entrenaments. El tècnic rival Sergio Scariolo té les importants baixes, ja ho saben, de Tabar i Lent, però... Ell sap que continúa siendo un equipo muy fuerte.
2: Jugar con quintetos más pequeños, situaciones tácticas un poco diferentes. Tenemos jugadores con carácter y personalidad muy competitivos. Una temporada detrás que nos ha hecho competir contra el equipo que vamos a encontrar, porque aquí existe solo un partido, nunca se puede hablar de dos partidos. Intentar ser lo más parecidos a nuestra mejor versión.
0: Nacho Rodilla, buena vesprada.
3: Hola, ¿qué tal? Buena vesprada.
0: Bueno, ¿estás de acuerdo en Scariolo o no?
3: Bueno, ell li va tocar adaptar-se, és veritat, no? Si no té a Tavares, sobretot, Lent tampoc, però Tavares, que ja sabem el que genera, no? Tantes vegades sobre les situacions ofensives del rival, bueno, jo crec que li lleva al Real Madrid i sa capacitat intimidatòria, i el que farà Scariolo és pues, trobar altres solucions, altres vertients, també d'un joc interior a lo millor més paregut a nosaltres, no? Que puguen encarar de fora, que puguen tindre aquesta amenaça també des del triple, bueno, més dinamisme, i cadascú tractarà de trobar pues, la seva essència que han plasmat al llarg de tota la temporada.
0: Escolta, Nacho, quant d'important, perquè ja ho va dir Pedro Martínez també, la baixa de Josep Porto. Anem a veure si es pot recuperar. Sembla que no, que això és un esguinç més greu del que se semblava al principi. És important, no?, la del capità.
3: És important. Donar compte també que al final el tema de Puerto és no tan sols situacions, perquè tots el focalitzem en aquesta amenaça des del triple, en aquesta situació de treball defensiu, d'ajuda en el rebot, de moltes coses, no? Jo crec que estàs parlant d'un Puerto que s'estava trobant molt de gust, que estava jugant un bàsquet de molta efectivitat en aquesta parçada ofensiva i que darrere t'aporta un condicionant físic que és interessant. El que passa és que també, Dani, moltes vegades quan t'apures a un jugador que no arriba bé, clar, arriba també aquest moment de mesurar. Si no estàs en plenes condicions, si val la pena o no el arriscar-se, no? Però estem davant d'una Final Four, el poder apurar fins a l'últim instant va estar ahí. I sí, és una peça important de l'estructura de València Bàsquet.
0: I ja acabem molt breument. Continuen apareguent notícies de Jan Montero. Es dia Samu abans de la redacció. Oblideu les possibilitats que té d'anar a l'Olympiacos, l'oferta, que si ja ha firmat, que si no ha firmat. Bueno, tu que eres expert també en temes de mercat, estes són les notícies típiques abans d'una Final Four, no?
3: Es que en noticia previa de Final Four, yo recuerdo también Copa del Rey, ¿no? Que abans siempre de comenzar la competición comencen a eixir ya especulaciones y aparecer pues el sachéis per un costat y per un altre. El que tinc clar és que el tema de Montero ha començat ara i no va parar fins que evidentment acabe de plasmar algo més definitiu en València Bàsquet, que ho té, però que crec que correspon augmentar, no? Augmentar aquesta quantitat econòmica i així també plasmar-ho en una clàusula de rescissió major. Però les notícies de Montero van així, te diria de Montero i d'altres jugadors, sí, perquè sí. El que estàs fent va portar ara això, a aquest escaparat, no? I a aquesta visibilitat dels jugadors de València Bàsquet, però crec que per lo que jo, la meva informació, per lo que jo palpe i parle, pues que el jugador està encantat, no encantadíssim, a València Bàsquet, a la ciutat, per lo tant, jo crec que tot això també va jugar molt a favor nostre i espero que, evidentment, se mantinga així molts anys.
0: Bueno, i demà viatge a Atenes. Farem ja demà, a partir de demà, este especial per a la Final Four de València Bàsquet. Gràcies, Nacho.
3: Vinga, adeu.
0: Anem amb uns minutets de publicitat i després la tertúlia.
4: El València Bàsquet en la Final Four. En Esport Chapú.
5: L'Etno presenta l'exposició La

0: Mar èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: L'Etno presenta l'exposició La Mar èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
2: Som A Punt. L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports A Punt.
3: Són les 2:48, una miqueta més reduïda, però és que l'actualitat d'esta setmana ens va pràcticament arrossegant. Cristina Bea, bona vesprada.
4: Què tal, Dani? Bona vesprada.
3: Bueno, parlàvem així d'esta jornada última...
4: Tremenda.
3: Tremenda, i me contaves que tenies bones vibracions tant de l'Elx com del Levant.
4: Sí, porque llevo semanas teniéndolas cuando el Levante estaba todavía en el pozo y cuando el Elche coqueteaba y no veía la luz, incluso con esas 11 jornadas que estuvo sin ganar. Yo siempre confié porque tenía la percepción. Al final, cuando tú ves los equipos jugar, cuando palpas vestuarios, cuando hablas con ellos, sabes de la motivación, ¿no? Creo que el Levante es verdad que está un paso por delante, porque no juega contra un rival directo, porque Pellegrini les ha dado 3 días de descanso a sus jugadores que no entrenan hasta el jueves, y eso dice mucho. El Elche es verdad que tiene una piedra en el camino importante porque el Girona también se está jugando la permanencia, ¿no? Pero creo que el equipo de casa, con la tensión, con el nerviosismo, anoche me lo decía Manolo Montalt en el 90 Minutes, que de no sé si en los últimos 5 o 6 enfrentamientos directos entre dos equipos que se jugaban la vida, siempre ha caído el de casa, y lo entiendo perfectamente. Y ya no será el Girona de Michel que se marchará, con lo cual creo que está un poco desdibujado y que ahí nuestros equipos valencianos tienen las de ganar.
3: Ahora te vas a preguntar per Carlos Espí, pero anem a parlar amb Pep Serer primer. Pep, bona vesprada. A ver, Pep, ¿estás por ahí? No, sembla que no está Pep Serer en estos momentos. Además, a ver si ahora de seguida el tenim per vía telefónica. Mira, t'avance. Ara anem a preguntar-li per Carlos Espian i si té les dades d'eixes esforços tremendos d'un jugador de 1,94.
4: Sí.
3: 10 gols, fenómeno.
4: 10 goles des del 3 de enero, eh? Sí, que jo este dato creo que hay que recalcarlo.
3: I amb la prellista del... ¿Tú el ves en opciones? Pero yo hablaba ayer en...
4: Pues
3: en
4: mira, a mí me gustaría verlo con más opciones de las que creo que honestamente tiene. Porque ante un delantero relativamente similar por envergadura, no con tanta velocidad porque ya tiene más años como es Borja Iglesias, creo que el futbolista del Celta está por delante en la lista de La Fuente, que sabemos de la piña de la familia que arma, de la fidelidad y el que ha entrado en las últimas convocatorias, la última ya fue con Borja. Y Borja ha mantenido también el nivel. Es cierto que no al estratosférico ritmo de un Carlos Espí, que nos ha sorprendido a todos y que ha marcado esos 9 goles nada desde marzo, lo cual es tremendo. Me parece que es una lástima que no haya habido una ventana intermedia. Que quizás si hubiera entrado en la ventana previa al Mundial, pues a lo mejor sí, pero... El Brian Zaragoza de turno entró de manera un poco sorpresiva por una época muy buena en el Granada, ¿no? Y tuvo la llamada y al final eclosionó así también con España. Vamos a ver, creo que a ver de aquí al lunes qué pasa por la cabeza de La Fuente. Es verdad que se le están cayendo jugadores por lesión y quizá eso abre un poco el abanico para que entren otros futbolistas u otro tipo, pero no sé si él piensa que Borja y Carlos son demasiado parecidos.
3: Sí, es comentaba el otro día en la tertulia Rafa Marín que el seleccionador, que había hablado en alguna ocasión el seleccionador, que es molde un entrenador que para estos torneos, y no será el único, volía jugadores de rendimiento inmediato. Y evidentemente la ecuación minuts gols de Carlos Espín guanya en el Levante es brutal.
4: Sí.
3: Pep Serer, bona vesprada, ara sí, no?
5: Bona vesprada. Sí, vos sentia, eh? O sea, no
4: cosa meva.
3: Hola, Pep. Vale. Bueno, escolta, estem parlant d'eixa prellista i d'eixa llista,
5: sí.
3: No? Contents de que estigui a la prellista, veus difícil la llista.
5: A veure, el premi al treball, eh? Jo crec que és merescut. No sóc el millor la persona idònia perquè no vaig a ser el més objectiu.
3: Home, no vas a ser
5: objectiu. Però si intento ser realista, intento pues, donar tot el que es mereix, no? Perquè sé el que ha treballat. Això sí que ho sé, el que ha treballat i el que fa cada dia. Eh? I a pesar de que ha anat tot bé i tal, ell segueix igual. I bueno, de cara a lo que és la selecció, ja dic que és un premi enorme l'estar en prellista. Vamos, seria tremendo ja que estigui en la llista definitiva.
6: Sin duda.
3: Però s'està parlant moltíssim d'ell, ho comentàvem.
5: Sí, estava sentint a Cristina i tenia tota la raó. I a tu també vas sentir el tema de rendiment immediat. Sí. Crec que és això, perquè tu necessites això de cara a solventar els partits, perquè això, una vegada passa, s'ha acabat, ja no tens una altra oportunitat. Per tant, el que sí tinc molt clar, no vaig entrar a comparar a un jugador a l'altre, encara que són semblants. Evidentment, un té l'experiència, ja és un tio ja està bragat en el que és el futbol i l'altre acaba de començar. La erupció és tremenda, és bestial de Carlos, sí. I el que sí que puc dir és que ell és un especialista en l'àrea. Aleshores, si tu necessites un tio de 20-15, 10 minuts, que te ho rebente tot, sí. Que centrals estan ja esgotats, que no tenen ganes de lío, traus al bicho y monta un puesto tremendo.
4: Y Pep, además, de cabeza, balón parado, en carrera. El otro día vimos cómo presiona, cómo roba, ojo, cómo corre, sí, eso, cómo define. Sí.
3: Y en una selección tan baixeta con la española... Sí. També com defensa, perquè s'està destacant, clar, s'està destacant, però en les accions a pilota parada molts balons en el Levante s'està traguent espí, eh?
5: Mm. A veure, l'esforç és tremendo, ja me fica on me toca, però bueno, l'esforç és tremendo, sobretot analitzant el que són els metros.
3: Sí, sí, ja
5: veig. Normalment un nou on així publicat, no?
3: Sí, el mateix club distància. Ho va treure, sí.
5: Vale, aleshores, que jo sempre dic el mateix, us ho explico molt ràpid. Ell pressiona i moltes vegades, potser quan arriba el balón no està fresc. Però bueno, si treu un 1%, d'aixes pressions, un 1% sols que traga, que ho ha tret el dia de l'Oviedo, va pressionar igual, és veritat que això era al principi, l'altre dia el mateix, que t'ha fet creia també, l'última Osasuna que estava rebentat i la va tirar per dalt. Si treu aixe 1, ja val la pena fer aixos sprints i aixos esforços. No sé si manteneu.
3: Sí,
5: perquè
3: sí, sí.
5: te mates, moltes vegades una pressió estèril perquè no té rendiment. Però ella té rendiment, per tant, creu. No li portis, no corre, no pressiones, no, perquè si pressiones te la vaig a robar. Una o altra en tindré. I bueno, és un dia de treball, de feina al dia a dia i això és admirable, la veritat.
3: Sí. Bueno, la pregunta que li he fet a Cristina, tu com veus aquesta última jornada? Confies en ells i en el Levante d'igual manera?
5: Està molt dret, el tema, eh? Jo feia, no sé, crec que des de 2006 no veiem això. Entonces, bueno, jo crec que és evident. La matemàtica, la estadística està ahí, els números estan ahí, això no falla. El Levante té que passar una carambola. L'única carambola que té que passar és que l'Elche i el Levante no empaten. Això és l'única.
3: Exacte, exacte.
5: Lo de més, tot és favorable. Que guanyi el Mallorca, que puntuï el Levante fora, que tal, tot això és favorable. L'Elche també és una finalíssima. Ja no, al final és finalíssima, perquè el Girona sols li val guanyar.
3: Exacte.
5: Bueno, no sé. Anirem a Sevilla a patir, també. O sea que es lo que hay.
4: Yo creo que padecer, pero mucho menos de lo que se hubiera padecido.
3: Sí.
5: Hombre,
4: quiero decir, todo el levantinismo habría firmado llegar a esta última jornada con vida y pensando que con un empate... Sí.
3: Pep Serer y yo teníamos arribar vivos al partido del Mallorca, ¿te recordes?
5: Eso vale comentar, sí, señor. Pero, vos dic, per mí la clau es en Vigo. Vigo es la clau.
4: Sí, totalmente.
5: Vigo es la clau. Vigo trae esos tres puntos, eso es lo que te digo, aquí estoy yo. Y solo me queda una. Y después de eso ya tienes que vayar al Mallorca. Sí.
4: Totalmente.
3: Bueno, y escolteu, ese València que passa Cristina?
4: Bueno.
3: O sigui, en la mateixa lliga, en una jornada, a diferència de 10 minuts, el València haguera lluitat aquesta última jornada per el descens.
4: Totalment.
3: I ara va jugar contra la lliga de Conference.
5: L'equip que reflexa el que dius és Osasuna. Osasuna està vivint plàcidament tota la temporada i ara, com no baixa el tanto, té possibilitats de baixar.
4: Sí, hombre, és que quan vino al Ciutat el otro día, porque no deja de ser el otro día, estábamos haciendo cálculos para Europa, estábamos hablando con Lixi y con Braulio.
5: Cristina, quatre partits sense guanyar.
4: Sí, sí, por eso. Que al final, bueno, de hecho empezó en el Ciutat, si no recuerdo mal, empezó aquí.
5: Y ahora va Getafe. Y
4: que el Getafe se está jugando la Europa League, poca broma. Yo después de hacer el otro día el partido en Elche y de escuchar después del partido a David Soria, a Bordalas, tal, pensé, Osasuna pierde en el Coliseum. De verdad.
5: Mira,
4: o sea, yo salí de allí con la sensación de decir, es que el Getafe en casa va a ganar.
3: Va a ganar.
4: Es que va a ganar.
5: Si veo el partido contra el Mallorca el otro día, iba a pasar per damunt.
3: Sí. És que és on el Mallorca va també. Ahí. Sí. Si el Llevant, la clau està en Vigo, en la del Mallorca està en Getafe, sí. on firma, jo crec, la seva sentència.
4: Un 3-1, no? Al final fue un golpe duro. Y sobre todo lo anímico. Es que llegados a una sentencia tan tremenda como esta, para todos los equipos, yo creo que lo anímico vale el doble. Mm-hmm. Porque al final dices, ¿quién viene más convencido? No. ¿Quién viene más...?
5: Sobre todo...
3: Lo anímico, sí.
5: Cristina, el tema del cita corte tú, lo anímico, pero sobre todo, ¿cómo pasa, no? ¿Por qué?
4: Sí, claro. Osasuna, esto es como lo de los ascensos en Mallorca, segunda, el que va hacia abajo, ¿no? Y el que va hacia arriba.
5: Claro, claro, no, el Matés, no, es el hábitat. El Girona, Osasuna, están acostumbrados a estar en una zona
4: también
5: cómoda, por decirlo así. Mm. Claro, de repente te ves en el clot, sí. Te ves en el funk... Sí. Y joder, el Llevant porta tot l'any, tot l'any en el fang, tot l'any. Claro. No és... Tu ves el partit del Llevant, el Llevant Getafe, que se xova la vida. Cada partit de casa se xova la vida, normal.
3: Sí.
5: I dius, joder, estos no... Sembla que no es passa res, no tenien cap tipus d'ansietat, no es pesen les cames...
4: Bueno, el dia de Osasuna. Bon. El dia de Osasuna.
5: També, el mateix.
3: El 2-3, claro, el del 0-2.
5: Perquè estan acostumbrats ja a això. El
4: 3-2.
5: Treballen fa molt de temps en eixa pesar, no? Dir, estem ahí i, bueno, i estem acostumats, no passa res, ja eixirem. Mm. Així n'ha sigut.
3: Sí. Pep, entengueres el partit que va fer el València l'altre dia a Nanoeta? Perquè del 3-2 es va passar al 3-4.
4: Con un hombre menos.
3: Exactament.
4: Y en el descuento, tremendo.
3: Tu entens algo del que està fent el València?
5: Sí. Està fent el mateix que tot l'any. Sí.
3: La muntanya russa.
5: No és un equip estable, claro. No dius que aquest equip, bueno, podrà jugar millor o pitjor, però sempre té una estabilitat, té un ordre, té una constància. No, hi ha partits que dius, joder, vas a jugar a Europa, és un equip fantàstic, i després fots una pastera tremenda.
3: Sí.
5: I mos ha passat en guany. Dir, joder, com és possible que passi això?
4: Sí. I quin gust... Para mí fue increíble el partido por las dos partes, por la Real Sociedad, que lleva 7 partidos...
3: Lo de la Real es indignante.
4: ...sin ganar, y que marca 3, es verdad que con ayuda de Tárrega, pero que el Valencia marque 4 goles... que marque con un hombre menos, que marque en el descuento. Bueno, el partido fue tremendo y dices, qué pena, ¿no?, haber tenido este pundonor y esta ofensividad en tantos otros días.
3: I
4: estaríamos gust, hablando de otra cosa.
3: Y quin gust, tinc 10 segons, quin gust vore jugar a Javi Guerra de esa manera.
4: Creo que esa es su posición, creo que es donde tiene que seguir y ojalá la temporada que viene esto sea la norma y no la excepción.
3: Efectivamente. Pep, moltes gràcies.
5: Adeu.
3: Vinga, Cris, gràcies.
4: Un placer, Dani.
3: A tots vosaltres, demà més vos deixem 90 minuts, recordeu, la banda a la mitjanit, 90 minuts a les 11, vos deixem les notícies, adeu. Ara i tots els dies sols vull sentir-te dir que... Esports a punt.
6: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
7: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per l'Audiència Nacional...
8: No he tenido nunca relación con Plus Ultra de ningún tipo.
9: Y yo estoy confiado en que esta oferta pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
10: Entrem en un percentatge de no molt elevat, perquè tenim molts dubtes.
11: No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
12: Però no és més verdad que mi prioritat política es convertirme en la próxima presidenta de la Generalitat Valenciana.
13: Se observa que todas las obras están firmadas imitando las firmas de estos autores.
14: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
6: Hola, com estan a aquestes hores? Mestres i conselleria estan de nou reunits buscant un acord que posi fi a la vaga indefinida del professorat que va pel 7è dia. Sembla que en aquests moments s'han fet un recés. La reunió ha començat a la 1, la d'ahir, recordem, ha durat més de 10 hores. De seguida escoltem el que han dit els convocants a les portes abans d'entrar a la reunió, però este dimarts la notícia del dia té un nom propi, la de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista del govern espanyol, a qui l'Audiència Nacional imputa per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. És el primer president del govern espanyol imputat en democràcia. El jutge l'acusa de liderar una estructura estable de tràfic d'influències. El que s'intenta aclarir a partir d'una investigació de la Policia Nacional és si Zapatero va llevar fons procedents del cobrament de comissions per mediar davant de l'administració pública per afavorir persones del seu entorn. Està citat, en tot cas, a declarar el dia 2 de juny. Durant tot el matí, agents de la UDEF, de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers d'esta unitat, de la UDEF, han registrat tant la seva oficina al centre de Madrid com l'empresa de les seues filles. Lorena Diego, bona vesprada. L'escorcoll sembla que acaba de finalitzar.
15: Sí, finalment ha durat unes 4 hores i mitja i se registra en el despatx privat de José Luis Rodríguez Zapatero, situat

0: porta a Ferraz el número 35, just enfront de la seu dels socialistes, al mateix carrer, al carrer de Ferraz. Vora 12 agents han eixit vora les 2:15 de la vesprada amb unes caixes de cartró que han introduït finalment en un cotxe policial. És una incògnita si en este registre ha estat o no present José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Gràcies, Lorena. Bé, així les coses. José Luis Rodríguez Zapatero, el mateix expresident, acaba de publicar un vídeo en les xarxes socials, un minut i mig de durada, en què assegura que mai no ha fet cap gestió amb un organisme públic en relació amb el rescat de Plus Ultra.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
1: Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Està disposat a col·laborar en la justícia, parlarà en breu amb els mitjans de comunicació. Això ha dit Zapatero en este vídeo que ha fet públic poc abans de les 3 de la vesprada. Abans de fer-se públic este vídeo de l'expresident, sobre la imputació, la ministra portaveu, el Massaiz, ha dit este migdia, després de la reunió del Consell de Ministres, bueno, que respecta, que el govern d'Espanya respecta la justícia, també respecta la presumpció d'innocència, i ha acusat la dreta de tindre malevolència contra Zapatero.
4: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
3: Bueno, reaccions si hi ha hagut durant tot el matí. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrit en el seu compte d'X que la corrupció és la raó fonamental del govern de Pedro Sánchez i que només li queda una eixida digna no continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, la justícia i d'Espanya. Ha escrit Feijóo, Vox li reclama que presente una moció de censura.
1: Les 3 i 4 minuts, Majo Collada està a la tècnica, anem amb més coses.
5: Les notícies del migdia, Patricia Orts.
1: Bé, l'altra notícia del dia, el punt d'atenció a aquestes hores és si s'ha reunit entre conselleria i sindicats, reunits de nou per a tractar d'arribar a un acord que acabi amb la vaga indefinida que ja va pel 7 dia, en un altre matí de protestes i amb l'amenaça dels equips directius, ja ho saben, de dimitir en bloc si no s'atenen les reivindicacions del professorat. En tot cas, consellera i sindicats estan asseguts a la taula, han fet un recés en estos moments, la imatge fora es repetís, reunió als despatxos i centenars de mestres a les portes. Seguint esta reunió està Àlex Sanjaime. Àlex, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia. La notícia, efectivament, és aquest recés de 30 minuts que ha demanat la conselleria, segons diuen els sindicats. Apenes portaven 40 minuts de reunió. La reunió ha començat una miqueta més enllà d'aixòs de les 2 de la vesprada. I ja dic, un recés demanat per la conselleria. Han plantejat que aquesta és l'última proposta salarial i s'increment retributiu. I diuen que si no accepten la resta de punts, decaurà aquest increment salarial que ofereixen des de la conselleria. Com dic, és un recés que es produeix ara mateix. Anem a escoltar a representants dels tres principals sindicats que, recordem, es van alçar de la taula la setmana passada. Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, de l'UGT, i Marc Candela, de l'STPB, abans de l'entrada a la reunió.
7: Entrem en un percentatge de no molt elevat, perquè tenim molts dubtes, perquè pensem que encara és manifestament millorable el que està escrit.
8: Ens posen una tessitura que avui hauríem de canviar moltíssim les coses per a que ens parega un acord raonable.
9: Normalment depèn de la Conselleria d'Educació, perquè nosaltres anem a tornar a plantejar millores al que ja n'hi ha damunt de la taula i esperem que sí que s'admeten i puguem tindre un document mínimament acceptable.
6: Com diem, ara mateix, eixe recés, ja veurem en què queda. Situació sembla de bloqueig ara mateix en la negociació. No sabem a hores d'ara si la reunió d'avui, les negociacions, si s'allargaran o no, i si pot ser la reunió definitiva que senti les bases d'un acord per a tractar de posar-se a aquesta vaga indefinida.
1: Gràcies, Àlex. Estarem pendents del resultat d'aquesta reunió. Són les 3 i 7 minuts. Parlem d'altres assumptes. Este divendres ens deixa també... Este dimarts ens deixa també la declaració de Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la Dana, davant de la Comissió d'Investigació al Congrés. Ha sigut més curta del que és habitual, perquè Vilaplana no ha contestat a les preguntes de ses senyories. Ha dit que tot el que havia de dir li ho va dir ja la jutgessa. S'ha remès, per tant, a les seues declaracions en seu judicial. Així ho ha fet amb totes les diputades i diputats que li han preguntat. La primera ha sigut la valenciana de Compromís, Àgueda Micó. Amb ella sí que ha contestat a una pregunta directa. Ha negat que hagi rebut, diu, cap pressió per part de la Generalitat.
10: Si creu que des de la presidència de la Generalitat la van voler utilitzar a vostè com a escut de Mazón.
11: Senyoria, no estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada, no tinc res a portar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
3: Especialment dur ha sigut l'interrogatori del diputat de Podem, Javier Sánchez Serna. L'ha formulat preguntes amb un to inquisitiu. La periodista li ha respost que a ella no li corresponia declarar en una comissió política.
11: No tengo nada que aportar.
12: Usted le aseguro, que puede responder a todo lo que se le pregunta aquí.
11: Ha contestado, pues una comisión de investigación política.
12: ¿Por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
11: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
12: Bien.
11: Porque no lo sé, porque
12: se lo hemos dicho, al comienzo de la comparecencia.
11: Yo no sé
12: usted ha sido testigo.
3: Representants del PP i de Vox no han fet preguntes a Vilaplana, però sí que han acusat d'hipòcrites els grups que l'havien citat a declarar per l'haver-la posat, han dit, en el punt de mira durant mesos. Tampoc no les ha fetes el diputat de JxCat, Alberto Ibáñez, de Compromís. Ha deixat de preguntar en veure que Vilaplana en un moment s'emocionava. El remat ha sigut una sessió dura, que ha viscut moments com quan Maribel Vilaplana, en la veu trencada, ha recordat els mesos viscuts i la pressió a la qual, diu, s'ha vist sotmesa.
11: Todos esos relatos, esas insinuaciones que han conllevado tantas vejaciones, se ha dicho tanto sin decir y se ha dicho después explícitamente tantas barbaridades que no le doy a pasar a nadie.
1: Les 3 i quasi 9 minuts, moment ara de conèixer la previsió meteorològica. Javi Miró, bona vesprada.
13: Bona vesprada, situació meteorològica d'estabilitat, creixen els núvols una miqueta cap a l'interior nord, també en punts de muntanya de les comarques centrals, però avui no esperem precipitacions. El que destaca avui, sobretot, és l'ascens de temperatura, sobretot destacable en comarques com la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria o inclús el Baix Segura i el Baix Vinalopó. I és que a hores d'ara passem puntualment dels 31 graus on més puja el termòmetre. A la resta del territori bufa una miqueta la brisa o no puja tant la temperatura i, per tant, els termòmetres no són tan elevats. A la província de Castelló bufa la brisa de component sud-est i, per tant, així les màximes queden entre els 22 i els 25 graus. Serà una vesprada d'estabilitat amb creixement de núvols, com hem comentat, en algun punt de muntanya i pas de núvols alts, però sense més conseqüències. Demà sí que tenim un canvi i és que aquestes temperatures, tan elevades com les d'avui, baixaran perquè bufarà la brisa de manera consistent a tot el territori i, per tant, tan sols esperen temperatures una miqueta més altes cap a l'extrem sud, on de nou podrien passar dels 30 graus. Per a la resta del territori, màximes entre els 24 i els 27 graus. I tindrem més núvols de tipus baix, sobretot de matí, en punts de litoral i prelitoral central i nord.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
14: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
15: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sigut imputat per organització criminal, falsedat documental, tràfic d'influències també en el cas Plus Ultra, l'aerolínia que està en el punt de mira de la justícia pel presumpte ús il·lícit de part dels diners amb què l'executiu central la va rescatar per les pèrdues generades per la pandèmia. És el primer president imputat en la història de la democràcia. Fa uns minuts, el propi Zapatero ha penjat un vídeo d'un minut i mig de durada en les xarxes socials en què nega la major, mai, diu, ha fet cap gestió davant un organisme públic en relació al rescat de la companyia.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
1: Bé, això diu Zapatero, però la investigació judicial, que partís d'una investigació policial, el situa en el cim d'una trama il·lícita de tràfic d'influències i li atribuís el cobrament de 2 milions d'euros en comissions. Expliquem el qui el perquè de la investigació judicial a Zapatero. Primer, qui ha decidit investigar-lo?
3: Bé, la decisió d'investigar Zapatero l'ha acordat el jutge instructor de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que l'ha citat a declarar el dimarts, dia 2 de juny. L'expresident socialista ha rebut este matí la citació de mans d'agents de l'AUDEF, de la Policia Nacional, que han escorcollat el seu despatx i altres tres societats mercantils, entre elles una de les filles de Zapatero. El jutge ha alçat el secret del sumari i situa l'expresident en la cúspide d'una trama de tràfic d'influències il·lícites.
1: Mirem cap a on partix esta investigació pel rescat de Pusultra i per què ha acabat afectant tant a l'expresident.
3: La Fiscalia Anticorrupció sosté que l'aerolínia PlusUltra hispano-venezolana va fer un ús indegut del rescat de 53 milions d'euros que el govern, a través de la SEPI, li va concedir en la pandèmia perquè almenys una part dels diners van ser utilitzats per a blanquejar diners il·lícits procedents de Venezuela, segons la querella que va presentar el Ministeri Públic.
1: I Zapatero, més enllà de que, com hem escoltat a Negalda Major en este vídeo que ha distribuït a través de les xarxes socials, va comparèixer el març passat en el Senat, on també va negar haver cobrat de PlusUltra.
3: Sí, va ser el dia 2 en la comissió del Cascoldo, citat pel Partit Popular, que té la majoria en la Cambra Alta. L'expresident socialista, efectivament, va negar haver intermediat per a cobrar comissions en el rescat de la companyia investigada.
16: ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de PlusUltra? ¿Fue usted el facilitador del rescate?
17: No, evidentemente no. Yo no he tenido nunca relación con PlusUltra de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nada para PlusUltra, jamás. No hablé con ningún... con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate PlusUltra. Todo lo que se han dicho son
16: falsedades,
17: enormes falsedades.
1: El que va reconèixer Zapatero és haver cobrat de l'empresa Anàlisis Relevante, però únicament per treballs de consultoria. El propietari d'esta empresa és Julio Martínez Martínez, d'Elda, un empresari d'Elda, que està investigat en la causa i que era assessor extern de PlusUltra.
3: Des de fa mesos, la policia ha rastrejat la vinculació de Julio Martínez amb l'expresident del govern i manté que hi va haver relació més enllà de treballs de consultoria. Diverses fonts sostenen que els agents de l'AUDEF han trobat una mena de contracte pel qual este empresari, que va contractar Zapatero i les seues filles, cobraria de PlusUltra una comissió de l'1%, 530.000 euros en el cas que l'aerolínia rebera el rescat. El dubte, per ara, està en saber si Zapatero sabia o no d'on venien els diners que li va pagar l'empresari, uns 460.000 euros bruts durant 6 anys per labors de consultoria global que, segons l'expresident, es va fer de forma legal i declarada a l'Agència Tributària.
1: I este matí, com dèiem, el jutge ha alçat el secret del sumari i algunes revelacions.
3: Doncs que, segons l'instructor de la causa, l'expresident Zapatero va cobrar de manera suposadament irregular vora 2 milions d'euros en comissions i que els pagaments, sota sospita, van eixir de 3 empreses diferents i van tindre com a destinataris el mateix Zapatero i l'empresa de les dues filles de l'expresident.
1: Bé, evidentment, després d'esta notícia, de seguida s'han succeït les reaccions polítiques a la imputació, els socialistes en bloc el defensen, denuncien una campanya de desprestigi, igual que la resta de l'esquerra, mentre en el Partit Popular i Vox vinculen l'actual govern de Sánchez amb una presunta trama corrupta de Zapatero. Informa Lola Oliver.
18: En el PSOE tanquen files amb l'expresident Zapatero, insinuen una persecució al Partit Socialista i contra el govern de Sánchez, en la qual inclouen la judicatura i la dreta. No defalliran en la seua defensa, ha dit el portaveu Patxi López.
19: Vamos a seguir defendiendo a un presidente que transformó nuestro país.
18: En la mateixa línia responen a l'esquerra del PSOE, on posen en quarantena les acusacions contra Zapatero. Gerardo Pisarello és de Sumar i Águeda Micó de Compromís.
20: Determinados sectores del Poder Judicial es un enemigo a batir, es el expresidente Zapatero.
21: Tendremos que ver si hay o no hay corrupción al respecto o si está siendo víctima o no de esta guerra judicial.
18: Podem, però, també li indica al govern de Sánchez el camí d'eixida. Ione Belarra és la portaveu.
22: A derecha le tiene muchas ganas a Zapatero. Eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
18: En Vox presionen el Partit Popular perquè presente una moció de censura. Pepa Millán és la portaveu.
23: Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole.
18: El PP s'ha llançat a l'atac directe. Esther Muñoz és la seua portaveu.
24: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
18: Li demanen explicacions al govern de Pedro Sánchez, a qui vinculen amb la presunta trama de corrupció de Zapatero.
1: Bé, com comentàvem, peça clau per a la imputació de Zapatero ha sigut l'empresari alacantí Julio Martínez d'Elda, és amic reconegut de l'expresident i administrador de la societat que li va pagar més de mig milió d'euros per treballs d'assessoria. Bea Ponce.
25: L'empresari alacantí Julio Martínez ajusta el perfil d'home de negocis amb bons contactes, sobretot a Venezuela. Per això l'apunten com l'artífex del rescat de l'aerolínia hispano-venezolana PlusUltra per part del govern espanyol el 2021 amb 53 milions d'euros. També és amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, tal com va reconèixer l'expresident al Senat al mes de març.
16: I con el otro Julio Martínez, sí, que és sí. El que se puede considerar.
17: Julio Martínez Martínez, sí, sí, bastante.
25: Julio Martínez és natural d'Elda i té una vintena d'empreses al seu nom, moltes amb domicili al Vinalopó Mitjà, però també és administrador únic d'Anàlisis Relevante, ara investigada. A l'empresari el va detindre la policia l'11 de desembre per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El 9 d'abril, Martínez es va negar a declarar en la comissió del cas Coldo del Senat, on des del Partit Popular el situaven com a testaferro de Zapatero.
0: ¿Viajaba con frecuencia a Venezuela con Zapatero? Según los medios de comunicación, en varias ocasiones.
25: Martínez té 58 anys i pertany a una família acomodada d'Elda. Va començar com a empresari en l'àmbit immobiliari construint locals que després llogava a supermercats. Esta primera empresa encara està activa i la visita sovint, segons han confirmat a punt diversos testimonis.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, l'altre tema del dia. El punt del focus d'atenció està en aquesta reunió entre els sindicats i la conselleria per a veure si desbloquegen la situació, desconvoquen, per tant, la vaga indefinida que va pel sèptim dia. A partir de les 3:30 reprendrà de nou la negociació entre les dues parts. Ja saben que sobre la taula hi ha una nova oferta salarial i de millora de les condicions laborals, també les contrapropostes sindicals. José Soler, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Patricia. I del que hem pogut saber fins ara d'esta reunió, fons sindicals presents en la taula estan explicant que la reunió ha començat sense noves propostes i que la conselleria els ha demanat si accepten o no l'esborrany presentat a nit. La negociació, a hores d'ara, està bloquejada, es troba en un període de recés. Tant les TPB com UGT i Comissions Obreres han reiterat la voluntat de continuar negociant sense signar encara cap document d'acord. I el CESIF, per la seva part, creu que també este document presentat a nit no està tancat i s'ha negat a signar, de moment. La baixada de les ràtios i la millora de les plantilles estan en el centre del debat en este inici de la reunió, també marcat per l'augment salarial que consideren insuficient. Alguns sindicats, com les TPB, reclamen pagues extres completes, revisió salarial segons l'IPC i millors compensacions del subsidi per incapacitat temporal. Altres, com Comissions Obreres, creuen que l'actual proposta no fa possible recuperar el poder adquisitiu perdut. I, mentrestant, centenars de manifestants esperen a les portes de la conselleria. I abans d'esta reunió, Txelo Baix, de Comissions Obreres, i Maite Tarazona, d'UGT, han assegurat que hi ha marge de millora en la proposta de la conselleria.
6: Si se vol, se pot. Se poden modificar pressupostos, se pot dedicar més diners. Respecte dels altres punts, en plantilles pensem que és manifestament millorable.
7: El tema de ràtios a 2030 ens pareix molt lluny. Tenim una ordre que tampoc volen derogar i tornar a l'acord de plantilles. Les infraestructures, ja sabem, els centres d'Anna, tot el que estan patint encara. Temes de climatització estan en projecte, però tampoc tenim dates concretes. Tot està massa en l'aire.
4: Una proposta que, en cas d'aprovar-se, s'hauria de sotmetre a la votació de les assemblees. Marc Candela, STPB.
8: És la gent la que ha de decidir si és satisfactori o no. Anem a intentar apretar una miqueta més, perquè no és el que volem. Però, bueno, ja veurem el que diu la gent.
4: I en paral·lel, Patricia, a Alacant i a Castelló també s'han fet concentracions i actes de protesta.
1: I la vaga educativa també, òbviament, s'ha colat entre els assumptes tractats en la roda de premsa de posterior al ple del Consell. Carmen Monteagudo.
9: Afirma el portaveu del Consell que ahir... un esforç per part de la Generalitat i per part de tots els valencians, perquè els professors, diu, van a tindre una de les retribucions més altes de tot Espanya. 200 euros més al mes, un augment de professors i una baixada de ràtios. Assegura que l'actual Consell és el que millor ha tractat el sistema educatiu, el que més s'ha sentat a negociar tant en pares com en docents. I s'ha mostrat confiat que els sindicats accepten avui l'oferta del govern valencià que posa fi a la vaga indefinida.
26: Y yo estoy confiado en que esta oferta, que es una oferta que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros maestros y nuestros profesores, pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
1: I la ministra de Ciència i secretària general dels socialistes, de valencians, Diana Morant, ha afirmat este migdia que la seva prioritat política és ser presidenta de la Generalitat després de les pròximes eleccions autonòmiques.
3: Sí, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a Morant li han preguntat si ser ministra i candidata la penalitzarà en les eleccions autonòmiques com a Maria Jesús Montero a Andalusia diumenge. Ella ha explicat que no serà la primera candidata que opta a ser presidenta d'una comunitat autònoma des d'un càrrec en el govern d'Espanya, perquè també ho van fer Esperanza Aguirre o en el seu moment Juanma Moreno Bonilla, que era secretari d'Estat. Segons Diana Morant, el PP de la Comunitat Valenciana viu la pitjor perspectiva electoral.
2: En la Comunidad Valenciana el Partido Popular no está rozando la mayoría absoluta. Está seguramente en uno de sus suelos históricos en la Comunidad Valenciana y eso lo dicen todas las encuestas. Para mí, levantarme hoy en Madrid o levantarme en Valencia o levantarme en Bruselas no hace que mi prioridad no sea la mejor

0: de la vida de los valencianos y las valencianas.
1: I torn de Maribel Vilaplana avui en la Comissió d'Investigació de l'ADN al Congrés, la periodista que va dinar en Carlos Mazón. Una declaració, Vilaplana s'ha trencat quan ha recordat el calvari que està vivint des de fa 18 mesos. Carmen Domingo.
2: Des del principi, Maribel Vilaplana ha tingut molt clar el que volia i el que no volia dir.
3: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada.
2: Però s'ha negat a respondre a les preguntes per dos raons.
3: Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat. I aquests dubtes que tenen respecte a aquesta persona, el senyor Carlos Mazón, l'expresident, són preguntes que han de fer-li a ell, no a mi.
2: I diu... ya ha declarat en seu judicial.
3: Hay una declaración que usted seguro que tiene.
4: Señora Vilaplana,
3: está contestado,
4: mire,
3: absolutamente.
4: La comisión de investigación no interfiere.
3: Y también tengo el mismo deseo que usted
4: que colabore.
2: En moments tensos amb el diputat de Podem que insistia a preguntar y ella en no respondre.
4: ¿Por qué cree usted que le citamos en esta comisión?
3: Pues no lo sé, pero dígamelo usted.
4: Bien.
3: Porque no lo sé, porque
4: se
3: yo,
4: hemos
3: sea,
4: dicho,
3: yo
4: se
3: no
4: hemos
3: sé
4: dicho
3: qué
4: al comienzo
3: aquí,
4: de la...
2: Vilaplana s'ha trencat en reviure el calvari que ha patit.
3: Ya ho sé que no m'estan jutjant, pero yo me siento jutjant.
5: Ho sé, y me pareix humanament comprensible, pero vostè també ha d'entendre...
3: No vull reviure ja més. Las circunstancias a veces son complejas cuando te toca vivirlas y yo las estoy lidiando y gestionando de la mejor manera que puedo.
2: Sumar ha deixat de preguntar, però la portaveu socialista ha insistit.
6: La acción es hacerle preguntas aunque usted no quiera responderlas.
2: Sense preguntes, PP i Vox han acusat els grups de l'esquerra de tractar de provocar un circ mediàtic.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut este matí Jonathan Andic, acusat de l'homicidi de son pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, que va morir al desembre del 24 després de caure en un camí de muntanya, en Montserrat.
8: La policia catalana, que en un principi havia valorat la hipòtesi de l'accident, investiga des de l'octubre la mort d'Andic com a possible homicidi. El seu fill ha passat de testimoni investigat, ja que era l'únic que l'acompanyava el dia que va morir en caure al buit.
1: I tiroteig tràgic, ha elegit Almeria, amb dos morts i quatre ferits molt greus, entre ells un bebè de 18 mesos, Santi Hernández.
9: La nit s'ha trencat a tirs al Canalillo, una xicoteta barriada de l'Ejido envoltada d'hivernacles. Poc després de les 11 de la nit, un jove de 25 anys ha començat a disparar en ple carrer amb una pistola. Primer ha matat els seus pares dins d'un cotxe. Després ha continuat disparant i ha ferit greument quatre persones més. Una d'elles és el seu fill, de només 7 mesos, que té dos ferides de bala i està en estat crític. També ha disparat contra un altre xiquet de 18 mesos, una dona i un home de 60 anys que ha intentat frenar el tiroteig. Tots estan en estat molt greu. Després de fugir, l'agressor s'ha entregat esta matinada. La Guàrdia Civil investiga el cas com a violència domèstica. Ara s'està avaluant l'estat mental de l'agressor en un centre sanitari.
1: I el Tribunal Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb el que demana la mort assistida.
8: Sí, amb esta resolució el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill, major d'edat i amb plenes capacitats.
1: I l'anunci del nou model que Ford fabricarà al Musafe suposa un valor d'oxigen per a la indústria auxiliar de l'automoció, ha replegat testimonis Maria Poveda.
10: Sí, bona vesprada. La confirmació que el Ford Bronco serà el nou model amb segell valencià permet respirar tant a la plantilla de la factoria com a la indústria auxiliar. Francisco Segura és el president d'Avia.
11: Ya tenemos una fecha y eso es muy importante para todo lo que es la cadena de valor de proveedores de Ford, porque al final trabajamos con objetivos.
10: Organitzar-se és clau, per això no el sorprèn que finalment es retarde un any l'arribada del nou model.
11: A estas alturas son fechas normales de lanzamiento del vehículo. No podíamos esperar que fuera una fecha anterior.
10: La patronal valenciana aplaudís la fi de la incertesa per a la planta d'Almusafes i per a les empreses que en depenen. Vicente Lafuente és el president de la CEV.
12: Es una apuesta por la planta valenciana. Yo creo que es el primer paso de una serie de vehículos que puedan venir en un momento determinado.
10: I és que la possibilitat que la companyia signe finalment altres models al Musafes cobra força i il·lusiona el sector.
11: Tenemos capacidad.
10: Tot i que amb cautela, algunes empreses ja han començat a preparar les seues instal·lacions per a un futur que ara sí comença a aclarir-se.
1: Parlem d'aquest brot d'Ebola que afecta a la República Democràtica del Congo i també Uganda. El director general de l'Organització Mundial de la Salut es declarava este migdia molt preocupat per aquest brot.
13: I'm deeply concerned about the scale and the speed.
8: Però molt preocupat, ha dit Tedros Adhanom, per la magnitud i la rapidesa amb què es propaga l'epidèmia. Només al Congo s'han reconegut ja més de 500 casos sospitosos

0: i han mort 130 persones. L'OMS va declarar diumenge la situació d'emergència sanitària de preocupació internacional.
1: Parlem de Donald Trump, que ha frenat un atac contra l'Iran que estava previst per avui mateix. Diu que per recomanació dels aliats àrabs del Golf Pèrsic per a facilitar les negociacions. Teheran contesta que respondrà en contundència a qualsevol nova agressió. Informa Carme Pastor.
2: Trump ho ha tornat a fer. Patricia ha fet marxa arrere de nou.
3: I put it off for a little while.
2: Assegura que ha paralitzat un atac contra l'Iran previst per avui perquè l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs li ho han demanat. Segons ha explicat, podrien estar prop d'arribar a un acord que evite que el règim iranià tinga un arma nuclear. Però, com és habitual en Trump, l'aposta per la diplomàcia va acompanyada d'una amenaça que podria reactivar la guerra perquè ha ordenat a les tropes que estiguen preparades per a un atac a gran escala si no s'aconseguís un acord acceptable. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat que contestarà en contundència qualsevol nova agressió. Tot i això, la possibilitat d'un acord ha tingut un ràpid reflex en els mercats amb el preu del petroli a la baixa i les borses a l'alça.
1: I l'exèrcit d'Israel ha interceptat ja 41 embarcacions que integraven la flotilla humanitària que va cap a Gaza.
0: Bé, 9 més continuen navegant en direcció a la franja. Almenys 45 espanyols participen en la missió i entre 10 i 20 han quedat detinguts. El govern espanyol i de 8 països més demanen que siguin alliberats immediatament.
1: I com un delicte d'odi s'investiga l'atac a la mesquita de San Diego, on 3 persones han mort. Als Estats Units, els atacants són 2 joves de 17 i 18 anys. Només 17 i 18 anys, que han deixat una nota amb al·lusions a l'orgull racial abans de llevar-se la vida. Marian Company.
4: No és l'única prova que mostraria que és l'odi el que els ha mogut. També és la frase que han escrit a una de les armes en què han comès l'atac a la mesquita, la més gran d'esta ciutat del sud de Califòrnia. On hi ha una escola en funcionament quan han arribat estiradors, un dels menuts de 9 anys. Conta que s'han amagat a un armari on els agents s'han fet eixir amb les mans en alt. El pitjor és que l'atac s'hauria pogut evitar si la policia haguera acertat en el possible objectiu, perquè, segons han contat després, la mare d'un d'ells ha denunciat el seu fill 2 hores abans, preocupada perquè anava vestit de camuflatge i armat. Els agents han pensat que anava a atacar l'institut on estudiava.
1: Acabem ja. Recorden que a les 4 actualitzem informació. Ja saben que està pendent aquesta reunió a dos bandes entre la conselleria i els sindicats convocants de la vaga indefinida de l'ensenyament. Els informarem en successions edicions informatives, però ja saben que també poden estar informats a través del nostre web del Minut a Minut. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu. Ara cadena de favors.
5: Som A Punt.
6: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
7: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Som la veu de tots. Som A Punt.
9: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30. És moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui.

0: Dimarts és dia 9 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació de la vesprada de la Ràdio Pública Valenciana. Pel que fa al programa d'avui, hem de parlar de les previsions de creixement de l'economia espanyola de cara a este 2026 enmig de la guerra al Pròxim Orient. El panell de Funcas ha rebaixat al 2,2% la seva estimació de creixement de l'economia espanyola per enguany i ha elevat 5 dècimes la seva previsió d'inflació fins al 3,1%. A més, manté sense canvis l'estimació de creixement d'ocupació per al 2026 i la taxa d'atur estaria en el 10%. En uns instants intentarem entendre com és possible tot això i quin és l'impacte real de la guerra en la nostra butxaca. Per altra banda, davant l'arribada massiva dels cotxes elèctrics xinesos al nostre mercat, el govern central prepara una nova regulació ecològica que els penalitzi. S'ha posat en marxa una consulta pública per a establir un nou sistema de puntuació que tingui en compte la petjada de carboni en la construcció dels vehicles per a poder protegir així la indústria nacional. De seguida, els contem en què consistirà. A més, la Seguretat Social guanya 293.000 afiliats en la primera quinzena de maig fins al rècord dels 22,3 milions de persones afiliades. En aquest sentit, el govern ha aprovat en el Consell de Ministres distribuir més de 2.500 milions d'euros entre les comunitats autònomes per a polítiques actives d'ocupació. I a banda de tot això i de la resta de temes que hem preparat, també repassarem l'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances... En Cadena de Valor.
0: Comencem el programa, comencem este repàs a l'actualitat d'avui i, com sempre, per a fer-ho m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bé, molt bona vesprada. Estem així, continuem la setmana, és dimarts, i anem a arrencar el programa d'avui parlant de l'impacte que ha tingut el conflicte al Pròxim Orient en l'economia tan mundial com espanyola, després ja de quasi 3 mesos.
0: En les últimes hores, els organismes internacionals han elevat el to a l'hora de parlar d'aquest conflicte al Pròxim Orient. Per una banda, l'Agència Internacional de l'Energia advertís de que les reserves de petroli s'esgotaran en setmanes. Per altra banda, des del Fons Monetari Internacional es recalca que l'economia mundial travessa un moment molt crític. Amb tot això, a Europa preocupa una possible crisi inflacionària.
2: Així és, Javi, això pel que fa al context internacional, però si parlem dels efectes en l'economia espanyola, avui el panell de Funcas ha rebaixat al 2,2% la seva estimació de creixement de l'economia espanyola per enguany i ha elevat en 5 dècimes la seva previsió d'inflació mitjana per a 2026, fins a arribar a la xifra del 3,1%. Dues dècimes la previsió per la inflació subjacent també fins a arribar al 2,7%.
0: Hem de tindre en compte que este panell és una enquesta bimestral que Funcas realitza a més de 15 serveis d'anàlisi econòmics, per exemple bancs, universitats o instituts, per obtindre una estimació de consens sobre les principals variables macroeconòmiques d'Espanya. Volem saber quines són la resta de conclusions del panell i per això parlem amb Raimon Torres, ell és director de Coyuntura de Funcas. Bones tardes, bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Raimon, comencem per aquest titular que ens deixa Funcas. La rebaixa del creixement de l'economia espanyola per a enguany del 2,2% amb una desacceleració clara a partir d'este segon trimestre. Fins a quin punt esta rebaixa és un símptoma d'alarma?
3: Bueno, todavía no es un síntoma de alarma porque estamos hablando todavía de un crecimiento bastante robusto, más del 2%, no está nada mal. No olvidemos que en el resto de Europa la situación es mucho peor, estaríamos en algunos países rayando incluso la recesión, como por ejemplo en Alemania, pero estamos claramente en una situación de desaceleración y en un punto crítico, lo habéis comentado, porque si el conflicto se prolonga más allá de unas semanas, podríamos entrar en una nueva fase de la crisis. De momento el impacto es transitorio, es más inflación, pero todavía no se ha desencadenado todos los efectos negativos que puede producir una crisis de estas características.
0: Uh-huh. Estamos de camino al tercer mes con este conflicto. Hablemos también de lo que más notamos los ciudadanos en el día a día, que al final es la subida de los precios. En este caso, el panel eleva la inflación media para este año al 3,1% y la subyacente al 2,7%. ¿Por qué está costando doblegar la inflación y si crees que esto cambiará en

0: en el futuro tenemos que la economía española necesita un colchón, digamos, de ajuste, de respuesta al vaivén internacional que en este momento sigue siendo muy complicado, ¿no?
1: Inestabilidad e incertidumbre que al final parece que se han convertido ya en
0: Claro.
1: nuestra nueva normalidad. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcar, muchas gracias por atendernos.
0: A
1: Un
0: vosotros, muchas
1: saludo, buenas
0: gracias.
1: tardes.
0: Buenas tardes.
2: I no deixem ara les xifres macroeconòmiques. El deute públic d'Espanya ha aconseguit un nou rècord històric al mes de març en tocar el 1,7 bilions d'euros després de pujar un 4,3% en sols un any. Ja saben que el deute són els diners que l'Estat demana per a pagar els serveis públics. Aquest augment es deu principalment al deute de l'Estat central, mentre que els ajuntaments han aconseguit reduir la seva despesa.
1: En este cas, la notícia positiva és que el pes d'este deute sobre la nostra riquesa total, és a dir, sobre el PIB, ha baixat al 101,6%, la qual cosa suposa un 1,7 punts menys que l'any passat. Això passa perquè, encara que devem més diners, l'economia del país està creixent a un ritme més ràpid del que augmenta este deute. El govern confia que este impuls permeta tancar l'any baixant la xifra simbòlica del 100%, situant-se en el 99,3%.
2: Però no obstant això, els experts demanen prudència. Encara que el pla de l'executiu preveu que el pes del deute continuï caigant, s'està lluny d'aconseguir el gran objectiu que ens marca Europa, que és rebaixar-la per baix del 60% del PIB. Aconseguir-ho serà clau perquè el país siga menys vulnerable davant futures crisis.
1: I un dia més hem de parlar de vivenda perquè el preu continua disparat a Espanya i ja puja més d'un 10% fins al mes de març. En més de la meitat dels municipis analitzats, segons TINSA, els increments més forts es registren en zones com, per exemple, Madrid, Màlaga, València, Alacant o Cádiz, amb casos com, per exemple, el de Sagunt o Benidorm, que superen inclús el 20% d'augment interanual.
2: Els preus també continuen molt per damunt de la mitjana nacional, situada en els 1.987 euros per metre quadrat. Per exemple, Sant Cugat del Vallès lidera el rànquing amb 4.705 euros per metre quadrat, mentre que municipis costaners com el cas de Benidorm o Marbella ja superen clarament el preu de les capitals de província.
1: A més, l'accés a la vivenda es complica, òbviament, cada vegada més per a moltes famílies. En dos de cada tres municipis estudiats, l'esforç econòmic per a comprar una casa supera el 35% dels ingressos i en llocs com, per exemple, Benidorm arriba al 63%. Estem parlant de nivells que els experts consideren ja crítics. Moment ara d'escoltar les notícies internacionals que ens apropa Mar Hernández.
3: Elon Musk ha perdut la demanda presentada contra Sam Altman i OpenAI després que un jurat de Califòrnia hagi desestimat el cas per prescripció. El fundador de Tesla i SpaceX reclamava més de 130.000 milions de dòlars en considerar que OpenAI havia trencat el compromís inicial de mantindre's com una organització sense ànim de lucre. La decisió judicial facilita ara el camí perquè OpenAI avance cap a la seva futura eixida a borsa, en plena competència global pel lideratge en intel·ligència artificial. La Unió Europea intenta tancar este dimarts un acord comercial amb els Estats Units per evitar nous aranzels impulsats per Donald Trump. El pacte preveu limitar al 15% les taxes a la majoria de productes europeus, mentre Brussel·les renunciaria a represàlies comercials. No obstant, els eurodiputats reclamen garanties per poder suspendre l'acord si Washington incompleix els compromisos o imposa noves pressions econòmiques sobre la Unió Europea. Les grans aerolínies europees ja noten l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Pròxim. IAG, Lufthansa i Air France-KLM assumeixen quasi 5.700 milions d'euros de sobrecost pel combustible, amb el querosè disparat per la tensió geopolítica. Mentrestant, IAG és l'únic gran grup que manté beneficis este 2026, encara que tant Iberia com Air France han retallat previsions davant l'encariment energètic i la incertesa internacional.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.

0: industria del automóvil en España. También me ha enfocado un poco a eso, a salvaguardar, como dicen, la competitividad de la industria de nuestro país.
1: Por tanto, Daniel, estaremos pendientes, como tú estabas comentando. De momento, este sistema de puntuación se ha lanzado a consulta pública. Veremos en qué queda todo esto, pero estaremos pendientes de cómo evoluciona y seguro que te volvemos a preguntar por el tema. Daniel Caballero, muchas gracias por atendernos.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1: Buenas tardes, un saludo.
0: Hasta luego.
2: I continuem, perquè el preu de la bombona de butà dona un respir a moltes famílies i baixa des d'este dimarts fins als 15,39 euros. És una reducció que supera el 5,5%, quasi un euro menys que en l'última revisió gràcies a la rebaixa temporal de l'IVA al 10% i a la suspensió de l'impost sobre hidrocarburs.
1: La baixada arriba malgrat el cost de les matèries primeres, que s'ha disparat un 75%, i el transport marítim quasi un 40%. També ha influït en tot això la depreciació de l'euro respecte al dòlar, però les mesures fiscals aprovades pel govern han compensat aquest encariment energètic.
2: El preu de la bombona de butà continua regulat i es revisa cada dos mesos segons l'evolució internacional del propà, el butà, els costos de transport i el canvi euro-dòlar. Tot i esta baixada, el consum de gasos liquats del petroli continua retrocedint i acumula així una caiguda superior al 12% des de 2021. I tanquem este repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui amb una trista notícia per al món empresarial valencià que ve de la mà de Timpers.
3: Familia, esta bonita aventura que hemos creado entre todos durante todos estos años llega a su fin. Han sido 8 años maravillosos, creo que los más bonitos de nuestra vida, lo podemos decir así. Nuestro proyecto de vida ha girado en torno a Timpers y creo que nunca hemos hecho ni haremos nada tan bonito, pero no somos capaces o no hemos sabido o podido de llevar esto al siguiente nivel o al nivel que merece Timpers y por lo tanto el proyecto...
2: Ho acabem d'escoltar. La firma valenciana Timpers, coneguda per les seues zapatilles dissenyades per persones cegues, ha anunciat el tancament del projecte després de diversos anys d'activitat. L'empresa ha assegurat que el seu creixement no ha sigut l'esperat i per això es veuen obligats a posar fi al projecte.
3: Estamos súper orgullosos y súper felices de lo conseguido. En estos años hemos dado trabajo a unas 20 personas con discapacidad. Creo que hemos puesto en el mapa y en valor la discapacidad, pero sobre todo hemos puesto en valor la capacidad. Creo que hay gente incluso que no ha trabajado con nosotros a la que le hemos cambiado la vida y nuestro mensaje ha sido parte ya de su filosofía y de su modo de vivir.
4: De más será noticia.
1: Una llàstima del tancament de Timpers, però abans d'acabar este repàs a l'actualitat d'avui, hem de mirar a l'agenda. Arturo, avui ens apropes tu, que és el que serà notícia en estos pròxims dies.
2: En efecte, Javi, si mirem l'agenda en el plan internacional, anem a veure què tindrem demà. Per exemple, al Regne Unit, coneixerem la publicació de l'IPC, és a dir, l'índex de preus al consumidor, que va ser a l'entorn del 3,3% al mes de març, així que veurem com evoluciona la inflació del país al mes passat, al mes d'abril, a l'Eurozona, per exemple. També coneixerem la taxa d'inflació. Estava en un 2,6% al mes de març. Així és on esperem el repunt dels preus fins al 3% en la zona monetària europea derivada de la crisi energètica. I si mirem a l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units el focus estarà en les sol·licituds setmanals d'hipoteques i la publicació de les actes després de la reunió de la Reserva Federal.
1: I com cada dia actualitzant una miqueta l'IBEX, les borses, els mercats.
2: Així és, Javi. Anem a fer una ràpida ullada als mercats. En concret, l'IBEX 35, que situa ara mateix al voltant dels 17.790 punts, amb una pujada d'un 0,20-0,21% i mantenint-se molt estable al llarg de tota la jornada d'avui dimarts. De la seva banda, el barril de Brent es situa al voltant dels 110 dòlars el barril, amb unes baixades superiors a l'1%, i amb això ens quedem per avui.
1: Moltes gràcies, Arturo. Pendents d'aixòs indicadors, que tindrem de cara a demà? I ja saben que d'ací a uns instants arranca la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així a l'estudi. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
5: Prepares per començar? Gràcies per acompanyar-nos. El nostre company Juan Nieto us donarà novetats en el cas del triple crim

0: a la localitat de Dolores, en Alacant. Apareguen dissabte, mortes una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, un guàrdia civil. Les novetats pel que fa a l'analítica forense des de l'Institut de Medicina Legal apunten a que ha sigut un crim de violència.
1: Masclista, sí.
0: Sí, un crim masclista. En efecte, sonarà Juan Nieto totes les novetats. També aprendrem a dir que no sense sentir-nos culpables, a posar límits.
1: Quin tema, eh?
0: En l'entorn familiar, en el de treball, en les amistats i quasi que en qualsevol, és ben saludable per a la nostra salut mental posar un límit. Lorena Gascón, la nostra arroba psicòloga japuta en xarxes, ens contarà com fer-ho. Diu que és fent-se la idea com a metàfora que la nostra vida és un solar en el que no hi ha tanques. I el primer que arriba ens llança el fem.
2: Mira.
0: Per tant, si li posem les tanques, estem protegits, no? Anem a protegir-nos.
2: M'agrada aquesta imatge, eh?
0: Ben interessant. Parlarem de la poètica darrere de les lletres de dos autèntics genis de la música en espanyol. Dos genis irrepetibles, Joaquín Sabina i Robe Iniesta. En el marc de València Negra s'analitzarà una xerrada ben interessant de la poètica darrere de les cançons que formen part de la nostra vida, d'estos dos grans creadors, Benjamín Prado, que passa per ser més que amic, quasi família, de Joaquín Sabina, i el biògraf Javier Menéndez, biògraf d'Extremoduro, ens ho contaran en el programa a les 6 i mitja.
2: Però no hi havia una miqueta ahí com de pique, que dient, tu eres de Sabina o d'Extremo?
0: Això... Jo crec que se això... deu ser... Se deu, no dic se pot, dic se deu ser dels dos.
2: És bé,
0: absolutament sí. Compatible.
2: És
0: I de Dylan, i de Cohen, i de tots. No hi ha problema.
2: En efecte. Moltes gràcies, Ximo. De seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
1: Demà tornarem, Javi, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada. Així estarem.
2: Adeu, fins demà.
0: Adeu.
3: Són les 4.
4: A punt. Notícies.
5: És el tema, la notícia del dia, la imputació de l'expresident del govern, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero i el Cesc Orcolls, que la Policia Nacional ha fet a l'oficina de l'exmandatari i a l'empresa de les seues filles. Detalls, Alejandro Molés.
6: Tot després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. Zapatero està acusat de tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal per presumptament liderar una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències amb l'objectiu d'obtindre beneficis econòmics. Unes acusacions que ja ha negat el mateix imputat, José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
6: Siga com siga, Zapatero haurà de declarar en qualitat d'imputat davant l'Audiència Nacional el 2 de juny. En el capítol de reaccions destaquem que el PSOE tanca files al voltant de Zapatero, tot i que reconeixen l'impacte que ha tingut en la militància, mentre que el PP demana explicacions al govern de Pedro Sánchez. Doncs en acabar el Consell de Ministres d'avui, la seva portaveu, Elma Sainz, s'ha pronunciat al respecte, ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i ha recordat que tot ha començat arran de una denuncia d'una organització que ha qualificat d'ultra.
8: La justícia haga justícia, però sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
6: I esta que anem a escoltar és la contestació que ha donat l'expresident del govern, José María Aznar, al ser preguntat sobre la imputació de Zapatero.
9: Yo sobre ese tema no tengo nada que decir, la verdad, y no voy a decir nada, nada más que en España los jueces son independientes y toman los jueces y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario. La justicia en España es independiente y los jueces son independientes. Y no tengo nada más que decir.
3: Per la seva part, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escrit en el seu compte d'X que la corrupció és la raó fonamental del govern de Pedro Sánchez i que només li queda una eixida digna: no continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, la justícia i d'Espanya, segons ha escrit Feijóo. Per la seva part, Vox li reclama que presenti ja una moció de censura.
5: Pendents de la reunió que fa dues hores ha començat a la Conselleria d'Educació per tal d'arribar a un acord amb els sindicats que permeta desconvocar la vaga indefinida. Rubén Dempere.
10: A hores d'ara, la negociació s'ha reprès després del recés que s'havia fet a les 3 de la vesprada. Segons informen fonts sindicals, la conselleria estaria disposada a retirar el pla de substitució anticipada en primària que va proposar ahir, i també l'apartat sencer que feia referència al valencià, però que eixes serien les últimes modificacions que faria en la proposta. Abans de reprendre la negociació, des del govern valencià, el seu portaveu, Miguel Barrachina, confiava en l'entesa entre les parts, sobretot després de l'increment salarial oferit als docents.
11: Y yo estoy confiado en que esta oferta, que es una oferta que supone anualmente 2.800 brutos euros de media para nuestros maestros y nuestros profesores, pues sea aceptado por la mayoría de sus representantes.
10: I des dels sindicats, el portaveu de l'STPB, Marc Candela, feia aquestes declaracions abans d'entrar a la reunió en la Conselleria d'Educació. Diu que cal apretar una miqueta més.
12: Anem a intentar apretar una miqueta més. Normalment depèn de la Conselleria d'Educació, perquè nosaltres anem a tornar a plantejar millores al que ja n'hi ha damunt de la taula, i esperem que sí que s'admeten i puguem tindre un document mínimament acceptable.
10: Mentrestant, centenars de manifestants esperen a les portes de la Conselleria i ho fan amb càntics com estos.
5: Maribel Vilaplana s'ha negat a contestar les preguntes que els diputats i diputades li han formulat en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana Xavier García del Valle.
13: Sí, Vilaplana ha argumentat que ja va declarar en seu judicial. A més, ha negat haver rebut pressions del Partit Popular i s'ha emocionat a l'hora d'expressar com de difícil ha sigut el que ha viscut des d'aquell dia.
14: Es demanaria, per favor, és que està tot ahí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni els meus fills a l'altre costat, a la meva parella, a la meva família,
15: pues mira,
14: als meus amics.
15: Té raó, no tinc més preguntes. Moltes gràcies.
14: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada, ni se sentit, o si és el... No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
13: Totes les citacions que Maribel Vilaplana ha rebut estan relacionades amb el dinar que el dia de la dana, el 29 d'octubre de 2024, va mantindre en un restaurant de València amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón. Un dinar que es va allargar en el temps i quan la barrancada ja s'havia cobrat nombroses víctimes.
5: I del Congrés a les Corts, on avui s'ha conegut el dictamen de la Comissió d'Investigació de la dana, un dictamen pactat entre Vox i el Partit Popular.
13: Este informe posa el focus en la falta d'infraestructures hídriques, la falta d'informació i la gestió deficient de la catàstrofe. El PSOE i Compromís creuen que esta comissió es tanca en fals, sense aclarir responsabilitats. Recordem que la de les Corts ha sigut l'última comissió d'investigació a crear-se sobre la gestió de la dana i la primera a tancar.
5: En successos i tribunals, a Catalunya, la Fiscalia ha demanat a la jutgessa que impose una fiança d'1 milió d'euros per a deixar en llibertat el fill del fundador de Mango després de la seva detenció per la presumpta relació amb la mort del seu pare.
10: Va passar fa quasi any i mig durant una excursió que tots dos van fer a soles per la muntanya de Montserrat. Jonathan Andic és un dels tres hereus de la firma Mango. Ell ha negat des d'un principi tota responsabilitat en la mort de son pare i sempre ha assegurat que va ser un accident. Un accident que es va produir, segons Jonathan Andic, quan el fundador de Mango, Isaac Andic, es va precipitar per un desnivell de més de 100 metres, segons sempre la versió del seu fill, únic testimoni directe dels fets.
5: I a casa nostra, les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, al Baix Segura, confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista.
3: Un crim comès per un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tir, segons es deduís de les autòpsies, la seva dona de 51 anys i el seu fill de 24.
5: I a Borriana, en un dels carrers de la ciutat, este matí una dona de 52 anys ha perdut la vida després de ser atropellada arran d'un accident de trànsit en què s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'altura del camí Fondo.
6: La víctima era una treballadora de l'àrea de via pública de l'Ajuntament de Borriana. Per estos fets, el consistori ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per a demà al migdia 1 minut de silenci. També s'han suspès els actes previstos per a divendres en honor a la patrona dels funcionaris.
5: I en els esports parlem de pilota. Esta vesprada continuen les partides de quarts de l'individual d'escala i corda del grup A.
10: En poc menys d'una hora, al trinquet del Rovellet de Denia, duel de restos amb Alejandro i Salva Palau, dos pilotaris que estan en un estat de forma immillorable. El de Montserrat ve de guanyar la primera partida davant de Francesc i el del Ginet perdé davant de Giner, però amb un ajustat 60-50. La segona partida enfrontarà Giner i Francesc. El rest de Murla ja sap el que és guanyar un mà a mà i el de Petrer és tot un expert en la competició.
5: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
16: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
17: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
18: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
19: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
0: Hola, com esteu, amics i amigues de la vesprada de Punt? Ja estem així, avui tenim un variat, una miqueta de tot, fins a les 7 de la vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim Crònica Negra, hi ha molt bona música, sentit de l'humor, aprendrem una miqueta, aprendrem a posar límits. Oi, important és això, Gemma, amics.
20: Quina falta, mi família, amb un cafè a la mà. Vos convido a tots i a totes, que no vos perdeu el que hem preparat. Comencem!
21: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: Vaja, que estan tirant les temperatures cap amunt. I de quina manera? Tenim el dia ben assolellat, mar tranquil·leta. I atenció, avui les temperatures per damunt dels 25 graus tranquil·lament. I seguim la jornada d'avui amb sol, alguns nuvolets, inclús algun ruixadet per a l'interior nord de Castelló. Serà poca cosa, ben fluix, brises moderades, això sí que s'agraeixen. Un estar ben agradós, podríem dir. Sí. Atenció, que demà dic, baixen les temperatures una miqueta.
20: Pues una miqueta, perquè...
0: No de posar-se una rebequeta, tampoc.
20: Jo avui he passat calor, malament.
0: És de veres. Sí. Però mira, ara està bufant la brisa per la vesprada i s'està ben a gust. Però, partir de jous, ascens tèrmic notable. De nou, les temperatures cap amunt i atenció, pobles calorosos, que fa habitualment més calor, de l'interior d'Alacant podrien aplegar els 33 graus. Poca broma.
20: Ai, senyor, amb este mar cal agafar ventall sempre, dur-lo a la mà. I també cal preparar-nos per a l'estiu, perquè ja està tocant-nos a la porta. De diverses maneres, una és estar tranquils i deixar ben tancada la casa i segura, això en l'estiu, eh? Mm-hmm. Sobretot quan ens n'anem de vacances, tema del que parlem de seguida amb la nostra mar, i l'altre, saber que este estiu esperem un eclipsi de sol ben nomenat per tots i volem saber l'impacte econòmic a través del turisme que pot aportar-nos, cosa que xerrem, si no res, en la secció d'Economia.
0: Categoria. Sí. Hi ha novetats pel que fa a la Crònica Negra en el cas del crim de Dolores. D'així un ratet, ve Juan Nieto en mitja horeta. Juan Nieto nos acompanya a tractar este tema. Ja sabeu, cossos, tres cossos morts apareguts a la localitat de Dolores. Sembla ser un assassinat masclista. Així ho atestigua l'estudi forense, que és la novetat més recent. Una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, guàrdia civil, que aparegué mort també. Novetats que hi ha també en un altre cas, el d'Isaac Andic. És el propietari de Mango. Bueno, jo crec que una de les fortunes, si no la fortuna més important de Catalunya.
1: Senyor?
0: Va aparèixer mort, ja que la novetat és que ha sigut detingut el seu fill Jonathan com a presumpte responsable de la mort de son pare. La fiscalia demana presó.
1: No ha sigut molt sorpresiu això, però és de veres que no l'havien agafat de la manera que l'han agafat. Ara ens ho conta Juan Nieto. Que necessitem un poc de coneixement i a la part final del programa

0: Demixe coneixement en la nostra psicòloga de capçalera que ens ensenya, com deies, dades, a posar límits. I també necessitarem un poc de coneixement a base d'humor, que és el coneixement més divertit de tots, perquè sobre les 5:30 parlarem amb la tia Vicentica.
1: Imagina que també nana. Sí. No parlem en la tia Vicentica sense Anna i en Anna sense la tia Vicentica.
0: Tota la raó.
1: Som un poc salvant les distàncies. Mari Carmen i la tia Rogelia. O que així era, però...
0: Carmen i sus
1: però de carn i os.
0: I su muñeca, sí senyor.
1: I música, i ben bona que tindrem sí. en el programa. Ens acompanyen avui Benjamín Prado i Javier Menéndez Flores. Venen a València en el marc del certamen València Negra a parlar-nos de les cançons de Joaquín Sabina i de Robe Iniesta. Què tenen de noir, a més de genis, en les seues composicions musicals, estos dos poetes admirats músics del rock, on no hem passat pipa amb ells? Segur que sí, passarem molt bon rato, escoltarem les cançons i veurem què tenen en comú. Molt.
0: Molt, segur que és xulíssima, no? I comencem parlant d'un altre tema, no?
1: Sí, sí, a més segur que, no sé si vos preocupa, però hem de prestar atenció, sobretot si estos dies, de cara a l'estiu, anem a passar una temporada fora de casa. Les vacances i l'estiu, la seguretat en la casa.

0: Ah, i és que cada estiu, quan arriba l'època vacacional, sempre ens trobem amb un allau de titulars de robatoris en cases buides, aprofitant que els propietaris se'n van o se n'anen de viatge o a la segona residència. Ui.
1: De fet, les dades són ben contundents. L'any 2025, l'últim que hi ha dades, a la Comunitat Valenciana es van produir més de 17.000 robatoris en domicilis. 17.000. És cert que any rere any els lladres o les bandes organitzades dedicades a perpetrar robatoris amb força depuren les seues tècniques, les perfeccionen, fan tècniques més innovadores. Vaja, que jo diria que quasi totes les portes poden ser obertes per uns cacos que en sàpiguen. Inclús fer l'entrada de forma sigilosa i sense generar sospites. I saps el que passa? Que t'agarra molta por. Sobretot si és de nit i estàs en casa.
0: I és que entra en un lloc que ha de ser a donar-te seguretat i tranquil·litat i que se trenqui aquesta seguretat és molt preocupant. Vinga, per això avui la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a conèixer de quina forma podem protegir-nos davant aquestes bandes i quines són les tècniques que se poden utilitzar. Mar, hola, on estàs?
1: Hola, Mar.
2: Bona vesprada, què tal? Doncs mireu, me n'he vingut a una empresa de pans i serrelleria de Xirivella que ja porten més de 40 anys treballant per la seguretat en els habitatges i també d'alguna forma llevant eixa por, no?, que comentàveu, de que algú en un moment donat doncs puga ficar-se a casa. I és que és de veres que són molts els professionals que al final treballen i s'especialitzen en previndre estos robatoris, des d'evidentment doncs tots els fabricants de portes, també els proveïdors d'alarmes, segurs, assegurances i evidentment negocis de serralleria. I així a Xirivella, en esta empresa que, com vos dic, porten una trajectòria molt, molt llarga, saben que els lladres poden fer-se amb les formes més creatives per a entrar als habitatges. I vull que ens comenti una miqueta Vicente Montesinos, que és el gerent. Bona vesprada, Vicente.
3: Hola, soc Vicent de l'empresa Biloc, MVM,
2: i jo vull que ens parles una miqueta doncs d'aquestes tècniques, no?, de com funcionen, perquè és més fàcil entrar a un habitatge del que ens podríem pensar inicialment.
3: Sí, anem a veure. És molt fàcil. Avui per avui, entrar a una vivienda d'una casa pot tardar entre 15 i 30 segons sense trencar res.
2: Ai,
3: obriguem la porta i en unes noves tecnologies que n'hi ha, fer en cada munt una còpia de clau.
2: Una còpia de la clau de seguida, immediata? De seguida,
3: immediata.
2: Però això com es fa? Perquè, clar, sé que hi ha moltes tècniques que cada vegada són més creatius, els lladres, fins i tot n'hi ha noms específics en anglès, no?, que serveixen. De quines tècniques estem parlant, Vicente?
3: Anem a veure, mira, tècniques n'hi ha moltes, jo te les vaig enumerar un poquet per damunt. Està el bumping, està l'impressioning, està la nitrocongelació.
2: La nitrocongelació? Això què vol dir?
0: Això sona a mi Walt Disney.
1: La nitrocongelació
3: pues és una cosa molt, molt senzilla. Resulta que venen uns sprays que s'utilitzen en la mecànica dels cotxes per posar els rodaments i els bujes que congelen fins a 85 graus baix zero. Entonces, què ocorreix? Tu conxales el bombillo, en eixe aparatet poses una clau i com els mollets ixos són més fins que un cabell,

0: Pues al comprimirse y estar congelats se trenquen.
1: Ostres.
0: Entonces se queda una codificació lliure. Poses una clau de bumping i en menys de 30 segons ho tens a guarda.
1: Mare meva, però nitrocongelació, és que això sona a ciència ficció, que de seguida, però se fa habitualment.
0: Se fa habitualment, mira, lo que ara més se fa, bueno, tenim el bumping, com vos ha dit...
1: Que el bumping què és exactament?
2: Què és això que explicaves, una clau de bumping, això què és? Sí.
0: La clau de bumping és una clau que entra en el bombí de la porta, en el cilindre, però que té tots els forats profundos. No té codificació, la codificació és a nivell zero, el més profund de tots. I entonces tu li pegues uns colpets i per vibració la serradura agarra la codificació i s'obre.
1: Ai, mare.
0: Sí, així era de fàcil.
1: I després l'altra és la que havies comentat, que és l'impressioning, que és directament calcar, no? Eixa clau.
0: No, l'impressioning és una clau que té una ranureta i entra en una plata que ja te venen, que encaixa, i tu la meneixes, i vas pegant un colpet i per la pressió agarra la codificació i aure.
2: O sigui, Vicent, per lo que estàs comentant, diguem, són tècniques en les quals s'utilitza algun tipus de clau o un duplicat, diguem, d'alguna manera, no, del pany per obrir-ho en una clau, perquè aquelles altres tècniques del plàstic i tot això, forçar el que és el pany i de manera violenta, això se fa o ja no?
0: Sí, anem a veure. De manera violenta ja cada dia menys. El de trencar portes en palanques fan soroll, a sol servir per robatori, perquè així el tema és que avui hi ha molta ocupació i en l'ocupació no trenquen la porta. Bueno, t'explique. Tens les claus mestres que per certes serradures en internet les venen i te venen a lo millor, home, per una marca de forrellats que no se pot dir, en internet la venen i en Espanya n'hi hauran 2 milions de portes, dixes, en una clau a soles obris els 2 milions.
1: Totes les portes?
0: Totes les portes d'eixa marca.
2: Però Vicent, sí, sí. A veure un momentet el que es diu, i eixa clau mestra que obri tots aquests panys, la venen en internet?
0: Sí, la venden en Amazon.
1: Mare meua. Claro, yo ahora estoy descubriendo, a mí me está agafando poreta y todo.
3: Hombre, sí, es violenta,
1: que yo no sé.
3: Sí, sí.
1: Claro, yo no sé.
0: Bueno, si... Una otra cosa más curiosa, que si tenéis curiosidad, podeu mirarla. Es una maquineta, que es això, l'últim, de última generación, que se diu Topolino. Topolino tarda en abrir una puerta 15-30 segundos y te fa copia de clau.
1: Directament?
0: Sí, directament.
1: Descodifica el forrellat o com és?
0: Descodifica i se queda ahí la codificació dins. I tu d'ahí fas una còpia.
2: I se fa un duplicat de la clau.
3: Mare meva, senyor, si està sofisticat.
1: Clar, jo crec que no érem conscients, no, de la sofisticació, no, dels sistemes que gasten els lladres o les bandes en general. Clar, jo imagino que vosaltres també quan treballeu i parleu amb persones que han patit aquestes circumstàncies també, doncs que tenen també la por una mica agafada del cos, no, Vicente?
0: Home, anem a veure, jo he anat a servicis que han entrat a robar a les 4 del matí a persones molt majors. Perquè diu, jo és que tinc el passador ixe que posen la porta, és que tenen el sistema per a passar-lo. Els passadors en una radiografia se lleven.
1: Clar, i n'hi ha errors comuns també que fem a casa, vull dir, jo imagine que no n'hi haurà ningú, espero que ens estigui escoltant, que siga això de me'n vaig de vacances i guarde la clau baix de l'alfombreta de l'entrada de casa, però no sé si n'hi ha altres tipus de coses que fem que potser hauríem de revisar-nos també.
0: Bueno, pues a voltes la confiança de parlar massa, de dir me'n vaig de vacacions, he cobrat i tinc els diners en casa, en la peluqueria, ui, pues jo de ma abuela tinc les joies. Entonces aquestes coses són coses que no se deuen de comentar, perquè l'altre li el conta a l'altre i sempre n'hi ha algú que està contant. M'entens o no? Entonces, jo consell que vos done és tindre precaucions de, si te'n vas de vacacions, per exemple, pues tancar bé, posar-te un sistema de seguretat addicional al teu pany, perquè sempre... És que, clar, n'hi ha que posar coses que no tinguin accés des de fora. Perquè si tu te poses 2 panys, pues, el Topolino en un 15 segons i l'altre 15 segons més, pues, no has guanyat res.
2: O sigui, posar-se un doble pany, diries que seria el consell, Vicent. I una pregunta volia jo fer-te.
0: No, posar un doble pany en clau, no.
2: Vale.

0: Posar un doble pany, uno, el que tens, i afegir-li a ixe un bloquejador de cerradures.
1: Un bloquejador de cerradures.
0: Bloqueador, no un altre pany. Un sistema de bloqueo de cerradures.
2: Vale. De moment, en el que tenim, per exemple, si rodem, o sigui, hi ha persona que té el costum de, des de dins de casa, poses la clau per dins, rodes, i jo què sé, la persona, la família està més tranquils, de que aixina el pany és menys accessible. És aixina o no, Vicent, en la teua experiència?
0: Anem a veure. Rodar la clau sempre n'hi ha que rodar-la, però té igual, des de fora se pot obrir.
2: Encara que tingues la clau posada, o sigui, rodar la clau i deixar la clau posada per la nit, saps? Per dins de
0: si
2: la casa.
0: Deixes la... Anem a veure, si tu la deixes posar, el bombillo de dins té la codificació, al deixar-la posar. Tu, per fora, ells tenen unes ganxos especials que la posen i quan roda el bombillo de dins s'obri.
3: O sigui, que poden fer-la rodar per molta clau posar que n'hi haja. I clar, una curiositat que jo tenia també és perquè al final això se fa molt ràpid, no? Els mètodes que havies comentat en 15-30 segons ja tenen la clau, però clar, també en aquest moment, per exemple, si estàs de vacances, si estàs fora, els lladres també ho han de saber, ja no és només la gent gran, per exemple, o gent simplement que estiga dins de casa, sinó que els lladres sàpiguen que, per exemple, no estàs. Això també hi ha formes que tenen els lladres, com de fer aquest seguiment, de, mira, posar doncs, una cinteta, no?, per assegurar-se que ningú ha entrat en casa. No sé si n'hi ha codis, també.
0: Sí, normalment solen posar celo, un tros de llaneta, qualsevol cosa en la porta, perquè quan van ells, fan la revisió, diuen, este, pues per lo matí està la llana i per la vesprà no està. Tornen a posar-la per lo matí i saben que esta persona treballa per les vespraes, o perdó, treballa per lo matí perquè no ha obert la porta, i quan arriba per la vespra a casa ha obert la porta, llavors ja saben que tenen que robar. Tenen marques per saber el potencial econòmic de cada vivienda.
2: Ah, també.
0: Tenen controlat...
3: Com si foren jeroglífics o alguna cosa.
0: Sí, tenen jeroglífics. Que tenen tot això, ho tenen...
3: O sigui, que si veiem alguna marqueta en algun moment en la porta, ahí, Vicente, sospitem, no?, que pot ser està passant alguna cosa.
0: Mira, jeroglífic.
3: Mira, sí, així m'està ensenyant, així al costat té Vicente un codi, és una espècie de compendi, sí, d'algunes de les marquetes que posen, per exemple, quan està...
0: Casa deshabitada, buena acogida, solo viven mujeres... robar a inválido...
3: Ostres, però són marques com molt específiques, no?
0: Sí, sí, vivienda d'empresario... Això
2: no,
0: tenen tot.
2: Això no ho posen, Vicent? I
0: això ho posen
2: manera?
0: En el marc.
2: En el marc. Ah, en el marc. Així en el rotulador.
3: En algun lateral o en una navalleta o com heu fet?
0: En un lateral. Yeah. Però ara això se feia antes molt. Ara no, ara el que fan és el control de que si n'hi ha gent o no n'hi ha gent.
2: El que comentaves tu temps... de la llaneta i això per a saber quins són, exacte, els teus horaris, saber si el cotxe entra avui al garatge o el que siga, no?
0: Un sistema d'apertura molt curiós que se diu la lanilla.
3: La lanilla?
0: Lanilla, lana, lanilla.
2: Sí. Lanilla.
0: Agarres un fil de llana de les que les dones fan els suèters,
3: sí, sí, sí, eh?
0: I la impregnes de vaselina, sí, i la vas embotint per al bombillo, i la vas embotint per al bombillo, i la vas apretant ben apretadeta, i després quan ja està tot apretat en un sistema, en un ganxet, vas fent aixina, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, i s'obri.
3: Mare meva, estem descobrint, crec, que un món, sí, que desconeixim. És de veres que no hem de ser tampoc alarmistes en aquest sentit, que és de veres que encara que n'hi ha un número molt, molt gran de robatoris, vosaltres mateixa ho heu comentat, més de 16.000 a l'any a la Comunitat Valenciana, ha descendit, per exemple, respecte l'any passat, però sí que és cert que ens podem protegir d'alguna forma, i és, claro, curiós, no?, conèixer a lo millor aquestes, no?, formes, o per exemple, claro, el tema de la llaneta o el tema, claro, de la cinta, per a evitar...
2: I consciència de que, bueno, exacte, i potser tenim la casa més vulnerable de lo que pensàvem. Mira, fa poc, Vicent, vos conte un succeït, que igual no tindria que contar-lo, perquè no sé, però ho conte. Jo soc així. Jo soc així i ho conte. Resulta que, bueno, pues coses de... Jo no sé si és que ja a l'edat, Vicent, pues, té el cap ple de pèl, que diu mon pare, i penses menys, o vas en pilot automàtic, total, aquí una, dos i tres, picador a Molinex, vaig a comprar d'allò i al supermercat i me deixa la clau dins i el meu xicó n'estava fora. S'havia anat a passar uns dies fora. I no tenia ninguna manera de tindre un duplicat.

0: casa.
1: És cert que és un pis de pas, que tenim a València, que no és un pis que tinguem, no tenim grans... No és, una, és un pis... Pues, bueno,
0: no té atractius per als lladres.
1: Com si fos un pis d'estudiant, per entendre. És un pis de convivència. Total, que dic, què faig, què faig? I un veí me diu, xico, toca... Tens la casa assegurada? I clar, toca el seguro i vindrà i t'obriran la porta. I dic, ah, pues mira, claro, toca, fa tota... Als 10 minuts se va presentar allí una dona, però escolta, especialista, especialista que portava un plastiquet, allò que dius tu d'una radiografia... Mireu, jo no sé si és bo contar això, però va obrir la porta...
2: Sí, no, és que s'ha obrit
0: així. Amb una facilitat
1: d'esmolsa. Però en 0, i jo li vaig dir per despedir-la, menys mal, perquè la xica no era estrangera, no ho de dir. Diu, menys mal que estàs en el lado de los buenos. Perquè si estigués en l'altre costat, pues...
0: Pues és el que acaba de veure i
1: m'agrada flipar. Que saps, sí. És a dir, Vicent, que això és una cosa sabuda, no?
2: Sí, però això és el resbaló, el sistema d'apertura per resbaló que no arrolla la clau. Això em va dir,
1: esto es el resbaló,
2: en va dir. Això és servir pel resbaló. Però, clar, els altres sistemes...
1: Home, és que el pany de la porta també té de dir que és de tres i no res, també. Sí.
2: I el forrellat està complint tota la seva seguretat, que és rotllar i passar els passadors al marc. Ja. Entonces, això és el tema.
3: Clar, però és curiós perquè en els minutets que portem de conversa jo crec que almenys unes 7 o 8 formes d'obrir el pany n'hem comentat, i jo tinc curiositat també per el tema de les alarmes, perquè n'hi ha molta gent, evidentment n'hi ha gent que té alarmes, però n'hi ha molta altra gent que en lloc de tindre l'alarma es posa el cartell de l'alarma. Clar, jo no sé si això els lladres se ho saben. Que això és fals, que això és mentida.
1: Que l'enganxina o el cartell.
3: Clar, l'enganxina de l'alarma. Yeah.
2: Les alarmes és un sistema de posar el lletrero, tant les que funcionen com les que no funcionen, són per a dissuadir. Mm. Però els lladres fan lo de que viene el lobo, que viene el lobo. Van allí, peguen dos punyades a la porta, se dispara l'alarma, i si l'alarma sona, pues és que n'hi ha alarma. M'explica o no?
3: Sí. Prova error, vaja.
2: Exactament.
1: Sí, sí, sí. En dos punyals s'encén l'alarma, clar. Sí.
2: I després, pues, què fan? Ve l'amo i mira, no ha passat res, una falsa alarma. Veuen que se'n va, tornen a pegar-li dos punyals, torna a sonar l'alarma, i així successivament, fins que l'amo no va. Lo de viene el lobo. I quan vingué el lobo, ja l'havien robat.
1: Ja veus que és que vos dediqueu a seguretat, també se les sabeu totes.
0: Claro, és que clar, també... Després, ho han vist tot, ho han vist tot.
1: Esteu en el robatori del sector, claro.
2: El robatori express. El robatori express s'utilitzen estos tipus d'apertura, sobretot el Topolino, que els té igual. Ells entren en una casa i en 5 minuts van 4 persones, una se queda baix, bloquegen la porta del pati i uns altres estan a l'avís per si ve la policia, per telèfon o per el walkie que porten, aua, aua, que li diuen a la policia.
1: Sí, sí, això és un clàssic.
2: En 4-5 minuts
1: aua, aua. Sí, sí.
2: Te han desvalijat la vivienda, aunque està sonant l'alarma. Perquè avui les alarmes sonen, però la gent no... No va a la casa perquè n'hi ha por, n'hi ha... No, tu no vas aixir de ta casa sonant l'alarma del veí, t'assomes i tanques la porta i crides a la policia. O si tens el telèfon del teu amic, li toques del teu veí. Però tu no vas
1: allà a prendre... Clar. I conforme que si estos pots, són bandes organitzades i això, i te peguen un mal colp... No, no.
2: Jo no li ho aconsella a ningú. Jo no li ho aconsella a ningú.
3: No, evidentment, evidentment. No, sobretot en aquests casos el que cal fer, imagine jo, és parlar amb una... Protegir-nos, evidentment.
0: Com? Claro que hem de fer.
3: Imprudències, no? Vosaltres, de fet, que ja porteu 40 anys en l'ofici, per exemple, heu patentat un model d'aquests pans que ara es porten, no? D'aquests pans intel·ligents. Però també, sobretot, el que en aquests casos imagine que ha de fer és consultar amb una empresa de serralleria experta, com sou vosaltres, com n'hi ha també per ací, per València, però sobretot consultar els experts, Vicente.
2: Consultar i fer cas.
0: Fer cas, perquè... molt ben dit.
1: No, també.
3: Perquè està molt bé rebre el consell, però aplicar-lo també.
0: Claro, apliquem-ho. Claro.
2: Després pensem que així, en el tema de la seguretat n'hi ha molt de producte xino. Molt de tema, què tal. Nosaltres vam patentar un sistema que no és un forrellat, és un sistema de bloqueig. O sigui, això el que fa és... Bueno, anem a veure, nosaltres portem 8 anys i no han tingut ni un sol robatori en més de 25.000 instal·lacions.
3: Que això ja és èxit.
2: Que això, que si és èxit, doncs pues ja veuràs. Intentos molts. Com funciona? Tu li rotlles la clau i tots els passaos del teu forrellat que han entrat en el marc, el sistema es bloqueja. no poden tornar pa carrere, ni aunque te facin el bumping, ni l'impressió, ni el topolino, te taladren el bombillo, te l'arranquen.
3: Encara que facin el topolino i dupliquen la clau i tot el que siga, no poden.
2: Perquè és un bloquejador. I la ferradura està bloquejada, com si estiguera a trencar. S'activa en un mando a distància especial i en una aplicació mòbil, en un codi d'encriptació avançada AES-128, que això és el que utilitzen actualment tots els governs per encriptació de documents. I això es diu MVM VLOC. És el millor sistema dit per als clients i l'experiència ho diu. I la quantitat que n'hi ha, intentos molts i no han pogut entrar en ningú puesto. Després, recomanacions. Quan aneu de vacacions, mireu, a banda de posar-se un sistema addicional, com és el que jo vos he dit, estan uns altres, però que no són, jo no recomano i tampoc vaig a dir marques. Jo no ho recomano. La porta ha d'estar sempre tancada. Les finestres...
3: Això, la de la persiana mig oberta, tancar fins a baix, això com?
2: La persiana n'hi ha que deixar-la pues, un pamet per baix, tal. En les del mig, les que estiguen accessibles, tancades del tot. Després vos compreu un, en internet un llaví automàtic, que el que fa és que aleatòriament, no sempre a la mateixa hora, per exemple, pues, a les 2 té l'hora encesa mitjoreta, s'apaga, però al rato torna a encendre's la d'una habitació.
3: Ai, mare, per a despistar, no? Per a despistar. Com a...
2: Sí, però exactament.
0: Perquè pensen que n'hi ha gent.
2: Pensen que n'hi ha, que pareixi que n'hi ha gent. No, no, és aixina. Però, vamos, si t'es protegida la porta, avui per avui, segons estadístiques, el 95% de tots els robos se produeixen per la porta d'entrada.
3: Doncs revisar també la porta, també acudir als experts com vosaltres, empreses valencianes també, que sabeu que sou coneixedores de com funciona aquest món. Vicente Montesinos, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, per haver-nos fet aquestes recomanacions i aquest repàs per com podem protegir-nos a casa. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Gràcies, Vicent. Un abraç. No sé si estem una miqueta més tranquils o regular, però vaja, revisem el pany i el forrellat que tenim a casa.
0: Deixem-nos assessorar i mira, si no, no te'n vaig de vacances.
1: Bueno, també és una idea, com està tot. Gràcies, Marc.

0: La vesprada de Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som a Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Les 4:37 minuts, Juanito ja està així a la nostra companyia. Com estem, Juan?
1: Què tal? Molt bé, bona vesprada.
2: Què tal, company? Bona vesprada.
0: Repassem l'actualitat de successos i, sens dubte, una de les últimíssimes hores és entorn a la mort del fundador de Mango.
1: Sí,
0: la novetat d'avui anava encaminada en que s'havia detès al seu fill Jonathan, que tot valorava que la cosa venia per ahí.
1: Sí.
0: Ara us contaràs un poc els fets com van transcorrer. Però l'última notícia, l'última hora per on va?
1: Sí, va sobre aquest cas. És la notícia del dia, sense cap dubte, en la crònica policial, i és aquesta detenció del propietari del fill de Mango, de Jonathan Andic, i fa 5 minuts que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha confirmat la decisió del jutjat, i és que li imposa una fiança d'1 milió d'euros per a no enviar-lo directament a presó provisional. També imposa la retirada del passaport. Per tant, Jonathan Andic, clar, en una persona del seu perfil empresari que viatja molt, és un problema greu no poder eixir del país. No podrà eixir del país fins a una nova ordre. De moment, les actuacions seguiran secretes. El delicte que se li imputa és un presumpte delicte d'homicidi per la mort de son pare, Isaac Andic. Recordem, al mes de desembre de l'any 2024, fa un any i mig, ha sigut una detenció, la d'esta matí, una notícia que ens ha sorprès moltíssim. No és la primera vegada que escoltàvem informacions que apuntàvem a que Jonathan podia tindre alguna relació en esta mort, que ara recordarem. Però ha sorprès i ha commocionat moltíssim al món empresarial i també al grup empresarial Mango, que sabeu que és una de les empreses punteres a Espanya i a tot el món. No?
2: Que per Jonathan ocupava un càrrec executiu
1: Jonathan,
2: important ara mateixa, a l'hora de prendre decisions.
1: Sí, Jonathan ara mateixa és el director de la línia masculina de Mango, de Mango Men, i també és el president de l'empresa que gestiona el holding empresarial del grup Mango.
0: O sigui, una
1: germana, són tres germans, l'altra germana, Judit, és l'apoderada d'aquesta empresa, i l'altra germana, Sara, és vocal d'aquest consell d'administració.
2: Clar que també ara mateix les decisions que haja de prendre en l'entorn de l'empresa... Bueno, l'empresa haurà de prendre decisions, imaginen, el seu consell d'administració, però estaran ara mateixa, com a mínim, entre parèntesis.
1: Mango ha aconseguit encapsular un poc tota esta crisi d'imatge reputacional que ha de fer front, i també la mort, no?, del que era el seu propietari, el seu fundador, que va fundar aquesta empresa de no res. Ha aconseguit blindar-se, i no sols ha mantès els beneficis, sinó que en els últims anys en l'últim any i mig ha augmentat un 11% els beneficis. Val? Yeah. Per tant, les decisions que s'han pres en este any i mig, pel moment, no han afectat a la companyia.
0: L'empresa va per un costat i el cas de la mort d'Isaac per un altre. Però atén-me, des del principi s'havia assenyalat com a possible, i ara explicaràs què és el que va ocórrer quan este home va aparèixer mort, però, clar, la diferència és que ara deuen tindre indicis suficients per a posar-li 1 milió, has dit?
1: Un milió d'euros de fiança.
0: Que jo crec que pot pagar perfectament.
1: Per a evitar la presó provisional, sí, evidentment, per a tu i per a mi seria una quantitat inassumible, i aniríem a presó preventiva. Per això moltes vegades m'heu escoltat dir que la justícia no és igual per a tots, no?
0: No.
1: Però sí, és una quantitat molt elevada, no?
0: Sí.
1: Clar, de moment tenim poca informació del que s'està investigant, de la investigació dels Mossos d'Esquadra, no? Perquè la causa està secreta i, pel que ens conten, continuarà secreta. Però sí que és cert que en l'últim any, perquè aquesta investigació en un principi es va comunicar que s'arxivava en gener de l'any 2025 sense responsables, però ha continuat en secret. I sembla que hi ha una sèrie de qüestions que, avui per avui, no s'han aconseguit aclarir. Això no significa que d'ací un mes el senyor Andic puga donar totes les explicacions pertinents i puga aclarir les zones fosques, grises, que hi ha dins del seu relat. Així, a ell se li ha detingut avui per una sèrie de contradiccions. Una d'aixes contradiccions és la seua localització, la de Jonathan, no la d'Isaac, que és la víctima, la de Jonathan, en el moment en què se produeix l'accident. Sembla que en un moment diu que està al seu costat i en un altre moment diu que està més lluny. També hi ha una altra contradicció, i és el moment en el que ell telefona als serveis d'emergència per a per a donar compte d'aquest accident.
2: No va ser la primera telefonada.
1: Sembla que ell va dir que havia sigut la primera i s'ha confirmat que no. Clar, és una informació que sí que...
2: Són indicis, en realitat, no?
1: Però... Així hi ha una pluralitat d'indicis, però una pluralitat d'indicis et poden condemnar, eh?
2: Sí, atenció. Sí, una seqüència d'indicis.
1: Per una seqüència d'indicis et poden condemnar, fins i tot si no hi ha cos, com és el de Marta Calvo. El cas de Marta Calvo està condemnat, la valenciana que va ser assassinada, no? Està condemnat per una pluralitat d'indicis i no hi ha cos. Però, clar, els indicis han de ser molt sòlids.
2: Clar, ahí està. Clar, no? Que n'hi ha indicis i indicis.
1: Clar, cada cas. I això no es pot extrapolar a tots els casos, no? I també hi ha una altra contradicció, que ara pot ser que com no tenim tota la informació no pot ser rellevant, però és on estava aparcat el vehicle en el que es van traslladar la, pare i fill fins a la zona de Montserrat, de Barcelona, per a passar un dia a la muntanya.
0: Recordem que era una excursió entre pare i fill a soles, sí, en la muntanya.

0: una zona que està ben acondicionada i que en principi no es considerava com un tram perillós dins de la ruta de senderisme que estaven fent. Això va sorprendre en un inici també, no? Mm-hmm. Clar, estem parlant d'una de les famílies més poderoses d'Europa. Estem parlant que l'herència d'Isaac Andic estava valorada en el moment de la seva mort en 8.000 milions d'euros. 8.000 milions d'euros.
1: Sol personal.
0: Sí.
1: La fortuna personal.
0: La fortuna personal.
2: I que anava curiós... destinada als fills i a la... que era la seva dona.
0: Sí.
2: Ell, bueno, sí.
0: Sí, sí.
2: Que...
0: I és curiós...
2: Que no és la mare d'ells.
0: No. I és curiós que d'aixòs 8.000 milions d'euros, uh-huh, el màxim beneficiat siga Jonathan Andy, que és la persona que l'acompanyava en el moment de la seva mort. Això és el, uh-huh, que considera els Mossos d'Esquadra i el jutjat de Martorell, pel qual s'ha ordenat aquesta detenció.
1: I com era la relació entre pare i fill?
2: Sí, perquè a més ha especulat...
1: Hi havia disputes, sí, hi havia haver, discussions...
0: Sembla que hi van haver dos...
1: converses, sí, diguem, de WhatsApp que puguen ser incriminatòries...
0: Les persones de l'entorn de Jonathan asseguren que és una persona molt reservada, poc comunicativa, i que, de fet, aquest caràcter encara s'ha agreujat en l'últim any i mig, no?, per tota la pressió que està patint. No? I era una persona... que tenia certs conflictes amb el pare, però en cap moment es pensava que es podria plantejar l'escenari que tenim damunt la taula actualment, i és que l'han imputat un presumpte delicte d'homicidi cap a son pare, no? Sembla que en l'any 2009 i en l'any 2012 hi van haver dos intents pels quals Jonathan va intentar assumir la gestió de gran part del holding empresarial. I les informacions que han publicat diversos diaris econòmics en l'últim any apunten que el pare ho va paralitzar. Però això tampoc significa que ell, per exemple, ara mateixa hi haguera un canvi d'herència o un canvi en el testament, no? I que haguera motivat, o la millor, jo què sé, que s'agreujaren aquests conflictes, no? Però era una relació conflictiva, però no era una relació de la que es podia desprendre, no?
2: Que poguera passar que el que va passar ser ell, el que ara
0: el que està passant. El que sí que és cert, i això ho han confirmat avui fonts policials, que el principal mòbil que s'investiga és l'econòmic. Mm-hmm. És evident, no?
1: Mm-hmm. I que tens experiència i olfacte. Per què avui la detenció? És a dir, ha hagut alguna... Diguem-ne, aquest interrogatori... Si li ha posat, diguem, contra les cordes perquè hi ha alguna prova, sospites, pot ser, el que s'ha filtrat, que puguen acorralar d'alguna manera el seu testimoni, perquè que fins ara no se l'ha detès. El moment de la detenció, suposa que hi ha un moment, o sigui, hi ha un argument per a fer palanca, diguem, judicialment, no, o imputacionalment.
0: Ha d'haver, no?, un argument de pes que, uh-huh, figure en la interlocutòria per la qual avui s'ha dictat aquesta ordre de detenció.
1: Perquè és detenció i interrogatori.
0: Sí, clar, sí, clar. Encara no coneixem l'auto, aquesta interlocutòria. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el comunicarà en les pròximes hores, perquè aquesta decisió s'ha pres fa 20 minuts. Però el que sí que ens tenim clar és que esta detenció, esta diligència s'ha practicat avui perquè acaba d'arribar al jutjat de Martorell una anàlisi dels Mossos d'Esquadra del telèfon mòbil de Jonathan Antic.
1: Clar, missatges borrats...
0: Sí, sembla, pel que ha transcendit...
2: I la localització que deies, sí, abans.
0: Havia una sèrie de missatges que estaven esborrats i que la policia ha pogut recuperar. Per tant, aquest informe ha sigut clau per a poder procedir a aquesta detenció, perquè, uh-huh, en realitat no hi havia cap novetat. No s'ha produït només aquesta diligència, s'han produït interrogatoris a testimonis, s'ha produït un interrogatori als escoltes d'Isaac. Per què? Perquè...
1: Per a contraposar versions, entenc, també.
0: I perquè el fill va demanar que no pujaren amb ells a fer la ruta de senderisme. També s'han interrogat a les dues germanes. Hem de dir que la família Andic ha fet un comunicat, les dues germanes han fet un comunicat mostrant el seu suport incondicional cap al germà i assegurant que no hi ha cap prova i que no van aconseguir cap prova de la presumpta implicació del seu germà en l'accident de son pare. Les germanes, uh-huh, i la família, pel moment, uh-huh, està unida. Però sembla que sí que en aquestes intervencions telefòniques hi han hagut una sèrie de qüestions que, insistisc, avui per avui, costen d'explicar, però no significa
2: que no puguen
0: explicar-se.

0: ell es pugui explicar. Per què? Perquè la causa en l'últim any ha estat secreta, a ell no se li ha pogut prendre declaració, i ell, per exemple, avui, el que sí que ens confirma el TSJ és que ell ha declarat. Ell no s'ha negat a declarar en el jutjat. Sols ha declarat per a... I malgrat que no sap les proves que hi ha en aquest tipus d'interrogatori, et pregunten per missatges que potser estiguen descontextualitzats, que en aquest moment no caus, i la majoria d'advocats de defensa el que te recomanen és no declarar, perquè això te pot perjudicar quan la causa estiga oberta i pots dir algo o pots mencionar algun detall
1: que després
0: te perjudique.
2: Sí, ell... com a d'innocència, diries sí, tu. O ell, de convicció sí, d'innocència.
0: Sí, no? Sí, sí, i a Xina és com ho interpreten els fiscals i els jutges. Uh-huh. Cap dubte en aquest sentit, no? Uh-huh. Si tu declares és com una senyal que vols col·laborar amb la justícia.
1: Partim de la base que ell és innocent, que s'ha de demostrar la presumpta culpabilitat, i partim de la base de que des del primer moment ha sonat molt estrany que estigueren a soles, absolutament a soles, enmig de la muntanya.
0: Tu a mi em preguntes, Gemma, per exemple, o vosaltres, Gemma Ximó, em digueu, penseu que això, i estem avui a 19 de maig, del 26, sí, penseu que això en un any, en dos anys, en tres anys, es podrà acreditar amb proves que hi va tindre alguna implicació en aquest succés? Jo vos dic que no.
1: Jo crec que no, també.
0: O que és molt difícil. Per què? Estem parlant d'un delicte privat. És a dir, es produeix en la intimitat d'una ruta a la muntanya, sense testimonis, sense càmeres de seguretat, sense absolutament res, som tu i jo.
1: I entenc que una autòpsia feta, que tampoc...
2: Una prova forense experiment que
1: l'imputaran. Assenyale que ha hagut un...
0: L'autòpsia...
1: Una agressió ni res.
0: És cert que l'autòpsia va dir que no hi havien senyals que Isaac intentara agafar-se, val? A un... A, no sé, a, un, a una pedra.
1: Al que siga,
0: al que
1: sí,
0: fora, intentar... no? Però, clar, el que no va dir mai un forense és que... Perquè, clar, si tu no t'agafes, sembla com que t'has caigut, no t'ha donat a agafar-te. No. Això és el que interpreten en la ciència forense, no? I si t'espenten, intentes agafar-te, perquè notes que hi ha un impuls. Això és el que diu la ciència forense.
1: Clar,
0: això no és una conclusió.
1: Ja,
0: és a dir, jo te puc espentar per darrere... i no tindre cap senyal de que has intentat agafar-te. I el que va
2: però
0: dir...
2: Però no hi havia senyal de baralla prèvia...
0: No,
2: etcètera.
0: Això sí que no. Això sí que
1: és,
0: no.
1: És molt difícil que pugui demostrar si ha tingut alguna cosa, perquè potser no. Igual va ser un malaurat accident, però que
0: la hipòtesi, va ser difícil. La hipòtesi que tenen els Mossos d'Esquadra damunt la taula és un espentó. No és cap baralla, és un espentó. I... clar,
1: mira, estem llegint les imatges que
0: és dels jutjats Jonathan Andy. Sí, dels de Martorell.
1: Després de la resolució de la jutgessa, que t'havies dit que li havies posat una fiança d'un
0: milió d'euros. En menys de 30 minuts aconseguir reunir els diners.
1: Ja t'he dit que només semblava que fora car per a ell. En bisum, ha fet bim-pam en un bisum.
0: Clar, jo veig molt... Clar, i l'autòpsia...
1: Si no, si ni aquests missatges amagats no hi ha una explicació... o una declaració
0: no és una prova, clar, concloent.
1: No van que aconseguir treure-li molt llarga.
0: No sé, vulga, per exemple, reconèixer, però no crec jo que estiga dins de la seva línia de defensa quan no ha reconegut fins ara, no?
2: Clar, que el poses en contradicció davant d'alguna de les línies argumentals, que donen més ales a algun indici.
0: L'autòpsia l'únic que va poder concloure és que el senyor Andic va morir a causa del colp. Però l'autòpsia no va entrar mai en si el van espentar, si no el van espentar. Va ser molt difícil que aquest cas es pugui aprovar...
1: Aclarir o aprovar.
0: Aprovar a nivell judicial. Molt, molt, molt difícil, perquè és que, a més, han hagut accidents així a la Comunitat Valenciana que s'han produït en les mateixes circumstàncies... Uh-huh. I la família de la víctima, o la millor eren dos amics que anaven per una muntanya, la família de la víctima ha considerat que l'altra persona havia tingut algun tipus d'implicació i no ha pogut,
1: no s'ha pogut demostrar,
0: no ha pogut avançar la investigació. No és impossible, eh? Mm-hmm. Ara, per exemple, en Múrcia s'està investigant a un home que va aixinar la seva parella a bussejar. També ella va morir, bussejant, ell no, però la Policia Nacional ara, a través de l'anàlisi del seu terminal mòbil, ha trobat uns missatges sospitosos i també l'han imputat i l'han detingut. Vull dir, no és impossible, però serà un crim difícil de resoldre. I clar, estem parlant d'una fortuna de 8.000 milions d'euros, que ja de per si és sospitós.
1: Ai, senyor, em fa l'efecte que seguirem parlant-ne, però clar, això continuarà donant de sí. Però n'hi ha altres punts d'actualitat pels que volíem preguntar-te.
2: Sí, este cas que ens ha sacsejat a tots en la comarca del Baix Segura de manera ben especial, el crim de Dolores, dissabte passat, recordeu, van aparèixer tres persones mortes en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil, la mare, el fill de 24 anys i la gent de la Guàrdia Civil. Tenim estudi forense, tenim novetats?
0: Sí, també l'hem conegut fa unes hores i el que ha confirmat l'agència EFE a través de fonts de la Ciutat de la Justícia d'Alacant és que l'autòpsia confirma que es tracta d'un crim de caràcter masclista. Mm. És a dir, va ser l'home, el guàrdia civil de professió, el que primer va disparar a la seva dona en una habitació de 51 anys, li diem Marisol, i després se'n va anar a una altra habitació i va disparar al seu propi fill, Alberto, de 24 anys. I després se'n va anar al corredor de la vivenda i es va disparar a ell, 55 anys. Jo el dissabte pel matí, quan em vaig alçar i vaig veure aquest titular, se me van collir un poc l'ànima, el cor i tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que estem parlant
1: tota
0: d'un crip esgarrifós.
1: Sí, senyor.
0: Ja per l'escenari en el que es produeix, que és en la caserna de la Guàrdia Civil de Rojales, dins de la vivenda, per part d'una gent que ha de vetlar per aquests delictes.
1: En l'arma reglamentària, a més?
0: En l'arma reglamentària, el que haurà passat eixa dona, clar, no hi havien denúncies prèvies per violència de gènere, segurament, i això és una hipòtesi, però segurament sí, és per la professió del seu home. Conec a moltíssimes dones que han sigut i
1: ostres, maltractades. Ostres, però vius en l'entorn de la Guàrdia Civil, que normalment no sé en el cas de Rojales, però en el meu poble, per exemple, hi ha una unitat...
0: Dolores, perdó.
1: En el cas de Onda hi ha una unitat que
0: clar,
1: precisament
0: no,
1: tracta els dos temes.
0: Segur.
1: I dius, ostres, no la van, si patia la dona, no la van veure, no la van protegir, o ella no va poder...
0: Conec a moltes víctimes que són dones de guàrdies civils, de policies no nacionals, de policies locals, perquè sabeu que no hi ha un perfil de víctima de violència masclista.
1: De qualsevol perfil
0: efectivament, socioeconòmic... És vàlid.
2: Però també pensem
0: no
2: que la caserna de la Guàrdia Civil és un lloc també de convivència de les famílies.
1: Clar,
2: a veure, són com si foren pisos, és de veres, en un nivell d'intimitat, però també hi ha un nivell de convivència i que resulta també estrany, no?, que la dona no traslladara a ninguna amiga, a ninguna altra companya, que ningú sabiera.
1: La por.
2: Perquè, en principi...
1: Però i el fill, 24 anys?
2: Clar, de quin... Estàvem parlant d'un perfil, diguem, del guàrdia civil que havia sigut conflictiu,
0: no,
2: d'alguna manera,
0: no.
2: I això, que no dubte, per descomptat, que està donat a patir un infern, no? Però vull dir que és un lloc en el que n'hi ha també certa convivència entre les famílies,
0: sí,
2: no?
0: Sí, i de fet el Ministeri de l'Interior sí que ha confirmat en els últims dies que no es tractava d'un agent expedientat ni que havia tingut cap problema durant els 30 anys que portava de servei. A més, és el típic agent de la Guàrdia Civil que és llicència de l'acadèmia i que el primer destí on li toca, en este cas Dolores, es queda. Portava 30 anys en el poble, no era de
1: tota
0: Dolores,
1: la vida, tota la
0: però era com
1: seu.
0: Si fora...
2: Un veterà, un dels
0: agents més veterans de la Guàrdia Civil de Dolores. Sí que és cert que hi ha veïns que han dit que en els últims temps tenia com un comportament estrany, però en cap cas s'imaginaven que això podia passar, no? Com, clar, ha sigut una commoció al poble. A més, és que l'assassinat es produeix el dissabte, que en el poble de Dolores celebraven la festivitat de Sant Isidre, de Sant Isidre Labrador,
1: sí,
0: una romeria, es fan les comunions. En seguida, la gent els coneixia moltíssim, tant a ell com a la dona, com al fill, i clar, ha sigut una...
1: Ha sigut un colp per al poble.
0: Ha sigut un colp duríssim per al poble.
2: No hi ha ningú conflicte familiar, previ,
0: El que sí que està confirmat és que ella no formava part del sistema Biogen, que és el sistema del Ministeri de l'Interior pel qual es regula els riscos que té una dona de ser assassinada, perquè, clar, no hi havia denúncia prèvia, per tant, era invisible per al sistema, aquesta dona. I també s'ha confirmat que no es tractava d'un agent conflictiu, que no era un agent que hagués estat expedientat per mal comportament, per ser, tindre una personalitat violenta, sorpresa total, no?
1: O sigui, que ara hem d'esperar que les averiguacions, les investigacions donin una miqueta més de llum de què va passar en aquesta casa.
0: Més de 1.000 dones ja assassinades des de l'any 2003. La Comunitat Valenciana encapçala aquest any el número de dones assassinades, també. També de fills. Sabeu que fa poc també es va produir un altre assassinat amb el xiquet. I bé, en aquest cas...
1: Se queda el cos.
0: Es va produir en un lloc que havia de ser segur per a les dones, com és una caserna de la Guàrdia Civil.
2: Aquesta és la cara més amarga i més negra de l'actualitat del dia a dia, però hem de contar-la també, i a més, de la manera brillant que es fa sempre el nostre company Juan Nieto. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
0: A tu, adéu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Pendents de la reunió que fa 3 hores ha començat a la Conselleria d'Educació per tal d'arribar a un acord amb els sindicats que permeta desconvocar la vaga indefinida. Rubén Dempere.
3: Recés sol·licitat per la Conselleria d'Educació per a redactar un nou document. Segons informen, fonts sindicals, Educació estaria disposada a retirar el pla de substitució anticipada en primària i l'apartat sencer que feia referència al valencià, però sembla que no farien més modificacions.
1: En la Conselleria està el nostre company Àlex Sanjaime. Bona vesprada. S'ha reprès la reunió?
4: Sí, ara mateix la negociació podem dir que entra en una fase decisiva perquè Educació està entregant ja ara mateix el document que sembla definitiu, on s'incorporen, diuen, algunes de les peticions dels sindicats, però que no varia massa respecte a l'última proposta. Caldrà veure si són suficients. Adverteixen des de la Conselleria que els sindicats que ho consideren poden firmar-lo avui o fins demà, a les 9 del matí, com a màxim de termini. El que sembla clar és que demà continuarà la vaga indefinida perquè 3 dels sindicats han dit que abans de firmar qualsevol document han de consultar-lo als seus afiliats o que el comitè de vaga ha de reunir-se per acordar-ne la suspensió si així ho considera. Hores decisives, com diem, la reunió s'ha repès ara mateix i ara tenen damunt la taula el document que diu la Conselleria que és el definitiu.
1: Línies obertes amb la Conselleria d'Educació. I continuen les reaccions a la imputació de l'expresident del govern espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Alejandro Molés.
5: Està acusat, entre d'altres, de faceta documental i tràfic d'influències en el cas Plusultra, l'aerolínia que està en el punt de mira de la justícia pel presumpte ús il·lícit de part dels diners amb què l'executiu central la va rescatar per les pèrdues generades durant la pandèmia. Unes acusacions que ja ha negat el mateix Zapatero.
6: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
5: Siga com siga, amb la seva imputació Zapatero es converteix en el primer president del govern investigat en la història de la democràcia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar per al 2 de juny. Des del Partit Socialista, el portaveu del Congrés, Patxi López, reconeix que la imputació de Zapatero ha impactat en la militància i també en la direcció del partit, tot i que creuen en la seva innocència i que defendran el seu bon nom.
7: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Al revés, es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
5: I des del Partit Popular, la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, considera que el màxim responsable és l'actual president del govern, Pedro Sánchez.
8: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: Més coses, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha afirmat que la seva prioritat política és ser la presidenta de la Generalitat després de les pròximes eleccions autonòmiques. Xavier García del Valle.
9: Sí, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a Morant li han preguntat si ser ministra i candidata la penalitzarà en les eleccions autonòmiques com li ha passat a María Jesús Montero a Andalusia. Ella ha explicat que no serà la primera candidata que opta a ser presidenta d'una comunitat autònoma des d'un càrrec en el govern d'Espanya perquè també ho han fet, ha dit, Esperanza Aguirre o Juanma Moreno Bonilla. Segons Diana Morant, el PP de la Comunitat Valenciana viu la pitjor perspectiva electoral.
10: En la Comunitat Valenciana el Partido Popular no está rozando la mayoría absoluta. Está seguramente en uno de sus suelos históricos en la Comunitat Valenciana y eso lo dicen todas las encuestas. Para mí, levantarme hoy en Madrid o levantarme en Valencia o levantarme en Bruselas no hace que mi prioridad no sea la mejora de la vida de los valencianos y las valencianas.
1: (Tose) En tribunals, el Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb aquell que demana la mort assistida.
3: Amb esta resolució, el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat Catalana contra una sentència del Tribunal Superior que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill major d'edat i amb plenes capacitats. És el cas d'un home de 55 anys a qui van autoritzar la mort assistida que ell havia sol·licitat al·legant el patiment que tenia arran de dos infarts i tres ictus. Son pare va recórrer davant la justícia i va aconseguir paralitzar l'eutanàsia.
1: En successos, la població de l'Ejido, a la província d'Almeria, continua conmocionada pel tiroteig d'anit que va acabar amb la vida de dos persones, mentre que altres quatre van resultar ferides de gravetat.
5: Sí, per estos fets, la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 25 anys per matar els seus pares i disparar contra el seu fill de només 7 mesos, que està en estat crític. També ha ferit greument un altre xiquet d'any i mig, una dona i un home que intentava frenar el tiroteig. La Guàrdia Civil investiga el succés com un cas de violència domèstica, mentre que l'alcalde de l'Ejido confirma que el detingut acumulava nombroses infraccions pertinents a d'armes blanques i tràfic de drogues. Escoltem el relat dels fets en boca de Francisco Góngora.
11: Un suceso muy trágico en el que un presunto homicida había matado a tiros a su madre y a su padrastro y también había herido a su propio bebé de 7 meses, un niño de 7 meses que iba en el propio vehículo, ¿no? La madre, su expareja, consigue salir del vehículo y a partir de ahí también dispara a una vecina de 19 años y también a un bebé, a una niña de 18 o 20 meses, ¿no?
1: I d'Almeria a la província de Girona.
5: Concretament a Figueres, on els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de la localitat acusa de matar esta mateixa vesprada amb una arma blanca la seva exparella en una plaça de la ciutat. El detingut de 48 anys tenia una ordre d'allunyament de la dona.
1: I a casa nostra, a Xàtiva, la Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats de ser els autors d'un intent d'homicidi.
9: Sí, parlem d'uns fets que van ocórrer el juliol de l'any passat, quan els arrestats van disparar 5 tirs contra la façana d'una vivenda a Real de Gandia, on alguns dels trets van arribar dins de l'immoble. A més de l'homicidi en grau de temptativa, els detinguts s'enfronten a càrrecs per tinença il·lícita d'armes, amenaces amb arma de foc, falsedat documental i danys.
1: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat avui les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya, en què destaca que a casa nostra, i per primera vegada des de fa molt de temps, la reserva hídrica en els embassaments que depenen del riu Segura es troba ja en el 60% de capacitat.
5: Per contra, baixa l'aigua acumulada als pantans de la conca de Xúquer, tot i que ho fa lleugerament i encara supera el 68% del total. Pel que fa a la mitjana estatal, els embassaments disposen hores d'ara d'una reserva hídrica que supera el 84%.
1: En els esports, el Villarreal ha celebrat el tradicional dinar final de temporada, l'últim per a Marcelino com a tècnic de l'equip groguet.
3: És la recta final amb la tercera plaça en el punt de mira i això passa per guanyar diumenge a la Ceràmica contra el seu rival directe, l'Atlètic de Madrid. El davanter groguet, Gerard Moreno, lamenta la mala ratxa dels últims dos partits i confia que l'objectiu es puga aconseguir.
12: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. L'últim partit d'ells, jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important. I per tota la gent també, que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content que al final he pogut acabar la temporada pues, amb continuïtat i a un bon nivell.
1: Contem també una última hora, i és que el fill del fundador de Mango ha quedat en llibertat després de dipositar una fiança d'€1 milió. Ampliarem esta i altres notícies en el pròxim butlletí informatiu, serà ja a les 6 de la vesprada. Ara continuen en la companyia de la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així ens ho conta Apunt Ràdio.
0: Som la veu de tots. Som A Punt. L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm.
13: un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
14: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
15: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Quique, jo, Gemma, amics, ara que són les 5 i 10 i després de les notícies anem a arrencar esta magnífica segona hora d'avui, dimarts, amb aquestes temperatures tendials, aquesta brisa que tenim, això és una meravella. Jo crec que està optant a director general de l'assessoria musical del programa.
1: Està, eh? Vol dir que estàs llevant-me a mi el meu tro?
0: No, exactament. Lo teu no té...
1: Lo meu està fora de categoria.
0: Està per mida, no tiene parangón.
1: Lo meu no pot entrar a concurs.
0: Juga en una altra lliga. No entra en concurs.
1: Però sí.
0: Ell vol compaginar, ara com fa falta dos jornals, vol compaginar el seu de economista en jefe, economista en cap, i també el de assessor musical del programa. Trobo
1: jo. DJ amb bon gust. Bueno... Cuidado, que Marta també ho fa bé, eh?
0: També ho fa molt bé, sí.
1: Ahir n'hi ha picabaralla.
0: Sí.
1: Ahir n'hi ha competència.
0: Bé. Però moltes vegades això també passa en les empreses. Aquí estem parlant de lo de Mango i tot això. Aquí estem un poc tot el culebron de lo de Mango. I també té la seva cosa econòmica. Ara podem parlar-ho i tal.
1: Però no ha pagat un milió d'euros, pim-pam, en un bisu.
0: La competència sana i saludable dins d'una empresa genera un poquet com... Piques, no, però hi ha com un estímul.
1: Un estímul.
0: Cosa, dius, ja, pam,
1: és estimulant, sí.
0: No està malament. No està malament. Que dic jo que...
1: Parlem en ell o què? Perquè estem parlant d'ell i és així davant.
0: Javier González. La seva samarreta patagònica.
2: Exacte.
1: Sí,
0: com un calamar, és un calamar patagònico, però...
1: Ui, de color verd i fica Patagònia.
2: Exacte.
1: En la samarreta.
2: La meva samarreta.
1: Sí. Entenem una cosa, molt bé la musiquigua, eh?
0: Molt bé la musiquigua.
1: Cada dia, ho fas bé cada dia.
2: Sí, és un treball.
0: I les accions de Mango, a més, en tot això, ja veurem demà què passa.
2: Demà veurem. Demà el mercat veurem.
0: Demà veurem com reacciona el mercat. Però fins ara la cosa...
2: Sí, no.
1: Comptava Juan Nieto.
2: Correcte, correcte. Home, la veritat que ahir n'han diners de permís. Hem de tindre en compte que els beneficis de Mango en 2025 van ser de 242 milions d'euros. O sigui que... 242 milions d'euros de beneficis en 2025.
0: Estava comentant Juan Nieto fa un moment que la fortuna personal d'Isaac Andic, el fallecido, el finado, o vet a saber què va passar, però ja ho està averiguant.
1: Però finado està, finado.
0: No, finado sí, completament. Perdoneu, que fem una miqueta d'això.
1: 8.000
0: milions d'euros de fortuna personal. El que tu tens en el banc, el matalàs d'Isaac Andic, 8.000 milions de pavos.
2: Tu com ha de ser això perquè tu obris l'aplicació del banc i veges aquesta xifra? Jo crec que el banc no se t'obri l'aplicació.
0: Però el fill,
2: pesa massa,
0: no, coixo no tampoc va. Estava.
2: No.
0: Perquè he fet un bizum d'un milió d'euros, així en un moment. Sí.
2: Pim, pam, pum, boca de atum, ja està.
0: El jutjat...
2: Et una cosa, que al final sí que vaig a dormir a casa, eh? I a pagar la fiança i ja està.
1: Ja està, sí.
2: És el que n'hi ha.
0: L'avocat l'ha confiscat, l'ha confirmat i a la marxa.
2: Sí, és així.
1: Però avui en economia no parles tu de Mango, no?
0: No,
2: no. Correcte, sí, efectivament.
1: Assolellada.

0: No.
1: Bueno, depèn del moment. Ahí clar. Està, ahí està. Correcte, correcte. Perquè, bueno, anem a parlar d'un fenomen que jo crec que ja més o menys tots sabem que enguany, en concret aquest estiu, i també els pròxims, es va produir un fenomen que és quasi únic i irrepetible, que s'ha batejat com el trio ibèric. Que no és una tapa, que porte braves morro i orella, encara que podria, encara que podria. El trio ibèric, No,
2: seria resulta que seria boníssima i el nom no sé si
1: no
2: està registrat,
1: no sé si està registrat, però bueno, ahí ho deixem.
2: Li ho diré Pasqualet. Exacte. El del bar de Beniapa.
1: Que fas una oferta, en beguda i se te queda molt bé de preu. Però no, això és una sèrie de fenòmens astronòmics que en conjunt, atenció, injectaran més de 1.300 milions d'euros en l'economia espanyola durant els pròxims 3 anys. Vull dir-te que no és que els tres fenòmens vagin a fer una inversió sinó que resulta que en concret aquest estiu, el 12 d'agost, és a dir, d'ací a 85 dies, perquè podeu veure el compte enrere en el web oficial d'Apunt i podeu trobar tota la informació si la necessiteu, es produirà un eclipsi de sol que es podrà veure des de gran part de la Comunitat Valenciana.
0: Clar.
1: I atenció, perquè segons un informe d'analistes financers internacionals, este eclipsi tindrà un impacte en la comunitat, solament este eclipsi, de 130 milions d'euros. 130 milions d'euros. Clar, que estan de categoria.
2: Jo veig així lo de Zapatero.
1: No, però sí, continua baixant, continua baixant.
2: Que també té la
1: seva derivada econòmica. En efecte, en el web sí, en el web d'Apunt poden anar baixant.
0: En la pandèmia
2: del segle.
1: Eclipsi del segle, correcte. S'ha batejat de Xina també.
2: No, és que entrat en la primera, vist lo de Zapatero, digues o no.
1: No, no, però
0: això és un altre d'eclipsi.
1: Exacte, és un altre tema també.
2: Ah, mira, sí,
1: molt interessant.
2: 85-03.
1: Sí, sí, 85 dies queden per a l'eclipsi del segle. I estem parlant de que això provocarà o portarà al voltant de 130 milions d'euros en la Comunitat Valenciana. Principalment pel lloguer de curta duració, perquè el fenomen atraurà sobretot turistes internacionals, responsables del 80% de la despesa que estàvem comentant, i contribuirà a dinamitzar el turisme rural i l'economia més local, autonòmica i també nacional.
0: Lloguers i hotels i restaurants, alguna cosa.
1: En efecte,
0: més,
1: en efecte. Sí. De fet, aquest estudi que estàvem comentant estima un valor afegit brut de 421 milions d'euros, la qual cosa reflecteix l'efecte transversal de l'eclipsi en diferents sectors econòmics, com estaves comentant.
0: Yeah.
1: I això també s'ha de sumar la creació aproximadament, atenció, de 7.300 ocupacions en tota Espanya, això sí, així com una recaptació fiscal, que això també és interessant pel que fa a la part pública, de 146 milions d'euros, la qual cosa, al final, bueno, el que fan aquestes xifres és reforçar aquest paper d'aquest esdeveniment com a un motor econòmic, ja no solament com un fenomen de l'astronomia, sinó com a un motor econòmic.
2: Però com està, diguem, la Comunitat Valenciana en general? Trobo jo que més el nord, no sé, però està ben posicionada, és a dir, hi ha llocs en la Comunitat Valenciana...
0: En ma casa millor que la teua, ja que te diga. En ma casa millor que la teua.
2: No, no, millor que en Gandia. Més al nord, millor.
0: Crec que sí.
1: Sí, correcte. De fet, mira, en el web, en esta part també se pot comprovar això, però sí, la realitat és que este eclipsi es podrà veure des de diferents punts de la Comunitat Valenciana molt, molt, molt bé, especialment gran part de la província de València i sobretot tota la part de Castelló. Interior de Castelló, meravellosament, també. Per exemple, així en Burjassot, on estan els estudis de la ràdio, també se podrà veure molt bé. En concret, també hi ha localitats...
2: A Gandia també, no sé què parleu, a les 8:33, en màxima intensitat. Veus?
0: Podràs veure-ho, però en Benassal, millor.
1: Mira, per exemple, Benassal, millor.
2: Vaig a mirar-me a veure.
1: S'espera que se pugui contemplar al 100%.
0: Al 100% en Benassal.
1: Ahí està, ahí està. I resulta que la Generalitat ha habilitat un web oficial per a traure tota la informació i per a consultar els observatoris que s'habilitaran per a poder contemplar-ho. Perquè tu dius, ara jo això on me'n vaig a veure-ho? Allà on tu vulguis? Bueno, i si anem a un d'estos observatoris que s'han habilitat i que...
0: O n'hi haurà més comboi.
1: N'hi haurà més comboi, n'hi ha opció de tindre aparcament, n'hi ha opció de tindre la màxima visibilitat.
0: Estarà més preparada.
1: Correcte, està la cosa una miqueta més
2: preparada. Mira, diu que és que un minut i 40 segons a Benassal.
1: Sí, això és Xina. Això també ho hem d'assumir, val? És l'eclipsi del segle.
0: Claro, però no és un eclipsi que dure...
2: Però un minut i 40 segons està bé, eh?
1: Per això.
2: Que no és un passaret.
1: Exacte, està bé.
2: Diu que a les 8:30, molt bé.
1: Això és al voltant d'això ara. Però, clar, jo vull que parlem de tots aquests números, de totes aquestes xifres que jo vos estava comentant, i sobretot vull saber si tot això s'està ja generant, si no, com està afectant al turisme d'interior, i per això parlem amb Laura Viva, responsable de comunicació del Club Temps d'Interior. Laura, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Hola, Laura.
3: Hola.
1: Laura, a veure, parlem una miqueta de tot això. Heu notat un augment de les reserves per a... Bueno, perquè a tot això no sé si ho hem comentat, que l'eclipsi és el 12 d'agost, que a ningú se li passe, dia 12 d'agost, important.
0: Has dit 25 dies.
1: 85 dies, però clar, és el 12 d'agost, correcte. Laura, com està el tema de les reserves?
2: Queda alguna habitació?
3: Des de l'associació no estem veient de moment un augment generalitzat de reserves associades directament a l'eclipsi. Ara bé, sí que comencem a veure casos, especialment en zones de Castelló, uh-huh, on ja hi ha reserves vinculades directament a l'eclipsi. Hi ha molta expectació i de cara als pròxims mesos de juliol, de juny i juliol, n'hi ha molta expectativa i que aquestes reserves augmenten.
0: Uh-huh. Has assenyalat Castelló, o sigui, se troben diferències entre províncies o entre comarques?
3: De zones de l'interior, te dic que les zones dels ports, el Maestrat, amb municipis com Morella, Culla, Sant Mateu, Vilafamés, és on més ocupació es detecta.
2: Però és ocupació, Laura, vinculada directament a l'eclipsi. Clar, 12 d'agost és temporada altíssima. Exacte. També per als allotjaments d'interior, no? No sé si, diguem, quan se fa l'ocupació es pregunta el motiu i podeu desbrinar si és a causa de l'eclipsi o no.
3: Exacte, sí. També tenim, a banda de l'ocupació respecte a l'eclipsi, també és pues, vacances d'estiu, escapades o festes locals, però sí que s'està detectant eixa preferència per l'eclipsi.
1: Okay. Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, Laura, estàvem comentant les xifres, mm-hmm, la importància també del turisme i tot el que genera. Quin impacte econòmic penses que pot tindre, sobretot en tots aquests establiments que estan adherits a temps d'interior?
3: Des de la nostra perspectiva, no, com a associació, pensem que l'impacte seria de ser positiu. No estem veient una demanda nova massiva, però sí que pot ajudar a completar l'ocupació en molts allotjaments que encara estan a mitja capacitat. I això és molt important per al territori, perquè no només beneficia l'allotjament, sinó que també repercuteix en la restauració, en el comerç local, en les activitats. Aleshores, és com que s'activa tota aquesta cadena de valor, no? I estem donant visibilitat als pobles i a les empreses de l'interior.
2: Mm-hmm. Clar, perquè en els vostres allotjaments, Laura, quin perfil de... Bueno, no sé si és perfil més familiar o, no sé, o de parelles, o quin és el perfil, i si és també d'ací del territori espanyol, la gent de fora, quin és el perfil de client que teniu?
3: Sí, el perfil més habitual és el turista vacacional, te dic, de parelles, famílies, no, que busquen experiències en la natura o experiències més singulars. Però sí que és veritat que tenim també este turista estranger que ara, pues, principalment, la seva principal motivació és vindre ací a l'interior de la Comunitat Valenciana i observar l'eclipsi, i estan reservant amb molta més anticipació.
1: Uh-huh. I davant aquestes reserves que comentaves, Laura, els vostres establiments estan preparant alguna cosa especial, algunes activitats o algunes ofertes, no sé, us estan anunciant d'alguna manera en especial?
3: Sí, pues alguns dels nostres allotjaments o inclús empreses com bodegues ja estan plantejant accions, per exemple, des de promocionar el seu territori, no, o els seus allotjaments com a lloc ideal per a poder veure l'eclipsi, uh-huh, fins i tot també com crear algun paquet o alguna experiència concreta, per exemple, experiències de no turisme, uh-huh, vinculades a l'eclipsi, o també de rutes senderistes.
1: De fet, Laura, hem pogut parlar també amb els responsables del celler Baró d'Alba, les Useres, i ens comentaven que estan preparant una experiència expressament per a este dia, per al 12 d'agost, que a més està tenint molt bona acollida. Anem a escoltar-ho.
4: Nosotros tenemos ya reservas para el día 12 con una experiencia que hemos creado con glamping y enoturismo. Primero haremos una visita a la bodega con una cata de 4 vinos. Después haremos una comida campera con verduras y carne a la brasa. Después un poco de música en directo y después ya el eclipse. Después habrá un poco de cena y al día siguiente un desayuno. En fin, la verdad es que lo tenemos completo, tenemos bastante demanda y estamos pensando con la empresa de glamping pues incluso ampliar plazas porque será una actividad muy muy muy chula, ¿no? Muy chula y única además.
1: A més, que estàvem escoltant que si esmorzar, dinar, música en directe, eclipsi, sopar... què més, no? Què més podem demanar?
2: Total, l'eclipsi és minut i mig, però després és un compoll.
0: Però això t'ho dic, quan jo parlava de pobles, parlava Laura de Morella, Culla, Vilafamés, clar, és que són pobles que sempre paga la pena anar. Si damunt te fan un eclipsi, te fan.
1: Un eclipsi.

0: Com si fos una obra de teatre. Bueno, pues escolta, redonet.
1: Laura, com veieu este tipus d'iniciatives que al final s'estan creant també a partir d'això?
2: Sí, pues ens pareix molt bé perquè al final les empreses de l'interior que són més xicotetes o que moltes vegades la falta de promoció no saben com poden arribar a als turistes o als visitants, aleshores totes aquestes iniciatives que ells que fan i que volen desenvolupar són perfectes.
3: Seria també interessant, no?, que com han fet en el celler el Baró d'Alba, que quan te paquetissen, pot ser un producte, a més te ho donen tot ben organitzat, també de veres que t'ha d'agradar el vi, en fi,
4: sí.
3: En per a un perfil de clientela concreta, pues, potser no per a xiquets, més per a pensant en parelles i això, però que te paquetissen i se puga incloure el vore l'eclipsi, sembla que és una bona idea. En aquest sentit, col·laboreu en aquestes iniciatives des de temps, allotjaments d'interior, o diguem, cada allotjament...
4: Bueno, fa la seua.
3: Busca, diguem, la seua iniciativa i la publica en les seues xarxes. Com ho feu?
2: Pues sempre són les empreses, no?, les que ells mateixos creen l'experiència i nosaltres com a associació es donem promoció. I a les xarxes socials, a temps d'interior, podeu buscar i si voleu reservar, pues encara esteu a temps. Uh-huh.
3: O sigui que, diguem, la plataforma genèrica amplifica cada una de les iniciatives que es publiquen en les xarxes. Jo és per donar idees, a mi jo tampoc. Però vull dir, lo del vi molt bé, però sobretot que hi ha bon menjar.
4: Sí,
3: o després de l'eclipsi, un bon sopar.
1: Ahí
3: jo crec que això...
4: Para sorpresa de nadie, que t'atraiga això poderosament.
3: Ben dormidet. I això ja és un completo meravellós. I el Sant Demon excursioneta, vinga, no dic jo que no.
1: Exacte,
3: no
1: molt bé, per completar, no?
3: Sí.
1: I baixar un poc tot.
3: Però, home, no me direu, Laura, que en els establiments d'interior no hi ha també que el tema gastronòmic... Jo sempre quede com el Fartera, que sempre...
1: No,
3: ho vaig buscant, no. Vaig buscant sempre.
4: Perquè ens agrada...
3: És que ens agrada la cuina d'interior, que és una cosa... Sí. Oh, Bàrbara. Però fins a quin punt, no?, la gastronomia, el producte, és un enganxe important a l'hora de triar un establiment o altre, no?
2: I a més és un molt bon acompanyant, com haveu dit, per a finalitzar l'experiència de l'eclipsi, no?, amb un sopar amb aquests productes locals que ens ofereix la nostra terreta. I que...
3: Tu vas sentir tota l'emoció de l'eclipsi, t'obri la gana... I tu saps que el sopar que t'ha res, això és una meravella.
4: Això és poesia. Això
1: sí que és poesia, en efecte. En fi, Laura, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que s'acaben d'animar aquestes reserves en alguns allotjaments. També en este tipus d'experiències que, com comentaves, podem trobar en el vostre web. Moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Adéu.
3: Definitivament, a més t'ha dedicat Stevens, acabes de ser nomenat director general d'assessoria musical.
4: Ja estàs en el número 1 del pòdium.
1: Sí, moltes gràcies.
3: No pots haver-me tocat més el temps.
1: Gràcies.
3: No pots haver-me tocat més.
1: Bueno, jo l'únic que faig és seguir els consells econòmics que vos dona, que és diversificar, no? La part d'economia, la part musical, ja està, la vida va així.
4: T'he dit una cosa pel que fa a l'eclipsi.
1: Sí.
4: L'embòlic s'acosta al pantà de Benitandú.
1: Sí.
4: Per a veure l'eclipsi, que van anar a comprovar. N'hi havia un dia que havies d'anar a comprovar perquè coincidien l'hora, la ubicació dels astres o jo què sé.
1: I tu n'ares?
4: No, jo...
1: Tu estaves així.
4: És que van anar a una empresa d'estos que vas en canoa.
1: Ah, sí? Ah, mira.
4: I estaven allí organitzant allò de la millor forma possible perquè si te pillen per la contorna, tu estigues allà una canoa. Veus? En un refrigeri. El refrigeri estava impepinable. Bé, l'equip. Ja, sí. Què te pareix?
3: Molt bé. No, que podries convidar a l'equip.
4: Sí?
1: Jo crec que ho consiguen.
4: Però si vols no deixar la canoa, aneu a caure's a l'aigua.
1: Vaig a veure si reservi alguna experiència, però tu vés gestionant-lo del lloc en la canoa i tota la pesca.
4: Sí. Vinga, va.
3: I les coques per a sopar també.
1: No, exacte. Home,
4: això està fet.
1: Molt bé. Adéu, company.

0: Ai, Mari, i ara volem parlar amb una dona que, bueno, que ens agrada sempre convidar perquè amb ella està assegurada l'alegria, el bon rotllo, és actriu, canta, és empresària, pinta i decora falles i fogueres i palmitos, però principalment fa humor en valencià.
1: Això és un completo.
0: És un completo.
1: Què més?
0: És tan guai.
1: És dona perfecta. Triomfa, a més, en les xarxes. Diu que en Instagram té 120.000 seguidors. Ella diu en Instagram...
0: Una barbaritat.
1: Ah, sempre una escama. I diu que dalt dels escenaris...
0: Triomfa.
1: En la nostra televisió, com a col·laboradora de connexió. Comunitat Valenciana.
0: Triomfa.
1: Una dona que dona vida a l'entrenat tia Vicentica i...
0: Triomfa.
1: Una autèntica dona valenciana que s'ha guanyat de l'estima del públic perquè...
0: Triomfa.
2: Totes n'hi ha que replegar-ho, que no s'ho replega soles. Que no saps? A vos dintes que estudiar una carrera universitària per guardar un tatxe de fallera. Si ho deixareu com Déu mana quan se ho lleveu, però és molt bonic arribar i plam, el deixes caure allà. Penes i aguanta la falda. No tens forces? Ai, de lo que hauràs d'estar fent tu estes falles. Que has anat a picar a la mina o què? Fica la perxa. Mira, deixeu estar que m'estàs ficant nerviosa. Jo me fico nerviosa enseguida. Difícil ficar la persilla per així, pegar-li una volteta i tancar el tratxe. Molt difícil, sí senyora. Es ves a la taula que en els endreços i en els ganxos també tens amb un toc aclarir. Què diuen? Que bonico! Quantes falles en casa? Preciós, mira, m'avorrone. En què me vol ser musa? Muso, seràs muso.
0: El seu alter ego, la tia Vicentica. Com és la tia Vicentica?
1: Això és l'últim que he penjat, es veu en l'Instagram i això. És una cosa que passa molt en cases valencianes o en cases falleres. Clar, tu saps l'escampà que es fa.
0: Que tens el menjador o que tens una habitació tota feta papilla pura.
1: És un vestidor, és tot un escampà de coses minudiues, també, i de coses més grans. És un no aclarir-se, però molt bé.
0: Però és la nostra vida.
1: Però és clar.
0: I la tia Vicentica l'explica de categoria mundial. I darrere de la tia Vicentica tenim Anna Muñoz.
1: Ui, que la tenim així.
0: La tenim així. Com estàs, Anna?
3: Ai, que ha vingut.
1: Que ha vingut.
3: Com esteu?
1: A més, has vingut superestiuenca i diu que no.
3: Tinc un calor.
1: En qualsevol cosa que em posa, jo...
0: És que ho fa molt de calor.
3: Ha triat el primer que tenia.
1: Doncs bé, és ideal.
3: Pues gràcies.
1: Pues molt bé.
3: Tu també ets molt florit, eh?
1: Ai, molt bé.
0: Sí, aquesta primavera la topeta
3: és florit, si mos van a dir.
1: T'has donat compte d'estos pectorals?
3: Sí, sí, sí.
1: T'has donat compte d'estos...
0: No, és que ara va al gimnàs i se deixa així la pell.
3: Està molt definit, eh?
1: Ah, anem fent.
3: Jo tinc que anar.
1: Està molt definit. No te dona la vida, dius.
3: No, però te vaig a dir, és que ara estic fent playback. Ara mos toca, estem en època de playback, acaba de començar, l'ATM s'estava parlant amb Gemma Grec,
0: però ja estem a tope. Una coreografia o uns balls, que també subes la camiseta, eh?
3: Sí. De fet, després me tindré que canviar, perquè així no puc anar... Després me'n vaig a ballar. Clar, això a mi me dona la vida, me dona alegria. Això és el meu entreteniment. Mira,
0: eixa, Anna, que damunt també té rondant, cap amunt i cap a ballar la tia Vicentica. Teniu preparada la gira?
3: Sí, en la gira, com Michael Jackson, en la gira mundial. Ai, ho he vist un humor que m'ha fet molta risa, que jo també veig vídeos d'humor, que m'ha fet molta risa, un que ha descobert que no li diuen...
1: Que no li diuen
3: què? Que no li diuen Michael Jackson.
0: Mike.
3: Que s'ha enterat que li diuen Michael Jackson. Que creia que li diuen Mike el Jackson.

0: porque era de los Jackson 5. O sea, qué risa.
1: El Jackson 1, el Jackson 2.
0: Que venía ofegada de la risa de Boreu, ¿eh? Es que yo también he hecho humor y me fa molta risa. Es imprescindible el humor.
2: Total. Es imprescindible el humor. Sí, sí, bueno, ya me estuvo el contagio a todo ahora. A Bore, vull dir que actúes al Teatre Principal d'Alacant en juliol el dia 10.
0: El dia 10.
2: Que es molt important perquè vens ja de fer el Teatre Principal de València, el Teatre Principal de Castelló, te faltava d'Alacant i el tenim ahí,
0: sí,
2: el dia 10.
0: Sí, el triunvirato.
1: La Rita de Principals. Que
0: fort,
1: És fort, això.
0: I un
1: principal... Fa uns anys.
2: És imposa, no?
0: Bueno, sí. No sé. Bueno, m'imposa sobretot també perquè és en Alacant. I en Alacant...
2: I estrenes show?
0: Estrenes show, anava a dir a la Valenciana, a la Foguerera, perquè vaig a fer un show de fogueres.
2: Que rica.
0: Aposta, padeig, de fogueres. Vaig en tot, o sigui, vaig en tota la il·lusió i vaig en valencià. Vull deixar-ho superclar. Vaig a Alacant en valencià, perquè en Alacant també se parla valencià. Hi ha molta gent que vol el valencià
1: el
0: i
1: Campello,
0: que l'estima.
1: Més en el Campello, és que en la ciutat s'ha anat perdent.
0: Costa una miqueta, allò, però,
1: que sí,
0: però n'hi ha gent però que tenen ganes de veure valencià i jo sí. Vaig a dur-lo en valencià.
2: I el gaje, bueno, aquesta explicació que està fent la tia Vicentica de com se te queda la casa...
0: És aplicable tota a tot.
2: És aplicable perfectament a la...
0: Perdona, a casa quan s'acaba la provesòlia. És Antana, també n'hi ha ofrena, també se vestim, vull dir, és que és igual. És lo mateix, però en calor. Lo mateix.
2: I m'han dit que gira entorn a l'explicació, que és una neta de la tia Vicentica la que va ser bellesa del foc.
0: Claro, la tia Vicentica, al igual que primer va fer a una fallera, és que en té una en València i ara en té una en Alacant. Ja veurem si arriba a Castelló, no ho sé.
1: Vas campant netes per arreu.
0: Vaig escampant, jo sóc com... Anava a dir una barbaritat. Sóc com una persona que té molts fills. Tinc molts nens, molts nebois, jo tinc molt... A muntó, que no s'acabe. I la xiqueta, pues, bueno, la xiqueta té goig de ser vellea del foc. Bueno, s'agüela, com sempre, igual un poquet més encara que la xiqueta. I no anava a eixir.
1: Però és la xiqueta?
0: Home, això faltava. Què es diu això? Que no eixirà la xiqueta. La xiqueta eixirà perquè ja farà s'agüela paquisca. Ah, sí. I qui li compra la indumentària?
2: L'agüela.
0: S'agüela? Però la del poble. La de la capital mai, ixa no s'amolla mai, són les hueles de poble les que s'esgasten.
2: Les que van en les perretes a la
0: butxaca. Ella va reivindicar ahí, ixe monedero ahí en el sí, a la capital, sí. A l'indumentarista, armarà un 2, un 3, un 4, un 5 i un to de mayo per comprar-li-ho tot, ho ensenyaran a casa. No és la de la consogra, que no s'ofereixes coses, i li farem una gran presentació. Jo assegure que això no ho han vist en la vida, o sigui, no han vist una presentació aixina en la vida, la però reconeixeran tot el món. Me diu, quan ve a veure el de Falles, que és la inspiració d'este, que me diuen, pareixes de la meva falla. He vist a fulanito, a menganita, van representant tots, cares, i se les cares, les cares, Juan, les cares.
2: Tots tenen algú que respon a aquests perfils.
1: Això representa un coneixement també de la festa, de que,
2: sí. I de la vius, i de la manera de ser nostra, les persones viscut, i personatges.
1: I que també eres una dona que vas en els ulls oberts com un perdigot i les orelles obertes i vas agarrant també expressions damunt i davall i tal.
2: De fet, la tia Vicentica deu ser un recull de ties de veritat,
0: de
2: o de iaies de veritat,
0: este
2: o de nanes de veritat.
0: Este matí m'ha passat, perquè l'altre dia va ser la comunió de la meva filla. I antes de que me criticaren he decidit fer-me un vídeo criticant-me jo. Entonces, la tia Vicentica m'ha criticat el traje. O sea, he ficat imatges pròpies, la bateta i tal. Si anava aixina, si anava aixina, bueno, tot això. I entonces, un home, tal Val, que és l'Imotos, li diguem... És que va sempre molt mudat. I entonces va ell i la dona, van els dos supermudats. Que m'encanten, són Jesús i Sabelín. I entonces me diu Jesús, diu, ja ha vist a ta mare ja, que en seguida ficava la meva pròpia mare, tieta, no diga això, que anava molt requete bé, no sé què, que és quan ta mare eix en el Facebook a defendre't. Ta mare eix a defendre'm de mi mateixa.
1: Però això que estàs contant és un cas real.
0: Esto real, claro. Entonces Jesús me ho ha contat, ja ha vist a ta mare.
1: Ta mare s'afronta de lo que conta la tia Vicentica
0: de mi mateixa.
1: Sí. I en defensa teua en el Facebook.
0: I ahí m'he inspirat i he dit ta mare en el Facebook, claro que sí. Dic, n'hi ha que fer un vídeo de ta mare en el Facebook. Què fa ta mare en el Facebook? Compartir aments.
1: Ja tens un filó ahí.
0: Los niños Jesús. Compartir 25 veces porque si no vas a tener mala suerte.
2: Corre.
0: Parlar en un senyor que va vestir de coronel. I ixes coses. Sí.
1: Això fa ta mare?
0: Borrar-se. Bueno, la meua no, però mares. És un poquet...
1: Mares en general.
0: Però m'ha eixit el clic, no? És el clic i se fa dir, mira. Mira lo que ha ficat esta. Has vist com va vestida? Que vergonya, això, perquè ho fiquen en el Facebook. Ah. M'encanta.

0: Està ben bé la paraula, Isa, que el 10 de juliol estàs al Teatre Principal d'Alacant. Preneu nota, amics i amigues d'Alacant, perquè tu ara mateix estàs de camí a fogueres. O sigui, de sí. fet, estàs... Digo, estàs pintant.
1: Però sense la peluca, vale? Ara sense la peluca, vaig i pinte. Nina. Sí, estaré con tots els anys que he tingut, des de fa molts anys, que he pintat alguna foguera i, bueno, pues, enguany estaré en primera. Primera adulta, de la mà de Paco Giner, ja duc anys treballant en ell, he estat allí, he treballat en fogueres en ell, he treballat en Pere Baenas, també, en Raúl García Pertusa, en Mario Pérez, carà, en Sergio bona. Amar...
0: Ten recorregut.
1: Has vist, Ximó? Tu me coneixes des de que soc xicoteta, imagina't.
2: No, però en sèrio. A banda que tens mà i tens bona traça i això... Però tu la peça ja la tens? O te porten la peça?
1: No,
2: vaig al taller.
1: Perquè estem, claro, quan són grans no n'hi ha més remei.
2: Perquè forma part d'un conjunt, diguem, no és
1: sí,
2: una peça
1: clar,
2: independent.
1: Sí, clar, clar, no, i tens que veure el resto, i tens que veure... I a voltes necessites un andami o una escala. Pot ser, no t'ho claves en casa, això.
2: Tan grandota, sí.
1: Ai...
0: Ai, això és una d'especial.
2: No,
1: primera, sí, però d'igual gran.
2: La foguera
1: gran.
2: Sí, però que la peça és una peça sí, gran. És una peça del,
1: clar, hi ha de tot. N'hi ha més grans i n'hi ha com tu, tamany real, però real. Claro, això per transportar i per tot és molt incòmodo. No, n'hi ha que anar al taller.
0: Perquè ella és artista.
2: És artista
0: en tota la magnitud i plenitud de la paraula.
2: No, i a més, és una manera també d'apreciar realment l'art que n'hi ha darrere. Encara que és
0: ni art, ni no molta feina.
2: Hi ha monuments, tant fogueres com falles. No?
0: Sí, hi ha molta feina.
2: I, ostres, passes moltíssima. Per davant d'una falla i dius... I si saberis la quantitat... Saberis sí. Pegar-te la quantitat d'hores que vos pegueu en el taller pintant.
1: Sí, i lo mal és que lo que se veu és lo que fa el pintor, sobretot, i lo que faig jo, ja que sóc la decoradora al final, però davant hi ha molta feina. Jo sóc una gran defensora dels lijaors de les falles i fogueres. Perquè és que
2: això no m'aprecia ningú.
1: Pues se té que apreciar, perquè si n'hi ha voltets, si n'hi ha ratlles, si no està ben fet, si aplanen la figura, no té el mateix volum. És un art lijar i lijar bé.
2: Això el suro blanc,
1: tot el món,
2: no? O què?
1: Ja, després, el que du damunt.
2: La
1: de primera, la de segon. N'hi ha que fer en lijes diferents. Se fa primer en lija grossa, després en lija fina, inclús a voltes duen tercera capa.
2: Això és mascareta, aquestes persones també.
1: Claro, pues n'hi ha molta gent que ha tragat a muntó de pols i rascar corxo tampoc és agraït. Però n'hi ha que fer-ho, vull dir que...
0: Algú ho fa perquè puguin lluir tan xules.
1: Home, jo he vist gent en tirant de manera curta en febrer i en gener, passant un fre que me moria i ets una calor que se morien, perquè, claro, i si exercici físic, tu veuràs.
2: Imagina't.
1: Important.
0: A tots en fem paraeta, que el 10 de juliol va al Teatre Principal d'Alacant, perquè ja ha estat el de Castelló i el de València, però el 14 de juny, que el tenim més a prop, està en Oliva i...
1: Imagina't.
0: El dia 30
1: de maig.
0: Contau. I se'm ve al meu poble, estarà en Onda, que ja ha estat, per cert, sí. Al Teatre del Col·legi Verge del Carme.
1: Sí, vaig a fer...
0: Quina fase
1: no és la continuació, però sí. Sí, com diuen a la meva falla, sí, però no. Jo vaig fer la boda. Allí sí, a nit vaig fer la boda. I quasi al nebó de la tia Vicentica, José Enrique.
2: Allà, en Onda.
1: Tots tenen noms compostos.
2: Sí. Ah,
1: José Enrique. I la dona, que ella li diu que és un penco, que és la Barbie. Ella s'ha quedat en estado.
2: La dona.
1: La dona. Sí. Però no, ell, clar. Bueno, més ella que ell.
0: Pel que siga.
1: Mantés lo que te, pel que siga. Pel que siga. Total, que havia rodat tant en la boda, seguís rodant en la boda, seguís casant-los per tota la comunitat valenciana, però, claro, passar esta circumstància vaig dir, per què no fem un bateig? I com a Onda ja s'ha casat, pues ara tinc que batejar a Maria Jesús.
2: Ah, la xiqueta de Maria Jesús.
1: Maria Jesús, volíem ficar-li un altre nom.
2: No sé, tinc una foto.
1: És la de sempre. Saps que la meva filla me cobra alquiler?
2: Ja.
1: És de la xiqueta. I me diu, mamà, diu, i xafa, diu, has actuat en la nina? I dic, sí, diu, no se t'ha oblidat algo? I li doné 5 eurets.
0: Ai, les mujeres no lloren, les mujeres facturen.
1: Claro,
0: la xiqueta molt bé.
1: Si no, diu, si no, compra-te'n una. Si a la major, però clar, a la major li venen molt bé, això 5 eurets...
2: O te
1: diu,
2: mires una en el Google de la IA i agarres una d'allò, però
1: fa
2: mentre
1: més
2: siga
1: goig.
2: La teua...
1: Li dones i coses, la xiqueta ja està contenta i la xiqueta ja la tinc a entrenar, que ja parla quan jo parla i tot, el Riborn i
0: ja la tinc a entrenar.
2: I música i això, com va?
0: Això, que estic llegint que cantes i tot.
1: Sí, en els shows cante, claro. Ah, cante, sí, en el bateig cante una saeta.
2: Va.
1: Te ho xure.
2: Però que no li pega.
1: Sí que li pega. Tu és que no has vengut.
0: Ella la farà pegar.
1: Vine a voreu.
2: Però com pega... Com pega una saeta en un bateig?
1: Perquè sí, perquè jo vull que
2: no
1: la
2: meva... No vols desvelar-ho?
1: No, jo vull... Només vaig a dir-te que vull que la meva germana es canvie de bata, perquè tu saps que això és molt de... Jo soc filla única, però soc observadora, com tu dius, i al meu alrededor tinc molt...

0: germanes. Sempre hi ha una germana, quan som majors, que diu a l'altra, canvia't i xabata. En ixa bata no vas bé.
1: Ixa
0: blusa, canvia't això. Entonces, la tia Vicentica insiste

0: Tingués dots vocals.
1: No s'espereu lo de la Setmana Santa de Sevilla, eh? Vull dir, la Macarena no va plorar llàgrimes tampoc. Ai.
2: I vols que en els espectacles... Clar, evidentment és un espectacle, vull dir, la tia Vicentica té un recorregut, una explicació... Però després interactues molt amb el públic, que això fa que la gent se senta d'alguna manera partícep, perquè clar, a més són històries que tots les reconeixem. D'alguna manera.
0: Nostres,
2: tots tenim una tia Vicentica, tots tenim una germana que te diu una lliça pata, no vas bé.
1: Toca i canvia, toca i canvia.
2: I jugues interactures, que això li dona molta sal.
1: Clar, molta sal, de fet, n'hi ha gent que ha vingut un munt de vegades, a veure'm, eh? Tinc gent que ha vingut, a veure'm, però moltes són moltes, hem una dotzena.
2: Perquè canvia, canvia barbaritats, sobretot la interactuació.
1: Clar, la meva amiga Encarnita, que és la famosa Encarnin, que jo dic que és germana meua, jo tinc germans, i ella ve a veure'm un munt de voltes, i li dic, Encarnita, actua, sí, menys, ai, vale, i se'n venen ella, Nacho, que és el seu home, la xiqueta a voltes també ve la meva filla, en fi, fem convoy, anem ahí tots, després sopem o dinem, i jo, n'hi ha moltes que, és que la veig en el públic i està plorant de la risa, dic, Encarnita, és
0: si ja pare, dic,
1: cariño, de què plores? Dic, pa, això és boba, pues si ja s'ha llegat, i se mor de la risa, diu, però és que ja sé el que vas a dir, i ella li fa risa i sap que la gent va riure, o que ja li estic dient alguna cosa a algú i tal, i
2: ell ho
1: dic sempre. Sí, i jo disfrute de veure la gent riures.
0: Bueno, per si algú dubtava de les dots musicals de la tia Vicentica.
2: Tenim testimoni?
1: Des de que eres xicoteta ja estàs molt acostumbrada, no trobes res a la primera. Algun cert te ho amaga. És que eixa dona és una bruixa i té troletxa canviant les coses més...

0: I xa dona està mare, un ser sobrenatural. Una mare sap coses que no pots alcançar.
1: És que és una diva. Claro. Valiente y poderosa.
2: I tot ho sap.
3: Si vas a fer trastaes, ho adivinarà.
4: Mola molt la barreja també que fas de llenguatge popular i de llenguatge sí. De tiktokero, de... Sentir parlar també la tia Vicentí, que és una que parla la joventut d'ara també.
3: Mira, faig una broma que me va eixir un dia de espontània durant un dels shows, que jo estic parlant de com me feren a mi la bata de comunió quan era xicoteta. I conté que vaig a València i que me fiquen entre dosos i puntilles, tabelletes entretengudes, això ho diria ma abuela, tabelletes entretengudes.
4: Tu podies fer.
3: Clar,
4: perquè costava molt de fer.
3: Clar, perquè... No, perquè i quan t'entretens una puntilla és que la fas, que no la fiques recta, sinó que la vas fent fruncideta. I en si hi ha l'organdí i seda salvatge i no sé què. I sempre n'hi ha algun adolescent que se queda així a mirar-me encara. Dic, tu m'has entès? Dic, no, dic, pues tu quan dius 6-7, bro, literal, i 100%, jo tampoc. I guai, la gent se pixa, perquè m'indigna. Ara t'has indignat de sentir-me. Jo estic indignat tot el dia sentint-vos a vosaltres, que no entenc el que diuen.
1: Anna, tu podies imaginar-te on anaves a plegar el que anaves a viure de la mà de la tia Vicentica, perquè això va néixer més o menys d'una forma espontània i divertida, sense pretensió, sense pensar.
3: Sense pretensió de ninguna classe. És una cosa molt... tot molt orgànic, les xarxes són orgàniques, els vídeos també, ara igual d'algú que estem parlant, pues se m'ocorria si faig un vídeo. Jo crec que és això, vull dir, jo no pretenc res, no pretenia actuar ni en el principal de València, ni en el de Cartelló, ni en el d'Alacant.
1: Pues mira.
3: Ve aixina, pues jo ho agarre de bones, ho faig en il·lusió, jo a tots els puestos em vaig, o faig les coses en il·lusió, i faig, jo sóc aixina, és que no tinc, no n'hi ha doble cara, sóc aixina, davant de la càmera, darrere de la càmera, en... quan dinem, xus, que estem en una publicitat del programa que gravem i quan estem en el programa. Soc aixina. És el que n'hi ha. No n'hi ha més. Ni vull convèncer a ningú. Ni vull ser res especial. Ni vull ser abanderada de no sé què. Ni coses aixina. Soc que m'ho passe bé.
1: Disfrutar el punt.
3: I ja està. No m'ho haverà de ningú perquè jo no tenia pretensions de ser monologuista. De fet, me ric molt en Juan Mamelero de matí quan me presenta sí. Clara Castelló i diu i també la humorista. I cada volta que diu la humorista... Jo que sé, a mi quan diuen, tu de què treballes? Jo dic, jo soc pintora, és que jo soc pintora. N'he format per això i per l'altre, no. I... però estic molt contenta. I claro que soc humorista. Si me paguen per això i faig humor i pleno un teatre, seré humorista. Però...
1: sí que tens sisè talent, no. Evidentment, però vaja, no era la teva sí. primera opció laboral, no. Sinó que ha succeït.
3: Però m'encanta, m'ho passa superbé. Així com sempre m'agrada cantar sí que m'agrada. Tinc que dir-vos que me dona un poc

0: que de pena. No es que siga yo una cosa de para grabar un disco, pero canté mejor que en la bizantica y maipú cantar en ningún puesto. Claro, siempre canté de bizantica. Ya. Entonces, pues bueno, pero también me pasé muy bien.
1: ¿Y por qué no cantes de la filla? O de
0: perquè vaig sempre caracteritzar. Però tinc un reacte...
1: I no pots fer un xim-pum?
0: Sí.
1: I fer un altre personatge...
0: Tinc una cosa a pensar, que la duc pensant molt de temps.
1: Per a lluir-te
0: així... No, ja no he de dir això, però vull fer una prova. Vull fer un monòleg de mi. O sigui, així en jo. Sense així disfressar. Sense la veu de la bizantica.
2: Anna.
0: Jo.
3: Guai. Molt bé.
0: M'agradaria provar-ho.
2: És un repte xulo.
0: Això sí que m'agradaria fer-ho, però per una curiositat, per veure com reacciona la gent. El cap és el mateix.
2: Clar.
0: Perquè n'hi ha voltes que me passa, me va passar en Òscar Tramolleres, ara tornem a Travolta a l'Olímpia, el 31 de maig, que no n'hi ha entrades. I vam anar els tres, els dos junts, i ara Travolta el 31. I clar, ell parla de mares i jo parlo de feix. I me passa moltes vegades que quan inclús estic parlant de mares, a mi m'agradaria llevar-me la peluca i dir alguna cosa. Però no ho pot dir la bizantica, ho tindria que dir jo. I m'agradaria fer també humor
2: en altra
0: perspectiva.
1: I no es pensa provar en un xou de la bizantica, de repente, en un plis-plas, després has de tornar a posar-te. És complicat.
0: Podria fer-ho.
1: Fer una prova, jo no ho sé, està acudint-se
0: me passa en el de Falles. En el de Falles gasto un parell de vídeos per canviar-me, perquè a mi m'agrada canviar-me de traig.
2: Perquè la bizantica te mudes.
0: Sí, soc com una Barbie esquiadora, Barbie va a la playa, Barbie clavariesa...
2: Els rumors no se'ls lleven.
1: Barbie clavariesa.
0: No, de moment. Me lleven la segon part. I ja és mudar, ja és sense el rulo i tal. I m'agrada fer això col d'efecte d'eixir, quan més brilla el traig, quan més volant té, quan més cosa... I la gent sempre fan... Ai...
1: I té molt a veure lo que...
0: I jo, el més coent que veig en internet me compre, saps? El més coent que n'hi ha me compre. Sí, i n'hi ha algunes que diuen, que bata, dos, dic, veritat. Me la fa Marina la peseta. Marina la peseta que fa 20 anys que es morí. Marina la peseta, saps?
1: I parlant de l'orgull que tens, del personatge que has creat, del treball que fas, que encara no... Està guai que no tinguis pretensió, jo crec que és part del teu...
2: Encant.
1: Èxit. Per no dir èxit, dir el teu encant, de la teua autenticitat. El fet que t'hagin donat el premi també per difusió en TikTok, de fer TikToks d'ixos en València.
0: Sí, ole.
1: Que també és molt guai, això.
0: N'hi ha diversos xulos. Ixe és uno, el de TikToker de l'any. Bueno, primer me varen fer com TikToker de l'any, després vaig ser creadora de contingut en València de l'any. I l'any passat, a principi d'any, sí, bueno, a finals de l'any passat, concretament, me van donar uno molt xulo d'embaixadora digital valenciana en llengua valenciana. N'hi havia diversos, estaven els companys Jajajes, per exemple, també, n'hi havia de gastronomia, n'hi havia de turisme, i a mi me donaven el de llengua. I doncs me va fer il·lusió, la veritat, perquè que algú pense que te tenen que donar un reconeixement sempre és bonico. I el de les dones, també, en la cadena SER de Castelló, jo què sé, m'han donat coses molt xules.
2: Perquè tu, a més, jo
0: agraïda sempre.
2: I ho explica divertit, però, senyors i senyors, ahí darrere n'hi ha faena. Igual que en el monument quan veiem una foguera o una falla, hi ha molta faena darrere, tu també has de fer un guió, buscar-te l'això.
0: N'hi ha faena també, vull dir-ho.
2: N'hi haurà dies que potser et fa mal el cap o el peu o el pisat i tens actuació i has d'actuar.
0: N'hi ha faena d'Emilio, que és el meu home, Emilio Navarro.
2: És el
0: Sant Wango, és el meu tècnic.
2: Li diu la tia Vicentica al Sant Wango.
0: Correcte. Bon tècnic, molt bon tècnic, i una persona que sabia xerir-me molt bé perquè han fet molts anys ràdio junts en directe, ja sabeu que és imprescindible la comunicació amb ells, i ell era el tècnic, era el director del programa, però feia el tècnic a la vega. I llavors, clar, ell sap dur-me molt bé i moltes vegades estic dient alguna cosa, me fica músiques, me descol·loca a vega, es xua molt en mi, perquè a voltes me fica roïdets, com si estigués atrofiant la bizantica, llavors n'hi ha una faena ahí des dos, a voltes de pensar coses i a voltes diu... M'envia whatsapps mentre estic actuant i després me veig, torero, no sé què, sacar-se los mocos. Jo veig unes coses i dic, això què és? Pues que ella ha pensat, claro, i diu, pues cuando digas no sé què, solo vas a decir más veces, perquè a voltes no se repetís i xegac. Però si ell veu que se pot repetir, se busca una sintonia, se busca un ruïde per acompanyar-ho, per això fem lo de la música, al final sempre ho diguem, és un poquet un espectacle de revista. Més que un monòleg, perquè n'hi ha aquesta música, és més complet, no és parlar a soles. Jo conto una història, no és un xiste sols, sinó que de principi a fi hi ha una història. I no sé, com no ho he... Com és sense pretensió, començarem treballant així i tots els shows tenen com aquest format.
1: Ja, però Anna, heu anat...

0: professionalitzant també l'espectacle.
1: Me tengo que professionalitzar a la força.
0: I, currar-te-ho i fer-te els teus... I estudiar la narrativa humorística i currar-te... Sí. Lo que és el show.
1: Lo que sí que intento és cuidar molt el personatge. Vull dir, el personatge sí que és de veres que... Només vull que faci humor. Això, en els últims temps he tingut algun problemeta per això, perquè a voltes pues, la gent, jo ho entenc, te volen quidrar perquè facis visibilitat de lo que siga, no? D'algunes coses i tal. I sempre dic...
2: Tu no, eres un alma libre.
1: Vull que, primera, que no m'agrada que ningú m'organitzi la vida perquè jo els demés no se l'organitzi. Jo vull que només siga humor. Vull que quan la gent veig a la cara de la tia Vicèntica és humor. Sol és humor. Sol és, sol és, sol. Jo sóc jo. Jo en el meu perfil, ja parlem d'altres lo que vulgueu, però en l'humor... Vaig decidir des del principi que era aixina i he sigut molt a rajatabla i sí que cuide molt el personatge, l'estètica. Intente, si vaig a fer aquajim, pues que vaig en un banyador. Com toca, d'aquajim, de tot, pues com toca. O sea, todo muy bisantiquero. Rollo bisantiquero.
3: I després, en els seus TikToks, pues es que jo no sé on topeta els vídeos més surrealistes i més coents del món, que la tia Vicèntica els comenta, sí, perquè paguen la pena.
1: Claro, a mi m'encanta. Jo tinc carpetes i carpetes guardades de coses que jo m'aguarde que m'agraen i els temes d'actualitat, que moltes vegades faria més actualitat, però és que suposa gravar... O... És que costa temps.
3: Ja, costa temps.
1: I no tinc a voltes tant de temps, però n'hi ha voltes que he estat rumiant de vaig a fer un vídeo d'això. I al final al rato, vaig a dir, che, que el faig, me n'apuixo corrent, m'ho fico i ho grave, perquè és que si no el grave no me quede tranquil·la.
0: Pues mireu,
3: vos recordem les cites.
0: Onda, 30 de maig, no era això? Ho tenim sí, apuntat?
3: El 31 està en el Talia, però...
1: Anem al bateig i duré a la xiqueta batejar.
3: Ai, quina meravella.
1: En Oliva parlarem de falles.
3: El 14 de juny.
1: Que a més sabeu que en Oliva, per primera vegada en la història, va tindre fallera major infantil d'Oliva.
3: Ai, ai, ai, ai.
1: A vos hi va ser la neta de la tia Vicèntica.
3: A vore, a vore.
1: És que ve al peu. Ho acaben d'anunciar i he dit, en serio?
3: Que
1: molt bé. Que ve la gent està d'Oliva, de les falles d'Oliva.
0: Oliva, que en Oliva, és a dir, Oliva.
3: Oliva.
1: Sí. Jo te tinc que dir que vaig ser enguany pregonera de les falles i me van tratar de categoria i me n'anim més pagar que pagar.
0: És brutal. I moros i cristians en Oliva.
1: No ho ha vist, però també m'han parlat i superguai.
0: Arrear-se un putxero en el mes d'agost allí, vestir de capità moro, això és el més gran que hi ha del món mundial.
1: Jo te dic que estic molt contenta de la Vicèntica perquè, entre altres coses, me dona això. Un coneixement de tot el territori, de les festes, de les costums, de la indumentària, que a mi m'agrada tant, que és impagable.
0: Pues el 14 de juny en Oliva i el 10 de juliol al Principal d'Alacant.
1: Show de fogueres, eh? Serà per primera volta, eh? Show de fogueres íntegro per a Deix. En valencià, sempre.
0: La sort que mereixes.
3: Gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres, que sou més bonicos que tot.
3: A xuxoneig a la tia Vicèntica de la nostra part.
1: Lo que necessiteu. Bueno, de tu, xuxoneig, lo de Ximo és altra cosa. Ja se sap.
0: Hi ha una tensió sexual no resolta.
1: No resolta, algun dia, algun dia, no sé el que pot passar, Ximo.
0: Dir-li-ho, algun dia
1: ja li ho dic.

0: cosas que moren.
1: La mateixa música ja ens va bé. Joan Carles Fortea, com estem?
2: Bona vesprada. Jo tinc una pregunta. Jo volia la teva Santica que ens fera també pues, totes les tradicions meteorològiques. Te podia dedicar un show a la meteorologia valenciana. Estaria molt bé. A veure què diu.
3: Sempre que
2: passa de 70 d'abril, no lleves un fil, no sé què, no guantes, l'aire popular, alguna coseta aixina de cada poble. Ai, no tens
1: micro. Ara te'l posen, el micro.
4: A mi una de les il·lusions de la meva vida és un dia fer l'oratge i el camp. Mira, la tia Vicentica fent l'oratge i el camp, com és això?
1: Impagable.
4: Jo estic intentant convèncer des de matí Connexió Cometa Valenciana que vegin fer un dia l'oratge en el xicón este que ve de matí a fer-lo.
3: Això el director general...
4: A que tu ho veus?
3: Això ho averiguem.
2: Jo ho veig, a més, amb Tonio estaria encantat. Però tu saps del matí... Oye, un dia en el Connexió... Això se pot arreglar.
1: Llancem.
2: Això se pot arreglar. El programa es diu... El programa es diu En Connexió.
3: Tot connectat.
2: Diu, connectes i jau.
3: Ja està.
2: Bé, m'imagina que la tia Vicentica, com tindrà una casa gran de poble, tal, ara es farà fresqueta dins, però al migdia fa molta calor.
1: Quina calor han passat avui.
2: Més de 30, molts pobles, més de 30. Però dins de casa, les cases antigues encara s'està fresqueta. Encara s'està bé. De matí encara estem bé, encara s'agraeix, però la calor continua, se quedarà igual tota la setmana. Demà fluix un pèl, però és un pèl que són 2 graus, que no es nota. Ja. I continua amb més de 30 fins al cap de setmana. Per tant, roba d'estiu ja i aprofiteu. I atenció amb el sol. Crema molt.
1: Protecció, amigues i amics.
2: Crema molt. Més, fins i tot, el detector que tenim ahí situat a l'aeroport de València està mesurant més que la radiació que hi ha a final de juny, principi de juliol.
3: Molt.
2: Aneu a espai amb el sol.
3: Sempre em veureu per ahir, travessant el pàrquing en gorra.
1: Sí que és veritat.
3: Però això, sí, el tema del sol.
2: Sí, però tu no tens problema. Jo sí que tinc problema, jo me creme amb una facilitat
3: que... Clar, que me creme, que igual...
2: També?
3: Sí. I protecció, sempre és molt important.
1: Si els cabets engorra, si els caretes en crema.
2: Queda pendent la connexió, tia Vicentica.
3: Això està fet, això és parlar-ho, això és parlar-ho en Antonio.
1: Mira Concha Velasco, dient que calor, que calor.
3: Lo que diu, què?
2: Bé,
1: amb esta sintonia no guanyé jo, no? El ranking de los mejores DJs.
3: Esta és la sintonia...
1: A veure...
3: Necesita mejorar. Toma nota. Venga.
5: Son les 6.
6: A punt. Notícies.
5: Fa uns minuts que ha finalitzat la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents per tal d'arribar a un acord que permeta desconvocar la vaga indefinida. Rubén Demperé.
7: I després de quasi 4 hores de reunió no hi ha hagut acord. Tot queda a l'espera del que decidisquen demà els sindicats. Educació els ha emplaçat per a demà a les 5 de la vesprada. És el termini que dona la Conselleria per a una resposta definitiva a l'últim document presentat per Educació. Segons informen fonts sindicals, sotmetre en este document a la consulta dels afiliats. Educació manté l'oferta d'augment salarial progressiu de 200 euros al mes per al 2028 i està disposada a retirar el pla de substitució anticipada en primària i l'apartat sencer que fa referència al València.
5: El PSOE tanca files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero i de la seua presumpció d'innocència, mentre que el Partit Popular demana explicacions al govern de Pedro Sánchez a qui intenta vincular, en este cas de suposada corrupció, en què Zapatero ha sigut imputat per l'Audiència Nacional. Detalls, Alejandro Molés.
8: Sí, concretament està acusat de cometre suposades irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge instructor i també la fiscalia apunten al cobrament irregular de comissions a través de l'empresari Delta, Julio Martínez, a canvi de mediar en el rescat amb diners públics de l'aerolínia. Zapatero està citat el 2 de juny, acusat de falsedat documental, tràfic d'influències i organització criminal. Ell ho nega tot.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
8: Mentre està en el Congrés, el portaveu del socialista Patxi López reconeix que la notícia ha impactat i molt en la militància i en la direcció del partit.
10: Y esta noticia que hemos conocido hoy, no le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista.
8: I des de Vox, la portaveu Pepa Millán demana al líder del PP, a Núñez Feijóo, que presente ja una moció de censura i continuen compareixent també la resta de parlamentaris. En els últims minuts ho ha fet Pepa Millán, de Vox.
0: El primer expresidente imputado de la historia es del Partido Socialista. Cuando decimos que estamos ante una mafia, no es ninguna hipérbole. Estamos ante una banda que ha llegado al poder para servirse de él, como están demostrando cada día.
5: I més reaccions, en este cas, a les eleccions andaluses.
8: Sí, la portaveu del govern, Elma Sainz, ha insistit en que l'executiu de Pedro Sánchez té previst esgotar el seu mandat quan toca cedir l'any que ve i que continuarà treballant per a revertir els resultats electorals obtinguts pel PSOE Andalusia.
11: Como saben, la legislatura en el gobierno de España tiene su meta en 2027. Estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo avanzar a nuestro país, indudablemente también para revertir resultados electorales como el que hemos vivido el domingo en Andalucía.
5: Maribel Vilaplana s'ha negat a contestar les preguntes que els diputats i diputades li han formulat en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Xavier García del Valle.
12: Vilaplana ha argumentat que ja va declarar en seu judicial. La Mesa ha negat haver rebut pressions del Partit Popular i s'ha emocionat a l'hora d'expressar com ha sigut de difícil el que ha viscut des d'aquell dia.
13: Es demanaria, per favor, és que està tot ahí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni en... els meus fills a l'altre costat, a la meva parella, a la meva família,
14: pues mire,
13: als meus amics...
14: Té raó. No tinc més preguntes. Moltes gràcies.
13: No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada, ni se sentit o si és el... No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú.
12: Totes les citacions que Maribel Vilaplana ha rebut estan relacionades amb el dinar que va mantindre el dia de la Dana el 29 d'octubre del 2024 en un restaurant de València amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, un dinar que es va allargar mentre la barrancada ja s'havia cobrat nombroses víctimes.
5: I en l'altra comissió que investiga la Dana, la del Senat, avui ha comparegut l'actual ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen.
12: Hagesen ha dit en la comissió que el dispositiu que va posar en marxa el govern central va funcionar des del mateix dia de la Dana i que aquesta jornada els organismes que havien de prendre decisions no van patir cap apagada.
15: El bulo de esta sesión es que básicamente el SALERT no se envió porque no había electricidad. Lo que llegó tarde es la alerta de las autoridades competentes, la Generalitat Valenciana.
12: La ministra, que en 2024 era secretària d'Estat d'Energia, també ha dit que quan van arribar al govern en 2018 totes les obres del barranc de Pollo estaven amagades en un calaix i que els treballs d'emergència en rius i barrancs danyats per la Dana ja tenen una execució d'entre el 60 i el 80% i totes, ha dit, estaran finalitzades en juny.
5: El fill del fundador de Mangos, Jonathan Antic, ha eixit en llibertat provisional després de dipositar la fiança d'1 milió d'euros que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que investiga un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare al desembre de 2024.
7: Jonathan Andic és un dels tres hereus de la firma Mango. Ell ha negat des d'un principi tota responsabilitat en la mort de son pare i sempre ha assegurat que va ser un accident. Un accident que es va produir a la muntanya de Montserrat quan el fundador de Mango, Isaac Andic, es va precipitar per un desnivell de més de 100 metres, sempre segons la versió del seu fill, únic testimoni directe dels fets.
5: I continuem a Catalunya, a Figueres, on els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 48 anys acusat de matar esta mateixa vesprada amb un arma blanca la seva exparella en una plaça de la localitat.
8: El detingut tenia una ordre d'allunyament de la dona, tenia 33 anys.
5: I a casa nostra, l'Ajuntament de Borriana ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'una treballadora de l'àrea de via pública, tenia 52 anys.
8: Una mort que ha ocorregut este matí en un carrer de la ciutat en ser atropellada arran d'un accident de trànsit en què s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'altura del camí Fondo. A banda dels 2 dies de dol oficial, l'Ajuntament de Borriana ha convocat per demà al migdia 1 minut de silenci davant les portes del consistori.
5: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
16: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
17: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
18: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
19: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
20: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
19: No pintem les coses de color de rosa.
20: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
19: I parlem l'idioma de l'esport.
21: Los 11 que salgan a morder como perros.
22: Tornarem al 4-4-2
20: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
21: Palmando.
22: Tu li has donat les claus.
21: Por algún lado saldrá la rata.
19: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
23: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som... Apple.

0: nosotros.
1: La vesprada da punt.
0: Ni inocentes ni culpables. Corazones que des...
2: Amor se llama el juego, una de les innumerables meravelloses cançons de l'enorme Joaquín Sabina. És que Sabina serà convidat especial d'una cita altament estimulant dins del Marc, que ja de per si és atractiu, de València Negra. I per completar el dueto irrepetible també estarà present l'essència d'un altre titan, com Robe Iniesta. Joaquín Sabina i Robe Iniesta, dos artistes immensos, si no els més grans, deies tu, Joaquín. Genis, poetes de la història contemporània del rock en espanyol, seran convidats indirectes d'un encontre en el que la seva poesia feta música serà la protagonista.

0: de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera.
1: La vesprada da punt.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu.
10: Di tus sentimientos, no importa tu edad, y fija límites para aclarar. Puedes decir...

0: Nada personal.
1: Detente, eso me cae mal, nada personal, solo es un límite. Que la cosa va per ahí. Perquè l'última volta que ens vam veure parlarem de... com era? D'influir, no? O de com manipular, no? Perquè... bueno, ella ho feia perquè li feren croquetes.
2: Si és per una bona causa,
1: que és per una bona causa.
2: Hi ha massa problema, no?
1: Però parlant, també va ser l'importància de protegir-nos de les persones que manipulen. Com? Posant límits. Tu com lo llevas, querido? Jo malament de tratar, ja t'ho dic. No ho he sabut...
2: Tinc molt clara la... No dic la recepta, però sí veig molt clarament quan una persona molt estimada del meu entorn no posa límits i se n'aprofiten d'aquesta persona perquè es tocar i perquè va en el... saps? Va exposant-se sentimental, emocionalment, familiarment. I en mi m'ha costat tant... I passa que, a més, després està per ahí sobrevolant la culpa.
1: Oi!
2: I la culpa purgar-la...
1: Ella, ja està aquí, ella!
2: Ai, Sina, que este és el putxero emocional que us aboquem avui.
1: Vaig a dir-te una cosa, Joaquí, que crec que ens representa una gran partita de la població. I Lorena Gascón, que ens la trobareu per @lapsicologajaputa, trobareu moltes explicacions i molt interessants a estos temes. Parlem de límits. Lorena Gascón, tu poses límits, querida?
3: Jo? Posa límits, menys al meu gat, que li ho permet tot.
1: És que els gats són éssers especials.
2: Te bula.
3: El què?
2: El gat te bula.
3: Me bula.
2: Te bula, que no, que te permís.
3: Sí, te bula papal. Sí, totalment, totalment.
1: Perquè ells són els amos. I ho saben, o no?
3: Sí, totalment. Però a les persones no, eh? A les persones es posa límits, sempre. Mai em traïs a mi mateixa. No em traïcione.
1: Vull estar explicant com es fa això de posar límits, que has vist que així el Joaquín i jo ho duem regulero, eh?
2: Bueno, a veure, manual pràctic, tips per a posar límits. Primer, veure a quina persona els hem de posar, com se posen, en fi.
3: Totalment. Mira, hi ha una metàfora que a mi m'encanta, que és dir que nosaltres som com solars abandonats sense tanques quan no posem límits. Què passa amb un solar abandonat sense tanques? Que tot el món aboca la seva merda.
1: Tira fem, parque,
3: total,
1: desastre.
3: O sigui, que quan posem tanques, quan posem límits, el que estem fent és protegir-nos, estem fent que no ens tiren la merda, bàsicament. I és que moltes vegades les persones jo crec que pensen que posar límits és molestar als demés, no? O fer-los mal, inclús, o és amenaçar als demés, i no és això. És l'objectiu dels límits, quan estan ben posats, és jo me protegisc, i posant tanques al meu solar.
1: La metàfora del solar, molt bé.
2: Mola molt, eh?
1: Se visualitza, s'entén. Però tenim moltes dificultats per posar límits. Per què passa això?
3: És que els éssers humans, és una llàstima que no siguem aliens que acabem de vindre així a la Terra, no? En una tabula rasa, no. És que nosaltres som context, som vivències, som criança, tot, no?
1: Una educació, un entorn,
3: total.
1: Un tot.
3: Ja. Si hem tingut de referents uns pares o iaios o tios que eren molt complaents, que no posaven cap límit, això ho aprenem. Aprenem que això és el bo. Si vivim en una cultura en la que pensem que les bones persones no s'han de defendre tampoc i han de fer-ho tot per les demés, que això també és molt típic, sobretot en dones, per la cultura, no? Per el que com ens eduquen, pues això també fa que jo em senta mal si jo poso límits, perquè això no s'ha de fer. Les bones persones ho permeteixen tot, no? I després també té a veure l'haver viscut rebuig per haver posat límits en el passat, no? Si jo he posat límits en el passat i algun manipulador no li ha vingut bé, m'haurà dit, ai, tu antes molaves, no? Això de, quan me deixaves fer el que jo volia, tu molaves. I rebre ese rebuig també t'ensenya que està mal posar límits quan no està mal. O sigui, que és com tot, no? O sigui, tot el que hem viscut fins al dia d'avui és el que fa que quan posem límits sentim culpa.
1: O sigui, com a societat tenim un problema amb això de posar límits o educar o ensenyar als nostres fills a posar-los o que ens hagin educat a nosaltres.
2: I per què sentim culpa de posar límits? Perquè les persones a les que posem límits ens importen?
3: Sempre. No? No sempre, però sí. Podria ser, però sobretot la culpa el que ens està dient és que estem fent una cosa que no és acord als nostres valors. O sigui, si el meu valor és ser complaent, perquè és el que m'has ensenyat des que soc xicoteta, m'han dit, tu fes tot el que te diguen i tu has de ser obedient i tal, no?
1: No contestes, no t'ataca.
3: Clar. Aleshores, quan algú em demana un favor, jo crec que si jo dic no, és ser mala persona, o sigui, que vaig a sentir culpa. La culpa m'està avisant que jo estic fent una cosa que no m'han ensenyat a fer, bàsicament. O sigui, la culpa ens està dient, això no és el que tu faries. Amb la teua personalitat. No és el que has après.
1: Per tant, la idea seria aprendre a posar límits o saber posar aquests límits sense sentir-se culpable de res.
3: Sí, totalment.
1: Això és possible?
3: És possible.
1: És possible, senyorita doctora.
3: Sí, sí, totalment, és possible, però primer hem de posar-los en culpa. I això és el que...
1: Això és el que
3: fot un poc, perdó pel taco. És que això és com quan tenim por i ens hem d'exposar a una por per al final ja no tindre por, no? Per exemple, quan tenim por anar en cotxe o en avió, no? I primer pues, anirem en pànic i a poc és possible que aconseguim fer un viatge anant mig bé, no? Inclús que no vinga la por. Això pot arribar a passar. Per al que ens estan escoltant, ja,

0: hi ha esperança. Doncs en la culpa i els límits és el mateix. La culpa és una emoció que podria ser com la por. Al principi va a vindre sempre que fem alguna cosa que siga en contra dels nostres valors, però a poc a poc anem a anar normalitzant més i pot acabar inclús passant-nos que quan fiquem un límit estem orgullosos i diem, que bé, que contenta estic i que no tinga res de culpa. Però primer hem de canviar creències, perquè és molt important canviar creències, hem de fer exposicions primer en persones que no siguin, pues jo que sé, els manipuladors professionals dels que parlaven abans, no? En persones, pues jo que sé, primer en amics, no? En amics que ens van a respectar, que és més fàcil així. Comencem posant límits i a poc a poc, això és com un entrenament, és com quan anem al gimnàs a fer...
1: Com un entrenament.
0: Sí, és com fer múscul. Anem posant cada vegada límits millor. I és molt comú que al principi les persones en teràpia em passa moltíssim que quan estem posant límits, quan no hem posat mai, les persones se'n van a l'altre extrem i posen uns límits que dius, ostres, en plan de que estan en el Mercadona i alguna persona és com que està així i diu, que vaig jo! És el meu torn! I és com que se'n van a l'altre costat i tu dius, com pot ser això? I és molt curiós, molt divertit. Fins a que més o menys això s'equilibra i la persona és una persona normal... Que pot posar límits.
1: Ja saben, per m'apareix a posar límits.
0: Sí, clar. Sí.
2: Trataria de distingir quan estem fent un favor, no? Quan és una cosa raonable, una cosa estem sent amables, estem sent, en fi, agradables, estem sent bons familiars, diguem, en general, i quan estan aprofitant-se de nosaltres.
0: Sí.
2: Senyal d'alarma, a voltes... Per això te diria que si la persona és una persona molt estimada, d'aquells que en l'entorn familiar podria tindre inclús certa patente de corso, és més complicat, diguem, posar el límit.
0: No? Sí, sí, sí, en la família les persones volgudes sempre va ser més difícil, sobretot perquè tu tens aquesta por de que te deixen d'estimar, entre altres coses. Tu dius, ostres, és que a veure si va canviar la meva relació en esta persona perquè li dic que no. Però clar, és que així hem de pensar... sempre que les persones que ens volen no ens volen per traure profit de nosaltres, ens volen per la persona que som. O sigui, estem totalment... tenim tot el dret del món. De fet, hi ha uns drets assertius de que jo puc canviar d'idea, de que jo puc dir no. O sigui, això és un dret assertiu meu i de totes les persones. Si alguna persona s'enfada perquè jo li dic que no, aquesta persona no val la pena.
1: Bueno, va un poc de la mà del dir que no.
2: Té una certa psicopatia, vete a saber, no?
0: Sí, o sigui, no val la pena.
1: Vale. Dic jo que això va un poc de la mà d'aprendre a dir que no, que moltes vegades que suposa que té a veure amb això dels límits. Però posem exemples de límits, no? Limitar què és? Dir-li, no, això que fas me molesta, no, o com?
0: Sí, això és molt bo, mira, perquè moltes persones creuen que és això, el límit, i aleshores el que passa és que s'acaben quedant en relacions de merda, vaig a dir-ho així, val? Perquè no... Jo dedico tot el rato a la persona que no me pareix bé, però la persona ho continua fent, i jo li dic, però és que no em pareix bé, i la persona ho continua fent, i és com que dic, ostres, els límits no funcionen.
1: Entrem en un bucle...
0: Total. I és que el límit no és dir-li a una persona, això sí que ho vaig dir, me recorde la setmana, l'altra vegada que vaig vindre, el límit no és dir-li a una persona som me pareix mal, sinó... Què vaig a fer jo per protegir-me? O sigui, és una pregunta que jo m'he de fer a mi mateixa. Com em protegis d'això? Tu imagina't que quedes en una amiga sempre i sempre arriba tard. I te molesta, perquè si no et molesta no passa res, però imagina't que et molesta. I tu li dius, ostres, podries arribar més pront la pròxima vegada? I te diu, ah, sí, sí, perdona, i torna a arribar tard? Doncs tu te planteges un límit, l'esperes 5 minuts. Si en 5 minuts no ha vingut, jo me'n vaig. Així t'estàs protegint tu.
2: I li ho dius, no?
0: Bueno, li pots dir o no? Li pots dir, bueno, ja m'he ido. Bueno, o no, o que vinga i que després la deixis plantada tu. O sigui, això tampoc és per crueltat ni per fer mal, ni és un càstig. És com em protegis jo. A mi em fot quedar-me 30 minuts esperant, jo me'n vaig després de 5 minuts. O imagina que estic parlant, això passa molt, Moltes persones em diuen, és que jo cuide al meu pare, que està en una cadira de rodes, que el pobre està vegetal perdut, i m'insulta. I l'he de cuidar, o sigui, jo com me protegis quasi, jo no puc posar límits, l'he de cuidar. I així, supercomplicat, és dels casos més complicats que m'han dit. I jo els dic, tu pots, sempre que et cride o sempre que t'insulte, tu pots agafar i anar-te'n a una altra habitació. I
1: aquell capte que això...
0: I després d'una estoneta...
1: Amb això te perds, diguem.
0: Exactament, i després d'una estoneta tu tornes i estàs normal amb ell. Te torna a insultar, te torna a parlar, te tornes a anar. Això, encara que parega que no fa res, totes les persones del món volen que senten i que estiguen amb nosaltres i volen companyia. O sigui, que quan una persona sent que tu te'n vas, canvia el xip i deixa de fer això. És com, és com un condicionament, com si fos un ratolí, saps?
1: Si s'entés un to.
0: Sí, en lloc de donar-li formatge el que li dones la meva atenció, però se la doni quan se la mereix. És que si m'està tractant mal una persona, no es mereix que jo estigui ahí. I per telèfon igual, tu imagina que una persona ens està criant per telèfon i ens està fent mal. Tu pots deixar ese telèfon, tu pots colgar la llamada. O sigui que és important saber que el límit no depèn de l'altra persona, depèn de mi. El límit és què vaig a fer jo. I clar, el que passa és que moltes persones tenen por de que pues, en les relacions, per exemple, de parella,

0: posats el tema del mereixement, que moltes vegades estem o som un poc limosneros de l'amor, també, una miqueta, no? Que anem també buscant un poc les migajes, fer-nos de valdre, també, que la nostra estima és digna de ser merescuda, valorada i valuosa. En efecte, no? I este concepte també de l'autoprotecció. M'agrada molt, perquè si tu t'autoprotegisses, imagina que després poses límits. Ergo, t'autoprotegisses i després te sents bé. Per tant, ostres, ahir t'està reforçant, també, dient, hòstia, jo m'estime molt aquesta persona, el que tu dius, la creença meua, igual és que estic posant este límit i no toca, però si me sent bé... Escolta, si resueno bien con esto, ya va bé, ¿no?
1: Total, total, sí, sí. És que això d'autoprotegir-nos és superimportant. I el respecte a nosaltres mateixa també es guanya a mesura que posem límits, perquè també canvia la forma de veure-nos a nosaltres, de ver-nos com un pringau, que tot el món s'aprofita de mi, a veure'm com una persona que dic, ostres, que digna, que estic així jo i que no fan amb mi el que volen, no?
2: I això com podem ensenyar-lo seu als nostres fills? Perquè som un fruit del que ens han educat, del que hem viscut, de què tal... A mi, per exemple, m'han educat d'una manera de ser, has de ser complaent. Ai, no molestes a ningú, tal i qual. Com puc evitar traslladar-li això a la meva filla i que ja sí que sigui capaç de posar límits?
1: Boníssima pregunta. Saps de què aprenen els fills?
2: Del que fas tu.
1: Exactament. Ai, no del que els dius, del que fas.
2: Del que fas.
1: Del que tu fas. Si tu poses límits, ella els posarà. Ja, això és lo pitjor, veritat.
2: No, aquí vol dir, he d'aprendre a posar límits.
1: Total, els has de posar tu.
2: Per a que els fills ens vegin posant aquests límits.
1: Clar, perquè a veure que també és veritat que és complicat, és molt complicat, sí, però es pot anar a teràpia sempre a aprendre a fer-ho. I és que això... Mira, a mi m'agrada també molt este concepte de jo quan penso en les meves millors amigues i passe temps amb elles, jo no passe temps amb molta gent perquè no tinc molt de temps, aleshores la gent que passe temps és gent que vull moltíssim, però moltíssim. I com les considero tan intel·ligents, tan bones persones, tan interessants, un sentit de l'humor increïble, això les meves amigues, no? I veig que estan amb mi, de veure això jo penso que jo tinc molt de valor, perquè si no, no estarien en mi, estarien en altres persones, o no sé, me pagarien, no sé, hauria de pagar jo per estar amb elles, no? I no cal, no? O sigui, que això vol dir també que jo tinc valor i que altres persones que em tracten mal, si jo passe temps amb elles, els estic donant el mateix privilegi que a les meves millors amigues, quan no se ho mereixen, perquè
2: hombre,
1: no fan...
2: Sí,
1: perquè
2: sí,
1: no ho fan, no fan res per a mereixer, i em tracten mal damunt, no? O sigui, que jo he tingut amics que m'han donat, pues, no sé, llàstima, perquè dic, joder, està solo, està pobret, passe temps amb ell, i és que després m'han dit coses que dic, és que no es mereix estar amb mi, és que no es mereix la meva presència, no? I jo així no sóc cap persona, no sóc cap diva ni cap persona que siga increïble, no? Però sí que tinc clar que no totes les persones es mereixen estar, però no en mi, en ningú, en les persones que es cuiden, que tracten bé a la resta i que són bones persones, no?
2: Molt bé.
1: És clar, que és veritat.
2: Sí.
0: Quan se n'aprofiten de nosaltres, persones que estimem, ens fa mal.
1: Sí.
0: Si això ho diguem, vull dir, és una manera d'expressar un límit d'una manera clara. En això estàs fent-me mal, estàs fent-me patir. No tornes a fer-ho. No?
1: Clar, tu pots dir això, però també tindré clar tu com vas evitar que en el futur no et torni a passar fent tu alguna cosa que depenga de tu només.
0: Ah, que si torni a caure, pues no he posat el límit, clar.
1: Exacte, clar. Home, també està bé, és veritat que a vegades les persones no saben que ens estan fent mal i està bé també comunicar-ho, i si la persona és normal i ens vol molt, deixarà de fer-ho, no? Tu imagina que tenim una iaia que ens diu sempre, estàs més grossa, jo què sé, per posar un exemple, no? Dir-li a l'abuela, a la iaia, això em fa mal, no? No m'ho digues més, per fa. Ai, que la generació de cristal. No te puc dir res. Bueno, imagina't que no t'ho diu més. Genial. Però si t'ho torna a dir, tu sempre pots dir, ara vinc i te'n vas. I després tornes, no? O sigui, com el límit sempre pot ser fer un vacío, no? O de me'n vaig. Te cuelgo el teléfono.
2: Un parèntesi.
1: Sí, sí, no cal ni enfadar-se ni dir-li de tot, no cal estar agressius. Tu li lleves el privilegi de la teua presència, de la teua atenció.
2: I en qualsevol moment podem aprendre, si no hem sabut posar aquests límits, podem aprendre a posar-los, tinguem...
1: Totalment.
2: 10, 20, 30, 40, 60...
1: I 70 anys, totalment. Sí. Tots podem aprendre, igual que hem après a no posar-los, podem aprendre a posar-los. I hi ha un llibre que a mi m'ha agradat molt i el recomano molt en teràpia, que es diu, adivina, Cuando digo no me siento culpable.
2: Ai.
1: Es diu així el llibre. És una pena que no el vaig escriure jo, però bueno, ahí està. I està molt guai perquè te diu els teus drets assertius, no sé, i està ben escrit, no? És interessant. Jo penso que ajuda molt.

0: i que és un acompanyament per a teràpia, per a posar límits.
1: Bueno, igual passa també més en fills, no? Que dius alguna cosa que fa mal, o alguna cosa que és inconvenient, o que està alterant la convivència, o el que sigui, val, poses un límit. Mm-hmm. Però com és el xiquet, o com és la xiqueta, ai, toca. Relaxes la barrera i deixes de posar el límit. Clar,
2: ui, això ho fa una amiga.
1: Això és molt fatal, no?
2: Si no t'arregles el quarto, no giràs este cap de setmana. No s'arregla el quarto i ix el cap de
0: setmana. Ja, ja...
2: una amiga.
0: Ja, yeah. És que clar, a veure, els nostres fills, jo no tinc fills, però jo parlo en plural, val? És que tenen, és que són, és que...
1: És un material sensible.
0: Clar, és que són tot el que volem, és com el meu gat, o sigui, és que jo li vaig a donar tot, no? O sigui, que és molt, molt complicat, o sigui, si ens estan sentint pares, no passa res, vos entenem, vale? Però els xiquets i els fills necessiten límits, l'amor necessita límits. Si jo no li ensenye el que està bé i el que està mal, el dia de demà se'n va anar per ahir, va conèixer altres persones i va fer mal a altres persones, el van a rebutjar i el van a fer mal a aquesta persona que jo estic tractant de protegir o donar-li-ho tot, no? I aleshores hi ha que posar límits sempre, però els límits han de ser conseqüents i han de ser proporcionats, perquè això també ho fan molts pares, no? Que jo a teràpia m'he trobat gent que diu és que jo li he amenaçat com les xoguets, com no els guardava, els vaig a tirar tots. Clar, no li vas a fer això. Això és una crueltat, no? Tira-li. A més, estàs perdent tu el diners. No els tirava.
2: A més, no ho faria, vull dir-te, no?
0: No guardava els xoguets i no els tirava. O sigui, que no estava fent res. Me deia, és que els límits no funcionen, no fot. És que no estàs... La conseqüència, no... Que jo si no estic dient que ens hem de ser cruels ni que ens hem de posar conseqüències tan cruels, però, per exemple, dir-los. Si t'ajude, si ho fem junts i guardem els xoguets, per exemple, mira com canvia el tema. Després anem a anar a donar una volta pel parc que a tu t'agrada anar. O anem a anar a, jo què sé, anem a veure una pel·lícula que ens agrada junts, o anem a sopar pizza. És molt millor, als xiquets, premiar-los per fer les coses bé que castigar-los per fer les coses mal. I en qualsevol lloc, si tu li dius anem a fer això i esta és la conseqüència, hem de complir-la sempre, perquè si no, no entenen fins a on. I els adolescents, sobretot, com tu no ets de xiquets, li has posat el límit d'adolescent, oblidat, eh?
2: Si ho extrapolem, perquè... l'exemple que posa Besada és de si una persona et parla malament, ves-te'n.
0: Sí.
2: Per a que capte el missatge de que no pot parlar-te malament, pues, ahí s'entén superbé, allò que estàs dient ara.
0: Clar, clar. Però és molt complicat, eh? en els fills o en els xiquets, que ens, o si són professors i tenim molts xiquets, és que el que te dona ganes de fer és cridar. No és com...
1: I el patiment no és igual, tindre el quarto desordenat perquè estan els joguets escampats, que són les 4 de la matinada, m'ho invento i no ha arribat.
0: Total. Total.
1: El límit pot ser l'entrenament del límit, diguem, aplica, diguem, la mateixa fórmula, però clar,
0: el malestar,
1: el patiment, sí, i el malestar que te genera, sí, també com a pare, però... com a mare. I a les persones majors, per educació, pel que siga, ens costa una miqueta més?
0: O què? Sí, podria ser... Les persones majors... No...
1: L'instint protector, que sí. Sé jo, que ja si som iaios, i ja que sé, arribes a un punt que dius...
0: També el que passa és que les persones, és com que les nostres creences ens acompanyen els anys que tenim, no? En el meu cas són 38 anys, la persona que té 76 o 75 anys són les mateixes creences.
1: Està ficat en la molla de l'os.
2: Clar, exactament. És molta pràctica.
0: Es pot canviar, però són molts anys reforçant creències que a vegades són creències xungues. Ja. O sigui que és més difícil en ells i hem de tindre més paciència. Però si tenen bona voluntat i ens volen molt, jo crec que es pot aconseguir també que posar els límits bé.
2: I entenc el benefici, el benefici a banda de superar aquella sensació de culpa, posar límits, també pot reforçar-te, jo què sé, a nivell confiança.
0: Sí.
2: Quan ja és un practicant correcte,
0: sí.
2: Posar límits.
0: Sí, sí, sí. Podem començar per lo de Mercadona, de no deixar a ningú que es cole, no?, en la cola. Així vaig jo, és el meu, jo què? De una persona que ens estiga simplement, mira, esta me va ajudar molt la meva psicòloga, que jo és que jo també vaig a teràpia, jo me cuido molt.
2: Perquè eres una persona humana que t'encanta les croquetes.
0: Totalment. I és que em va dir que a mi el que em passava molt, com a psicòloga que soc, és que sempre pareix que diu així escrit, parla'm de la teua vida, que estic desitjant saber tot sobre tu, no? I quan vaig a on siga, que espera ahí, tot el món me conta els seus problemes, no? I a mi em va dir la meva psicòloga, tu deixa un silenci, quan tu no preguntes, una cosa és que tu preguntes i te conten algo, perquè tu has preguntat, però si tu no preguntes i et diuen algo, tu pots deixar un silenci, i jo, però és que em sap mal, és que m'estan contant, i a més, és que tenen coses xunguíssimes, que tu dius, però com me pots contar això, si no em coneixes de res, me ho conten. Yeah. Deixa un silenci, i ara he après a que me doni igual,

0: I no estic tan, no estic tan preocupada per ajudar a tot el món, ja ajudé prou, saps? I això és com només deixant un silenci, saps? No estàs sent maleducat tampoc, estàs en el teu dret de no continuar
1: de no
0: escoltar algo que tu no has demanat, no? Exacte. No?
2: Jo faria una aportació a banda, i és que sí, a banda de la confiança, que estic molt d'acord en el que comenteu i ho subratllaria, també se guanya en salut. Tu.
0: Sí.
2: Un bon límit posat a temps.
0: Total.
2: Te canvia la vida, això, eh?
0: Total, tu saps les relacions.
2: Millora la salut, la mental i l'altra, eh? Perquè està tot comunicat, eh?
0: És que les
2: relacions... Sí, s'acaben els ardors i els mals rotllos. Sí, sí.
0: Totalment, perquè les relacions que
1: tenim
0: al voltant...
1: Te lleves un pes de damunt.
0: Sí, llevar-te relacions que no te fan bé està genial.
2: Hòstia, és terapèutic, eh?
0: Totalment.
2: Absolutament. Este ratet també ho és, eh?
0: Moltes gràcies, igualment.
2: Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
0: A vosaltres.
2: Adéu, Lorena.
0: Gràcies.

0: Esta cançó la ha triada el departament de...
1: El de Javi González,
0: de musicalització
1: no.
0: I de... ambientació musical, no?
1: Ese,
0: la has triada tu.
1: Jo, clar. Jo des d'esta i la d'abans, que era... Vamos a aprender a poner límites.
0: Està guai, Gemi, està guai. M'agrada molt la frontera, està guai. Però estic tan... L'he sentit tants milions de vegades, esta cançó.
1: Ja.
0: I és molt òbvia, de límits.
1: Que queda
0: de
1: límits, ja.
0: Perquè anem millorant, val?
1: Va, canteig com a rap.
0: Però guai, està guai, en el límite del bien. Com per a parlar de límits, queda molt guai. Queda molt... No sé com alimar-la.
1: És que sóc fatal, droga en cançonetes. Reis,
0: no, però...
2: Jo també l'he escoltat a milions.
0: Té tanta il·lusió.
2: L'he escoltat a milions de vegades, però és una cançó... És una històrica, un...
1: recurrent
2: dels crits de, tal.
0: Sí, sí, no? Sí, sí. No, està bé, està bé. Bueno, ja...
1: És igual, podem...
0: De
2: tinc
0: musical.
2: A posar vos límits, jo també.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé. Perquè si no, veges tu, molt bé. Sintonia, molt cultura. Bé. Sí, sí. Parlem de cultura. Avui és dimarts, sí. Ja ho sabeu, sí. Juanjo Prats. I avui parlem de les arts vives. Saps això?
0: Aquí no mortes.
2: Veus? Això és la típica pregunta.
0: Sí.
2: Cada volta més es parla, no?, d'un espectacle d'arts vives i molta gent diu, calla, no, però diu, ui, serà que jo sóc tonta, que no... Doncs expliquem, les arts vives són arts que posen en comunicació diferents disciplines, que tenen un... que estan abocades a la societat a la qual s'adrecen, etc. I no vol dir que les altres estiguin mortes, eh? Mm-hmm. Que no, ni de... Que va, que va, que va. Que van a estar mortes. Aleshores parlarem d'Arts Vives amb Juanjo Prats. L'excusa ens la dona el Festival Deu Sentits, que s'està celebrant a València, on hi ha molts exemples d'espectacles d'Arts Vives. I a més, avui tenim un privilegi tan gran, jo només l'he escoltat, equalitzar i calfar veu, i amb això jo ja m'he emocionat.
0: Ens acompanya... Música en directe?
2: Sí. Borja Penalba ens presenta el Giròvag, la suite de Parlavà, que és una meravella de disc, que és una... Són... estan en car viva, són cançons en car viva, nues, amb... no sé, amb una producció increïble, amb acompanyaments... com el de Vicent Colom, que és al piano. Hi ha cançons que poden convertir-se en himnes. Saps quan... quan eixes cançons que dius, ostres, aquesta cançó és per a posar-te-la, com dèiem abans, un milió de vegades seguides, no?
0: Parlàvem de Sabina o de Robe Iniesta fa
2: sí,
0: un moment.
2: Sí, sí, efectivament.
0: I
2: Borja Penalba és d'eixes persones que tenia molta cosa dins, ha estat mitja vida dedicada als altres, i a ell també, no?, però d'una altra manera. Ha fet un canvi des d'eixe Giròvag i ve a contar-nos-el.
0: No pot molar més el programa. A partir de les 7 i 10, després de les notícies.
2: La veritat és que tinc ganes.
0: El mestre Plats, parlant d'Arts Vives, i Borja Penalba, jo, que eren veixant.
2: Creu-vos?
1: Planàs.
2: Creu-vos?
1: T'escoltarem. Jo des del cotxe.
2: Que me vaig a quedar millor així. Calla, dona, per l'amor de Déu.
1: Gràcies.
2: Un beset.
1: Joaquí, demà què tens que fer a les 4 de l'esperar?
0: Jo he quedat en un equip fantàstic que lidera una dona admirable. Qui eres tu?
1: Se m'ha quedat per parlar més de Sílvia.
0: Bueno, també estic rodejat de gent absolutament admirable en la que depren cada dia, i això és un privilegi. Demà estaré així, no faltaré.
1: Demà a les 4 estarem així, no?
0: No, i abans també, és que si arriben a les 4 me donareu passar l'art, eh? Fins demà.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 7.
2: A punt. Notícies.
1: Acabada la reunió sense acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, ja hi ha reaccions per part dels representants dels docents i de l'administració educativa. Rubén Dempere.
3: Quasi 4 hores de reunió que han acabat sense acord i tot queda a l'espera del que decidisquen els sindicats. La Conselleria els ha emplaçat per a demà a les 5 de la vesprada per a donar una resposta definitiva a l'última oferta d'educació. La consellera Carmen Orti valorava així la proposta.
4: Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió, com abans mai s'havia fet, i nosaltres ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
3: Per als sindicats, la proposta és un avanç, però no satisfà algunes de les demandes plantejades. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i Txelo Valls és secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
5: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant, no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i se veixa de ràtios.
6: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
3: El termini imposat per la Conselleria als sindicats per a donar una resposta, és a dir, demà a les 5 de la vesprada, també genera l'oposició dels docents.
5: La Conselleria té ara molta pressa en què firmem l'acord. Nosaltres hem de posar a consulta al professorat i, per tant, ens han convocat ja demà a les 5 de la vesprada i els hem dit que a les 5 de la vesprada demà serà impossible consultar 70.000 docents. Necessitarem 2 dies com a mínim. És consulta telemàtica, però també assemblees. També volem convocar assemblees. Pot ser divendres, pot ser ja estem en disposició, però demà a les 5 de la vesprada impossible.
3: La consellera Carmen Orti els demana agilitat per a posar fi a la vaga.
4: Jo crec que hem de fer tots un esforç per agilitzar els nostres processos, perquè si fa falta quedar-se sense dormir, ja ho hem demostrat, pues se quedem sense dormir, però el més important és que la solució siga la més ràpida possible per al nostre alumnat, que, com he dit, estan perdent molts dies.
1: I abordem altra de les notícies del dia, la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i els escorcolls que la Policia Nacional ha fet a l'oficina de l'exmandatari i a l'empresa de les seues filles, Xavier García del Valle.
7: Sí, tot després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat en el cas Plus Ultra, que investiga presumptes irregularitats financeres en el rescat d'esta companyia aèria. Zapatero està acusat de tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal per, presumptament, liderar una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències amb l'objectiu d'obtindre beneficis econòmics. Unes acusacions que ell ha negat en una publicació en xarxes socials.
8: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
7: Zapatero haurà de donar explicacions davant del jutge el dia 2 de juny, que és quan l'han citat a declarar a l'Audiència Nacional. Esta operació ha provocat una allau de reaccions. El PSOE tanca files al voltant de l'expresident del govern, tot i que reconeixen l'impacte que ha tingut en la militància, mentre que el PP demana explicacions al govern de Pedro Sánchez. I en acabar el Consell de Ministres d'avui, la portaveu, el Massait, ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i ha recordat que tot ha començat arran d'una denúncia d'una organització que ha qualificat d'ultra.
9: La justícia haga justícia, però sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
7: En el PP, com comentaven, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, també en xarxes socials, ha apuntat directament a Pedro Sánchez, de qui ha dit que la corrupció és la raó fonamental del seu govern. Només li queda, ha afegit, una eixida digna, no continuar tacant ni un minut més el bon nom de la política, la justícia i d'Espanya. Vox li ha demanat a Feijóo que presente ja una moció de censura.
1: En tribunals, el Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb aquell que demana la mort assistida.
3: Amb esta resolució, el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill, major d'edat i amb plenes capacitats. És el cas d'un home de 55 anys a qui van autoritzar la mort assistida que ell havia sol·licitat al·legant del patiment que tenia arran de dos infarts i tres ictus. Son pare va recórrer davant la justícia i va aconseguir paralitzar l'eutanàsia.
1: I a casa nostra, les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista.
7: Un crim que hauria comès un guàrdia civil de 55 anys, que es va llevar la vida després de matar a tirs, segons es deduïs de les autòpsies, la seva dona de 51 anys i el seu fill de 24.
1: I la policia autonòmica ha intervingut 39 obres d'art falsificades de diversos pintors. Es tracta, entre d'altres, de 14 quadres d'Antoni Saura, 24 de Joan Miró. Si foren originals, tindrien un valor de 5 milions d'euros.
3: Es tracta de quadres que imiten l'original i també la firma de l'autor. Els agents van detectar que el comprador intentava certificar l'autenticitat a través d'una fundació. Després de citar-lo a declarar, van saber que havia comprat tots els quadres en els Encants o a un únic venedor, que està detingut per un presumpte delicte contra la propietat intel·lectual i per estafa. Antonio López, subinspector de la Policia de la Generalitat.
10: El propietario intentó certificar l'autenticitat d'estas obres a través de una fundación, lo citamos a dependencias policiales, a partir de ahí nos dice que las ha adquirido en el rastro una única persona en diferentes momentos. Bueno, se observa que todas las obras están firmadas por imitando las firmas de estos autores y su intención pues era respaldar esta falsificación con unos certificados para el día de mañana pues venderlas como auténticas.
1: L'IBEX 35, principal índex de la borsa espanyola, ha cedit este dimarts un 0,48%, llastrat per les caigudes de Wall Street, en una jornada d'incertesa pendent de l'encreuament de declaracions entre els Estats Units i l'Iran i davant el repunt del rendiment dels bons.
7: La borsa ha arrencat la sessió amb lleugeres pujades que s'han estabilitzat en les primeres hores de negociació, la qual cosa ha permès que l'IBEX 35 recupere la barrera psicològica dels 17.800 punts. No obstant això, després de l'obertura de Wall Street en negatiu, el selectiu espanyol ha girat a la baixa per acabar a mig retrocés del 0,48%. El preu del barril de Brent, el petroli de referència a Europa, cau un 1,45% fins al 110,48 dòlars.
1: I en els esports, festa grossa a Elda, on en uns minuts la població eixirà al carrer per a celebrar l'ascens de l'Eldense a segona divisió.
3: A partir de les 7:30 començarà la rua de l'ascens des de l'estadi Nou Pepico Amat pels carrers de la població. Una vegada arriben al centre de la ciutat, jugadors i cos tècnic recorreran a peu un xicotet tram de la fins a la plaça de l'Ajuntament. Allí tindrà lloc la recepció oficial i la festa posterior amb DJ inclòs, junt amb tota l'afició blaugrana. L'equip dirigit per Claudio Barragán ha tornat a la categoria de plata tan sols un any després.
1: Doncs l'enhorabona a tota la població d'Elda. Fins així, esta última hora informativa. Es queden en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
11: A la mar, senyores...
12: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes

0: els nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Vull fa sol. L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Avui hem sabut que l'obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, basada en Teresa de Jesús, finalment es podrà veure. Serà en francès i al Teatre de la Bastilla de París. La funció, recordareu, va ser censurada pel govern autonòmic madrileny. Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, anava a estrenar-se i, de fet, juraria que havia rebut ajuda. El gener de 2023, als Teatros del Canal, que dirigia aleshores la ballarina i coreògrafa Blanca Lee. En el text, Becerra du a 2023 la figura de Teresa, un aspecte que no va agradar a una classe política bàsicament inculta i que pensa que qualsevol text o intervenció artística que posi la mà o que posi la veu sobre un personatge religiós s'ha d'eliminar. Vaja, que si per ells fora, la història del teatre, de la literatura, del cinema, de la música, de la cultura, desapareixeria. Què hauria fet aquesta gent amb les variacions Goldberg de George Tabori, per exemple, que reinterpreten la Bíblia? Que, per cert, spoiler, tornem a crucificar a Jesucrist, com així ho faríem si visquera ara. Doncs què farien? Cremar-les. I pot ser discrepeu, però juraria que ja no és ni un problema profundament ideològic. O pot ser millor, a més d'un problema ideològic, és un problema d'ignorància supina. No estem obligats a que ens agradi un autor. Pot incomodar-nos, i clar que podem dir la nostra, faltaria. Però en una societat lliure i democràtica, ningú pot censurar l'art. Suposo que coneixeu l'autor, Paco Becerra. Si no és així, dir-vos que l'any 2009 Paco rebia el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, entre els molts reconeixements i premis que té. Ha estat traduït a una quinzena de llengües i ha estat representat en països de tot el món. És un dels dramaturgs espanyols més interessants, justament per la manera que té de plantejar qüestions incòmodes amb un llenguatge poètic i una estructura trencadora. Per cert, aquest text censurat, que ara es veurà a París, va rebre el 30è Premi de l'ESGAE, el Premi Javier Poncela. I sabeu què és el pitjor de la censura? Que qui la practica es creu superior a la resta. Es creu amb drets sobre els altres. I això és molt perillós. Són les 7:13 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

A començament del mes de maig anunciàvem el concert de presentació del nou disc de Borja Penalba al Teatre Thalia. El segon, en solitari dins el nou projecte Giròvac, ara amb el subtítol Suite de Parlavà. Parlàrem per telèfon amb Borja fa setmanes per parlar de la Suite de Parlavà, on Borja li fa l'ullet al poeta Miquel Martí i Pol, que va publicar

0: publicar la seva suite de Parlavà. Parlavà és un poble del Baix Empordà on Borja va decidir anar per despressuritzar-se un poc, no? Com fan els avions. Parar, després de molts anys, sense parar. D'escenari en escenari, d'hores i més hores d'estudi, de projectes, la majoria col·lectius. Borja Penalba és músic, és cantant, és compositor i a més ha sigut productor musical. Ha treballat, entre d'altres, pràcticament amb tot el món. Mireia Vives, Feliu Ventura, Lluís Llach, Roc Casagran, Maria del Mar Bonet, Obrim Pas, Miquel Gil, Joan Amèric, Marc Parrot, Sílvia Pérez Cruz, Vercel, Aspencat, Andreu Valor. Ha actuat a països africans com ara Egipte, Tunísia, Marroc o Algèria i Amèrica, en països com Cuba, Argentina, Xile o Uruguai. També ha recorregut bona part d'Europa, França, Itàlia, Alemanya, Portugal, Ullet, i molts més. L'any 2024, i després de més de 30 discos, enceta el seu projecte en solitari, Girovac. Un any després, l'octubre passat, eixia la suite de Parlavà de Girovac, un disc gravat als estudis High Recording Studio de Benicalap, amb Rafa Sánchez, masteritzat per Pablo Schuller, a Schuller Sound de La Canyada. Borja està acompanyat de Vicent Colonques, és eixe piano que escoltem de fons, i en alguna cançó per Edu Olmedo a la percussió. Al seu web podem llegir, és que m'ha agradat molt, i he volgut compartir-ho amb vosaltres. Borja Penalba fa música, és músic, fa de músic, és música. Girovac vol ser més que un disc, vol ser més que un concert i una gira. Girovac és una idea, comença el viatge. No em digueu que no és bonic. Fa temps que volíem convidar-lo a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio i avui ens acompanya a l'Hora de la Cultura. Borja, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quina alegria de tindre't així.
1: Molta alegria. Tenia moltes ganes de vindre.
0: I jo de que vingueres. No sabria dir-te on, però jo vaig llegir que fa un any, quan arrencava So del Girovac, vas dir que no era un disc conceptual, no? Suposa que així que et referiries a aquell primer, que era un disc existencial, no? Que feia més de 30 anys que anaves en els ulls tancats i que havia arribat l'hora d'obrir-los.
1: Sí, més o menys és això. Vull dir, en els últims anys ha sigut com una mena de trajectòria natural que ha esdevingut en això, pues que necessite fer la meua, fer el que em doni la gana, i és el que estic fent amb el Girovac.
0: I això és un privilegi, no?
1: Sí, totalment. Perquè han sigut molts anys compartint amb tota esta gent bonica, perquè tota esta gent és bonica, però clar, quan compartisses, quan convius amb algú, pues,
0: te falta l'aire.
1: I has de fer concessions.
0: Sí.
1: Com és normal i és lògic. I necessitava no fer cap ni una. Ja està. I fer el que em donés la gana.
0: Com van ser aquells 6 mesos a Parlavà?
1: Durs.
0: Durs?
1: Duríssims.
0: Sí?
1: Clar, jo vaig anar allà a deixar de beure i els ansiolítics. Wow. Que és el més heavy que he fet en la meva vida.
0: Sí que ha de ser dur, això.
1: Sí, de fet, lo de l'ansiolític, jo flipava perquè... Bueno, estava en un terapeuta que me feia seguiment diari i una doctora de Barcelona, i li deia a la doctora, però això no és normal. I me diu, no, és normal. Me diu, el mono d'un ansiolític és pitjor que el de l'heroïna.
0: En sèrio?
1: Sí, això me va dir. I la veritat és que no li recomane. Bueno, sí que ho recomane perquè el resultat és positiu, però el viatge aquell és molt heavy.
0: Ostres, com d'una cosa tan terrible i és algo tan bonic com Girovac.
1: No ho sé. És un procés... Tu pensa que baixes a l'infern per pujar.
0: I
1: a
0: més per pujar renovat. Per pujar renovat. Ja no vas fer altra cosa més que pujar, no?
1: Per pujar renovat i amb moltíssima força. I poquet a poquet, perquè això ja fa... És desembre... O sigui, fa un any i mig que vas començar això... Ara fa un any que vaig acabar aquell procés de Parlavà i des de llavors ha sigut com un... A poc a poc anar guanyant força, lucidesa, com recuperar coses de mi que havia oblidat que existien. I això és molt, molt bonic.
0: Com per exemple?
1: La lucidesa, per exemple.
0: Esa... Però sempre has sigut un home lúcid, no? Doncs
1: pues, imagina't sense...
0: Però imagina't ara, imagina't.
1: No, vull dir que jo... Està molt sense arrossegant-me. Sí. Arrossegant-me per la vida. I...
0: És curiós, no? Cada volta més depenem o tirem mà d'aixòs d'aixòs medicament, no? Des ansiolítics, sí. Però dius, no, total, és que estic molt nerviosa. Ja demà, quan descanse, però eixe demà no arriba, o és una setmana de nervis, o és un mes de nervis, fins que al final els demanes que te solucionen la vida i ells no poden solucionar.
1: No, són pal·liatius que amaguen, és bueno, igual que l'alcohol, igual que les drogues, vull dir, són coses que amaguen, que les prenem per amagar que no entenem el món en el que vivim. Uh-huh. Ja està, que ens sobrepassa. Jo crec que estem tothom sobrepassadíssims del món que estem vivint.
0: Això és totalment d'acord. I cada volta trobem més gent que està així de sobrepassada per este món, que dius, necessite primer entendre'l per a després intentar fer alguna cosa, no? Vull dir...
1: Jo he perdut l'esperança, d'entendre'l. Jo ja... No, ja he renunciat. Jo ara ja tiré milles
0: a... A fer allò que el fa feliç.
1: Sí, intente jugar una mica amb les regles aquestes que tenim al nostre voltant per sobreviure i poder intentar fer allò que tinc al cap, que vull fer, però sabent, sense cap pretensió d'entendre res del que està passant, perquè jo no ho entenc. O sea, a mi se m'escapen moltes coses.
0: La veritat és que molts de nosaltres no entenem. Tornem al disc agafem el disc. Quin paper ha jugat Lluís Llach en tot aquest projecte?
1: Ai, Lluís és... Si no el més gran referent que tinc, pues, dels més grans, no ho sé. És com un pare musical per a mi, des de que era ben petit, jo. I... Sempre l'he tingut també com un referent d'artesania, de com fer cançons, de com cuidava... Com ha cuidat sempre la... Tot allò...
0: La manufactura,
1: que conforma,
0: no?
1: Sí, que conforma la cançó, o sigui, la fonètica, la mètrica, la rítmica, l'accentuació, no deixes res a l'atzar, no? O intentes no deixar-ho. En aquesta búsqueda permanent de l'excel·lència, que mai la solices, però sempre l'estàs buscant. Vull dir, el teu objectiu és l'excel·lència. I per a mi, Lluís, és l'excel·lència musical. Mm-hmm. Dins d'un àmbit, d'un estil o el que tu vulguis.
0: Està clar.
1: Però... Això i bueno, i circumstàncies de la vida, pues, qui m'anava a dir a mi? El xiquet aquell que anava perseguint-lo en els concerts, pues, que un dia el coneixeria, que un dia el dirigiria, que un dia treballaria en ell, que un dia viviria amb ell. No sé, és tot molt loco.
0: Perquè la vida també té coses bones. En aquesta manera...
1: Sí.
0: Sí, vull dir...
1: La meua moltíssima, a banda de les roïnes, té moltes bones.
0: Escolta'm, com dèiem abans, el 5 de maig tu vas presentar la suite de Parlavà al Thalia. Quan t'he preguntat, vas dir, quan t'he dit, vaig, quan has arribat, dit, com va anar? I em vas dir, brutal. La resposta ha sigut així de rotunda, no? Com va estar aquell concert?
1: Pues va estar molt bonic. A banda de... Bueno, el Thalia és com casa, perquè és el teatre del meu barri, el carrer de Cavallers, i sempre l'he tingut molt, molt de carinyo, aquest teatre. I ja el lloc ja era brutal. I sobretot també perquè cada concert que estic fent, o sigui, és com que estic donant un passet més enllà. Vull dir, no me conforme i dono un pas més enllà en treure tot el que tinc a dins. Musicalment, artísticament, filosòficament, dramatúrgicament.
0: Sí, perquè clar, quasi tens unes dots dramàtiques xules, no?
1: Bueno, no ho sé, jo no puc dir això. Jo el que sí que tinc és una cosa, una inquietud molt loca a dins meu que surt de maneres molt diferents i que, per exemple, fins ara se limitava a sortir de maneres molt diferents musicalment, en estils musicals, etc. Però ara també en el directe pues, també surt per això, per la posada en escena, la manera
0: d'adreçar-te
1: al públic, etc. Uh-huh. Sí.
0: Home, la veritat, no vos perdeu un concert pel que he vist, nosaltres

0: Estem així en directe, lògicament, però pel que m'ha mostrat Borja en el vídeo és paga molt la pena per les cançons, però per veure el Borja que va veure aquella gent del Teatre Thalia, no?
1: I amb unes col·laboracions meravelloses.
0: Qui va estar?
1: Pues va estar el Tomàs de los Santos, va estar el meu fill Claudi, la meva filla Lucía Ballant, amb una, que després va ballar un tango amb una noia, la Luna Robert. Va estar la Mireia Vives, va estar Esther, que varen fer un, una cançó molt xula. Va estar... Lluís Llach va estar.
0: Home.
1: Va baixar. I ara me deixarà algú. Bueno, crec que no.
0: Jo crec que podrem...
1: Crec que no.
0: Jo crec que la gent podrà perdonar-ho, no?
1: Bueno, anirem traient... El concert està tot gravat i...
0: Anireu traient-lo?
1: Anirem traient-lo. Perquè se grava en àudio per a disc, i fer un disc que si vos parlem que
0: sí,
1: és el,
0: home,
1: el,
0: i tant,
1: el
0: i
1: següent
0: estàs... El següent disc serà eixe concert?
1: El següent disc, si tot va bé, serà el concert del Thalia, o sigui, una selecció de cançons del Thalia, una selecció de cançons que faré dins de 10 dies a Nova York en un lloc que es diu Bitter End, que és una sala mítica d'estes, un antro mític, on,
0: sí,
1: on tocava
0: sí.
1: Dylan, Springsteen i tota... Lady Gaga.
0: Sí.
1: I han gravat discos ahí, jo què sé, no sé, molta gent. I l'11 d'octubre a l'Olimpia de París, que faré com la primera part amb el Girovac, i Maria del Mar Bonet farà el seu concert després.
0: Bé.
1: I llavors vull gravar els tres i fer un Girovac periple, segurament. El títol provisional que l'he ficat és periple. És una paraula que m'ha agradat sempre molt.
0: Sí.
1: I la trobem que té sentit per a este projecte.
0: Ara parlem de tots aquests concerts, perquè té la Marinera, quan va començar a dir-me, vaig dir, ostres, de xavo, eixe nou projecte i eixe arrencar del Girovac. Però abans jo els comentava als companys que em fa l'efecte que Girovac, i ara tu segur que m'ajudes a definir-ho, no? És un disc nu, és on les cançons estan aparentment despulladíssimes, no? No només les cançons, fa l'efecte que l'autor també, tot i que els autors de moltes de les cançons són poetes, no?
1: Sí, bueno, la nu és, sí, és un disc petit, o sigui, en comparació, per exemple, a l'anterior, que era cap a fora, era molta instrumentació, el cabaret, el no sé què, el tango, no sé qual, i este és més cap a dins, més íntim, més tranquil, més petit, perquè hi ha piano, guitarra i una miqueta de percussió, i tot té una, pues eso, una mena de coherència, de, al final el que intentes també, pues, és transmetre el teu moment vital. Vull dir, jo si estic cap a dins no sé cantar cap a fora. Vale, ja, vull dir, la música és això també. És la teva manera d'expressar el que estàs, com veus el món en aquest moment particular. Respon a que tenia, bueno, en el punt vital en el que estava, que és molt similar al que estic ara. Ara estic una miqueta més cap amunt. Ahir estava una miqueta més tranqui. Bueno, ara també estic tranqui, però és que he dormit poc.
0: Avui estàs cansat.
1: Sí, estic cansat.
0: I això,
1: però no, però bé.
0: Ens ho ha dit només arribar perquè no l'han deixat dormir. És que els cambrers, quan vos demanen un descafeinat, doncs que siga descafeinat. Verita que sí.
1: És un detall a tindre en compte.
0: Hem escoltat, o començàvem per escoltar la cançó de Perdona aquell que no du, una lletra d'un poema d'Estelles. Què t'oferia este poema?
1: Bueno, este poema ja el vas musicar fa 12 o 13 anys per a l'espectacle d'Estelles de Maema amb el Francesc Canyó, i és un poema al que li tinc molt de carinyo i
0: que s'adapta molt al Girovac, no? A ese moment vital teu, no?
1: Sí, en general tot és, si mires, bueno, és com que les lletres i la música també destila tot una mica el mateix, no? Este rotllo de la vida, la mort, el món, que este és el que parlàvem abans, no? De que no entens el món en el que vius. Que això és la cançó de Paisatge, per exemple, parla d'això.
0: Sí. És el paisatge no sé, però nosaltres teníem preparada ara Estigues alerta, que m'agradaria escoltar-la.

0: Me encanta. ¿Por qué has parado de tocar el piano, Borja?
1: Ay, patillas, patillas.
0: Mientras escuchábamos la canción, Borja jugaba al piano, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es francés, los ingleses, todo el mundo dice jugar, ¿no? Mm. La guitarra, sí. El piano, el trombó, el... ¿no? I nosaltres sí, li posem sí. Una seriositat així com més rígid, no? Com ha estat aquest procés de fer les cançons? Esta cançó és una preciositat.
1: Ai,
0: me la quede. Esta cançó té perfil d'himne.
1: Jo és que m'ho passo molt bé creant. I això és, pues, el poema aquest, el vaig llegir en el seu dia.
0: Sí.
1: Un poema de Bukowski, de Loving Heart, el cor que riu, el cor somrient, com vulguis dir-li. I clar, jo dic, és una
0: de
1: qui puta...
0: és la veu que s'escolta?
1: Tom Waits. Tom Waits. La vas robar de YouTube.
0: Molt bé que vas fer.
1: Perquè vas veure, queda... vas veure que no tenia drets, que no estava infringint res, i me la vas baixar i la vaig clavar ahí, que és Tom Waits recitant el poema original en anglès.
0: Ai, que bonic.
1: Però clar, no tinc accés a demanar-li. Ei, Tom, me Tom. Gravaries esto, eh?
0: Sí.
1: Tomàs. Què tomàs? Un whisky doble. Pues eso. I la lletra és brutal. Això de... I és una cançó que pense que me la canta a mi, te la canta tu.
0: I a
1: la
0: mi canta, me l'has cantat.
1: I la canta la meva filla. Saps? Clar. De la teua vida és teua, estigues alerta, no et deixes enganyar. I al final, allò de... La teua vida és teua, no ho oblides mai, perquè ets meravellosa. Els déus volen delectar-se amb tu.
0: Si me fas plorar en directe,
1: no, és que no, te fa plorar Bukowski, que és un cabron.
0: Sí, sí, sí, la veritat.
1: I
0: sí.
1: La vas traduir, això, com... hi ha un moment que diu Beyond the Watch, que estigues alerta, i me va agradar més el, o sigui, com a... No, com a
0: títol.
1: Com a
0: no?
1: títol, i després esta frase de... que vas repetint i que en els directes convida la gent si vol cantar i tal. Això.
0: Escolta, aquí és l'home estrany.
1: Ai.
0: Jo no haguera dit mai que tu i Maria Benito faríeu tan bona parella, eh?
1: Jo tampoc. Jo tampoc. Això és un encàrrec que em va fer la BL de musicar tres poemes de Maria Benito. Va ser en Parmar, com va cridar un dia, em va dir, Borja, no he pensat en tu, però tal. I jo, encantat, em vaig llegir tota l'obra completa, vaig implosionar,
0: sí.
1: Me la vas tornar a llegir, i sencera, i deia, what the fuck, o sea, què hago, què faig jo amb això? Perquè, clar, és un món, o sea, està a les antípodes meues, esta dona. Escrivint, vull dir, no... I vas dir, pues sí. Va ser com un repte de dir, ho puc aconseguir, tu puedes.
0: Anem a fer ser amics, Maria,
1: sí.
0: Tu i jo.
1: Llavors, me vas centrar en la musicalitat. Única i exclusivament. En quins poemes emanaven, per a mi, una música, algo, una melodia, un d'allò. I són els tres poemes que vas musicar i que estan en el disc.
0: Sí.
1: De fet, n'hi ha dos, que és l'home estrany, i, bueno, l'home estrany més o menys, però, bueno, l'home estrany i vent a la tarda, jo no sé

0: que diuen. Jo estic cantant i no sé què estic cantant. No sé què... No tinc ni idea. O sea, un toi de pètals fresquívols. O sea, jo no sé què, jo no sé què és això. O sea, no li posé... Clar, però me donava música. Me donava una musicalitat, aquests poemes, i ja està. I li vas donar la música que me donava en el cap. Perquè hi ha un altre que sí que és més... Dins del seu llenguatge, que és una mica críptic, és un poema que està dedicat a Vicent Andrés Estellés, en l'amor de la seva filla, sí. Que per això el va retre amb la cançó de Bressol de Jo tinc un amor petit.
1: Sí, sí. Escolta'm, abans ja ens ho has dit, te'n vas a París, a l'Olímpia de París, com l'Ovidi.
0: És fort.
1: Jo no, cada volta que algú parla de l'Olímpia de París, per a mi l'Olímpia de París és aquell disc d'Ovidi a l'Olímpia, però a més, compta'm, va ser quasi pràcticament per l'aniversari d'aquell concert de l'Ovidi quan te diuen que vagis a l'Olímpia de París.
0: Sí, perquè d'entrada és un concert que és de Maria del Mar Bonet per a celebrar els 50 anys, que realment són 51, que va ser fa dos setmanes, el dia del seu aniversari, el 27 d'abril del 75, no, 51, sí. Va actuar allà en un matinal i l'Ovidi feia la primera part i ella la segona. I cadascú va treure d'allí el seu disc a l'Olímpia. I clar, ara Maria del Mar, juntament, no sé si és amb el Llull o i quin més està, no sé si la presidència de la Generalitat, no sé. Volíem fer com un recordatori, un homenatge, una commemoració, un concert commemoratiu, i pues, van pensar en mi per a fer
1: la primera part de l'Ovidi.
0: Bueno, és una manera molt bèstia de dir-ho, però bueno, salvant les distàncies seria això.
1: Sí, tot el que tu vulguis, sí, però... Sí. Ostres,
0: no, per a mi és simbòlicament, o sea, és igual que diguin de telonero, com vulguis dir-li, però simbòlicament allò és un passote. És un passote. A més, poder fer la meva música, saps? Que no vaig acompanyant, etcètera, no? I per a mi és molt bonic. Perquè, clar, pensa que l'Olímpia, per als que fem cançó en català, és el temple.
1: Sí.
0: Vull dir, simbòlicament, el que va significar en el seu moment.
1: Clar.
0: Tots van estar allà.
1: Tots han passat per l'Olímpia, no? I abans, a l'Olímpia te n'aniràs quan tornes dels Estats Units, no? Del Bitter End, del Greenwich Village.
0: Això és la setmana que ve.
1: La setmana que ve.
0: Sí, me'n vaig el dimarts, crec que...
1: Un bareto que té més anys que tu, que es va fundar l'any 61. I pel que han passat, el que tu has dit, no? Dylan, John Denver, Chick Corea, Lady Gaga, que dies tu, no?
0: Peter Paul and Mary, van gravar un disc. Eh?
1: Sí?
0: Sí. I Bill Cosby va gravar dos discos, crec.
1: També?
0: Sí, d'humor, suposo.
1: Il·lusionat. Què vas a fer allà, al Bitter End?
0: Pues el meu bolo, no ho sé, un concert. Estic ara escollint quines cançons faré i en el format pues aniré sol. I això, no ho sé, estic escollint perquè, clar, com vull que siguin diferents els tres concerts, no? Talia d'allò...
1: Olímpia
0: i Nova York, pues estic, pues hi haurà cançons que no diferents i també provaré a veure com ens encallar.
1: Quina il·lusió, no?
0: Molta, molta.
1: Wow. Escolta'm, aquest camí del giròvac, no sé, és com si estiguera beneït o... Bé, els ateus tampoc poden creure massa en això, però...
0: Bueno, hi ha factors. Un, pues, suposo que els anys que porté la motxilla aquesta, no? Que són 30 anys fent pico pala.
1: I, 30 anys?
0: Bueno, són més de 30, són 35, quasi. Fent pico pala en això de la música i pues, de quan en quan el vent bufa bé... pues reps fruits, no? d'aquest treball que has fet en tota la teua vida. I vamos, jo estic molt agraït. I així m'ha anat el fil del que anava a dir.
1: I si cantem?
0: Ostres.
1: Perquè, clar, Borja, vas a fer-nos una cançó, Bruna i Salada.

0: també és quina, quina meravella, un poema de Joan Jo, de Joan Jo García. Doncs, Borja, hem estat més de mitja hora parlant, però seguiria, jo me tiraria, no sé, quedem un cap de setmana o algo.
1: Com vulguis.
0: Fins que ens ho contem tot, val?
1: Serà per batalletes.
0: Serà per batalletes. Moltíssimes gràcies, Borja, per acompanyar-nos. I ens quedem amb la teua Bruna i Salada, val?

Estem escoltant justament ara Cançó per a M, d'eixa suite de Parlavà, però ara sí, ja preparats a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio, escoltem en directe Bruna i Salada de Borja Penalba.

0: Estás en l'Hora de la Cultura.
1: Sí, se me dan el del Sant al cel i haguera continuat tants minuts parlant amb Borja Penalba, com segur que també li haguera agradat al nostre company, home de les arts escèniques, Juanjo Prats. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Què t'ha paregut?
2: Encantat, així estàvem... Havent seguit un concert,
1: a un pam,
2: no?
1: A un pam de terra, no? Escolta'm...
2: Digues.
1: Esta setmana, ja ho he anunciat, parlem d'Arts Vives.
2: Sí, anem a parlar d'Arts
1: Vives. Hi ha molta gent que diu, què és això de les Arts Vives?
2: Clar, en primer lloc, parlem d'Arts Vives perquè dins del festival 10 Sentidos és un festival que com a, bueno, com a presentació parla de que la seva programació està centrada en aquest concepte que és Arts Vives. I si et sembla bé, anem a intentar desgranar què és això d'Arts Vives. Perquè molta gent pot pensar...
1: Mira, no sé si Ximo o Gemma m'han preguntat, però que les altres, que n'hi ha arts mortes?
2: En fi, en principi les Arts Vives tenen molt a veure amb la societat que estem ara, que és la societat líquida.
1: Oh.
2: I té que veure un poc la part efímera, la part inestable de tot, i en certa mesura parlen de fusió, però parlen de coses més complicades. I és que n'hi ha un filòsof, crític teatral i també en art, que és Arthur Danto, que ell parlava que en certa mesura, en un món agonitzant com el que estem vivint, pot ser manca vitalitat i manca moltes vegades segells o etiquetes d'una forma de fer, no? I les Arts Vives, el que estaven lluitant en certa mesura, era trobar un lloc en el món de llevar-se la etiqueta de teatre. És a dir, el teatre era una forma, bueno, mil·lenària, amb unes estructures molt clares, i el teatre, en certa mesura, no es venia bé. Per què? Perquè hi ha teatre també avantguardista. Hi ha teatre d'investigació, des de Becker, Ionesco, gent que a partir de formació del llenguatge, de les diferents estructures, també fa avantguarda o fa innovació. Però les Arts Vives, en certa mesura, ells parlen de fusió de diferents tipus d'arts, però també una espècie de manifest que, en certa mesura, l'art que faces tinga una connexió directa, exactament, amb la problemàtica que s'està vivint avui en dia. Però també és molt autodestructiu sobre el concepte d'art, és a dir, els conceptes d'obra artística, efímera, obra... qui és l'autor, tu com a creadora o jo com a espectador, i anem a confrontar, i anem a trobar, i parlem molt de la fusió. Però tu i jo, que portem uns quants anys i parlem de fusió des de la dècada dels anys 60, sí, podem dir, i què fer exactament, pues, jo què sé, Trisha Brown, Mercy Cunningham, o el Loading Theater o el Living Theater.
1: Bueno, és que sempre hi ha hagut gent,
2: clar,
1: que s'ha quedat... que s'ha quedat com encorsetada i es negava a posar-se el corset de la dansa. Val, que faig dansa, però per què no puc cantar? O per què no puc pintar en escena?
2: I per què mentre...
1: O per què, clar, no puc fer allò que jo vulga?
2: Doncs això és un poc l'espírit del qual veu Arts Vives, però podem parlar que en la dècada dels 60 ja teníem aquest espírit en alguns creadors contemporanis, si no, tot el que feia el Hudson Charles en el món de la dansa, en el món de la investigació. Doncs què passa? Aquesta filosofia d'art té bàsicament un altre element fonamental, que és l'element crític i, sobretot, un poc l'element que té molt que veure en multidisciplinaritat, destinació social, és molt important, valor de l'experiència, trencar el rol de l'artista i el rol del públic, i també expandir-se en l'àmbit dels espais escènics. Perquè el Festival 10 Sentits podem parlar des de la muntanyeta vora sueca, l'Albufera... teatres, museus... És a dir, estem invaint espais no convencionals, no? I és una zona de fusió i, com a tal, és una zona d'investigació.
1: Clar, sí, és que m'encantava perquè quan vam parlar amb les directores i intentaven explicar què passaria a l'Albufera, i una d'elles em deia...

0: I a partir d'ací, francament, jo no ho sé.
1: Clar, és que potser no ho sàpiguen.
0: És que, clar, és que no és una cosa que diguis, hi ha un text,
1: no.
0: Hi ha uns assaigs, hi ha un... No.
1: No hi ha una previsió total, perquè les arts vives moltes vegades, cada dia la funció és en funció de qui la veu o qui la interpreta. I en funció, en certa mesura, que són coautors el públic del que va desenvolupant. I en certa mesura també parlem d'una cosa que és una experiència.
0: Wow.
1: Vital per a
0: sí.
1: viure-la, no? Mm. I que parlen, en certa mesura, de una filosofia que també està molt, molt de moda, que és la societat líquida, l'art
0: sí.
1: líquid, Bauman, un sociòleg, va acunyar molt bé el terme, i parla d'obsolescència instantània, l'obra té sentit mentre va fent-se, no té ninguna voluntat museística...
0: De transcendència.
1: Ni de perdurar, sinó que és l'instant que estem gaudint d'ella. L'art com a esdeveniment, és a dir, una festa, una forma de trobar-te d'una altra forma amb la peça, llevant d'aquest element mega supercultural o museístic, i va destinat a un públic més jove que vulgui tindre, en certa mesura, un cert protagonisme davant de ser un únic espectador passiu, no? I això té molt a veure en tot això.
0: Wow.
1: També creació i destrucció, és a dir, el valor no resideix en el que conserve, sinó el que consumís. I això, la societat líquida és la que té. La gent no té feina estable, no té casa. Estan vivint una sèrie de moments que, en certa mesura, és molt difícil establir cànons. I Danto també parla, diu, n'hi ha un estil en aquest tipus d'art? No, no n'hi ha un estil. No n'hi ha una corrent, sinó que és una investigació en tot això, no? Per tant, jo trobo que hi ha propostes ben interessants. Ràpidament vaig a fer-te un recorregudet.
0: Vale.
1: Per exemple, ara n'hi ha una proposta mega superinteressant en Bombas Gens.
0: Sí.
1: Ni més ni menys que tenim l'oportunitat de veure una companyia que la va fundar Jan Lauwers, que és Knit Company. Jan Lauwers és un creador teatral, escènic, ben interessant, i damunt així va en un artista que és Greg Tahan, i van a fer una proposta, perquè la temàtica que parlàvem de l'edició d'enguany té molt a veure amb la natura, Natura volumen
0: sí.
1: 2. I és que
0: Natura viva.
1: Natura viva, és que el que té a veure és que les arts vives sempre entronquen també, pues, això, diversitat funcional, és a dir, sempre se busca una temàtica
0: sí.
1: per tal de cridar a la atenció a la societat.
0: Cura de la natura.
1: Efectivament. Per a que, a través d'eixar o d'eixes experiències, enfoquem la mirada.
0: Wow.
1: Crítica i d'este sentit, no?
0: Mm.
1: Bueno, pues, sentim un fragment mentre estem xerrant, perquè és una música de fons.
0: De Knit Company.
1: Sí, que meravellosa, i tenim aquesta proposta.
0: La peça. I això està en València, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, jo no vaig a poder anar, perquè, clar, passa com en el concert de Borja. Estem així en directe.
1: Està ahí, bueno.
0: Pues, però sembla, no vos ho perdeu.
1: Deixem aquesta musiqueta de fons
0: sí,
1: i seguim una mica pues, descobrint la programació. Perquè avui mateix també a un altre museu, que és Caixa Fòrum, tenim l'experiència de la companyia Tallat Dansa, que les seues, diríem, intèrprets o directores són també
0: les directores
1: del festival, i parlen d'un espectacle que es diu Gesto, que és un espectacle de reflexió sobre com la nostra presència modifica el paisatge, l'entorn, no únicament des d'un punt de vista arquitectònic, sinó també amb la nostra relació o la nostra fisicitat amb l'entorn, no? I, per tant, és una proposta ben interessant.
0: Sí.
1: Demà dimecres, que ahir sí que pot arribar la gent amb més cura i més temps, tenim una proposta en el Centre de Cultura del Carme, el Centre mm-hmm. Cultural, perquè està Aurora Diago, que és una artista i mediadora. Així apareix ja una nova paraula, la paraula mediació artística, i té molt a veure amb estímuls que dona al públic. De fet, l'espectacle es diu Gincana.
0: Sí, és graciós.
1: I,
0: és
1: per
0: molt
1: tant,
0: graciós.
1: És una performance en què la gent ha d'habitar un museu que no és estàtic, sinó, en certa mesura, un territori a explorar. Com la gincana que fem de menús que quan anàvem d'acampar, que ens encantava, així
0: sí.
1: N'hi ha un bosc, ahí n'hi ha pistes, i la gent ho viu en primera persona, i el que està fent l'artista és mediant entre les propostes que te fa, i realment és la gent quan fa la gincana, que és un dispositiu de mediació i que, en certa mesura, trenca la jerarquia entre l'artista dominant, l'artista que té tot organitzat, que cada nit pot repetir el mateix espectacle, la mateixa música, la mateixa tècnica de llums, sinó que ho deixa obert i és l'espectador el que
0: acaba
1: de configurar l'obra. No? Això té molt a veure en arts vives. No?
0: Uh-huh.
1: I també, per exemple, pues, bueno, van descobrint coses i, sobretot, sempre amb temàtica de conservar els espais i, en certa mesura, com interactuem en això.
0: Sí.
1: Per exemple, també el mateix espai actuarà Arantxa Cortés, una proposta ben interessant, i el col·lectiu Simpar. Si et sembla, anem escoltant un fragment que ja mos conten exactament com naix la peça que presenten ara en el festival.
2: Tanto Lara como yo, que formamos colectivo Simpar, tuvimos una residencia

0: residencia de creación aquí en la Sala Carme Teatre y hemos creado esta pieza que está inspirada en el baile de la Sevillana, que es un baile folclórico típico de Andalucía, que es de donde venimos.
1: Ahí es un viaje muy completo donde se transita por muchas emociones, donde se indagan las raíces y bueno, se apela un poco al lugar de donde venimos y a la importancia que tiene pues la infancia y lo que se nos inculca de pequeñito a nivel cultural.
2: Ostres.
3: Sí, además...
2: És a dir, qualsevol pretext... Ja veus, unes sevillanes, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I d'ahí agafen...
3: Estan deconstruïdes i a partir d'ahí és una investigació del moviment, a partir de coses que
2: sí,
3: són tan
2: de
3: quotidianes.
2: Com, de com es fabrica, no? O fabriques el teu imaginari, mm-hmm. no? Des de menut,
3: I sempre
2: des de la teva infància.
3: I sa infància, que és tradicional, que té a veure amb el folklore, tu ja la dones un, diríem, ho filtres per el teu cos i ja és una cosa totalment contemporània. Perquè és una investigació del moviment, a nivell del vestuari, a nivell contemporani, i trobo que són propostes ben interessants.
2: Que bonic.
3: Tota la setmana, fins crec que el dimarts que ve, n'hi ha moltíssimes activitats, en serien un fum, però com a característica important, que són propostes molt eclèctiques, és a dir, molt variades, no n'hi ha un estil unificador, no? Són experiències totalment
2: diferents. Però això
3: diferents.
2: No creus tu que crea una certa inseguretat?
3: Sí, perquè jo trobo que...
2: Perquè molta gent vol anar... Vull dir, jo vaig a veure Aida, que a més, ja me sé, la trama,
3: clar.
2: El final, qui mori, qui mata...
3: Però...
2: Vull dir, des del punt de vista del públic,
3: jo crec que el públic hauria d'escoltar el programa per entendre exactament que el que es busca no és ser un espectador passiu, sinó mirar amb altres ulls, inclús amb la seva actitud corporal. N'hi ha espectacles que te pugen en autobús i et porten a la muntanyeta de Sant Salvador, no sé si és Sant Salvador,
2: no,
3: la muntanyeta de Sueca, i vius una experiència. No? I això és diferent, perquè tu pagues una entrada al teatre, s'apaga la llum, estàs a la teva butaca i observes, no? Sense ser observat. Però si tu vas a una activitat, a un autobús, amb la gent, a una gincana, jo què sé, igual a mi se me dona fatal una prova i tu et rius amb mi, o compartint coses, perquè són experiències i bàsicament fusió.
2: Sí.
3: La fusió entre arts. Quin és el límit de la dansa contemporània, del teatre contemporani, de la performance?
2: Pues de la límits... música, clar. De la plàstica...
3: Clar.
2: Vull dir, és que no n'hi ha límits.
3: No n'hi ha límit.
2: De la ciència. Tampoc.
3: I això és ben interessant. I una altra cosa que m'agradaria puntualitzar abans que acabem és que el Festival Diez Sentidos ens obre una finestra que normalment la tenim tancada, que és al espectacle internacional.
2: Ai, ara que ho dius.
3: Claro, són companyies, per exemple, com Neat Company, John Lowers té espectacles de teatre meravellosos que no estan invetats, no vegem absolutament res. I això, el festival té aquesta finestra oberta a trobar-nos amb creadors europeus i internacionals que sempre és aire fresc, novetat. Per què? Pues que la nostra cultura, l'únic internacional que ve és l'òpera. És a dir, totes les, diríem que tots els recursos econòmics que tenim pocs en cultura, l'òpera s'esminja absolutament tots per tal de portar grans creadors internacionals. Però en dansa i en teatre no tenim tanta fortuna.
2: I això és una llàstima, perquè hem sigut en altres temps rebedors, no? D'alguna manera, del que s'estava fent... Jo parlava abans de les variacions Goldberg de Tavori, o hem vist a Caroline Carlson ballant en València i a tantes altres companyies, no? I està bé saber què fa el món, el teu món contemporani. Tant de bo, tant de bo.
3: Doncs aquesta és la finestra que tenim.
2: Doncs mira, tenim una finestra, aprofitem-la. Nosaltres anem a tancar la finestra, però només un poquet, perquè demà a les 7 i 10 minuts tornem a estar així. És hora de plegar, vos deixem amb el contrapunt i Gustavo Clemente, que ens farà aquest resum del que ha sigut la jornada. Tornem demà, quan siguin les 7 i 10 minuts. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat o feu el que pugueu.

Quasi 4 hores de reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats. 4 hores. Temps suficient per veure dos pel·lícules llargues, fer un València-Madrid en tren o corregir

0: aproximadament 3 exàmens de segon d'ESO amb redaccions creatives incloses. Resultat de la reunió? Cap acord. És a dir, la negociació educativa valenciana entra ja en eixa categoria tan nostra de reunions maratonianes on, quan algú diu anem avançant, en realitat vol dir encara no sabem ni com acabarem. No hi ha acord, encara no. La conselleria diu que esta és l'última oferta. Els sindicats contesten que sí, que hi ha avanços, però que això de l'última ho decidiran ells. I entre una banda i l'altra, una nova cita demà a les 5 de la vesprada, com les sèries bones, final obert i continuarà. La consellera Carmen Ortí demana un últim esforç per evitar la vaga. Els sindicats, en canvi, diuen que el que fa falta no és un últim esforç, sinó una última proposta, però millorada. I així estem, en eixe moment delicat en què totes les parts asseguren voler arribar a un acord mentre preparen ja el comunicat per si no n'hi ha. I després està Madrid, que mai falla, si del que es tracta és d'oferir drama polític en horari de màxima audiència. Avui protagonista inesperat, José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del govern imputat per l'Audiència Nacional en el cas Plus Ultra. Hi ha hagut escorcolls a la seva oficina, també a l'empresa de les seues filles, i un catàleg d'acusacions que sembla el menú complet d'un thriller polític. Tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Zapatero ho nega tot. El PSOE tanca files i demana respecte a la presumpció d'innocència. El Partit Popular apunta directament a Pedro Sánchez. I Vox, que mai desaprofita una vesprada tranquil·la, ja parla de moció de censura.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I amb la calor d'estiu al migdia ha arribat i tot apunta que continuarà els pròxims dies. Bona vesprada, Joan Carles.
2: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, calor d'estiu, la que hem tingut avui al migdia. De fet, hi ha observatoris de la Ribera Alta, punts de la Costera, també de la Canal de Navarrés, que han tingut màximes de més de 32 graus. De fet, Antella, al terme de Càrcer o Gavarda, també al terme, han quedat molt a prop, superant els 33 de màxima. Cap a la zona de Castelló de la Plana, València, Alacant, també han superat els 24-25 graus. Ara, quan són vora les 8, tenim 23 graus a Castelló, també a València, a Alacant també 23 graus, encara hi ha 29 graus a Orihuela, també 29 a Alzira, tenim 26 a Requena, 27 a Ontinyent, i cap a la zona nord de Castelló, Vistabella, amb 17. Horatge estable, horatge assolellat, han crescut núvols esta vesprada, cap a Castelló, han deixat 4 gotes, res destacable, demà també un dia amb sol al migdia, però tenim una diferència, del matí hi haurà més núvols baixos, que aniran trencant al llarg del matí, lluirà el sol, amb unes temperatures que, tot i que demà baixaran lleugerament, un 2 graus, calor d'estiu encara al migdia, amb més humitat. I a partir de dijous continua el sol, continuen les temperatures d'estiu màximes al litoral superiors als 24-25 graus i superiors als 30 cap a l'interior de València i també a l'interior sud d'Alacant. Esta situació es mantindrà com a mínim fins al cap de setmana. Per tant, hem passat aquestes temperatures de típiques de principi de primavera el dissabte passat, ara temperatures de final de primavera, principi d'estiu, que es mantindran pràcticament fins al cap de setmana.
0: Gràcies, Joan Carles, per la completíssima informació, com sempre. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I des de primera hora de la vesprada, avui, com ahir, totes les mirades posades en la seu de la Conselleria d'Educació, reuneu clau, ambient tens, i una pregunta que continua sobrevolant els passadissos de Campanar i moltes de les llars valencianes. Hi haurà acord o seguirem amb la vaga? Anem en directe fins a la Conselleria, allí es troba avui com ahir el nostre company Àlex Sanjaime. Àlex, quina és la notícia a aquesta hora?
3: Bona vesprada, Gustavo. La notícia és la cita que tenen demà els sindicats i la conselleria a partir de les 5 de la vesprada. Tots els sindicats estan convocats a una nova reunió que ha de ser la definitiva, perquè damunt de la taula ja tenen el document definitiu que s'ha proposat la conselleria d'Educació i han de dir sí o no. Des de la conselleria insisteixen que la vaga no pot continuar pel perjuí que els està provocant a les famílies. Els sindicats, per la seva part, diuen que la proposta que els ha posat avui damunt la taula la conselleria encara queda lluny de les seues reivindicacions i també han demanat més temps a la conselleria perquè abans volen consultar-ho als afiliats. De fet, estan reunits ara mateix Comissions Obreres, UGT i l'STPB per tal de consensuar la manera de consultar als seus afiliats, a la seva afiliació, si donen suport a este document i, per tant, presentar ixe sí o ixe no demà en la reunió de les 5 de la vesprada. Per tant, atents al que puguen estar decidint-se ara mateix i, sobretot, al que és el que va dir l'afiliació d'estos

0: tres sindicats que són els que, recordem, més estan demanant la mobilització per part d'ells davant d'esta vaga indefinida. Ja veurem si demà a les 5 de la vesprada ja tenim la notícia de que desconvoca la vaga indefinida o, per contra, els sindicats diuen no a la proposta de la Conselleria d'Educació.
1: Àlex Sanjaime ha informat per a Contrapunt en directe des de la seu de la Conselleria. Línies obertes per a qualsevol novetat, encara que a hores d'ara el termini està clar. Demà, 5 de la vesprada, pròxima cita. Com diu el nostre company, la Conselleria trasllada ara la pressió als sindicats. La pilota està sobre la seva teulada. Els representants dels docents estan emplaçats per donar una resposta definitiva a la proposta d'educació. Demà, hora límit, 5 de la vesprada, com deia Àlex. Un termini raonable per a la Conselleria i inviable, Rubén Dempere, per a alguns dels sindicats convocants de la vaga, veritat?
2: Sí, així és. Sobre la taula, un document, l'última oferta que està disposada a fer la Conselleria, que presenta, segons els sindicats, algunes millores que encara no són suficients. Per a la consellera, Carmen Ortí, es tracta, en canvi, d'una oferta ambiciosa.
3: Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió com abans mai s'havia fet i nosaltres pues ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara pues ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
2: Per als sindicats, la proposta és un avanç i presentar millores en alguns aspectes. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i José Seco és el president de CESIF, Comunitat Valenciana.
4: Al final s'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0 a 3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional, que també havien retallat.
5: Inicialment, esta proposta tiene algunas mejoras, una concreció major en el tema de la mejora de les plantilles.
2: Fins ací els punts d'acostament entre les dues parts. La distància continua sent molt gran en l'àmbit de la millora salarial i en la reducció de ràtios. Escoltem de nou Marc Candela, de l'STPB, i Txelo Valls és secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
4: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguin implantar a partir del curs que ve, i s'ha baixat de ràtios.
6: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
2: El termini imposat per la Conselleria als sindicats per a donar una resposta també ha generat el rebuig per part dels docents. Consideren que és inviable fer una consulta en menys de 24 hores. Per a la consellera Ortí, és necessari donar una resposta ràpida en una situació de vaga indefinida.
4: La Conselleria té ara molta pressa en què firmem l'acord. Nosaltres hem de posar a consulta al professorat i, per tant, ens han convocat ja demà a les 5 de la vesprada i els han dit que a les 5 de la vesprada demà serà impossible consultar 70.200. Necessitarem dos dies com a mínim. És consulta telemàtica, però també assemblees. També volem convocar assemblees i, per tant, pot ser divendres pot ser, ja estem en disposició, però demà a les 5 de la vesprada impossible.
3: Jo crec que hem de fer tots un esforç per agilitzar els nostres processos, perquè si fa falta quedar-se sense dormir, ja ho hem demostrat, pues se quedem sense dormir, però el més important és que la solució siga la més ràpida possible per al nostre alumnat, que, com he dit, estan perdent molts dies.
1: Més assumptes. L'Audiència Nacional, com dèiem, ha imputat l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, Xavier García del Valle.
7: Sí, se l'investiga per pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. L'expresident ha fet un comunicat on defen l'absoluta legalitat de totes les seves actuacions i nega la implicació en la trama pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Agents de l'UDEF han registrat les seues tres empreses en busca de proves, entre elles l'empresa de publicitat de les filles de l'expresident. També el seu despatx privat situat al mateix carrer Ferrat.
1: Alba Rocher, Madrid, salutacions.
8: Sí, així és. La policia ha denominat Operació Tíbet als quatre escorcolls que estàveu contant, que s'han produït de manera simultània després que el magistrat de l'Audiència Nacional impute per primera vegada a un expresident del govern en una causa per corrupció. L'apunta com a líder d'una estructura jerarquitzada. Els agents de l'UDEF han estat en l'agència de publicitat de les filles de Zapatero i també així al despatx privat que té l'expresident al carrer Ferraz, just enfront de la seu socialista. Precisament Pedro Sánchez s'ha dirigit en un missatge als membres de l'executiva federal i els ha demanat defendre el bon nom de Zapatero. També ha reconegut el moment dur que suposa esta imputació per al partit. Zapatero està citat a declarar com a investigat el pròxim 2 de juny en l'Audiència Nacional.
1: Gràcies, Alba Rocher, en directe des de Madrid. I què en diu Zapatero, Xavi?
7: Sí, doncs abans de declarar davant del jutge, avui en xarxes socials ha publicat un vídeo on l'expresident fa un comunicat per a defensar la seva innocència. Zapatero nega qualsevol implicació en esta trama.
9: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: En qualsevol cas, la notícia de la imputació de l'expresident Zapatero ha sacsejat l'actualitat política espanyola. L'oposició ha carregat contra el govern de Sánchez, però des de l'executiu tanquen files amb l'expresident. Anem de nou fins a Madrid. Saludem en este cas Guillem Lizarde.
10: Així és, el govern defensa la presumpció d'innocència de Zapatero. En paraules de la ministra portaveu, Elma Saiz...
11: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
10: Però des del partit, el portaveu Patxi López admet que ha sigut un colp dur per als socialistes.
12: No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista.
10: El Partit Popular i Vox vinculen la imputació de Zapatero amb el govern de Sánchez. Escoltem la popular Esther Muñoz i Pepa Millán de Vox.
13: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
14: Es el modus operandi del Partido Socialista que ha hecho del crimen su forma de hacer política.
10: Els d'Abascal reclamen una moció de censura, però els populars no els diuen els números i posen el focus en els socis parlamentaris. Des de Sumar, de moment, prudència, però no descarten un cas de guerra judicial. Esquerra també veu motius per a dubtar. Escoltem Oriol Junqueras.
15: Inventa que la fiscalia te lo afina.
10: I des de Podem reconeixen que la situació es complica per al govern de Sánchez. En paraules de Ione Belarra...
16: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil.
1: Gràcies, Guillem Lizarde, des de Madrid. Més coses, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB, Diana Morant, ha afirmat que la seva prioritat política és ser la presidenta de la Generalitat després de les pròximes eleccions autonòmiques.
7: En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a Morant li han preguntat si no li fa por ser algun dia candidata i ministra. Una combinació que sembla haver penalitzat excompanyes de gabinet, com ara Maria Jesús Montero a Andalusia o abans Pilar Alegría a Aragó. Ella no considera incompatible les dues funcions i ha recordat que n'hi ha molts precedents en el seu partit o en el PP. Ha citat Esperanza Aguirre o Juanma Moreno Bonilla o en el PSOE, Salvador Illa o Carolina Darias, que és l'actual alcaldessa de Las Palmas. En tot cas, ella es manté com a candidata i el problema el tenen, ha dit, en el PP valencià.
17: En la Comunidad Valenciana el Partido Popular no está rozando la mayoría absoluta. Está seguramente en uno de sus suelos históricos en la Comunidad Valenciana y eso lo dicen todas las encuestas. Para mí, levantarme hoy en Madrid o levantarme en Valencia o levantarme en Bruselas no hace que mi prioridad no sea la mejora de la vida de los valencianos y las valencianas.
1: Y mis reacciones a los andaluces.
7: Sí, perquè la portaveu del govern, Elma Saiz, ha insistit en que l'executiu de Pedro González, de Pedro Sánchez, té previst esgotar el seu mandat, quan toca, és a dir, l'any que ve, i que continuarà treballant per a revertir, ha dit, els resultats electorals obtinguts pel PSOE a Andalusia.
18: Como saben, la legislatura en el gobierno de España tiene su meta en 2027. Estamos trabajando para seguir mejorando, para seguir haciendo avanzar a nuestro país, indudablemente también para revertir resultados electorales como el que hemos vivido el domingo en Andalucía.
1: Y voy a comparegut en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana Maribel Vilaplana. Va dinar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, el mateix dia de la barrancada. El Congrés ha parlat de les dificultats personals que ha patit durant més d'un any i mig, però no ha volgut contestar Xavier García del Valle les preguntes dels grups.
7: No, i la primera intervenció de Vilaplana ha sigut precisament per a explicar que s'acollia al dret a no declarar perquè ja ho va dir tot davant la jutgessa instructora de Catarroja.
19: És un any i mig duríssim i que, a més, en aquest any i mig jo vaig acudir com a testimoni a un jutjat, el jutge de Catarroja, i hi ha una declaració, a més, al respecte, a la qual sí que li demanaria i els demanaria a tots que vaig acollir-me.
7: Sense entrar en més detalls, sí que ha negat a preguntes de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que hagi rebut pressions de la Generalitat per a no declarar.
19: Jo no tinc cap càrrec polític, no tinc cap responsabilitat. Ni vaig prendre cap decisió. No estic coaccionada, no estic assenyalada, no estic amenaçada, no tinc res a portar de nou, i l'únic que vull és acabar.
7: Només vol acabar, ha dit, després de preguntar-se repetidament què feia en esta comissió. A la vista del seu estat, el diputat de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, ha renunciat a fer més preguntes.
19: Ja ho sé que no m'estan jutjant, però jo me sent jutjant.
20: Ho sé, i me pareix humanament comprensible, però vostè també ha d'entendre...
19: No vull reviure ja més, està tot aquí. Es demanaria, per favor, és que està tot aquí. Jo no tinc res més que aportar, ni tinc responsabilitats, ni càrrecs, ni...
20: Jo l'entenc, però vostè ha d'entendre que quan...
19: Els meus fills a l'altre costat, la meva parella, la meva família,
20: pues mire,
19: els meus amics...
20: Té raó, no tinc més preguntes. Moltes gràcies.
1: I en l'altra comissió que investiga la Dana, la del Senat, avui ha comparegut l'actual ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen.
2: Aguesen era secretària d'Estat d'Energia en 2024 en el mateix ministeri que ara dirigís. En la comissió ha dit que el govern central va mantindre des del primer moment de la catàstrofe un dispositiu permanent. També ha negat que organismes dependents del seu ministeri, com ara la Confederació Hidrogràfica del Xúquer o AEMET, l'Agència Espanyola de Meteorologia, amagaren qualsevol informació, perquè ha dit els responsables de prendre decisions no van patir cap apagada.
21: El bulo de esta sesión es que básicamente el alert no se envió porque no había electricidad. Lo que llegó tarde es la alerta de las autoridades competentes, la Generalitat Valenciana.
2: La ministra també ha dit que quan van arribar al govern en 2018 totes les obres del barranc de Pollo estaven amagades en un calaix i que els treballs d'emergència en rius i barrancs danyats per la Dana ja tenen una execució d'entre el 60 i el 80% i totes haurien d'estar finalitzades en juny.
1: Fem una breu pausa i continuem posant el contrapunt.
22: Contrapunt en Apunt Ràdio.
23: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
24: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
22: Som A Punt. Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia. En A Punt Ràdio. Amb Gustavo Clemente.
1: I amb Rubén Dempere i amb Xavier García del Valle. Contem altra de les notícies més comentades, sens dubte, de la jornada. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja està en llibertat provisional després de pagar la fiança d'un milió d'euros que li ha imposat una jutgessa de Martorell. Sobre ell pesa una acusació d'homicidi per la mort de son pare. Ens informa la nostra companya Adelaida Ferri.
25: Un milió d'euros és la quantitat que ha pagat Jonathan Andic per evitar la presó provisional. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut a primera hora del matí per la mort de son pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Emmanillat i escortat pels Mossos, al migdia ha arribat el jutge de Martorell que dirigís la investigació. Allí ha declarat durant prop de dues hores i s'ha refermat en la seva innocència. Ja de vesprada, l'empresari ha dipositat la fiança només mitja hora després que la jutgessa li hagi comunicat la decisió. També se li han retirat el passatge passaport i haurà de presentar-se al jutjat cada setmana. La detenció de Jonathan Andic és l'últim gir que fa la investigació després d'any i mig. En un principi, la mort del fundador de Mango el desembre de 2024 es va considerar accidental, però en octubre del 2025 es va saber que s'investigava com un cas d'homicidi. Les contradiccions del fill primogènit el van posar en el radar i va acabar sent imputat.

0: Jonathan, en Dick duia temps apartat d'un negoci que en cap moment s'ha vist afectat. De fet, 2025, ja amb el detingut fora de l'empresa, va ser rècord de vendes per a la marca i va guanyar 242 milions d'euros, un 11% més que en 2024.
1: I en tribunals, el Suprem ha reconegut per unanimitat que una persona està legitimada per a recórrer davant la justícia la concessió de l'eutanàsia d'un tercer si té una vinculació particularment estreta amb aquell que demana la mort assistida.
2: Amb esta resolució, el Suprem desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior que va reconèixer la legitimació d'un pare a recórrer judicialment l'eutanàsia concedida al seu fill major d'edat i amb plenes capacitats. És el cas d'un home de 55 anys a qui van autoritzar la mort assistida que ell havia sol·licitat al·legant el patiment que tenia arran de dos infarts i tres ictus. Son pare va recórrer davant la justícia i va aconseguir paralitzar l'eutanàsia.
1: I a casa nostra, les autòpsies practicades als tres cadàvers localitzats en una vivenda de la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, al Baix Segura, confirmen la principal línia de la investigació sobre el crim masclista.
2: Un crim que hauria comès un guàrdia civil de 55 anys que es va llevar la vida després de matar a tirs, segons es deduïs de les autòpsies, la seva dona de 51 anys i el seu fill de 24.
1: I marxem a altre punt informatiu, com és la província de Girona.
3: Sí, concretament a la localitat de Figueres, perquè allí els Mossos d'Esquadra han detingut un veí d'este municipi acusat de matar esta mateixa vesprada amb una arma blanca la seva exparella en una plaça de la localitat. El detingut té 48 anys i tenia una ordre d'allunyament de la dona.
1: De nou a casa nostra, a Borriana, en un dels carrers de la ciutat, este matí una dona de 52 anys ha perdut la vida després de ser atropellada arran d'un accident de trànsit en què s'han vist implicats un cotxe i un camió a l'altura del camí Fondo.
3: La víctima és una treballadora de l'àrea de via pública de l'Ajuntament de Borriana. Per estos fets, el consistori ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per a demà al migdia un minut de silenci. També s'han suspès els actes previstos per a divendres en honor de la patrona dels funcionaris.
1: La població de Ejido, a la província d'Almeria, continua conmocionada pel tiroteig de nit que va acabar amb la vida de dos persones, mentre que altres quatre van resultar ferides de gravetat.
2: Per estos fets, la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 25 anys per matar suposadament els seus pares i disparar contra el seu fill de només 7 mesos, que està en estat crític. També ha ferit greument un altre xiquet de 18 mesos, una dona i un home que intentava frenar el tiroteig. La Guàrdia Civil investiga el succés com un cas de violència domèstica, mentre que l'alcalde de Ejido confirma que el detingut acumulava nombroses infraccions per tinença d'armes blanques i tràfic de drogues. Escoltem el relat de Francisco Góngora.
4: Un suceso muy trágico en el que un presunto homicida había matado a tiros a su madre y a su padrastro y también había herido a su propio bebé de 7 meses, un niño de 7 meses que iba en el propio vehículo, ¿no? La madre, su expareja, consigue salir del vehículo y a partir de ahí también dispara a una vecina de 19 años y también a un bebé, a una niña de 18 o 20 meses, ¿no?
1: Les declaracions de l'alcalde de Ejido. Continuem amb més assumptes.
5: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
1: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat avui les dades sobre l'aigua acumulada als pantans d'Espanya, en què destaca que a casa nostra, i per primera vegada des de fa molt de temps, la reserva hídrica en els embassaments que depenen del riu Segura es troba ja, atenció, en el 60% de capacitat.
3: I, per contra, baixa l'aigua acumulada als pantans de la conca del Xúquer, tot i que ho fa lleugerament, encara supera el 68% del total de la seva capacitat. Pel que fa a la mitjana estatal, els embassaments disposen d'una reserva hídrica que supera el 84%.
1: Mirem al món per a contar que Donald Trump diu que ha frenat un atac imminent contra l'Iran, però no descarta atacar els pròxims dies. Mentrestant, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que contestaran qualsevol agressió. Rafa Salom.
6: Trump ha dit als periodistes que les forces nord-americanes podrien necessitar atacar

0: Gran de nou si no s'arriba a un acord per posar fi a la guerra. Potser haurem de donar-los un altre gran colp, o potser no. De fons, mentre s'escolten les obres del Saló de Ball de la Casa Blanca de 180 milions d'euros, reitera que l'Iran no pot tindre un arma nuclear. Perquè no poden fer volar pels aires el món. Les tropes nord-americanes s'han posat en pausa, segons Trump, per la petició de l'Aràbia Saudí, Qatar i els Emirats Àrabs. Mentrestant, al Líban, 12 setmanes d'atacs, deixen ja més de 3.000 persones mortes.
1: Contrapunt, en A Punt Ràdio.

0: En els esports, Mònica Arnau, bona nit.
1: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Setmana intensa per als equips valencians de primera. Tots es juguen alguna cosa en l'últim partit de Lliga. El València, per exemple, podria arribar a jugar la Conference si el Getafe i el Rayo no fan els deures.
1: Des de Corberán porten 3 victòries en els últims 5 partits i podrien aconseguir ese accés a Europa amb només 49 punts. Feia dècades que jugar una competició europea no estava tan barat. Tots els comptes impliquen imposar-se al Barcelona en l'última jornada. Els catalans ja han guanyat el títol, però hi ha alguns jugadors, com ara Joan García, que juguen coses. Vol guanyar el trofeu Zamora.
2: Un trofeu que, bueno, que te, te ayuda, te, bueno, del que tienes que estar orgulloso por el trabajo hecho. Y si al final de temporada lo consigues, pues es algo de lo que estar orgulloso, creo que sí.
0: El Llevant i l'Elx preparen viatges per als aficionats per a l'últim i decisiu partit de Lliga.
1: Comencem per l'Elx. De primeres cal dir que el Girona ha oferit menys entrades que les del Betis al Llevant per un tema també de capacitats. Montilivi no té les dimensions de la Cartuja i en este cas els franjaverds disposen de 306 entrades de la graderia visitant. El club està distribuint-les atenent aquells aficionats que més desplaçaments hagin fet al llarg de la temporada. Pel que fa al Llevant, el club té 720 entrades de la graderia visitant i oferís un pla de viatge amb opció de bus per 75 euros o AVE per 210. I també, evidentment, està l'opció d'agafar el cotxe particular.
0: I el Villarreal ha celebrat el tradicional dinar final de temporada, l'últim per a Marcelino com a tècnic de l'equip groguet.
1: És la recta final amb la tercera plaça en el punt de mira i això exigís guanyar diumenge a la Ceràmica contra el seu rival directe, l'Atlètic de Madrid. Un dinar en què ha parlat Moleiro, que ha marcat 10 gols en esta primera temporada al Villarreal i està en la prellista per al Mundial.
3: Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces veré la convocatoria, estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Yo no deseo ninguna lesión a nadie, si voy pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno.
1: La llista per cert se sabrà dilluns i qui sí té garantida la participació en el Mundial és el jugador del Castelló, Brian Zipenga. La República Democràtica del Congo l'ha convocat i es perdria uns hipotètics play-offs de sense primera. Fins i tot no està assegurada la seva presència en el decisiu Castelló-Eibar de l'última jornada.
0: I no deixem, Mònica, la segona divisió perquè a Elda s'està celebrant la Rua per l'Ascens.
1: L'Eldense ha tornat a la categoria de plata tan sols un any després. Ha començat a les 7:30 des de l'estadi Nou Pepí Cuamat pels carrers de la població. Estan ja al centre de la ciutat, els jugadors i el cos tècnic recorreran a peu i aquest xicotet tram fins a la plaça de l'Ajuntament. Sembla que encara no han arribat allí i allí tindrà lloc la recepció oficial i la festa posterior amb DJ inclòs.
0: L'enhorabona per a tota la localitat d'Elda. Parlem de bàsquet i d'aquesta Final Four de l'Eurolliga que comença divendres, que viurem així en el punt a punt i en la que s'estrena fita històrica el València Bàsquet.
1: Sí, l'equip viatja a Grècia demà, un divendres l'espera el Real Madrid en la final a 4, en aquesta semifinal. L'equip blanca ha celebrat avui el Media Day i hem sentit parlar el seu tècnic, Sergio Escariolo, que confia en l'experiència de la plantilla. Recorden que en principi els lesionats Tavares i Lent no podran formar part de l'expedició. Segons l'entrenador italià, l'esperit competitiu del Madrid està fora de dubte i els jugadors sabran adaptar-se a la situació.
4: Jugar con quintetos más pequeños, situaciones tácticas un poco diferentes. Tenemos jugadores con carácter y personalidad muy competitivo. Una temporada detrás que nos ha hecho competir contra el equipo que vamos a encontrar, porque aquí existe solo un partido, nunca se puede hablar de dos partidos. Intentar ser lo más parecidos a nuestra mejor versión.
0: Y ahí va a ser la festa al Roig Arena pel triomf de la quarta lliga femenina consecutiva. Y hoy, Mónica, ya hi ha anuncis per a la próxima temporada.
1: Sí, perquè segons vam confirmar des de Apunt, Marta Suárez es convertirà en el primer fitxatge de l'ala pivota asturiana número 16 del draft de la NBA femenina. Juga actualment en la Lliga de Desenvolupament. A més, el club té com a gran objectiu la francesa Leila Lacan, de 21 anys, 1,80 d'altura i ascendència del Txad, que arribaria per a reforçar la parcel·la exterior de l'equip.
0: I acabem amb Carlos Alcaraz, que esta vesprada ens ha donat la pitjor notícia, no?
1: La veritat és que sí, la seva monyica continua donant guerra. El tenista serà baixa en Wimbledon i Queens ho ha anunciat ell mateix esta vesprada en xarxes socials. La lesió que arrossega des del Comte de Godó ja li ha fet perdre ses tornejos de Madrid, Roma i ara mateix el de Roland Garros.
0: Ha informat per a Contrapunt Mònica Arnau. Gràcies, companya. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Breu pausa i escoltem el primer protagonista de la nit.
5: Contrapunt en Apunt Ràdio. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
6: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
7: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
8: Som

12 hores de reunió ahir, 4 hores de reunió avui, que en política educativa equival aproximadament a molts cafès, a molts recessos tècnics i a frases repetides 30 o 40 voltes. Estem acostant postures, però la realitat és que conselleria i sindicats han acabat la jornada sense acord i amb la vaga encara viva. Educació parla d'última oferta, els sindicats diuen que hi ha avanços però no suficients i damunt la taula apareix un altre element molt polític, el rellotge. Demà, a les 5 de la vesprada, ultimàtum per a respondre a l'oferta de la conselleria. Què hi ha realment darrere d'aquestes cavil·lacions d'última hora? Què hi ha darrere d'aquest temps de descompte en la negociació que està jugant-se en aquests últims compassos del partit? És encara una qüestió en part de diners, és una qüestió de plantilla,

0: Són les 9, actualitzem la informació. Rubén Dempere.
1: Bona nit. Reunió sense acord després de quasi 4 hores de negociació. La conselleria traslladarà la pressió als sindicats. Els representants dels docents estan emplaçats per a donar una resposta definitiva a la proposta d'educació. L'hora límit, demà a les 5 de la vesprada, un termini raonable per a la conselleria i inviable per a alguns dels sindicats convocants de la vaga indefinida. Sobre la taula, un document, l'última oferta d'educació...

0: que segons la consellera Carmen Orti es tracta d'una oferta ambiciosa.
1: Un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió com abans mai s'havia fet.
0: Per als sindicats, la proposta és un avanç i presenta millores en alguns aspectes. Marc Candela és el portaveu de les TPB i José Seco és el president de CESIF Comunitat Valenciana.
2: Al final s'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0-3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional, que també havien retallat.
3: Inicialmente, esta propuesta tiene algunas mejoras, una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas.
0: Fins ací, els punts d'acostament entre les dues parts. La distància continua sent molt gran en l'àmbit de la millora salarial i en la reducció de ràtios. Escoltem de nou Marc Candela, de l'STPB, i Txelo Valls, secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
2: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant, no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguen implantar a partir del curs que ve, i se veixa de ràtios.
4: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
0: I l'altra gran notícia de la jornada, un jutge de l'Audiència Nacional ha imputat avui l'expresident socialista del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, l'acusen del presumpte cobrament de comissions per intercedir en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Ell ho ha negat.
5: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Zapatero està citat com a imputat el dia 2 de juny. Mentrestant, la cascada de reaccions polítiques no s'ha fet esperar. Els socialistes es reconeixen afectats. Patxi López és el seu portaveu al Congrés.
6: Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país.
0: En el PP apunten directament a Pedro Sánchez. Esther Muñoz també és portaveu al Congrés.
7: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
0: I una notícia d'última hora, un succés. Els bombers de Sagunt han rescatat el cadàver d'un home que ha aparegut en les proximitats del castell. En principi, la policia local descarta que es tracte del resultat d'un acte violent.
8: Ha informat Rubén Dempere. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts.
9: Contrapunt. On està la notícia en clau valenciana? En A Punt Ràdio.

0: Por tanto, tenía los elementos de seguridad. Estamos hablando que el casco es algo imprescindible. A esa velocidad de 25 kilómetros por hora, las consecuencias, sobre todo en la cabeza, en algunos casos son mortales. Con lo cual, ¿qué menos que me diga estos conocimientos? ¿Qué menos?
1: Hem dit que el perfil majoritari, bueno, que l'edat mínima de conduir un patinet són els 16 anys. Quin és el perfil tipus dels conductors de patinet? Hi ha de totes les edats, predominen els joves... Pregunte
2: a la Chimo. Sí, a ver, lo que está claro es que el patinete ha vingut també un poc a substituir lo que és el ciclomotor en la ciutat, perquè és per l'economia, perquè és més barat, perquè és més accessible. I llavors, per treure's el carnet de ciclomotor sí que hauries de passar per l'autoescola i ara el patinet directament, com que no se requereix aquesta formació reglada, no? Sí que és veritat que cal nomenar que la policia local de València, en la ciutat de València, té un departament d'educació vial. Al Parc de Viveros nosaltres entregarem tots els dies en escoles, en instituts, i una de les línies d'educació i una de les línies estratègiques per part de lo que és la policia local i el pla vector és també donar formació en relació a la circulació en patinets en el parc de
1: Vivers. En edat de xiquets jovenets.
0: Correcto.
3: Sí. Quina informació tenen els xiquets i xiquetes sobre el patinet? Quin és el feedback que teniu amb ells en aquestes classes, Chimo? O Pablo, qui considere.
4: Sí, se'ls informa de la norma.
3: I quin és el grau de coneixement que detecteu en ells i de consciència del perill que suposen?
4: Cada vegada més, perquè és com haveu dit, un vehicle que circula 25 per hora, tenint en compte que complisca amb les normes, no estem manipulat, perquè estem detectant vehicles que arriben als 60 per hora. Ahir per la tarda, en un control, varen detectar un vehicle que alcançava els 100 km per hora.
1: Un patinet, 100 km per hora.
4: Sí.
0: Trucat.
4: Sí. Sí, trucat.
3: Però on anava? Per on anava? Per
4: no, no anava a 100 per hora. Però van fer una inspecció i...
1: I podia arribar a 100 per hora.
4: Sí. Aleshores, clar, un accident d'un vehicle que circula 70 per hora contra una persona, contra un ciclista, contra un peató, si col·lisiona en un turisme, per exemple, té unes conseqüències importants. És una... És un dels motius principals de la creació d'aquest grup, el perseguir tots aquells vehicles que estan manipulats, el detectar les infraccions que tenen que veure amb l'actitud en la conducció, com pot ser circular dos persones en un BMP, com pot ser l'ús d'auriculars, l'ús del telèfon, l'ús del casc... Totes les infraccions que tenen que veure amb l'actitud en la conducció i les infraccions que tenen que veure amb les condicions tècniques dels patinets.
1: Sí,
5: quería apuntar que una de las primeras actuaciones que se ha hecho desde Policía Local con el tema de los patines eléctricos es que hace un año aproximadamente diseñamos la Policía Local de Valencia junto al Politécnico un medidor de velocidad y potencia de los patinetes. Eso es, bueno, creo que era el primero que se hizo en España, no sé si en el mundo, pero en España seguro que sí. Porque lo importante es sacar de la circulación los patines más potentes, todos los que no cumplen con las características. Más o menos pueden correr hasta 25 kilómetros por hora. Y no es que no se pueda circular a más, sino que no puedes ir con un patín que corra más de esa velocidad o supere una potencia concreta. Entonces, lo que estamos haciendo es inmovilizar todo ese tipo de patinetes. Eso va a ser una medida importantísima. Ya sí empezamos hace un año, pero ahora con la creación de esta unidad de patinetes se está incrementando los controles. De hecho, en la primera semana de esta campaña que hemos empezado, inmovilizamos el 80% de los patines que paramos.
3: El 80%.
5: El 80% de los patines que paramos se inmovilizaron. Eso es una medida importantísima porque además de todos estos patines son los que causan no solo más accidentes, sino los accidentes más graves. No es lo mismo pegarse, caerse a 70 que a 20, ¿no? Entonces eso es una medida importantísima, ¿no? Que bueno, yo a veces hablando con amigos recuerdo cuando yo ya tengo unos años cuando íbamos en Vespino y nadie llevaba el casco hasta que la policía local se puso en serio y ahora mismo ver a una persona casco en un ciclomotor parece algo impensable.
1: Pero en el patinet està obligat el casc?
2: Sí, sí que està obligat.
1: És obligatori?
2: Sí.
4: Sí.
0: Sí.
1: En qualsevol patinet.
4: Sí.
1: O per la ciutat només poden circular els de 25 quilòmetres, perquè hi ha altres que tenen més potència, no?
4: No. El casc és obligatori, a més en la ciutat de València està regulat per ordenança també.
0: Uh-huh. Exactament.
4: I no és una qüestió de la velocitat, els patinets es certifiquen com a UMP, precisament perquè el fabricant ha passat per un taller que ha certificat que aquest patinet no pot alcançar més de 25 km per hora. Qualsevol vehicle que pugui alcançar més de 25 km per hora estaria fora de la denominació de UMP, en la qual cosa no hauria de circular. Si nosaltres el detectem, l'immobilitzem. I no és una qüestió de velocitat, és una qüestió de la certificació. Uh-huh. Aleshores, els patinets es certifiquen, passen per un laboratori i en funció d'aquesta certificació tenen la consideració UMP. Uh-huh. Qualsevol element que s'afegís al patinet pot fer que perda la consideració UMP.
3: Quina és la definició de UMP?
0: Vehicle de mobilitat personal.
4: Uh-huh. Sí,
3: és... I què implica, què inclou?
4: Pues vehicles com a mínim d'una roda poden alcançar com a màxim 25 km per hora, propulsat exclusivament per un motor elèctric, solament poden tindre una plaça, i si porten sillín, té que ser autoequilibrant. Perdó.
1: Què vol dir autoequilibrant?
4: Pues que té una ajuda per a mantenir-se dret. Sí. Mm-hmm. Seria com per exemple, els monocicles, que antes es veien més, ara es veuen molt menys, tenen autoequilibrant. Si tu el fiques dret, té tendència a mantenir-se dret. Uh-huh. Un patinet normal no té esa tendència.
0: Uh-huh. Sí, creo que son los Segway, son los monociclos eléctricos, y que se llevan con los pies y tal. Y en la ordenanza concreta de València, en la municipal, claro, es obligatorio la luz blanca delante, la luz roja detrás, ¿de acuerdo? Y luego una prenda exigible, reflectante o homologada, que evidentemente es el chaleco. Eso sí, se conduce de noche en condiciones meteorológicas ambientales que reduzcan la visibilidad, ¿de acuerdo? Esos dos son también obligatorios en la ciudad de Valencia por medio de ordenanzas exclusivas. Y el casco, evidentemente, obligatorio.
1: Uh-huh. Y en el caso
0: la prohibición, lógicamente, también de utilizar auriculares, móviles o cualquier otro sistema de comunicación. También tienen la obligatoriedad de someterse a la prueba de alcohol y drogas, que acarrean multas entre 500 y 1.000 euros, ¿de acuerdo? Y a favor completamente del destacamento este que hace ya un año que está funcionando en Valencia, del control de vehículos de movilidad personal. Me parece que están haciendo una labor extraordinaria en todos los sentidos. Hablaban del 80% de los vehículos confiscados. Supongo que de un año atrás la confiscación o la intervención de vehículos habrá sido abrumadora, entiendo.
1: Sí.
5: Sí, un poco el mensaje que queremos lanzar desde Policía Local de Valencia es que el patín eléctrico, la movilidad personal, es sostenible, es económica, es accesible, tiene muchas ventajas, pero en lo que respecta a la ciudad de Valencia, que además tenemos el 10% de los patines aproximadamente de España, quien lleve un patín lo va a tener que hacer cumpliendo las normas. Es el único mensaje, no es que nosotros estamos contra la movilidad de patines, ni mucho menos, pero vamos a trabajar y lo estamos haciendo, para que el que vaya con un patín en Valencia, primero, todos los que tenían patines que se salen de las características, creo que en breve van a dejar de hacerlo, porque saben que lo vamos a inmovilizar y va a ser difícil. No van a poder circular con él, se enfrentan a multas graves y van a tener que cumplir las normas. Y dentro de poco vamos a ver a todos los usuarios de UMP de la ciudad de Valencia, los vamos a ver sin auriculares y los vamos a ver con casco, y van a circular como tienen que circular y ya está, y les dejaremos que circulen tranquilamente, que no tenemos nada contra ellos, ¿eh?
2: Sí, cal apuntar que la corporació de l'Ajuntament de València està fent una aposta firme en la mobilitat i la micromobilitat i dels vehicles de mobilitat personal, perquè creuen que és sostenible, que és social, que és econòmic, però el que no pot ser és que al final no sigui una forma segura de desplaçar-se. Per tant, estem treballant també en diferents aspectes, com

0: és la infraestructura, estem treballant en els vies ciclistes. En València tenim que tindre en compte que hi ha 220 quilòmetres de vies ciclistes per tota la ciutat. Estem treballant en les interseccions, estem veient la unitat del grup d'intervenció de patineig. També té una labor inspectora que remitix informes, veient un poc aquells punts que puguen ser
1: la qualitat
0: de la via. I estem reportant contínuament al servei de mobilitat totes aquelles incidències que ells puguen veure. Mm. També treballem en el tema del comportament i del vehicle. Això són els tres principals
1: Del àrees. Comportament en quin sentit?
0: El comportament en quant a l'ús dels auriculars, l'ús de la telefonia mòbil, perquè es pugen al patinet, correcte, es fiquen el YouTube i estan escoltant música, no es pot permetir que este tipus de comportaments que al final afecten a lo que és la seguretat vial. I del vehicle, pues, que complixi l'assegurança, les condicions tècniques, que estiguen en les condicions més adequades per a poder circular.
2: Mm-hmm. Además, hay una moratoria específica con esta nueva modificación del reglamento de vehículos, que evidentemente los vehículos anteriores al 21 de enero del 2024 le dan la moratoria que tiene que estar actualizado antes del 2027, si no recuerdo mal. Mm-hmm. Y los que se han comprado a posteriori, después del 2024... lógicamente tienen ya el certificado de circulación, tienen el seguro obligatorio.
1: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esos patines que se han comprado antes de que entrara en vigor esta normativa?
3: Estos patinets tienen una...
2: no tienen el certificado de circulación, no tienen el seguro y no tienen la etiqueta, se confiscan y no pueden circular bajo ningún aspecto.
1: Pablo.
2: El problema es que va bastante lento. En Valencia no. Valencia... soy consciente de que va bastante rápido, pero el resto de España, de 5 millones, creo que solo están matriculados 150.000, nada más. Mm. En Valencia va bastante rápido, pero el resto de España va bastante lento.
1: Pablo, ¿qué volías?
3: Sí, respecte a la certificació, a partir del 2024, de gener del 2024, tots els patiners tenen que tenir una certificació, que és el que he comentat abans, que significa que han passat per un laboratori en funció del manual de característiques que va publicar la DGT i que complissin aquestes característiques. Per això és molt important el tema de afegir bateries, el tema de les manipulacions, tot això pot fer perdre un vehicle la consideració de UMP. Mm-hmm. Els vehicles que són d'abans, el que fa la DGT és donar-los una certificació provisional fins a gener del 2027, mm-hmm, i a partir de gener del 2026 ja no podran circular. Mm-hmm. Els vehicles que s'han comercialitzat després, els que tinguen certificació poden circular, i els que no la tinguen, en principi s'han comercialitzat de forma il·legal.
2: Mm-hmm.
3: Això és el que volia afegir.
1: I he llegit que molts carrils bicis que van per la vorera aneu a baixar-los a la calçada. Això és perillós per al patinet?
3: Baixar-los...
2: Si están segregados, no. Aquí lo importante es que antes convivíamos todos. Convivía el bus, convivía el automóvil, convivía la motocicleta, convivía el ciclomotor. Ahora lo que se intenta en la movilidad es segregar los espacios. O sea, espacios completamente segregados para la bicicleta y para el patinete, para el vehículo de movilidad personal. Eso, lógicamente, reduce la siniestralidad. En el momento que no confluyen dos vehículos de características distintas, lógicamente minimiza las consecuencias. Entonces, en estos 200 kilómetros que hablaba Chimo, creo,
1: sí,
2: pues evidentemente están segregados, y sobre todo en la ciudad de Valencia. Entonces, me parece correctísimo y muy adecuado y muy aceptable.
0: Sí, el que també cal apuntar és que actualment no existeix una normativa desenvolupada en quant al tema de la infraestructura per a patinets. N'hi ha molta literatura per el tema de ciclistes, però clar, el patinet té la diferència d'una bici que també la roda, és el diàmetre de la roda és molt més menut. Llavors, com tu bé apuntaves, en el tema de la segregació, n'hi ha que començar a treballar en lo que és el tipus de paviment, perquè no és el mateix circular per un paviment de taulell, o que un taulell pot fer un socavó en lo que és la via, que per exemple un d'aglomerat asfàltic. Sí que és veritat que en el cas de taulell, que és un taulell baller, per a un patinet és més
1: Més complicat. Més
0: complicat, du més risc, i llavors n'hi ha que focalitzar també totes aquelles obres i implementació de la infraestructura que vagin a adaptar-se també a lo que és la circulació en VMP.
4: Recordem, Ximo, per quines vies pot circular el patinet?
0: Pot circular per carril bici i per vies 30, principalment.
1: Però per vies 30... o sigui, pot anar pel carrer per una via 30?
0: Sí, la via 30 sol ser una via que és d'un únic carril, sí. D'un sentit.
5: I únic sí. Sentit.
0: I un únic sentit.
1: Un únic sentit. Sí. Encara que no hi hagi carril bici en aquest carrer.
0: Sí. Sí.
2: O sigui, que tenen prohibida la utilització de túneles, tenen prohibida la utilització de travessies i vies interurbanes, única i exclusivament en vies urbanes.
3: Mm-hmm. Després, en el cas de València, tot la part de la ciutat que està dins del primer anell uh-huh. és zona 30. Ahí també poden
1: circular.
3: Sí, està senyalitzat com a zona 30 i la resta de vies és, com ha dit el company, uh-huh. les que tenen un carril, per ahí se consideren
2: vies 30. ¿Y creéis que el joven es conocedor de esta norma? Yo, por ejemplo, todos los fines de semana lo paso en la Puebla de Farnal. Cenaba en el paseo marítimo y tal... un restaurante y tal, un chico que me servía, 11:30, plegaban, el chaval terminaba la jornada, salía de trabajar, cogía su patinete y le pregunté, por defecto profesional y tal, ¿dónde te desplazas? Era de noche, 11:30 de la noche. Y de la Puebla Fernal se iba a Sagún, bien interurbana, con una luz precaria, tanto delantera como trasera. Y le pregunté, oye, ¿tú sabes que está completamente prohibido utilizar con este vehículo de movilidad personal vía interurbana? Ah, no lo conocía, lo estoy haciendo hace 2 años. Salgo del restaurante, salgo a trabajar, mi único medio de transporte es este. Vuelvo a recapitular lo mismo, que no costaría nada formar al joven con este tipo de vehículo, que es necesario, y si es necesario que pase un examen, pues que lo pase, y si tiene que hacer unas pruebas de habilidad, destreza, frenada, etcétera, pues que las pase. Vamos a minimizar las consecuencias del siniestro que acarrea el desconocimiento de tanto de la norma como la utilización de los vehículos.
1: Mm-hmm. València és pionera en Espanya amb la creació d'este grup d'inspecció i vigilància de l'anell ciclista. Sí. M'agradaria, Pablo, que ens contaren com naix aquesta idea, tu que eres el coordinador, i com funcioneu. Perquè suposa que el que va en un patinet deu sorprendre's de veure's a la policia també en patinet, sí. Diguent-li, para, sí, que anem a fer-te un control. Com naix aquesta idea?
3: Sí, la idea naix per l'increment de la circulació d'UMPs i de bicicletes, per tots els quilòmetres de carril bici que hi ha en la ciutat, i perquè existia un control per a garantir la convivència, per a disminuir els sinistres viaris, i per tot això es crea la unitat, perquè es té que vigilar en el
1: mateix hàbitat,
3: sí,
1: no?
3: Sí, en el mateix hàbit on està el problema.
1: Sí, perquè no serà igual controlar un patinet en un patinet que en un cotxe.
3: Clar,
1: no?
3: Clar. No, perquè
1: dificulta.
3: Sí, per la pròpia estructura del carril bici, moltes vegades estan arriba de la vorera, altres vegades estan segregats, és molt difícil.
5: Uh-huh. Aquí, sí. te lo comenté el otro día, que no, nuestro jefe tiene lo que has comentado, la teoría del hormiguero, cuando
1: sí,
5: nació...
1: Sí, pero això he dit en la introducció, sí. que s'introduïen en el formiguer sí, del patinet.
5: Por eso, que lo has dicho, yo lo desarrollo un poco, porque nuestro...
1: Tú he copiado.
5: El jefe de la División de Seguridad Vial lo dice así siempre. Es verdad que tú un hormiguero lo ves desde fuera y ves pues las hormigas que se mueven por arriba,
2: sí,
5: pero
2: verdad, sí.
5: como no te metas en el hormiguero, empezarás a ver ahí cómo están las cavidades, los huecos, cómo se organizan, tantas y tantas cosas. Pues es cierto que un policía que va en un coche o incluso una moto, pues lo que puede ver del carril bici pues está muy limitado y su actuación es muy limitada, y cuando ve una infracción, por mucha voluntad que tenga, entre que pueda parar un coche sin cometer una barbaridad y bajar, pues bueno. Entonces, por eso se ha creado este grupo de UMP, ¿no? Porque son unos compañeros y compañeras que se meten dentro del carril bici, y entonces es que el efecto ha sido, yo creo que ha sido, bueno, muy impactante, ¿no? Y de hecho están trabajando muchísimo, ¿no? No paran porque tienen mucho trabajo, ¿no? Y lo que dice, importantísimo, ellas van en patín y pueden ver que hay un cruce que no tiene visibilidad, que está mal planteado. Se está trabajando en coordinación con la Concejalía de Movilidad, que hasta ahora no se hacía tanto, ¿no? También con este grupo de análisis viario que se ha hecho hace un par de años. Digamos que nosotros nos estamos haciendo expertos en movilidad porque somos los que estamos, ¿no? Y trabajamos coordinados con el ayuntamiento. ¿Se va a modificar el carril? Por supuesto, se va a trabajar en eso. Se van a hacer todas las modificaciones que hagan falta, porque las compañeras harán sus informes y las compañeras y compañeros harán los informes y se modificará. Pero es importantísimo esto, el trabajarlo desde dentro. Y de hecho, creo que somos los primeros en España, el primer grupo. Me comentaban que cuando empezamos, la primera semana empezaron a llovernos llamadas de grupos de policías locales de otros municipios, comentándonos la idea, cómo lo habíamos hecho, porque, bueno, es que es necesario, ¿eh? Nosotros ya la experiencia que tenemos, que es un poco más de un mes, bueno, los compañeros lo pueden decir mejor que yo.
1: Desde febrer, comentades que esteu funcionant des de febrer.
3: Sí, des de febrer.
1: Quina valoració feu? Febrer, març, abril, maig, o sigui, tres mesos porteu patrullant els carrils bici, no?
3: Sí, sí que notem que...
1: I què heu notat?
3: Hi ha una major conscienciació de l'usuari, es veuen menys infraccions, a millorar la convivència, sobretot tot el tema dels patinets modificats, cada vegada es veuen menys, i m'agradaria afegir que els punts que s'establixen de controls tots els dies venen del Departament d'Estudis Viaris, en funció de la estadística que hi ha de sinistralitat, que hi ha en les diverses zones de la ciutat.
1: Vosaltres ho comuniqueu a Seguridad Viaria.
3: Sí, i ells els estudis d'estadística, per exemple, si en un determinat encreuament s'ha observat que l'últim any ha hagut 10 sinistres vials...
1: És que alguna cosa passa ahir.
3: Correcte, ahir es fica com a punt, cada X mesos es fa un estudi per a veure si ha augmentat la sinistralitat o ha baixat, i en funció del resultat, doncs, es manté ese punt o es canvia a un altre punt.
1: I en quant a sinistralitat, quins són els motius pels quals té... Mateo em va insistir molt que no parlara d'accidents, que parlara de sinistres, perquè no és el mateix un sinistre que un accident.
0: I el cas està en el concepte, no? Un accident és com s'entén com algo fortuït, no? Com algo accidental, no? Que passa i no se pot evitar, no? Hi ha un canvi de concepte en la teoria actual de lo que és la mobilitat, que pretén sensibilitzar el tema d'aquests successos, no? I els anomena sinistres, ¿vale? Ja partint d'aquest punt de vista de que són sinistres, se pot previndre, no? La idea que se té és treballar per a la prevenció. Si un sinistre succeeix en el carrer, és que nosaltres ja hem arribat tard. Estem desenvolupant per part de la policia local, de la unitat de seguretat vial, implementat una política més preventiva que reactiva. Hasta fa uns anys s'actuava més reactivament, no? Una volta que succedia el sinistre, pues nosaltres acudíem i ajudaven a les persones afectades en tota la burocràcia, l'assistència, etcètera, no? I ara mateixa, degut a la implementació d'un sistema informàtic d'intel·ligència, recopilem totes les dades i en la interpretació d'aquesta informació generem el coneixement necessari per a poder actuar i poder previndre. Com bé ha dit Pablo, nosaltres a l'hora de determinar quins punts són els necessaris on hem que treballar, el sistema ja ens diu quins són els punts negres de la ciutat.
1: I quins són els punts més negres d'una ciutat com València, en la que hi ha també molta gent que es desplaça de l'àrea metropolitana a la ciutat a treballar, a estudiar, o sigui, s'acumula molta gent.
0: Sí, principalment els anells ciclistes i els grans corredors de ciclistes, no? Que per on venen, no? I ahí és on derivem als grups perquè vinguin. Sí que és veritat que, com abans no m'anomenava el company, la segmentació administrativa dels municipis presenta un gran problema a l'hora de treballar una política comú per a l'hora d'actuar en la gestió de la mobilitat, no? I, bueno, nosaltres som, com a capital, un referent en el tema de la micromobilitat, però sí que considerem que és un bon exemple per a que tots els pobles i tots els municipis també puguen començar també a intervindre en el que és el comportament i en aquesta nova mobilitat.
1: En els seus propis municipis.

0: ser foc i poden donar problemes.
1: I ahí vindria també el problema que hi ha una certa crítica de que no puguem pujar en autobusos o en metro València.
0: D'ahí ve el problema. Per això les denunciem i per això els immobilitzem, perquè el problema ve d'ahí. Una bateria que complisca la norma no té per què prendre-se foc. El problema d'aquestes bateries és que no tenen protecció front a la humitat, no tenen protecció front al sobrecalentament. Aleshores, si tu el poses a carregar en un lloc públic, hi ha risc de que es prenda foc.
1: Que pega un esclafit i que...
0: Sí, sí, tots els problemes venen d'ahí. Una bateria que compla amb la normativa i tenga la corresponent certificació de conformitat, no té per què prendre-se foc en cap lloc.
1: Mm. Parlem de les multes. Què costa... Tarifem les multes per saber exactament a què ens enfrontem. O sigui, quan tu agafes un patinet que està trucat i te l'emportes, ahir quina multa es paga?
0: Són 500 euros.
1: 500 euros sí. Per immobilitzar-te un patinet.
0: Sí, i per condicions tècniques que afecten greument a la circulació.
1: I per anar en auriculars i mòbil?
0: 100 euros.
1: 100 euros. Sí.
2: I què s'ha de fer per a recuperar el patinet quan te'l confisquen?
0: En principi, tenen que subsanar el motiu de la immobilització. Si és el tema de la velocitat, el tenen que limitar. Tenen que vindre amb un informe d'un taller oficial, un tècnic, i després nosaltres li tornarem a fer la prova, i si corroborem que no alcança més de 25 quilòmetres, es lleva la immobilització.
1: Mm-hmm.
3: Pablo, ¿puede decir que es verdad que ellos también se van formando los miembros del este grupo de ciclista, porque hay muchos patines que ellos saben cómo entrar en la configuración, que a lo mejor tú coges el patín, lo metes en la máquina y no corre más de 25 kilómetros por hora, pero bueno, que ellos se están haciendo especialistas también, los propios sí. Miembros del patinete se van formando, ¿no? Sí. Y entran, tocan la configuración y claro, eso está prohibido, ¿no? Pero eso, vamos un poco ahí nosotros
0: sí,
3: formándonos.
0: A ver, nosaltres el que fem és acceder a menús d'usuari, a menús avançats, que pot accedir qualsevol usuari pot accedir. No és algo que fem nosaltres solament. Mm-hmm. El problema és que la gent també aquestes possibilitats moltes vegades estan en el propi manual del patinet. Uh-huh. Explica com accedir als menús avançats, els paràmetres que hi ha que col·locar de determinada numeració per a que el patinet alcance més de 25 km per hora. Uh-huh. Aleshores, nosaltres tot això també el comprovem.
1: Uh-huh. I a l'hora d'aparcar un patinet, a on l'aparquem? Perquè ahir també ve en joc el patinet particular, els patinets que es lloguen per al turisme que s'inunda la ciutat, o inclús els conflictes que pugui haver en les bicicletes, tot en un mateix espai. Com es manté la convivència de tots els usuaris d'un carril bici de 200 quilòmetres?
0: Sí, per això és molt important la creació d'esta unitat. Un dels motius principals és facilitar la convivència entre distintos tipus de vehicles.
3: Sí, porque el tema de los patines, de la velocidad de los patines, no solo afecta a los usuarios de patines, por supuesto que es un problema que afecta al resto de usuarios de la vía, que son los peatones. Un golpe, claro. Un patín a 20 kilómetros hora que golpea a una persona, ya no digo a una persona mayor, a cualquier persona, pues sí. Es decir, tú, si vas en un, como usuario de coche, tú vas en un coche, no es lo mismo cuando miras el carril bici a ver si viene un patín que venga a 5 por hora que venga a 35 por hora. O sea que...
0: Nosaltres hem immobilitzat patinets perquè hem arribat a un sinistre vial i hem fet una inspecció al patinet i el patinet agafava 90 km per hora. Els últims que hem immobilitzat han sigut en... descomptant el que he comentat abans, els últims que s'han immobilitzat, que s'han publicat per part de l'Ajuntament i de la policia local, ha sigut en accidents, en sinistres.
3: Mm-hmm. De hecho, ayer la USAP creo que inmovilizó un patín, que vosotros me corregiréis, pero que se ve que se desbloqueaba con un mando a distancia.
0: Sí.
3: O sea que... I bueno, no sé com lo hicieron, pero que...
0: Sí, això també és motiu d'immobilització. El que fa més col·locar un mòdul que va de la centralita del patinet a la bateria, configuren el display del patinet per alcançar la màxima velocitat, que pot ser 60, 70, 100,

0: segons el model, i el que fa amb el patinet, amb el controlador a distància, quan es veuen, pulsen el botó del controlador a distància i automàticament el mòdul corta la potència i la baixa a 25.
1: I la baixa a 25, correcte. Perquè no us pilleu.
2: I tota aquesta intel·ligència...
0: Però això també nosaltres sabem com funciona.
3: Sí, sí.
0: De fet, cada vegada... Un moment, per favor. Cada vegada es veuen menys en controlador a distància. Quan varen començar els controls, veien molts, i ara cada vegada es veuen menys. Ells van evolucionant també. Tenen noves formes de...
3: Por eso,
0: però això és una responsabilitat molt, col·locar, afegir aquest tipus de tecnologia és una irresponsabilitat. Al final, tens que pensar que si vas amb el teu fill caminant, a la teua mare, qualsevol familiar nostre, si xoca amb un patinet que va a 60-70 per hora perquè una tenda l'ha col·locat una modificació, això també... Hauría que plantear.
1: Es que es molt perillós.
0: Sí.
3: Por eso, yo le mandaríamos también aquí un mensaje a la persona que se quiera comprar un patinete, por mucho que le digan, oye, mira, no te preocupes, que hemos sacado un sistema que la policía local no lo detecta. A lo mejor no lo detectamos hoy, pero el mes que viene probablemente lo detectaremos. Entonces, yo te daría ese mensaje, ¿no? Cómprate el que está homologado, haz las cosas bien... Sí, i ahorraràs, bueno, salut i dinero.
0: Sí, també m'agradaria afegir que quan nosaltres atendem un sinistre vial en el qual hi ha implicat un patinet, nosaltres li fem un estudi. Si nosaltres detectem que aquest patinet està modificat, el més probable és que aquesta persona, aunque tinga l'assegurança del patinet, la companyia de l'assegurança pot ficar-li pegues en el tema de la indemnització perquè estàs portant un patinet
1: superior a
0: que està catalogat com un vehicle personal lleuger i que realment de cara a la normativa del segur té la catalogació d'un vehicle a motor. La normativa del segur cataloga els vehicles que agafen més de 25 per hora com a vehicles a motor. No és el mateix que jo t'he fet un segur a ti, una assegurança, per a un vehicle que no agafa més de 25, que arribi la policia i faig un estudi, que el farem, i diguem que el vehicle agafa 60 km per hora.
1: Clar.
0: I són indemnitzacions importants.
3: Sí. Són tot pegues.
0: Una persona que té una assegurança per un patinet es pot trobar que per afegir aquest tipus de tecnologia, quan arriba la policia i investiga l'accident, detecta que el patinet agafa 70 per hora. Aleshores, l'assegurança es pot agarrar a això.
1: Sí.
0: Per a dir, no vaig a donar-te la cobertura... perquè no estàs portant un vehicle que d'acord amb la legalitat.
4: Manuel, què volies afegir?
2: El seguro se exonera completamente cuando es por motivos de alcohol, droga, o por ejemplo tiene algún tipo de modificación. Se exonera, pero cuidado, paga, lógicamente, la responsabilidad civil, tanto material como personal, y luego iría, si por ejemplo es un chaval joven, bueno, joven no, si no es mayor de edad, iría sobre el padre o tutor, lógicamente el propio seguro. Pero a priori el seguro pagaría los correspondientes daños materiales y personales en este tipo de circunstancia y luego iría directamente sobre el padre o tutor, que conozco algunos casos, lógicamente. Sobre todo en alcohol y en drogas, que han tenido siniestros y el seguro se ha hecho cargo y luego el seguro ha ido contra el padre o tutor del responsable de tal siniestro.
0: Sí, correcte, això volia dir que el segur pagarà, però l'assegurat pot tindre un problema greu.
1: Ximo, voleu reduir el 50% de sinistrabilitat ací al 2030? Voleu fer-ho de forma escalada? Com es plantegeu este pla?
5: Sí, este pla ja no involucra sols a la micromobilitat, també involucra els turismes, a les motocicletes, als ciclomotors... i està segmentat en aquests 4 anys que queden. Això cal dir que és un objectiu de la Direcció General de Trànsit, vale? Que estableix que pel 2030 n'hi hagi el 50% i pel 2050 siga 0 el número de morts i de víctimes greus per sinistres vials. I estem treballant s'ha aprovat també anterior a la creació del grup de patinets, s'ha aprovat el pla Vector, que el pla Vector és un pla a nivell policial i d'intervenció directa policial. I n'hi ha 6 línies en les que són línies estratègiques en les quals se treballa l'educació, se treballa sobre els vehicles que circulen per València, se treballen els comportaments i també s'ha intensificat el que és els controls sobre els vehicles que circulen. O sigui, n'hi ha més controls avui en dia i treballem el tema de les distraccions. Treballem el tema de l'alcohol, de la presència de drogues en l'organisme. Cal dir també que aquell que circula en un patinet també està sotmès a aquest tipus de limitacions, no? No pots circular en un patinet.
1: Són les mateixes limitacions que en un cotxe?
2: Sí, són les
5: a nivell administratiu, sí. El que no incurrixen és en responsabilitat penal.
2: Lo que no hay es retirada de punto, pero sanción administrativa sí existe, de 500 a 1.000 euros. Sí.
1: ¿De 500 a 1.000 euros?
2: Sí. En drogas y alcohol, si es delito más de 0,60 miligramos, serían 1.000 euros y de 3 a 6 meses está en el código 374, el código penal, sería de 3 a 6 meses de cárcel.
1: Bé, penseu que el futur serà més mobilitat personal?
2: Sí,
5: a veure,
1: en ciutats com València o altres ciutats, en Alacant, Castelló o grans ciutats, o inclús en municipis més menuts.
5: Sí, això és un acte de perspectiva, no? És veure un poc ficar-se en el futur, però el que sí que està clar és que hi ha que anar de la mà de lo que és l'usuari de la via, i l'usuari de la via està imposant un tipus de mobilitat, de micromobilitat, perquè al final és una micromobilitat sostenible, econòmica, àgil. No és el mateix circular en un turisme que circular en un patinet. L'agilitat és exagerada. També és veritat que interessa també a la ciutat de València tindre aquest tipus de vehicles.
1: I que evita també la contaminació.
5: Clar. I, però que circulen en aquesta seguretat necessària que va en pro de la ciutadania, en pro dels veïns de València i tot el que vinga.

0: Quan érem menuts, els dibuixos i les pel·lícules de ciència-ficció ens mostraven que el futur eren els cotxes voladors per les ciutats. El futur era esquivar patinets amb la mateixa tensió que un documental de supervivència, però celebrem que avui els nostres experts han posat la ciència i la raó al servici de la nostra seguretat i és reconfortant, Txelo, jo crec, tot el que hem escoltat i com es treballa
1: hem après molt.
0: I amb quin rigor es treballa per evitar aixòs sinistres. Així que agraïm la didàctica que han fet avui així, al contrapunt Ximo Bressó, del Departament d'Anàlisi Viari de la Policia Local de València. Gràcies, Ximo.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Pablo Cirujeda, coordinador del grup d'inspecció i vigilància de l'Anell Ciclista. Gràcies per la tasca, Pablo.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies per la tasca també a Mateo Gil, cap de comunicació de la Policia Local de València. Gràcies, Mateo.
4: Moltes gràcies.
0: I gràcies a Manuel Cáceres, vicepresident de l'Associació Valenciana d'Autoscoles. Bona nit, Manuel.
5: Moltes gràcies i bona nit.
0: Gràcies, Txelo, per convocar esta taula d'experts tan interessant. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Arribem a les 10.

0: En A.Punt Ràdio.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
0: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
1: De tu a tu.
2: Moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
3: Hola de nou. Torna a acabar sense acord la reunió entre Conselleria d'Educació i sindicats per desbloquejar la vaga indefinida del professorat. Ara Educació emplaça els convocants a donar una resposta definitiva a l'última proposta que els ha presentat avui. L'hora límit, demà a les 5 de la vesprada, un termini raonable per a la conselleria i inviable per a alguns dels sindicats convocants de la vaga. La consellera Carmen Ortí parla d'una oferta ambiciosa.
4: Un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. És una inversió, com abans mai s'havia fet.
3: Els sindicats reconeixen alguns avanços. Marc Candela és el portaveu de l'STPB i José Seco és el president de CECIF Comunitat Valenciana.
5: Al final s'han acceptat algunes mesures, especialment les que fan referència a plantilles. Millorar, per exemple, les plantilles dels col·legis de 0-3 anys. Recuperarem les 30 hores de semipresencial en formació professional que també havien retallat.
6: Inicialmente esta propuesta tiene algunas mejoras, una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas.
3: Però la distància continua sent molt gran en la millora salarial i en la reducció de ràtios. Escoltem de nou Marc Candela i Txelo Valls, que representa Comissions Obreres.
5: De temes retributius ja hem arribat al tope, per tant, no n'hi ha clàusula de revisió salarial, no es pagaran les pagues extracompletes, les ràtios no hi ha manera de que se puguen implantar a partir del curs que ve, i se baixa de ràtios.
7: Nosaltres veiem que és un document que té més ombres que llums. Considerem que necessitaríem més concreció en ràtios, en plantilles.
3: I la segona gran notícia del dia ha esclatat a Madrid. Allí un jutge de l'Audiència Nacional ha imputat l'expresident socialista del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'acusen del presumpte cobrament de comissions per intercedir en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Ell ho ha negat.
8: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: Està citat a declarar com a imputat el dia 2 de juny. Mentrestant, la cascada de reaccions polítiques, evidentment, no s'ha fet esperar. Els socialistes es reconeixen afectats. Patxi López és el seu portaveu al Congrés.
9: Todo afecta a nuestro ánimo, efectivamente. No le puedo negar que es un show para la militancia y para el Partido Socialista. Pero nuestra primera reacción va a ser defender la presunción de inocencia de un presidente, como digo, que transformó este país.
3: Y en el PP apunten directamente a Pedro Sánchez. Esther Muñoz también es portaveo al Congrés.
10: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
3: I Vox li torna a demanar al PP que presente una moció de censura. I un succés d'última hora, els bombers de Sagunt han rescatat el cadàver d'un home que ha aparegut en les proximitats del castell. En principi, la policia local descarta que es tracte del resultat d'un acte violent. Gustavo.
2: Estes han sigut algunes de les notícies d'avui. Podem avançar altres de demà.
3: Demà estarem, per descomptat, molt pendents del resultat d'aquesta reunió prevista per a les 5 de la vesprada, on sindicats i Conselleria d'Educació intentaran de nou tancar un acord que permeta desconvocar la vaga indefinida del professorat. I la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ocuparà de segur una bona part de la sessió de control que demà tindrà el president del govern, Pedro Sánchez, al Congrés. Les dues primeres preguntes són de Núñez Feijóo i de Santiago Abascal. Tornant-se a casa nostra, La direcció de Ford Almussafes i els sindicats constituiran la mesa de negociació del nou acord per l'electrificació que renova el subscrit en 2022. A Alacant, l'exregidora popular d'Urbanisme, Rocío Gómez, i l'exdirectora municipal de Contractació, Maria Pérez Hitman, declaren com a imputades davant la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes públiques a la platja de Sant Joan. I el ple dels Corts votarà la petició del PSPB i Compromís per a recuperar la taxa turística impulsada pel Botànic, una proposta que de segur no prosperarà. I davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la dana, declararà l'excap dels serveis informatius d'esta casa, Ivan Esteve Gustavo.
2: Ha informat per a Contrapunt Xavier García del Valle. Bona nit, company.
3: Bona nit.
2: Ara és moment de saber qui ve a posar el contrapunt final de la nit.

Bona nit, de nou. Hi ha reunions que passen a la història. Els pactes de la transició, Maastricht, Camp David... I després estan les reunions de la Conselleria d'Educació, que poden durar 12 hores un dia, 4 hores l'altre, i acaben descobrint una cosa extraordinària, que tot el món està d'acord en que no estan d'acord en res. Avui, sindicats i administració han tornat a eixir de la reunió amb eixa cara tan característica de qui ha passat tota la vesprada parlant molt per acabar dient continuarem negociant. La conselleria afirma que ha fet l'última oferta. Els sindicats responen que l'última de moment. I demà, a les 5 de la vesprada, nova pantalla. Això ja no és una negociació laboral. Això sembla una autèntica nissaga de Netflix. M'agrada especialment ixe moment en què, després de quasi 4 hores tancats, compareixen davant dels micròfons i tots diuen exactament el mateix. La reunió ha sigut positiva, que en dialecte polític-administratiu equival bastant a seguim enfadats, però encara no hem trencat les cadires. Mentrestant, els professors esperen, les famílies calculen què passarà amb la vaga i els alumnes, que probablement són els més sincers de tots, pensen que 4 hores de reunió per no arribar a cap acord sona bastant paregut a moltes classes, per exemple, de dilluns a última hora. I així arrenquem la tertúlia, amb la política educativa convertida en una espècie de partida d'escacs eterna on tots asseguren moure fitxa, però el tauler continua exactament igual que ahir. I la notícia del dia és la imputació de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Escorcolls a la seva oficina, també a l'empresa de les seues filles, acusacions gravíssimes, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal, i una classe política que ha reaccionat amb la velocitat habitual quan l'escàndol porta sigles alienes, és a dir, instantàniament. Zapatero ho nega tot en xarxes socials. El PSOE tanca files apel·lant a la presumpció d'innocència i recordant que la denúncia partix d'una, diuen, organització que qualifica d'ultra. El PP, per la seva banda, ha fet exactament el que tocava fer en un dia així, mirar cap a la Moncloa. Feijó diu que la corrupció és ja la raó fonamental del govern de Pedro Sánchez i Vox, que sempre viu en mode últim capítol de temporada, reclama una moció de censura immediata. El més fascinant de la política espanyola és esta capacitat per convertir qualsevol jornada en una batalla total, abans inclús que parli el jutge, perquè Zapatero encara no ha declarat a l'Audiència Nacional, ho farà el 2 de juny, però el debat públic ja ha passat per totes les fases. Escàndol, indignació, conspiració, tuit, contratuit i exigència de dimissions en majúscules. En fi, i així acabem el dia, amb mig país discutint si estem davant d'un cas gravíssim de corrupció.

0: o davant d'un nou episodi de la guerra política permanent en què Espanya viu instal·lada des de fa massa temps. Per posar el contrapunt, saludem el director del diari Información, saludem Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
1: Gustavo, molt bona nit, amic.
0: Saludem el delegat des Diario, Álvaro Razu. Bona nit, Álvaro.
2: Molt bona nit.
0: Saludem el periodista de València Plaza, Jesús Lorda. Hola, Jesús, bona nit.
3: Molt bona nit, Gustavo.
0: Seguint al detall la reunió, fil per randa, de la conselleria, amb eixos titulars que ens deixa la vesprada, una oferta ambiciosa, diu la conselleria. Et pregunto, Jesús, t'hem vist en el plànol de televisió, per cert, darrere just de la consellera Carmen Ortí. Quan un govern defineix una proposta com a ambiciosa, és perquè sap que l'altra part la considera insuficient?
3: Doncs ahí està la qüestió. Recordem que els sindicats es mouen, no?, en una forqueta d'entre 300 i 550 euros de pujada bruta mensual. I la proposta que ha plantejat la conselleria és de 200 euros a aplicar en tres tandes. 75 euros ara en setembre, 75 en gener, 50 en gener de 2028, és a dir, més enllà de les pròximes eleccions autonòmiques. La proposta, si bé implica un esforç econòmic prou elevat per a una conselleria i per a un govern valencià que patix una situació que tots coneixem d'infrafinançament històric, també és molt allunyada, no?, de les pretensions sindicals, inclús d'aquells sindicats que demanaven una pujada més baixa. Però el que diu el govern valencià, el que diu la conselleria, és que no pot pujar més. Aquesta és l'última oferta i així el que es planteja és un ultimàtum a sindicats. O accepten aquesta oferta o no hi ha proposta sobre la taula. Per tant, passats ja pràcticament 10 dies de vaga, la situació s'encamina cap a un panorama molt, molt delicat. Primer, perquè els sindicats han d'explicar a les seues bases el que ha hagut, no?, en aquesta taula de negociacions. En un principi, ells partien d'unes postures de màxims que no s'han arribat, sobretot en matèria salarial, però també en altres aspectes com ràtios, com la qüestió no relacionada amb les plantilles, i per tant hauran de veure si accepten que la conselleria es plante així o decideixen trencar completament i mantindre la vaga indefinida. Però no oblidem que darrere de mantindre la vaga indefinida està qui fa aquesta vaga indefinida, els docents. Cada docent que la fa perd un jornal d'uns 150 euros nets diaris. Per tant, la situació tampoc es pot cronificar per a aquestes persones que en una sort, no, de cost d'oportunitat poden començar a veure com, si la vaga s'allarga, la pèrdua econòmica no podrà ser compensada al curt termini per la pujada salarial que puga acabar proposant la Conselleria d'Educació.
0: Toni.
1: Sí, és que jo crec que està tot molt centrat també en aquesta oferta salarial, no? Aquests 200 euros més mensuals en 2028, en una pujada progressiva que començaria en guany, no? La conselleria ja sabem que va partir, com diu el company, de 75 euros mensuals en un plaç de 3 anys, i ahir a primer hora de la vesprada va dir que pujava a 120, després a les 2 del matí van acabar el programa i encara vaig haver d'esperar per a poder ficar-lo en l'edició impresa, pues sabien que finalment es va arribar fins als 200 euros, però és que sindicats demanen una pujada d'entre 300 i 650 euros mensuals per a recuperar aquest poder adquisitiu que denuncien haver perdut, no?, d'un 20% per la congelació salarial autonòmica de més d'una dècada. I en aquest sentit jo crec que pareix ser que els postures continuen junts. Jo pensava, fíjate, sí que pensava que este, quan vaig veure ahir a les 2 del matí que s'arribava a 200 euros de pujada, pensava que sí que els sindicats ho anaven a consultar en els seus companys i anaven a aprovar aquesta proposta, perquè a mi m'estranya que puja molt més la conselleria donat quines són les xifres actuals. No obstant, pues pareix ser que encara està enquistat, i anem a veure que finalment en aquesta reunió si dona més de sí, si la conselleria dona encara un poc més de braç a

0: sindicats i han proposat també cursos per a facilitar homologacions, no? I per altra banda, per a la millora de centres educatius, Educació ha inclòs la creació d'una nova línia de subvencions per als ajuntaments destinada a reparacions, a instal·lacions elèctriques, també a climatització, a accessibilitat i també a eficiència energètica, així també com a la continuïtat del plan edificant, no? Però tot això, sense plaços, no es van parlar ni de plaços ni tampoc de xifres, no? Van acordar a última hora de la reunió que va acabar, com sabem, ahir a les 12, la convocatòria immediata d'una taula monogràfica per a conèixer l'estat dels centres, de les obres menors i majors, i també dels plans que comptava de climatització. Altres novetats que tampoc acaben de convèncer massa són la substitució ràpida en primària, l'apertura d'almenys 150 noves taules per als xiquets amb necessitats especials i durant aquesta legislatura actual, i baixar les ràtios, com dic, en aquestes aules a 8 xiquets, no? Bueno, són coses d'assumptes que també es van tratar, però jo continuo dient que crec que el principal obstacle és com van a quedar els sols, no? Com van a quedar les nòmines de cada mes, quin va ser l'increment, i ahir és on va radicar també si va haver un acord pront o no.
1: Doncs demà la cita, a partir de les 5 de la vesprada. Com ens deia abans Jesús Lorda, comunicat d'última hora dels sindicats instant els professors a que responguen el formulari que penjaran demà a partir de les 9 del matí respecte si accepten o no l'acord. A les 3 aproximadament de la vesprada, els sindicats faran un primer seguiment d'aquest formulari, d'aquestes respostes del personal docent i decidiran si les respostes són suficients com per a acudir a la mesa sectorial de les 5 de la vesprada convocada per la Conselleria i aleshores signar o no l'acord. Per cert, a les 11 del matí hi ha convocada una nova concentració a la Conselleria d'Educació on els sindicats s'aprofitaran per a fer una assemblea en aquest espai. Això quant al tema fonamental en clau valenciana, com és la vaga del professorat. I vos pregunte sobre el que significa que un expresident del govern siga imputat des de tots els punts de vista, des del punt de vista judicial, des del punt de vista institucional, des del punt de vista polític. Toni Cabot.
0: Pues ha sigut, no puc dir que ha sigut una sorpresa, perquè és algo que estava barallant-se des de fa molt de temps, no? La imputació de Zapatero era un secret a veus, no? Des de que el passat 11 de desembre de l'any passat, pues, la Policia Nacional va detindre els màxims responsables de l'aerolínia Prosultra i el seu amic, Julio Martínez, un empresari d'Alacant, de la província d'Alacant, concretament d'Elda, que s'ha menjat molt entre les elites d'aixòs expresidents, no? I que pot dir que nosaltres, des de uns minuts, veuràs en la web d'informació.es una investigació que van a començar fa 5 mesos, concretament la primera filtració va vindre el dia 24 de desembre, quan ja se sabia qui era Julio Martínez, van a començar a averiguar. I el curiós del cas és com va arribar Julio Martínez, l'empresari d'Elda, Zapatero, perquè tot va començar en Eduardo Zaplana, el que fora president de la Generalitat Valenciana i alcalde de Benidorm. Martínez va començar en Zaplana. De fet, va estar íntimament lligat al que va ser, com dic, president de la Generalitat i alcalde de Benidorm, el que va conèixer en un gimnasio en el carrer José Abascal de Madrid, que està molt a prop de l'hotel Miguel Ángel. Allí va fer amic de Zaplana fins al punt de viatjar inclús en dos ocasions en ell al Mundial de Sud-àfrica, on Espanya, com sabeu, va acabar guanyant, no? I en Zaplana va estar a prop, estant Zaplana en Telefònica, ja en l'època en la que estava apartat de la política, i a un bar, perquè molta gent igual que entès que Zaplana va recalar en Telefònica per la seva amistat i no va ser de Xina. Está plana para recargar en Telefónica, pero una mediación directa de Zapatero y de Pepiño Blanco, que van a conectar B en el que va a ser en el propio Zaplana, que va a ser el alcalde de Benidorm y presidente de la Generalitat, a través de Javier de Paz, que es un alt directivo de Telefónica y amic personal de Zapatero. Julio Martínez, finalmente, después de hacer muchísima amistad en Zaplana, va a acabar posant terra per mig de Zaplana i se'n va anar en Zapatero, en el que va començar a fer coses, el que va començar a fer negocis. I d'ahí ve aquesta vinculació, com dic, de l'empresari alacantí Zapatero, que ha donat tant de parlar després a través del cas Plus Ultra, en el que, com sabem, va tindre alguna cosa a veure i va cobrar alguna que altra comissió. I això és el que puc dir en la vinculació de Julio Martínez, que, com saps, és un dels personatges clau en esta trama en el que Zapatero ha acabat salpicat de forma directa pel cas Plus Ultra.
1: Álvaro.
2: Bueno, tu pregunta es qué supone que un expresidente sea imputado, ¿no? Y es imputado por corrupción. Y queda pendiente si también por blanqueo de dinero. Es decir, un presidente puede ser imputado por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero esto es especialmente grave, ¿no? Cuando uno lee el auto, pues la verdad es que uno se queda de piedra, porque está todo muy bien ligado, ¿no? Y yo creo que tiene muy poco margen el bueno de Zapatero de defensa. Bueno, evidentemente, lógicamente, se va a defender. Ha dicho hoy en esa grabación de vídeo algo muy similar a la que ya dijo en una comisión, recordar, en el Senado, poco más. Pero me da la impresión de que este es un tema que va a afectar no solo a Zapatero y a sus hijas, sino que va a afectar de una manera todavía más cruda a lo que es a la cúpula socialista, ¿no? Empezando por el presidente, el Consejo de Ministros fue el que aprobó ese préstamo, que se devuelve, ¿cierto? Y acabando por la ministra Diana Morán, que hoy ha tenido una frase esta noche memorable, que ha dicho algo así como que ella cree en la justicia y cree en Zapatero. Pues me da la impresión de que las dos cosas son ahora complejas, ¿eh? Creer en Dios y no creer en Dios, pues es complejo. Y me da la impresión de que tendría que haber sido prudente. Lo que pasa es que es verdad que también dijo que ella era hija política de Zapatero, ¿no? Pero lo que es verdad que salieron mucha información desde, sobre todo a partir de enero de este año, de este caso. Había salido también a cuenta juntas, pero que a mí todavía esta mañana me ha sorprendido cuando han imputado al primer presidente del gobierno por corrupción. Es algo gravísimo. Y sobre todo gravísima la reacción por parte de la cúpula socialista, donde ha empezado a hablar de lawfare, donde ha empezado a hablar de que era una historia de manos limpias. Pero bueno, pero aquí, ¿en qué país vivimos? Hasta la portavoz del gobierno no se entera, que no tiene nada que ver. Es una comisión rogatoria que viene de Francia y de Suiza. Por ahí empieza el proceso. Es decir, no tiene nada que ver, manos limpias. Y lo digo también por informadores, en una televisión pública, que estaban vendiendo esa cabra. Es decir, y por eso estaban montando, no, pues si en manos limpias, el juez, o ferro, no sé qué. Bueno, cuando uno lee todo lo que es los 85 páginas más o menos son del auto, es que uno se queda de piedra. Es que se queda de piedra, es que además son habas contadas. Es decir, Julito Martínez cobra una comisión de Plus Ultra, ¿vale? Y ese es el dinero que luego envía Zapatero. Es que coincide. ¿Zapatero qué ha hecho? Informes. ¿Qué informes? Informes orales, ¿vale? Informes, algún escrito. Vamos a ver. ¿Pero quién paga 500 y pico mil, 600 y pico mil euros a una persona porque te dé dos consejos verbales y luego tres papeles? ¿Pero quién paga eso? Somos gilipollas, lo que pasa. Pues, hombre, que eso no es creíble. Y este juez, que además es muy desconocido, bueno, poco conocido, yo la verdad es que no tenía referencia.

0: diferencia de José Luis Caleman, yo no tenía, pues la verdad es que además es que lo ha articulado muy bien, y creo que en estos momentos el PSOE se tiene que replantear en estos momentos cuál, qué estrategia va a seguir, porque la de esta mañana ha sido un auténtico desastre.
1: Un jutge que va ingressar en l'Audiència Nacional en 2018, José Luis Calama, i ha dut causes complexes de corrupció, de terrorisme, de ciberdelinqüència i delictes financers. Álvaro Razú no el coneix i la majoria no el coneixien fins ara perquè té, precisament, diuen, la reputació de ser un jutge discret i poc mediàtic. És ara el jutge que ha imputat Zapatero, és el jutge que ha ordenat aquests escorcolls en oficines i empreses relacionades amb el seu entorn, i sosté que existeixen indicis d'una estructura de tràfic d'influències vinculada al rescat de Plus Ultra. Quin impacte Jesús Lorda pot tindre en Pedro Sánchez esta situació judicial?
2: És un col molt dur per al socialisme i per al sanchisme, no? D'alguna manera, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero s'havia presentat com un actiu molt valuós, capaç de portar-lo com a expresident a les autonomies, a certes negociacions, i demostrar un perfil de diàleg allunyat del que són els càrrecs institucionals. Recordem que, per exemple, Zapatero era una de les persones que negociava amb Puigdemont, i que a dia d'avui tenia el fet de eixes negociacions que s'han de portar amb el partit de Junts. Eixe actiu que s'ha vist a les eleccions andaluses, que també s'ha vist a Castellà i Lleó, en Extremadura, ara veiem com l'auto, com bé comentava Álvaro, els xicoteix fragments que he pogut llegir, deixen poc de marge per a la defensa. Si més no, sí que és veritat que tindrà que ser tot el procés judicial, no?, el que avance i el que determine la responsabilitat i sobretot els possibles delictes que puguen haver o no dins d'esta causa. L'auto d'avui deixa molt clar que n'hi ha qüestions a resoldre i que el procés va allargar-se en el temps. Ara el que ens trobem és que eixe actiu que a poc a poc s'havia anat acostant cap a la Moncloa, que s'havia anat traent per a moltes eleccions, per a molts processos, avui es veu, no?, empanyat una altra vegada prou del govern d'Espanya per la corrupció. Per tant, el que ens trobem és que el govern queda en una posició molt delicada, i l'estratègia adoptada avui, si bé el que planteja és recolzar de manera total el que va ser el president del govern, també s'hauria de fer una avaluació, no?, del risc que pot comportar si la figura de Zapatero finalment acaba, no?, doncs, condemnada per corrupció.
1: Toni, quin impacte pot tindre en el govern de Sánchez esta situació judicial, i com avalues les paraules de Diana Morant?
3: Jo fa molts anys vaig llegir una columna d'un veterà periodista d'Alacant, Manolo Mira Candel, que deia que tot és presumpt menys l'olor a podrit. L'olor a podrit mai és presumpt. I és que aquesta història és una imputació molt anunciada, perquè és molta casualitat, no?, que Zapatero posarà tant d'empenyo, tant d'èmfasis en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que fins a Valdós no tindrà que reconèixer, va reconèixer des de la presó que anys després anava acabant cobrant diners d'una empresa que al mateix temps cobrava de l'aerolínia, i tampoc se sap molt bé per què. I damunt de tot, les que cobraven eren, a més, les seues filles, a les que no se li va ocorrir millor idea que muntar una sucursal de la seva empresa en Venezuela. Pues ja estarien tots els ingredients per a tindre importants sospites de que algo en l'olera podrit pot ocultar-se. Des de luego, Sánchez, jo crec que té que estar ara molt, molt, molt preocupat, no? Hay que apuntar que el tot pot ser, no sé, han exigit que pot ser la bala de plata, no? Que acabi dins del seu cap, no? No ho sé si finalment serà així,

0: ¿qué información tenían que tener para saber que Zapatero sí que estaba abierto a ese tipo de cuestiones, eh? Es que es muy llamativo, es decir, es que van directamente a hablar, porque está grabado, salen al auto, van directamente a hablar con el expresidente del gobierno, es decir, que ya había rehecho sus buenas relaciones con Pedro Sánchez. Claro, una empresa plus ultra, ¿cuántos aviones tenía? ¿Dos, tres? Es decir, hombre, es que todo resulta bastante chusco, y además muy difícil de explicar el porqué. Porque de este tipo de gestiones me da la impresión de además que allí hay una serie de personajes que puede tener algo más de información más allá de lo que ya ha salido.
1: Doncs recapitulem a hores d'ara. De moment són acusacions, indicis, baix investigació judicial. Zapatero nega qualsevol irregularitat, afirma que mai va intervenir davant l'administració per al rescat de Plus Ultra, però recordem aquestes suposades il·legalitats que fonamenten la imputació segons el jutge instructor i segons l'UDEF. Haver utilitzat la influència de Zapatero en política i la seva influència institucional per afavorir el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra amb 53 milions d'euros aprovats durant la pandèmia. Haver cobrat presumptes comissions o pagaments encoberts vinculats a esta operació, presentats formalment com a treballs de consultoria, i la presumpta simulació documental o ús de societats pantalla per a justificar moviments de diners i ocultar-ne l'origen i el destí. Així les coses, veurem l'evolució del cas amb els pròxims esdeveniments en este sentit. En el dia de demà, com contàvem abans en el resum de la jornada de demà, en les seues previsions, la direcció de Ford Almussafes i els sindicats constituiran la mesa de negociació del nou acord per l'electrificació que renova l'acord subscrit en 2022. Són diversos els escenaris de certa esperança que es dibuixen en Ford Almussafes. Jesús.
2: Com sempre, Ford sempre té, no?, els treballadors, els sindicats a l'espera, i en el moment en què se produeixen aquestes negociacions i moltes vegades els anuncis, no acaba tot d'arribar a un bon punt. Bé, sembla que...
1: És molta ambigüitat, sempre no es tanca del tot la porta, sempre es juga amb el doble significat de les paraules... però mai s'acaba d'explicar per on passen aquests motius d'esperança o quines són les negociacions obertes. La cosa és que mai s'acaba de tancar l'esperança, però sempre hi ha un punt de llum, no? En aquest cas, ahir vam conèixer la fabricació del Bronco i també hi ha en marxa la negociació amb Gili, també, en fi, diverses qüestions que en teoria haurien de suposar un punt d'esperança i de tranquil·litat per als treballadors, però tampoc acaben d'afiançar-se, no? Però almenys hi ha llum a l'horitzó.
2: Exacte. Gustavo, fas un gran anàlisi, no, al respecte, perquè sí que n'hi ha un vehicle per a treballar. Està el tema de les negociacions, no, amb l'empresa xina per a produir vehicles en una part del que ve a ser la planta d'avui dia a Ford Almussafes. I recordem que eixe polígon industrial i tota la zona del parc industrial d'Almussafes resulta molt interessant per a la indústria de l'automòbil mòbil, primer per les connexions ja creades, no?, per a produir i per a fer tota la logística necessària, i després perquè Ford ha demostrat durant dècades que eixa factoria pot produir i pot ser molt rentable. Per tant, ara la qüestió és de mantindre eixa continuïtat. No obstant això, sí que és veritat que el nou model és un model menys de masses que el que hem tingut en els darrers anys, també que el Kuga, i per tant les unitats que prometa Ford jo les agafaria amb pinces i estaria molt pendent de l'evolució del mercat de l'automòbil per veure, no, si el Bronco acaba sent un èxit en ventes.
1: I com dèiem en el resum de les previsions de demà, ens ho contava Xavier García del Valle, a Alacant, l'exregidora popular d'Urbanisme

0: Rocío Gómez y l'exdirectora municipal de contractació, Maria Pérez Hickman, declaren demà com a imputades davant la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes públiques a la platja de Sant Joan. Toni.
1: Sí, sí, sí, no és això. Té que començar el desfile i anem a veure si finalment podem tindre un poc més de llum sobre tot això. Bé, bueno, en el cas de les nous ja saps el que ha donat de sí, no? Des de que va començar, des de fa ja mesos. Bueno, ja anem a veure finalment quines són les conseqüències que té cadascú per tot aquest escàndalo, que des de l'ho ha salpicat molt i en fi, ha copat molt l'actualitat d'Alacant i també del reste del país, però sobretot en Alacant amb molts mesos està parlant-se, com sabem, d'aquest escàndalo que, de gent que s'ha aprofitat, de gent que per la porta de darrere va tindre accessos a vivendes quasi de luxe, encara que tingueren aquest cartel de VPO quasi o VPP, i que bueno, tindrà que tindre, lògicament, la seva pena, perquè l'escàndal és un mayúscul.
0: Quan es presentaran els pressupostos de la Generalitat, Errazu?
2: Bueno, pues está pendiente, por un lado, el que se cierre el acuerdo con los sindicatos por el tema educativo, que eso pues lógicamente va a variar lo que son las cuentas, y luego creo que todavía hay un ligero fleco respecto a la negociación que se mantiene y la mantiene directamente incluso el presidente de la Generalitat con Vox, pero si el tema sindical funciona bien en lo que es a nivel educativo, pues yo creo que la semana que viene se presentarán los presupuestos ya en las Cortes, ¿no? De hecho, los diferentes departamentos ya han presentado sus cuentas. Es decir, hoy prácticamente el último día donde ya se elevaba el conseller de Hacienda. Por lo tanto, tiene toda la documentación ya.
0: Toni.
1: Sí, perdona, es que te había perdut.
0: Sobre l'aprovació dels pressupostos, sobre l'acord de pressupostos, ja vas parlar, et vaig preguntar la setmana passada, digueres que seria imminent, per afegir alguna cosa més al que hem comentat, sí. Quan penses que serà una realitat i aquesta presentació de pressupostos?
1: Sí, jo pensé també, efectivament, que no tardarem. Continuo pensant igual, jo crec que la sintonia en Vox en la Comunitat Valenciana entre Juan Fran Pérez Llorca i Vox és bona. Ell va ser també el que ja va estar enmig quan es va fer la primera negociació, quan encara estava en Amazon de president, i jo crec que no tardarem en tindre pressupostos perquè, com dic, la sintonia és bona. No puc dir quina data hi serà, però no tardarem.
0: Jesús.
3: No només és que la sintonia és bona i es presentaran estos pressupostos promptes, sinó que també el calendari no dona per a molt més. És a dir, el període de sessions es pot allargar al llarg de juliol, però l'últim dia de juliol les Corts valencianes en un principi sí o sí agafaran vacances, no? Per tant, pensant que el temps de tramitació parlamentària és d'uns 2 mesos, un mes i 3 setmanes, un mes i mig inclús, si s'acceleraran els terminis, això estan entrant en temps de descompte. A més, el tema de les eleccions d'Andalusia no juga així un paper rellevant, sobretot en quant a la escenificació dels acords entre PP i Vox. És a dir, PP i Vox necessiten també entendre's d'alguna manera en Andalusia, i tant a Llorca com al Vox valencià els podria interessar escenificar que així a la Comunitat Valenciana al llarg de la legislatura ha hagut cert acord, no?
0: La setmana passada, Errazu, crec que divendres segurament, comentares, si no recordo malament, que seria difícil que Moreno Bonilla traguera majoria absoluta. S'ha quedat a poc, però efectivament es va complir el teu pronòstic. Quina lectura fas en clau valenciana del que ha passat, si es pot extrapolar alguna cosa?
2: Però jo lo dije no como los economistas, que lo dicen a posteriori cuando pasa algo, entonces dicen no, bueno, yo lo dije antes, y lo dije antes respecto a Andalucía por lo siguiente, porque solo había que recordar las elecciones pasadas, y las elecciones pasadas ninguna encuesta le daba mayoría absoluta

0: Ja són les tantes, però sí que sabeu de què parleu i vos agraïm que poseu el contrapunt. Toni Cabot, bona nit.
1: Salutacions, molt bona nit, Gustavo.
0: Jesús Lorda, bona nit.
2: Molt bona nit, Gustavo.
0: Gràcies, Álvaro Arrazu.
3: A tu, bona nit.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. La ràdio continua, ara l'esport, 90 minuts. Bona nit.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
6: Vols dir?
5: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
7: No m'esperava això.
5: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
6: Clar que sí.
5: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
8: Missatge rebut.
5: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
7: Que susto.
5: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
7: Vale o no vale?
8: Ah, vale.
5: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
8: Efectivament.
5: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
9: Això què vol dir?
5: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
10: Ah, ara ho he entès.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu.

0: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona.
4: Humo, duro.
5: Aleluya, aleluya, empatolet.
3: Sempre al teu costat, passe el que passe.
6: Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabut al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i si 90 va en xifra, va en número, també va en xifra i en número el del perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio, i el perfil d'Instagram és també 90 Minuts Ràdio, però en paraula, en lletra, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio, un WhatsApp, amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que és: què et sembla la protesta convocada per Libertat UBCF per a dissabte? Vas a participar en ella? És la qüestió, o les qüestions que vos fem en el dia d'avui. Sí, aneu a participar en aquesta protesta, i què vos sembla convocada per Libertat UBCF? Ahir precisament parlàvem amb José Pérez, el president de Libertat UBCF, que ha convocat una protesta per a dissabte baix el lema "No sobran los motivos". Servidor ja es decantava ahir per dir que la protesta és necessària, perquè és necessari recordar que hi ha gent que no baixa els braços, i sobretot per posar el personal en alerta. En alerta del que ve. Estem a una jornada d'acabar la Lliga, i això significa, en Meriton, temps de vendre la moto. Ara ja fa quasi un any, falten 10 dies, 11, es despenjaren en Meriton amb el ja famós comunicat de la tornada a l'elit europea. I tot i que alguns alertarem que de Meriton un no es pot creure res, en temps de necessitat, vendre esperança, sabent que és més falsa que un disc dels Milli Vanilli, funciona, perquè el personal està tan angustiat que vol creure en vol alguna llum, en promeses que no tenen cap fiabilitat, mentre els profetes del paradís a futur guanyen temps de primer de propaganda. Ara arribarà el moment dels noms, de prometre reforços, de culpar als futbolistes si alguna renovació no hi ve, de prometre molt i gastar poc, de molt de fum, de molt d'autobombo i de l'eterna promesa de Meriton. Enguany sí que van a funcionar les coses. Ens espera un gran futur. El mantra de "hem estat a punt d'entrar en Europa" i a projecte, si finalment no s'aconseguís el lloc de conference, és la fase comodí que va servir per a justificar-ho tot aquest estiu, i generalment anirà acompanyada del "deixen treballar" clàssic en el hit parade dels temes de la Meritònia. Cal estar alerta per a que no tornen a vendre la moto d'una manera tan fàcil, per a que, per molt que repetisquen una mentida mil voltes, i en això són uns autèntics mestres, no acabi agafant cos de veritat. Per exemple, quan parlen de la sostenibilitat i de lo tocada que va quedar l'economia amb la Covid, no sé si us recordeu, però se tiraren anys a mitja trola, i no parlen de que l'economia del club està feta un desastre a base de vendre futbolistes bons per baix del seu preu, Soler, Condogbia, Ferran, o regalats, Parejo o Kangin, o de comprar Thierrys per 12 quilos, Marcos Andrés per 9 milions, Almeides per vora 9, o Schenks per 5 milions d'euros. Per això ells estan completament inhabilitats per a parlar d'estabilitat o de projectes. Per això la credibilitat del Meriton és la que és: zero. Encara que vagis amb la millor de les intencions, els seus fets parlen per ells, perquè en la vida no eres el que dius que vas a fer, eres el que fas. I Meriton no pot parlar de projectes quan se gasta 2 milions d'euros en comprar terrenys per edificar al costat de la ciutat esportiva, però un any es gasta a lo millor 0 euros en reforçar l'equip, o altre any es gasta a soles 1,5 milions. No són decisions errònies. És un desastre molt calculat i molt ben organitzat per l'amo, per a mal del club i per a bé del seu negoci i la seva butxaca. Alçar la veu és important, vital, diria jo. Que els esbirros a sou de l'IM, fonamentalment els valencians, que ja hi cobren un bon sou del club, escolten la protesta, es fa necessari. Que siga un dia incòmode. Servirà per alguna cosa? Almenys perquè sàpiguen els guardians del negociet de Peter que no es xuplem el dit i que no sempre van a guanyar. Algú ahí dins s'hauria de sopesar que ningú som eterns en els puestos. I sobretot
perquè en casos d'injustícia i mal govern com este, estar actiu te retrata. Fer-te el fals solidari amb paraules i no amb fets també diu qui eres. I per a tancar, perquè en casos d'estos, entre qui es meneja i protesta i qui no fa res, jo em quede amb qui es meneja i qui protesta. Probablement, perquè compartisc aquella màxima de Humphrey Bogart encarnat al periodista Ed Hutchinson en el Halcón Maltès, allò de l'encant de les causes perdudes. Les 11 de la nit i 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts, així comença 90 minuts.

0: 11 i 10, saludies a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Com estem? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. El dia d'avui ens vas a contar, ho deixem ahir, però sí que vull avançar alguna coseta. Ens vas a contar, no diem ni el nom, però alguna coseta de futur de València.
1: No puc dir res?
0: Si vols dir aquí...
1: No, vaig a parlar de Guido Rodríguez.
0: Vas a parlar de Guido Rodríguez.
1: Sí, sí, sí.
0: Val.
1: Hi havia un club partit... I d'un club que l'ha rebutjat i per què l'ha rebutjat.
0: Val. Hi havia un club partit que eren los Rodríguez.
1: Los Rodríguez.
0: En este cas anem a parlar de Rodríguez.
1: Boníssim, el de Calamaro.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, amb tot això i molt més, ja sabeu que tenim càtedra, per si voleu enviar alguna qüestió, però jo te pregunto com cada dia com venen les fotos.
1: Fotos venen... de mercat, si vols.
0: Mira.
1: Corberán no recupera efectius per a rebre el Barça. Lucas Beltrán manté molèsties en el genoll. Danjuma presenta dolor en l'esquena. I Gallà i Renzo continuen fora de l'equip després de les lesions musculars que patiren dijous contra el Rayo. Tots volen viatjar a la Cartuja. El Llevant ha rebut un total de 1.691 peticions per a les 720 entrades que disposa per al partit contra el Betis, on es juga la permanència en primera. Cada abonat del Llevant podia sol·licitar dos entrades fins al matí d'avui i la demanda ha doblegat el nombre de tíquets que de moment el club valencià per a repartir entre els seus seguidors. El Llevant ja va comunicar que els abonats que més vegades hagin acompanyat l'equip este curs fora del Ciutat de València tindrien prioritat en el repartiment de les entrades per a la zona visitant de l'estadi del Betis. Portugal crida Renato Veiga, el central del Villarreal, ha sigut convocat per a disputar el Mundial 2026. D'altra banda, Gerard Moreno ha parlat en el dinar de final d'any del Villarreal en el dia d'avui i ha assegurat que tractaran de fer tot el possible per a guanyar l'Atlético de Madrid este cap de setmana i finalitzar tercers en la Lliga.
2: Ho teníem amb la nostra mà, no? Però al final... es decidirà tot a l'última jornada. Intentarem donar-ho tot per guanyar el partit i acabar en aquesta tercera posició. És l'últim partit d'ells. Jo crec que també serà un partit emotiu per tots. També el club es juga molts diners, no? que també crec que és molt important. I per tota la gent també, que al final durant la temporada ens ha recolzat. Jo estic molt content que al final he pogut acabar la temporada pues, amb continuïtat i a un bon nivell.
1: Cipenga al Mundial. L'extrem Brian Cipenga, que milita al Castelló, ha sigut convocat per la selecció de la República Democràtica del Congo. Serà la cinquena vegada que l'extrem del Castelló, de 28 anys, vagi convocat amb la seva selecció, totes elles, com a jugador de l'equip de Castalia. Cipenga va arribar al Castelló el juliol de 2024 i s'ha convertit en un jugador fonamental per al conjunt que prepara Pablo Hernández. D'altra banda, el club ha anunciat que Jeremy Melot pateix una lesió en el bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit contra el Cádiz i no estima temps de recuperació. Celebra el Deportivo Eldense, l'equip alacantí ha festejat l'ascens a segona divisió amb un recorregut en autocar pels carrers d'Elda. L'inici ha sigut en l'estadi i la recepció i festa posterior per a club, plantilla i cos tècnic ha sigut en l'Ajuntament de la ciutat.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 18 minuts, obrim el 90 minuts i, com vos dèiem, avui és temps de la nostra apertura per a parlar d'un futbolista que jo crec que va alçar molt de hype, que diuen a les bodes, molta expectació en la seva arribada amb les seues primeres actuacions, que a poc a poc ha anat diluint-se i que, sobretot, des del club no deixava de dir-se que era un futbolista que entrava en els plans de futur sobre el qual edificar el València de l'any que ve. Estem parlant de l'argentí Guido Rodríguez, Salva, i d'algunes dades que entens per oferir-li als nostres oients.
2: Bueno, ja contarem en el seu dia, Manolo, que l'opció que el València finalment poguera contractar per a les pròximes temporades a Guido Rodríguez era una opció complicada, tenint en compte totes les arestes econòmiques que presentava aquesta operació. Sempre hem dit que, bueno, que l'operació de que el València poguera fer-se amb Guido era una operació que estava en Volkers, que depenia finalment de la presència del València la pròxima temporada en primera, en segona i en primera i en Europa, o en primera sense Europa, que esta situació no se tancaria mentre no es tancara la temporada. I a hores d'ara estem en les mateixes. Recordem que el futbolista va arribar lliure i que l'opció era complicada per la fitxa que percebia en la Premier. El salari net de Guido Rodríguez en el West Ham United era d'aproximadament 2,4 milions d'euros anuals nets per temporada. 2,4. La informació que nosaltres tenim respecte a Guido és que demana molts diners en concepte de fitxa, com a mínim la mateixa que tenia en el West Ham United, però a esta quantitat econòmica que demana hem d'afegir prima de fitxatge. És un futbolista que arriba de Bades. La prima de fitxatge al València no li la va cobrar aquest estiu, quan el València, bueno, va fer-se amb ell en el mercat de l'hivern per a la meitat de temporada. Ara sí que la va a demanar, però a més, la informació que nosaltres tenim és que està demanant 3 temporades de contracte, que me sembla probablement la aresta o el problema més important per a que un club pugui contractar Guido, tenint en compte que té 32 anys. 3 temporades de contracte a raó de 2,4 milions d'euros en nets per temporada me sembla a mi personalment una operació que és cara. Què informació podem afegir hores d'ara? La informació de Guido Rodríguez. Desconec la data, però recentment el Villarreal s'ha reunit amb els representants de Guido Rodríguez. Ja contarem així en el seu dia. De fet, entra Javi Mata, el company de Villarreal, i va confirmar que una informació de Súper, que va dir que el Villarreal havia seguit a Guido en diferents compromisos d'esta temporada. Bé, pues la informació que nosaltres contem ara és d'ara, 90 minuts, és que el Villarreal s'ha sentat amb els representants de Guido Rodríguez, però en el moment els representants de Guido Rodríguez li han plantejat les condicions econòmiques que Guido li demana al Villarreal per a firmar contracte, el Villarreal ha dit que és una operació cara, que el Villarreal no la contempla i ha deixat de tindre en el seu objectiu per a reforçar el mig del camp de la pròxima temporada a Guido Rodríguez. És a dir, que el Villarreal considera molt cara l'operació de Guido Rodríguez, per tot el que estem comptant, 3 temporades de contracte, en la mateixa fitxa que percebia en el West Ham United, 2,4 milions d'euros nets per temporada, el que són pràcticament 5 milions d'euros bruts, que és el que li costaria al València i en este cas al Villarreal. I la informació que nosaltres tenim és que, i és una informació que va donar Diego Pico en Marca, Guido té una oferta milionària de la Lliga Mexicana. La Lliga Mexicana sí que li paga la fitxa que ell pretén, li paga la prima de fitxatge que ell pretén, li dona les 3 temporades de contracte que ell pretén, però Guido, com que vol quedar-se en Espanya, està utilitzant aquesta oferta que ja té de Mèxic per a veure si València o Villarreal, o si hi ha altre club en Espanya, que a mi se m'escapa, la poden igualar. Guido, com que ja té clara l'oferta que li donen en Mèxic, que és el que ell busca,

0: pues lo que tracta és que la igualen així els clubs d'Espanya que estan darrere d'ell. El Villarreal ja li ha dit adeu, i la informació que nosaltres tenim del València, Manolo, el València lo que deixa caure és que li ha presentat una gran oferta econòmica, ojo, és Meriton, una gran oferta econòmica a Guido, i que Guido no ha contestat. Jo entenc que este capítol, Manolo, pues, se tancarà la pròxima setmana, perquè Guido de Presa tancarà el seu futur i perquè ja té aquesta gran oferta de la Lliga mexicana. La informació, torna a dir, Manolo, és que són tres temporades de contracte que Mèxic li les donen, que demana 2,4 milions d'euros nets per temporada, que en Mèxic li es donen, i que el Villarreal, a aquestes condicions econòmiques, ha dit que no. El València diu que la seva oferta és important. A mi me costa de creure que l'oferta del València econòmicament siga important, que el València arribi a les xifres que percebia en el West Ham, perquè, com van encontrar ja en el seu dia, canvia la política de salaris alts en el València, o que canvia la política d'inversió en fitxatges del València per a la pròxima temporada. Jo ho van dir en el seu dia, el València, per a contractar Guido, ha de fer fora el Diacabí i la fitxa de Diacabí. Però, a més, si a mi me preguntes, jo crec que per a oferir-li estos diners a Guido, el València ha de negociar ja una fitxa a la baixa la pròxima temporada per a que renove José Luis Gaya.
1: Pues, i si són les dades que vos oferim, els diners que està demanant Guido i que, de moment, han fet que el Villarreal el lleve. Les coses mai són definitives i més en el món del mercat i del futbol, però que de moment el Villarreal deixa de contemplar l'opció de Guido Rodríguez. Ara, el que uno pensa és que si el Villarreal veu cara a l'opció Guido Rodríguez, pues probablement el València no puga tampoc arribar a lo que... A lo
0: València que... diu que li ha oferit una gran quantitat econòmica. És el València i és Meriton. Torne a dir, per a que això siga possible, Manolo, ha de canviar la política de salaris alts en el València, o ha d'haver inversió. Però en tot cas, este capítol, Manolo, se tancarà pronte.
1: Pronte, correcte. Del València poc més que dir, perquè...
0: No, ara ho raonarem en la càtedra de Miqui.
1: Vale, perfecte. 11:24, ja sabeu que resten 4 dies per a que s'acabe la Lliga, i per tant ja estem activant en 90 minuts el modus mundial.

0: 25. Salva, comencem. Ja era sabut que anava a estar, però ho hem tingut la confirmació. Era Itxemert en la llista que ha donat Suïssa per al Mundial.
1: Forma part de la convocatòria. Suïssa està enquadrada en el grup B, al costat de Qatar, de Bòsnia i Herzegovina i el Canadà. I a partir d'ahí, bueno, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka són referents i el tècnic Murat Yakin tracta d'explotar el talent d'una davantera que ja veurem, o que sembla imprevisible. També destaquen noms com és dels futbolistes del Sevilla, Jibril Show i
0: Rubén Vargas,
1: però Xomer Manolo, futbolista del València, que conclou contracte ara quan es tanque la temporada, està a la llista de Suïssa.
0: Altre dels membres d'un equip de la Comunitat Valenciana, en este cas del Castelló, Brian Cipenga, també convocat.
1: Ho acabem de comentar en els titulars. Brian Cipenga, que milita en el Castelló, ha sigut convocat per la selecció de la República Democràtica del Congo. Serà la cinquena vegada que l'estem del Castelló, de 28 anys, va convocat en la seva selecció, totes elles com a jugador de l'equip de Castalia.
0: Bueno, Cristiano Ronaldo en la llista de Portugal.
1: Sí, ahir entrava Neymar en la llista de Brasil, avui entra Cristiano Ronaldo en la llista de Portugal, llista on també està el defensa del Villarreal, Renato Veiga. Cristiano Ronaldo, amb 41 anys d'edat, està en la selecció portuguesa, que ha donat a conèixer l'espanyol Roberto Martínez per al Mundial de 2026, que serà el sisè i últim sis mundials per a Cristiano Ronaldo.
0: Que per cert també és notícia per un tema comunicatiu.
1: Sí, perquè ha adquirit la plataforma internacional especialitzada en streaming esportiu, LiveMod TV. La plataforma oferirà transmissions completament gratuïtes dels partits de la Copa del Món en Portugal. Manolo, bueno, la llista la tenim així, però hi ha un fum d'estrelles.
0: Va, Guedes, també.
1: I hi ha un fum de convocats. Efectivament, està Gonzalo Guedes, el futbolista ex del València i actual jugador de la Real Societat.
0: La llista de Brasil, ahir laboralment estàvem fent el programa i dèiem va Neymar, que és una de les noves i és una llista que va carregat, Salva, sobretot d'anys.

0: 7 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

Hoy hem sabut que l'obra de Paco Becerra, Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, basada en Teresa de Jesús, finalment es podrà veure. Serà en francès i al Teatre de la Bastilla de París. La funció, recordareu, va ser censurada pel govern autonòmic madrileny. Muero porque no muero, la vida doble de Teresa, anava a estrenar-se i, de fet, juraria que havia rebut ajuda. El gener de 2023, als Teatros del Canal, que dirigia aleshores la ballarina i coreògrafa Blanca Lee. En el text, Becerra du a 2023 la figura de Teresa, un aspecte que no va agradar a una classe política bàsicament inculta i que pensa que qualsevol text o intervenció artística que posi la mà o que posi la veu sobre un personatge religiós s'ha d'eliminar. Vaja, que si per ells fora la història del teatre, de la literatura, del cinema, de la música, de la cultura, desapareixeria. Què hauria fet aquesta gent amb les variacions Goldberg de George Tabori, per exemple, que reinterpreten la Bíblia? Que, per cert, spoiler, tornem a crucificar a Jesucrist, com així ho faríem si visquera ara. Doncs què farien? Cremar-les. I pot ser discrepeu, però juraria que ja no és ni un problema profundament ideològic. O pot ser millor, a més d'un problema ideològic, és un problema d'ignorància supina. No estem obligats a que ens agrade un autor. Pot incomodar-nos, i clar que podem dir la nostra, faltaria. Però en una societat lliure i democràtica, ningú pot censurar l'art. Suposo que coneixeu l'autor, Paco Becerra. Si no és així, dir-vos que l'any 2009 Paco rebia el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, entre els molts reconeixements i premis que té. Ha estat traduït a una quinzena de llengües i ha estat representat en països de tot el món. És un dels dramaturgs espanyols més interessants, justament per la manera que té de plantejar qüestions incòmodes amb un llenguatge poètic i una estructura trencadora. Per cert, eixe text censurat, que ara es veurà a París, va rebre el 30è Premi de l'SGAE, el Premi Hard.

0: Biel Poncela. I sabeu què és el pitjor de la censura? Que qui la practica es creu superior a la resta. Es creu amb drets sobre els altres. I això és molt perillós. Són les 7 i 13 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: A començament del mes de maig anunciàvem el concert de presentació del nou disc de Borja Penalba al Teatre Thalia. El segon, en solitari dins el nou projecte Giròvac, ara amb el subtítol Suite de Parlavà. Parlàrem per telèfon amb Borja fa setmanes per parlar de la Suite de Parlavà, on Borja li fa l'ullet al poeta Miquel Martí i Pol, que va publicar la seua Suite de Parlavà. Parlavà és un poble del Baix Empordà on Borja va decidir anar per despressuritzar-se un poc, no? Com fan els avions. Parar, després de molts anys, sense parar. D'escenari en escenari, d'hores i més hores d'estudi, de projectes, la majoria col·lectius. Borja Penalba és músic, és cantant, és compositor i a més ha sigut productor musical. Ha treballat, entre d'altres, pràcticament amb tot el món. Mireia Vives, Feliu Ventura, Lluís Llach, Roc Casagran, Maria del Mar Bonet, Obrint Pas, Miquel Gil, Joan Amèric, Marc Parrot, Sílvia Pérez Cruz, Vercel, Aspencat, Andreu Valor. Ha actuat a països africans com ara Egipte, Tunísia, Marroc o Algèria i Amèrica, en països com Cuba, Argentina, Xile o Uruguai. També ha recorregut bona part d'Europa, França, Itàlia, Alemanya, Portugal, i molts més. L'any 2024, i després de més de 30 discos, enceta el seu projecte en solitari, Giròvac. Un any després, l'octubre passat, eixia la Suite de Parlavà de Giròvac, un disc gravat als estudis Hive Recording Studio de Benicalap, amb Rafa Sánchez, masteritzat per Pablo Schuller, a Schuller Sound de La Canyada. Borja està acompanyat de Vicent Colonques, és eixe piano que escoltem de fons, i en alguna cançó per Edu Olmedo a la percussió. Al seu web podem llegir, és que m'ha agradat molt i he volgut compartir-ho amb vosaltres, Borja Penalba fa música, és músic, fa de músic, és música. Giròvac vol ser més que un disc, vol ser més que un concert i una gira. Giròvac és una idea, comença el viatge. No em digueu que no és bonic. Fa temps que volíem convidar-lo a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio i avui ens acompanya a l'Hora de la Cultura. Borja, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quina alegria de tindre't així.
1: Molta alegria. Tenia moltes ganes de vindre.
0: I jo de que vingueres. No sabria dir-te a on, però jo vaig llegir que fa un any, quan arrencava això del Giròvac, vas dir que no era un disc conceptual, no? Suposa que així que et referiries a aquell primer, que era un disc existencial, no? Que feia més de 30 anys que anaves en els ulls tancats i que havia arribat l'hora d'obrir-los.
1: Sí, més o menys és això. Vull dir, en els últims anys però, ha sigut com una mena de trajectòria natural que ha esdevingut en això, pues que necessite fer la meua, fer el que em doni la gana, i és el que estic fent amb el Giròvac.
0: I això és un privilegi, no?
1: Sí, totalment. Perquè han sigut molts anys compartint amb tota aquesta gent bonica, perquè tota aquesta gent és bonica, però clar, quan compartis és quan convius amb algú, doncs...
0: Te falta l'aire.
1: I has de fer concessions.
0: Sí.
1: Com és normal i és lògic. I necessitava no fer cap ni una. Ja està. I fer el que em donés la gana.
0: Com van ser aquells 6 mesos a Parlavà?
1: Durs.
0: Durs?
1: Duríssims.
0: Sí?
1: Clar, jo vaig anar allà a deixar de beure i els ansiolítics. Uau. Que és el més heavy que he fet en la meva vida.
0: Sí que ha de ser dur, això.
1: Sí, de fet, lo de l'ansiolític, jo flipava perquè... Bueno, estava en un terapeuta que me feia seguiment diari i una doctora de Barcelona, i li deia a la doctora, però... Això no és normal. I me diu, no, és normal. Me diu, el mono d'un ansiolític és pitjor que el de l'heroïna.
0: En sèrio?
1: Sí, sí. Això me va dir. I la veritat és que no li recomane... Bueno, sí que ho recomane perquè el resultat és positiu, però el viatge aquell és molt heavy.
0: És molt heavy. Com d'una cosa tan terrible i ja algo tan bonic com Giròvac?
1: No ho sé. És un procés... Tu pensa que baixes a l'infern per pujar.
0: I a més,
1: per pujar renovat.
0: Per pujar
1: renovat.
0: Altra cosa més que pujar,
1: per
0: no?
1: Pujar renovat i amb moltíssima força. I poquet a poquet, perquè això ja fa, és desembre, fa un any i mig que vas començar això, ara fa un any que vaig acabar aquell procés de parlar, i des de llavors ha sigut com un... poc a poc anar guanyant força, lucidesa, com recuperar coses de mi que havia oblidat que existien. I això és molt, molt bonic.
0: Com per exemple?
1: La lucidesa, per exemple.
0: Però sempre ha sigut un home lúcid, no?
1: Doncs pues, imagina't sense...
0: Però imagina't ara. Imagina't,
1: no, vull dir que jo... He estat molts anys arrossegant-me. Arrossegant-me per la vida. I...
0: És curiós, no? Cada volta més depenem o tirem mà d'eixos d'eixe medicament, no? Des ansiolítics, sí. Però dius, no, total, és que estic molt nerviosa. Ja demà, quan descanse, però eixe demà no arriba, o és una setmana de nervis, o és un mes de nervis, fins que al final els demanes que te solucionen la vida i ells no poden solucionar.
1: No, són pal·liatius que amaguen, és, bueno, igual que l'alcohol, igual que les drogues, vull dir, són coses que amaguen, que les prenem per amagar que no entenem el món en el que vivim. Ja està, que ens sobrepassa. Jo crec que estem tothom sobrepassadíssims del món que estem vivint.
0: Això és totalment d'acord. I cada volta trobem més gent que està així de sobrepassada per este món, que dius, necessite primer entendre'l per a després intentar fer alguna cosa, no? Vull dir...
1: Jo perdo l'esperança, d'entendre'l. Jo ja... No, ja he renunciat. Jo ara ja tiré milles
0: a fer allò que el fa feliç.
1: Sí, intente jugar una mica amb les regles aquestes que tenim al nostre voltant per sobreviure i poder intentar fer allò que tinc al cap, que vull fer, però sabent, sense cap pretensió d'entendre res del que està passant, perquè jo no ho entenc. O sigui, a mi se m'escapen moltes coses.
0: La veritat és que molts de nosaltres no entenem. Tornem al disc o agafem el disc. Quin paper ha jugat Lluís Llach en tot aquest projecte?
1: Ai, Lluís és, si no el més gran referent que tinc, pues, dels més grans, no ho sé. És com un pare musical per a mi, des de que era ben petit, jo. I... sempre he tingut també com un referent d'artesania, de com fer cançons, de com cuidava, com ha cuidat sempre la... tot allò...
0: la manufactura,
1: que conforma,
0: no?
1: Sí, que conforma la cançó, o sigui, la fonètica, la mètrica, la rítmica, l'accentuació, no deixes res a l'atzar, no? O intentes no deixar-ho. En aquesta búsqueda permanent de l'excel·lència, que mai la solices, però sempre l'estàs buscant. Vull dir, el teu objectiu és l'excel·lència. I per a mi, Lluís, és l'excel·lència musical. Dins d'un àmbit, d'un estil, o el que tu vulguis.
0: Està clar. Està
1: però... clar. Això i, bueno, i circumstàncies de la vida, pues, qui m'anava a dir a mi? El xiquet aquell que anava perseguint-lo en els concerts, pues, que un dia el coneixeria, que un dia el dirigiria, que un dia treballaria en ell, que un dia viviria amb ell. No sé, és tot molt loco.
0: Perquè la vida també té coses bones.

0: d'aquesta manera.
1: Sí.
0: Sí, vull dir...
1: La meua moltíssimes, a banda de les roïnes té moltes bones.
0: Escolta'm, com dèiem abans, el 5 de maig tu vas presentar la suite de Parlavà al Thalia. Quan t'he preguntat, vas dir, quan t'he dit, vais, quan has arribat, he dit, com va anar? I vas dir, brutal. La resposta ha sigut així de rotunda, no? Com va estar aquell concert?
1: Pues va estar molt bonic. A banda de... Bueno, el Thalia és com casa, perquè és el teatre del meu barri, el carrer de Cavallers, i sempre l'he tingut molt, molt de carinyo, aquest teatre. I ja el lloc ja era brutal. I sobretot també perquè cada concert que estic fent, o sea, és com que estic donant un passet més enllà. Vull dir, no me conforme i dono un pas més enllà en treure tot el que tinc a dins. Musicalment, artísticament, filosòficament, dramatúrgicament.
0: Sí, perquè clar, quasi tens unes dots dramàtiques xules, no?
1: Bueno, no ho sé, jo no puc dir això. Jo el que sí que tinc és una cosa, una inquietud molt loca a dins meu, que surt de maneres molt diferents, i que, per exemple, fins ara se limitava a sortir de maneres molt diferents musicalment, en estils musicals, etc. Però ara també en el directe pues, també surt per això, per la posada en escena, la manera
0: d'adreçar-me
1: al públic, etcètera.
0: Home, la veritat, no vos perdeu un concert pel que he vist, nosaltres estàvem així en directe, lògicament, però pel que m'ha mostrat Borja en el vídeo és pagar molt la pena per les cançons, però per veure el Borja que va veure aquella gent del Teatre Thalia, no?
1: I amb unes col·laboracions meravelloses.
0: Qui va estar?
1: Pues va estar el Tomàs de los Santos, va estar el meu fill Claudi, la meva filla Lucía Ballant, que després va ballar un tango amb una noia, la Luna Robert. Va estar la Mireia Vives, va estar Esther, que varen fer una cançó molt xula. Va estar... Lluís Llach va estar.
0: Home.
1: Va baixar. I ara me'n deixaré algú.
0: Bueno,
1: crec que no.
0: Jo crec que podrem...
1: Crec que no.
0: Jo crec que la gent podrà perdonar-ho, no?
1: Bueno, anirem traient... El concert està tot gravat i...
0: Anirem traient-lo.
1: Perquè s'ha gravat en àudio per a disc i... Per un disc, que si vols parlem... Que
0: sí,
1: és el,
0: home,
1: el,
0: i tant.
1: El següent.
0: El següent disc serà eixe concert?
1: El següent disc, si tot va bé, serà el concert del Thalia... O sigui, una selecció de cançons del Thalia, una selecció de cançons que faré dins de 10 dies a Nova York, en un lloc que es diu Bitter End, que és una sala mítica d'estes, un antro mític, on tocava Dylan, Springsteen i tota... Lady Gaga.
0: Sí.
1: I han gravat discos ahí, jo què sé, no sé, molta gent. I l'11 d'octubre a l'Olimpia de París, que faré com la primera part amb el Girovac, i Maria del Mar Bonet farà el seu concert després.
0: Bé.
1: I llavors vull gravar els tres i fer un Girovac Periple, segurament. El títol provisional que l'he ficat és Periple. És una paraula que m'ha agradat sempre molt.
0: Sí.
1: I la trobem que té sentit per a este projecte.
0: Ara parlem de tots aquests concerts, perquè té la Marinera, quan va començar a dir-me, vaig dir, ostres, de xavo, eixe nou projecte i eixe arrencar del Girovac. Però abans jo els comentava als companys que em fa l'efecte que Girovac, i ara tu segur que m'ajudes a definir-ho, no? És un disc nu, és on les cançons estan aparentment despulladíssimes, no? No només les cançons, fa l'efecte que l'autor també, tot i que els autors de moltes de les cançons són poetes, no?
1: Sí, bueno, la nu és un disc petit, o sigui, en comparació, per exemple, a l'anterior, que era cap a fora, era molta instrumentació, el cabaret, el no sé què, el tango, el no sé qual, i este és més cap a dins, més íntim, més tranquil, més petit, perquè hi ha piano, guitarra i una miqueta de percussió. I tot té una, pues eso, una mena de coherència. Al final, el que intentes també pues, és transmetre el teu moment vital. Vull dir, jo no sé... Jo si estic cap a dins, no sé

del cap a fora. Vale. Ja, vull dir, la música és això, també. És la teva manera de d'expressar el que estàs

0: que he dormit poc.
1: Avui estàs cansat.
0: Sí, estic cansat.
1: I això,
0: però no, però bé.
1: Ens ho ha dit només arribar perquè no l'han deixat dormir. És que els cambrers, quan vos demanen un descafeinat, pues que siga descafeinat. Veritat que sí.
0: És, sí, és un detall a tindre en compte.
1: Hem escoltat, o començàvem per escoltar la cançó de Perdona aquell que no du, una lletra d'un poema d'Estellers. Què t'oferia este poema?
0: Bueno, este poema ja el vas musicar fa 12 o 13 anys per a l'espectacle d'Estelles de Maema amb el Francesc Canyó, i és un poema al que li tinc molt de carinyo i
1: que s'adapta molt al Girovac, no? A ese moment vital teu, no?
0: Sí, en general tot és, si mires, bueno, és com que les lletres i la música també destila tot una mica el mateix, no? Este rotllo de la vida, la mort, el món, que este és el que parlàvem abans, no? De que no entens el món en el que vius. Mm-hmm. Que això és la cançó de Paisatge, per exemple, parla d'això.
1: Sí. Que el Paisatge no sé, però nosaltres teníem preparada Ara estigues alerta, que m'agradaria escoltar-la.

0: Me encanta. ¿Por qué has parado de tocar el piano, Borja?
1: Ay, patillas, patillas.
0: Mientras escuchaba la canción, Borja jugaba al piano, ¿no? Qué bonic, ¿no? Es francés, es inglés, todo el mundo diu jugar, ¿no? Mm. La guitarra, sí. El piano, el trombó, el... No? I nosaltres sí, li posem sí. Una seriositat així com més rígid, no? Com has fet aquest procés de fer les cançons? Esta cançó és una preciositat.
1: Ai,
0: me la quede. Esta cançó té perfil d'himne.
1: Jo és que m'ho passo molt bé creant. I això és, pues, el poema aquest, el vaig llegir en el seu dia.
0: Sí.
1: Un poema de Bukowski, de Loving Heart, el cor que riu, el cor somrient, com vulguis dir-li. I clar, jo llegia, dic, això és una
0: de
1: puta...
0: De qui és la veu que s'escolta?
1: Tom Waits. Tom Waits. La vas robar de YouTube.
0: Molt bé, què vas fer?
1: Perquè vas veure que no tenia drets, que no estava infringint res, i me la vas baixar i la vaig clavar ahí, que és Tom Waits recitant el poema original en anglès.
0: Ai, que bonic.
1: Però clar, no tinc accés a demanar-li, ei, Tom, me gravaries esto, eh?
0: Sí.
1: Tomàs. Què tomes? Un whisky doble. Pues eso. I la lletra és brutal. Això de... I és una cançó que pense que me la canta a mi, te la canta tu.
0: I
1: la
0: canta, canta,
1: i la canta la meva filla, saps?
0: Clar.
1: De la teua vida és teua, estigues alerta, no et deixes enganyar. I al final, allò de la teua vida és teua, no ho oblides mai, perquè ets meravellosa. Els déus volen delectar-se amb tu.
0: Si me fas plorar en directe,
1: és que no, te fa plorar Bukowski, que és un cabron.
0: Sí, sí, sí, la veritat.
1: I
0: sí.
1: La vas traduir això, com, hi ha un moment que diu Beyond the Watch, que és, estigues alerta, i me va agradar més el, o sigui, com a... No, com a
0: títol.
1: Com a
0: no?
1: títol, i després esta frase de, que vas repetint i que en els directes convida la gent si vol cantar i tal.
0: Uh-huh.
1: Això.
0: Escolta, aquí és l'home estrany.
1: Ai,
0: jo no haguera dit mai que tu i Maria Benito faríeu tan bona parella, eh?
1: Jo tampoc. Jo tampoc.

0: Això és un encàrrec que em va fer la BL, de musicar tres poemes de Maria Benito. Va ser en part Marco, em va cridar un dia, em va dir: Borja, hem pensat en tu per tal. I jo, encantat, em vaig llegir tota l'obra completa, vaig implosionar,
1: sí.
0: Me la vaig tornar a llegir i sencera, i deia: what the fuck, o sea, que algo que faig jo amb això.
1: I ara que...
0: perquè, clar, és un món, o sea, està a les antípodes meues, esta dona escrivint, vull dir, no... I, clar, i vas dir, pues sí, va ser com un repte de dir: ho puc aconseguir, tu puedes.
1: Anem a fer ser amics, Maria,
0: sí,
1: tu i jo.
0: Llavors, me vas centrar en la musicalitat, única i exclusivament, en quins poemes emanaven, per a mi, una música, una melodia, un d'allò. I són els tres poemes que vas musicar i que estan en el disc.
1: Sí.
0: De fet, n'hi ha dos que és lo més estrany, i, bueno, lo més estrany més o menys, però bueno, lo més estrany, i Vent a la tarda, jo no sé què diuen. Jo estic cantant i no sé què estic cantant. No sé què... No tinc ni idea. O sea, un toll de pètals fresquívols. O sea, jo no sé què, jo no sé què és això. O sea, no li posé...
1: Toll.
0: Clar, però me donava música, me donava una musicalitat, i seus poemes, i ja està, i li vas donar la música que me donava en el cap, perquè hi ha un altre que sí que és més dins del seu llenguatge, que és una mica críptic, és un poema que està dedicat a Vicent Andrés Estellés, en l'amor,
1: sí,
0: de la seva filla,
1: sí,
0: que per això el barreja amb la cançó de Bressol de Jo tinc un amor petit, i tant.
1: Sí, sí. Escolta'm, abans ja ens ho has dit, te'n vas a París, a l'Olímpia de París, com l'Ovidi.
0: És fort.
1: Jo no, cada volta que algú parla de l'Olímpia, per a mi l'Olímpia de París és aquell disc d'Ovidi a l'Olímpia, però a més, conta'm, va ser quasi pràcticament per l'aniversari d'aquell concert de l'Ovidi, quan te diuen que vagis a l'Olímpia,
0: sí,
1: de París.
0: Sí, perquè d'entrada és un concert que és de Maria del Mar Bonet per celebrar els 50 anys, que realment són 51, que va ser fa dues setmanes, el dia del seu aniversari, el 27 d'abril del 75, no, 51, sí, va actuar allà en un matinal, i l'Ovidi feia la primera part i ella la segona, i cadascú va treure d'allí el seu disc a l'Olímpia. I clar, ara Maria del Mar, juntament, no sé si és amb el Llull o i quin més està, no sé si la presidència de la Generalitat, no sé, volien fer com un recordatori, un homenatge, una commemoració, un concert commemoratiu, i pues, van pensar en mi per a fer
1: la primera part de l'Ovidi.
0: Bueno, és una manera molt bèstia de dir-ho, però
1: bueno,
0: salvant les distàncies, sí, seria això.
1: Però
0: salvant
1: seria,
0: les distàncies.
1: Sí, tot el que tu vulguis,
0: sí,
1: però...
0: Sí.
1: Ostres...
0: No, per a mi és simbòlicament, o sea, és igual que diran de telonero, com vulguis dir-li, però simbòlicament allò és un passote. És un passote. A més, poder fer la meva música, saps? Que no,
1: clar,
0: que no vaig acompanyant, etcètera, no? I per a mi és molt bonic, perquè clar, pensa que l'Olímpia, per als que fem cançó en català, és el temple.
1: Sí.
0: Vull dir, simbòlicament, el que
1: tots
0: va significar en el seu moment,
1: clar,
0: tots van estar allà.
1: Tots han passat
0: per
1: l'Olímpia, no? I abans, a l'Olímpia te n'aniràs quan tornes dels Estats Units, no? Del Bitter End, del Greenwich,
0: sí,
1: Village.
0: Això és la setmana que ve.
1: La setmana que ve.
0: Sí, me'n vaig el dimarts, crec que...
1: Un bareto que té més anys que tu, que es va fundar l'any 61, i pel que han passat el que tu has dit, no? Dylan, John Denver, Chick Corea, Lady Gaga, que dies tu, no?
0: Peter Paul and Mary, van gravar un disc.
1: Sí?
0: Sí. I Bill Cosby va gravar dos discos, crec.
1: També?
0: Sí, d'humor, suposo.
1: Il·lusionat. Què vas a fer allà, al Bitter End?
0: Pues el meu bolo, no sé, un concert. Estic ara escollint quines cançons faré, i en el format pues aniré sol. I això, no sé, estic escollint, perquè clar, com vull que siguin diferents els tres concerts, no? Talia d'allò...
1: Olímpia.
0: Olímpia.

0: York, pues estic, pues hi haurà cançons que no estan diferents i també provaré a veure com comencen que ja.
1: Quina il·lusió, no?
0: Molta, molta.
1: Wow. Escolta'm, i ese camí del Girovac, no sé, és com si estiguera beneït o... Bueno, els ateus tampoc poden creure massa en això, però...
0: Bueno, hi ha factors. Un, pues, el, suposo que els anys que porté en o sea, esta, la motxilla aquesta, no? De, que són 30 anys fent pico pala.
1: I, 30 anys?
0: Bueno, són més de 30, són 35, quasi. Fent pico pala en això de la música i bueno, i pues, de quan en quan, quan el vent bufa bé... pues reps fruits, no? D'aquest treball que has fet en tota la teua vida. I, vamos, jo estic molt agraït. I se m'ha anat el fil del que anava a dir.
1: I si cantem?
0: Ostres.
1: Perquè, clar, Borja va fer-nos, vas a fer-nos una cançó, Bruna i Salada. També, és, quina meravella. Un poema de Joanjo, de Joanjo García. Doncs, Borja, hem estat més de mitja hora parlant, però sí, sí. Seguiria... Jo me tiraria... No sé, quedem un cap de setmana o alguna cosa.
0: Com vulguis.
1: Fins que ens ho contem tot, val?
0: Serà per batalletes.
1: Serà per batalletes. Moltíssimes gràcies, Borja, per acompanyar-nos. I ens quedem amb la teua Bruna i Salada, val?

Estem escoltant justament ara Cançó per a M, d'Eixa Suite de Parlavà, però ara sí, ja preparats a l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio, escoltem en directe Bruna i Salada de Borja Penalba.

Borja, gràcies. Ha estat un plaer tan gran. Seguim a l'Hora de la Cultura.

0: Estás en l'Hora de la Cultura.
1: Sí, se me n'ha anat del Sant al cel i haguera continuat tants minuts parlant amb Borja Penalba, com segur que també li haguera agradat al nostre company, home de les arts escèniques, Juanjo Prats. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Què t'ha paregut?
2: Encantat, així estàvem... Havent seguit un concert,
1: a un pam, no?
2: No?
1: A un pam de terra, no? Escolta'm...
2: Digues.
1: Esta setmana, ja ho he anunciat, parlem d'Arts Vives.
2: Sí, anem a parlar d'Arts
1: Vives. Hi ha molta gent que diu, què és això de les Arts Vives?
2: Clar, en primer lloc, parlem d'Arts Vives perquè dins del festival 10 Sentidos és un festival que com a, bueno, com a presentació parla de que la seva programació està centrada en aquest concepte que és Arts Vives. I si et sembla bé, anem a intentar desgranar què és això d'Arts Vives. Perquè molta gent pot pensar...
1: Mira, no sé si Ximo o Gemma m'han preguntat, però que les altres, que n'hi ha arts mortes?
2: En fi, en principi les Arts Vives tenen molt a veure amb la societat que estem ara, que és la societat líquida.
1: Oh.
2: I té que veure un poc la part efímera, la part inestable de tot, i en certa mesura parlen de fusió, però parlen de coses més complicades. I és que n'hi ha un filòsof, crític teatral i també en art, que és Arthur Danto, que ell parlava que en certa mesura, en un món agonitzant com el que estem vivint, pot ser manca vitalitat i manca moltes vegades segells o etiquetes d'una forma de fer, no? I les Arts Vives, el que estaven lluitant en certa mesura, era trobar un lloc en el món de llevar-se la etiqueta de teatre. És a dir, el teatre era una forma, bueno, mil·lenària, amb unes estructures molt clares, i el teatre en certa mesura no es venia bé. Per què? Perquè hi ha teatre també avantguardista. O sigui, hi ha teatre d'investigació, des,
1: sí,
2: de Becker, Ionesco, gent que a partir de formació del llenguatge, de les diferents estructures, també fa avantguarda o fa innovació. Però les Arts Vives, en certa mesura, ells parlen de fusió de diferents tipus d'arts, però també una espècie de manifest que, en certa mesura, l'art que fas tinga una connexió directa, exactament, amb la problemàtica que s'està vivint avui.

0: canvia. Però també és molt autodestructiu sobre el concepte d'art, és a dir, els conceptes d'obra artística, efímera, obra... Qui és l'autor, tu com a creadora o jo com a espectador, i anem a confrontar, i anem a trobar, i parlem molt de la fusió. Però tu i jo, que portem uns quants anys i parlem de fusió des de la dècada dels anys 60, sí, podem dir, i què fer exactament, pues, jo què sé, Trisha Brown, Mercy Cunningham, o el Loading Theater o el Living Theater.
1: Bueno, és que sempre hi ha hagut gent,
0: clar,
1: que s'ha quedat... que s'ha quedat com encorsetada i es negava a posar-se el corset de la dansa. Val, que faig dansa, però per què no puc cantar? O per què no puc pintar en escena?
0: I per què mentre...
1: O per què, clar, no puc fer allò que jo vulga?
0: Doncs això és un poc l'espírit del qual veu Arts Vives, però podem parlar que en la dècada dels 60 ja teníem aquest espírit en alguns creadors contemporanis, si no, tot el que feia el Hudson Charles en el món de la dansa, en el món de la investigació. Doncs què passa? Aquí aquesta filosofia d'art té bàsicament un altre element fonamental, que és l'element crític i sobretot un poc l'element que té molt que veure en multidisciplinaritat, destinació social, és molt important, valor de l'experiència, trencar el rol de l'artista i el rol del públic i també expandir-se en l'àmbit dels espais escènics. Perquè el Festival 10 Sendis podem parlar des de la muntanyeta vora sueca, l'Albufera, teatres, museus, és a dir, estem invaint espais no convencionals, no? I és una zona de fusió i, com a tal, és una zona d'investigació.
1: Clar, sí, és que m'encantava perquè quan vam parlar amb les directores i intentaven explicar què passaria a l'Albufera, i una d'elles deia, i a partir d'ací, francament, jo no ho sé.
0: Clar, és que potser no ho sàpiguen.
1: És que, clar, és que no és una cosa que diguis, hi ha un text,
0: no,
1: hi ha uns assaigs, hi ha un... No.
0: No hi ha una previsió total, perquè les Arts Vives moltes vegades, cada dia la funció és en funció de qui la veu o qui la interpreta, i en funció, en certa mesura, que són coautors el públic del que va desenvolupant. I en certa mesura també parlem d'una cosa que és una experiència.
1: Wow.
0: Vital per a viure-la, no? I que parlen, en certa mesura, d'una filosofia que també està molt, molt de moda, que és la societat líquida, l'art líquid. Bauman, un sociòleg, va acunyar molt bé el terme, i parla d'obsolescència instantània. L'obra té sentit mentre va fent-se, no té ninguna voluntat museística...
1: De transcendència.
0: Ni de perdurar, sinó que és l'instant que estem gaudint d'ella. L'art com a esdeveniment, és a dir, una festa, una forma de trobar-te d'una altra forma amb la peça, llevant d'aquest element mega supercultural o museístic, i va destinat a un públic més jove que vulgui tindre, en certa mesura, un cert protagonisme davant de ser un únic espectador passiu, no? I això té molt a veure en tot això.
1: Wow.
0: També creació i destrucció, és a dir, el valor no resideix en el que conserve, sinó el que consumís. I això la societat líquida és la que té. La gent no té feina estable, no té casa. Estan vivint una sèrie de moments que, en certa mesura, és molt difícil establir cànons. I Danto també parla, diu, n'hi ha un estil en aquest tipus d'art? No, no n'hi ha un estil. No n'hi ha una corrent, sinó que és una investigació en tot això, no? Per tant, jo trobo que hi ha propostes ben interessants. Ràpidament vaig a fer-te un recorregudet.
1: Vale.
0: Per exemple, ara n'hi ha una proposta mega superinteressant en Bombas Gens.
1: Sí.
0: Ni més ni menys que tenim l'oportunitat de veure una companyia que la va fundar Jan Lauwers, que és Neat Company. Jan Lauwers és un creador teatral, escènic, ben interessant, i damunt així va en un artista que és Greg Tahan, i van a fer una proposta, perquè la temàtica que parlàvem de l'edició d'enguany té molt a veure amb la natura, Natura volumen 2.
1: I és que Natura viva.
0: Natura viva, és que el que té a veure és que les arts vives sempre entronquen també, pues, això, diversitat funcional, és a dir, sempre se busca una temàtica per tal de cridar a la atenció a la societat.
1: Cura de la natura.
0: Efectivament, per a que a través d'eixa art o d'eixes experiències enfoquem la mirada.
1: Wow.
0: Crítica i d'este sentit, no? Bueno, pues, sentim un fragment mentre estem xerrant, perquè és una música de fons.
1: The Neat Company.
0: Sí, que meravellosa, i tenim eixa proposta.
1: La peça. I això està en València,
0: Sí, sí.
1: Vull dir, jo no vaig a poder anar, perquè, clar, passa com en el concert de Borja. Estem així en directe.
0: Està ahí, bueno.
1: Pues, però sembla, no vos ho perdeu.
0: Deixem aquesta musiqueta de fons
1: i seguim
0: una mica, pues, descobrint la programació. Perquè avui mateix també a un altre museu, que és Caixa Fòrum, tenim l'experiència de la companyia Tallat Dansa, que els seus, diríem, intèrprets o directores són també
1: les directores del festival,
0: i parlen d'un espectacle que es diu Gesto, que és un espectacle de reflexió sobre com la nostra presència modifica el paisatge, l'entorn, no únicament des d'un punt de vista arquitectònic, sinó també amb la nostra relació o la nostra fisicitat amb l'entorn, no? I, per tant, és una proposta ben interessant.
1: Sí.
0: Demà dimecres, que ahir sí que pot arribar la gent amb més cura i més temps, tenim una proposta en el Centre de Cultura del Carme, eh? El Centre Cultural, perquè està Aurora Diago, que és una artista i mediadora. Així apareix ja una nova paraula, la paraula mediació artística, i té molt a veure amb estímuls que dona el públic. De fet, l'espectacle es diu Gincana.
1: Sí, és graciós.
0: I, per tant, és una performance en què la gent ha d'habitar un museu que no és estàtic, sinó, en certa mesura, un territori a explorar. Com la gincana que fem de menús que quan anàvem d'acampar, que ens encantava, així n'hi ha un bosc, allà n'hi ha pistes, i la gent ho viu en primera persona, i el que està fent l'artista és mediant entre les propostes que te fa, i realment és la gent quan fa la gincana, que és un dispositiu de mediació i que, en certa mesura, trenca la jerarquia entre l'artista dominant, l'artista que té tot organitzat, que cada nit pot repetir el mateix espectacle, la mateixa música, la mateixa tècnica de llums, sinó que ho deixa obert i és l'espectador el que
1: acaba
0: de configurar l'obra. No? Això té molt que veure en Arts Vives. No? I també, per exemple, pues, bueno, van descobrint coses i, sobretot, sempre amb temàtica de conservar els espais i, en certa mesura, com interactuem en això.
1: Sí.
0: Per exemple, també el mateix espai actuarà Arantxa Cortés, una proposta ben interessant, i el col·lectiu Simpar. Si et sembla, anem escoltant un fragmentet que ja mos conten exactament com naix la peça que presenten ara en el festival.
2: Tanto Lara como yo, que formamos Colectivo Simpar, tuvimos una residencia de creación aquí en la Sala Carme Teatre y hemos creado esta pieza que está inspirada en el baile de la Sevillana, que es un baile folclórico típico de Andalucía, que es de donde venimos.
3: Ahí es un viaje muy completo, donde se transita por muchas emociones, donde se indagan las raíces y, bueno, se apela un poco al lugar de donde venimos y a la importancia que tiene, pues, la infancia y lo que se nos inculca de pequeñito a nivel cultural.
1: Ostres.
0: Sí, a més...
1: És a dir, qualsevol pretext... Ja veus, unes sevillanes, no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: i d'ahir agafen...
0: Estan deconstruïdes i a partir d'ahir és una investigació del moviment, a partir de coses que són tan quotidianes.
1: Sí, de com es fabrica, no? O fabriques el teu imaginari, no? Des de menut,
0: i sempre
1: des de la teva infància.
0: I aquesta infància que és tradicional, que té que veure en el folclore, tu ja la dones, un diríem, ho filtres per el teu cos i ja és una cosa totalment contemporània. Perquè és una investigació del moviment, a nivell del vestuari, a nivell contemporani, i trobo que són propostes ben interessants.
1: Que bonic.
0: Tota la setmana, fins crec que el dimarts que ve, n'hi ha moltíssimes activitats, en serien un fum, però com a característica important, que són propostes molt eclèctiques, és a dir, molt variades, no n'hi ha un estil unificador, no? Són experiències totalment
1: diferents.
0: Però això
1: diferents. No creus tu que crea una certa inseguretat?
0: Sí, perquè jo trobo que...
1: Perquè molta gent vol anar... Vull dir, jo vaig a veure Aida, que a més, ja me sé, la trama, el final, qui mori, qui mata...
0: Però...
1: Vull dir, des del punt de vista del públic,
0: jo crec que el públic hauria d'escoltar el programa per entendre exactament que el que es busca no és ser un espectador passiu, sinó mirar amb altres ulls, inclús amb la seva actitud corporal. N'hi ha espectacles que te pugen en autobús i et porten a la muntanyeta de Sant Salvador, no sé si és Sant Salvador, però la muntanyeta de Sueca,
1: sí.
0: I vius una experiència, no? I això és diferent, perquè tu pagues una entrada al teatre, s'apaga la llum, estàs a la teva butaca i observes, no? Sense ser observat. Però si tu vas a una activitat, a un autobús, amb la gent, a una gincana, jo què sé, igual a mi se me dona fatal una prova i tu et rius amb mi, o compartint coses, perquè són experiències i, bàsicament, fusió.
1: Sí.
0: La fusió entre arts. Quin és el límit de la dansa contemporània, del teatre contemporani, de la performance?
1: Pues de la música, clar. De la plàstica...
0: Clar.
1: Vull dir, és que no n'hi ha límits.
0: No n'hi ha límits.
1: De la ciència. Tampoc.
0: I això és ben interessant. I una altra cosa que m'agradaria puntualitzar abans que acabem és que el Festival Diez Sentidos ens obre una finestra que normalment la tenim tancada, que és al espectacle internacional.
1: Ai, ara que ho dius.
0: Claro, són companyies, per exemple, com Neat Company, John Lowers té espectacles de teatre meravellosos que no estan invetats, no vegem absolutament res. I això, el festival deixa finestra oberta a trobar-nos amb creadors europeus i internacionals que sempre és aire fresc, novetat. Per què? Pues que la nostra cultura, l'únic internacional que ve és l'òpera. És a dir, totes les diríem que tots els recursos econòmics que tenim pocs en cultura, l'òpera s'esmenja absolutament tots per tal de portar grans creadors internacionals. Però en dansa i en teatre no tenim tanta fortuna.
1: I això és una llàstima, perquè hem sigut en altres temps rebedors, no? D'alguna manera, del que s'estava fent. Jo parlava abans de les variacions Goldberg de Tavori, o hem vist a Caroline Carlson ballant en València i a tantes altres companyies, no? I està bé saber què fa el món, el teu món contemporani. Tant de bo, tant de bo.
0: Doncs aquesta és la finestra que tenim.
1: Doncs mira, tenim una finestra, aprofitem-la. Nosaltres anem a tancar la finestra, però només un poquet, perquè demà a les 7 i uns minuts tornem a estar així. És hora de plegar, vos deixem amb el contrapunt i Gustavo Clemente, que ens farà eixe resum del que ha sigut la jornada. Tornem demà, quan siguin les 7 i uns minuts. Fins aleshores, ja ho sabeu, feu bondat o feu el que pugueu.

0: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
5: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
7: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
6: És de veres, és de veres.
8: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
0: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
4: Això s'ha de celebrar.
10: Ui, que bonico.
11: Això és el més gran del món.
6: Estava desitjant.
4: Està de categoria.
12: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
4: I en després dos whiskies.
0: Dièresi. Dièresi.
1: Això què vol dir?
0: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
4: Això és de veres? Ensenyar... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
0: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
11: Molt millor.
0: En el diftong decreixent i u, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents uewi, cuequi, vol dir que es pronuncia la u.
13: Efectivament.
0: La dièresi en la i intervocàlica indica que la i és una vocal i que, per tant, es llig en una

0: Lava diferent.
1: Vols dir?
0: Conduïa o I-N.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
3: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
0: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
4: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
5: És molt interessant.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
6: Apunt Ràdio.
7: A la mar, senyores...
8: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En Apunt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
0: Té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
9: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
2: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
10: Home, claro, esto, es que tot això ho he viscut jo.
0: Però de veritat cal triar bàndol?
11: Sí. No.
0: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
2: No tinc ni idea.
0: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
12: Ui, que bonico!
0: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
13: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
11: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
14: Y ahí la torre te teniva, si sapieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu. Aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
15: Oh. Sí? Però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
16: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
17: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta!
6: Apunt Ràdio.
8: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Un minut passa de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: I continuem, perquè el preu de la bombona de butà dona un respir a moltes famílies i baixa des d'este dimarts fins als 15,39 euros. És una reducció que supera el 5,5%, quasi un euro menys que en l'última revisió gràcies a la rebaixa temporal de l'IVA al 10% i a la suspensió de l'impost sobre hidrocarburs.
1: La baixada arriba malgrat el cost de les matèries primeres, que s'ha disparat un 75% i el transport marítim quasi un 40%. També ha influït en tot això la depreciació de l'euro respecte al dòlar, però les mesures fiscals aprovades pel govern han compensat aquest encariment energètic.
0: El preu de la bombona de butà continua regulat i es revisa cada dos mesos segons l'evolució internacional del propà, el butà, els costos de transport i el canvi euro-dòlar. Tot i esta baixada, el consum de gasos liquats del petroli continua retrocedint i acumula així una caiguda superior al 12% des de 2021. I tanquem este repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui amb una trista notícia per al món empresarial valencià que ve de la mà de Timpers.
2: Familia, esta bonita aventura que hemos creado entre todos durante todos estos años llega a su fin. Han sido 8 años maravillosos, creo que los más bonitos de nuestra vida, lo podemos decir así. Nuestro proyecto de vida ha girado en torno a Timpers y creo que nunca hemos hecho ni haremos nada tan bonito, pero no somos capaces o no hemos sabido o podido de llevar esto al siguiente nivel o al nivel que merece Timpers y por lo tanto el proyecto...
0: Ho acabem d'escoltar. La firma valenciana Timpers, coneguda per les seues zapatilles dissenyades per persones cegues, ha anunciat el tancament del projecte després de diversos anys d'activitat. L'empresa ha assegurat que el seu creixement...

0: no ha sigut l'esperat i per això es veuen obligats a posar fi al projecte.
1: Estamos súper orgullosos y súper felices de lo conseguido. En estos años hemos dado trabajo a unas 20 personas con discapacidad. Creo que hemos puesto en el mapa y en valor la discapacidad, pero sobre todo hemos puesto en valor la capacidad. Creo que hay gente incluso que no ha trabajado con nosotros a la que le hemos cambiado la vida y nuestro mensaje ha sido parte ya de su filosofía y de su modo de vivir.
2: Demás será noticia.
3: Una llàstima del tancament de Timpers, però abans d'acabar este repàs a l'actualitat d'avui, hem de mirar a l'agenda. Arturo, avui ens apropes tu. Què és el que serà notícia en estos pròxims dies?
0: En efecte, Javi, si mirem l'agenda en el plànol internacional, anem a veure què tindrem demà. Per exemple, al Regne Unit, coneixerem la publicació de l'IPC, és a dir, l'índex de preus al consumidor, que va ser a l'entorn del 3,3% al mes de març. Així que veurem com evoluciona la inflació del país al mes passat, al mes d'abril. A l'Eurozona, per exemple, també coneixerem la taxa d'inflació. Estava en un 2,6% al mes de març. Així és on esperem el repunt d'espreu fins al 3% en la zona monetària europea derivada de la crisi energètica. I si mirem a l'altra banda de l'Atlàntic, als Estats Units el focus estarà en les sol·licituds setmanals d'hipoteques i la publicació de les actes després de la reunió de la Reserva Federal.
3: I com cada dia actualitzant una miqueta l'IBEX, les borses, els mercats.
0: Així és, Javi. Anem a fer una ràpida ullada als mercats. En concret, l'IBEX 35 que situa ara mateix al voltant dels 17.790 punts, amb una pujada d'un 0,20-0,21% i mantenint-se molt estable al llarg de tota la jornada d'avui dimarts. Per la seva banda, el barril de Brent es situa al voltant dels $110 el barril, amb unes baixades superiors a l'1%, i amb això ens quedem per avui.
3: Moltes gràcies, Arturo. Pendents d'aixòs indicadors, que tindrem de cara demà? I ja saben que d'ací a uns instants arranca la vesprada de punt amb Gemma Juan i en Ximo Rovira, que ja el tenim així a l'estudi. Ximo, com estàs? Bona vesprada.
4: Prepara't per començar. Gràcies per acompanyar-nos. El nostre company Juan Nieto us donarà novetats en el cas del triple crim a la localitat de Dolores, en Alacant. Aparegueren dissabte mortes una dona, el seu fill de 24 anys i el marit, un guàrdia civil. Les novetats pel que fa a l'analítica forense des de l'Institut de Medicina Legal apunten a que ha sigut un crim de violència.
3: Masclista, sí.
4: Sí, un crim masclista. En efecte, sonarà Juan Nieto totes les novetats. També aprendrem a dir que no sense sentir-nos culpables, a posar límits.
3: Quin tema, això,
4: en l'entorn familiar, en el de treball, en les amistats i quasi que en qualsevol, és ben saludable per a la nostra salut mental posar un límit. Lorena Gascón, la nostra arroba psicòloga japuta en xarxes, ens contarà com fer-ho. Diu que és fent-se la idea com a metàfora que la nostra vida és un solar en el que no hi ha tanques i el primer que arriba ens llança el fem.
3: Mira.
4: Per tant, si li posem les tanques, estem protegits, no? Anem a protegir-nos.
3: M'agrada aquesta imatge, eh?
4: Ben interessant. Parlarem de la poètica darrere de les lletres de dos autèntics genis de la música en espanyol. Dos genis irrepetibles, Joaquín Sabina i Robe Iniesta. En el marc de València Negra s'analitzarà una xerrada ben interessant de la poètica darrere de les cançons que formen part de la nostra vida, d'estos dos grans creadors, Benjamín Prado, que passa per ser més que amic, quasi família, de Joaquín Sabina, i el biògraf Javier Menéndez, biògraf d'Extremoduro, ens ho contaran en el programa a les 6 i mitja.
3: Però no hi havia una miqueta ahí com de pique, que dient, tu eres de Sabina o d'Extremo?
4: Això, jo crec que se això deu ser... Se deu, no dic se pot, dic se deu ser dels dos.
3: És bé,
4: absolutament sí. Compatible.
3: És
4: I de Dylan, i de Cohen, i de tots. No hi ha problema.
3: En efecte. Moltes gràcies, Ximo, de seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
0: Demà tornarem, Javi, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada. Així estarem.
3: Adeu, fins demà.
0: Adeu.
5: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio da Punt, Cadena de Valor.
6: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé.

0: amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
2: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
7: De tu a tu.
8: Som la veu de tots. Som A Punt.
9: Hola, com esteu, amics i amigues de la vesprada de Punt? Ja estem ací. Avui tenim un variat, una miqueta de tot, fins a les 7 de la vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Tenim Crònica Negra, hi ha molt bona música, sentit de l'humor, aprendrem una miqueta, aprendrem a posar límits. Oi, important és això, Gemma, amics.
10: Quina falta em fa, mira, jo amb un cafè a la mà. Vos convido a tots i a totes, que no vos perdeu el que hem preparat. Comencem!
11: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: Vaja, que estan tirant les temperatures cap amunt. I de quina manera? Tenim el dia ben assolellat, mar tranquil·leta. I atenció, avui les temperatures per damunt dels 25 graus tranquil·lament. I seguim la jornada d'avui amb sol, alguns nuvolets, inclús algun ruixadet, però a l'interior nord de Castelló serà poca cosa, ben fluix, brises moderades, això sí que s'agraeixen, un estar ben agradós, podríem dir. Sí. Atenció, que demà dic, baixen les temperatures una miqueta.
10: Pues una miqueta, perquè...
9: No de posar-se una rebequeta, tampoc.
10: Jo avui he passat calor, no malament.
9: És de veres. Sí. Però mira, ara està bufant la brisa per la vesprada i s'està ben a gust. Però, a partir de jous, ascens tèrmic notable. Madre de nou, les temperatures cap amunt, i atenció, pobles calorosos, que fa habitualment més calor. De l'interior d'Alacant podrien aplegar els 33 graus. Poca broma.
10: Ai, senyor, amb este mar cal agafar ventall sempre, dur-lo a la mà. I també cal preparar-nos per a l'estiu, perquè ja està tocant-nos a la porta. De diverses maneres, una és estar tranquils i deixar ben tancada la casa, i segura, això en l'estiu, eh? Mm-hmm. Sobretot quan se n'anem de vacances, tema del que parlem de seguida amb la nostra mar, i l'altre, saber que este estiu esperem un eclipsi de sol ben nomenat per tots, i volem saber l'impacte econòmic a través del turisme que pot aportar-nos, cosa que xerrem de, si no res, en la secció d'Economia.
9: Categoria. Sí. Hi ha novetats pel que fa a la Crònica Negra en el cas del crim de Dolores. D'ací un ratet, ve Juan Nieto en mitjoreta. Juan Nieto nos acompanya a tractar este tema. Ja sabeu, tres cossos morts apareguts a la localitat de Dolores. Sembla ser un assassinat masclista. Així ho atestigua l'estudi forense, que és la novetat més recent. Una dona, el seu fill de 24 anys, i el marit, guàrdia civil, que aparegué mort també. Novetats que hi ha també en un altre cas, el d'Isaac Andic. És el propietari de Mango. Bueno, jo crec que una de les fortunes, si no la fortuna més important de Catalunya.
10: Senyor?
9: Va aparèixer mort, ja que la novetat és que ha sigut detingut el seu fill Jonathan com a presumpte responsable de la mort de son pare. La fiscalia demana presó.
10: No ha sigut molt sorpresiu això, però és de veres que no l'havien agafat de la manera que l'han agafat. Ara ens ho conta Juan Nieto. Que necessitem un poc de coneixement, i a la part final del programa tindrem aquest coneixement en la nostra psicòloga de capçalera, que ens ensenya, com deies, a posar límits. I també necessitarem un poc de coneixement a base d'humor, que és el coneixement més divertit de tots, perquè sobre les 5 i mitja parlarem amb la tia Vicentica.
9: Imagina que també nana. Sí. No parlem en la tia Vicentica sense Anna i en Anna sense la tia Vicentica.
10: Tota la raó.
9: Som un poc salvant les distàncies. Mari Carmen i la tia Rogelia. O que xera, però...
10: Carmen i sus
9: però de carn
10: i
9: os.
10: I su muñeca, sí senyor.
9: I música, i ben bona que tindrem en el programa. Ens acompanyen avui Benjamín Prado i Javier Menéndez Flores. Venen a València en el marc del certamen València Negra a parlar-nos de les cançons de Joaquín Sabina i de Robe Iniesta. Què tenen de noir, a més de genis, en les seues composicions musicals, estos dos poetes admirats musicals?